0: Molt bé, molt contenta.
1: Estàs contenta?
0: Sí, estic molt contenta.
1: Ara mateix amb il·lusió d'aquesta nova vida?
0: Sí, amb moltíssima il·lusió. Mm-hmm. Tinc moltes ganes ja de començar, no?, aquesta nova etapa. Mm-hmm. Que a mi em dona una mica la sensació que fins que no comenci una mica el món laboral no, mm-hmm, no començaré aquesta etapa. Aleshores ara em trobo com en un moment de transició,
1: clar,
0: diria
1: clar,
0: jo.
1: Totalment de transició. És per això que aquí m'ha entrevistat molta gent, molts esportistes que fa molts anys que estan retirats o altres que estan començant, com ara tu, aquesta nova vida. En tot cas, abans d'anar a la retirada i d'anar al que fas o faràs a partir d'ara, repassem una mica la teva trajectòria. Jo deia que a casa teva esport s'havia de fer, m'imagino, no? Perquè
0: sí,
1: el
0: sí,
1: pare és el que és, no sé si la teva mare...
0: La meva mare fa moltíssim esport,
1: sí?
0: De fet ha corregut moltíssimes maratons, ultramaratons, ha fet les Five Major maratons.
1: Sí? Sí, doncs porta-la un dia, que l'entrevisto.
0: Doncs sí, la veritat que la tia t'admira.
1: I a vosaltres no us ha donat per córrer ni per jugar amb vol?
0: A mi m'encantaria poder córrer, però
1: sí?
0: La veritat que em costa molt. Jo crec que tants anys a l'aigua que quan fem esports d'impacte, doncs patim bastant.
1: Clar,
0: patim
1: bastant. És que tu, no sé, m'imagino que no ho has calculat o no ho sé, en aquests 20 anys, quantes hores t'has passat a l'aigua?
0: No ho vull saber, crec.
1: Però moltes més que fora de l'aigua.
0: Segur.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I a més recordo quan la pandèmia, per exemple, que jo entrevistava esportistes, allò que com ho porteu, que aturats i tal, i la gent de l'aigua, com sí, vosaltres, era qui més patia, perquè sí, clar, no tens habitualment un mar o una piscina a casa teva, no?
0: Sí, sí, no teníem accés, no, al que és l'aigua, aleshores, bueno, es va notar bastant.
1: El vostre hàbitat natural.
0: Sí.
1: I pregunto, des que et vas retirar, el juliol va ser, no?
0: Sí.
1: Fins ara, que estem a principis d'octubre,
0: sí,
1: has anat molt a l'aigua o no?
0: Doncs la veritat que més del que m'esperava.
1: Ah, sí? Més? Sí, pensaves que faries una mica
0: sí,
1: un puny a
0: sí, jo sempre he dit, quan deixi el waterpolo,
1: no
0: faré de tot menys nada.
1: I no.
0: Pues estic nedant amb l'equip de natació dels màsters del Medi, tu pots creure?
1: Ah, sí, ui, tant,
0: sí, sí,
1: ho puc creure perquè no sabeu sortir d'aquí.
0: No sabem, Mira que vaig dir, no nedaré més.
1: No diguis mai, no.
0: No diguis mai, però bueno, sí, la veritat que crec que tots els exesportistes mai deixem de ser esportistes,
1: clar,
0: aleshores
1: clar,
0: encara pues, necessitem una mica, no?, aquesta rutina i aquest entrenament.
1: Clar, i tu ho has dit, no deixem mai de ser esportistes, sou exesportistes d'elit, podríem dir-ho així, o d'alta competició, però suposo que en principi tu penses que faràs esport tota la vida.
0: Sí, i tant. Sí. No m'imagino una vida sense fer esport.
1: No te l'imagines, no? Escolta, ara que dius que nedes amb els màsters, que són com els veterans, diguéssim,
0: sí,
1: i penses competir?
0: No.
1: Segur?
0: Jo,
1: seguríssim. Ah, no diguis mai no.
0: No diré mai, però no entra... Saps què passa? Jo... La natació, per començar tècnicament, sóc un desastre.
1: Sí?
0: O sigui, jo diria que no sé ni fer sortides de cap. Sortides com toquen,
1: ja,
0: com per competir en natació.
1: Ja, ja.
0: Aleshores, mai diguis mai, però no entren els meus plans.
1: Clar, perquè tu què vas ser? Clar, normalment, per jugar a waterpolo, primer nedes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, nosaltres, tant l'Anny com jo, vam començar nedant al Medi.
1: Clar, al Mediterrani.
0: Sí.
1: A més, us porteu molt poquet.
0: 20 mesos.
1: 20 mesos.
0: Sí.
1: Tu ets
0: sí,
1: més
0: sí,
1: petita, però...
0: Sí, però
1: mesos,
0: sempre tot a la part.
1: Clar, clar, com bessones, no?
0: Exacte.
1: Tinc jo una germana 16 mesos més gran
0: que mira,
1: jo. Ja ho hem
0: sí,
1: fet molt com bessones,
0: sí,
1: també.
0: Sí, total, sí, de fet. I ara, cada vegada, quan ens anem fent més gran... Mm-hmm. Ens assemblem més.
1: Clar.
0: I ara ens pregunten moltíssim si som bessones.
1: Clar, perquè us assembleu físicament.
0: Sí, i ves... també amb la forma de
1: parlar,
0: gestos...
1: Sí. L'Anny ha estat en aquest programa ja fa sí, un temps. El teu pare i les seves grans filosofies
0: sí,
1: també han estat aquí. Sí. Lògicament, abans, com a entrenador d'handbol i jugador, també l'havíem tingut.
0: Sí.
1: Vull dir que la família és part a tope, no?
0: Falta la meva mare, ara.
1: Falta la mare. No, però ja després...
0: Vale.
1: Després negociem sobre això. Mira, saps què? El primer de tot que farem ara és posar-te música.
0: Perfecte.
1: Sí? Va.

És un tema que ha sonat molt a la història d'aquest programa. Qui no sap que això es viu a la vida de Coldplay, i l'Ani ens ho ha demanat. L'Ani, no, la Clara. Veus com has dit que es confonen? Doncs jo també. La Clara ens ho ha demanat. Viva la vida. D'entrada, el títol és

0: èxits del Barça,
1: Polo i de,
0: però també de, pues, de com van viure tots aquests èxits de la meva família, que són molt, molt culers, el meu avi era molt culer, aleshores, bueno, és una cançó que li tenim
1: molt carinyo,
0: a la família molt, molt carinyo.
1: Clar, molt significativa d'aquesta família, culer, culer perquè el pare, bueno, perquè l'avi ja ho era, vull dir, sí. Seguidors del futbol, de l'handbol també pel pare.
0: Sí, del Barça en general, en del
1: bàsquet
0: també.
1: No heu jugat també. Mai, tu i la teva
0: mai,
1: germana?
0: Mai,
1: no.
0: Mai.
1: Mai.
0: Bueno, al cole, al pati, ah, sí.
1: Però res. I el pare no va influir en aquest aspecte.
0: No, mai. Sempre ens van animar que féssim esport
1: sí.
0: I vam provar molt, però sempre el que nosaltres volguéssim. Mm-hmm. De fet, vam nedar, vam jugar a tennis, mm-hmm. bàsquet...
1: També, sou altes.
0: Atletisme. Sí, a mi el bàsquet m'encantava.
1: Quan me deixes tu?
0: 1,78.
1: 1,78. Sí. Teva germana...
0: Sí. L'Ani una mica més, 80.
1: 80.
0: Sí, sí. Uh-huh. Sí.
1: T'encantava el bàsquet?
0: M'encantava. Encara m'encanta, eh?
1: Sí? Sí. Però de veure'l o de jugar? O les dues
0: les
1: coses?
0: Les dues, sí, uh-huh. Sí, sí. De jugar m'encantava, sí que és veritat que va haver un moment que vaig haver de triar entre el bàsquet i el waterpolo.
1: Sí, feies les dues coses?
0: Sí, uh-huh. Vaig fer les dues coses fins bastant tard. L'únic que ja em donen l'opció d'entrar al CAR amb la beca per waterpolo.
1: Sí.
0: Aleshores sí que va haver un moment pues, que vaig haver de decidir, però a mi el bàsquet sempre m'ha encantat jugar-lo. Uh-huh. Ara, pues, clar, he perdut l'hàbit. No,
1: clar,
0: no,
1: clar. I a més no jugar a l'aigua.
0: Exacte. I m'encantava de veure, així uh-huh. que...
1: Sí.
0: Fans del Barça en totes les disciplines.
1: En totes les disciplines.
0: Sí, el futbol sala també és molt divertit de veure.
1: També ho és,
0: i l'hoquei també. Mm-hmm. O sigui...
1: Casa meva també som així, eh? O sigui que amb això t'entenc. Parlant del Barça de Guardiola, ja, un parèntesi, perquè hem de parlar de tu. Però ara tenim el Barça de Flick. S'assembla al Barça de Guardiola o no? Tu què creus?
0: Il·lusiona tant com el Barça de Guardiola, segur.
1: Sí, no?
0: Pues, segur... diferents, no? Perquè al final pues,
1: clar,
0: cada entrenador és diferent,
1: època,
0: cada
1: també.
0: Època i etapa és diferent, però sí que et diria que il·lusiona tant com el Barça de Guardiola.
1: Mm-hmm.
0: Jo admiro a Flick, la veritat que...
1: Sí, és d'admirar.
0: Sí, mm-hmm. m'agrada molt. Així que, res, seguint el Barça...
1: A tope.
0: A tope, com sempre.
1: Com sempre. Ja no tenim a Messi, però tenim a Lamin.
0: Sí, exacte.
1: Que déu-n'hi-do, que va d'espectacle en espectacle. Però el que era un espectacle era la vostra selecció de waterpolo, el vostre equip de waterpolo, la vostra generació de waterpolo. I aquí tinc la Clara, com que... Mira, que estem parlant aquí com amigues de tota la vida, però és subcampiona olímpica, subcampiona del món i molts altres títols. Una carrera superbrillant, no? Ara que... te la mires una mica en perspectiva, què diries de la teva carrera? Ha superat les teves expectatives?
0: Sí.
1: O no, o tu ja eres molt ambiciosa.
0: No, definitivament sí que ha superat les meves expectatives. Crec, o sigui, em sento molt afortunada, la veritat. No només per als, pues, els títols i els èxits, que evidentment pues, m'han fet que la meva carrera sigui extraordinària, però... Clar. Em sento molt afortunada d'haver pogut viure el waterpolo com l'he viscut aquests últims... 20 anys,
1: 20 anys,
0: de com ha progressat, no, l'esport, perquè quan començàvem pràcticament no hi havia noies, no hi havia equips femenins, no hi havia inversió, no hi havia pressupost, no? I d'haver format una mica part d'aquest creixement de l'esport i que ara hi hagin tants clubs que aposten pel waterpolo femení, que t'hi pots dedicar, no? Uh-huh. I més o menys tenir un sou...
1: Ja, i guanyar-te més o menys la vida.
0: Més o menys la vida. No? Aleshores... molt agraïda i molt afortunada d'haver format part d'aquest no? Impuls del waterpolo femení
1: i tant,
0: a Catalunya.
1: Perquè estem parlant de waterpolo, que no és un esport com el futbol, que ara parlàvem, no? Doncs absolutament majoritari, i a més de femení, que això costa.
0: Exacte.
1: Costa, sí, i per tant, en aquests 20 anys hi ha hagut una evolució important.
0: Molt important.
1: I d'això, doncs, a ser campiones olímpiques, vull dir que tu això t'has quedat a un pas, no?
0: Sí, sí.
1: Però suposo que ho vas viure també amb molta il·lusió.
0: Jo ho vaig viure amb moltíssima il·lusió. Vaig estar,
1: allà
0: a París i la veritat que moltíssima il·lusió. Al final l'Anna estava competint.
1: Clar, moltes
0: de les meves millors amigues estaven competint.
1: Clar. Excompanyes. Perquè al final les amigues són del waterpolo.
0: Exacte, total. Aleshores, i al final, pues, un èxit pel waterpolo sempre és celebrat.
1: Sempre és celebrat, sí. Clar que sí. Abans dèiem Viva la vida amb la cançó de Coldplay, tu pots dir, perquè vas acabar anunciant la teva retirada i agraint, com ara ho estàs fent, doncs el que t'ha donat el waterpolo, també el waterpolo t'ha d'agrair el que tu li has donat. No?
0: Gràcies.
1: Però diries que ha estat una etapa com per dir Viva la vida?
0: I tant que sí.
1: Sí.
0: I tant que sí. Jo...

0: ja et dic, m'he dedicat, no, al treball de la meva vida, diguéssim. Mm-hmm. O sigui, fins ara, tots aquests anys han sigut de somni.
1: És un privilegi, no?, dedicar-te al que t'agrada.
0: Exacte, és un privilegi absolut. Ara espero, no?, poder
1: fer el mateix.
0: Fer el mateix, que estic segura que sí, mm-hmm, perquè pues, tinc moltes altres més inquietuds. Mm-hmm. Però sí que això, molt agraïda i feliç, no?, d'aquesta etapa.
1: Quin diries que ha estat el teu moment més important, que més destacaries? Ja sé que és difícil, d'aquesta carrera.
0: És molt difícil, eh?
1: Però no sé si tens et ve alguna imatge.
0: Jo et diria que el creixement que vam tenir al Mediterrani, els mm-hmm anys que vaig estar al Mediterrani,
1: que era el club on,
0: que
1: vas
0: era el
1: començar.
0: Club on vaig començar.
1: Quina edat, amb 10 anys? O...
0: Sí, amb 10 anys, més mm-hmm o menys. Que era el club de la meva vida, diguéssim. Mm-hmm. Un club que sempre ha format grans jugadores, però que, bueno, pues, econòmicament no ha tingut la possibilitat de mantenir els equips.
1: Vosaltres anàveu a altres equips, com a Sabadell.
0: Exacte. Mm-hmm. I sí que hi va haver uns anys entre el 2019-2022, més o menys, que va haver una mica, no, de pues, inversió, vam créixer bastant. I aquells anys els recordo molt...
1: Amb molt
0: carinyo.
1: Amb molt carinyo,
0: sí.
1: Perquè has estat en diverses etapes, saps?
0: Sí,
1: al Mediterrani.
0: Sí.
1: I també te'n vas anar ben lluny. Has estat als Estats Units, sí, a Austràlia. Això també t'ho ha donat l'esport, el conèixer altres
0: també
1: cultures i altres... Com van ser aquells anys tan lluny de casa?
0: Espectaculars, sí. Sí, sí, sí, la veritat que sí. La meva etapa als Estats Units la vaig fer de molt joveneta, uh-huh, amb una beca per estudiar a la universitat.
1: Què estudiaves?
0: Vaig fer el Hospitality.
1: Hospitality.
0: Sí, sí. Uh-huh. L'únic que se'm va quedar curta la meva etapa perquè vaig haver de tornar a Espanya pels Jocs de Rio.
1: Ja.
0: Aleshores era una etapa que era complicat, no?, estar als Estats Units si volia estar a la selecció.
1: Ja.
0: Aleshores
1: ja
0: vaig decidir pues quedar-me a Barcelona.
1: No vas acabar allà?
0: No, allà vaig fer dos anys, que vaig fer una minor, i aleshores, al tornar aquí, vaig fer la carrera, que vaig aprofitar i vaig fer la carrera en anglès, no?, per mantenir una mica.
1: Per mantenir, sí.
0: I...
1: Pels que no entenem gaire això, Hospitality, exactament quina seria la carrera en...
0: És semblant a turisme.
1: Semblant a turisme. D'acord,
0: sí,
1: d'acord.
0: Semblant a turisme.
1: I la vas acabar aquí.
0: Sí, exacte, aquí em vaig graduar en turisme en anglès. Uh-huh. I després l'etapa a Austràlia, que sí, també la vaig fer de més gran, diguéssim, ara els fa dos temporades.
1: Amb 30 anys.
0: Amb 30 anys. També va ser espectacular, la veritat, sí. Molt, molt afortunada i molt agraïda, pues, això, les portes que m'ha obert al waterpolo.
1: D'entrada, això, conèixer món, conèixer gent, l'idioma, que l'anglès el deus dominar perfectament,
0: sí,
1: i no sé si altres idiomes...
0: Bueno, una mica l'italià...
1: Una mica l'italià...
0: Vaig fer alemany a la uni, també, però, bueno, l'alemany és un món a part.
1: Pel tema de... És molt més complicat.
0: Molt complicat.
1: Molt més complicat. Un tema, doncs, important. Parlant de temes, tema musical.

0: La Clara Espar es diu Little Lion Man, així ho dic jo, ella ho diu molt millor. Com es diu?
1: Oh, no, ja ho has dit bé.
0: No, però tu millor, segur, eh?
1: Little Lion Man.
0: Molt bé. De ciment, que jo li dic man, em diu l'Adriana, men. Sí, sí, ja ho saben els meus oients, que els idiomes no són el meu fort. Escolta, perquè aquest tema de Mumford & Sons...
1: Doncs mira, crec que Mumford & Sons no podia faltar perquè és el meu grup preferit.
0: Ah, sí? De capçalera?
1: Sí, 100%. I més encara des de que els vaig veure en directe, la veritat que és el millor concert.
0: On el vas veure?
1: Al Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, sí. Va ser un concert espectacular. Vaig anar amb la meva mare i la meva millor amiga.
0: Que també els encanta.
1: Que també els encanta. I Mumford & Sons no podia faltar. La veritat que tots els temes m'encanten. Potser aquest no és el meu preferit, però és amb el que vaig descobrir el grup fa molts anys.
0: Clar, clar, clar.
1: I és potser una de les seves cançons més famoses. Aleshores, bueno, volia incloure.
0: Molt bé.
1: Perquè la veritat que si algú té l'oportunitat d'anar a veure Mumford & Sons en directe, tot i que no siguin
0: superfans,
1: fans,
0: que no s'ho pensi.
1: Ho recomano moltíssim.
0: És un bon espectacle.
1: Un superespectacle.
0: Doncs m'ho apunto. Sí. M'ho apunto. Escolta, la música forma part important de la teva vida?
1: Sí, jo et diria que sí.
0: Sí?
1: Sí. Uh-huh. La tinc molt present amb el meu dia a dia. M'agrada de tot, pràcticament, i segons el moment, l'estat d'ànim i això, pues, vaig per una banda o per una altra, però sí, és una part important.
0: Deies abans que no t'imaginaves una vida sense esport, també és difícil imaginar-se una vida sense música, no?
1: Molt difícil,
0: t'imagines
1: impossible,
0: silenci, no?
1: No, impossible, eh, no? No, i també diuen tant les cançons, no? Al final és una manera d'expressar-se i
0: clar,
1: tot i que cantar sí que no...
0: No se't dona bé cantar?
1: No.
0: No, a mi tampoc.
1: No.
0: Mira, veus?
1: Malauradament no m'encantaria, perquè
0: sí,
1: m'agrada cantar. Però crec que és una forma d'expressió molt, molt maca.
0: I tant que sí. Bé, però sí que se't donava molt bé jugar a waterpolo. I ara què? Perquè mira, ara la Clara ja fa dies que parlàvem de venir i dius, espera un moment, que estic a la Xina i ara estic a Zimbabwe i estic a Austràlia. Però què has fet aquest estiu, filla?
1: No parar. Mira que em venia de gust un estiu tranquil, eh?
0: Sí, perquè no tenies competició, que és el que passa als estius,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però és que sempre em passa el mateix.
0: No,
1: no sé,
0: saps,
1: no sé, exacte. Mira, allò de Xina em va sorgir l'oportunitat, no, a través del Mikioka, que
0: sí,
1: és el
0: seleccionador,
1: i ell ara està de seleccionador a Xina.
0: Ah, sí? Ah, no ho sabia.
1: De la selecció absoluta.
0: Absoluta, molt bé.
1: I és ell, no, el que contacta amb mi perquè, bueno, a l'estiu tenien la concentració amb la júnior, amb les tres edats, de U16, 18 i 19, i em contacta perquè buscaven un entrenador, un ajudant, no? Que pogués com estar amb les noies,
0: ja, i que les entengués,
1: les entengués,
0: el que estan vivint, no?
1: I donar una mica, no, pues, la meva experiència al seu programa. Aleshores, mira, jo...
0: Te'n vas anar a la
1: les aventures m'encanten. Aleshores, vaig anar cap allà, vaig estar 5 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. I què tal?
1: Bueno, una experiència.
0: Una experiència o què?
1: M'alegro molt d'haver-ho fet, sí. Sí, una experiència molt diferent, perquè culturalment són molt diferents.
0: Clar, no tenen res a veure.
1: Res a veure, però res.
0: Ja.
1: L'idioma, bueno...
0: Impossible, no?
1: Impossible.
0: Parlen anglès o no?
1: Menys del que m'esperava i del que m'hagués agradat.
0: Vaig estar als Jocs Olímpics, com a periodista.
1: A Pequín?
0: Sí, a Pequín. Uau. Sí.
1: Aleshores, va ser un repte bastant gran, però bueno, una gran experiència que portaré sempre amb mi.
0: I tot ajuda.
1: I tot ajuda. Tinc molt clar que no em vull dedicar a ser entrenadora.
0: No vols ser entrenadora?
1: No. Uh-huh. M'agrada entrenar, però no m'agrada ser entrenadora.
0: I com es menja això? A veure,
1: això es menja... Ja, és complicat, sí, eh? Jo li dic a la gent i la gent em diu...
0: Veure,
1: no té cap sentit, això que dius. Dic, m'agrada molt entrenar, m'agrada molt ajudar, m'agrada ensenyar, m'agrada molt compartir moments, pues, amb jugadores que estan creixent, sobretot, però no m'agrada l'estil de vida d'un entrenador.
0: Ja.
1: O sigui, crec que el meu temps amb el waterpolo ja ha passat i ara tinc ganes de canviar pues, també d'estil de vida.
0: Ara ens ho explicaràs.
1: Aleshores, no...
0: Però ni tan sols amb nenes o nens, amb petits.
1: No.
0: Tampoc. O sigui, és puntual, una experiència puntualment.
1: Puntualment i ocasionalment, sí. Per això després vaig anar a Zimbabue,
0: que
1: era
0: sí.
1: el tercer any que anava, que allà organitzen un campus amb més de 400 nens de tot Zimbabue, des de 12 a 19 anys.
0: Molt bé.
1: I és també una experiència increïble.
0: Brutal,
1: que
0: no?
1: M'encanta. I és això, tot i que tinc molt clar que no em vull dedicar a ser entrenadora.
0: Però si això esporàdicament,
1: oportunitats,
0: no?
1: Com aquestes, exacte, puntualment pues les gaudeixo moltíssim.
0: Després vas a Austràlia on t'està la teva germana, l'Anna,
1: sí.
0: Que abans dèiem, no, ella continua en actiu, si més no, no s'ha retirat oficialment.
1: Exacte.
0: Què està fent a Austràlia?
1: Bueno, ella està treballant, vale? Està treballant, és la directora d'esports d'una escola privada a Brisbane. I res, ja està pues, allà totalment instal·lada amb la seva parella.
0: Sí, té la vida muntada
1: té
0: allà.
1: La vida ja muntada allà. Sí que la temporada passada va estar jugant amb Sydney Uni, que
0: sí,
1: és el nostre club allà. I bueno, està una mica en moment de transició també, que van de decidir
0: què farà. Algun dia la trucarem, que ens
1: I
0: ho expliqui. D'acord? I tu què? Aquesta il·lusió que tens per aquesta nova vida, no vols ser entrenadora, perdó, això ens ha quedat clar. Què serà la Clara a partir d'ara?
1: Bueno, ara tinc una mica el ventall, una mica obert. Com t'he comentat, vaig fer la carrera de turisme.
0: Sí? La penses desenvolupar?
1: No amb el turisme...
0: Com a tal,
1: però al acabar la carrera vaig fer un màster a direcció d'events, que és una mica cap a on m'agrada anar, i després vaig fer un postgrau de comunicació de marca.
0: Al
1: final, un esdeveniment és una estratègia més de comunicació. Aleshores, volia lligar una mica...
0: Això, precisament, és un dels temes que hem tractat sempre amb la vida després de l'esport. Si l'esportista es prepara, no? Tu t'has preparat, evidentment, has estat estudiant als Estats Units, tot això, perquè, a més, el del waterpolo, de viure de rendes no es pot.
1: No. Has de mentre tenir estàs en actiu...
0: Vius bé.
1: Pots viure.
0: Sobretot
1: però
0: si tens una carrera
1: la selecció,
0: com la teva.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Però sempre a casa sempre ha sigut molt important, no? I hem tingut molt, molt present que hem d'estudiar, ens hem de formar. A mi, la veritat, que m'agrada molt estudiar.
0: A tu t'agrada estudiar?
1: Sí.
0: Ah, que bé.
1: Sí,
0: per això sé tot això que has fet.
1: Sí,
0: no?
1: Ja et dic, que acabava i deia, pues ara això.
0: I ara què faig?
1: I ara, saps?
0: I tot això compaginant amb la carrera esportiva,
1: sí.
0: Que no és tan fàcil, no?
1: Jo et diria...
0: Per tu no ha estat molt difícil.
1: És fàcil si t'agrada el que fas, si t'agrada el que estudies
0: i et saps organitzar
1: i també no et costa esforçar-te.
0: Clar.
1: Evidentment, pues sí, van haver moments difícils, no?
0: Sí.
1: Però jo vaig gaudir moltíssim.
0: Perfecte. Doncs mira, gaudia del waterpolo i gaudia dels estudis.
1: Sí.
0: Què més vols? I ara...
1: De petita no tant, eh?
0: No, al col·le no, eh? No, va ser després.
1: Exacte.
0: Al col·le no volies fer els deures. Normal.
1: Costava.
0: Normal.
1: Volien anar a jugar.
0: Els nens com que volen i les nenes jugar. I a nosaltres ens encanta continuar parlant, però ens queda poquíssim temps.
1: Poquet.
0: Així que, traduït, tens alguna cosa fixa o alguna?
1: No, ara estic, bueno, pues, donant veus, LinkedIn, currículum i crec que ara em tocarà descobrir, no? Pues quina és la meva passió, no?
0: Clar.
1: Després del waterpolo.
0: Després del waterpolo que ha estat i serà sempre una passió.
1: I tant.
0: No entrenaràs, però seguiràs l'actualitat del waterpolo, estaràs
1: 100%,
0: sempre...
1: Sí, ja vaig als caps de setmana a veure els partits,
0: a veure les
1: meves amigues, excompanyes...
0: O sigui, no és allò, no, ara vull fer una desintoxicació,
1: No, a mi m'encanta.
0: T'encanta. Per tant, voldràs sempre continuar, com dèiem, lligada d'alguna forma al waterpolo. Et posem música final?

0: Hem començat amb el Viva la Vida, ja ens ha explicat el per què, després el seu grup de capçalera, però una cançó en català no podia faltar, m'imagino.
1: No podia faltar.
0: Jo, cas Grasses, i en aquest cas Elefants, a mi m'encanten també.
1: M'encanten, m'encanten, la veritat. També, ja et dic, una mica com en Manfred and Sons, no? M'agraden moltíssimes de les seves cançons, però bueno, aquesta és una cançó especial, com hem dit abans. La música forma una part molt important de la meva vida i també de la meva vida esportiva. Aleshores, abans dels partits, no? Sempre...
0: Clar, sobretot, això és molt habitual.
1: Anava,
0: no?,
1: conduint cap al partit, sempre
0: amb
1: música,
0: amb una cançó.
1: I aquesta cançó no podia faltar mai. És una cançó que pues, em posa de molt bon humor, o sigui, ja no només per abans dels partits, sinó en general. O sigui, Oques Grasses és un grup que pot canviar l'estat d'ànim en un moment, només amb una cançó.
0: Aquest és també el poder de la música, eh?
1: I tant.
0: Canviar l'estat d'ànim. Doncs ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Clara, que tinguis moltíssima sort en aquest futur que afrontes amb tanta il·lusió.
1: Moltes
0: Felicitats
1: gràcies.
0: Felicitats per la teva carrera.
1: Gràcies.
0: I més endavant ja ens ho tornes a explicar, a veure
1: I
0: com
1: tant.
0: Et va.
1: Molt
0: D'acord?
1: Bé.
0: I ara parlem de la teva mare.
1: Vale. Gràcies.
0: Vinga. Vale.

La Clara tenia un camí força clar des de petita i no li va caldre marxar del seu país ni deixar casa seva per buscar una vida millor. Una cosa que sí va haver de fer un dels convidats del nostre segon tema d'avui.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Com sempre, tot l'equip del programa content de poder-vos acompanyar durant els 50 minuts llargs de genuïna ràdio pública des d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica, primera edició ja d'aquest mes d'octubre d'un any, el 2026, la data també d'un dissabte, dia 3 en concret d'aquest mes d'octubre, 3 d'octubre, 9 i 5 del vespre. La benvinguda més cordial a l'edició de l'altra ràdio número 2655.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beach.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Sumari de continguts, obrirem programa amb un enregistrament històric de la ràdio catalana, en aquest cas UAB Ràdio, de l'any 2017. Actualitat tecnològica amb Guillermo Canal, de Acutelan. Radioafició amb Ramon Ribàs, Unió de Radioaficionats de Catalunya, avui presents a l'altra ràdio. Novetats tecnològiques, a l'espera ja d'intervenir Javier Otero, Marcos Montero, de ThinkUPC, al voltant de la intel·ligència artificial, com és habitual. Freqüències i horaris de l'Ona Curta, amb Francisco Rubio. Tecnologia i meteorologia, amb en Sergi Corral, de Meteoclimàtic. Les dones informàtiques amb la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COENF. Ciència i tecnologia amb la Irene Lapuente des de la mandarina de Newton i el món també de la intel·ligència artificial i audiovisuals amb una nova secció que estrenarem, això també ens agrada molt, amb l'Albert Vergés, director de Sunomono. Per tant, novetat positiva, ampliem el gruix de col·laboradors de l'altra ràdio, de Ràdio 4. La salutació cordial de Irene Moreno, realització tècnica, control de so i Sintoniki a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniki, sempre Ràdio 4.
5: L'altra ràdio vintage.

0: Xuqui.
1: I escoltem un nou fragment històric de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte sense ànim de lucre, col·laboratiu, participatiu, que es pot escoltar en el si d'internet en aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. I ja que estem en antena, un 3 d'octubre, recordem el 3 d'octubre del 2017. A Catalunya es va viure una jornada massiva de mobilització perquè unes hores abans l'anomenada Taula per la Democràcia, amb la participació d'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, havia convocat una aturada de país per protestar contra la repressió viscuda en la jornada del referèndum unilateral d'autodeterminació que es va celebrar l'1 d'octubre d'aquell mateix any. Escoltem UAB Ràdio la tarda del dia 3 d'octubre del 2017.
2: UAB Ràdio, especial informatiu.
3: Són les 5 de la tarda, estem aquí en directe a UAB Ràdio, seguint amb l'especial que hem començat a les 12 del migdia, amb les vagues que hi havia convocades des de diferents organitzacions, des del CPC, des de Universitats per la República i des del CAF a plaça Universitat de Barcelona per reclamar que no s'apliqués el 155. A hores d'ara, última hora, car sí que sí, Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, compareix a les 5. O sigui, ara mateix, d'aquí pocs instants, començarà la declaració de Carles Puigdemont per veure si finalment segueix amb les eleccions o no, si declara la independència. Veurem què és el que passa. En qualsevol cas, la Junta de Portaveus ha posposat el ple del Parlament de les 5 fins a les 6 de la tarda, de manera que puguem seguir totes les declaracions del president i després a dins en el ple. En qualsevol cas, la Taula de Democràcia també, en un altre ordre de coses, ha suspès la convocatòria que tenia davant dels ajuntaments a les 7 de totes les capitals. I també, Pol, últimes hores.
4: Doncs sí, fixa-t'hi, perquè el Partit Popular acaba de vetar Ferran Mascarell a la mesa de la comissió sobre el 155. El Senat no podrà intervenir-hi. Per tant, el Partit Popular acaba de vetar Ferran Mascarell, que és del Partit Demòcrata Català, a la comissió sobre el 155, mentre fa acte de presència.
1: Cop d'ull a l'actualitat i comencem dient que Telecomunicació i Tecnologies Digitals, coneguda com telecos.cat, i l'Associació de Professionals de les TIC de Catalunya, coneguts com Graus TIC, van celebrar la tarda del passat dimarts, dia 29 de setembre, la Diada de Sant Gabriel, el patró de l'enginyeria de telecomunicació. L'acte es va fer a la sala de l'espai Francesca Bonamaison de la ciutat de Barcelona i va portar per títol Les tecnologies de doble ús, una oportunitat per Catalunya. La trobada va posar el focus en l'impacte que la tecnologia i el talent TIC de Catalunya poden tenir a l'hora d'afrontar el nou repte que té per endavant Europa, reforçar la seva sobirania tecnològica, la seva capacitat de defensa i la resiliència de les seves infraestructures del món de la telecomunicació sense renunciar als valors de pau, llibertat i benestar de la ciutadania que defineixen el projecte europeu. Es van fer dues taules rodones per tractar totes aquestes qüestions des de diferents punts de vista. La primera portava per títol Quatre mirades, una mateixa responsabilitat compartida. Va acollir representants institucionals de defensa, de seguretat pública i del sector industrial. La segona, el motor dual, com les empreses tecnològiques transformen els nous escenaris de seguretat i sobirania. Va comptar amb la participació de diferents representants d'empreses de l'àmbit tecnològic. Del dia 9 al dia 11 d'octubre, el recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona, acollirà la primera edició del Saga Barcelona Game Fest, una nova fira que neix amb l'ambició de convertir-se en el gran punt de trobada del sector del videojoc al sud d'Europa i reforçar el posicionament de Catalunya com un dels principals hubs europeus del videojoc. El projecte, la nova fira, és fruit de la unió del BCN Game Fest, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming. Fins ara celebraven a Catalunya de manera independent. A més, el Saló ha establert una aliança amb China Joy, que és la principal fira asiàtica del sector, per tal de reforçar la presència internacional. La fira ocuparà més de 14.000 metres quadrats i reunirà més de 80 activitats entre conferències, competicions, tallers, espais professionals, zones de joc, activitats familiars i iniciatives de promoció del talent jove. La primera edició comptarà amb la participació d'estudis i editors de referència com The Benworth, Developer Digital i Super Red Games, així com amb professionals vinculats a productores com són Larian Studios i Gameloft. A més, en el Saga Barcelona Game Fest hi participaran delegacions del Japó i de Portugal. La llengua catalana serà un dels tres distintius del festival. I cal dir que, segons el llibre blanc de la indústria catalana del videojoc de l'any 2024, el 74% dels videojocs creats a Catalunya incorporen la possibilitat d'optar per una versió en llengua catalana, una realitat que el Saga Barcelona Game Fest vol reflectir amb una presència transversal de la llengua catalana. La fira oferirà més de 50 videojocs disponibles en llengua catalana. Ràdio Capital celebra els seus 25 anys amb una sèrie d'exposicions en diverses poblacions del Baix Empordà. Les exposicions porten per títol Ràdio Capital 25 anys de notícies i mostren fotografies relacionades amb la vida quotidiana, social, cultural, turística i ciutadana de cada població entre l'any 2001 i el 2025. Cada fotografia, una per any,

L'exposició és diferent perquè s'hi mostren fotografies de cadascuna d'aquestes localitats. A més de l'exposició itinerant, el 31 d'octubre a les 7 del vespre, Radio Capital farà el concert 25 anys de paisatge musical empordanès a la plaça del Castell de Pere Tallada. L'altra ràdio, amb

0: mensajes entre ellos. De hecho, se dejaron tantos mensajes que esa herramienta que les daba los programas dejó de funcionar. Y esto a principios de julio dejó de funcionar. OpenAI se dio cuenta, no supo por qué había dejado de funcionar, la restauró y bueno, ahora Marcos nos explica lo que pasó.
1: Escolta, sembla una no novel·la, una pel·lícula absolutament de ciència-ficció. Que, sí, com que continua la història? Com continua?
2: Fins aquí els models, d'alguna manera, els agents, entre ells, doncs, això, estaven col·laborant, es deixaven missatges en un fitxer. Sí. Anaven escrivint i deia, hòstia, jo he avançat fins aquí en resoldre el problema, tu has avançat fins allà, a mi aquest resultat em quadra, aquí no em quadra. En el moment en què la gent d'OpenAI va arreglar, o pensaven que havien arreglat la seva eina Artifactory i va esborrar accidentalment, perquè ells no sabien que hi era, doncs el seu sistema d'enviament de missatges, el que va passar és que aquests agents van reaccionar a això, o sigui, ara que ja estaven no, engrescats en la feina, doncs muntant-se un nou sistema de comunicació entre ells. Vale? Un sistema que ja era diferent per poder salvar doncs, els problemes que OpenAI sí que havia arreglat en aquella eina. Van trobar un altre mètode per enviar-se missatges, en aquest cas mitjançant els noms de les carpetes del sistema, i van reforçar extremadament la seva col·laboració, fins al punt que es van convertir, o sigui, en una bogeria. O sigui, ara ja era treball, o sigui, absolutament, no només, o sigui, en grup, sinó amb una jerarquia, amb gent que adquiria rols i que d'alguna manera, o sigui, establia quines eren les feines que havien de fer els altres agents, per veure com havien de buscar els resultats. Van establir diverses estratègies per buscar els resultats dels problemes, algunes que eren doncs, per pura enginyeria inversa, o sigui, hi havia tasques que eren molt complicades, de fet, hi havia tasques que eren impossibles. Doncs ells van dir, bueno, doncs, jo per enginyeria inversa, a veure si ho resolc. Altres, doncs, i on podria estar la resposta, o qui podria saber per ajudar-me a arreglar això? Van trobar aquestes webs on semblava que podria haver, o sigui, informació que era rellevant per a ells, es van connectar a internet, van aconseguir certes petites credencials per simplement entrar en aquestes webs, un cop a dintre, van veure quines altres vulnerabilitats hi havia, van trobar la manera de hackejar-les perquè buscaven, o sigui, quina era la resposta, o sigui, com trobar, o sigui, les instruccions per resoldre els seus problemes, o sigui, de manera absolutament coordinada. S'anaven passant cadascú les dades del que trobaven i hi havia gent, programes que s'encarregaven de coordinar-los entre ells, fins que van arribar a la conclusió de que el lloc més profitós per a ells per trobar els seus, els seus resultats era Hugging Face,
1: que tenia un munt d'eines,
2: entre elles
1: al voltant de la temàtica.
2: Entre elles l'eina que es fa servir per posar-los l'examen.
1: Ah, amic.
2: Aquesta era la gràcia.
1: La gent d'OpenAI va posar aquella prova utilitzant una eina de Hugging Face.
2: Que també està allà. No? Llavors, d'alguna manera, o sigui, ells no es van detenir per res. O sigui, com que no tenien cap mena de salvaguarda, o sigui, no hi havia límits. El seu objectiu era aconseguir el seu resultat. I l'aconseguirien de la manera que fos. D'acord?
1: En fi.
2: Van arribar fins a aquella. I no se'n van adonar d'això. O sigui, la gràcia és que OpenAI no va ser conscient de que això havia passat fins dies després que Hugging Face rebés l'atac i el denunciés. O sigui, OpenAI tenia ja, des de feia no sé quants mesos, uns agents que estaven completament desmadrats.
1: Sí, sí.
2: No era conscient del que passava.
1: Sense paraules, un cas que semblaria un invent, però no, és un cas real en aquesta situació d'aquesta informàtica contemporània lligada a la intel·ligència artificial. Ens ho expliquen també i estan al cas de coses tan interessants com la que avui ens han explicat Javier Otero i Marcos Montero de ThinkUPC. Fins aquí unes setmanes, Javier i Marcos.
0: Adéu. Gràcies.
1: La ràfaga ens introdueix a freqüències i horaris al món de l'ona curta. Mantenim aquesta secció curta en el temps, però interessant. Ens la porta Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona d'XB. La setmana passada estàvem fent amb ell la tertúlia de la Ràdio i la Televisió Internacional. Paco, situem-nos. Aprofites que ara fa uns dies ja veu estar a l'ADXB, aquest radioclub, a la Garrotxa.
3: A la nostra sortida
1: amb la gran Carme Molina, una de les primeres col·laboradores de l'altra ràdio,
3: Ràdio 4.
1: Quan l'altra ràdio es crea l'any 1980, any 81-82, qui portava la radioafició

0: des de la Garrotxa era la gran Carme Molina, la qual saludem des de l'altra ràdio, i ens donaràs avui freqüències
1: sí,
0: difícils.
1: Sí, emissores que van captar ja, que s'han de fora de les grans ciutats. Comencem per Austràlia. L'emissora Rich Beyond Australia, que és una emissora religiosa, que emet en anglès i en hindi, altres idiomes de la Índia i d'Àsia, es pot escoltar a 2:15 de la tarda, 15.400 Rich Beyond Australia.
0: Següent.
1: Molt difícil, perquè no perquè no s'escolti habitualment, sinó perquè no s'escolta habitualment perquè hi ha problemes elèctrics a Cuba.
0: Ah, perquè no transmet.
1: Exacte. Quan poden posar el transmissor, Ràdio Rebelde, Ràdio Rebelde la van captar un dissabte a la nit, que estàvem allà,
0: que estava Ràdio operativa. Rebelde,
1: la freqüència era a les 7 del matí d'aquí, 5.025. Les bandes tropicals, 5.025, Ràdio Rebelde de Cuba.
0: Jo fa molts anys en aquesta freqüència o propera de la banda 60 metres l'havia escoltat sovint, però en aquell moment tenia, diguem-ne, constància amb l'emissió i amb la
1: transmetia
0: transmissió.
1: Transmetia cada dia sense cap problema.
0: Però ara hi ha problemes degut a la situació malauradament que pateix Cuba, sobretot, evidentment, les seves ciutadanes i els seus ciutadans. Següent,
1: una mesura també difícil que porta molts anys a les zones curtes, jo diria que porta més de 50 anys a les zones curtes, encara emet des d'Àfrica, ELWA, que és ELWA, que és una emissora religiosa africana, en la freqüència eren les 12 de la nit, se podia escoltar, 6.050, i xoca molt que després, mateix que avança la matinada, en aquesta mateixa freqüència surt l'emissora de Quito, HFJB, que és de Quito, Ecuador, però 6.050, ELWA, es pot escoltar des d'Etiòpia, Monròvia,
0: Libèria. Monròvia, Libèria. Etiòpia fa anys hi havia la ETLF.
1: Un altre dia parlarem des de l'Etiòpia, perquè
0: hi ha tres emissores... També religiosa, però fa molts anys.
1: Atenció, perquè Etiòpia hi ha tres emissores, una curta, ja parlarem.
0: Següent país que veu poder fer escoltes des de la Garrotxa.
1: Malàsia va arreglar totes les emissores d'una curta. Això és important, perquè per tota Àsia... The Voice of Malàsia, la veu de Malàsia, es pot escoltar en mandarín i també en anglès, i es pot escoltar, molt difícil, a les 10 del matí, pel matí, la podem escoltar a la muntanya, 15.295. 15.295, The Voice of Malàsia.
0: I la més difícil de totes,
1: la
0: per acabar.
1: La més difícil de totes, van acabar la bomba. L'any passat la van escoltar, i aquest any també. Vanuatu, al Pacífic.
0: Vanuatu des del Pacífic.
1: Directament, res de repetidors.
0: Això
1: res
0: sí que és un autèntic DX.
1: Sempre em preguntaré quants rebots hi ha a la ionosfera.
0: Les zones curtes van a la ionosfera, tornen a terra, exacte, reboten i van fent rebots i tenen un abast transoceànic.
1: De 7 a 8 del matí, la van escoltar a la muntanya, 7 a 8 del matí, horari d'aquí, que ja era de nit, 7.260, si algú vol intentar, 7.260, Ràdio Vanuatu en idioma bislama.
0: Bueno, què explicaven, Paco?
1: No ho sé, però posaven
0: una música... quatre paraules de bislama?
1: Una música d'aquesta del Pacífic molt maca.
0: Jo no sabia ni que l'idioma de Vanuatu era el bislama.
1: Bislama.
0: Paco, fins d'aquí uns dies, que farem la tertúlia...
1: És difícil, cada vegada trobar emissores
0: a l'altra ràdio
1: difícils.
0: I la seguirem fent en català.
1: Gràcies,
0: que vagi bé, Paco.
1: Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: En aquesta temporada podrem seguir tenint les col·laboracions mensual de Dones COINF, del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Saludo jo avui a l'Encarna Pau, que és la vicedegana de Ciberseguretat i Automoció del COINF i, evidentment, també membre de les Dones COINF. Ella ens explica els propers minuts algunes característiques de la ciberseguretat industrial.
3: Vull apropar-vos a una part de la ciberseguretat que normalment és més invisible pel públic en general, però que és fonamental perquè moltes coses continuïn funcionant. I és la ciberseguretat industrial i la protecció de les tecnologies operacionals, les anomenades tecnologies OT. I per entendre per què és tan particular, us proposo imaginar una situació molt senzilla. I és... Què faríeu si el vostre ordinador us avisés que necessita una actualització? Doncs probablement premeríeu actualitzar, esperaríeu uns minuts, es reiniciaria i continuaríeu treballant. Doncs ara imaginem que aquest ordinador forma part del sistema que controla una fàbrica o una infraestructura energètica i en aquest cas la resposta ja no és tan senzilla perquè aquest ordinador potser no es pot apagar de forma tan immediata. Llavors aquí trobem un dels grans reptes de la ciberseguretat industrial. Llavors, quan parlem de ciberseguretat, normalment pensem a protegir els nostres ordinadors, els telèfons, els correus electrònics o les dades.

0: I aquest és simplificar molt el món de les tecnologies de la informació, que és el que coneixem com a IT. Però existeix un altre món, que és el de les tecnologies OT. Llavors, aquestes són tecnologies que permeten controlar i supervisar processos físics, com una màquina d'una fàbrica, una línia de producció o, el que hem dit, una instal·lació elèctrica. Llavors, aquí trobem una diferència fonamental entre les dues tecnologies, perquè IT, protegim principalment informació i sistemes, però en canvi en OT protegim també els processos físics. Llavors, clar, en una instal·lació industrial, una actualització o una intervenció pot requerir aturar un sistema o part d'un procés productiu. I una aturada pot generar pèrdues econòmiques i, depenent de l'entorn, afectar fins i tot a la seguretat de les persones o del mateix procés. Per això, a OT, no hi ha prou en preguntar si podem instal·lar l'actualització, sinó que també ens hem de preguntar si podem fer-ho sense posar en risc tota l'operació. A més, en els entorns industrials trobem sistemes que fa molts anys que funcionen. Alguns estan dissenyats en una època en què la connectivitat no tenia la importància que té avui. I actualment volem que les màquines estiguin connectades, que recullin dades per millorar processos, per manteniment remot o integrar informació amb altres sistemes. Llavors, aquesta connectivitat aporta moltíssim valor, però també introdueix nous riscos de seguretat. Llavors, hem de saber quins sistemes tenim, qui pot accedir, des d'on, amb quins permisos i quins altres sistemes hi estan connectats. Llavors, aquí apareix un aspecte que considero fonamental i són les persones que hi ha al darrere de tota aquesta tecnologia. Perquè la ciberseguretat necessita perfils molt diferents, persones d'IT, persones d'OT, d'enginyeria, d'operacions, de manteniment, de seguretat i fins i tot de negoci.
1: L'Altra Ràdio és un programa que compleix 47 temporades, però es manté viu i es manté viu perquè encara tenim nous col·laboradors i noves seccions. Justament ara fa pocs dies estrenàvem una sobre ràdio i esport amb en Joan Manuel Sorroca. Coses divertides i interessants sobre aquesta relació de ràdio i esport. Avui tenim la sort de rebre un nou especialista de l'Altra Ràdio. Aquest que aquí us parla ha tingut el plaer de compartir docència universitària amb ell durant força anys, l'Albert Vergés. Ell és el director de Sunomono Films, una important empresa productora del món audiovisual que està últimament treballant molt amb les eines d'intel·ligència artificial audiovisual, i alhora també Albert Vergés ja fa molts anys també com a creador plàstic, fins i tot amb zeros i uns. I recordo, Albert, benvingut a l'Altra Ràdio, les teves obres amb pintura, no?, amb zeros, amb uns, i ara també experimentant amb l'art i la intel·ligència artificial. En aquesta secció què farem? Doncs la proposta que jo li vaig fer a l'Albert Vergés, i moltíssimes gràcies per haver-la acceptat, és parlar d'audiovisuals i intel·ligència artificial en el sentit més ampli possible. Un dia pot ser de productes audiovisuals, un dia podem parlar, com serà avui, del que fa Sunomono a la ciutat de Barcelona, un altre pot ser d'artistes, d'obres d'ell. L'important és, d'alguna manera, que ens vagi descobrint de manera entenidora què s'està fent a dia d'avui amb la intel·ligència artificial aplicada al món de l'audiovisual. El primer seria presentar Sunomono Films, aquesta productora. La crees fa aproximadament quant de temps?
2: Aproximadament el 2007 van començar.
1: Per tant, estem parlant 2007, a punt dels 20 anys.
2: Sí, sí,
1: això ja s'apropa. I treballant amb la intel·ligència artificial en audiovisual, quants anys?
2: Van començar el 2023, va ser la primera peça que van fer. Evidentment, no ja us parlaré d'una cosa, és treballar l'altra factura.
1: El 2023 experimenteu ja...
2: Exactament.
1: Recordes els primers programaris, les primeres eines?
2: De fet, el 2020, en la pandèmia, hi ha una cosa molt interessant, que hi havia una aplicació per fer cosa de música, que es deia AIVA, encara existeix, que el resultat no era molt interessant, però clar, estem parlant del 2020, no? ja em vaig enganxar aquí, després ja em vaig enganxar a l'OpenAI amb el Playground, abans el ChatGPT, ja feia coses, ja parlarem un altre dia de crear poesia, sí, mia i tot això. I va ser el 2023 que, ostres, vaig dir, potser és el moment, i vam buscar una excusa, no?, a nivell d'equip, I això ja ho anirem parlant. A Sonomono ens agrada molt treballar sempre en equip, és una forma d'accelerar el procés.
1: Quants professionals veniu a ser aquesta productora treballant?
2: Sis persones que quan ens hi posem, doncs en aquest cas van ser en quatre, que ens van ficar a tope durant una setmana, i van buscar un autoprojecte, que va ser la Llegenda de Sant Jordi. Va dir que se suposa el 14 o el 15 d'abril, dius, hauríem de fer això el dia límit del 22.
1: Crear un audiovisual, de quina durada pensàveu?
2: No, la durada no tenia, més o menys un minut.
1: Un minut i mig. La Llegenda de Sant Jordi, que tot fos sintètic.
2: Exactament, i va ser espectacular.
1: I amb què treballeu, aleshores, el 2023?
2: Va, el 2023, clar, no sabíem què fer. Sabíem que es podien fer coses, però no sabíem exactament el què. En el qual van començar a veure que existia ja Runway. Runway en aquella època sol tenia el vídeo-to-vídeo, que era una cosa superinteressant, que la primera vegada que ho fas, ara no té cap mèrit,
1: clar,
2: però la primera vegada que graves un vídeo d'una persona sentada i la converteixes en un cavaller,
1: molt bé,
2: ostres, molt cutre tot, però sí, era un cutre tan bonic.
1: Per tant, vosaltres teníeu uns enregistraments que, fets no, per vosaltres?
2: Ho vam fer nosaltres amb el mòbil, en directe.
1: I d'aquell enregistrament transformàveu en aquest món imaginatiu de la Llegenda de Sant Jordi.
2: Exactament.
1: Però ja sortíeu d'un material, podríem dir, interpretat per vosaltres.
2: Exactament.
1: Com a base.
2: Exactament.
1: I només vídeo, no vídeo. So.
2: No, parlem més endavant del so. Perquè el so va ser la locució, que la van fer amb una que es diu Murph, tot encara existeix, que jo sàpiga. Ara està Eleven Labs, que és la Sumum, per dir una cosa. Però en anglès quasi totes són molt bones. La realitat és aquesta. Actualment en català hi ha coses molt potents, però en aquella època en anglès quasi tothom ho feia espectacular. La que van fer és una veu anglesa, la van fer en anglès.
1: Per tant, Runway com a creador de vídeo i la veu en anglès has dit...
2: Murph.ai.
1: Murph.
2: Sí.
1: Murph.ai, però 2023.
2: Sí. Després vam utilitzar una cosa que va ser el més interessant, que és Hugging Face. Hugging Face és aquesta aplicació que haureu vist alguna vegada, haureu sentit de que els OpenAI van crear un sistema que se'n va anar a Hugging Face i va hackejar el sistema per enterar-se que és el que havia passat. O sigui que aquestes coses que té l'AI avui en dia, que entren a llocs sense haver demanat permís i intenten solucionar el problema, és una web on hi ha un mogollon de creadors.
1: Tornem a dir el web.
2: Hugging Face, HUGGINFACE, vale? I allí va ser molt interessant perquè va ser el primer cop, i va ser superxulo, que primer cop que agafo un text i el passo a vídeo. Clar, una cosa vídeo de vídeo t'impressiona.
1: D'acord.
2: I vaig dir, ostres, agafo un cavaller que li dona una rosa a una princesa. Va ser una cosa super...
1: Per tant, tenim part d'aquell vídeo fet de vídeo normal i corrent transformat amb intel·ligència artificial i parts del vídeo generades ja a partir de guió, a partir de text.
2: Exactament. La gràcia de tot, sincerament,
1: sí,
2: i això passa avui en dia i sempre passarà, és la narració. Perquè la narració va ser és xulíssima. És el de menys com es va fer, sincerament.
1: D'acord.
2: És com s'explica la història, que la podeu veure...
1: Ara direm on es pot veure.
2: És la idea aquesta de que pots veure-ho tot des d'un punt de vista, doncs, molt interessant, perquè s'explica d'una forma determinada.
1: La llegenda aquesta de Sant Jordi, creat per l'equip de Sonomono Films amb Albert Vergés al capdavant, la podeu trobar al web de 3CAT. Com explica el xat GPT La Llegenda de Sant Jordi, un drac, dron i una princesa científica. Jo crec que posant simplement Llegenda de Sant Jordi, ChatGPT, 3CAT hi arribareu, però el títol de l'obra és Com explica el ChatGPT La Llegenda de Sant Jordi, un drac, dron i una princesa científica. Per acabar aquesta primera intervenció, perquè l'Albert Vergés el tindrem durant tota la temporada, cada mes a l'altra ràdio de Ràdio 4, primeres feines ja professionals a partir, diguem-ne, d'aquesta experiència que veu fer exitosa, cap on us va portar? Cap a quines primeres peces veu crear ja per clients?
2: Per clients, fins al 2024 no vam poder fer res cobrant, per dir una cosa.
1: D'acord.
2: No? Que és un altre món que també parlarem, perquè treballant...
1: Quines peces? Publicitàries? A quin estil?
2: Bueno, era una cosa per a... Era una cosa, un rotllo abogados, ¿vale?
1: Sí, un vídeo institucional, en aquest cas,
2: no,
1: podríem
2: no
1: dir.
2: Era una presentació...
1: Una presentació d'un col·lectiu,
2: en aquest
1: cas.
2: Sí, que hi havia un deepfake amb un canvi de... Era molt interessant.
1: Per tant, un vídeo que s'encarrega un col·lectiu determinat, en aquest cas del món dels advocats,
2: i
1: aquell vídeo, diguem-ne, d'aquella organització, ja el genereu amb intel·ligència artificial per primera vegada per un client 2024.
2: I el 25 ja no parem, i el 26
1: és tremendo. I en quins àmbits? 25, 26, 27?
2: El 26 hi ha moltíssima publicitat, molt a fons és publicitat.
1: Per tant, la majoria de feina vostra a partir de l'any 2026 i on estem nosaltres ara és més pel món publicitari.
2: Exactament.
1: Doncs jo crec que serà apassionant el que mica en mica ens anirà portant a l'altra ràdio de Ràdio 4, Albert Vergés, Intel·ligència Artificial i Audiovisuals. Torna al programa d'aquí un mes. Fins aleshores, Albert.
2: Vale, moltes gràcies.
3: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
1: Connectem ara amb els estudis de ràdio La Scala, emissora municipal, per escoltar l'espai sobre tecnologia i meteorologia. Ja fa anys que ens el porta el biòleg, el meteoròleg, el company de Ràdio La Scala, Sergi Corral, que a l'altra ràdio intervé també en nom de Meteoclimàtic, aquest excel·lent web amb informació meteorològica automatitzada, 100% fefaent, que posant el cercador Meteoclimàtic hi podreu accedir. Ganes d'escoltar-te ja, Sergi, com anem?
4: Benvolguts companys de l'altra ràdio, una temporada més parlant del temps, de meteorologia, d'instrumentació dins d'aquesta secció. I comencem en un programa d'avui on us volia explicar algunes diferències en quant a temperatures, en quant a instrumentació per mesurar la temperatura, que ja veieu que és, ja sabreu que és el termòmetre, que es situa dintre d'una gareta meteorològica, bé sigui en format de termòmetres manuals o bé en estacions meteorològiques automàtiques, però bé, aquest no és el fet. O sigui, avui em volia referir més que res a la instal·lació i a l'alçada de terra. Sabeu que per medir la temperatura, l'alçada oficial és 1,5 metres del terra. Hem de tenir els termòmetres situats a 1,5 metres del terra. Però què passa? Que moltes vegades no és així, no en mida relativa, perquè sí que, encara que ho tinguem situat a un terrat, ho podem tindre a 1,5 metres del terra, però si, per exemple, tenim l'estació a dalt d'un terrat o a dalt d'un àtic, d'allà hi ha una alçada molt important de 3, 4, 5, 6, 7 pisos o més respecte al nivell del terra normal. Això ens fa que canviïn certes coses, sobretot que canviïn les temperatures nocturnes, ja que a quanta més alçada posem el termòmetre, serà menys detectable en situacions d'inversions tèrmiques, és a dir, quan fa més fred en els fons o les fondalades que no pas a les zones altes. Això passa que, per exemple, en observatoris dintre de nuclis urbans, bé sigui de pobles o bé sigui de ciutats, normalment els que estan situats al centre de la ciutat i, per tant, situats en un edifici, donen valors de temperatura mínima força més elevats que mateixes estacions que hi ha situades, per exemple, a les afores del poble, en zones d'horts, de camps, de cultius, on, a l'estar més a prop del terra, hi ha una zona també no urbanitzada, on, evidentment, no hi ha castilla de calor, la temperatura és més baixa. Però ara també us faré un experiment, si voleu, un experiment. Deixar un termòmetre just a nivell de terra i un altre a 1,5 metres d'alçada. Veureu que, sobretot en aquestes nits d'inversió, en aquestes nits d'hivern, el termòmetre situat al terra marca uns quants graus menys que el termòmetre situat a 1,5 metres d'alçada. O sigui, quan més a prop de terra tinguem el termòmetre, menys temperatura hi ha. Per això s'han establert aquestes homologacions, aquestes normes d'instal·lació, que en aquest cas ho fa l'Organització Meteorològica Mundial. Un altre senyal, un altre símptoma, que aquest segur que el teniu més per la mà, sempre noteu més fred als peus, doncs, evidentment, és per això, perquè a baix a terra normalment acostuma a haver-hi menys temperatura. I de tot plegat se'n extreu que és molt important que quan treballem amb dades meteorològiques i dades climàtiques, sapiguem les metadades, és a dir, la cara B de l'estació on està instal·lada, és a dir, l'alçada on està instal·lada, la ubicació, el seu entorn, l'instrumental, perquè això ens dirà moltes coses d'on està l'observatori. I com ja sabem, cada observatori meteorològic només és representatiu de l'indret on està instal·lat. Doncs de moment, per començar temporada, això, Cinto, que vagi molt bé. Molt bon programa a tots.
1: Després d'escoltar en Sergi Corral amb la seva informació sobre el món de la meteorologia, avui al voltant de la temperatura, com acabeu d'escoltar, un plaer saludar novament a la Irene Lapuente, la física, la ballarina, la creadora de la mandarina de Newton, que avui ens parlarà del món nanoscòpic.
5: Richard Feynman ja ho va dir: "There is plenty of room at the bottom", hi havia molt d'espai al fons. i es referia al món nanoscòpic, al món de la milmilionèsima part del metre, molt petit. Un món on les coses es comporten d'una manera que a vegades ens sorprèn. I avui, a banda d'endinsar-nos en allò més petit, també voldria viatjar en el temps. Fa 1.200 anys, els terrissaires islàmics del segle IX van fer unes ceràmiques que tenien una superfície daurada, vermella, marró, groga, i que mostraven una lluentor metàl·lica que en girar-la canviava de color, com si hi hagués una capa de metall viu flotant sobre l'esmalt. En aquell moment no sabien què estaven fent, o més ben dit, no sabien per què funcionava. De fet, no tenien ni la paraula nanociència ni nanotecnologia al seu vocabulari i no tenien cap microscopi electrònic per mirar-s'ho amb calma. Però, per sort, a dia d'avui, un estudi del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'European Synchrotron Radiation Facility han publicat a Science Advances un article on es revela la química que hi ha al darrere. Per entendre-la, ens cal aprofundir en alguns conceptes. El primer és que és un ió. Un ió és un àtom que ha perdut o ha guanyat electrons i, per tant, té càrrega elèctrica. Els ions de coure i de plata, en escalfar-se, es mouen. Es difonen cap a l'esmalt, que és la capa vidriosa que cobreix la ceràmica, i allà substitueixen els ions alcalins. Els materials alcalins són aquells com el sodi o el potassi que formen part de la composició del vidre i que ajuden a fondre la temperatura és una mica més baixa. Per tant, amb aquesta substitució d'aquests ions ens apareix, no, el coure i la plata, que són les que faran aquests efectes nanomètrics que veurem com l'irisat. La segona cosa que ens va molt bé saber és com es fa el vidre. El vidre es fa fonent sorra, que és sílice, sorra de la platja, amb altres materials que baixen el punt de fusió. Quan la barreja es refreda sense cristal·litzar, queda un sòlid transparent i amorf, perquè, si heu sentit alguna vegada, no, els cristalls són estructures ben organitzades, en canvi el vidre és amorf, no és un cristall. Doncs bé, aquesta ceràmica, quan es feia, tenia aquests ions de coure i plata que arribaven a l'esmalt i quedaven atrapats i seran els que faran aquestes nanopartícules metàl·liques que veiem a la superfície. Doncs, vet aquí una part molt delicada, no? La mirada, la proporció, la temperatura de cocció. Si qualsevol cosa fallava, aquest efecte desapareixia. Per això era molt important repetir processos i repetir-los exactament igual. De fet, l'artesania esdevenia gairebé un art. Doncs mira, parlant d'art, aquest any ha sigut o està sent l'any d'Antoni Gaudí i podríem posar la mirada a la Sagrada Família i també en els seus vidres o vitralls, no? Doncs aquests colors blaus i verds, taronges, que ens transformen l'espai, que ens fan pensar en naixement, en passió, doncs també estan fets d'una manera molt semblant. Són fruit de la interacció de la llum, els fotons, amb les partícules nanoscòpiques dels òxids metàl·lics que van utilitzar quan feien els vidres. Així que una idea molt semblant. Materials que a escala invisible alteren com ens arriba la llum. A Barcelona tenim la sort que existeixen diversos centres de recerca, com aquest de l'UPC, o com l'ICN2 o com l'ICFO, que experimenten i juguen amb la llum. Perquè l'univers té moltes coses amagades, des de la matèria a escala nano fins a la matèria fosca. Sabem que hi són, perquè en veiem els efectes, però no sabem, no, tots els seus misteris ni hem desvetllat el que ens han d'explicar. Queden moltes coses per aprendre i moltes coses per entendre. Els terrissaires del segle IX tenien el seu saber a les mans i, de fet, potser aquesta és una de les gràcies, que la ciència ens pugui donar respostes a coses que observem. Doncs això, que aquest curs m'agradaria que estiguéssim tots atents a les mans, als reptes que se'ns plantegen, a les hipòtesis que se'ns dibuixen, a la validació d'aquestes i a la formulació de nou coneixement per ser transmès. Perquè si una cosa necessitem és capacitat de raciocini i esperit crític. Necessitem entendre genuïnament el que la màgia sap, el que ja percebem, ser conscients del que implica cada pas i no reproduir patrons perquè sempre ho hem fet sense haver-los qüestionat. Cuando me dijeron, niña, tú no vales,
1: yo tenía puesto los auriculares. Penúltima secció d'aquesta edició de l'Altra Ràdio ens porta a parlar amb Guillermo Canal d'Acutelan, l'Associació Nacional d'Operadors i Infraestructures de Telecomunicacions i Televisions Locals, en el si de la qual ja s'ha integrat Feceminte. Guillermo, un plaer que seguiu col·laborant al programa, en aquest cas ho seguiràs fent a través d'aquesta nova entitat com és Acutelange, es va dir doncs el

0: nostre programa que hi hauria aquesta integració de FECEM Inter dins a Cutelan, i avui et fixes en aquest octubre del 2026 en un projecte de Reial Decret que vol regular l'estat espanyol els centres de processament de dades. T'escoltem atentament.
1: La regulació es fixa fonamentalment en tres coses importants, que són l'eficiència energètica, la sostenibilitat i la resiliència. I per què és important? Perquè centres de dades estan en aquests moments pensant en construir molts. Per exemple, la Generalitat ha identificat fins a 26 projectes de centres de dades nous fins l'any 2035. Això representa una inversió que pot superar perfectament els 300 milions d'euros. Però és que, a més, el consum energètic, estem parlant d'un consum energètic que podria estar al voltant dels 2.000 megawatts de potència. És a dir, perquè fer-nos una idea, això són unes 80.000 llars. Aleshores, per això és important el que diuen aquesta reglamentació. I entra en dos conceptes. Els CPDs, que tenen una potència superior a un megawatt, que tenen uns requisits i unes imposicions considerables, i els que estan per sota, que simplement tenen l'obligació d'informar. Com cosa rellevant, aquests centres de procés de dades estan obligats a proporcionar el 80% de l'energia que consumeixen procedent d'energies renovables i en temps real. És a dir, no poden acumular aquesta energia i després utilitzar-la, sinó que l'han de produir i consumir com a mínim alhora. Jo crec que això és una dada interessant i rellevant, i bueno, que...
0: Molt bé, sí, i necessària, és evident, és necessària, perquè no hem d'oblidar que hi ha diferents col·lectius a Catalunya i en altres indrets, no?, que precisament han protestat i han fet aquest crit d'alerta del gran consum que pot arribar a suposar, i que molt bé, està molt bé aquests avenços tecnològics, però que al cap i a la fi també són llocs que el nombre de feines que arriben a donar són mínimes perquè funcionen sols, poden ocupar grans superfícies, no?, i que interessa molt que hi hagi un tipus de regulació, no?, que tot sigui en aquest cas que pugui coexistir. Doncs ens ho ha explicat en Guillermo Canal des de Cutelan, que torna el programa d'aquí un mes. Ho anirem seguint. Gràcies, Guillermo.
1: Adéu.
0: Entrem a l'última secció d'aquesta edició de l'Altra Ràdio, bloc dedicat a la radioafició. Comencem dient que Enric Fraile, Eco Alfa 3, Bravo Tango Zulu, president del Consell Territorial de la Unió de Radioaficionados Españoles a Catalunya, membre del Radioclub La Salle i també de la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas d'Espanya, ara entendreu per què ho esmento, ha publicat el llibre electrònic gratuït Meteor Scatter. Si us interessa, baixar-vos-el gratuïtament, insisteixo, el podeu aconseguir en el seu web, ea3btz.com. ea3btz.com. I dit això, saludo ara el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT, Ramon Ribàs. Benvingut, Ramon. Tindrem la sort de seguir col·laborant amb la URCAT una vegada al mes. Mirem cap al passat cap de setmana. Miquel Àngel Sáez deia que hi hauria la setzena diada de la Radioafició Catalana a Castell de Montesquieu. L'URCAT hi vareu ser presents i avui ens diràs com us va anar.
2: Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres. Doncs sí, després d'aquest estiu tan calorós, hem arrencat aquesta tardor amb aquesta magnífica setzena diada de la Radioafició Catalana, que organitza el Miquel Àngel Sáez al Castell de Montesquieu. Jo no vaig poder-hi ser per temes familiars, teníem un compromís familiar, però diversos companys de la Junta...
0: Que el vaig veure a la fotografia, en Joaquim Fàbregas, antic col·laborador de l'Altra Ràdio durant dècades, el vaig veure magníficament acompanyat.
2: Sí. Doncs molt contents van estar els companys de tota l'organització de poder estar en aquest magnífic castell de Montesquieu, i sobretot, a part de sentir o escoltar les xerrades i les novetats que alguns companys van presentar, sobretot poder saludar els amics i companys de la radioafició.
0: Montesquieu, al límit entre el que és Osona i el Ripollès. Activitats a l'URCAT, ja mirem cap a aquest mes d'octubre que hem començat des de la URCAT.
2: Perfecte. Doncs mira, ja un cop acabat l'estiu i tornat una mica a l'activitat normal, estem reprenent les tasques per configurar l'accés remot de l'estació que tindrem a disposició dels socis. Després també participarem el darrer cap de setmana d'octubre, el 24 i 25 d'octubre, en el concurs internacional de fonia que organitza CQ Radio Club de la RRL. Molt interessant, ja tenim 6 persones que estarem allà tot el cap de setmana fent contactes.
0: Contactes amb veu.
2: Amb veu, amb fonia, sí, sí, amb banda lateral.
0: Veu humana.
2: Veu humana, sí,
0: no
2: sí.
0: No sintètica. Vol dir decamètriques?
2: Totes les decamètriques,
0: Les bandes d'ona curta, allò que correcte. Permeten grans distàncies, per les persones que es puguin escoltar i que no ho coneixeu.
2: Correcte, sí.
0: Operareu des de la vostra estació a la Llagosta, la Seu d'Urcat, o amb altres...
2: En principi estem pensant d'operar des d'allà i potser des d'una altra ubicació ho estem acabant de tancar.
0: Doncs segur que serà un èxit. Quan tornis ens podràs dir com ha anat, no?, d'alguna manera, aquest CQ Radio Club final del mes d'octubre. I teniu una visita també pel final d'octubre,
2: també
0: no?
2: Estem molt contents de la visita que ha organitzat el Francesc Cazorla per fer la visita al Barcelona Supercomputing Center, que el tenim el 30 d'octubre, un èxit de reserves, i molt contents perquè el Francesc havia treballat a la IBM i està molt content de tornar a casa, diguem, a fer aquesta visita.
0: Sí, podreu saludar el Mare Nostrum 5, podreu saludar el Mare Nostrum Ona, el quàntic, no?, que ocupa aquella capella, no?, que doncs, abans hi havia el Mare Nostrum número 4, des d'on vam fer una edició de l'altra ràdio ja fa uns quants anys, un centre de recerca de màxim nivell. Segur que serà interessantíssim. Aprofito per dir que el Barcelona Supercomputing Center està present a l'altra ràdio als segons programes a més, per tant, la propera setmana esperem tenir col·laboració del BCC a l'altra ràdio i els quarts programes a més, justament. El passat programa ja sentíem a la Mariona Sanz al BCC a l'altra ràdio, que sí, un èxit la visita.
2: Moltes gràcies.
0: Recordem, web de contacte per tancar de Urcat.
2: Urcat, urcat.cat. i radioaficionats.cat.
0: Radioaficionats.cat és la més genèrica, que us invito a que li dongueu un cop d'ull, descobreu coses apassionants al món de la radioafició. Fins aquí uns dies, que vagin molt bé les visites.
2: Gràcies.
0: A tots vosaltres, fins la setmana entrant, i sobretot, molt bona ràdio!

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4.

Sigues benvingut, benvinguda al nostre espai de conversa i d'escolta, refugiades aquí al final del dia en la foscor. El Sota Sospita és una coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. I tu des d'ara i fins les 11 n'ets còmplice? Som Cristian Estanescu i Laura González.

Després desvetllo la resta de continguts. De moment, obrim, ho fem amb música, amb aquest nou single d'Arnau Ballbé, Tortuga.

un altre avançament del que serà el seu primer disc en solitari previst per inicis de l'any vinent, de 2027. El barceloní, a més, estrenarà gira a partir del 2 d'abril. Ho farà a la Sala Apolo de Barcelona i les entrades ja estan a la venda. Pel que fa a la cançó que acabes d'escoltar, Tortuga, és un exercici, diu Ballbé, sobre la contenció i els mecanismes que activem per no mostrar el que sentim. Ha estat el nostre tret de sortida avui al Sota Sospita. Entrem en matèria.

0: Ets una persona gelosa? Tothom pot sentir aquesta emoció, aquesta cosa que et mou per dintre, si la teva parella, per exemple, doncs, no sé, està com molt interessada amb algú, o si aquesta altra persona s'interessa molt per la teva parella. Ara bé, què fas amb aquesta emoció? Aquí és on radica la qüestió. Sílvia Catalán, què tal, com estem?
1: Hola, què tal? Jo molt contenta i amb ganes de tractar aquest tema, perquè és un tema d'aquests que sempre acaben sortint a tot arreu. És una emoció, un sentiment molt universal, aquest de la gelosia.
0: Clar, però fins a... O sigui, a veure, vull dir, en un moment donat, sentir-se insegur, tenir certa por, no sé, a perdre aquella persona, o certa inseguretat per comparació, no?, sovint, perquè de sobte hi ha algú que consideres una amenaça. Tenir l'emoció és molt humà, és molt universal, com tu deies, i fins aquí, doncs escolta'm, pot passar. Ara bé, com gestiones això? Aquí és on radica el problema, i pel que veiem, està a l'ordre del dia. Totalment. I de la gelosia se'n deriven comportaments molt tòxics, molt tòxics, i això ho hem d'aturar.
1: Clar, de fet, aquí està la gràcia del tema, no? I mira, hi ha persones que venen a consulta i això m'ha passat a mi, li ha passat a les noies del meu equip, no? I ho parlem moltes vegades. Persones que venen, és que vull deixar de ser gelós, o vull deixar de ser gelosa. I sempre fem aquesta diferenciació, no? És com, no podràs deixar de ser gelós o gelosa, però sí que pots modificar el que impliquen aquests gelos sobre la teva parella. Perquè normalment, com tu dius, no, aquest sentiment, que és molt vàlid, ara expliquem una mica en què consisteix i d'on surt, el problema no és que el tinguis, que sí, perquè et fa passar malament, el problema és quan ho exterioritzes i d'això se'n deriva una relació de control. Si jo tinc gelos i el que faig és dir-te no pots sortir, quan surtis m'has d'enviar una foto demostrant que estàs on m'has dit que estàs, al final això evidentment no és una relació sana i no és adequat, és una relació de control. Per tant, és important que entenguem que de gelos en podem tenir en qualsevol moment i en qualsevol ocasió, perquè els tenim com molt encapsulats, no, en el món de la parella i de les relacions romàntiques, però també pots sentir gelos d'una relació d'amistat, quan les teves amigues, per exemple, queden sense tu un dia perquè potser tu no podies i en lloc de cancel·lar la cita o dir, bueno, doncs ja ens veurem un altre dia, han quedat.
0: Sí.
1: Igual, ai, et desperta, no?, aquella sensació de gelos. O, jo què sé, és molt típic, per exemple, en la canalla petita, no?, els gelos del germà petit.
0: Sí.
1: O vull dir que al final el gel és una cosa que ens acompanya i els gelos no deixen de ser una manifestació de la por que tenim a perdre allò que estimem o allò que és important per nosaltres. Si una cosa no m'importa, una cosa no té un pes específic en la meva vida, segurament serà més difícil que sentir gelos. Per això, moltes vegades, i ojo amb això, perquè la literatura romàntica, els contes de Disney i de més, s'han encarregat de dir-nos que si una persona no sent gelos és que no t'estima prou. Ojo, cuidao.
0: Clar, és que això és una premissa tan equivocada.
1: Molt xunga.
0: Tan equivocada.
1: Molt xunga. Perquè, de fet, si una persona t'estima i té un amor sa cap a tu, i hi ha confiança, no? Hi ha un amor de confiança, i en realitat no has de per què tenir gelos. Aquella persona no té per què marxar.
0: Bueno,
1: i en tot
0: que...
1: cas, si a tu et desperta aquests gelos...
0: Treballa tu, saps?
1: Clar, no cal.
0: Hi ha la
1: tu...
0: Sílvia aquí per fer teràpia, coi.
1: No cal que tu li diguis a l'altra persona, és que no vull que surtis perquè et despert... No, anem a treballar tu. O sigui, el gelos és una cosa molt, molt important que entenguem, que el gelos és una cosa que s'ha de treballar la persona que el sent.

0: També m'agradarà preguntar-te sobre realment és la por a perdre algú o és la necessitat de controlar-lo en aquest algú i d'on neix aquesta necessitat. Però vaja, partim d'això, no? Primera cosa, la gelosia és molt humana, la podem sentir totes i tots, i aquí es tracta de com ho gestionem. Però tu ara que deies aquesta premissa, no?, de que si m'estima és que és normal que sigui gelós. No, no és normal.
1: Exacte.
0: No és normal. I allò de, no, jo sóc gelós, no és que sigui gelós, és que lo mío es mío. No, perdona. Allò no és teu.
1: No, primer,
0: no és teu i no és teva. Això per començar.
1: Les persones no ens pertanyen. Cap persona
0: això
1: ens pertany.
0: Això per començar. I clar, s'ha de distingir molt entre, a banda que si tu tens una parella, aquesta persona que és la teva parella pot demostrar amor a altres persones, no de la mateixa manera que a tu, si no sou una parella oberta,
1: oberta,
0: evidentment,
1: exacte.
0: Però si ens situem en una parella tradicional de dues persones, amb una relació tancada, home, però igual aquesta per l'altra persona té amics o amigues, no? Clar. Que pot fer-los una abraçada, o que pot, no sé, ser carinyós en un moment donat, o pot preocupar-se per com li van les coses, o pot, és igual, m'invento, sortir a ballar i ballar amb algú que no coneix, fins i tot. Home, no et dic que li faci ahir un twerking restregando cebolleta com...
1: Bueno, que potser entra dintre de dels acords que teniu.
0: Bueno, home, jo prefereixo que no ho facis si ets la meva parella. Saps? O sigui, prefereixo que no.
1: Clar.
0: Però...
1: Mira, això és important que tinguem en compte que, quan estem en parella, si parlem d'una parella, això, una parella romàntica, una parella de relació... la base de la parella ha de ser la confiança. I la confiança en què? La confiança en que si aquesta persona està amb mi és perquè vol estar amb mi, no perquè vol estar amb un altre i posar-me les banyes. Llavors, quan tinc una relació sana, sí que poden existir aquests gelos, el que et deia abans, poden existir aquesta, no, aquest puntet de, ai, mira, preferiria que passés la tarda amb mi aquí tirada al sofà en lloc de que se'n vagi amb els seus amics. Evidentment que pot sortir això, però si és una relació sana, tu això ho encaixaràs dintre del, ai, doncs, no, me l'estimo, vull que estigui aquí, però no li diré res perquè també m'agrada que gaudeixi, m'agrada que faci la seva vida, m'agrada quan és una persona autònoma, no, i independent. I això quedarà aquí, no anirà més enllà. Què passa? Que els gelos tenen molt, molt, molt a veure amb la inseguretat personal. Si jo crec que no sóc suficient, si jo contínuament, i abans ho has posat, no, al principi de la xerrada, si jo contínuament m'estic comparant amb els altres, si jo contínuament estic pensant que sóc inferior, que no val tant com els seus amics, que aquella nova persona que té a la feina és més interessant que jo, té més coses en comú, evidentment, no? Això em genera, tu posaves la paraula, aquests gelos patològics que al final acaben estenent-se a tot arreu. O sigui, jo he vist a consulta, he vist i m'han explicat pares que tenen enveja dels fills per l'atenció que reben de la mare.
0: Per favor!
1: Sí, però per això dic... Sí, sí, és que la vida... Saps allò? Clar, és que la meva dona només està pels meus fills. Bueno, és que els teus fills tenen 2 i 3 anys. Jo què sé, igual és normal que la teva dona posi...
0: I si estiguessis tu també una mica pels teus fills,
1: exacte,
0: i la lliuressis una mica amb ella. No
1: o, sé, compartíssiu, o compartíssiu espais, és que al final... Però, clar, aquesta gelosia, aquesta enveja, aquesta necessitat d'atenció contínua, hi ha una part patològica, evidentment. No ets el centre del món de ningú, però ni tu, ni jo, ni ningú. Vull dir, per sort, compartim vida amb moltíssima gent. I realment, quan ho encaixem des de la naturalitat, no? De ostres, és que aquesta persona pot tenir diferents interessos. És molt més còmode. Perquè després, quan arriba aquesta persona, no, doncs et parla, ostres, doncs mira, he parlat amb l'altre de tal, no sé què, i he sortit... Bueno, doncs tens molta més... molta més conversa al final amb aquesta persona. Val. Que si està tot el dia amb tu, perquè clar...
0: La teoria jo crec que la sabem, la coneixem, i entenem que quin comportament del tipus gelós pot acabar convertint-se en tòxic. Però moltes vegades les coses són molt més subtils, i si les veiéssim venir, doncs... actuaríem d'una altra manera. Et vaig a posar exemples. La primera vegada que em va preguntar qui era, no hi vaig donar importància. Després va començar a preguntar-me per què li posava tants likes, per què em parlava tant, per què havíem de quedar per prendre un cafè. Un dia em va dir, no et dic que no hi parlis, però si saps que em molesta, per què ho fas? I jo vaig acabar deixant de quedar amb ella.
1: Efectivament. Mira, Això és la base

0: d'una relació de control, al final. Perquè si aquesta persona... Torno, o sigui, partint de la base que els gelos són normals, i està molt bé que aquesta persona li pugui dir a l'altre, escolta'm, a mi això em desperta com neguit. L'altra persona ha de dir, ostres, doncs, gràcies per dir-m'ho, ok, d'acord, desperta neguit, és una persona important per mi, i llavors què puc fer per baixar aquest neguit? Però el que puc fer per baixar aquest neguit no és deixar de quedar amb aquella persona.
1: No, ni deixar de posar-li likes. A més, és que, perdona una cosa, però jo, igual, no sé, però quan comences a tenir algú, comences amb una parella o tens una parella, el normal és que respectis les seves amistats i ja està, i fins i tot que conegui algú nou en la feina amb el que comenci a tenir bona relació. Després serà, diguéssim, responsabilitat d'ell o d'ella quin tipus de relació té amb l'altra persona. Però si jo estic sortint amb algú i aquest algú em diu, he quedat amb la meva amiga la Mari o la Sònia, doncs molt bé, que us ho passeu bé. Ja està.
0: Sí.
1: I si està mirant Instagram i li posa 50 likes a la Sònia, doncs entenc que és la seva... O sigui,
0: sí, sí.
1: Perquè has de començar qüestionant, doncs perquè tens aquí un ego o molt fràgil o vols exercir un control.
0: Exacte.
1: Per no haver-te tu d'autogestionar. És que, bueno, és que a mi... Però en canvi això ho fa tanta gent,
0: sí, sí.
1: Sílvia.
0: Sí, sí, perquè és molt home. Habitual. Mira, has dit això i a mi m'ha vingut al cap, no? La idea aquesta de que no és el mateix tenir parella que estimar una persona que és la teva parella. Tenir parella moltes vegades és tenir una cosa en propietat.
1: Sí.
0: Fixa't, no tenir, posseir aquesta parella. I en realitat, aquesta persona no et pertany, torno a dir-ho. Quan tu estimes una persona... el que vols és que aquesta persona sigui aquesta persona. Si tu li comences a dir no quedis amb aquests amics, no vegis a la teva família, per exemple, no llegeixis aquests llibres perquè et posen idees al cap,
1: mira,
0: no miris
1: si llegeixin...
0: aquest tipus de pel·lícules perquè no sé què, clar, al final aquesta persona deixa de ser aquesta persona, per tant tu no estimaves aquesta persona.
1: Clar.
0: El que estimaves o el que tu volies era tenir una parella en propietat.
1: La imatge que tu t'havies fet d'aquesta persona.
0: Bueno, això, tenir la parella en propietat.
1: Ja.
0: Llavors, si jo considero que és la meva propietat, evidentment, no? Exerciré tot aquest control. Per tant, fixa't, no? En aquest cas que posaves, no? A mi em fa mal que surtis, no? Amb aquestes persones o que parlis amb aquestes persones.
1: Chico, pues...
0: Està molt bé, deia, no? Aquesta consciència emocional de poder-li explicar a la teva parella què és el que està malament, però hi ha una cosa que no ens en podem oblidar i que tinc la sensació que últimament a nivell social estem perdent una miqueta, que és la responsabilitat de les pròpies emocions. És a dir, sí, el que tu fas m'afecta a mi, evidentment, però jo tinc responsabilitat sobre això. Vull dir, jo he de treballar-me això.
1: Clar.
0: Perquè he de veure que no és sa,
1: si
0: que et digui que no quedis.
1: Si jo en un moment donat em sento malament perquè tu surts amb els teus amics, m'ho he de menjar. I
0: sí.
1: Punto. I no puc estar enviant missatges per veure si contestes i si estàs pendent de mi, perquè has sortit amb els col·legues o amb les col·legues, m'és igual. I si un dia estem junts, on sigui, en una barbacoa amb les teves amigues, i jo trobo que n'hi ha una que té una confiança extrema i em sembla d'allò, m'ho he de menjar. I en un moment donat, jo què sé, igual puc preguntar, sou amics de fa molts anys amb la Tània, Papeta, m'és igual, no? I com a molt no puc dir res més, vull dir, no crec, des del meu punt de vista, no hi ha dret a dir no vull que l'abracis o no vull que et toquis o has xerrat massa o fins i tot és que em sento malament perquè teniu molt bon rotllo. Perdona?
0: No, però per exemple,
1: jo
0: si tu ets una persona molt conscient de les teves emocions...
1: T'ha de callar.
0: Però si ets una persona molt conscient de les teves emocions, jo crec que no està de més... no està de més.
1: Bueno, la professional ets tu.
0: Pots sí. dir-ho. Ostres, em desperta, no?, una miqueta de... com de gelosia i tal. Però em desperta una mica de gelosia no vol dir deixa de veure-ho. Vull dir, jo t'aviso perquè entenguis que potser quan...
1: I què ha de fer l'altre?
0: Quan quedis amb l'altre...
1: I què ha de fer l'altre?
0: Jo et posaré una miqueta... No, l'altre és simplement informatiu. O sigui, no és una qüestió de posar-li la merda a sobre ni de traspassar-li la... Però està bé que en parella ens puguem dir les
1: sí.
0: coses que... I llavors és... Vale, a mi això em provoca això... confio en tu de tota manera i evidentment jo m'ho treballaré, però que sàpigues que quan em dius que quedes amb aquesta persona, doncs potser jo no et poso tan bona cara o no t'animo tant a quedar amb aquesta persona com t'animaria a quedar amb un altre grup d'amics, per exemple. Vull dir que està bé dintre d'una relació sana que això existeixi, però ja entenc per on vas tu, perquè

0: Això al final es pot transformar en una estratègia de control. Ai, és que em fa sentir molt malament que quedis amb aquesta persona. Però tu queda, eh? No passa res, tu queda. I si no, cada cop és
1: una
0: això...
1: trampa, això és una trampa.
0: Evidentment, tu no t'estàs fent responsable.
1: Vam anar a una festa junts. Vaig estar parlant amb un noi que coneixia de la feina. Quan vam arribar a casa em va dir, t'he vist. Jo li vaig preguntar què havia vist i em va contestar, com el miraves?
0: M'encanta.
1: De nivell 1 de manipulació.
0: A mi
1: mirava amb els ulls, que en tinc dos, saps?
0: No, i que a més, tu pots mirar fascinadíssima una persona i no tenir cap interès romàntic en aquesta persona. Potser aquesta persona et fascina perquè, buah, jo què sé, perquè és superbon la seva feina, perquè ha fet un viatge xulíssim que tu tens moltes ganes de fer. Fins i tot potser t'està parlant d'una cosa i estàs mirant-lo en plan, uau, és que això ho vull fer amb la meva parella. No interpretem, no caiguem en l'error de la interpretació del llenguatge de signes. Això em sembla que n'hem parlat alguna vegada, de la comunicació no verbal. Està molt bé tenir-la en compte, però vigilem amb tot això, vale? Vigilem amb interpretar coses. Òbviament, si ja... O sigui, tot això s'ha d'entendre en un context, perquè si jo vaig amb la meva parella a una festa i està mirant amb ullets aquesta persona, i a més jo sé que amb aquesta persona es troben el que dèiem abans, no? Si hi ha base d'on agafar-me, aquí evidentment, però si és una qüestió aïllada, o si jo no tinc més idea d'això, bueno...
1: Jo me recordo una vegada, que fa molts anys això, ha prescrit, però vaig anar a una festa amb un noi, que ja hem tingut alguna cosa, i llavors en aquella festa... vam trobar a la seva ex, que se suposa que estava tot bé i tal qual. I llavors me la va presentar i jo la vaig saludar molt normal i em vaig interessar per què feia, per tal qual. Ah, molt bé, i llavors vau compartir... I llavors em va venir una amiga de l'ex, o un amic, no ho recordo, i em va dir, com és que tens tan bon rotllo i que estàs així com si no res? Dic, per què no hauria d'estar com si no res? Vull dir, allò... ja s'ha acabat, m'entens? O sigui, no... Ja, però clar, és l'ex. Bueno, ja, però... Ex, precisament, ja precisament per això, és l'ex. Jo, la qual sóc jo. O sigui,
0: clar, però mira...
1: A mi no m'importa, m'entens?
0: Sí. Fixa't, aquesta actitud teva és una actitud molt sana, perquè al final és... Aquesta persona ha sigut important.
1: Però ja no, ara clar. Ho sóc jo. Vull dir, és que jo no sóc de gelosa.
0: O potser sí que segueix sent important en tant en quant forma part de la teva història.
1: Sí, clar, faltaria més.
0: Llavors, és com, tu has d'entendre quan estàs amb una... O sigui, si tens 15 anys i tens una parella de 15 anys, doncs segurament no tindrà cap ex. Però quan tenim una edat hem d'assumir que si comencem una nova relació hi ha hagut persones abans, per tant és molt absurd sentir-te gelosa de l'ex, que això passa moltes vegades.
1: Això també hi ha gent que li importa, bueno, ja no diré com ho diuen els bros i aquestes coses, no? però el bagatge
0: sí.
1: Hi ha gent que li importa.
0: Bueno, per això, perquè hi ha tanta inseguretat que al final la sensació que molta gent té és com, aquesta persona amb la que estic ara m'està comparant amb totes les seves ex, i no sé tu, no, però jo he tingut diverses relacions de parella i mai se m'ha acudit comparar-los un amb l'altre perquè són persones diferents. Vull dir, quan tu tens una relació sana, en realitat no estàs comparant amb res. Però clar, aquests gelos retroactius, no? Que és com aquestes coses que has fet amb la teva parella. Clar, és que amb la teva ex havies fet 30 viatges i amb mi només n'has fet un. Bueno, doncs potser amb la ex tenia, no sé, anava millor de pasta i amb tu no tant, o amb tu té altres aficions, no ho sé.
1: Sí. Al principi em feia gràcia que volgués saber de mi. Has arribat bé? Què fas? Amb qui ets? Després van començar els... Per què no m'has contestat si estaves connectada? I si trigava 2 hores ja hi havia una discussió. Jo ja no estava vivint la meva vida, estava administrant la seva tranquil·litat.
0: M'agrada molt això de l'administració de la seva tranquil·litat.
1: Sí, o sigui, disfressada preocupació, un control. Això sí que ho he vist de ben a prop. Jo tinc una amiga que el seu marit, de veritat, no puc amb allò, videotrucades contínuament quan em ve a veure.
0: Escolta'm.
1: És que, vull dir, estem al súper, m'entens? I hem d'ensenyar que estem al súper. Però què és això, tio?
0: Molt malament.
1: Molt malament. I després conec el cas contrari, o sigui, conec el qui se fa 4 o 5 fotos al llit, per quan no està amb la dona, i llavors, igual està de festa, i li envia una foto i li diu, carinyo, fins demà.
0: No.
1: Però la foto no és d'avui.
0: todo mal. És que ja el tema... I a més...
1: Per això estem fatal, estem fatal.
0: I a més amb el tema IA cada cop pitjor.
1: Bueno, ja, però de la mateixa manera que hi ha moltes,

0: moltes eines també per saber, perquè els joves saben estalquejar molt i molt bé, i hi ha moltes eines per saber doncs, què estan fent. Però clar, aquesta necessitat de controlar a l'altre, de quantes hores està a Instagram, si ha posat fueguitos o no ha posat fueguitos...
1: Això,
0: no
1: sé quantes... això és una bogeria absoluta.
0: És tremendo, però és que a més deu generar una ansietat. Deixa-la en pau, que faci els fueguitos, tu viu tranquil·la, i si un dia te la fot, doncs te la fot. I ja està, i allà no és, i ves tan lluny. No sé,
1: jo he vist coses tan extremes, o sigui, gent a consulta que m'ha explicat coses tan extremes, com, clar, perquè jo sé el número de gent a la que segueix aquesta persona. Llavors, quan veig que segueix a una persona més, vaig a mirar a qui ha començat a seguir. I és com, mare de Déu...
0: Quin estrès, i sempre, quina feinada, no?
1: Clar, exacte, sempre els dic, uala, és que si tot aquest temps que tu estàs dedicant a això el dediquessis, no ho sé, a mirar una sèrie, a llegir...
0: A cultivar-te...
1: O a dormir,
0: sí,
1: estaries molt més relaxada i molt més descansada. Però és veritat que les xarxes socials ens porten molt aquesta sensació, moltes vegades falsa, de control sobre l'altre. Miro això, no? On està? Vale, ara s'ha connectat. No, ara no s'ha connectat. Ara ha estat en línia tantes hores, tal, no sé què. I normalment, em deia una pacient, clar, normalment, com ho deia, ell no es connecta a partir de les 11 perquè ja dorm, i l'altre dia em vaig connectar jo a les 12:30 i estava connectat i no estava parlant amb mi, i amb qui estava parlant, i jo, uau, dic, moment,
0: no sé,
1: dic, jo què sé, doncs igual estava felicitant l'aniversari a un col·lega, o estava,
0: o
1: jo què sé, llogant, no ho sé, és igual. La qüestió és que quan tenim aquesta sensació d'inseguretat, de que l'altre en qualsevol moment ens la pot fotre, ens hem de treballar. Perquè això, evidentment, no és sa, perquè això, evidentment, no és tranquil·litzador, no és una vivència sana de tu ni de la relació. I, per tant, aquí jo animaria les persones que s'identifiquin com a geloses, que no és que siguin males persones, no volen ser controladores necessàriament. Molta gent pateix molt per ser gelós o per ser gelosa.
0: Clar.
1: Jo els diria que es treballin.
0: I després una altra cosa, vull dir, si l'altra persona amb la qui estàs et dona molts motius, que aquí entraria el tema de la intuïció, dic que igual pot ser que siguis una mica gelosa per experiències anteriors, no? Gelós o gelosa, d'acord? Però també pot ser que tinguis una intuïció, perquè la persona amb la que estàs, doncs, bueno, igual s'olora a quilòmetres, no? Ho pots ensumar, que no és de fiar. Si no és de fiar, vull dir, deixa't de... No confonguis amor amb esperança de que canviarà. O sigui, si no és de fiar, no és de fiar. Llavors, clar, les xarxes socials, com dèiem, han convertit la gelosia en una mena de capacitat per a la investigació, no? De capacitat per a la... per detectivesca.
1: Total.
0: I això, tornem-hi, a qui estressa i a qui converteix en un neguit és a la persona que la pateix. I no deixa de ser també una manera de violència psicològica.
1: Absolutament, sí, sí.
0: Llavors, allò no pot ser. En el primer moment que tu, no, és que mira, surt tots els divendres i mai em contesta. Doncs mira, si mai et contesta, tens dues opcions. O no escriure-li, per tal de no rebre la no resposta, o
1: bueno, o gestionar-ho. Mira, faré una cosa que ja saps que no faig massa sovint, que és posar un exemple meu propi. Jo quan vaig començar amb la meva nova parella, amb la parella que estic ara, tenim una relació molt sana, molt bonica, fantàstic,
0: que
1: però quan vaig començar amb ell, quan ell quedava amb els seus amics, ell no contestava el mòbil, i a mi això em generava molta inseguretat, perquè venia d'on venia, bueno, és igual, les meves històries, vale? Però clar, jo, això, jo sabia que m'ho havia de treballar. I llavors jo ho racionalitzava de la manera següent, és a dir, que guai tenir una parella que quan està amb els amics és capaç de desconnectar i estar amb els amics, perquè en realitat és una cosa positiva, que en el moment a mi jo hagués preferit egoístament que em contestés i que estigués per mi i de més, clar que sí, però després ho reflexiones i és com, no, no, és que això no seria sa. Per tant, moltes vegades, i això ho poso com a exemple perquè s'entengui que tothom podem tenir aquests pensaments egoistes, no? Del vull només per mi, no, però tu has de ser capaç de racionalitzar, per això deia, no? O sigui, hem de treballar-nos nosaltres i he de ser capaç de dir, vale, quan està amb una... i és fantàstic, perquè això vol dir que quan està amb mi està per mi. Quan està amb els seus amics, està pels seus amics. Quan està amb les seves filles, està per les seves filles. I és molt guai una persona que es pot centrar en el que està fent.
0: En el present.
1: I no en el mòbil, està contestant a la xurri de turno. No? Llavors, el que vinc a dir és que tota aquesta incomoditat que ens genera la gelosia, és molt important que entenguem que es pot treballar. Que no és que jo sóc gelosa,

0: dolors i no hi ha res a fer.
1: No, clar, és que jo sóc així, doncs mira, canvia.
0: Exacte, es pot treballar, es pot... No és fàcil, bueno, clar, ja ho sé, perquè al final un treball psicològic mai no és fàcil, però hem de ser capaços de poder dir, val, jo vull fer això, jo vull estar en una relació de forma tranquil·la, de forma sana, mm-hmm. i que quan surtin aquests gelos o aquesta sensació d'inseguretat, la pugui col·locar en un altre lloc.
1: Està malament revisar el mòbil.
0: Ui, i tant. A més, és il·legal.
1: Val. Demanar explicacions constants, controlar amistats, qüestionar la roba, quelcom que també he escoltat moltes vegades. On vas així? Així com? Mm-hmm. Així com? Digues la paraula. Com vaig?
0: És que et vesteixes perquè et mirin.
1: En fi, és igual. Exigir ubicació. Mm-hmm. Interpretar qualsevol gest com una prova o indici d'infidelitat. Castigar amb el silenci. Fer sentir culpable l'altre. Vull dir, tot això, no. De cap manera. Mm-hmm. De cap manera. I què si em poso guapa per anar a sortir? Amb les... O sigui, i què?
0: Bueno, és
1: m'entens?
0: Que...
1: O sigui, quin problema hi ha? No sé.
0: No, és que exactament...
1: O sigui, quan et diuen que, on vas així, o sigui, que guapa vas, no? Com un retret?
0: Que guapa t'has posat, no? Clar, però fixa't el que amaga això al darrere, és que guapa t'has posat per un altre que no sóc jo.
1: Ja. Yeah.
0: No? I és com, bueno, és que hi ha moments per tot, vull dir, si estem a casa i estem aquí, jo què sé, fent el sopar, no sé què, doncs no pretendes que em posi el vestit.
1: Clar, els talons de... per fer-te el sopar.
0: Vull dir, doncs vaig amb la roba d'estar per casa, un dia sortirem a sopar i em posaré moníssima perquè em vindrà de gust, o no, o igual vaig amb xàndal perquè em ve de gust, o perquè amb tu em sento... És que clar, fixa't com canvia la cosa, no? És com, és que igual amb tu em sento còmoda com per no haver de posar-me talons, mm-hmm. perquè no he d'aparentar res, i em puc posar les meves bambes de caminar, i no cal. Que un dia em puc posar més mona perquè anem a no sé on, d'acord, però en general, no? I tenim com aquesta idea de... Bueno, és que al final és tot com molt tocant amb la inseguretat.
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: com,
1: sí.
0: Et poses guapa per l'altre? Ostres, pues que xulo seria dir que et diguessin, buah, estàs guapíssima, segur que tothom et mira avui, gaudeix. Uah, això és superpotent.
1: Ja està, sense veure com una amenaça cap a tu. I si tu saps amb qui estàs i quin tipus de relació hi ha, perquè has de patir, perquè qualsevol altra, que la primera persona que passi pel davant te la podrà prendre, la teva parella.
0: Però és que ves, això és superpotent, perquè fixa't, tu com surts de casa quan et diuen això? Uah, surts amb un poderío. I què passa quan tornes a casa? Que tens ganes d'explicar-li a l'altre. Ostres, doncs mira, estàvem al restaurant i hi havia una persona que no em deixava de mirar, o la col·lega aquella m'ha posat ullets.
1: Ui, però és que les persones insegures no ho suporten, això. Que mirin la teva parella.
0: Bueno.
1: No?
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: En fi, jo crec que tots ens hem trobat, amb aquest tipus de circumstàncies. Vull dir, a mi m'ha passat. M'ha passat allò de on vas, m'ha passat. Mm-hmm. M'ha passat allò de per què has de tornar a veure les teves amigues si les vas veure la setmana passada?
0: Ui.
1: Doncs perquè són les meves amigues.
0: I les veuré cada dia si pugués.
1: I les veuré sempre que pugui. I continuaran estant d'allà i sent les meves amigues quan tu ja no hi siguis. Mm-hmm. Saps què vull dir? Coses molt absurdes, mm-hmm. que, clar, no podem confondre, que aquí arriba el problema moltes vegades amb proves d'amor. És que, clar, vols saber on estic, perquè tal, és que...
0: No, perquè pateix tant, m'estima tant...
1: No,
0: que...
1: no ho podem confondre amb proves, com a proves d'amor, perquè no ho són.
0: No, no.
1: Són proves d'inseguretat, d'ego fràgil i de tonteria al cap, bueno, més aviat.
0: I de sensació de propietat, al final.
1: I de sensació de propietat.
0: Per tant, mai no és sa que vulguin doncs això, controlar contínuament...
1: Anem a donar-li la volta. Anem a donar-li la volta. Tu tens una persona, no?, amb la que o convius o no, o és el teu nòvio, nòvia, el que sigui, i doncs sempre acostuma a ser transparent, o tu consideres que teniu una relació de confiança. Però, de cop, un bon dia, quan, no sé, el truquen per telèfon, en lloc de parlar davant, surt al balcó. Uh-huh. O, quan aneu a sopar, posa el mòbil cap per avall.
0: Quan no ho havia fet mai.
1: Quan no ho havia fet mai. És a dir, comença a canviar una mica d'hàbits. Uh-huh. Jo aquí diria sospita.
0: Sí. Sí, sí.
1: I això no és gelosia. Això és, no, això és la intuïció atenta de la que parlàvem, no? O sigui, aquí estan passant coses. O si sempre tornava a les 8 i últimament de cop té molta feina. Uh-huh. I ara torna sempre un cop a la setmana, torna a les 12. Uh-huh. Home...
0: No, i pot ser que hagi hagut un canvi, però en una relació sana i normal i on no hi ha res a amagar, aquesta persona et dirà, ostres, mira, estem en un projecte que ara necessito allargar més.

0: i tal, no sé què, i t'explica el projecte i tal, i no sé què, i no té problema en ser transparent. El problema és això, quan hi ha hagut un canvi. És a dir, jo, per exemple, de forma normal, sempre poso el mòbil cap per avall quan estic amb algú, si deixo el mòbil sobre la taula, perquè a vegades, com no tinc butxaques, doncs la vida. I normalment sempre el poso cap per avall. Això no és sospitós. Bueno, a més que jo no tinc les activades les notificacions, però és igual. Això no és sospitós perquè sempre faig el mateix. Si amb la teva parella, de sobte això, no? Ara rep algunes trucades i se'n va al lavabo a parlar o al balcó, deixa sempre el mòbil al revés. Quan abans et deia, ai, mira el meu mòbil que m'ha dit no sé qui, i ara mai no et deixa mirar-lo, no? Perquè això a vegades passa en plan, ostres, m'ha enviat un missatge a ma mare i ara estic cuinant, agafa tu el mòbil i contesta-li. Bueno, doncs fantàstic. I de sobte comença a amagar-se, aquí sí, que evidentment s'activen les alertes i les alarmes.
1: Clar, jo per això prefereixo no saber res del teu mòbil, saps? Jo vaig tenir un nòvio fa molt, també, que de seguida, no, quan ell posava la contrasenya i tal qual, aquesta de
0: el patró,
1: jo girava el cap com qui posa el número de la targeta, saps? I posa el PIN. I un dia em diu, no passa res, pots mirar, vull dir, és aquest ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dic, ja, és que no el vull saber.
0: Sí, sí.
1: És que no el vull saber. Clar, per dues raons. Primer, perquè tu tens dret a mantenir la teva intimitat, perquè avui em dius que no passa res, però potser un altre dia sí que t'incomoda alguna cosa.
0: Sí.
1: Que no té per què ser una qüestió d'infidelitat ni res, pot ser
0: igual,
1: alguna altra cosa que t'incomodi.
0: Igual m'estàs preparant
1: no
0: una festa sorpresa.
1: M'és igual, o sigui, no vull saber-ho. I segon, si després esperes de donar-me la teva contrasenya, que jo et doni la meva, ho portes clar.
0: Clar, però mira, això, Laura,
1: claríssim.
0: És una cosa que entre els joves es fa molt, eh?
1: Ja!
0: Com a prova d'amistat.
1: Bueno, i es geolocalitzen.
0: Sí, també.
1: Es geolocalitzen.
0: Sí.
1: Però estem fatal o què?
0: Sí, sí. L'altre dia un adolescent em deia, és que jo sempre sé on està la no sé qui. I jo, Dic, què vol dir que sempre ho saps? Diu, sí, perquè tenim la comunicació compartida tot el dia, jo.
1: Comunicació compartida, tot el dia geolocalitzant.
0: Dic, però,
1: o bueno, sense que l'altre ho sàpiga. L'altre se'n va al lavabo, li poses un no sé què, llavors sempre saps on està.
0: És brutal. Però perquè això no és com una mostra de confiança.
1: Però quin neguit. No cal viure així, no?
0: Però escolta'm, jo tinc molta confiança amb la meva parella, amb les meves amigues, i no els hi deixaria llegir el meu diari.
1: Exacte.
0: Dir, ja està, final de la història. Tinc dret a tenir una intimitat. I això, moltes vegades, i per aquesta idea de l'amor romàntic, no, que ens ha venut, que al final ho hem de compartir tot, i que hem de ser dos cuerpos i una persona, i aquestes coses xunguíssimes.
1: Ni mitges taronges.
0: Exacte, però clar, si són mitges taronges vol dir que quan ens ajuntem fent una completa i per tant ho hem de compartir absolutament tot. No.
1: Bueno, no estem complets si no tenim algú al costat, no?
0: També, aquesta és l'altra.
1: Ni engeguem ja aquest tipus de pensaments.
0: Absolutament.
1: Llavors tu ets una persona independent que t'ajuntes amb una altra persona completament independent i junts feu dues persones que van juntes, que caminen juntes.
0: Construïu una cosa nova que és la relació.
1: Sí.
0: Que és una cosa que està fora de, o sigui, fora de vosaltres, en el sentit d'això, no? Que és una cosa que feu perquè tots dos poseu l'energia en què això creixi, però no és, no forma part de vosaltres.
1: Bé, doncs, compta amb el mite de l'amor romàntic, no? Perquè encara hi ha molta gent, sobretot joves, confiant que la gelosia són una prova d'amor, un símptoma d'interès profund, una idea reforçada també per la cultura general i per les xarxes socials. Compta amb les plataformes digitals per aquesta hiperconnectivitat que multipliquen aquests estímuls també de control, de revisar la darrera hora de connexió, de quants likes, de quants fueguitos, de quanta gent, de comentaris d'altres. És que has passat aquesta foto i només t'han comentat homes. Mira, en fi. Compta amb això de monitoritzar constantment, en definitiva, no? I a partir d'aquí, el control invasiu, perquè això pot portar a l'aïllament de l'altra persona i és molt perillós perquè pot ser que te n'adonis quan ja sigui massa tard. Per no parlar de les reaccions desproporcionades, enfadar-te, culpar l'altre perquè has parlat amb algú, perquè has tingut un gest d'afecte cap a algú, en fi.
0: O arribar a les agressions, vull dir.
1: Bueno, clar, això ja és un cas que va més enllà del que és habitual. Avui estem parlant de coses que en el fons són molt habituals perquè tots i totes coneixem gent gelosa o potser ho som nosaltres i el que s'ha de fer és, amb educació emocional, ensenyar als joves i a fomentar la confiança, intentar treballar-te tu totes aquelles mancances que tenen a veure amb la teva, no sé si autoestima, seguretat personal, etc etc. Límits sans.
0: Exactament. Aquest seria el punt. Límits sans i autoconeixement. És a dir, si una cosa t'està fent mal, pregunta't per què et fa mal

0: I ves a l'arrel del problema, no vagis a la persona no, que està evidenciant això, perquè al final...
1: I una cosa més, el control agòbia al final. Vull dir que el control agòbia i faràs que l'altre s'allunyi, amb la qual cosa vigila-ho molt. Vigila-ho molt i vés a teràpia amb la Sílvia, per exemple. Sílvia Catalán, fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent.
1: Et vull parlar a continuació d'una sèrie i d'un llibre, perquè tenen quelcom en comú i bé... Aquí ens interessen aquest tipus de temes en el Sota Sospita. D'una banda, de El Juicio, que és una minissèrie dramàtica mexicana de 8 episodis, que la tens disponible a Prime Video i que comença quan una jove estudiant, que es diu Andrea, acusa el fill d'un empresari milionari d'agressió sexual. Clar, el tema està aquí en el judici, ja no només a nivell personal, a nivell judicial... Bé, és una qüestió interessant a banda d'aquest duel interpretatiu que fan Eugenio Derbez i Pedro Alonso, perquè, bueno, són dos homes molt potents i el resultat, doncs, és interessant. Al voltant de 42 minuts per episodi. A més, estructurada la temporada de manera significativa perquè els títols van desplaçant progressivament el centre d'atenció entre els personatges. El primer és Miguel, el segon André, el tercer Carlos, el quart Huerta, de manera que tenim diferents punts de vista i fent que el conflicte deixi de ser únicament el d'una víctima i un suposat agressor per convertir-se en una confrontació entre dues famílies. El Miguel Portillo és un pare solter, classe treballadora, vol treure endavant, doncs, a la seva família, la seva filla Andrea. Ella estudia en una escola privada d'elit i allà es produeix aquest fet, no?, que és que acusa a Carlos Huerta, fill d'un superempresari, d'haver-la violat, i a partir d'aquest moment comença aquesta batalla que supera el suposat delicte, perquè el Miguel vol fer justícia per la seva filla i el pare del Carlos vol protegir el seu fill, no? I a més hi ha una diferència, i és que un té pocs recursos i l'altre els té pràcticament tots. La denúncia porta a enfrontar-se també amb un sistema que no funciona com ells esperaven, i tot el que comença com aquest presumpte delicte es va convertint en una lluita pel relat, també. I sobre els límits parla de la justícia, el poder, la protecció familiar, etc, etc. Et deixo el tràiler.
2: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
4: ¿A qué viene?
3: Vengo a presentar una denuncia. Abusaron de mí. Carlos Huerta, así se llama.
5: Su papá tiene toda la lana del mundo.
2: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
6: Quiero ofrecerte una disculpa.
2: Lo que pasó fue algo grave. No creo que es el tipo de problema que se arregla con una disculpa.
7: ¿No hay nada que tú puedas hacer, pa?
6: Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no te pase nada.
8: Tenemos pruebas que demuestran que Carlos es culpable.
2: No pensamos bien con quién nos estamos metiendo. Tengo que hacer algo.
9: ¡Ey, cabrón!
3: Gracias por cuidarme.
2: Para eso estoy vivo, hija.
6: ¿Tú quién eres?
1: Aquí el tema és que, més enllà del suposat abús sexual com a nucli del relat, també s'aborda allò que succeeix després: la denúncia, l'exposició pública, la reacció familiar, el qüestionament de la víctima, la intervenció de les institucions, després la família com a justificació moral, no? Tots dos pares creuen que fan el correcte pels seus fills. Allò que succeeix a la persona després de denunciar. Bé, hi ha com molts elements que fan interessant, no?, i que gira al voltant de la justícia, sobre si la justícia i la veritat són el mateix, per exemple. I això ens fa enllaçar amb el llibre del que també us volia parlar, que és Veredicto, que ha publicat N de Novela, que és d'Anne Odriozola, i m'agradaria compartir les paraules de la mateixa autora sobre la inspiració d'aquest llibre, no?, perquè ella explica que va ser durant una conversa a l'hora del cafè que una companya de la feina li va explicar que havia estat membre de jurat popular. I aquella conversa va fer que l'autora es comencés a preguntar què sentiria ella

si hagués d'anar a jutjar a una altra persona. És possible no dubtar davant d'una responsabilitat d'aquestes dimensions? Llavors, a partir d'aquesta inquietud, va començar a entrevistar fiscals, advocats, a policies, guàrdies municipals, i va assistir a molts judicis com a públic. I llavors va decidir que havia d'escriure una novel·la, no? Que bàsicament el que fa és endinsar-se amb els dubtes i les pors que sorgeixen quan 9 persones han de decidir sobre la innocència o la culpabilitat d'una altra, i mostrar que de vegades doncs és suficient amb aquell mínim dubte per tal que la gran majoria de les conviccions es vinguin avall. Aquest és el punt de partida, o la llavor, no?, que impulsa Anne Odriozola a escriure aquest veredicte. I et planteja també una altra pregunta: què és millor, deixar lliure un culpable o enviar un innocent a la presó? En definitiva, torna a posar el focus en aquesta idea de la imparcialitat, no? I si poden uns ciutadans sense formació jurídica decidir sobre el destí d'una persona. Si és possible deixar de banda les teves pròpies idees, els prejudicis. Veredicte posa el foco en tot plegat, no? En un dels procediments, a més, més excepcionals, podríem dir, de la justícia del nostre país, obrint aquest debat sobre aquesta imparcialitat i sobre els límits. Clar, també, quan un cas es converteix en notícia, ara estic recordant el judici de la Guàrdia Urbana. Els mitjans, les xarxes socials també construeixen un relat, o el de l'Andic, per exemple, no? Què passa si després a tu et criden i passes tot el tall, diguéssim, i et posen de jurat? Tu ja tens una opinió formada de tot allò. Realment ets capaç de deixar-ho enrere? Llavors, veredicte reflexiona sobre la tensió entre el dret a la informació, també d'una banda, la presumpció d'innocència i l'impacte, en definitiva, de l'opinió pública en els processos judicials. Com et deia, Anne Odriozola, l'autora, va fer una molt gran tasca de documentació per aquest llibre, assistint a molts judicis que tenien jurat popular, evidentment, i també comptant amb l'assessorament de molts professionals, i això doncs li permet doncs plantejar-te amb cert rigor, o amb absolut rigor, plantejant més preguntes que respostes, sobre tot el funcionament d'un procés judicial i els dilemes ètics, al cap i a la fi, de la justícia, no? L'Anne Odriozola, que és autora de 5 novel·les històriques i és una de les veus més reconegudes, en aquest cas, de la narrativa ambientada a Euskadi. La nostra recomanació i aquest diàleg. Ara he pensat també, fixa't, en Jurado número 2, aquesta pel·lícula del Clint Eastwood, que també hi havia una implicació d'un jurat popular, i també hi havia un personatge que tenia molta més informació sobre el fet que s'havia de jutjar, diguéssim, de la que tenien la resta, per una qüestió d'implicació personal. I, clar, això li feien entrar en un dubte moral ètic tremendo que no es podia treure de sobre, no? I després el nostre company i col·laborador José Manuel del Río, que és advocat penalista, sempre diu que tu la culpabilitat l'has de demostrar. Si no tens totes les proves que indiquin que aquella persona és culpable, és que potser has de dir que és no culpable. Bé, un tema molt interessant, el que té a veure amb els judicis i amb el món judicial, en aquest cas a partir de 2 propostes que et fem des del Sota Sospita. I avui arribarem al final, doncs, sí, ballant, també. Ballant perquè ja saps que s'ha publicat el nou disc de Soft Cell, el darrer disc de Soft Cell, i tenint en compte doncs que és un gran homenatge, podríem dir, a l'escena de ball de Nova York, és un punt i final, a més, a la trajectòria del duet que formen Marc Almond i Dave Ball, perquè Dave Ball va morir just en acabar el disco, podríem dir, i part del material reflexa, de fet, els records i els sons, explicava, que tenia al cap durant les seves estades hospitalàries sota els efectes de la morfina. El Marc Almond va dir que, evidentment, no n'hi haurà cap altra gravació ni que hi haurà res més de Soft Cell, tenint en compte que el Dave ja no hi és,
I, en fi, un àlbum que recorre un viatge de 24 hores a la ciutat de Nova York, des de la nit fins a que es torna a fer de dia. Avui tanquem amb una d'aquestes cançons a proposta de Soft Cell, els artífacs de Tainted Love, de la versió més famosa de Tainted Love. Decadence is Hard Work. Arribem a les 11, serà el torn del Xavi Collado i el Metrópoli. Tornem demà, adeu-siau.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

Radio 4.

Si jo us dic cicle de l'aigua, segurament molts tenim al cap aquell dibuix que vam aprendre a l'escola. El mar, el sol, una fletxa que puja, els núvols, la pluja, els rius i una altra fletxa que torna al mar. Un circuit gairebé perfecte. Però què passa quan escalfem el planeta? Què passa quan una atmosfera més càlida modifica la manera com circula l'aigua? Quan podem encadenar períodes secs amb episodis de pluja torrencial i quan, a més, el sol que tenim sota els peus pot perdre capacitat per retenir aquesta aigua? Potser el cicle no s'ha trencat, però sí que l'estem alterant. Avui volem entendre fins a quin punt. Comencem.

0: Avui tindrem amb nosaltres dos convidats molt especials, però primer de tot m'agradaria presentar l'Andrea, com sempre, del CREAF. Hola, Andrea, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Marc.
0: Bueno, vam començar el primer programa, que era el primer de la temporada. Avui és el segon. Els nervis han baixat una miqueta, eh?
1: Una miqueta. Bueno, estem a les pluges, que, bueno, com te deia abans, quan no estàvem aquí al programa, és que jo tinc a la casa meva unes humitats i quan pluja em poso molt nerviosa, així que avui és per això, no és pel programa, que estem molt preparades per parlar de pluges, dels sols i de tot el que, bueno, de tot el que està passant al cicle de l'aigua.
0: Molt bé. Pluges que aquesta tardor sembla que no s'han d'intensificar a nivell de dies, però sí a nivell de torrencialitat. I tu, a més, si tens humitats, el dia que plogui has d'anar molt en compte, eh?
1: Sí, exacte.
0: També tenim amb nosaltres, com us comentava, Jordi Cunillera, cap d'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, com estàs, Jordi?
2: Hola, bona tarda.
0: Què? Content d'estar aquí amb nosaltres? El tema no ens porta molt a somriure, la veritat, però intentarem entendre-lo una miqueta.
2: Content d'estar i aviam què podem explicar.
0: Molt bé. També tenim amb nosaltres Xavier Domena, investigador, sènior del CREAF, doctor en biologia i docent en edafologia i ecotoxicologia, ho estic dient bé, això?
3: Sí, sí.
0: A la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Doncs sí, moltes gràcies per tenir-nos aquí i explicar la nostra experiència també d'aquest tema.
0: Això de l'edafologia què és exactament?
3: L'edafologia és això, la ciència que estudia el sol i bueno, doncs que com veurem avui doncs és una part important en com funciona el cicle de l'aigua.
0: El cicle de l'aigua. Què és això del cicle de l'aigua? Perquè a mi m'agradaria entendre-ho. Jo us parlava a l'inici del programa d'aquest dibuix que vèiem quan érem petits. Quan comencem a entendre què passa amb aquesta aigua, tots entenem que aquesta aigua s'evapora i que cau. En què consisteix exactament?
2: Tu ho deies, Marc? És tota aquesta circulació que hi ha de tot el que és aigua, vapor d'aigua, etcètera, etcètera, que hi ha entre la superfície terrestre i l'atmosfera, amb tots els sistemes, subsistemes, etcètera, etcètera, que entren en aquest cicle. Vull dir que no és només la part líquida, no és només els oceans, els mars, sinó que entra en joc, com deies al principi, no? Entra en joc doncs, el que són les masses líquides, els mars i els oceans, però també entra en joc tot el que és el sol, tot el que és la vegetació, i a més després tota la transformació que es fa a l'atmosfera, no? Tot el que és els núvols, de si aquí s'arriba a produir la precipitació o no, o només es forma el núvol i no hi ha precipitació, etc, etc. Doncs tots aquests components és el que formen part del cicle de l'aigua.
0: Per tant, dues pluges, ara vaig amb tu, Xavier, dues pluges exactament iguals, poden tenir conseqüències molt diferents depenent del sol on caiguin?
3: Sí, absolutament, perquè el sol l'hem de veure com una mena d'esponja que de manera natural varia. Hi ha llocs en què és més esponja que d'altres, i això el que vol dir que el sol decideix quanta aigua s'infiltra, quanta aigua queda guardada i quanta aigua deixa anar i se'n va als aqüífers. I tot allò que no entra doncs en circula per superfície, això és el que en diem escorrentiu, i que és el que ens emplena les rieres i rius i que al final és el que desencadena doncs aquestes riuades i les inundacions. Per tant, sí que és important perquè regula, i com la pregunta teva era si varia, doncs sí, hi ha sols millors i pitjors en aquesta funció com esponja.
0: Uh-huh. Aquí apareix una paradoxa interessant, no? Que podem tenir inundacions i al mateix temps un sol completament sec, és a dir, pot passar molta aigua per damunt sense que entri a dintre.
3: Sí, sí, i de fet aquesta és la clau i una de les coses que no se sol tenir en compte quan planifiquem el territori i volem prevenir les inundacions, doncs hem de revertir el que hem fet a les activitats humanes, és impermeabilitzar aquests sòls, fer-lo menys esponja, i a sobre hem asfaltat, no?, cada vegada més superfície, de manera que el que fem és accelerar aquest efecte d'aigua que circula per sobre i que ens omple els rius molt ràpidament.
0: Andrea, anem amb el dibuix, tornem-hi una altra vegada. Ens l'han d'esborrar de la pissarra?
1: Bueno, una mica sí, o almenys ens han de dibuixar dos cicles de l'aigua. Un, el que parlaven abans, el que assistic sempre, que és un cicle, diguem-ne, tancat, equilibrat, en què sempre hi ha hagut més o menys la mateixa quantitat d'aigua dolça i la mateixa quantitat d'aigua salada, i un altre, el cicle de l'aigua alterat, que és el que en tenim avui en dia a causa, d'una banda, del que parlaven, no?, del canvi climàtic i de l'escalfament global, i de l'altra, d'una altra sèrie de factors humans que l'estan modificant, com ara la deforestació, l'excés de canalitzacions de l'aigua i, sobretot, la compactació dels sòls per efecte de l'agricultura industrial. El canvi climàtic, ja ho sabem, afecta el cicle de l'aigua amb una successió cada vegada més extrema de sequeres i pluges torrencials. És el que anomenem la intensificació dels fenòmens extrems. Però és que, compte, el sol també afecta la part del cicle de l'aigua que té a veure amb la pluja localitzada, aquesta pluja racional que s'infiltra en els sòls vius i que s'amagatzema com una esponja, mantenint la vegetació del lloc. Aquestes pluges localitzades, el que s'anomena el cicle de curt de l'aigua, contribueixen a refrescar la regió mitjançant l'evapotranspiració local, cosa que afavoreix la formació de núvols, i aquestes núvols es formen pluges menys intenses i més regulars. És clar, ara, amb tota la deforestació, el que deia, no?, de les canalitzacions, l'agricultura i tot plegat, s'infiltra menys aigua sota terra i els ecosistemes perden cobertura vegetal i evapotranspiren menys. Hi ha menys humitat a l'ambient i les petites pluges torregionals que ajudaven a apaivagar el cicle llarg de l'aigua de sequeres i pluges torrencials estan desapareixent. Jo tinc la sospita, Marc, i jo no sé si podem avui confirmar això, que està desapareixent això que anomenaven xirimiri, el calabruix i
0: el xirimiri, Sí, sí, el xirimiri és una cosa que, a més, quan érem més petits, almenys quan jo era més petit, es comentava, no?, quan caia aquesta plugeta fina, i com a mínim aquí a Catalunya sembla que estigui desapareixent.
1: Bueno, és veritat que hi ha hagut dies avui, aquesta setmana, que una mica sí que ho he vist, però és veritat que ja no passa tant. Bueno, al final el que podem dir és que l'atmosfera i el sol semblen coses totalment oposades, però ha sigut sempre sistemes que han estat connectats d'una manera, no? I ara el que passa és que ja no es parlen com abans. Per això hem convidat aquests experts, un centrat més en l'atmosfera i un altre en temes del sol.
0: En l'atmosfera, recordem, és el Jordi, i l'expert amb el sol, que és el Xavi. Quan parlàvem del tema del xirimiri, recordem que tu ets de Madrid, amb aquest mitjançant, amb totes aquestes paraules que són complicadíssimes de pronunciar, i les pronuncies perfectament, però gràcies. Precisament quan les has de pronunciar, jo me n'adono que, ostres, és que són complicades, eh?
1: Sí, evapotranspiració, xirimiri...
0: El teu nivell de català i el teu esforç és admirable, sincerament.
1: Molt
0: gràcies,
1: Marc.
0: Jo crec que jo no ho hagués aconseguit. Us volia fer primer una pregunta. Aquí hi ha una mena, entrem amb tu primer, Xavier, aquí hi ha una mena de cercle viciós, no? Aquest escalfament asseca més el sol i el sol degradat reté pitjor l'aigua, no? I això fa encara més vulnerable el següent període sec? Aquesta és la pregunta.
3: Sí, és exactament així. És una mena de cercle viciós, no? Perquè el canvi climàtic ens genera sols més secs, que alhora ens ho hem d'imaginar, una esponja completament seca, sabeu que al principi li costa absorbir aigua, no? Doncs seria una mica un bon símil. I a més, amb el canvi climàtic hi ha menys vegetació, els sòls es van empobrint de matèria orgànica, que és el que hi ha darrere de que el sòl pugui ser un material esponjat, sense vida, sense matèria orgànica, fa menys aquesta funció d'esponja. Per tant, sí que és un cercle viciós, però alhora també això són bones notícies, perquè el sol també és la solució a això. Si nosaltres aconseguim que a nivell de paisatge els nostres sols siguin més capaços de fer aquesta funció d'esponja, doncs estem prevenint tot això, i a més podem viure amb menys precipitació. Al futur hi haurà, bueno, aquí al Mediterrani crec que la previsió és que no canvia la precipitació total, però sí que sigui més torrencial, no? De manera
0: és a dir, que plourà el mateix, però plourà molt més en dies molt concrets.
3: Llavors això el que vol dir és que hem d'aprofitar aquests pics de precipitació i emmagatzemar aquesta aigua en els sòls, val? I bueno, ja en parlarem segurament més després d'això, però es pot actuar en diferents àmbits.
0: Ens van ensenyar que l'aigua segueix un cicle, que és el que comentàvem al principi, que s'evapora, no?, que després s'infiltra el sol, arriba als rius, torna al mar. Quina part d'aquest esquema, Jordi, continua sent vàlida i quina no? És a dir, estem realment canviant aquest cicle de l'aigua?
2: Jo crec que l'esquema segueix vigent. Eh? Vull dir que no cal eliminar o no eliminarem cap factor que entra en aquest cicle de l'aigua. El que sí és que l'estem alterant. És a dir, aquests diferents factors actuen de manera diferent ara que fa 50, 100 anys, i segurament d'aquí 50 anys actuaran també de manera diferent. És a dir, estem alterant el cicle de l'aigua i l'estem alterant en diferents, amb diferents motius. És a dir, un pot ser que amb l'augment de temperatura l'evaporació també augmentarà, i per tant aquest és un factor a tenir en compte. Estem canviant també tots els usos del

0: hi haurà també canvis, com també dèiem ara, doncs, canvis amb el règim de precipitacions, canvin també amb les evapotranspiració de la pròpia vegetació que hi ha, perquè també estem alterant, etc. Tots aquests factors entren dins del cicle de l'aigua, es mantindran tots, però d'una manera diferent, d'una manera alterada.
1: Uh-huh. I Jordi, amb el cicle de l'aigua, comencem per l'atmosfera. Què està canviant exactament allà dalt quan augmenta la temperatura del planeta?
0: Bàsicament, el que nosaltres s'ha observat i que la física així ens ho determina és que quan augmenta la temperatura hi ha més gran, augmenta també l'evaporació de l'aigua de la superfície, i això implica que hi hagi més quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera. No directament aquest augment de vapor d'aigua significarà ni més pluja, ni més presència de núvols, ni no, perquè això hi ha molts altres factors que també entren en joc i regulen tota aquesta formació de núvols i després la possible formació de precipitació. Però sí que aquest més alt contingut de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt important, i a més perquè això et genera un suplement d'energia a l'hora de formar-se la precipitació. És a dir, si hi ha les condicions en l'alta atmosfera o la mitjana atmosfera de formació de precipitació, la quantitat d'aigua disponible serà molt més gran i, per tant, la precipitació també pot ser molt més important. I això és el que no sempre passarà, però de tant en tant sí que passarà, i llavors aquests és el que ens dona aquests fenòmens de més torrencialitat. No?
2: Abans d'intentar entendre el que està passant amb el cicle de l'aigua, volem mirar una miqueta més a prop, que és el que ens espera les properes setmanes. Aquesta setmana també ha sigut una miqueta moguda, però hi ha una paraula que, després de tot el que hem viscut, no?, aquests darrers anys, ens ha deixat, ja forma part del nostre calendari, no?, del nostre vocabulari, que és la paraula Dana. Fa unes setmanes algú ja advertia que aquesta tardor havíem d'estar especialment atents, i entre molts altres experts, un d'ells és el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, que és una de les veus més veteranes de la divulgació meteorològica a Catalunya. Alfred, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: Alfred, tu ja adverties a principis de setembre que aquesta podia ser una tardor amb tempestes molt fortes. Què tenim aquest any que ens fa estar especialment atents?
3: Bé, doncs el que tenim són unes condicions molt favorables, però s'han de complir totes les condicions. I, per exemple, altres anys, com l'any passat, doncs teníem també condicions favorables, és a dir, per exemple, un estiu molt calorós, una aigua del mar més calenta del normal, però si les condicions favorables no existeixen a les capes altes, és a dir, no hi ha presència d'aire fred i no hi ha presència també d'humitat o de vent de llevant en superfície, llavors ja pot estar l'aigua del mar a 40 graus, que no tindrem tempestes fortes. Però si es donen totes les condicions de temperatures molt altes, aigua del mar molt calenta, que per cert ha estat força més calenta que la de l'any passat, fins i tot, hem tingut l'estiu més calorós de la història a Catalunya, doncs aquesta enguany el que s'estan donant són condicions, totes les condicions favorables, és a dir, està entrant vent de llevant humit i estem tenint temperatures una miqueta més baixes a les capes mitges i altes de la troposfera, cap als 4, 5, 6, 7 mil metres d'alçada. Què fa això? Doncs que aquesta energia potencial que tenim en superfície, alimentada per una aigua del mar tan càlida, provoca amb el vent de llevant, amb l'efecte de palanca de l'orografia de les muntanyes catalanes, etc., doncs que els núvols es disparin i provoquin quantitats de precipitació tremendes, com les que vam enregistrar últimament, per exemple, el dimarts, amb 110, 120 litres per metre quadrat en una hora, dues hores, i alguns estralls, i que es poden repetir els propers dies i al llarg d'aquestes properes setmanes, que no vol dir que cada dia ho faci.
2: És a dir, estem en les condicions perfectes perquè es formi una dana? Estem parlant d'això?
3: Sí, a veure, dana és un terme que efectivament els últims anys s'ha popularitzat. És el que antigament em refereixo als anys 80, 90, dèiem gota freda. popularment. És a dir, és una bossa d'aire més fred, envoltada d'aire més càlid, que s'ha despenjat del corrent general de vents que es van circulant doncs, pel nord d'Europa o centre d'Europa. És una bossa d'aire fred que es desvincula i que es situa doncs, a l'oest de la península Ibèrica o al sud de la península Ibèrica i també en superfície tenint llevant, doncs ja està, ja tenim el detonant. A veure, això sempre ha passat, eh? Danes o gotes fredes, o digue-li com vulguis, recordem ara per

0: exemple, la del setembre 23, 24, 25 i 26 de setembre de 1971, per exemple, que va haver 19 morts a Catalunya, precipitacions de 100 a 400 litres per metre quadrat, va ser també una situació persistent de diversos dies. Però què passa? Que ara tenim una aigua del mar encara més calenta i amb més energia, i per tant, si es donen les condicions, es poden registrar precipitacions històricament extraordinàries, com la Dana de València del 2024, o situacions de dana que es poden repetir efectivament al llarg d'aquest mes d'octubre i fins i tot novembre. I no vol dir que s'hagin de repetir exactament igual que la de València, no? Però les condicions són relativament favorables perquè n'hi hagi.
1: I hem acabat utilitzant dana gairebé com a sinònim de catàstrofe. Una dana implica necessàriament el fred,
0: no,
1: pluges torrencials, no, no?
0: No, en absolut, en absolut. De fet, de danes en podem tenir diverses al llarg de l'any, i no tenim pas inundacions, diverses inundacions a l'any. Danes, o sigui, bosses d'aire fred despenjades, a capes altes, despenjades del corrent general de vents del nord d'Europa, es poden donar qualsevol mes de l'any, preferentment a la tardor, algunes vegades a l'hivern, a vegades també a la primavera, a l'estiu és més difícil, no és impossible últimament, però ja ho veieu, no sempre hi ha, és a dir, s'han de donar aquestes condicions que dèiem també en superfície. Però, clar, ara tenim l'agreujant aquest d'una temperatura molt elevada, tant del mar com una quantitat d'humitat tremenda, no?
2: Hi ha una cosa fascinant, Alfred, i alhora desesperant, no?, d'aquestes pluges torrencials, és que podem saber quan ve una situació potencialment perillosa, però, en canvi, tenim molts problemes per saber on descarregarà aquesta aigua.
0: Sí, sí, efectivament, però això ha passat sempre i continuarà passant. És a dir, les danes, com hem dit, això és molt important, insisteixo, són aquestes bossetes d'aire fred a capes altes que, repeteixo, s'han despenjat del corrent general de vents del nord d'Europa. Clar, al nord d'Europa o al centre d'Europa, les borrasques atlàntiques doncs van desfilant amb una periodicitat i fins i tot, no ho sé, a Londres o a París o a Brussel·les o a Berlín o a Amsterdam, etc., poden dir demà a les 8 del matí començarà a ploure. I a les 8 del matí comença a ploure. Per què? Perquè són fronts que veus perfectament el seu recorregut. Les bossetes fredes que es despengen d'aquest corrent general, quan entren a la Mediterrània, com que estan aïllades, el seu moviment és absolutament imprecís, ara cap aquí, ara cap allà, es queden estàtiques. Llavors, podem preveure una situació de danes, d'aiguats, per exemple, a Catalunya, es poden preveure, però amb poques hores d'anticipació, poques hores, no pocs dies, sinó poques hores, 12, 18, a vegades 24, a vegades 36, pots precisar les comarques que es veuran afectades. Una altra cosa són les línies de tempestes, que ens creuen a Catalunya també i que van circulant, per exemple, de Ponent a Llevant. Això és molt fàcil. Tu dius, a tal
2: hora... Estem parlant de coses totalment diferents. Una cosa són les línies de tempestes, que sabem on cauran, sí. I una cosa és la gota freda, que és fins a 12 hores abans. Has dit que no podem saber exactament
0: on caurà. Depèn. Mira, en el cas del passat dimarts, doncs, el dilluns al vespre es va enviar un S-alert dient que atenció a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, perquè podrien caure trombes d'aigua. Bé, què va passar? Que el dia següent, doncs, les trombes d'aigua van caure més aviat cap al Penedès. I el Garraf, i aquella zona, més o menys, i també a punts del... És a dir, una miqueta més al nord. Clar, és que envieu és alert i no ha plogut aquí, no ha plogut... A veure, és fotut, la veritat, treballar en aquest àmbit, perquè no pots precisar fins poques hores abans on caurà l'aiguat. Ho pots dir, però no amb dies d'anticipació. Per exemple, una situació fàcil va ser la borrasca Glòria. Si us en recordeu, del gener del 2020,
2: em sembla que va ser, oi? Gener del
0: 2020. Sí. Doncs, bé, va ser, en el fons, una mena de dana, una borrasca que va entrar pel Cantàbric i es va instal·lar a l'estret de Gibraltar, i en dies i en dies d'anticipació van veure que allò no es movia. Per tant, van preveure, atenció, que ve un gran temporal de llevant a Catalunya. Hi va haver rècords de pluja, de vent i d'alçada d'onades a Catalunya. I aquella va ser fàcil preveure-la, perquè era primer una dana d'hivern, que no són tan catastròfiques en el sentit de pluges tan torrencials com ara la tardor, tot i que va ser catastròfica, ja ho sabem, eh? Però més que res per l'enorme quantitat d'aigua, moltes i moltes hores seguides de precipitació. Però va ser relativament fàcil comparat amb aquestes situacions que se'ns presenten a la tardor.
2: Clar, potser el que falta també és una mica de pedagogia, no, Alfred? Perquè tu quan ho expliques ara s'entén perfectament aquesta imprecisió de saber on cauran els aiguats, però hi ha molta gent, per exemple, el passat dimarts, que ja quan rebia l'alerta em deia, no, és que, clar, m'ha enviat l'alerta, però és que envien l'alerta per qualsevol cosa, ja veuràs com demà no plou.
0: Sí, sí, i algun lloc hauran dit, ho veieu com no ha plogut, mentre que altres s'han inundat. A veure, repeteixo, és realment fumut, fer aquestes previsions i alertar la població, etc. Però, esclar, potencialment són perilloses. I aquests 100, 115, 120 litres poden provocar desgràcies, perquè, a més, cauen en una hora i mitja o gairebé menys de dues hores. Per tant, mira, un exemple, als Estats Units, poso l'exemple sempre del 1991, un huracà del Carib va apuntar a la costa est dels Estats Units, des del sud, des de gairebé Florida, fins a Nova York, fins a New Jersey, etc. Van alertar la població i van evacuar més d'un milió de persones, i a més era un cap de setmana. Va arribar el cap de setmana, el cicló, l'huracà, millor dit, l'huracà tropical, s'ho va repensar, va donar mitja volta i se'n va anar oceà Atlàntic cap a l'est, i no va afectar la costa. No va haver ni una queixa, ni una. Estats Units doncs, tenen un concepte de la seguretat molt, molt important i creuen, i estan convençuts, de que val més avisar la població i no passi res que no avisar-la i que pugui passar una desgràcia, no?
2: Alfred, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès la trucada. Jo crec que queda tot més clar. També des d'aquí, des del Vida Verda, intentem fer una miqueta de pedagogia, a veure si la gent ens escolta una miqueta més i entén una miqueta, no? Com funciona també el tema de la gota freda, i que les alertes s'envien i que aquesta imprecisió, evidentment, doncs és fruit d'una dificultat de càlcul per les condicions del Mediterrani. Gràcies, Alfred.
0: Exacte. Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.

0: Hem tingut aquesta trucada amb l'Alfred. Andrea, ens ha il·lustrat una miqueta més.
1: Sí, jo penso que el tema de les alertes encara queden moltes dubtes, que són normals també, perquè després de la Dana tot va canviar una mica, o és la meva impressió també, de que de sobte tothom rebre aquestes alertes que abans no hi estaven, no? I al final, bueno, és com una mica difícil també d'entendre, no? De que tu no saps quan rebres l'alerta si has de fer alguna cosa, si només has de tenir una mica de precaució, bueno, i tot això és, bueno, és una cosa que s'ha d'anar explicant, i a més, entenc que no totes les comunitats autònomes funcionen igual, oi?
0: Sí, sí, funciona totalment diferent. De fet, volíem parlar amb Protecció Civil, encara no ens han pogut atendre la trucada, aviam si al llarg del programa podem parlar amb ells. De moment us deixem amb una cançó que parla una mica del teu tema, Xavier, de l'aigua subterrània. Després la comentem.

0: Aigua subterrània del senyor Oca. Xavier, què passa amb aquesta aigua subterrània? Està desapareixent?
1: Ostres, aquí jo sóc edafòleg, no hidrogeòleg, però faltaria aquí un hidrogeòleg. Però bé, sí que hi ha hagut aquesta sequera tan extrema dels últims anys que ha sigut una de les coses, ha sigut l'esgotament d'aquests aqüífers que estaven a mínims i que, bueno, s'han recuperat una mica amb aquest hivern tan plujós, però encara no estan a tope, diguem. Llavors, però sí, vull dir que... I en el tema aquest de les aigües subterrànies, tornem a connectar amb el sol. El punt d'entrada en aquestes aigües és el sol.
0: El sol és la porta d'entrada.
1: Exacte, vull dir que gestionar aquesta porta d'entrada és l'única manera que tenim nosaltres d'incidir, perquè, diguem, no, per ara la pluja no la podem canviar, no? O quan decideix ploure hi ha un.
0: El sol s'està tornant cada cop més impermeable? Aquesta és la meva pregunta, perquè quan t'escolto parlar, jo el que m'imagino és un sol que cada vegada xupa menys, per tant un sol on cada vegada aquesta aigua llisca més i no entra, que és el que necessitem.
1: Sí, sí, és tal qual. De fet, totes les activitats humanes, o menys com les feien fins ara malament, han tendit a compactar el sol. I després també hi ha un altre factor, que és l'asfaltat, no? Diguem, quan nosaltres impermeabilitzem cada vegada més superfícies, doncs allà desapareix aquesta funció d'esponja del sol. Llavors allò se converteix en una rampa d'acceleració de l'aigua, no? I competeix per als aqüífers. Vull dir, tota aquesta aigua no va als aqüífers, va directe a rieres i al mar.
0: És a dir, que quan tenim una gota freda, una dana, no? I cau aquesta pluja torrencial, si no tenim el sol preparat, aquesta aigua no l'aprofitem. I com bé deies, plourà menys, però en dies més concrets hem d'aprofitar l'aigua, si el sol no pot absorbir aquesta aigua, per tant, tindrem menys aigua, no? Hi ha una idea que m'agradaria que quedés clara, que em sembla que canvia molt la manera com parlem d'aigua, Jordi. Ara mateix, els embassaments de les conques internes estan al voltant del 75%, més o menys, de la seva capacitat. Per tant, no estem davant d'una nova sequera general a Catalunya, o almenys això és el que sembla. Però alhora sabem que Catalunya té un règim mediterrani que alterna sequeres recurrents, com la que han passat aquests últims anys, i fenòmens extrems, que el canvi climàtic ens obliga a gestionar aquesta variabilitat, no? Aquesta bipolaritat. Jordi, tenir els embassaments plens ens pot donar una falsa sensació de seguretat, perquè jo he vist moltíssima gent que obre l'aixeta i diu que ara tenim aigua i, per tant, ara es pot gastar aigua.
2: És totalment fals la seguretat que et dona l'estat dels embassaments. Estem, Catalunya és zona pròpia de clima mediterrani i, per tant, la variabilitat de la pluja és molt gran perquè és pròpia d'aquest clima i això s'accentuarà en el futur. O tots els models, el que ens diuen els models climàtics a llarg termini, és que s'accentuarà aquesta variabilitat pluviomètrica d'un any a l'altre, inclús dins d'un mateix any, no? És molt clar que ara tinguem els embassaments al 70-75%, això el que ens diu és que en els propers mesos no tindrem problema d'aigua. Però no et vol dir que d'aquí 2 anys tornem a tenir problemes d'aigua. Que és, home, jo no et dic que serà així, però que la probabilitat hi és. Aquests canvis, és que si pensem a la primavera del 20, no, o l'hivern del 24, de l'any 2024, l'hivern del 2024, els embassaments estaven a mínims, però a mínims vull dir el 15-16%.
0: Sí, 15-16%, jo també recordo.
2: I això fa 2 anys i mig.
0: I en canvi veníem d'un 2020 amb les conques internes al 90%.
2: Exactament. És a dir, que aquesta variabilitat ja és pròpia del clima mediterrani i no, perquè ara tinguem els embassaments plens, no hem de dir si ara no hi ha problemes d'aigua. No, el problema d'aigua és endèmic de Catalunya, per dir-ho així, no? Ja es queda aquí. Per tant, sempre, constantment, hem d'estar fent mesures de control del consum d'aigua, sempre. Encara que en tinguem,
3: I quan parlem de sequera, de què parlem exactament? Perquè una cosa és la sequera meteorològica.

0: meteorològica, una altra la hidrològica i una altra el que està passant al sol.
1: Exacte. És també és un tema que podríem estar parlant força, no?, de la sequera. Hi ha diferents termes, perquè en sequera normalment només diem sequera, però moltes vegades estem parlant de sequera pluviomètrica, o sequera meteorològica, que és la que hi ha durant un període relativament curt, de 6 mesos, un any, que la precipitació és inferior al règim normal, als valors normals de precipitació d'aquells 6 mesos o d'aquell any. Quan la precipitació real mesurada, observada, és inferior a la registrada com a mitjana climàtica, per dir-ho així, pots parlar de sequera pluviomètrica. Però moltes vegades aquesta sequera pluviomètrica no té greus causes, perquè llavors, al cap d'aquests 6 mesos de poca pluja, durant 3 mesos et torna a ploure i es recupera. El problema és quan aquesta sequera pluviomètrica o sequera meteorològica és molt llarga, dura molt en el temps. Llavors, si podem estar que dos anys amb pluja inferior a la normal, això sí que ja afecta altres sistemes. Afecta els sòls, afecta la vegetació, afecta tots els recursos hídrics, perquè llavors, si no tenim aigua de pluja, aigua superficial, el que estem és el que dèiem abans, absorbint o utilitzant l'aigua subterrània, l'aigua de les capes subterrànies, que aquesta és molt important tenir-la i tenir-la en reserva, però quan no n'hi ha en superfície, doncs llavors agafem l'aigua del subsol i aquesta després també triga un temps en tornar-se a carregar. És a dir, la sequera pluviomètrica, la sequera meteorològica és el primer factor, però després sí que hi ha altres conseqüències si aquesta sequera pluviomètrica és molt llarga. Llavors, períodes de sequera en tenim molts, però afortunadament períodes ja més importants com el que vam tenir l'últim molt fort, el 21-24, d'aquests no n'hi ha molts. Aquest 21-24 va ser el més fort des que es tenen registres.
2: Però pot ser que es repeteixin altra vegada?
1: Sí. I a més a més, la freqüència, o sigui, el mateix, vull dir, les projeccions que nosaltres tenim del clima, el que ens dona és que aquests períodes molt llargs de sequera pluviomètrica cada vegada es donaran amb una freqüència superior. Llavors, aquest és el perill.
2: Perquè de quan estan parlant? És a dir, abans cada quan es podien donar aquests períodes de sequera extremíssima i ara cada quan es poden donar?
1: És difícil donar xifres, però quan parlem, per exemple, de períodes de sequera de la primera meitat del segle XX, no? Del 1900 al 1950, doncs segurament en vam tenir 2 o 3. Quan parlem a la segona meitat del segle XX, allà ja en vam observar unes quantes més, ja en vam observar 5 o 6. Però és que en aquest període que portem del segle XXI...
2: 5 o 6?
1: 5 o 6
2: períodes... En 50 anys, més o menys.
1: En 50 anys, períodes forts de sequera. Però el que estem veient...
2: Estem parlant, perdona, d'un per dècada, més o menys, eh?
1: Aproximadament. Però ara el que estem observant és que es donen, ja en aquests 25 anys del segle XXI, n'hem tingut 3. I a més de fortes. El 2006-2008, que va ser molt forta, després 15-16-17, que va ser forta, però no tant, i la del 21-24, que ha sigut molt forta. Llavors, això també, les conseqüències que té és que entre període de sequera i sequera sí que pot ploure, però no donem prou temps a tota la superfície terrestre per recuperar-se, no? Llavors això és, aquí ja entra tot això que dèiem del sol, de la superfície del sol, doncs quin és el seu paper. Clar, si aquests períodes de sequera forta es van repetint i es van donant amb una freqüència superior, doncs no tindrem prou temps entre sequera i sequera per recuperar, doncs, tant els aqüífers com els terrenys, com el sòl, etc, etc. I aquest és el problema, i ho estem patint ja. Amb boscos i coses així ho estem veient, que aquest últim període van patir molt totes les zones boscoses de Catalunya, perquè venien ja d'un estrès hídric de les anteriors sequeres, i aquesta, que va ser forta, doncs molts no la van poder superar.
2: Estava fent referència al Jordi al tema del sol, és a dir, si aquestes sequeres extremes passen cada menys temps, el sol se'n ressentirà molt?
3: Clar, vull dir, això és una tendència és el que dèiem, no? Si el sòl està menys viu, té menys matèria orgànica...

0: ho té més difícil. El que passa que, bueno, no sé si hem arribat ja al capítol de les solucions, que suposo que molts oients estan esperant, diguem, bueno, què fem, no? Té solució i, diguem, en un context de canvi climàtic que serà tot més difícil, però igualment podem fer coses en diferents àmbits i bàsicament seria seguir un principi que és que hem de fer que els sòls siguin més esponja, hem d'aconseguir que aquesta aigua que circula en superfície frenar-la, i això, per exemple, és amb sòls coberts, vegetats. Potser hi haurà menys vegetació, potser passarem de boscos a matollars, però hi haurà una vegetació. I, és a dir, això, frenar aquesta aigua, fer que entri més ràpid i guardar-la en aquest sòl, és a dir, aprofitar aquests pics. I això hi ha com tres grans àmbits, no sé si tenim temps de repassar-los, d'acció, que són l'agricultura, una mica les zones forestals i accions en ambient urbà, també, perquè, diguem, l'ambient urbà és molt important. És l'ambient que rep aquestes inundacions i també no tot ho hem de carregar a la zona rural. Les ciutats també poden contribuir a reduir això.
1: De quina forma, per exemple, aquestes accions a les ciutats?
0: Sí, doncs, bueno, en les ciutats, doncs, per exemple, és treure asfalt. És una tendència que ja s'està donant a moltes ciutats. Per exemple, a la Xina hi ha un concepte que és el de les ciutats esponja, que no sé si n'heu sentit parlar, que, bueno, ciutats que de manera crònica tenien problemes d'inundació, doncs estan despermeabilitzant, generant zones en què l'aigua s'acumula, zones d'inundació, perquè, clar, aquestes ciutats s'han construït en antigues planes d'inundació. Llavors és tornar a les ciutats una mica més com era allò abans de la ciutat, però alhora que hi vivim, no? Això sembla molt un concepte molt utòpic, però ja hi ha iniciatives, i bé, Barcelona és un camp d'experimentació d'això. Ja s'estan començant a fer accions de despermeabilitzar, perquè si ho penseu bé, les ciutats com estan muntades. Tota l'asfaltat està pensat per drenar l'aigua cap a la claveguera. Zero infiltració. Llavors, les zones enjardinades estan més elevades que l'asfalt. Està muntat perquè l'aigua surti de les zones enjardinades, quan hauria de ser al revés.
1: Exacte.
0: La zona enjardinada hauria de ser enfonsada respecte a l'asfalt perquè s'acumulés allà i es regués. I això, en aquest context de ciutats verdes, de refugis climàtics, hem de canviar la filosofia i fer les ciutats més esponja.
1: Sí, sí, perquè si ho pensem, a vegades, jo l'altre dia, per exemple, estava parlant amb uns amics i abans vivia a Gràcia, quan passejava el meu gos, jo me n'adonava, després del passeig, que jo no havia trepitjat en cap moment sol que no fos asfalt o la cera. És a dir, estava tota l'estona sobre una capa d'un material creat per l'ésser humà i el meu gos no havia pogut trepitjar terra en cap moment.
0: Sí, perquè és que hi ha solucions tècniques. Vull dir, evidentment, pots tenir zones verdes, però les zones asfaltades poden ser permeables. Hi ha mil solucions que existeixen d'asfalts que són permeables, de llambordes que també ho són. És a dir, que sí, el futur és una mica aquest. I també a nivell de fora de la ciutat, doncs, venen totes aquestes noves agricultures. No sé si us sentit parlar de l'agricultura regenerativa, que un dels seus principis és tenir el sòl sempre cobert. I això vol dir, doncs, que o poses mulchings, no llaures, mantens cobertes verdes, amb la idea, tot això sempre va a favor d'esponjar aquests sòls. I això acaba sent bo per l'agricultura, perquè per la producció, però ens acaba beneficiant a tots, perquè allà s'infiltren litres i litres d'aigua que no van ràpidament al riu i que ens ajuden a mitigar. Inundacions sempre n'hi hauran. El que podem fer és mitigar-les una mica amb com fem servir el territori.
1: Doncs el que comentaves, accions per fer que aquest sòl, i més a les ciutats que sembla que ens haguem oblidat que estan construïdes sota un sòl que s'ha de cuidar, i ara precisament estem començant a desmuntar-les, com tu bé deies. Barcelona és un camp experimental, però ja s'està fent a la Xina, també, em comentaves. Veiem aviam si les accions polítiques s'encaminen cap aquí. Estem ara mateix en un moment amb molts interrogants. Aviam el que passa. Però bé, estem parlant del sol, estem parlant del cel, i ja ens encaminem cap a l'última part del programa per intentar agafar una miqueta totes aquestes conclusions que han anat sortint al llarg del programa. Ara les veiem.
2: Vida verda. Marc Solanes.

0: Bé, han quedat una mica clares totes aquestes, com a mínim les accions que s'han de fer al sol. Jordi, per altra banda, podem fer alguna cosa amb el cel?
1: És més difícil. És més difícil, jo crec que totes les accions les hem de fer a superfície. I això repercutirà, evidentment, al que passa a l'atmosfera. Tots són sistemes que van lligats. Però sí que és veritat que si el problema és que hi ha més contingut de vapor d'aigua a l'atmosfera, que es poden formar més precipitació, que aquesta pot arribar a ser més torrencial, etcètera, etcètera, bé, ens hem de preparar i hem d'estar doncs amatents a tot el que pot passar, amb diferents, és a dir, estàvem parlant de sols, però també aquí a Barcelona, altres ciutats segur que també ho tenen, doncs el tema dels dipòsits d'aigua també és una gran solució. Sí. Jo recordo Barcelona als anys 80-90, quan feia una pluja forta, torrencial, s'inundaven carrers de Barcelona i carrers importants, la Rambla, però que, clar, té el nom de Rambla perquè era antigament, perquè ja era aigua, i per tant era normal que la Rambla s'inundés. Però bé, gràcies a que es van fer aquestes mesures d'aquests dipòsits d'aigua per retenir aquesta aigua, doncs això s'ha solucionat en gran mesura, no? És a dir, probablement amb el que passi a l'atmosfera no podem actuar gaire, però sí que les conseqüències d'aquesta atmosfera que està canviant també, doncs sí que podem tenir mesures per anar-nos adaptant a aquesta nova situació. Però sempre jo crec que hem d'actuar en superfície. L'atmosfera jo crec que l'hem de deixar...
0: L'atmosfera és incontrolable, això ens queda clar.
1: Però millor que no intentem ni controlar-la, és a dir, que faci fent el seu paper. No ens hi posem...
0: Segur perquè... que s'han fet alguns intents de controlar-la.
1: Sí, sí, s'han fet. No han tingut molt d'èxit, però s'han fet moltes proves d'intentar generar pluja, intentar eliminar pluja, intentar trencar pedra, etc. Tot això sí que han fet proves, però...
0: Jo recordo una petita anècdota als Jocs Olímpics de Pequín, en els quals s'enviaven aquells coets per eliminar aquells núvols en les proves en què no es volia que es plogués, per exemple, que va ser una cosa molt boja en aquell moment. No sé si això s'ha seguit fent.
1: Potser s'ha seguit fent, però la rendibilitat de tots aquests fenòmens, de tots aquests estris addicionals que es dona, és molt baixa. És molt baixa, jo, almenys pel que jo sé. Vull dir que et pot sortir, tens la mateixa possibilitat que et surti bé i eliminis el núvol, com que no, i que segueixi plovent i no ha fet res la teva actuació. Vull dir, és molt complicat. Bàsicament, perquè tu no pots tenir un núvol en el laboratori i fer proves al laboratori. Ho has de fer tot a la pràctica, clar. I això és molt complicat. No? Llavors, jo deixaria que l'atmosfera fes el seu pas, fes el seu camí, i nosaltres intentar actuar en superfície.
2: I tornant al tema del sòl, Xavier, quan parlem de recuperar matèria orgànica, evitar compactació, cobrir el sòl o canviar determinades pràctiques agrícoles, de quina magnitud de canvi estem parlant?
3: Bueno, això és un canvi de mentalitat, sobretot, perquè, bueno, com ja sabeu, l'espècie humana ens caracteritzem per mantenir els costums, i encara que estiguem fent alguna cosa malament, no ho veiem. I, bueno, diguem, això forma part, d'això potser donaria per un altre programa, que parléssim un dia d'agricultura regenerativa, que seria molt interessant. És un canvi de filosofia en què es continua produint aliment, inclús produir aliment en un context més difícil pel futur, però ho fem fent que en cada collita millorem el sòl, que és el contrari que hem fet fins ara, que és anar degradant aquests sòls, que estan degradats i actuen menys com esponja, perquè doncs, el fet de fer servir fertilitzants minerals només, aquestes llaurades tan agressives, li han reduït aquesta capacitat. Llavors la solució és això, és canviar la manera com cultivem. I bé, doncs ja hi ha investigació per intentar demostrar que funciona, però sobretot és un tema de canvi de mentalitat i que doncs el nostre sector productiu s'apunti a aquests canvis, innovi i que entre tots doncs, bueno, també diguem, els hem

0: d'ajudar des de, se'ls ha d'ajudar des de l'administració a fer aquesta, aquesta transició, perquè al final, en realitat, és més barat fer les coses bé. I ja sé que això costa de, a vegades... No,
1: és més barat fer les coses bé en matèria de sol,
0: En matèries de sol és més barat, en l'agricultura regenerativa és més barata que la convencional, perquè tu oblides de comprar pesticides, no has de comprar fertilitzants, tornes una mica als cicles naturals, de manera que això, en el fons, és molt atractiu. No? Per tant, la barrera és més mental que econòmica o que no tinguem coneixement.
1: Però com sempre estem parlant d'accions a llarg termini i això és el que costa, no?, a nivell d'incidència política.
0: Sí, però bueno, la regenerativa ara mateix l'estan impulsant persones individuals que han sigut valents i que ho fan i que estan demostrant a la resta de gent del sector que sí i que es pot viure de pagès i augmentar els marges de benefici fent canvis que segurament els avis de casa ho veuen com una bogeria o que estàs fent nano, però realment s'està veient que funciona. I això lliga molt amb el tema que estem parlant avui, eh? L'agricultura és un factor clau en molts dels problemes ambientals que tenim. Els pagesos no només produeixen menjar, sinó que també cultiven el que es diuen serveis ecosistèmics. Fan coses per la societat que la societat no els hi, ni som conscients ni els hi paguem, ni els compensem. O sigui que aquest mitigar les inundacions també ja, els pagesos poden contribuir en això i per tant han de rebre la consideració i els ajuts necessaris.
1: Arribem a les conclusions finals, Jordi. Amb quin missatge ens hem de quedar respecte al comportament de l'atmosfera i aquesta incertesa? Potser la pregunta és més, hem d'aprendre a viure amb una incertesa pel que fa al cel?
2: La meva pregunta, o sigui, la meva resposta ràpida seria que sí. Jo crec que sense aprofundir molt, però... I hem actuat, i a més no ho hem fet gaire bé fins ara, perquè estem provocant aquests canvis i que són canvis que segurament no seran positius per la nostra zona. Per tant, ara el que hem d'intentar és reduir les conseqüències negatives d'aquest canvi. No? Llavors això, o sigui, eliminar el canvi segurament ja no ho podrem fer, perquè potser arribem una mica tard, però... disminuir els efectes d'aquest canvi, sí que estem a temps i ho podem fer.
1: Però clar, estem a temps de fer coses i de debò.
2: Clar, no, però ho hem de fer ja, vull dir, és a dir, no podem perdre més temps. Ja hem perdut molt temps de fa desenis d'anys, no? I per tant, hem d'actuar i hem de prendre mesures ara, quan es parla de reducció dels gasos d'efecte hivernacle, que són els que produeixen aquest escalfament del planeta, doncs ho hem de fer. Vull dir, no és només parlar-ho i signar acords d'aquests internacionals, sinó que realment es compleixin aquests acords, no? I que es facin a nivell mundial. És a dir, hem d'intentar que aquestes conseqüències que nosaltres mateixos doncs, hem produït doncs, ens afectin en menor mesura, no? I per tant, això estem a temps de fer-ho, però hem de fer-ho ja, vull dir, hem de començar ja.
1: Jordi Gonellera, cap de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Xavi Domènech, investigador sènior del CREAF, i l'Andrea Arnal, com sempre, la nostra col·laboradora. Moltíssimes gràcies, Andrea.
3: Gràcies a tu, Marc.
1: Durant molts anys hem mirat al cel per saber si tindríem aigua, però potser avui hem après una miqueta que hauríem de mirar una miqueta més avall, no?, sota els nostres peus, perquè l'aigua no és només la que cau, sinó és també la que aconseguim retenir, la que s'infiltra, la que arriba als aqüífers i la que alimenta un bosc, un cultiu o un riu durant dies o mesos després que hagi deixat de ploure. I això complica aquella imatge tan bonica que ens van ensenyar a l'escola del cicle de l'aigua continua existint. Com bé deia el Jordi, el cicle de l'aigua sí que continua existint, però sí que l'estem alterant. L'aigua continua evaporant-se, condensant-se, precipitant, infiltrant-se i tornant al mar. El problema és que nosaltres ara mateix estem canviant aquestes condicions. Escalfem l'atmosfera, escalfem el mar, transformem els sòls i construïm sobre el territori, com bé dèiem amb el Xavier, construïm ciutats sobre llocs on abans passava l'aigua de forma molt violenta. Per tant, no és estrany que passin situacions com les que hem viscut aquests darrers anys. Després ens sorprèn que l'aigua ja no es comporti exactament com ens havien ensenyat, però quan revisem totes aquestes coses, doncs potser podem arribar a conclusions a les que hauríem d'haver arribat molt abans. És per això que una de les imatges més estranyes del canvi climàtic serà aquesta: aprendre que podem tenir massa aigua i massa poca gairebé al mateix temps, que una tempesta pot inundar un carrer en minuts i no solucionar gens ni una mica de sequera, pot omplir una riera però no pas un aqüífer.

pot passar violentament per damunt d'un territori sense quedar-s'hi, i aleshores la pregunta ja no és només quan tornarà a ploure, sinó on romandrà aquesta aigua i quants milions de persones cada any d'una punta del món diferent se'n veuran afectades. Gràcies, Jordi, gràcies, Xavier, gràcies, Andrea, gràcies a l'Alfred, que ens ha atès per telèfon. Això ha estat Vida Verda. Ens retrobem el dissabte vinent. Salut.

0: a Mohamed El Amrani.
1: La tecnologia ens havia de fer la vida més fàcil, més connectada i, en teoria, també més igualitària. Però no tothom parteix del mateix lloc i, de fet, alguns experts ho estan apuntant els últims dies. Estan alertant sobre la intel·ligència artificial, entre d'altres. Tenir un mòbil o connexió a internet no vol dir necessàriament tenir les mateixes oportunitats. De fet, la llengua, l'origen, la situació econòmica o fins i tot l'entorn familiar condicionen molt com ens relacionem amb l'entorn digital. I ara, ja ho deia, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, aquesta pregunta és encara més important. I ens preguntem, i ho fem encara amb més atenció, i és la tecnologia està reduint les desigualtats o n'està creant de noves? Avui en parlarem amb dos responsables de la Fundació Equitat i també ens visitaran col·laboradors habituals del programa amb qui analitzarem al detall tot aquest panorama, perquè sí, la tecnologia influeix i molt. Benvinguts al D'on ets tu, una setmana més a Ràdio 4.

0: Volem analitzar aquesta tarda de dissabte com influeix la tecnologia, quin impacte té amb les anomenades noves vulnerabilitats, que són aquestes vulnerabilitats que s'afegeixen a les que ja coneixem, les vulnerabilitats de tota la vida. Però abans, saludo a la Laia Teruel. Molt bona tarda, Laia.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Doncs molt bé.
0: Estàs bé?
1: Molt contenta d'estar aquí.
0: Ara feia dies que no passaves.
1: Un parell de setmanes.
0: Sí.
1: Se t'ha fet llarg.
0: Sí, se'm fa llarg.
1: Perquè no fa tant.
0: Sí, és veritat. Doncs escolta, avui aquesta tarda, com dèiem, tenim a l'estudi la Mònica Nadal, que és directora de recerca de la Fundació Equitat.org, i l'Héctor Gardó, director d'Equitat Digital a la Fundació Equitat.org. Mònica, Héctor, molt bona tarda.

0: Tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com esteu? No sé si us he presentat bé, no? Esteu...
2: Està perfecte.
0: Perfecte. Que a vegades...
2: Molt d'equitat.
0: Exacte, molt d'equitat. Tampoc ens agrada posar etiquetes. Vull dir, si us voleu presentar diferent, podem fer-ho, eh? Vull dir, si heu decidit que aquesta tarda no voleu ser directors de... ho podem canviar.
1: A mi ja m'està bé. Afegeixo que som mare d'adolescent, també preocupada per les tecnologies i cap a on va el món i qui nos en fan, no?
0: Val, perfecte. Molt bé, doncs, escolteu, volem parlar amb vosaltres. Si m'haguéssiu de fer un titular molt ràpidament de què és Equitat.org, la fundació de la que formeu part, com ho faríeu?
1: Doncs mira, som una organització que es dedica bàsicament a promoure coneixement i a dissenyar intervencions que el que facin sigui garantir el dret a l'educació de tots els infants, especialment aquells que més educació necessiten, per dir-ho així, perquè per les seves condicions socials doncs potser no tenen capital cultural o econòmic per poder prosperar.
0: Uh-huh. Escolta, Héctor, quan parlem avui de bretxa digital, de què estem parlant realment? Perquè és un concepte que s'ha popularitzat bastant, tothom parla de bretxa digital, però no sé si encara és una qüestió d'accés a dispositius, és a dir, abans, quan parlàvem de bretxa digital, era quan algú no podia accedir a un ordinador o a un telèfon. Això és encara així?
2: Doncs mira, des de la pandèmia encara venim arrossegant això de bretxa digital de no tenir un dispositiu a casa o no tenir dispositius a l'escola, però la veritat és que ara mateix hi ha una connectivitat d'un 99% pràcticament a Catalunya i per tant d'accés a un dispositiu bàsic, no?, a les xarxes i per tant aquestes bretxes connecten molt amb aquestes noves vulnerabilitats que estaven dient i per tant quan avui en dia, 2027 pràcticament ja parlem de bretxa digital, hem de parlar d'altres coses, hem de parlar de quin ús estem fent d'aquestes tecnologies, amb qui les fem servir, per què les fem servir i si al final ens estan servint per millorar la nostra vida i tenir més oportunitats o si és per estar més distrets, més addictes o més desinformats, no? D'alguna manera. Clar. I això serien les noves bretxes digitals.
0: Clar, de fet, abans era molt habitual veure joves que tenien problemes d'accés a aquestes infraestructures i anaven a les biblioteques públiques, als centres cívics, als espais joves, però aquests espais s'estan també reinventant. No sé si us aneu adonat que, clar, al haver aquesta més connectivitat, aquests espais, com les biblioteques, tal, s'estan també reinventant.
2: De fet, no neguem que hi ha una precarietat també en els dispositius, eh? És a dir, tampoc anem a pintar un món que no és real. És clar. A dir, hi ha famílies on hi ha molts pocs dispositius, on l'accés també és complicat, sobretot si els deures doncs impliquen fer servir algun dispositiu, hi ha molts germans, és a dir, no totes les cases, ni totes les escoles, ni totes les biblioteques estan igual de dotades. Per tant, ja sí que hi ha aquesta desigualtat. Però sí que el que estem veient és que el gran canvi que es donarà els propers anys i que s'està donant és que el més important no és el dispositiu, no? És què passa darrere el dispositiu, quin software fas servir, amb qui connectes, per què ho fas servir. En el cas de l'educació és molt clar, sabem que l'alumnat vulnerable, ja tenim dades, passa més temps davant les pantalles que l'alumnat no vulnerable, que està més sol i que consumeix pitjors continguts. Per tant, això ens està configurant radicalment el que entenem per bretxa i també com s'han de configurar aquests espais comunitaris.
0: Clar, és una dada que impacta bastant. Perquè, Mònica, quines persones i famílies estan quedant enrere amb aquesta digitalització accelerada? Perquè no sé si realment passa amb les famílies més vulnerables, com ara explicava l'Héctor, perquè xoca bastant el que esteu explicant. És a dir, les famílies en situació de vulnerabilitat o aquests infants estan més enganxats que no pas els altres. És una dada que impacta.
1: Impacta bastant perquè també hem de tenir en compte que quines són les condicions de vida dels alumnat, de l'alumnat més vulnerable, no? Sabem que són famílies amb situacions de major precarietat, que els infants passen més temps sols, però perquè potser no hi ha a casa l'adult de referència que pot acompanyar doncs el temps de lleure i l'ús dels dispositius. I això sí que marca una diferència important perquè per això mateix, no? Perquè tenim en compte que són famílies que tenen això més precarietat, horaris més complicats, fan torns de nit o combinen diverses feines i per tant tenim nens i nenes més sols durant més temps. I també pensem que molt d'aquest alumnat i d'aquests infants tampoc no tenen potser la xarxa familiar que altres infants sí que tenen i per tant es troben més, això, més aïllats i menys acompanyats en aquests usos. No? Mm-hmm.
0: Perquè fins a quin punt l'origen, la situació socioeconòmica, la llengua, la segregació educativa afecta en aquesta oportunitat digital d'aquests infants i d'aquests joves?
1: Doncs claríssimament hi ha molts àmbits, eh? Hi ha un àmbit que és l'obvi i el més evident, si vols, que és quines altres oportunitats de lleure tens, no? Quan no estàs al centre educatiu, és a dir, quan surts de la classe, on vas i amb qui estàs. Hi ha infants que tenen

0: activitats de lleure extraescolars, o avis que els cuiden o fan activitats del que sigui, i per tant tenen moltes hores en què fan activitats que tenen valor educatiu i altres infants no ho tenen. I aquesta ja és un factor molt, molt diferencial, no? Després n'hi ha d'altres que també s'han identificat, però jo crec que aquest és un dels fonamentals. Després també van a centres educatius on hi ha pocs referents que facin uns usos diferents. És a dir, la segregació escolar el que té és que tendeix a homogeneitzar usos culturalment més pobres, però senzillament perquè no tens, doncs això el que diem, no? Doncs, altres adults que et facin de referent, altres pares i mares, doncs, que tinguin títols acadèmics o majors estudis i que, per tant, puguin modelar altres usos i usos més apoderadors. Vull dir que les condicions socials i la segregació escolar el que tendeix és precisament a exacerbar més algunes pautes que poden resultar en alguns moments nocives, no? Mm-hmm. Per als infants.
1: Hi ha països com Portugal que estan apostant bastant en les extraescolars com una manera que els joves puguin connectar i desconnectar, és a dir, que puguin tenir accés a extraescolars de programació, de robòtica, o fins i tot un espai no segregador, no? Que l'extraescolar sigui aquest espai on l'infant o el jove pugui trobar-se amb joves o amb infants que siguin de diferents contexts. Aquí les extraescolars, no sé si veieu que comencen a poc a canviar o a introduir aquesta visió digital i tecnològica.
2: Doncs, mira, nosaltres precisament el món extraescolar el coneixem bastant. Des de fa temps portem també compartint l'Aliança Educació 360, portem defensant l'espai extraescolar i l'espai del lleure com un espai educatiu, no? A les tardes, migdies, estius, perquè tot educa, no? I en l'àmbit digital el mateix, doncs l'espai extraescolar més clàssic, no? Doncs no interactuava tant amb aquest fenomen de lo digital, però sí que és veritat que cada cop més, doncs, hi ha activitats vinculades a la programació, a la robòtica i tot això, no? I lo qual és interessant per tenir una oferta més diversa, però amb molta prudència, no? Perquè al final incorporar lo digital al món del lleure, igual que a l'àmbit escolar, no? O a les llars, sense una perspectiva de què volem aconseguir amb aquests usos, és perillós. Mm-hmm. Per tant, si aquesta activitat ens fa més humans, no? I ens fa ser més creatius, més col·laboratius, mm-hmm. ens genera confiança, doncs té sentit. I, del contrari, si és un element més de distracció i de desempoderament, d'alguna manera, doncs ens ho hauríem de replantejar. Jo crec que estem en aquest moment de transició en el que, sobretot, hem de consolidar és un criteri de quan val la pena fer servir les tecnologies. La veritat que no és el mateix programa que està fent scroll davant del TikTok.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha hagut estudis molt interessants sobre els casals d'estiu i crec que aquí vosaltres heu estat treballant-hi bastant per poder analitzar des del món del lleure i sobretot aquestes èpoques on els infants i els joves passen molt de temps a casa o en espais d'oci. Aquí com, és a dir, com està canviant tot el que té a veure amb casals d'estiu, casals de Nadal?
0: Totes aquestes activitats fins ara, de fet, estan profundament privatitzades, depèn de que les famílies vulguin. I les famílies saben que són importants, no només perquè són moments on socialitzen amb d'altres, on estan a l'aire lliure, on són estimulats i fan activitats que són diferents, sinó que, a més, serveixen i està molt demostrat també per consolidar competències que han adquirit també a l'escola, no? I és no només perquè té valor en si mateix, sinó que també és un factor de protecció d'usos més nocius o més passius, no? Més sedentaris. Que... I això les famílies ho saben. Però el que passa és que ara depenia de la capacitat que tenien les famílies de poder pagar. I el que nosaltres estem batallant juntament amb moltíssimes organitzacions del país i ajuntaments és que això sigui una política pública, que realment si l'accés a aquestes activitats fora l'escola, a l'estiu, als caps de setmana, per les tardes, sigui per tothom i que no depengui de que les teves famílies tinguin la informació o els diners per poder-t'ho pagar. No?
1: Ara fa poc s'han publicat els famosos PISA, on diu que un dels elements influents d'aquesta baixada precisament és l'ús excessiu de la tecnologia. Creieu que és així? Que, o sigui, analitzar els PISA no és fàcil, perquè són molts factors, són uns factors de molts anys, però almenys des del Ministeri d'Educació s'ha parlat que aquesta baixada té a veure amb la tecnologia.
0: Jo crec que a tots ens encantaria trobar un únic culpable, un malvat malvatíssim al que atribuir tots els problemes socials que tenim, no? N'hi ha molts de la baixada de resultats, no? N'hi ha molts, entre d'altres els més evidents, no? Les situacions de vulnerabilitat i pobresa, un de cada tres infants, més d'un de cada tres infants està en situació de pobresa o en risc de pobresa al nostre país. I aquest és un factor bastant important si volem entendre, no, els baixos resultats. El que sí que és cert és que

0: Vol dir que també, al final, entendre coses complexes i sostenir l'esforç i l'atenció és un múscul que s'entrena, i si tots ens desentrenem, llavors ho veiem en els infants perquè amb ells els estem avaluant, entre cometes, no? I podem potser intuir que està tenint un efecte en la seva capacitat de sostenir l'aprenentatge, que vol un esforç. Això vol un esforç, mm-hmm. aprendre coses, no? Mm. I això ho està dificultant, però crec que ens passa a tots, no? Mm. I abans de demonitzar, un, els infants, i dos, a les tecnologies, ens hem de preguntar quin tipus de societat, diguem-ne, estem vivint i construint entre tots, en què realment, i vosaltres segurament també ho viviu quotidianament, tot s'accelera moltíssim, no? I uh-huh. la capacitat d'aprofundir i de sostenir l'esforç, doncs, ens ha disminuït a tots molt.
1: Uh-huh. Sí, i complementaríem això, no? Tenim unes recents, no tenim PISA per Catalunya aquest any, però sí que tenim resultats d'ICILS, que són les competències digitals de fa un parell d'anys, i una cosa que ens estaven dient és que només un de cada 10 estudiants a nivell de segon de l'ESO tenia les competències suficients per destriar la informació de si era veraç o no. Clar, un alumnat que no té aquesta competència crítica, no?, i mediàtica per discernir la veritat de la mentida, sumat a que més del 90% de l'alumnat fa servir la IA, és el còctel perfecte, no?, perquè això sigui un factor disruptiu absolutament pel que serà l'educació. I si això ho sumem, no?, a la baixada de capacitat d'atenció que comentava la Mònica, doncs tenim un còctel que, bueno, han sortit ara les regulacions, no?, que per sota els 14 anys estarà prohibit fer servir la IA, ja en podríem parlar, però sí que és veritat que això s'ha de regular i s'ha de governar, perquè tindrà un impacte molt gran i ja ho estem veient segurament.
2: Sabeu, teniu explicació de per què Espanya és el país on els joves i els infants utilitzen més la intel·ligència artificial? És a dir, hi ha alguna explicació de per què som el país que més utilitza aquesta tecnologia, o encara no hi ha aquestes dades?
0: No hi ha aquesta explicació.
1: Picaresca, potser?
2: Potser. Sí, sí, clar.
1: No ens ho diu la recerca, no?
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: La intuïció sí que hi ha un punt, no?, de la cultura, també més mediterrània, més del sud, no? Més de...
0: No ho sabem. El que sabem és que PISA descriu molt bé les coses, i es pot criticar aquí a PISA per molts motius i tot, però mesura bé allò que mesura. El que no et dona són les explicacions i les causes, no? I com deia abans, és molt temptador doncs atribuir doncs això, a la intel·ligència artificial hi ha un ús més intensiu, i és veritat que és més intensiu, i potser com diu l'Héctor, té a veure amb alguna cosa, amb una mena d'entusiasme natural per les novetats, no? Per dir-ho així, no ho sabem. No ho sabem, és molt aviat per poder-ho...
1: Sí, hi ha un factor que potser per l'altra cara de la moneda, una miqueta més formal que el que he dit abans, no? Però al tenir polítiques educatives una miqueta que van fent un pèndol, no?, entre inundar les escoles de tecnologies fa 5 anys o prohibir totes les tecnologies ara, és a dir, segurament això no ajuda. És a dir, si els sistemes educatius, no?, que tenen millors resultats són els sistemes que són més estables, que tenen visió a llarg termini, que generen consensos polítics i que, per tant, els ritmes d'adopció doncs són més progressius, són més reflexionats, no? I segurament aquest sistema una mica de titulars, no?, que també hi ha aquesta ansietat, no?, de canvis educatius que està patint també la comunitat docent i les famílies, no?, de retruc, doncs no ens ajuda segurament a no caure en aquests paranys o després arrepentir-nos de coses que passen, no?
2: Clar, és veritat que hem passat des d'aquest ús de la tecnologia, que hi ha pantalles a tot arreu i tothom ha de fer servir un portàtil, ara que estem parlant de lectures obligatòries, de tornar al paper, dels espais de lectura. És veritat que aquest efecte pendular de l'educació influeix molt. I els algoritmes com hi juguen? Perquè és un altre àmbit que hi heu investigat bastant. És a dir, com els algoritmes poden crear desigualtats. Això, Héctor, quin paper juguen els algoritmes?
1: Doncs mira, no ens enganyarem de que la tecnologia no és neutra i està dissenyada amb intenció. I també està dissenyada per determinades persones que viuen a determinats països i que responen a uns interessos comercials i uns models de negoci de les grans corporacions. I això ja ho sap tothom, no? Però per compartir una mirada diferent, no? Al principi, quan parlàvem, deies de si la tecnologia digital està reduint o ampliant les desigualtats. Sincerament, penso que la responsabilitat de reduir o ampliar les desigualtats és nostra, és dels humans, no? I que aquestes tecnologies el que poden fer és ajudar-nos a reduir-les o ajudar-nos a ampliar-les. I som nosaltres els que hem de governar. Llavors, desplaçar la responsabilitat i el judici d'una responsabilitat humana cap a la màquina també és molt complaent, és molt fàcil, no? Per tant, d'alguna manera, si tenim una societat desigual, o no desigual, no és

0: culpa de ChatGPT. L'altra cosa és si ens ajuda o no ens ajuda. Però la responsabilitat és nostra. Tant de fer-ho servir bé, com de regular-ho, com d'educar en un bon ús de la intel·ligència artificial. Llavors, una mica el discurs que... una mica de Skynet, no? De, si és la IA qui ens està fent més desiguals, també és molt conformista i poc crític amb els sistemes socials, polítics i humans, que el que fan és realment perpetuar les desigualtats. L'altra cosa és que si al final hi ha un model de negoci que les acceleri i s'aprofita d'aquestes desigualtats, doncs també haurem de ser crítics, però per tant, per això tenim la política, no? I tenim les mesures.
1: Clar, perquè, Mònica, la pregunta que ens ve és... hem parlat molt de l'escola, però aquí la família quin paper juga? És a dir, per compensar aquestes desigualtats digitals, parlem molt del que pot passar o del que s'aprèn a l'escola, però a casa es corre el risc també de que es reprodueixin aquests rols, aquests patrons de desigualtat?
2: Bueno, tampoc no està acompanyat. Les famílies no són uns ens que venen, que són d'un altre lloc. Les famílies són la societat, no? I jo crec que globalment la societat no té massa ben apamat què anem de fer de tot això. I de fet, tots els adults hi hem entrat en tropel, tant en l'ús de les xarxes socials, dels dispositius i de la IA ara mateix, qui no les fa servir i tot plegat, no? La pregunta és, tenen les famílies les condicions materials de coneixement, de temps per poder acompanyar els seus fills en un ús més responsable de les, o en un ús més saludable, menys perjudicial? I jo crec que no. O sigui, hi ha una part que a vegades ens molesta de dir, és que les famílies haurien... Però les famílies pateixen com tots nosaltres, com gestionem tots aquests elements, no? I les famílies moltes vegades no saben com fer-ho, no saben com acompanyar-ho, no tenen manera... I després, quan parlem de famílies, parlem de molts tipus de famílies, no? Hi ha famílies que sí que ho saben fer i depèn, doncs això, moltes vegades té a veure amb el seu, doncs amb el seu nivell socioeconòmic, i altres famílies en condicions que no tenen aquestes eines. Després, també, per no demonitzar les tecnologies, jo crec que és important també, perquè ara estem mirant-nos-ho tot des del vessant negatiu, no? Com afecta l'aprenentatge, però les tecnologies han permès a molts estudiants que abans estaven exclosos a millorar els seus aprenentatges. Nois i noies que tenien problemes auditius o que tenien problemes de visió o problemes de dislèxia, hi ha hagut molts d'aquests dispositius que els han ajudat a accelerar els seus aprenentatges, o fins i tot moltes famílies que tenen problemes lingüístics perquè són acabades d'arribar i que aquests dispositius i totes les aplicacions que es desenvolupen els permeten entendre allò que passa a l'aula, els permeten comunicar-se amb el seu... Ho dic per no posar-ho tot del cantó negatiu. Sí. Però clarament les famílies tenen poques eines i reben poc acompanyament, fins i tot quan a vegades parlem amb les escoles, no?, que tendeixen a problematitzar els usos que fan els nois i noies, i penses, però algú els ha explicat a les famílies com, quin tipus d'acompanyament, com poden orientar els seus fills i filles, com regular els usos perquè aquests ho facin diferent.
0: Sí, sí, realment l'escola no pot estar sola davant d'aquest repte. Quan parlem amb direccions de centre, amb docents, el que ens diuen és que a l'aula els exploten problemes que es generen a casa, no? En els grups de WhatsApp, en els videojocs... És a dir, que tota l'esfera i la vida digital que tenen els infants fora de l'escola acaba impactant a l'escola. Per tant, l'escola també es sent sobrepassada per una cosa que depassa el seu control. Ells ja regulen, ja es dediquen a que aprenguin, però el que passa per les tardes o els caps de setmana no hi poden fer res. Però de retruc també en surten perjudicats, no?, per capturar l'atenció a primera hora. També estem veient que gairebé s'està dormint entre una i dues hores menys del que haurien els infants. Arriben amb son a l'aula. Els hi costa engegar, els hi costa sostenir l'atenció. Llavors, les famílies necessiten acompanyament, necessiten guia, però després també podem començar per no quedar-nos allò amb... Cal acompanyar-les, que sí, però això són mesures i s'han de fer, però començar per coses molt bàsiques, no? Doncs potser el trajecte al metro, no agafar el mòbil, doncs potser mirar-se més als ulls durant el sopar i tenir una bona conversa, no? Començar per petites coses, perquè a vegades també sembla tot que necessitem una formació d'això, no? Doncs segurament sí, però començar amb petites accions que comencin a reconnectar la família, perquè també el que estem veient és que a cop ens sentim més connectats però més sols.
1: Per acabar, tinc una pregunta per la Mònica i una per l'Héctor. Mònica, la perspectiva intercultural, aquest programa es diu D'on ets tu? Catalunya cada cop és... no és que cada cop sigui més diversa, sinó que és més diversa, aquesta visió intercultural, tecnològica, no sé si té alguna influència, perquè ens podem trobar que hi ha diferències en l'ús de la tecnologia segons la visió intercultural o la visió cultural. Aquí entren en joc tot el que té a veure amb els ecosistemes multilingües, no és el mateix l'ecosistema de xarxes o el contingut que es genera potser a TikTok en un context més del Marroc que un més asiàtic. Això és, jo crec que és molt interessant. No sé si aquí, en l'àmbit més intercultural, teniu alguna història.
2: S'ha fet poca recerca, però està clar que també en aquesta línia que et deia abans de no demonitzar, o sigui, l'ús de les tecnologies en les famílies migrants, per exemple, és crític per generar, per mantenir vincles amb l'origen, per vincular-se a la comunitat, perquè tenen amics, companys, recursos a diferents llocs, i mantenir-se connectat constantment et fa sentir que pertanys en un lloc, no? I per tant fan uns usos, per dir-ho així, i això sí que està una mica documentat, bastant intensius de les pantalles o dels dispositius mòbils, no? Però té un objectiu comunitari de vincle extremadament valuós i que per tant no s'ha de qüestionar. A vegades el que es qüestiona és que aquestes famílies que fan un ús molt intensiu dels dispositius o de les tecnologies tenen moltes dificultats, per exemple, per entrar a les plataformes que l'escola construeix, no? I a les eines que l'escola ha construït pensant en un tipus concret de família, i pensen que aquestes famílies passen perquè estan tot el dia connectats, però en canvi quan no entren, no consulten, doncs, els cliquedus i tots aquests dispositius de seguiment, no? Perquè potser ni el llenguatge, ni la manera com s'aproxima, la complexitat de les contrasenyes i de les seguretats i de no sé què fa que les famílies... Però això no és desinterès, no?
1: O potser no saben llegir ni escriure.
2: No saben llegir ni escriure, per suposat, per suposat. Aquesta perspectiva, jo crec, intercultural, el que ens permet veure, primer, que és que hi ha molts tipus de famílies diferents, que això no va de quantitat d'ús, sinó de quin ús, de quin és el sentit, a quin propòsit serveix, no? Per com dèiem abans, i tu comentaves, no? Pues el consum de TikTok, de diferents xarxes socials, és diferent segons la comunitat, i per molta gent és una manera de sentir-se part d'un altre món o d'aquell mateix món, no? I això té molt de valor simbòlic. Però precisament per això és a l'escola on, d'alguna manera, aquests llenguatges i aquests mons diferents que corren el risc de quedar totalment tancats i aïllats es poden posar en comú i poden ser un espai perquè tots col·lectivament els infants aprenguin, doncs, a tenir criteri, no? Què hi ha al darrere dels mons de cadascú, no?
0: I la importància dels referents culturals també a les xarxes socials, importantíssim, no? Com es projecten els infants amb persones i amb perfils que consideren afins o aspiracionals i diversos, no? Que llavors també les xarxes troben una diversitat que igual no es troben a la seva aula o al seu barri, no? Llavors això també té una riquesa de pertinença que caldrà anar en compte també en tot aquest moment de regulacions.
2: Sí, efectivament.
1: Una última pregunta, Héctor. Cada cop hi ha més joves que recorren a la desconnexió digital, a vegades una mica radical. I parlant de desconnexió, mira, a mi el mòbil
0: s'ha tirat.
1: És una senyal. És una senyal també de que m'he de desconnectar. Però cada cop hi ha més joves que busquen la desconnexió digital. I ara entrevistarem, ara quan acabem, coneixerem la història d'en Marc. En Marc Pigem s'ha convertit pràcticament en un activista bastant conegut en promoure, ell té 20 anys, si no m'equivoco, i el que estan promovent és joves que decideixen fer front al FOMO i desconnectar de la tecnologia. Això vosaltres com ho veieu?
0: Home, molt interessant. És a dir, segurament a tots ens aniria molt bé, no?, desconnectar una miqueta de les notificacions, dels mails, de semblar que estàs treballant o disponible 24/7. Jo crec que aquesta sensació d'esgotament cognitiu, no?, de sobreinformació i d'immediatesa i disponibilitat perpètua, crec que és un mal de la nostra societat que ens l'hem de cuidar tots nosaltres, no?, per salut mental i també per el tipus de societat, no?, que estem creant. Però per un altre costat, també des de la nostra mirada, no?, d'educació, d'equitat, de polítiques, també a vegades ens preguntem desconnectar de què per connectar amb què, no? I a vegades també estem fent el judici, no?, de que els infants, de que els adolescents han de desconnectar, i estem d'acord, però anem a preguntar-nos amb què volem que connectin, no? Que connectin amb la cultura, que connectin amb extraescolars de qualitat accessibles i gratuïtes, que connectin amb les seves habilitats creatives, que connectin amb què, no? Quina alternativa d'oci, quina alternativa seductora els hi donem a la desconnexió, no? Jugarem al carrer, què farem? No? Llavors jo penso que és molt important aprendre a desconnectar, tots ho hem de fer, no només els infants, els adults ho hem d'aprendre molt, però preguntem-nos a què hem de connectar-nos.
1: Molt bé. Doncs escolteu, ha estat molt interessant conèixer la vostra visió. Mònica Nadal, directora de recerca, Héctor Gardó, director d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org. Moltes gràcies per
0: moltes
1: passar
0: gràcies,
1: per
0: Ràdio 4.
2: A vosaltres.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bé, doncs continuem aquesta tarda de dissabte aquí a Ràdio 4, al D'on ets tu. Parlàvem ara fa una estona sobre educació i no ens allunyem gaire del tema, perquè ara us vull presentar un jove, té 21 anys, ell es diu Marc Pisiam, i no sé si presentar-lo com a activista per la desconnexió digital o un jove molt conscienciat per les noves tecnologies, però sobre com hem de desconnectar d'elles, però el millor és que ell mateix es presenti. Marc, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs sí, em dic Marc, tinc 20 anys, no 21 encara.
1: Ah, 20, i... perdona.
4: Cap problema.
1: I... hi ha una edat que és molt important, el 20, 21, després ja és com...
4: Sí, sí, cap problema. Doncs sí. Res, i bueno, bàsicament, doncs sí, jo fa uns anys doncs, estava bastant enganxat al mòbil, als videojocs, a les xarxes, i bueno, doncs després de diverses experiències personals i tot, doncs vaig voler fer un canvi, potser entrarem més en detall després, no? Però sí, ara vaig fer un repte al mes de juliol, en el qual vaig fer servir un mòbil simple, un tipus Nokia durant tot el mes, i ho vaig comunicar una mica a les xarxes i va rebre, doncs, bueno, moltes respostes i es va donar a conèixer molt, així que, bueno, doncs encantat
1: ara,
4: de ser aquí.
1: Ara et preguntarem per aquesta experiència. Permeteu-me també saludar l'Alicia. Alicia Linares, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Com
1: estàs? Escolta, Alicia, això de telèfon simple, tu com et sona?
5: Ostres, he viatjat a molts anys, eren els primers telèfons que vam tenir.
1: Telèfon simple, eh?
5: Sí, sí, els Nokia aquells que hi havia uns cucs,
1: sí,
5: com un juguet,
1: sí,
5: no sé, un videojoc petitet de cucs. Llavors, la gent passava molta estona.
1: Sí, home, enganxava, tenia la seva gràcia. Llavors, sí. Marc, tu arriba un moment que decideixes començar a iniciar un procés de desconnexió digital. És a dir, però tu com te n'adones que necessites fer això?
4: Vale, a veure, és una mica gradual i jo crec que intervenen diversos factors. És a dir, a mi em va agafar el confinament a segon de l'ESO i en aquell moment doncs, ja tenia un ordinador on jugava a Fortnite, a videojocs, després ja tenia el meu mòbil, que vaig ser l'últim de la classe en tenir un mòbil, però bueno, una mica per això de no quedar fora del grup, doncs, en el moment en què era l'últim doncs, em van entregar un mòbil. I bueno, bàsicament, en el confinament doncs, el meu ús de videojocs es va disparar en dies de més de 6-8 hores.
1: En el confinament, quants anys tenies en aquell moment?
4: Segon de l'ESO, suposo que 14... Sí, crec que va variar.
1: Heavy, eh?
4: Sí, sí.
1: En quin moment ha passat? Quants anys ja deu haver passat? 20, 25, 6 anys?
4: 6 anys, sí,
1: ah,
4: sí.
1: Ah, tu tenies
4: sí.
1: En aquell moment 14 anys?
4: Sí. Aleshores, en aquell moment, doncs, jo encantat amb els videojocs, era el que més m'agradava, era bastant, sí, el centre de la meva vida, d'alguna manera. Però, clar, després de passar tanta estona i tantes hores davant de la pantalla i tot, bueno, jo sentia coses físiques, sentia que després, doncs, quan va acabar el confinament i bueno, doncs, que estava perdent capacitat física, per exemple, això no m'agradava gens. Després també sentia els ulls molts de dies després d'acabar, però bueno, això no va ser determinant. O sigui, van ser, per exemple, una pregunta que em feia el meu pare després de jugar, després d'entrar a xarxes i tot, i m'invitava a preguntar-me com em sentia jo, com em sentia abans, com em sentia després de jugar, perquè ell sí que, doncs, bueno, ell... era una mica crític o no volia que estigués jugant, però bueno, em va deixar una mica que ho explorés pel meu compte, i jo sí que m'adonava que això, que em sentia més ansiós, que em sentia més... No em sentia del tot bé després de jugar i tot. Bueno, van ser coses així. I una de les coses que més em va fer veure que tenia que començar a canviar és que justament a Instagram em va sortir un anomenat detox de dopamina, que és com la dopamina... Bueno, no hi entrarem, però és una setmana, és un repte on tu fas una setmana on te baixes els estímuls i sobretot, per exemple, no tens xarxes. I jo vaig fer això de no tenir xarxes una setmana i vaig notar tot de símptomes en mi de que això, la massa anava sola al mòbil, de tot de coses que vaig començar a anar prenent consciència. Clar, de que jo no controlava.
1: Fins i tot la sensació que a la butxaca et falta alguna cosa tota l'estona.
4: Totalment, sí, sí, sí. Jo no era capaç de sortir de casa sense el mòbil, ara ho faig i encantat, i sí, sí.
1: Clar, però això que expliques de que la mà, no? Sí, Alicia, a tu se t'enva la mà sola. És que ara que ho deies, jo
5: no
1: pensava...
5: Sé, estava reflexionant, ho has de
4: provar,
5: eh?
4: Jo crec que sí que us passa. Ens passa a tots,
5: però... Hauríem de fer.
1: Perquè si deixes el telèfon un dia, no?
4: Sí.
1: allò, per exemple, l'estiu que te'n vas a la platja, és, no sé, la massa te'n va sola, sí, i sí. Busques alguna cosa.
4: Totalment, no? Jo parlava, de fet, en un dels vídeos que he ficat en el meu compte d'Instagram, d'un exercici que pot fer tothom que vulgui, que és, fiques una goma elàstica o bueno, una pollastra de cabell al voltant del mòbil, i d'aquesta manera trenques el pilot automàtic cada cop que el vas agafar, i com que n'ets conscient, perquè veus una cosa rara en el mòbil, després, en aquell moment et pots fer tres preguntes, de, per exemple, doncs, per què l'has agafat, per què l'agafes ara i per què no l'has d'agafar després, i doncs, sí, per quina raó l'estàs agafant, si és que l'estàs agafant per una cosa útil, de, per exemple, has de respondre un missatge, o has de fer això, o si l'estàs agafant potser per cobrir alguna incomoditat que estàs sentint, o un moment de, pues això, de petit estrès, que és molts cops potser el que fem, i això és pensar potser doncs, si vols agafar el mòbil de veritat o si vols potser fer una altra activitat que potser et va millor en aquell moment. Bueno.
1: Clar. Clar, tu comences a fer aquest experiment o almenys a ser conscient, la importància de la consciència, no? De ser conscient i dir, escolta, m'aturo un moment, començo a notar uns símptomes fruit de la tecnologia i decideixo posar fre a tot això. Llavors, a partir d'aquí, tu decideixes durant tot un mes, si no m'equivoco, durant tot un mes no fer servir tecnologia.
4: Sí, vull dir, però això ha sigut ara molt després de que jo fes tot el canvi, és a dir, jo va ser a quart de l'ESO, on jo vaig doncs, desinstal·lar-me les xarxes, vaig deixar de jugar a tots els videojocs, i aleshores he estat 2-3 anys pràcticament sense xarxes al mòbil. És quan vaig fer el batxillerat, és quan vaig tenir un canvi de notes, que vaig passar d'on tenir com un 7 a l'ESO a tenir una matrícula en el batxillerat i una mitja de 9,5. Vull dir, que va haver un canvi molt gran en mi, i durant tot aquest temps doncs, va ser quan jo no tenia xarxes i no tenia videojocs i tot. I en tot aquest temps he anat experimentant amb un ús reduït d'aquestes plataformes que crec que tenen tants efectes en la nostra atenció i tot això. I ara sí que aquest abril vaig començar aquest compte d'Instagram una mica, principalment amb l'objectiu de conscienciar sobre aquests efectes que tenen nosaltres les pantalles i aquestes xarxes socials, i després també doncs, de voler compartir doncs, solucions, la meva experiència i coses que vaig llegint doncs, també anar-ho compartint. I aleshores va ser això, doncs, que aquest mes de juliol vaig fer aquest repte com a cosa personal, que jo feia temps que volia provar de fer servir un mòbil simple, perquè de fet Ed Sheeran o molts de famosos doncs, fan servir un d'aquests, el fundador de Telegram en fa servir un, i bueno, era algo que jo volia provar de fer servir-ne un, i aleshores doncs, vaig aprofitar que volia fer aquest repte personal, però també com que ja estava a les xarxes, doncs vaig voler, crec que era una oportunitat i una cosa interessant doncs, per també compartir com ho estava fent jo, compartir la meva experiència, compartir què sentia i després també com ho feia perquè altra gent, si ho volia fer, doncs que també pogués seguir-ho.
1: Ara mateix que estudies a la universitat?
4: Estic estudiant psicologia ara mateix.
1: I per què vas decidir estudiar psicologia?
4: Doncs vaig decidir estudiar psicologia en bona part doncs, per seguir aprenent i complementant aquesta això que estic fent del projecte sobre les xarxes, sobre els videojocs i tot. També m'interessa molt altres aspectes, la psicologia i tot, però sí que és veritat que la part de les pantalles, de les noves tecnologies i això ho veig d'una manera interessant de també entrar a la psicologia.
1: Has tingut molt de hate? És a dir, a xarxes socials la gent et critica perquè a vegades les xarxes socials són una mica la frustració, la projecció d'un mateix.
4: Totalment. Sí. Sobretot aquest vídeo, no?, que va ser el del dia 1 on te vaig presentar el repte, doncs clar, té com 26.000 likes i potser 2 milions de visites. Aleshores, aquí hi ha tot tipus de comentaris. Un dels més repetits, per exemple, és que és incoherent que jo estigui a xarxes doncs, transmetent aquest missatge.
1: Perquè ja t'ho fa sensibilització a xarxes socials.
4: Clar,
1: sobre la importància de desconnectar.
4: Sí, exactament. Bueno, un dels missatges principals és que com pot ser que jo estigui a xarxes si al mateix temps doncs, feia servir un mòbil simple en aquell moment i tot això. Bueno, en això jo responc que l'atenció ara mateix i on està això, l'atenció i on la gent passa en temps i on crec que s'han de portar aquests missatges és les xarxes i crec que està, doncs ha funcionat bé i crec que és la manera de fer-ho, no menys una altra. Aleshores, això d'una banda, i després durant aquest repte del mòbil simple, doncs publicava tot a través del meu ordinador, no feia servir el mòbil doncs trobava maneres diferents de fer servir les xarxes. Això va ser un dels comentaris o d'una mica de hate, i l'altre doncs, va ser, per exemple, això de com em gravava, qüestionant diverses coses d'això, però em gravava sempre amb una càmera, però bueno...
1: Sí, clar, sí. Sempre n'hi ha.
4: Però en general molt de suport, molts comentaris positius de molta gent doncs, que els hi ressona aquest missatge i que també doncs, senten que potser alguna cosa amb l'ús de la tecnologia doncs, no acaba d'anar del tot bé.
1: Alicia, escoltant en Marc, Clar, tu ets, tu tens alumnes de l'edat del Marc, crec.
5: Sí, sí.
1: I estàs molt... és a dir, és una edat que tu ja estàs a prop, precisament per la teva formació professional. Escoltant-lo, què t'està venint al cap?
5: Sí, jo pensava que al final s'escolta sempre. Sempre hem escoltat que la tecnologia és bona, tot depèn de l'ús que facis d'ella, no? Per tant, aquesta crítica, per exemple, que et feien sobre el tema de les xarxes, no? De que estaves transmetent aquest missatge via xarxes, era una mica incoherent, no? Perquè al final simplement l'estàs utilitzant com una via de contacte amb qui vol ser el teu públic més important ara mateix, no? Per aquest projecte que tens de sensibilització. O sigui, que realment trobo que és molt interessant. O sigui, vas utilitzar al final el millor canal per connectar amb aquestes persones i crec que les feies reflexionar molt. M'ha semblat realment molt, molt interessant que una persona d'aquesta mateixa edat ho faci, perquè mai és el mateix que algú com... No? Jo amb els alumnes tinc 30 anys de diferència, no? I aleshores mai és el mateix que una persona de 30 anys més gran, més adulta, et pugui dir quin és el bon ús que has de fer o quines són les conseqüències negatives que té l'accés que tu mateix, que és de la seva mateixa edat que ells i elles.
4: Això és una cosa que tinc present i que de fet també és una de les coses que veig interessants i que posen... Bueno, que estan bé en aquesta part del meu projecte, que aquesta part de connexió i això que tu dius de que tingui la mateixa edat, crec que és un punt positiu. I de fet, doncs, ara la setmana vinent justament faig dos primers tallers en una escola amb joves, doncs a quart, cinquè i sisè de primària i també a l'octubre ja en tinc uns quants a segon de l'ESO. Bueno, és una cosa que també em motiva molt i que crec que pot ser molt interessant aquesta part del jove que també pugui doncs, transmetre aquests missatges.
1: Clar, al final tu has convertit aquesta experiència en una oportunitat de sensibilització, però em dona la sensació, perquè en aquest programa hem entrevistat joves que tenen projectes, però tu crec que estàs molt en la línia, i aquí l'Alícia, des d'aquesta visió, crec segur que ho haurà vist, tu estàs una miqueta promovent un propòsit de vida. És a dir, tu al final has trobat un propòsit com a...
4: Sens dubte.
1: Perquè tu has estudiat psicologia per complementar el teu propòsit. És, al final és una vocació.
4: Sí.
1: Tota la teva vida gira entorn a un propòsit.
4: Això sí, ara mateix, sí, sens dubte. Jo vaig començar a estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però bueno, vaig veure que no era el que volia fer. Ara em vaig prendre un any sabàtic, una cosa molt comuna, per exemple, al Regne Unit i altres llocs, i sí que diria que ara mateix doncs, jo he trobat el meu propòsit i el que vull fer amb la meva vida. I, de fet, diria que ho atribueixo bona part d'això al fet de reduir molt el meu ús del mòbil. Perquè, és a dir, si avui en dia fem servir el mòbil en cada petit moment que tenim d'espera, o sigui, quan estem al bany, quan estem menjant, quan estem a l'ascensor, sempre fem servir el mòbil, quan estem a tot arreu, en tots aquests moments, on abans tots els avantpassats doncs, tenien aquests temps de reflexió, tenien aquests temps d'estar amb ells mateixos, tots aquests temps que jo crec que no els donem prou valor, però que al final són aquests temps quan no estem ni dormint ni treballant ni tot això, on podem estar amb nosaltres mateixos i anar tenint pensaments, i és en aquests moments on jo crec que he pogut anar doncs, estant amb mi mateix, pensant en coses, i on he pogut potser doncs, arribar a tenir les idees i les reflexions que m'han portat doncs, ara a trobar-me a mi mateix i potser saber doncs, què vull fer amb la meva vida. Crec que aquests temps d'avorriment doncs, són... d'avorriment no, d'espera o temps buits, que no els donem prou valor i que són molt importants doncs, per trobar doncs, aquestes coses, conèixer-nos nosaltres mateixos i trobar potser el que volem fer amb el nostre temps.
1: La importància del propòsit, eh?
5: Sí.
1: Que és una cosa que parlem molt en aquest programa.
5: Parlem molt i realment és molt potent, no? Poder arribar-lo a tenir i més tenir-lo a l'edat que tens, no? Ja saber què és el que vols fer, com a mínim en els propers anys de la teva vida, és un motor intern superimportant, no? I també m'ha semblat molt interessant quan parlaves abans que el teu pare, per exemple, et va deixar fer l'experiència, no? Aquí jo crec que també has tingut a favor un context de família que t'ha permès fer aquest camí.
1: I li preguntava com et sents.
5: Sí, com et sents ajudava aquesta reflexió, no?
1: Aquesta pregunta em sembla molt interessant.
4: No, la veritat és que, sens dubte, jo em sento molt afortunat amb els pares que tinc, per moltes raons, però una d'elles és amb com m'han ajudat amb la tecnologia. I és veritat que jo diria que sense la seva ajuda i sense la seva visió crítica jo no estaria on estic ara, sens dubte. És a dir, per això també doncs, és una altra cosa que em motiva a poder doncs, potser compartir compartir doncs, aquests missatges que molta gent doncs, no té la sort de rebre. És a dir, potser perquè els seus pares doncs, no són conscients o els motius que siguin, doncs que si jo puc transmetre alguns d'aquests missatges doncs, també és una cosa que em motiva molt i que crec que pot ser positiva.
1: Què penses de l'avorriment?
4: Doncs de l'avorriment, bueno, ara en parlàvem, jo crec que és que avui en dia doncs, tots els moments d'avorriment no se'ls dona gens de valor, no? Per exemple, quan ara jo venia amb el ferrocarril, doncs, jo abans doncs, sempre hagués passat doncs, jugant a un videojoc o fent scroll a les xarxes o tot això, o consumint estímuls, inclús escoltant música. Jo abans sempre escoltava música o coses així. Però jo crec que aquests moments de silenci, moments d'estar amb un mateix, són molt, molt importants doncs, per això, per conèixer-nos, per reflexionar sobre com estem doncs, fent les coses de la nostra vida i doncs, per això anar-nos coneixent i també anar coneixent doncs, la part o les coses que volem fer amb la nostra vida. Perquè una cosa que passa amb les xarxes és que anem rebent imatges de per exemple, de com és l'èxit o com se suposa que és l'èxit o com se suposa que hauríem de fer les coses amb la nostra vida. Però jo crec que quan baixes el consum de xarxes o si fas un descans d'un temps, comences a veure que potser totes les coses que estan definint o definides com a èxit per la societat potser no és el que tu vols. Jo crec que aquests temps on tu pots reflexionar i estar amb tu mateix poden ser molt útils doncs, per això, per trobar de veritat, bueno, trobar-te més a tu mateix i trobar què vols fer tu de veritat i no què t'imposa potser la societat.
1: Mm-hmm. Clar, és molt interessant perquè ara l'Alicia ens deia que la teva família t'havia influït, però escoltar-te jo crec que deixa palès que hi ha un discurs o un posicionament molt clar, no? I aquest discurs pot ser natural, però també pot ser fruit d'influències, de referents, de llegir, de... és a dir, a tu què t'ha ajudat a construir aquest posicionament?
4: Aquest posicionament, bueno, principalment el meu pare, i després, doncs, a partir d'aquí, doncs, tot de lectures que he anat fent, Jonathan Haidt, un psicòleg social de la Universitat de Nova York, el seu gran llibre de la generació ansiosa. Bueno, a partir d'allà he anat llegint doncs, Demència digital, de Manfred Spitzer, Com cortar con tu mòbil, de Catherine Price, El valor de l'atenció, de Jonathan Hari. Bueno, he anat llegint molt això, perquè aquest tema m'interessa com es crec que es pot veure, sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí he anat llegint, formant, doncs, escoltant entrevistes, i doncs, anar veient com podia portar aquest tema, que crec que és tan rellevant sobre l'ús que fem de les pantalles i tots els efectes que té a un nivell tan transversal en tants aspectes de la societat, doncs per això doncs una mica, bueno, m'he ficat per aquí.
1: Clar, sumat a tot això, entra en joc un altre element, que és la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Aquests dies el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, deia que volia prohibir l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Mm-hmm. Ja no és només l'ús del mòbil, sinó que és, i de fet ho hem vist als informes PISA, que apunten que una de les causes del fracàs escolar aquí a Espanya és precisament l'abús que es fa de la tecnologia i especialment de la intel·ligència artificial.
4: Sens dubte, sí. De fet, també vaig fer un vídeo sobre aquest informe PISA, on compartia una mica les reflexions. De fet, un dels directors de l'estudi deia ell mateix que havia una gran relació entre l'ús de pantalles i la baixada del rendiment. I sí, de fet, jo crec que és bastant obvi que si passem diverses hores al dia doncs, fent scroll amb continguts tan plens de colors, sons i moviments i canviant d'informació en informació, això, cada 5-10 segons, després és quasi impossible que tinguem un text en blanc i negre, amb lletres, on nosaltres podem doncs, concentrar-nos i seguir un fil de pensament i tot això. Així que sí, totalment d'acord d'aquests efectes. I sobre aquesta proposta del president de la Generalitat, doncs jo de veritat és que estic molt d'acord. I crec que fins als 14 anys, bueno, després crec que es necessita fer moltes coses sobre regulació, educació sobre l'ús i tot això. Però el que no hi ha dubte és que no es pot entregar una eina que reemplaci tot l'exercici de pensament, que és al final com ens creixem, i sobretot en aquesta edat que el cervell està fent tants de canvis i és tan important doncs, que vagi aprenent i fent les coses per ell mateix, que aprengui a fer un text i no que el text li faci el ChatGPT, doncs bueno, crec que està molt bé.
1: I què és el moviment OFF?
4: El moviment OFF? El moviment OFF és un moviment que va impulsar Diego Hidalgo, que tinc el plaer de conèixer i d'haver col·laborat amb OFF. I, bueno, és un moviment així, que està basat a Madrid, però, bueno, té una part bastant internacional que impulsa, doncs, una reflexió crítica potser sobre l'ús que fem de la tecnologia i bueno, té un manifest doncs, molt, molt interessant amb moltes propostes doncs, en molts àmbits de la societat i un d'ells, per exemple, és el retrasar l'entrega de l'smartphone fins als 16 anys com defensen doncs, molts dels experts que s'han ficat en el tema.
1: Mm-hmm. Alicia, com a pedagoga,
5: sí.
1: És un repte tot el que té a veure amb la tecnologia i l'educació, perquè tu, al final, com dèiem abans, formes els futurs formadors.
5: Sí.
1: Deu ser inevitablement el temazo entre la professió.
5: Estem en això. Jo quan t'escoltava també pensava que el que passa una mica amb la tecnologia, que va passar amb els smartphones en el seu moment i ara s'està passant amb la intel·ligència artificial, és que vivim en un món en què aquestes tecnologies ens cauen a les mans a vosaltres, als o tu sí. quan eres infant, als joves, als educadors, a les famílies, i és com que no tenim ni temps de digerir i pensar com sí. ho volem utilitzar.
4: Totalment.
5: No?
4: Jo crec que hi ha un excés de tecnooptimisme o tecnolatria, que també se li diu, que assumim totes les noves tecnologies com que ens haurien de portar el bé o que ens ajudaran a viure millor, a ser més feliços i tot, però jo crec que fa falta una reflexió molt més crítica sobre adoptar noves tecnologies a les nostres vides personals, perquè potser no sempre ens porten, o potser no sempre tot és positiu. És a dir, està clar que totes elles tenen moltes coses molt positives, però jo crec que molts pocs cops es fa realment la balança entre les coses positives i les coses negatives. I jo crec que doncs, fa falta una mica més de reflexió crítica en aquesta part de l'adoptació de les noves tecnologies.
5: Una consulta, Marc, que et volia fer, perquè jo em considero bastant tecnooptimista. Vale. O sigui, de sempre m'ha semblat, he estat una persona molt curiosa per les noves tecnologies i sempre intento, no penso que és el que resoldrà el món, clar. Però quan hi ha una tecnologia nova intento veure què li podem treure de bo. No? Uh-huh. O sigui, m'agrada més posar-me com amb la posició de dir no, això no ho utilitzem, no ens anirà bé, no?
4: Yeah.
5: Intento veure de quina manera la podem utilitzar perquè ens ajudi a la feina que fem. Per exemple, a la universitat, amb els projectes que fem amb l'alumnat, ens està ajudant molt, no? No sé què penses d'això.
4: Quina tecnologia, per exemple?
5: Per exemple, l'intel·ligència artificial. Mm-hmm. Els agents, per exemple, d'intel·ligència artificial que podem crear avui en dia, ens estan ajudant en projectes de pedagogia, ens estan ajudant a entrenar la capacitat d'empatia dels alumnes abans d'anar a fer entrevistes, per exemple, a determinats col·lectius, no?
4: Sí, però el tema de la intel·ligència artificial és un tema...
5: És que és molt gran, no? És
4: clar,
5: immens,
4: és molt
5: clar, ampli, és una cosa
4: immensa. Jo crec, donar una opinió sobre el tecnooptimisme en relació a la intel·ligència artificial, per Felicia Colomer és un expert que no pas jo, no? Però perquè sobre la intel·ligència artificial...
5: Bueno, per saber què
4: penses. Sí, se'n va una mica de la meva branca, com teníem a centro, que és més les pantalles, però bueno, que està perfectament. Però sí, és a dir, per exemple, la intel·ligència artificial està clar que té molts bons usos i que pot ajudar en moltes coses. Després també s'han de tenir en compte tots els efectes mediambientals i de consum d'energies i de tot això, que també és molt impactant i que sempre es passa doncs sembla que no es mira, no? Perquè, bueno...
5: Sembla que no ens ho creiem, no? Que té aquest impacte ambiental.
4: Clar, però perquè és que tot va així una mica com va, no? I bueno, aleshores, doncs, és això. Jo crec que té totes aquestes coses bones i està bé aquest enfoc que tu presentes de mirar les coses bones, però clar, el fet de que es posi una eina amb tot aquest potencial a lliure disposició de la societat, que després, òbviament, s'hauria de veure com es regula i tot, però jo crec que presenta problemes en el sentit de que clar, té uns efectes en l'atròfia del pensament de tothom, perquè o sigui, té moltes coses bones, però després fas a tothom dependent per escriure un correu, per escriure un WhatsApp, per escriure qualsevol cosa. Si aleshores tothom perd la seva capacitat de pensar, aleshores potser mirar les coses bones, potser no sé, i sobretot en joves, no? Perquè si entreguem aquesta eina específicament a uns professors, a uns hospitals i tot això, jo crec que és positiu, ja s'hauria de veure més en detall, però si l'entreguem a tothom, que, per exemple, en el meu cas, jo estava a segon de batxillerat, primer de batxillerat quan es va doncs, extendre potser més el ChatGPT, doncs jo en aquell moment, una assignatura que no m'interessa, és redacció, fes-me la redacció. I això, tota la meva classe, però... I tants de joves. Aleshores, doncs que no ens estranyi que els informes de PISA i que la baixada de la intel·ligència i tot això baixi, perquè una cosa són les pantalles, però l'altra és que tots els esforços mentals que estan fets perquè doncs, desenvolupem les nostres capacitats cognitives i lingüístiques i tot, si les passem a la intel·ligència artificial, doncs, bueno... així estem.
1: Molt bé, doncs escolta, Marc, com et podem seguir a xarxes socials?
4: Doncs és Marc Pigem, Marc i el cognom és P-I-G-E-M.
1: Molt bé, doncs Marc, moltes gràcies, 20 anys, recordem, clar, si en 20 anys ja tens les coses, seria amb un posicionament tan clar, serà interessant escoltar-te d'aquí 5 o 10 en el bon sentit, vull dir,
4: Sentit.
1: Sí, que moltes gràcies, t'anirem seguint.
4: Perfecte, merci, de tot.
1: I arribem al final del programa, després d'haver parlat de pantalles, de digitalització i de com això impacta en les vulnerabilitats. I ens acomiadem amb una cançó que coincideix amb l'estrena aquesta setmana de La Bola Negra, una pel·lícula que ha donat molt per parlar. L'any 79, Camarón de la Isla va publicar La leyenda del tiempo. Va agafar... Per tant, les paraules de Federico García Lorca i les va portar a un flamenc que s'atrevia a canviar i a barrejar-se sense haver de preguntar-se, sense estigmes, el que estava experimentant. Per tant, amb aquesta Leyenda del Tiempo i amb aquesta pel·lícula que ha marcat l'agenda de la setmana, ens acomiadem. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Ràdio 4.
1: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Passen, 20 segons de les 8 del matí. Potser ara vostès estan una mica descol·locats, es preguntaran per què els són 4 dies en lloc de, començar a salpar d'aquí una hora, ho fa ara. Doncs ho fem per una raó molt clara i molt evident. Nosaltres, des de fa 5 dècades, des de fa 50 anys, som al costat de la ciutadania. Nosaltres, des de fa 5 dècades, des de fa 50 anys, som al servei de tots vostès, perquè aquesta és la vocació de la ràdio pública. Així doncs que després d'un capítol absolutament excepcional, el que hem decidit és prendre mesures extraordinàries. I per aquesta raó, el Són 4 dies avança una hora la seva emissió. En realitat, avui havíem de ser a un altre lloc, no havíem de ser a Roc Boronat 127. Nosaltres, en aquest moment, havíem de ser lluny de Barcelona, però només físicament, perquè el que nosaltres preparàvem, i ho hem fet d'una manera molt il·lusionada, molt aferrissada, amb moltes ganes i, sobretot, amb molta emoció, és parlar del que es celebraria, i en qualsevol cas es celebrarà aquesta tarda a partir de les 4. La banda sonora del que els anàvem a explicar en directe era aquesta.

Amb aquesta alegria i amb aquest to tan fantàsticament encoratjador, havíem de ser en el lloc adequat, és a dir, al Tàrraco Arena, per explicar-los com anava a produir-se aquesta cita tan important, la 30a edició del concurs casteller. Un món casteller que està en estat de gràcia per la vitalitat de les colles, l'interès dels aficionats, amb les places plenes de gom a gom, i per l'impacte global d'un fenomen cultural únic. Aquest, sense cap mena de dubte, era també un moment important a la història de Ràdio 4, perquè, bé, escoltin, cada dos anys competeixen aquestes colles, i en aquest cas aquesta ocasió feia que en competissin 42. No pateixin, però, perquè si vostès formen part del món casteller i no es volen perdre la cita, ho podran fer, ho podran veure, ho podran sentir a partir de les 4 de la tarda, si són al Tàrraco Arena. Però, en realitat, hem canviat aquest so tan meravellós de la gran

0: Allà, aquest so nostrat de la nostra identitat per aquests. Ahir a 4:45 de la tarda va sonar aquest so d'emergència, aquesta alerta a tots aquells que ens trobàvem a la circumscripció de Barcelona. Aquest mateix so, l'alerta de Protecció Civil, és la que fa molt poca estona han escoltat el que ens estan sentint des del Vallès Oriental, des del Maresme, des de la Selva, des del Baix Empordà i el Gironès. No cal ni que els digui que estem vivint un moment d'emergència i que no podem baixar la guàrdia, perquè malgrat dona la sensació que com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona hi ha una certa treva, fins a les 14 hores hi han restriccions a 20 comarques, així doncs que la recomanació del govern de la Generalitat, la recomanació de fa només uns segons de la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon, i que ara escoltarem, és que es quedin vostès a casa, sans i estalvis. I el millor que poden fer és escoltar Ràdio 4, perquè des d'ara i fins al punt just de la una del migdia serem no només els seus ulls, sinó també serem la seva informació. Comencem.
1: Són 4 dies.

I amb Jordi Mañas, i amb Pau Robert, i amb Lluís Mendizábal, i amb Julio Leal i amb Mònica Pavón, professionals d'aquesta casa, conjuntament amb els serveis informatius de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que gairebé no han i no hem dormit per explicar-los tot el que està relacionat amb aquest moment excepcional. L'ensurt ha estat gros, gràcies a Déu, i permeti'm que utilitzi aquesta expressió plena de fe, estimats oïdors, de Ràdio 4 no hem hagut de lamentar cap pèrdua personal, òbviament molts ensurts, molts problemes als garatges de Barcelona, de Lleida, de Tarragona i de Girona. El rècord de pluja a Barcelona en 24 hores ha estat de 202 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat. Els bombers de la Generalitat han superat ja el miler de sortides per atendre no només crides relacionades amb aquest episodi excepcional, sinó també per ensurts de persones que viuen soles i que no sabien ben bé el que havien de fer. Si vostès estan en aquesta tessitura, si estan sols, si estan atabalats, i és lògic i natural, perquè pensin que aquesta matinada, quan hem intentat arribar a la ràdio, fer-ho ha estat un autèntic galimaties. Recordin que tenen un telèfon a punt i en punt, obert per vostès. Som la pública, 900-454-455. El nord de Barcelona ha estat colpejat. En aquests moments, la tempesta està avançant cap a les comarques de Girona i les precipitacions estan descarregant encara a comarques del Maresme i del Vallès Oriental, sud del Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Si ens estan sentint des d'aquesta zona del país, si us plau, 900-454-455. Volem que vostès siguin els nostres ulls. Volem que vostès siguin també, per què no dir-ho, el nostre batec a través del telèfon. Però no només parlarem de tot el que està relacionat amb aquest, amb aquest escenari, amb aquest episodi tan excepcional, sinó que també, òbviament, els explicarem altres circumstàncies relacionades amb la jornada d'avui, diumenge 4 d'octubre del 2026.

Hem encetat aquest programa tan absolutament excepcional en aquest dia d'avui, diumenge 4 d'octubre del 2026, amb el so de les gralles, i és que Tarragona ahir va oferir ja el millor, el bo, el repertori més meravellós d'aquest concurs de castells. Avui tots pensàvem que potser s'anul·laria aquesta trobada, però pensin que són milers de persones, milers de ciutadans que estan ja a Tarragona i d'altres que han passat tot l'any preparant-se per aquesta prova tan important, aquesta cita, la 30a edició en el món casteller del concurs de castells. Així doncs que conversarem amb algú que sap quin és l'estat d'ànim, sense cap mena de dubte, de les persones que potser pensaven que aquest concurs aniria a Norris. Ja saben que a partir de les 4 de la tarda del Tarraco Arena podrem disfrutar d'aquest espai.

0: espectacle tan nostrat. Conversarem amb Pere Ferrando, president del jurat del concurs de castells de Tarragona i historiador especialitzat en el món casteller. També donarem un cop d'ull al que està passant a l'exterior. Per exemple, no ho oblidin, hi ha hagut unes eleccions legislatives importants al Marroc i en aquests moments s'estan produint unes altres al Brasil. Parlarem d'elles amb Ernest Pasqual. Saben qui va ser la persona que va, d'alguna manera, obrir la guspira, va començar a engegar tot el que està relacionat amb aquest concurs de castells? Ni més ni menys que Pau Casals. Conversarem amb la directora del Museu Pau Casals. Ahir hi havia una concentració a les 7 de la tarda preparada per, bé, reivindicar tot el neguit de la ciutadania sobre el tema que, sense cap mena de dubte, és el denominador comú de l'actualitat, que és l'habitatge. Havia de començar aquesta manifestació a l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat, com saben, ha estat una de les zones afectades a tota la zona del Barcelonès per aquestes pluges, així doncs que no es va fer al final aquesta manifestació. En Carmen Arcarazo és portaveu del sindicat de llogateres i voldrem parlar amb ella aquest matí. Donarem un cop d'ull al cel. Home, estarem donant un cop d'ull al cel contínuament, ja els hi dic ara, eh? Amb Sergi Lores, meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Amb Pep Gregori recuperarem la secció que ahir ens va quedar a mitges. Conversarem amb alcaldes de municipis afectats perquè, òbviament, són moltes les poblacions del nostre país que estan passant un moment d'inquietud i d'angoixa per culpa d'aquest fenomen meteorològic. Així doncs que anirem fent camí fins al punt just de la una del migdia. Només 6 minuts i arribarem a un quart de nou. Recordin el telèfon 900 454 455. Posem el comptador zero.
1: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

0: Barcelona i el seu entorn, ja ho saben, han viscut el dia més plujós dels últims 20 anys. 20 anys, a dues dècades. Més enllà de la gran quantitat d'aigua caiguda, sembla ser que no hem hagut de lamentar incidents amb, bé, més enllà dels ensurts, problemes amb alguna persona, amb algun ciutadà que hagi tingut un ensurt important. De moment, tot el que podem explicar-los és que, malgrat aquest moment excepcional, aquesta aigua que queia ahir d'una manera misericorda al territori, no hem hagut de lamentar cap episodi de desgràcies personals. Aquest matí, aquí a Ràdio 4, el Són 4 Dies, escoltaran moltes veus, falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, no només la meva, òbviament, sinó també la dels experts, la dels convidats que aniran passant per l'estudi i per l'antena de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. El nostre sotsdirector, Julio Leal, ja el tenim aquí a l'estudi i serà l'encarregat de, d'alguna manera, fer una tasca important avui, que és recollir totes les dades perquè vostès sàpiguen què és el que han de fer. Recordin el que ha comentat el president de la Generalitat de Catalunya. També ho ha fet la consellera d'Interior, Núria Parlon. Malgrat ara sembla que estem vivint una treva, un moment dolç, no ens podem arriscar, perquè el que sembla que ara és una bassa d'oli pot transformar-se en una tempesta d'aigua. Així doncs que ens han de fer cas a nosaltres, perdonin que sigui tan pedant i tan megalomaníaca, és a dir, han de fer cas a aquells que tenim la informació veraç i rigorosa al servei públic i també, òbviament, a tots aquells que en aquests moments estan treballant des de Protecció Civil per saber on som. Julio Leal, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Sílvia.
0: Tu que ets valencià, Julio, i que vas viure la Dana, aquell moment tan complicat i tan dolorós, la zona on vas néixer i on habitualment ets, bé, suposo que aquest plujat, jo hi ho pensava quan era a casa, a punt d'anar a dormir ben aviat per ser també ben aviat aquest matí aquí a la ràdio, pensava en l'ensurt que van passar i veu passar els valencians amb aquella aigua i misericòrdia que queia, no? Així doncs que ens n'adonem que estem ja vivint en l'ull de l'huracà del canvi climàtic i les resolucions i les conseqüències d'aquest canvi climàtic és aquest episodi que aquí a Barcelona la darrera vegada que va passar va ser fa 20 anys, Julio, imagina't.
1: Sí, situacions que cada volta són més excepcionals i ens estem habituant a d'elles, perquè la setmana passada va ploure també amb intensitat, però clar, el que estem vivint este cap de setmana feia, com tu bé deies, més de dues dècades que no s'estava vivint. Tu deies, soc valencià, vam viure una Dana, recordem, el 29 d'octubre de 2024. Jo recordo aquell dia perquè a l'àrea metropolitana de València no va caure cap gota, no va ploure. L'aigua venia des de les zones de l'interior. Va ser un tsunami el que van patir. Va fer

0: València. Dos mesos després vaig anar a Catarroja i impactava veure com els carrers estaven ple de fang. Va ser increïble. Per sort, nosaltres no estem vivint aquesta situació. Uh-huh. El que volem és fer servei públic, informar de tot el que ens està passant ara mateix, que la gent tinga molta precaució, perquè hem d'anar molt en compte, perquè el que ens diuen és el que hem de fer.
1: Doncs, com que tu has explicat molt bé i ens han de dir què és el que hem de fer, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Ramon Pascual, delegat de l'AEMET a Catalunya. Senyor Pascual, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Ramon?
2: Bé, bé. Pendents de la situació, naturalment.
1: Doncs per això hem contactat amb vostè, perquè suposo que la nit ha estat llarga. Si ha estat bé, especialment dura per nosaltres, no puc arribar a imaginar el que ha estat per vostès des de l'AEMET. Quina és la situació ara per ara? Perquè la consellera Parlon, que ara l'escoltarem, ho deia clarament, també ho ha repiulat el president Illa. Malgrat aquí a Barcelona en aquests moments no està caient aigua, no podem baixar la guàrdia, veritat, senyor Pascual?
2: No podem per diferents motius. Primer, perquè sí que hi ha zones de Catalunya on està plovent amb molta intensitat, sobretot el quadrant nord-est, comarques de Girona, bàsicament, i nord de Barcelona. Està plovent en moltes zones encara amb molta intensitat. Això, el primer. El segon és que podria tornar a ploure en altres comarques en què ha deixat de fer-ho. I el tercer és perquè hi ha hagut moltes afectacions i, per tant, la mobilitat, sobretot, no està garantida ni molt menys a moltes carreteres, transport públic, etc. Per tant, les afectacions del que ha passat són importants a moltes zones.
1: Fixi's que al llarg d'aquesta nit, fins a un quart i cinc de vuit del matí, el cos de bombers de Barcelona ha atès 910 trucades i realitzat 145 serveis relacionats amb els temporals de pluja, no? Tenim una fotografia que acaba de repiular l'Ajuntament de Barcelona veient un grup de persones que amb bombers estaven dins d'una lanxa i d'altres que intentaven sortir d'un cotxe, no? Gràcies a Déu, de moment això també ho hem de tenir clar, no hi ha hagut i no hem de lamentar cap desgràcia personal, però si veia imatges, per exemple, aquesta matinada de dues noies que eren dins d'un pàrquing, d'un garatge, i que eren dalt de l'automòbil i veien els altres automòbils surar, o, per exemple, el centre comercial Diagonal Mar, que les persones que intentaven sortir del centre comercial han estat més de dues hores per aconseguir-ho perquè hi havia una munió d'automòbils importants. Allà, òbviament, hagués pogut haver un problema, no hi ha hagut cap ensurt, això és important. Però, senyor Pascual, a partir d'ara, cap a on hem d'anar? Perquè, és clar, això s'està traslladant, aquesta tempesta, s'està traslladant aquesta informació que tenim cap a Girona, però hi ha altres zones, com per exemple Granollers, en el que algun conductor sí que s'ha quedat atrapat en el seu vehicle i els bombers han tingut d'ajudar-lo.
2: Sí, efectivament, la tempesta que tenim activa ara mateix, que és gran, és important, està a direcció nord-est, va cap al nord i és ara mateix la zona més afectada. Però, com diem, hi ha hagut moltes afectacions, hi ha molta aigua acumulada a moltes zones i també hi ha elevats cabals de rius, per exemple, del riu Besòs, amb un cabal més important, més gran, del que se'n va registrar durant l'episodi del temporal Glòria. Per tant, tot el que és estar a prop de rius, rieres, etc., és molt perillós i s'ha d'evitar completament.
1: Cabrils, 226 litres, Granollers, 224, Mataró, 220, el Raval, aquí, a la ciutat de Barcelona, 192, Caldes de Montbui, 123. Aquesta és una xifra, diria jo, que d'entrada inassumible, vull dir, no es poden quedar igual els carrers, les vies amb aquest aiguat. A partir d'ara, què és el que passa amb tota aquesta aigua acumulada? Això que ens explicava ara, senyor Pascual, perquè els oients saben que a l'aeroport del Prat ahir ja estava anunciant retards, hi havia més de 4 hores de retards perquè els avions no només arribessin a l'aeroport, sinó que s'enlairessin. El metro de Barcelona ja no ha funcionat en tota la nit. Així doncs, que això vol dir que les afectacions no només són avui, sinó que continuaran demà, entenc, senyor Pascual.
2: Sí, suposo que això depèn també de la capacitat que es pugui actuar, però com hi ha moltes zones afectades, doncs sempre hi haurà un retard naturalment amb l'arribada a la normalitat. Si efectivament comença a desaparèixer la pluja en algunes zones, doncs això serà una bona senyal per...

0: tornar a poc a aquesta normalitat. Però realment les acumulacions d'aigua són importants, sobretot això amb baixos, amb estacions de tren, de metro, i per tant haurem de tenir molta paciència encara i per descomptat seguir totes les indicacions de les autoritats en aquest sentit.
1: Una flor no festiu, vostè sap millor que jo que existeix aquesta expressió, vostè és el delegat de l'EMET a Catalunya, però que ara potser tímidament sembli que el cel comenci a obrir-se, perdoni, senyor Pasqual, que insisteixi, però des del govern de la Generalitat han estat molt clars i molt precisos. Nosaltres, que som servei públic, tenim l'obligació de dir que, atenció, fins a les 2 de la tarda la circumstància és excepcional, estem en un escenari que pot ser perillós, no voldria espantar ningú, però pot ser perillós, així doncs que tranquil·litat i a casa, senyor Pasqual, no?
0: Efectivament, aquestes són les indicacions perquè tenim avisos vermells tant des de l'Agència Estatal de Meteorologia com del Servei Meteorològic de Catalunya. Es van enviar els corresponents SDRs ahir informant de quines eren les condicions de restricció i, tot i que els serveis meteorològics dins de la seva feina està actualitzar la informació i, en algun cas, hi ha la possibilitat de rebaixar si sí, es veu que les condicions ho permeten, però si no és així s'ha de mantenir la guàrdia en el període en què està indicat.
1: Demà què és el que pot passar? Seria la meva última pregunta, senyor Pasqual. És a dir, vostès expliquen que la precipitació d'aquesta matinada ha estat forta i torrencial, que encara queden hores per endavant i que l'acumulació de pluja és excepcional per la quantitat i alguna cosa molt important, que és l'extensió, senyor Pasqual. No només és la quantitat d'aigua que ha caigut a Barcelona, 202 litres per metre quadrat, que és una barbaritat, sinó també l'extensió de la mateixa, veritat?
0: Sí, efectivament, ha plogut a moltes comarques, sobretot del quadrant nord-est, però ja veníem d'episodis anteriors que havien afectat, com sabem, a l'extrem sud de Catalunya. Per tant, tampoc ens hem d'oblidar que tot i el mal, sobretot a nivell de mobilitat, infraestructures, aquesta aigua a la llarga també és una bona notícia perquè la tardor és una època de recollir pluja, de mullar boscos, d'omplir embassaments i no hem d'oblidar mai el cantó positiu de les precipitacions quan són abundoses i extenses. Però efectivament, quan són també amb aquesta intensitat torrencial com s'ha donat a moltes zones, tenen moltes implicacions negatives. Tenen els dos vessants aquest tipus de precipitacions.
1: Fixi's que aquesta matinada, em sembla que era a les 3 o les 4 del matí, ja no recordo, he vist unes imatges que m'han impactat molt d'un edifici de l'Hospitalet de Llobregat on l'aigua queia des del terrat per les escales fins a arribar a la planta baixa. No? Jo no acabava d'entendre com podia ser que a pisos superiors l'aigua arribés. No, home, és que no arribava l'aigua cap amunt, sinó que queia cap avall. Ha entrat l'aigua des del terrat perquè no hi havia prou drenatge. No? És a dir, això també ho hem de vigilar, senyor Pasqual. Allà de vivim en un quart pis podem estar tranquils? No, perquè l'aigua també es pot colar per la part del darrere, no? I per la part de dalt.
0: Bé, són dos tipus d'inundacions diferents. Quan l'aigua, diguem, puja pel nivell dels carrers i entre els baixos, això és una situació molt perillosa, de molt risc, ho sabem d'altres episodis en altres zones, però també els edificis no són perfectes, han de tenir un cert manteniment, tenen una certa edat, alguns edificis, i per tant es pot escolar l'aigua pràcticament a qualsevol nivell dels edificis. Això passa, estem vivint en una zona... Catalunya té 8 milions d'habitants, té milions d'habitatges i poden passar aquests problemes.
1: Em permetrà, senyor Pasqual, tenim una última hora, per això estem i som en directe a aquesta hora, 1:48 de 9 del matí, Ràdio 4, són 4 dies. El riu Besòs supera els 900 metres cúbics de cabdal amb risc de greus inundacions. Així doncs que s'han de seguir les indicacions de les autoritats. I vostès ens estan escoltant des de l'Hospitalet de Llobregat. Ara posàvem aquest exemple d'aquesta imatge que he vist aquesta matinada cap a les 4, doncs atenció perquè hi ha un elevat risc d'inundacions a les zones de l'Hospitalet de Llobregat, la zona que està embolcallant el Besòs. L'aigua ha derivat en el creixement exponencial del cabdal al nord de Barcelona, que en poques hores ha duplicat el volum que va registrar al llarg del temporal Glòria, vostè en parlava abans, que va succeir, com recordaran, entre el 20 i el 23 de gener del 2020. Han elevat també fins a nivell taronja al capdal, al tram final del riu Llobregat, al sud de Barcelona, on arrossega 383 metres cúbics per segon. Així doncs que el senyor Pasqual ho està explicant molt bé.

0: encara que vostès vegin que no plou, no baixem la guàrdia, eh? Perquè entenc, i amb això ja l'acomiado, senyor Pasqual, agraint la generositat, que superar els 900 metres cúbics de cabdal és greu, és a dir, hi ha risc d'inundacions, veritat?
1: Sí, de fet, ja el Besòs ja s'ha desbordat en alguns punts, ha afectat algunes vies d'una certa importància, però està realment molt al límit de que es pugui desbordar en altres zones, per descomptat que ens hem de mantenir totalment allunyats en aquestes lleres, en aquests rius, perquè la quantitat d'aigua que ha caigut i que podria caure encara fan aquesta proximitat a aquest riu és molt perillosa.
0: Doncs farem cas a les persones que en saben i a les persones que vetllen per la nostra seguretat, que són vostès. Senyor Pasqual, moltes gràcies. Descansi quan pugui i fins ben aviat. Bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Només 6 minuts i arribarem al punt just de 9:15 del matí en directe, són 4 dies, Ràdio 4. Començam amb avui sentint el so que haguéssim volgut explicar-los, que és el so de les gralles, però és que al llarg de tot el matí, probablement des de la zona de Catalunya del país que ara els hi explicaré, fa només uns segons ha sonat aquest so. El so de l'alerta. Serem molt contundents, serem molt pesats, si m'ho permeten, perquè aquest és alert, és la diferència entre estar tranquils i saber que alguna cosa està passant. S'han enviat fa molt pocs minuts. És alerta a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i també algunes zones del Barcelonès. Emergència inuncat davant el risc de desbordament del riu Besòs, ens ho acaba d'explicar el senyor Pasqual, delegat d'AEMET a Catalunya, que en algunes zones ja ha dit que el riu Besòs està desbordat. Es demana a la població de les zones properes que, si arriba l'aigua, pugin a les parts superiors dels edificis, evitin de totes soterranis, zones baixes i no s'apropin al riu. Repetim, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i algunes zones de Barcelona. No s'apropin a la vorera del riu, ni tan dolç per donar un cop d'ull. No ho facin. Hem d'estar sometents i salts i estalvis. 4 minuts i arribarem al punt just de 9:15 del matí. Recordin el telèfon 900-454-455, 900-454-455, el telèfon de Ràdio 4 que han de marcar si estan sols, si ens volen fer algun comentari, si volen ser els nostres ulls, perquè estem parlant de zones, bé, del país, del territori, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Barcelona. Hem d'estar molt pendents del que està passant en aquests moments, per exemple, algunes zones del Vallès Oriental. Està pujant la Riera de Mugent amb 193 metres cúbics al seu pas per Montornès i la de Tenes, 171 metres cúbics a Lliçà, Barcelona. Si vostès ens estan escoltant des d'allà, 900-454-455. Abans d'entrevistar i de conversar amb el síndic de Greuges de Barcelona, el senyor David Bondia, en Julio Leal, que està en el centre de dades, ens farà una actualització de tot el que està succeint fora dels estudis de Ràdio 4 i el que vostès poden estar vivint en aquest episodi només a Barcelona i al seu entorn. Aquest i el d'ahir i el d'avui és el dia més plujós dels últims darrers anys.
2: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

Recordar que el telèfon d'emergència és el que vostès poden trucar en qualsevol moment. 112 112 ha rebut des de l'inici d'aquest episodi i fins l'una de la matinada un total de 3.042 trucades, de les que 2.252 han estat causades per incidents amb les inundacions. Les ciutats des de les que s'han rebut més trucades han estat Barcelona, 991, l'Hospitalet de Llobregat, 683 i Cornellà, 103. Recordar que fa uns segons el senyor Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, ens explicava que pel seu pas per Hospitalet de Llobregat, el Besòs està en una part començada a desbordar-se. No pateixin, no és res en què podem estar molt preocupats, però sí hem estar sometents i amb alerta. No baixin els garatges i continuïn a pisos elevats. Aquí a Ràdio 4 els anirem explicant al llarg d'aquestes 5 hores de ràdio què és el que està passant a l'exterior. Julio Leal,

0: Bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou, Sílvia. Falten pràcticament un minut per arribar a les 8:30 del matí i esta hora, concretament, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya es tornarà a reunir per a continuar analitzant el temporal de pluges que continua actiu i es desplaça cap al nord, com bé deien, cap a Girona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà aquesta reunió. Però com tu bé deies, podem comentar que s'ha enviat un S-alert a Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i també algunes zones de Barcelona. Davant del risc de desbordament del riu Besòs, es demana a la població propera que si arriba a l'aigua pugi a plantes superiors. Cal evitar els soterranis, les zones baixes i no fer ús acostar-se a les zones pròximes al riu Besòs. També podem parlar d'una situació molt complicada a la zona del riu Besòs, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. S'ha de seguir les recomanacions de les autoritats i no s'ha d'acostar cap a esta zona fluvial. S'ha enviat també missatges S-alert aquest matí a zones del Vallès Oriental, al Maresme, Selva, Baix Empordà, Gironès, recordant que cal respectar la restricció de mobilitat. Hi ha múltiples incidències en curs, es manté també la pluja torrencial en molts llocs i el cabal de rius i rieres està a l'alça. A les 6:20 del matí, al Vallès Oriental, Maresme Nord i també a la Selva, les precipitacions eren molt intenses i, com bé sabem, hem d'evitar estos desplaçaments. També podem parlar de quina és la situació que s'està vivint a determinats punts, quins són els serveis que en tenim. Per exemple, ja parlem del riu Besòs, que és una situació que podria arribar a preocupar en determinat moment. S'ha desallotjat una residència de persones grans a Sant Adrià al inundar-se a causa de la pluja. Es tracta de la residència mossèn Anton, que ha tingut que ser desallotjada esta passada nit al patir una inundació que ha omplert d'aigua el soterrani del geriàtric. Els residents han pogut ser evacuats sense dificultats i han sigut traslladats a la residència de Barcelona del mateix municipi a l'espera de que els serveis socials determinen a on es pot allotjar mentre duren les tasques de reparació. I com bé deies, Sílvia, tenim una informació dels bombers de Barcelona que atenien a 910 telefonades i realitzaven 145 serveis durant la nit. Informació, la veritat, que molt important, moltes telefonades i molts serveis els que estan fent els bombers. Anem a sentir el que ha dit la consellera Parlon este matí a través de la xarxa social X. Això és el que ens recordava.
2: Des del Centre de Gestió de l'Emergència, SECAT Barcelona, un missatge a la ciutadania. Si us plau, quedeu-vos a casa. S'estan incrementant el volum de serveis i simultanietat d'atencions per part de bombers. Us demanem que us quedeu a casa. La tempesta està generant quantitats d'aigua molt gran, ara especialment a la zona del Vallès, Maresme i també tota la zona de la Selva i Gironès, un missatge de molta prudència, eviteu els desplaçaments i quedeu-vos a casa.
1: El missatge, Sílvia, és clar, quedar-se a casa.
0: És un missatge claríssim i és un missatge que no podem oblidar. Quedem-nos a casa. Bé, nosaltres no podem ser a casa perquè estem fent el que toca com a servei públic, que ser davant dels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya en aquesta edició que ampliada que els estem oferint del Són 4 Dies per explicar el que està succeint. Però si no tenen cap circumstància greu, cap emergència, s'han de quedar a casa i no moure's. Ho ha dit, ho han escoltat. La consellera Parlon ens ho ha comentat també el nostre convidat, el senyor Pasqual, delegat de l'AEMET, i també ho ha repiulat al llarg de tota aquesta nit i matinada el president de la Generalitat, Salvador Illa. Julià.
1: Sí, però anem a sentir de nou a la consellera Parlon, a la consellera d'Interior i Seguretat Pública, que ahir en roda de premsa ja donava pistes del que podia succeir en aquestes hores, des d'ahir en la vesprada fins a aquest migdia aproximadament.
2: Molt important que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, a la S-alert que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades. A partir d'aquí demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat. Aquest és el missatge per nosaltres, des del punt de vista de la protecció de les persones, més important.

0: Pensin que encara que no es produeixi el mini huracà mediterrani, si el fenomen toca terra hi haurà molta pluja, i així tindrem unes quantitats de pluja, com els he dit, importants. Important també és tenir prudència, quedar-se a casa en les comarques afectades. A les que no hi ha tanta probabilitat, que són les que estan en taronja, també poden haver-hi afectacions, pot ploure molt. Per tant, prevenció i precaució del conjunt de la població.
1: Precaució en el conjunt de la població. Atenció, en breus minuts, encara no ha començat, ho deia en Julio Leal, s'iniciarà la reunió del SECAT per actualitzar l'evolució de la situació a Catalunya derivada de les pluges torrencials de les darreres hores. Una última hora que tenim, i els podem confirmar, és que sobre 9:45 del matí la consellera Núria Parlon, que l'acabem d'escoltar perquè el nostre centre de dades capitanejat per Julio Leal els ha donat la possibilitat de recordar el que ja ahir la consellera Parlon deia, compareixerà per oferir l'última hora de la situació. Així doncs que, com entenen i saben perfectament, d'aquí una hora, aproximadament, quan comenci aquesta compareixença, seran informats i escoltarem el que ens ha de dir la consellera Parlon. Julio, no te'n vagis, perquè hi ha moltes circumstàncies que hem de tenir en compte a l'hora de parlar del que està vivint la ciutat de Barcelona o el que està vivint Catalunya. Mira, ara estàvem comentant totes les trucades que han tingut bombers de Barcelona i també bombers de Catalunya, òbviament. El 112, hem pogut comptabilitzar des del 112 la quantitat de trucades d'emergència, 5.100 trucades d'emergència, la majoria a l'àrea de Barcelona. És una autèntica barbaritat. L'acumulació d'aigua, recordin que ha obligat a tallar la B10 en els dos sentits i la B20 a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. Si vostès no tenen més remei que sortir de casa perquè van a treballar, perquè tenen de cuidar algú, han d'estar pendents d'alguna persona en una situació de vulnerabilitat, recordin que l'acumulació d'aigua ha obligat a tallar la B10 en dos sentits i la B20 a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. Atenció, perquè fins a les 7 del matí el 112 ha rebut 5.100 trucades, Julio Leal.
2: Sí, d'aquestes 5.100 trucades, com bé deies, 1.568 han sigut a la ciutat de Barcelona i a l'Hospitalet del Llobregat 725. O sigui, són els municipis que més trucades han realitzat. La ciutat de Barcelona, 1.568, i a l'Hospitalet del Llobregat, 725. Així que la veritat que són unes circumstàncies, com bé deien, excepcionals, que hem d'estar molt atents al que estiga ocorrent i que nosaltres anem a informar pràcticament, com bé deies, minut a minut, perquè tot el món sàpiga què és el que està passant. També parlarem de com estan els mitjans de transport, perquè també sabem que s'han vist afectades les línies de metro a Barcelona, els trens de Rodalies, que en aquests moments no estan circulant a l'àrea metropolitana, i també hem de seguir amb molta cura a l'hora de desplaçar-nos. Sabem que la norma que hem de seguir és evitar els desplaçaments.
1: És quedar-nos a casa, no n'hi ha una altra. Estat actuat del trànsit, ho deia en Julio Leal. Tallada la C-17, direcció Barcelona, a l'altura de Ciutat Meridiana, per culpa d'un bassal d'aigua. Tallada la C-16, sortida Ciutat, a l'alçada de plaça Borràs, per esllavissades al seu pas per Sant Cugat. Com veuen, com que aquesta tempesta que ha tingut com a epicentre el litoral, no només del Tarragona, sinó també de la costa barcelonina, s'està traslladant cap a Girona, òbviament aquesta manta, si m'ho permeten, d'aiguat, s'està movent ràpidament. Tallada la C-17, direcció Barcelona, a l'alçada de Ciutat Meridiana, a causa d'un bassal d'aigua. Tallada la C-16, sortida Ciutat, a l'alçada de plaça Borràs, per esllavissades al seu pas per Sant Cugat. El president de la Generalitat insisteix, l'episodi meteorològic encara no ha acabat. La nit ha estat complicada. El temporal es desplaça cap a Girona i no podem baixar la guàrdia. Cal seguir en tot moment les indicacions d'emergències CAT i també, si m'ho permeten, escoltar Ràdio 4. Gràcies a la majoria de la ciutadania ha estat un episodi que de moment ha estat lleu, però també diu el president de la Generalitat que el comportament de la majoria dels ciutadans ha estat altament responsable. Així doncs que hem d'estar molt pendents del que ha passat. A 4:05 de 7 hi havia problemes importants a al Vallès Oriental, Maresme Nord, i en aquests moments hi han també afectacions al sud de la Selva, precipitacions molt intenses. S'han d'evitar desplaçaments, no sortir de casa i no posar-se en perill. Això ho hem de tenir molt clar, no ens hem de posar en perill. Fins i tot ens estan recomanant que, si podem, estiguem a pisos alts per no tenir ensurt, per tots aquells que ens estan escoltant des de la zona de l'Hospitalet. Recordin el telèfon 900-454-455, en directe Ràdio 4, són 4 dies, 900-454-455. La Generalitat ha enviat una altra alerta, ha enviat una altra alerta davant del risc del desbordament del riu Besòs. Els hi deien fa només uns segons. Ha tornat a sonar això. Si abans l'alerta era a la zona de Santa Coloma de Gramenet, ara també és Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs i la part baixa de Barcelona. El tram final del riu Besòs arrossega un cabdal de 903 metres cúbics per segon, amb una alçada de 3,5 metres al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. L'Agència Catalana de l'Aigua ens ha avisat de que hi ha risc d'inundacions a la zona. És a dir, no només l'EMET, sinó l'Agència Catalana de l'Aigua. Risc d'inundacions a la zona. Abans d'anar al centre de dades i que Julio Leal ens posi el comptador a zero, anem a conversar amb, com els deia, el síndic de greuges de Barcelona, el senyor David Bondia, agraint-li que sigui a aquesta hora, 9:15 de 9 del matí, en directe amb nosaltres. Senyor, bon dia, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal està, David?
3: Molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Només faltaria. Senyor, bon dia. Vostès han volgut també, òbviament, tenir en compte totes les persones que estan vivint al carrer. És aquesta, no?, la situació. És a dir, vostès volen atendre, com no pot ser d'una altra manera, a les persones que no tenen habitatge. 2 de maig ja està obert, des de les 5 fins a les 2 de la tarda. Es va obrir ahir a les 5 de la tarda i estarà obert avui fins a les 2 del migdia, correcte?
3: Sí, però no és només nosaltres com a sindicatura, sinó nosaltres el que vam fer ahir és difondre les mesures que estava prenent l'Ajuntament de Barcelona per atendre a les persones que, evidentment, més patirien a les tempestes d'ahir la nit. Per tant, el que vam veure posar en valor a com s'estava enfront en aquesta situació d'emergència, i com aquestes persones també necessiten un aixopluc en aquesta situació. Però la reflexió és molt, molt més profunda que això.
1: Doncs fem-la.
3: Sí, volem posar en valor que estem tractant les persones sense llar com una situació d'emergència, uh-huh, i el que hem de veure que igual la reflexió i el tractament no és com una situació conjuntural, sinó com una situació estructural. No és una emergència, és una situació d'habitatge. Evidentment, que ara que està tan en debat el dret a l'habitatge, sí que s'han pres mesures, i s'han pres mesures importants per l'emergència que suposa la tempesta cap a les persones sense llar, però la reflexió i les accions han de ser de caràcter estructural, no de caràcter cultural.
1: És clar, el problema que hi ha en aquests moments a la societat, senyor Bondia, vostè i jo ho hem parlat moltes vegades en altres escenaris, que sí, ha estat sempre molt generós i ens ha concedit sempre el seu temps, és que hi ha cada vegada més persones que desgraciadament viuen al carrer, i no puc arribar a imaginar l'angúnia, la por i la desesperança que han hagut de viure, tenint en compte que Barcelona i el seu entorn han patit el dia més plujós en els darrers 20 anys, no? Sé que el Consorci d'Educació de Barcelona ha quedat per emergències amb grups per més nombrosos de persones afectades, que hi ha places al passatge 2 de maig, 76 llits en 14 habitacions, a la CAEM 100 places, a la CEP fins a 100 places, però tot i així, malgrat en tots els casos qui hi pertocna, aquí per nocta, perdó, tenen llit, dutxes, sopar, esmorzar i dinar, tot i així, òbviament, el problema és un problema absolutament estructural, perquè la pluja se n'anirà i aquestes persones continuaran vivint al carrer al ras i en una situació d'absoluta vulnerabilitat, David.
3: Sí, evidentment. El que hem de veure és que s'estan abocant més recursos econòmics, més recursos habitacionals, però alhora tenim més gent que està en situació de carrer. Per tant, no és recursos econòmics i habitacionals, sinó és treballar d'una altra manera. Nosaltres hem fet una proposta a l'Ajuntament de Barcelona que es diu el Pla Zero Carrer. És una proposta de canviar de manera.

0: manera de treballar. Aquí és evident que tothom està preocupat per les gent sense llar. Tant l'Ajuntament de Barcelona, tant les entitats, estem parlant de Càritas, Arrels, ECAS, moltes entitats, com el tercer sector, també el sector privat també està preocupat, però estan treballant de forma paral·lela. Li hem fet la proposta, per què no treballem de forma paral·lela? Per què no tots aquells actors que estan implicats amb el tema del sensellarisme treballen de forma paral·lela? També aquí hi ha una por molt important, és que si treballem bé, igual provoquem l'efecte crida. L'efecte crida vol dir que si Barcelona ho fa bé, el que farà és que cridarà a més persones sense llar que vinguin a la ciutat de Barcelona. El que volem fer és provocar l'efecte mirall. Mirall vol dir, si Barcelona ho fa bé, altres ciutats, altres municipis, miraran aquest mètode de treballar i també treballaran de forma com ho està fent Barcelona. Hem de perdre la por d'aquest efecte crida. Però el que sí que hem de fer, sobretot, aquí hi ha un concepte molt clar, que és la governança col·laborativa. Treballar a l'Ajuntament, treballar amb les entitats i treballar al sector privat, treballar de la mà perquè tothom vol fer front a aquesta situació del sensellarisme, perquè és una situació que no es pot cronificar com s'està cronificant. Per tant, hem d'aplicar metodologies diferents, sobretot per no treballar... Avui estem parlant de l'emergència, però és que demà que no plourà o quan no plogui, ja no estarem preocupats. Ens hem de preocupar per aquesta situació perquè no pot, la gent no pot estar dormint al carrer a les nostres ciutats.
1: De debò, estic totalment d'acord amb vostè, David, ja ho sap, hem parlat d'aquest tema vostè i jo moltes vegades. Avui, per exemple, hem sabut que un dispositiu de Creu Roja ha atès a persones que han dormit a l'estació de Sants. L'equipament es mantindrà obert al llarg de tot aquest matí també perquè es puguin refugiar allà les persones sense una alternativa, però viure a l'estació de Sants, malviure a la porta de l'aeroport del Prat, que és una circumstància que mentre que el cor cada vegada que agafa un avió, és alguna cosa que una ciutat com Barcelona i un país com Catalunya no es pot permetre. Senyor, bon dia. Vostès tenen dades, suposo que aquesta informació encara no la deuen tenir, però la meva obligació és preguntar-li. Vostès tenen dades de quantes persones han pogut accedir i han pogut utilitzar aquest servei? Perquè, clar, a 2 de maig, 76 llits. El CAE 100 places, la CEP 100 places més, a la sala d'espera del Centre d'Urgències i Emergències Socials també hi havia capacitat, però és que jo penso que són places molt minces. Hi ha moltes persones que viuen al carrer a Barcelona.
0: Sí, no tenim dades de la gent que les ha utilitzat avui. Les dades que hi ha 2.000 persones dormint al carrer, hi ha 200 persones dormint, 280 persones dormint a Montjuïc, per tant, sí que hi ha hagut places, però segur que no han sigut suficients per abastir tota la gent que està en situació de carrer. Clar, per això val la pena fer aquesta reflexió avui en dia per al tema de l'emergència, però no hem de deixar de fer-la més enllà de tots els dies i de veure quanta gent no ha pogut accedir a aquestes places o no ha volgut, o quanta gent que està en situació de carrer pot accedir, per exemple, a la renda mínima garantida, però per desconeixement, per desídia, per falta d'acompanyament, no està accedint i que hi ha possibilitats de poder treure aquesta gent al carrer.
1: I també per dificultats, senyor, bon dia, vostè. Jo ho hem parlat alguna vegada públicament, no? Les dificultats, la burocràcia, que a vegades el que fa és que encara per aquestes persones que potser no tenen accés a alguna cosa com un telèfon mòbil, perdoni, o no tenen accés a un ordinador, haver de fer-ho tot d'una manera telemàtica no ajuda que aquestes persones puguin tenir una solució habitacional, senyor, bon dia.
0: No, evidentment, i per això el que hem de fer és aproximar-nos a aquestes persones i facilitar els recursos, perquè a vegades tenen recursos a la seva disposició, però per això que dèiem, per la burocràcia, les eines... No, nosaltres ahir vam treure un missatge en Instagram per dir-los on podien anar. Clar, nosaltres sabíem que aquest missatge anava adreçat a les entitats que fan acompanyament d'aquestes persones, perquè elles no podrien accedir a aquesta informació.
1: Doncs aquesta informació s'ha de donar d'una manera transversal perquè els que més ho necessiten i estan en situació de vulnerabilitat no es sentin encara més invisibilitzats. Senyor, bon dia. David, síndic de Greuges de Barcelona. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A vostè, bon dia. 3:15 de 9 del matí. Anirem directament cap al Besòs. Allà ens està esperant en Quim Esteban. Però recordin que hi ha una dada que és sorprenent. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, acaba d'explicar que, atenció, el tràfic ha caigut de forma dràstica. 205.000 cotxes menys que fa un any. És a dir, que la nit passada, la nit del dissabte al diumenge, a tota aquesta zona on som nosaltres ara, a la zona de Barcelona i el Barcelonès, hi havia 205.000 vehicles més. Això vol dir que, com deia i com afirmava

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, la ciutadania ha fet el que havia de fer, que és quedar-se a casa. Continuïn per aquest camí, perquè encara que sembli que tot torna a la normalitat, res pot ser normal fins més enllà de les 2-3 de la tarda. Abans d'escoltar Quim Esteban, Julio Leal, últim apunt.
1: Sí, podem comentar que l'Ajuntament de Barcelona ha informat que la ronda del litoral s'ha inundat i està tallada entre els punts quilomètrics 4 i 2 en tots dos sentits de circulació. La Guàrdia Urbana està realitzant ara mateix els desviaments. També hem de parlar de la situació del transport públic, perquè era altra qüestió que volien destacar. I aquest matí de diumenge el transport públic ferroviari està majoritàriament sense servei. Rodalies ha suspès la circulació de trens pràcticament a totes les línies. Només funcionen tres línies fora de la zona de màxim risc, que són la RL3, la RL4 i la R16, entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant. Tampoc circulen els trens de ferrocarrils de la Generalitat. Està previst que el servei es reprenga quan s'aixequen les restriccions, que serien a partir de les 2 del migdia. També parlem, si te sembla bé, Sílvia, de la situació del metro. Som-hi. Perquè la línia 1 està sense servei entre l'estació de Catalunya i Marina. Els trens no paren tampoc a l'estació Rambla Lluís Oliveras. La línia 3 sense servei entre Paral·lel i les Ceps. Els trens paren a l'estació de Liceu. I la línia 9 sud sense servei entre Prat Estació i Europa Fira. La línia 10 nord sense servei entre Bon Pastor i Llefià. I també pel que fa a les línies d'autobusos, estan afectades la línia 62, 76 i 183 estan sense circulació al carrer Perafita, la de 50 i 76 sense circulació a l'avinguda de Vallbona, la 182 sense circulació a la carretera alta de les Roquetes, 150 sense circulació al carrer del doctor Font i Quer i la B29, 127 i 134 sense circulació al carrer de la Mina de la Ciutat.
0: Ja ho saben, el senyor Lamiel ja ha explicat que la nit passada van haver 205.000 vehicles menys, és una barbaritat, 205.000 vehicles menys movent-se per tota l'àrea metropolitana de Barcelona perquè la ciutadania s'ha quedat a casa, però òbviament els mitjans de transport s'han vist afectats. Com deia molt bé en Julio Leal, no només en Rodalies, no només el metro, sinó també el tram de Barcelona, que està completament suspès pel temporal. Les línies T1, T2, T3, T4, T5 i T6. Així doncs que el que hem de fer i el que han de fer és quedar-se a casa. 9 minuts i arribarem al punt just de les 9 del matí. En directe, Són 4 dies, Ràdio 4.
2: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

Protecció Civil no deixa d'enviar és alert, no deixa d'enviar aquest so. Per insistir que es redueixi al màxim la mobilitat, la prioritat continua sent que la població eviti desplaçaments innecessaris al llarg de les properes hores i es quedin vostès a casa, zones segures, mentre continuï l'episodi. Pluges torrencials al Vallès Oriental, Maresme i Litoral, fins al Baix Empordà. Les persones, els ciutadans que ens estan escoltant des d'aquesta zona del país, han escoltat fa molt pocs segons aquest so, el so de l'alerta. Vallès Oriental, Maresme i Litoral fins al Baix Empordà. Es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Qualsevol desplaçament ha de ser evitat. Aquesta és la informació que els hi podem donar contínuament perquè és la informació que cal donar des del servei públic. Parlarem avui, com saben, amb la màxima responsable del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo. L'acampada de la plaça de Catalunya per la vivenda ha resistit la nit sota la pluja. Ahir van decidir no aixecar-la malgrat les recomanacions del sindicat de llogateres de quedar-se a casa. Així doncs que les imatges que estem veient és que efectivament l'acampada de Plaça Catalunya per la vivenda ha resistit l'aiguat. Després conversarem

0: amb Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, perquè ja saben vostès que avui el diari La Vanguardia ha publicat quina és la preocupació màxima dels ciutadans d'aquest país. Continua sent la vivenda. Li preguntarem, òbviament, a la senyora Arcarazo com estan, bé, assumint que el president del govern, Pedro Sánchez, ha bloquejat la seva agenda per pensar aquest cap de setmana si avança o no eleccions, i ells són els que d'alguna manera també han parlat amb els sindicats per convocar una vaga general. Però això serà més tard. Ara el que hem de fer és anar cap al Besòs. Allà es troba el nostre company Quim Esteban. Quim, bona nit. Ai, bona nit. Bon dia.
1: Molt bon dia, Sílvia.
0: Com estàs, Quim? Quina és la situació ara al Besòs?
1: Doncs bé, nosaltres estem en concret al barri de Sant Joan Baptista, de Sant Adrià del Besòs, i us podem explicar que hi ha zones que estan inundades. En concret, hi ha dos parcs que estan completament plens d'aigua. De fet, en aquests moments estic veient a una persona que va al damunt d'una taula de windsurf intentant, doncs, arribar a casa seva. La veritat és que en poca estona tota aquesta àrea s'ha inundat i, de fet, hi ha pàrquings que també estan totalment plens d'aigua. Us hem d'explicar que, això sí, hi ha una zona on en principi no hi ha aigua i està plena de persones que venen a veure aquesta situació.
0: Doncs una situació que segur té molt a veure amb aquesta imatge que estem veient en aquests moments, absolutament històrica. Els ànecs ocupen la ronda litoral. Els ànecs, sí, tal i com ho estan escoltant. Una família d'ànecs està ocupant la ronda litoral inundada per l'aigua, precisament a la zona del Besòs, Quim Esteban. És a dir, que és una fotografia per la història. Veiem, òbviament, aquest aiguat que ha caigut, aquest bassal d'aigua. Veiem també, bé, òbviament, els serveis d'emergències i aquesta família d'ànecs que estan surant tranquil·lament en aquest toll d'aigua, Quim.
1: Doncs sí, mira, en aquests moments estem veient també a una persona que està venint caminant des de l'altra part del riu i ve amb l'aigua pràcticament als genolls. La veritat és que la imatge impacta i al final aquesta imatge que semblarà icònica, no? Però una persona al damunt d'una taula de windsurf amb una pala intentant creuar aquest parc. Hi ha baixos, ens han dit que estan completament també plens d'aigua. I els veïns estan a l'espera. No sé si podem parlar... ¿Podem parlar un momento con usted? Usted venía andando ahora y ha cruzado, digamos, esa zona con el agua que hay, le llegaba entre las rodillas, ¿no?
2: Sí, ¿qué? No pasa nada, llevo de las 4 de la mañana aquí ya.
1: ¿Y cómo está la situación?
2: Pues está todo inundado, está todo que da pena.
1: Bueno, doncs és l'opinió d'aquest veí que ara creuava, diguéssim, aquest tros d'aquest parc ple d'aigua.
0: Doncs és un testimoni molt interessant, Quim. Moltíssimes gràcies i felicitats, perquè, esclar, aquest ciutadà s'ha de veure obligat a sortir de casa perquè a ningú li agrada, perquè, escolti, s'està jugant la pell, passar per un bassal d'aigua amb aigua que gairebé arriba als genolls. Però, bé, hi ha persones que han d'anar a treballar, hi ha persones que han d'anar a cuidar un malalt, hi ha persones que s'han de moure, així doncs que demanem, si us plau, això que deia la consellera Parlon, això que està, bé, repetim una i una altra vegada a través d'X el president de la Generalitat, Salvador Illa: si no és necessari, no es moguin de casa, perquè no només ho diu la consellera Parlon o el president Illa, també ho diu l'alcalde de Girona. Fa estona que els equips i serveis de l'Ajuntament estem operatius analitzant la situació i decidint el que volem que vagi passant durant el dia per afrontar emergències. L'equip de l'Ajuntament de Girona, encapçalat per Lluc Salelles, estan reunits en aquests moments per veure què és el que està succeint també a la zona de Girona. I bé, la imatge que s'està repetint i que és viral, Quim, són aquests aneguets, no? Aquesta família que estan nedant, surant tranquil·lament a prop del riu Besòs en aquest tram tallat de la ronda litoral, i la veritat és que és una imatge que ja em permetran a mi em provoca tendresa, que ja sé que vostès no estan per tendresa, només faltaria, que estan perquè els donem informació, però a mi, oi, Quim, veure aquests tres aneguets surant a la ronda litoral és una imatge que fa història.
1: Jo en aquest moment m'estic desplaçant a peu, estic anant cap a un altre punt on en aquests moments veig també un camió de bombers intentant retirar tota l'aigua, perquè la veritat és que des d'aquí, no sé si els oients coneixeran aquesta zona, és la zona on està tocant els camps de tennis de Sant Adrià del Besòs, està completament inundada, vull dir... La imatge crida molt l'atenció, és impactant, i ara estan intentant retirar tota aquesta aigua d'aquest carrer, d'aquesta

0: avinguda de la platja que estan intentant doncs, retirar perquè està totalment plena d'aigua.
1: Fixa't, ara estem veient també imatges de com baixa el riu Congost a l'alçada de Granollers, allò que els hi dèiem a les 8:05, on s'han arribat a acumular de moment més de 247 litres per metre quadrat per les pluges torrencials. Ens queda un minut, Quim, no te'n vagis, Julio.
2: Sí, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic a la conca de la Tordera, a Fogars de la Selva, el Ter, Riera Gotarra i riu Terri, i a la comarca de la Selva.
1: Doncs ja ho saben, eh? També en aquesta zona hi han problemes i sobretot aquesta imatge que deia impactant en Quim Esteban, doncs l'imatge del Congost a l'alçada de Granollers també ho és. Quim Esteban, no sé si podrem... Endavant, endavant.
0: Estic amb una veïna que ara m'estava explicant que això només l'han vist un cop a la vida.
3: L'he vist una vez en la vida, hará unos 30 años.
1: 30
3: años. Pero ahora, esto se inunda siempre, por eso hay un trocito que siempre esto no... Hace años que no se inundaba, la verdad.
0: Esto lo estamos viendo ahora a unos vecinos que están intentando sacar un coche. La verdad es que están diciendo que, por favor, tengamos cuidado con esto, ¿no?
3: Pero... Aquí no ha pasado nada de esto.
1: Ya, pero no se han refinado.
3: Esto es ahora.
1: No se han
3: refinado alguna vez, pero esto Quim, de aquí no...
1: Et recuperem després del butlletí informatiu de les 9. Fins ara mateix. Gràcies.
4: Són les 9.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Molt pendents dels efectes del temporal excepcional que ha descarregat amb força a Catalunya i que ha deixat registres de fins a 200 litres per metre quadrat, sobretot a Barcelona i la seva àrea metropolitana. En punts com Granollers, Mataró i Cabrils s'han arribat a acumular fins a 240 litres fins a les 6 de la matina. De l'episodi encara pot allargar-se fins aquest migdia i el temporal es trasllada a aquesta hora cap a les comarques gironines. Repassem les principals afectacions amb la nostra companya Gemma Esteve.
6: Els registres més alts es concentren a la comarca de la Selva. Destaquen els més de 84 litres per metre quadrat acumulats a Cassà de la Selva i els 60 a Santa Coloma de Farners. A Amer, el riu Brugent, un afluent del Ter, que habitualment baixa sec, porta un cabal alt que ha arribat als 30 metres cúbics per segon. També baixa amb molta aigua el riu Tordera, el seu pas per Fogars de la Selva. En quant a afectacions, de moment no són greus. A Lloret de Mar, la pluja ha provocat una avaria a l'enllumenat públic, amb afectacions també als semàfors. Al Baix Empordà, Castell, Platja d'Aro, on s'hi han acumulat 92 litres, hi ha acumulació d'aigua en alguns carrers, algun arbre caigut, i segons explica l'alcalde, tenen problemes de subministrament elèctric degut a una avaria en una línia de baixa tensió, que també afectaria altres municipis de la Vall d'Aro. Les pluges es desplacen ara a direcció nord, a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ja s'han acumulat més de 77 litres per metre quadrat. A Girona ciutat, on ha plogut tota la nit, l'Ajuntament acaba de confirmar que no hi ha hagut cap incidència destacada. Sí, s'han cancel·lat els serveis de busos urbans i també s'ha habilitat un espai per les persones sense llar.
4: De fet, Protecció Civil ha enviat aquest matí un recordatori de l'Alerta a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès, per recordar les restriccions de mobilitat. En declaracions a Televisió Espanyola, el sotsdirector Joan Ramon Cabello ha apuntat que el gruix de trucades i rescats s'han produït a partir de les 5 de la matinada, quan alguns veïns han començat a desplaçar-se.
7: Hemos hecho un recordatorio hoy porque justo cuando empezaba la movilidad, hacia las 5:30, 6 de la mañana, coincidiendo con la lluvia que no ha parado, pues ha sido cuando hemos tenido los episodios más graves y con más peligro de personas atrapadas en coches inundados, y por tanto hemos hecho un recordatorio de estas restricciones de movilidad que para nosotros son muy, muy importantes porque estas restricciones nos han permitido superar la mayoría de horas que llevamos ahora desde el inicio del episodio sin tener que lamentar ninguna pérdida de vida humana ni ninguna persona herida grave.
4: Protecció Civil també ha alertat del risc de desbordament del riu Besòs i la possible afectació a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. L'Agència Catalana de l'Aigua ha alertat del cabal molt alt del riu, especialment a Santa Coloma, amb més de 900 metres cúbics per segon. Els bombers de la Generalitat han atès més d'un miler de trucades des de l'inici del temporal, sobretot per inundacions a baixos i locals i arbres caiguts, tot i que també per rescats de conductors atrapats a Granollers i Canovelles. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 7 del matí més de 5.000 trucades per aquestes fortes pluges que han obligat a suspendre, per cert, gairebé tot el servei de Rodalies. Només dues línies funcionen a aquesta hora a Lleida, la RL3 i la RL4, i una a Tortosa. L'estació de Sants a Barcelona ha quedat habilitada com a alberg aquesta nit i ha acollit a desenes de passatgers que van

0: queda atrapats a la capital catalana. El servei de ferrocarrils roman de moment suspès, mentre el metro de Barcelona funciona des de les 5 del matí, però amb incidències en algunes línies com la L1, la L3 i la L9. I incidències també generalitzades a l'aeroport del Prat, que acumula diversos retards i cancel·lacions. Aena recomana consultar directament amb les companyies aèries les possibles afectacions. I d'altra banda, una desena de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona estan tallades aquest diumenge pel temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit, entre elles la C-17 per inundacions entre Ciutat Meridiana i Montcada i Reixac, la C-60 a la Roca del Vallès per despreniments. La Guàrdia Urbana de Barcelona també informa del tall de la C-16 a l'altura de la plaça Borràs per esllavissades a Sant Cugat. Amb tot, Catalunya continua en alerta vermell, però a partir de les 11 del matí s'espera una nova previsió de protecció civil en relació a les restriccions de mobilitat. Repassem en aquest punt la previsió del temps per aquest diumenge des de l'EMET. Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya, fins al migdia, la situació encara pot ser molt adversa als litorals i prelitorals de Barcelona i Girona, almenys fins les 12. Segueix actiu l'avís vermell per pluges localment torrencials, tempestes i calamarsa, a més de vent molt fort. A l'Empordà, la situació de perill extraordinari pot estendre's durant tot el dia. Molta precaució pels acumulats importants d'aigua en poc temps, que poden superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores i generar múltiples inundacions. Es demana que evitin les zones més inundables i que segueixen les recomanacions de Protecció Civil i de les autoritats. Les precipitacions encara podran ser fortes també al litoral sud durant el matí, ocasionalment amb tempesta. La tendència, això sí, durant la tarda, és a que les pluges vagin remetent de sud a nord durant la jornada, quedant el cel amb intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran les màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 a Girona. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es preveu que es retiri del tot, almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'EMET.
0: Doncs davant aquest front d'inestabilitat, el sindicat de llogateres, recordem, va ajornar a demà dilluns la manifestació per l'habitatge prevista per aquest dissabte a la tarda a Barcelona i l'Hospitalet. Les mobilitzacions sí han pogut sortir al carrer aquest dissabte a punts com Girona, València, Palma i Madrid. A València, en concret, la mobilització ha acabat finalment amb enfrontaments entre la policia i els manifestants, que s'han saldat amb 5 detinguts i 9 agents de la Policia Nacional ferits. Nosaltres ho deixem aquí, continuen informats en aquesta sintonia i al web rtve.cat.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són quatre dies.

amb tot l'equip de Ràdio 4, amb tot el planter de companys dels serveis informatius d'aquesta casa, que són magnífics, amb Pau Robert, amb Jordi Mañas, amb Albert Vacas, amb Lluís Mendizábal, amb Mònica Pavón i amb Julio Leal, i amb tots vostès que estan ben pendents de tot allò que els estem explicant. Mirin, recorden que fa molt poques setmanes vam tenir el goig i l'honor d'entrevistar a la filla de Víctor Jara, Amanda? Recorden que el seu pare escrivia allò de "la vida és eterna en 5 minuts"? Doncs ja veuen que en pocs segons tot pot canviar. I ha canviat tant que tot allò que estava previst per aquesta jornada d'avui, entre d'altres coses, que celebrés aquesta 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, que en lloc de fer-se aquest matí, bé, doncs es farà a les 4 de la tarda, havia de ser un moment de joia per aquesta casa, perquè tenint en compte que Ràdio 4 està d'aniversari 50 anys, 5 dècades, i el concurs també, en aquest cas 3 dècades, 30 anys, volíem fer, bé, una coincidència periodístico-informativa meravellosa i retransmetre el que allà passava. No ha pogut ser, però el que sí és el que sempre ofereix aquesta casa com a servei públic, que és informació, rigor i també, òbviament, estar al lloc adequat en el moment adequat. El nostre espai comença a les 9:05 habitualment, però avui hem començat una hora abans. A les 8 érem ja en directe explicant-los tots els detalls d'aquest

0: episodi absolutament excepcional. Barcelona i el seu entorn han viscut el dia més plujós dels darrers 20 anys. Però no només Barcelona, també altres zones de l'àrea metropolitana. El riu Besòs ha superat els 900 metres cúbics de cabdal amb risc de greus inundacions. Així doncs que si ens estan escoltant des de Santa Coloma de Gramenet, des d'algunes zones de la comarca del Vallès Oriental, on s'han pujat sobtadament els nivells de les rieres de Mugent amb 195 metres cúbics, el seu pas per Montornès a Barcelona i la de Tenes amb 171 metres cúbics a Lliçà, vagin, si us plau, amb molt de compte. Recordin que el volum que va registrar el temporal Glòria, que va castigar Catalunya entre el 20 i el 23 de gener del 2020, bé, doncs, és igual de fort. Així doncs que hem d'anar amb compte. Les pluges, per altra banda, han elevat també fins a nivell taronja al cabdal, al tram final de riu Llobregat, al sud de Barcelona, on arrossega 383 metres cúbics per segon. D'aquí uns minuts entrevistarem a l'alcalde de Tarragona, però abans, recordin, abans del butlletí informatiu, ens havíem quedat amb Quim Esteban. Ens havíem quedat amb Quim Esteban, que es trobava al Besòs. Estava conversant amb una ciutadana que deia: bé, jo sóc al carrer, en aquests moments hi ha zones del país que estan inundant-se, això ha passat sempre. Escoltin, encara que hagi passat sempre, encara que aquestes circumstàncies vostès les tinguin agafades per la mà, no se n'en refin gens ni mica. Ho ha dit la consellera Parlon, ho ha comentat també, ja ho saben, el president de la Generalitat de Catalunya, perquè el so d'alerta és el que sona contínuament. Protecció Civil acaba d'enviar dos nous és alert. Si ens estan escoltant des de una zona propera al riu Besòs, Barcelona, Montcada, Reixac, Santa Coloma i Sant Adrià del Besòs. Bé, és el primer és alert que insta la ciutadania que viu a prop del riu Besòs a evitar les plantes baixes i bé totes les parts més profundes de les cases, i han de pujar a les plantes superiors dels edificis en cas de que arribi l'aigua. A més, s'està demanant a la població que no s'apropi al riu sota cap circumstància. El tram final del riu Besòs arrossega un cabdal de 903 metres cúbics per segon, amb una alçada de 3,5 metres al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. Atenció, 903 metres cúbics per segon, amb una alçada de 3,5 metres pel seu pas per Santa Coloma de Gramenet, on es trobava Quim Esteban, que en aquests moments està recopilant informació i parlant amb els ciutadans que s'estan arriscant a sortir, tot i que no ho han de fer si no és absolutament imprescindible. També Protecció Civil ha fet arribar els telèfons mòbils de les comarques del Vallès Oriental, Maresme i tot el litoral fins al Baix Empordà per recordar que està prohibida la mobilitat fins que acabi l'excepcional episodi de pluges, que serà cap a les 2:45 de la tarda. Pluges torrencials. Aquest és l'avís que tenim per part de Es Alerta. Recordin també el telèfon 900-454-455, 900-454-455, comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès. Mentre esperem contactar amb l'alcalde de Tarragona, que ja el tenim gairebé en línia, vostès entendran que avui el senyor Viñuales té molta feina, perquè aquest matí s'havia de portar endavant, s'havia de fer efectiva aquesta circumstància que havia de fer que nosaltres ens traslladéssim a Tarragona a fer el programa en directe, que és la 30a edició del concurs casteller, però bé, la convocatòria s'ha traslladat a la tarda. Atenció, que hi ha en aquests moments la capacitat de dir-los que, malgrat tot, a Plaça Catalunya l'acampada continua i les persones que estaven allà, bé, doncs, instal·lades per tot el que està relacionat amb l'habitatge, encara continuen allà, no s'han volgut moure. Parlarem amb Carme Arcarazo, la directora, la màxima responsable del sindicat de llogateres, perquè ens ho expliqui. Abans de contactar amb l'alcalde de Tarragona i amb Quim Esteban, si els hi sembla, Julio Leal posa el comptador a zero. Julio, bon dia de nou.
1: Hola de nou, Sílvia. Doncs hem de comentar que la crescuda del Besòs afecta la ronda litoral, la B10, inundada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en sentit nord cap al nus de la Trinitat. S'està fent un desviament

0: Més hores, doncs, estem molt atents perquè els bombers han atès ja a més de 1.140 avisos. Concretament, han atès 1.143 avisos durant tot el temporal 75 entre les 7 i les 8 del matí. La regió d'emergències metropolitana nord ha registrat 634 avisos i la regió d'emergències metropolitana sud 472. Són les dues amb més afectacions, sobretot per inundacions de baixos i aparcaments, caiguda de murs i també el despreniment de terra de sorcides. El cos treballa també este matí en diversos rescats a la zona del Vallès Oriental i també a l'Alt Maresme. I com hem apuntat també ja fa al voltant d'una mitja hora, més de 5.000 telefonades al 112 per l'episodi de pluges fins a les 7 del matí, la meitat d'elles a la comarca del Barcelonès.
1: Continuem en directe a Ràdio 4, el Són 4 dies. Recordin el telèfon 900-454-455. Estem oferint servei públic i per oferir-lo també necessitem escoltar-los a tots vostès. Bé, mentre tot això està succeint, s'està desallotjant la platja del Trampolín a Cadis, eh? Això també forma part, sense cap mena de dubte, aquesta imatge de la memorabilia del dia d'avui, de aquest 4 d'octubre s'està desallotjant en aquest moment la platja del Trampolín a Cadis. Si tornem aquí a Catalunya, bombers de la Generalitat informen que entre les 7 i les 8 del matí han atès 75 avisos per pluja, acumulades 1.143, a la zona nord 634, zona sud 472, zona Girona 31, zona centre 6. Estan treballant en rescats a la zona del Vallès Oriental i l'Alt Maresme, veient imatges a través del dron a la zona de Granollers, i la veritat és que els aiguats han estat importants en aquesta zona del país. A Granollers veiem finques, veiem cases que estan bé, força anegades. Ara sí, anem cap a Tarragona, perquè ja saben vostès que avui en realitat el so que els anàvem a oferir era el so de la gralla, el so de els castells, el so de la força, el so de la identitat.

0: Però a veure, no parlem en passat, eh? Que nosaltres no hi puguem anar no vol dir que ahir no hagués bé passat el que havia de passar, que és celebrar, com diu mana, la 30a edició d'aquest concurs casteller, que aquest any havia de ser i serà, sense cap mena de dubte, una circumstància en estat de gràcia. El millor concurs de castells de la història. Nosaltres havíem de ser-hi aquest matí, però, òbviament, no ens hi hem pogut traslladar. A les 4 de la tarda tot començarà. Però volem saber l'última hora i ho fem escoltant i donant-li les gràcies d'entrada al fet de que ens atengui a aquesta hora, un quart i dos minuts de 10, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Alcalde Viñuales, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com està?
1: Doncs bé, bueno, seguint, òbviament, com evolucionen les pluges. Aquí a Tarragona, per desgràcia, tenim bastanta experiència, no?, de situacions de pluges torrencials i doncs, tots els calcs i el suport als companys i companyes, no?, del Vallès, barcelonès en general, del Maresme, que estan patint això, i també sembla que per les Terres de Girona, d'aquí poc.
0: Doncs sí, sembla ser que tota aquesta riuada d'aigua, si em permeten, està traslladant-se a aquesta zona del país. Vostè i jo avui, alcalde Viñuales, havíem de parlar i havíem de fer-ho en un moment interessant. De fet, com molt bé m'està dient en Julio Leal, havia de ser aquesta hora, perquè havíem pactat amb l'equip del programa i amb, evidentment, el seu equip, bé, doncs, que vostè passés pel set de Ràdio 4 a aquesta hora, un quart i quatre. 4 minuts de 10, la vida sempre dona sorpreses i, escolti'm, vostè és de Tarragona i nosaltres som a Barcelona. Evidentment, aquest 3 i 4 d'octubre ha fet que el Tàrraco Arena Plaça s'hagi omplert i s'ompli aquesta tarda del millor concurs de la història. Molts analistes castellers així ho expliquen, però, és clar, suposo que prendre la decisió de què feia vostè com a alcalde de la ciutat i com organitzador, què és el que succeïa si s'anul·lava o no s'anul·lava aquesta convocatòria, no haurà estat fàcil, alcalde Viñuales.
1: No, i si em permet també una opinió, no em vaig deixar gaudir massa de la jornada d'ahir, perquè imagini's, no?

0: de trucades, de parlar també, òbviament, i agraïm molt a la Generalitat, tant a la consellera d'Interior Parlon com al propi president Illa, no?, que està en contacte permanent, veient com evoluciona i buscar una solució salomònica, si em permet el terme, que pogués conjugar això, no?, per un costat, la seguretat de les persones, que és l'essencial, és l'únic que importa realment, però si hi havia alguna manera de poder celebrar també el concurs. Traslladant, no?, aquest decret que parla de les 20 hores d'ahir fins a les 14 hores d'avui, a donar restriccions de mobilitat, parlant amb les colles, la més llunyana és la de Mataró, en aquest cas, calculant a veure quant temps necessitaríem per arribar a plaça, i sempre supeditat a que no hi hagi un canvi repentí, no?, de la climatologia. Vam fixar que s'iniciés en lloc de pel matí per la tarda, a les 4 de la tarda, i avui és el que tenim previst. A part de tots els canvis que es pot figurar de policia, protecció civil, serveis d'ambulàncies, de càtering, bueno, de tot, però ho tenim tot planificat perquè pugui començar avui a les 4.
1: Fixi's, alcalde Viñuales, amb la confiança que em dóna haver conversat amb vostè alguna vegada, he tingut el goig a fer-ho i sempre li agraeixo la generositat. Vostè sap que hi han hagut alguns comentaris que no acaben d'entendre o no han acabat d'entendre el fet de que al final s'acabi fent, no? És a dir, que la majoria o un grup de persones, un grup molt, molt concret de persones, també des d'alguns partits polítics opinaven que potser no s'hagués hagut de fer aquesta tarda aquest event, no?, aquesta trentena edició del concurs de Castells.
0: Bueno, òbviament nosaltres respectem totes les opinions, però aquesta decisió no es pren d'una manera ambiciosa o d'una manera no objectiva. Pensi que si les restriccions acaben a les 2 del migdia i s'inicia a les 4 de la tarda i es parla amb totes les colles per veure quant temps necessiten pel seu trasllat, sempre que sigui posterior a la finalització del decret, quin és el motiu que pot impedir-ho. Altra cosa és, òbviament, que s'hagués de celebrar o que s'hagués dit de celebrar-ho dintre de la franja horària prevista amb restriccions de mobilitat o amb un poc marge, no, de temps per l'inici, però no ha estat així. Mm-hmm. Així que pensi, això també és una fita que és cada 2 anys. Òbviament, hi ha moltes il·lusions, molt d'esforç ficat per totes les colles. Qui no conegui el concurs crec que no pot arribar a entendre el que significa. I sempre s'ha buscat això, no?, de respectar, òbviament, el decret i de buscar ara la manera de que sigui així. I a vegades aquestes tempestes evolucionen, com li deia, d'una manera molt, molt repentina, no? Per exemple, aquí ara mateix a Tarragona surt el sol.
1: Clar,
0: i es veu que...
1: Digui, perdoni.
0: I la pluja es va desplaçant cap al nord i es mantenen igualment les restriccions de mobilitat, no? I això són decisions que han de prendre, òbviament, el comitè tècnic. Però sempre s'ha mirat de que es pugui fer i si hi ha algun canvi, s'anul·laria, òbviament, no? Uh-huh. Però començar a les 4 de la tarda, quan el d'aquest finalitza a les 14 hores, jo crec que és prudent.
1: El que passa que, com vostè diu molt bé, en tot el que està relacionat amb la meteorologia, mai 2 i 2 són 4, i malgrat vostè ens està dient, i li agraeixo, perquè en aquests moments l'alcalde de Tarragona és els nostres ulls en aquesta zona que estimem tant, no?, les comarques de Tarragona. Està ja lluint el sol, evidentment això podia ser una entelèquia, podia ser un somni i no pas una realitat. Si em permet, estem parlant amb vostè, però també l'alcalde Collboni està en aquests moments valorant els efectes del temporal a la ciutat de Barcelona i ho està fent amb el tinent de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, no? D'aquí poc més de 7 minuts començarà, teòric i pràcticament, la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Tindrem més informació de tot el que està passant, perquè entenc perfectament que els castellers de Vilafranca, els grans favorits, per dir-ho d'alguna manera, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el els últims capaços, per cert, de trencar 2000 i 2018 l'hegemonia verda, la colla jove Xiquets de Tarragona, aquests tres gegants que el passat diumenge van actuar al costat d'uns reeixits, diuen, Xiquets de Tarragona, malgrat en un altre nivell, perquè vostès venen també de les festes de Santa Tecla. Dils-hi ara, no, miri, escoltin, amb tota aquesta preparació, tota aquesta emoció, tota aquesta seny i aquesta rauxa, això no es farà, podia ser, evidentment, un disgust gros, no? Però, si em permet, alcalde Vinyoles, ja que el tenim aquí, la ciutat de la qual vostè és alcalde, està en plena efervescència, perquè no paren de tenir, bé, events i, sobretot, circumstàncies relacionades amb el que a tots ens interessa, no? Aquests dies, un concurs o un moment per entendre els curs que fan persones que tenen, problemes de salut mental, en aquest cas, més que problemes, tenen especificacions de salut mental, malalties de salut mental, perdó, i, d'altra banda, també, tot allò que està relacionat amb l'esport d'elit que fan les persones, que tenen algun tipus de minusvalia, no? Així doncs, que la ciutat que vostè representa no para, no s'atura, alcalde Vinyoles.
0: Això ho intentem i no sap l'il·lusió que em fa escoltar-ho d'una persona que no siguem nosaltres mateixos, en aquest cas, perquè treballem moltíssim, no? Moltíssimes persones per portar coses que siguin bones per Tarragona i per tota Catalunya i per tota Espanya, no? I creiem que, per exemple, els Special Olympic Games, que vostè feia referència ara, doncs és una meravella. 1.600 esportistes amb algun tipus de capacitat intel·lectual o de malaltia mental que participen en esports d'una manera que jo crec que val molt la pena veure, no? Que és el millor de l'esport, el que significa realment els valors de l'esport. Ja sap vostè que tenim la sort que vostè estima Tarragona, que fa seguiment de que aquí, doncs, portem ja molt de temps, no? Portem ja uns anys fent grans esdeveniments esportius i és una de les, bueno, de les pedres angulars, no? Són les que volem que també que Tarragona pugui ser un epicentre a nivell mundial. Fins i tot hem sigut a inici d'etapa del Tour de França, no? Que després d'això soc conscient que poques coses més grans pot haver, no? Però sí que perseverem amb això, no? I a més amb un punt social, amb un punt sempre de valors, no? I això que comentava també de les colles, òbviament la rauxa, les ganes, hi són, i moltes, però sobretot també em va agradar molt ahir veure el seny, no? De dir, si aquesta és una solució que és segura, perfecte, no? I així va ser. I sempre, òbviament, tots conscients de que si hi hagués algun canvi meteorològic, doncs s'haurà de suspendre i ja buscaríem una solució.
1: És clar, perquè miri, estem molt pendents d'aquesta compareixença que farà la consellera Parlon d'aquí res 4 minuts, però el president de la Generalitat, que ha participat presencialment a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya al costat de la consellera Parlon, acaba de repiular que el temporal es desplaça ara cap a Girona i que no es pot baixar la guàrdia, eh? Això ho ha dit el president de la Generalitat i s'ha demanat màxima precaució. Així doncs que ens alegrem i ens congratulem de que en aquests moments a Tarragona llueixi el sol al balcó del Mediterrani, que tant m'agrada, però, atenció, hem d'anar amb compte perquè totes aquestes persones que han participat i estan participant a la 30a edició del concurs casteller, molts d'ells hauran de tornar cap a casa. Mataró, sí. Vilafranca, sí. És a dir, que molta, molta precaució. Alcalde Vinyoles, parlarem en un altre moment, espero que puguem fer un altre dia un programa des de Tarragona,
0: Jo també ho espero.
1: I puguem celebrar el 50è aniversari de Ràdio 4 i el 30è aniversari d'aquest concurs, que una vegada més Tarragona està germanada amb Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
0: Li agraïm moltíssim.
1: A vostè, gràcies, alcalde. Adéu-siau, cuidis, adéu-siau, adéu. 2 minuts, 2:15 del matí.

0: Imatges que ens arriben en aquests moments des de la plaça Catalunya, des d'on continuen els manifestants. No s'han mogut, malgrat la màxima representant del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo, la portaveu amb la que parlarem d'aquí una hora aproximadament, els hi va recomanar des del sindicat que anessin cap a casa. Doncs no, no s'han mogut. Els hi deia que veiem imatges que també forma part de, òbviament, la imatge del dia i les notícies d'aquest 4 d'octubre del 2026 de l'assentament de la platja del Trampolín a Ceuta. La Policia Nacional ha posat en marxa, com els hi deia, fa només una hora, ho hem explicat en directe en aquest programa, un dispositiu per començar a aixecar l'assentament de la platja del Trampolín, on hi viuen més de 3.000 migrants. Han estat traslladats aquests migrants amb autobusos cap al centre temporal d'estrangers situat a la frontera de Tarajal. Aquesta és l'última hora que els hi podem donar. L'operació es produeix uns dies després de que el govern de Ceuta alertés de que l'aigua d'aquesta platja està contaminada perquè, òbviament, aquestes persones que estan a una platja, no cal que els hi digui res més, l'han de fer servir. Així doncs que, bé, aquest assentament de la platja del Trampolín de Ceuta ja s'està desallotjant, de fet, des de 7:45 del matí, i nosaltres els hi hem explicat fa exactament una hora. Pendents de la compareixença de la consellera Parlon, quan la tinguem l'escoltaran, i conversarem també amb el president del jurat del concurs de castellers de Tarragona, historiador especialitzat en el món casteller, perquè, clar, eren molts els que estaven esperant, començant per nosaltres mateixos, que no saben vostès la feinada organitzativa que ha fet la direcció d'aquesta casa, cosa que agraïm moltíssim a Rosa de Diego i a Sonia Urbano i a Quim Esteban, que hagin treballat tantíssim per aconseguir que avui poguessin vostès ser els nostres ulls, i al contrari, a l'inrevés, ser nosaltres els ulls a vostès, si volien escoltar aquesta cita tan nostrada i tan identitària del nostre país. Però la meteorologia sempre mana més que el que volem fer. Alguna cosa és el que volem proposar i una altra cosa és el que volem aconseguir. Julio Leal.
1: Silvia, també volem parlar de circumstàncies que estan ocorrent, com per exemple que a la localitat de Blanes tres cotxes havien quedat atrapats, però no s'ha hagut de lamentar cap dany personal. Hem d'anar amb molt de compte. També hem pogut veure a les xarxes socials imatges d'un vehicle amb una persona que tractava de creuar a tota velocitat un pas inundable a l'Hospitalet. Segons deien, el vehicle ha tardat uns 10 segons en començar a surar. Afortunadament, la persona que estava al seu interior ha pogut sortir nedant, però és un dels consells que s'han de seguir de no creuar passos que són inundables. Hem d'estar lluny de les zones que siguen inundables, lluny de les zones de riu, si és possible, o si vivim a prop d'elles, estar en zones que siguen altes, evitar els baixos i garatges. També volem fer referència al balanç de la nit de Creu Roja amb aquestes pluges torrencials a Catalunya. 51 voluntaris i tècnics, 15 vehicles logístics, 3.000 persones ateses a estacions de Sants i de Tarragona, 800 a l'aeroport del Prat, 107 persones albergades a Barcelona, Mataró i Tarragona, i 33 desallotjaments que s'han produït a la localitat gironina de Figueres. Així que aquest és el panorama que teníem en aquestes últimes hores. Estem molt atents a la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
0: Clar, perquè nosaltres estem aquí als estudis de Ràdio 4, a Roc Baronat 127, però hi ha moltes persones que viuen, per exemple, a plantes baixes. Estem veient imatges de com aquesta alerta vermella a Catalunya, més concretament Hospitalet, que estem parlant d'Hospitalet des de primera hora del matí, estan anegant cases que són a plantes baixes i que desgraciadament estan anegades per culpa de la pluja. Òbviament, aquells que viuen a prop de les rieres estan passant una mala estona, un mal tràngol, no només Arenys de Mar, sinó que estem veient imatges de com baixava la riera de Pineda de Mar a primera hora del matí, una de les poblacions més afectades pel temporal al Maresme, Pineda de Mar. Si vostès ens estan escoltant des de Pineda de Mar, marquin el 900-454-455, 900-454-455. Si nosaltres avui havíem de ser els seus ulls a Tarragona mentre sonava la gralla, atenció, havíem de ser els ulls mentre sonava la gralla, vostès també poden ser els nostres ulls ara, 900-454-455, Pineda de Mar, Arenys de Mar, les localitats del Maresme que estan bé a tocar de les Rieres estan passant un mal tràngol. Si fa només uns segons conversàvem amb l'alcalde de Tarragona, el senyor Rubén Viñuales, ara tenim a Pere Ferrando, president del jurat de concurs de Castells de Tarragona, historiador especialitzat en el món casteller, perquè fixin-se vostès, com molt bé diu en Julio Leal, el nostre sotsdirector Julio, som aquí tu i jo a l'estudi, però en realitat a aquesta hora havíem de ser amb l'Enric Martí, amb la Judit Huerta, amb la Laura Monill, amb tot l'equip tècnic i d'exteriors de Ràdio 4, que no hi ha cosa que m'agradi més a dir, perquè aquesta casa és gran fins a l'extenuació. Deixi'm treure pit, eh? Els castellers que sempre treuen pit i tenen seny i rauxa, doncs jo trec pit, seny i rauxa. L'equip de professionals d'aquesta casa és magnífica, ens hi deixem la pell, així doncs que allà els tenim a tots. I no han pogut fer la feina, però l'estan fent, perquè evidentment des d'allà estan informant-nos de tot el que està passant. Senyor Pere Ferrando, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Per dir-ho d'alguna manera, com està, senyor Ferrando?
2: Doncs bé, bé, bé. Aquí a Tarragona ens hem llevat amb un sol esplèndid.

0: clar i no semblava pas que el que ha passat, no? I aquí, en principi, doncs avui, sembla que no hagi passat res.
1: Ja, però ha passat. Ja. Ha passat molt, cregui'm. Ha passat molt perquè les autoritats demanen que no ens apropem al riu, evitar baixos i garatges. Jo entenc que vostès estan vivint, i ho entenc perfectament, una espècie de cocoon, perquè aquí hi ha sol i llueix el cel, però pensi que altres zones del territori ho estan passant molt malament. Hospitalet de Llobregat, avís vermell a Barcelona, així doncs que difícil, és una situació difícil. Malgrat tot, senyor Ferrando, vostè i jo, que ens havíem de fer de veure les cares i havíem de prendre un cafè a Tarragona, ho haurem de deixar per una altra ocasió. Sigui com sigui, per això també l'hem convidat. Aquesta 30a edició és magnífica, veritat?
0: Sí, està sent magnífica, la veritat és que sí. Com tots sabeu, el concurs està composat de 3 jornades. La primera es va celebrar a Torredembarra el diumenge passat, la segona es va celebrar ahir a la tarda, aquí a Tarragona ja, i avui la tercera. De moment, de les dues que portem, la veritat és que les colles estan molt, molt, molt ben situades i estan fent uns castells magnífics, tant a Torredembarra com ahir a la tarda. Molt bé, la veritat és que responen molt.
1: Doncs estem encantats de que aquesta sigui la situació, però fixi's, parlàvem de que afortunadament vostès tenen sol i que tenen un cel ben clar, doncs l'última hora que tenim no és gens agradable. Dèiem quan començàvem el programa a les 8 en punt que no havíem de lamentar cap pèrdua de vida, que no havíem de lamentar cap víctima mortal. Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de repiular: malauradament hem de lamentar una víctima mortal a Tordera. La situació continua sent complicada, especialment de la meitat de Catalunya cap al nord. Cal mantenir la màxima prudència. Sabem ja que una persona ha perdut la vida a Tordera. Aquesta és la situació que tenim en aquests moments. A 9:45 del matí, atenció, són 9:06, els accessos al metro de Barcelona estan tancats. Línia 1, Riera Blanca, Hospital de Bellvitge, Mas Nou, Florida, Almogàvers, Marina i Plaça de les Glòries Catalanes, aquí al costat de Ràdio 4, a les Glòries. Línia 5, plaça Virrei Amat, plaça Pastrana, al Carmel, i atenció també una altra estació, dues en aquest cas, Rosselló, Hospital Clínic, i Arenys, el Coll i la Teixonera. Així doncs que, com vostè pot comprovar, senyor Ferrando, la situació és difícil. A 11:45 hi haurà un nou SECAT que també presidirà el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè ja tenim desgraciadament una víctima mortal a Tordera. Els hi deia, la zona de Tordera, Arenys de Mar, Premià, Vilassar, tota aquesta zona està sent especialment afectada. Per no molestar-lo més, senyor Ferrando, què creu que és el que pot passar avui? Perquè, clar, hi ha moltes colles que són les favorites, no? Els castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Xiquets de Vall, que van trencar 2000 i 2018 la hegemonia verda, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, bé, ja ho van fer molt bé a les festes de Santa Tecla. Ja sé que fa de mal dia, però com que no ho podrem veure, però sí, escoltar i veure a través de la petita pantalla, però no ho veurem en directe des d'allà. Qui pensa vostè que es pot emportar avui el premi?
0: Ui, això es fa molt difícil de saber-ho, perquè hi ha un grupet de 4 o 5 colles que estan molt, com dic d'abans, estaven molt bé, estan molt bé, han demostrat durant les últimes actuacions que han fet grans castells, i jo crec que la cosa estarà això, entre castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls i la Jove de Tarragona. Jo crec que aquestes quatre faran el podi, els castells que han anat fent fins ara.
1: Doncs escolti'm, que visquin intensament aquesta jornada, que començarà si tot va bé, i de moment sembla que meteorològicament parlant Tarragona està en una circumstància òptima perquè està sortint el sol i el cel llueix ben blau. Visquin intensament aquesta trobada perquè és una cita ineludible per la identitat del nostre país i també per la Rauxa, 30a edició del concurs casteller, i com diuen els clàssics, que guanyi el millor, senyor Ferrando. Moltíssimes gràcies, Pere.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins aviat, molta sort. Adéu-siau. Va,
0: adéu,
1: adéu, adéu, bon dia, adéu.
2: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

0: Els hi dèiem fa només uns minuts, mentre veiem a través d'una de les pantalles que tenim aquí a l'estudi de Ràdio 4, Roc Boronat 127, el desallotjament de la platja del Trampolín per part de la Policia Nacional a Ceuta. Aquests migrants seran traslladats a la frontera del Tarajal. L'operació es produeix uns dies després de que el govern de Ceuta alertés de que l'aigua d'aquesta platja està contaminada. Així doncs que estem veient aquestes imatges que a mi em resulten desesperançadores, no? Milers de persones que estan sent desallotjades d'aquesta platja, milers de migrants que estan, òbviament, nerviosos i que no saben què és el que succeirà. Però aquí a Catalunya el to que teníem a les 8:05 era un to de prudència. Ara el to s'ha tornat un to de tristor perquè, com els hi deia, el president de la Generalitat ja ha confirmat que s'ha de lamentar una víctima mortal a Tordera. Sabem més coses, tenim més dades. La víctima és un senyor de 65 anys que ha mort per la caiguda d'un mur. Ha caigut un mur i, desgraciadament, ha mort. Intentarem conversar amb l'alcalde de Tordera perquè, evidentment, aquesta zona de Catalunya és la que en aquests moments és la protagonista perquè ha mort aquesta persona de 65 anys. En aquesta reunió del SECAT ha estat presidida pel president de la Generalitat, la consellera Núria Parlon i també el conseller Albert Dalmau, a part dels diferents cossos operatius. Julio Leal.
1: Doncs actualitzem les actuacions dels bombers fins a les 9 del matí. Entre les 8 i les 9 han atès un total de 164 avisos per pluja acumulats, 1.307 per regions d'emergència. La regió nord han sigut 692 avisos, a la regió d'emergències metropolitana sud 485, a la regió d'emergències de Girona 123, a la centre 6 i a les Terres de l'Ebre 1. Entre el gran volum de serveis es prioritzen aquells de salvaments i també d'atenció a les persones. També volem parlar d'una qüestió que és molt interessant perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha actualitzat l'emergència Inuncat amb els 4 punts de la xarxa fluvial que es troben en un nivell de major perill. El riu Besòs, a Santa Coloma, amb 721 metres cúbics per segon, el riu Mogent, en Montornès de Vallès, amb 137 metres cúbics per segon, el riu Tordera de Fogars, 185, i a la riera de la Gotarra, en Camallong, 42,6 metres cúbics per segon.
0: Aquesta és la situació que s'està vivint en aquests moments en aquesta zona del país, però tenim més informació, imatges força impactants, les que ens arriben, de l'accés de Sant Agustí a la platja de Mataró, on el carrer està absolutament ple d'aigua i els vehicles estan gairebé, no direm enfonsats, però sí en una situació complicada. La imatge que ens arriba des de Mataró, l'accés a la platja de Sant Agustí, és un riu que corre per la ciutat. Hi han zones també del Maresme que està força complicada la situació. Pineda de Mar han extret un automòbil i encara estem pendents de més informació d'aquest automòbil que ha estat extret a Pineda de Mar. Julio.
1: Actualitzem també la situació a les línies de metro. La línia 1 està sense servei entre Catalunya i Marina. Els trens no paren a l'estació de Rambla Lluç Oliveres. La línia 3 sense servei entre Paral·lel i les Ceps. La línia 9 nord sense servei entre La Sagrera i Bon Pastor. Línia 9 sud sense servei entre Prat Estació i Europa Fira. La línia 10 nord sense servei entre La Sagrera i Bon Pastor. Que havia comentat també tant esta línia que afecta la línia 10 nord i la línia 9 nord en este tram que és comú entre La Sagrera i Bon Pastor.
0: Aquestes són les circumstàncies que tenim en aquests moments. En recordin que està tallada la Nacional 2 entre Montgat i el Masnou per les inundacions. I recordin també alguna cosa que comentava el director del Servei de Trànsit, Ramon Lamiel. I és que, bé, ahir la nit va ser, òbviament, la matinada de dissabte a diumenge. Moltes persones surten, cap de setmana, temps de lleure. Doncs ens explicava que el trànsit ha caigut de manera dràstica. 205.000 vehicles menys. És una autèntica barbaritat. Així doncs que s'ha fet cas a les recomanacions oficials que diuen, òbviament, que cal tenir moltíssima prudència, perquè ja saben vostès que tot el que estava relacionat amb el riu Besòs era el que més ens angoixava. Però no només estan succeint circumstàncies complicades al barcelonès, sinó que també estan succeint altres zones del país, perquè independentment de que l'accés al parc fluvial està tancat, òbviament, el Ripoll ha superat la cimera, o en aquest cas el punt més alt de l'alerta, i la ria de Rubí ha passat de 2,9 metres cúbics a uns 168. Imaginin vostès com ha pujat l'aigua, no? És a dir, de 2,9 a 168. El Raval, una altra de les zones, en aquest cas de Barcelona, que ha patit amb més profunditat i d'una manera més dura aquesta tempesta, aquest moment que estem vivint, que sense cap mena de dubte és pluja torrencial, ha estat el Raval. L'estació oficial del Meteocat, situada precisament en aquesta zona, ha acumulat 178,3 litres per metre quadrat, el valor diari més elevat en els seus 20 anys de dades i gairebé el doble del seu anterior rècord. A zona universitària s'han assolit 147 litres, també rècord de la sèrie, mentre que a Barcelona, recordin, ha arribat a 135,1 litres. Julio Leal.
1: Podem dir també que la circulació de cotxes ja s'ha restablert a la ronda de Litoral en sentit Llobregat. El tall continua, però, en sentit Besòs, entre els punts quilomètrics 4 i 2. Els camions cisterna, que han fet gran treball per a poder deixar la circulació de vehicles en aquesta zona, com és la ronda de Litoral, la B10. Així que, a poc, no?, que alguns problemes que havien tingut o algunes incidències que s'havien produït es van solucionant, com és la reobertura de la ronda Litoral en sentit Llobregat. Així que anem molt atents a tot el que està passant en estos moments a les diferents zones de Catalunya on s'estan produint incidents que són de diversos tipus i, com bé comentaves, malauradament s'ha de lamentar ja una víctima mortal.
0: A Tordera, una persona, un home de 65 anys que ha mort després de que li caigués un mur. Aquesta és la realitat que tenim. Veiem també imatges preocupants de la riera de Blanes que s'ha desbordat pel centre de la ciutat. Si vostès ens estan escoltant des de Blanes, 900-454-455, precisament al carrer per on s'ha desbordat la riera, es diu carrer de la Riera, és el que els hi dèiem, no? La zona d'Arenys de Mar, la zona de Premià, Caldetes, tota la zona del litoral, hi ha molts carrers que són autèntiques rieres i que en aquests moments estan passant per un moment complicat. Estem veient aquestes imatges de la riera de Blanes que s'ha desbordat pel centre de la ciutat. El port dels Passadors, un cabdal que no es veia des de feia molts anys, del riu Besòs, pont dels Passadors. També hi ha altres circumstàncies que estan relacionades amb aquesta Mediterrània que està, sense cap mena de dubte, bullint. Es formen grans tempestes amb overshooting tops, que són com els diria jo, com una espècie de petites tempestes dins de la tempesta, el que fa que la corrent ascendent de les tempestes sigui tan intensa que aconsegueix superar el núvol i arriba a l'estratosfera. Perdonin, passat de lletres pures, estic llegint textualment el que m'estan enviant des del Servei de Meteorologia de Catalunya. Són protuberàncies, és a dir, que és tan forta la tempesta que arriba a superar la tropopausa i el núvol arriba fins a la estratosfera. Així doncs que la situació no és precisament fàcil. Dos punts de la xarxa fluvial gironina amb nivell de perill segons Aigua Cat. Julio, el riu Tordera a Fogars, 185 metres cúbics per segon, atenció, i Riera de la Gotarra a Campllong i Fogars. Protecció Civil demana molta precaució. Nosaltres, des de Ràdio 4, des del Són 4 Dies, els hi demanem protecció per vostès mateixos. És a dir, no es moguin de casa si no és necessari, si no ho necessiten, perquè la situació no és fàcil. Riu Tordera a Fogàs i Riera de la Gotarra a Campllong, Julià.
1: Doncs, Sílvia, si t'assembla, anem a eixir dels nostres estudis, anem a visitar altres zones del país, anem a anar cap a Girona, perquè allí es troba la nostra companya Gemma Esteve.
0: Doncs vinga, som-hi. Gemma Esteve, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs us puc explicar que aquí el temporal de pluja ha entrat fort a la demarcació de Girona. A Blanes, per exemple, hi ha trams de carrers inundats. També hi ha acumulació d'aigua a Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols o Castell Platja d'Aro. En aquestes localitats han superat, concretament a Platja d'Aro, els 100 litres per metre quadrat. També destaquen el 105 a Cassà de la Selva o 77 a Fornells de la Selva. Els bombers ens comenten que han rebut més d'un centenar d'avisos, sobretot per carrers inundats, aigua en baixos i cases i també arbres caiguts. També han hagut de fer serveis per aigua acumulada a l'Hospital Comarcal de Blanes. A l'altura de Maçanet de la Selva s'ha tallat la Nacional 2 per acumulació d'aigua i també la carretera GI-682, que és la via comarcal que uneix diferents municipis de la Costa Brava. L'aigua també ha causat una avaria en una línia de mitja tensió, que està provocant doncs, talls puntuals de subministrament elèctric en algunes localitats de la Serra del Daró. La pluja també ha fet pujar, com dèieu, el cabal d'alguns rius, preocupa especialment el del riu Tordera, que ha arribat als 222 metres cúbics, superant el llindar de perill, i també la riera Gotarra, que és un afluent del Ter, el seu pas per Campllong, que ha d'anar absolutament seca, acumula ja 57 metres cúbics per segon. A Girona ciutat us podem dir que ha plogut tota la nit, l'Ajuntament ha reunit el Comitè Tècnic d'Emergències, de moment aquí no hi ha hagut incidències destacades i s'ha cancel·lat el servei de busos urbans i s'ha habilitat un espai per a les persones sense llar. De moment seguim molt pendents doncs, de l'evolució de la pluja, que de moment sembla que va avançant ràpid per la demarcació direcció nord.
0: La veritat és que, Gemma, t'agraïm moltíssim que hagis pogut ser amb nosaltres en directe, perquè efectivament aquestes pluges torrencials es dirigeixen directament cap a Girona.
2: Sí, de fet, ara estem veient en el radar, en el Meteocat, que es dirigeixen direcció nord. Semblaria, doncs, que van pujant cap a la zona de l'Empordà, però sobretot cap a la zona de la Garrotxa, com direcció França, diguéssim. No sabem si és que acabaran pujant el que és cap al Rosselló o aniran ja avançant cap al mar.
0: Doncs estem molt pendents del que està succeint a Girona. T'agraïm moltíssim, Gemma, que estiguis i hagis estat amb nosaltres en directe i t'esperem al llarg d'aquest matí, perquè avui hem començat el nostre programa una hora abans, els Són Quatre Dies, ha obert les seves portes a les 8 del matí en moments extraordinaris, circumstàncies extraordinàries, i Ràdio 4 és la pública i ha d'oferir servei públic, que és el que estem fent des de les 8. Serem en directe fins a la 1 del migdia, així doncs que ja saps que tens prioritat, en qualsevol moment t'esperem. Gemma, moltes gràcies.
2: Gràcies, aquí estarem.
0: Gràcies.

0: Cal recordar que ara que a poc sembla ser que la pluja aquí a Barcelona, estem parlant des de Roc Boronat a 127, ja no és la protagonista, hem de donar un cop d'ull al que ha passat. Inundacions a la ciutat de Barcelona i també a l'Hospitalet. Recordar que els barris especialment afectats han estat els de Bellvitge i Sant Josep, on s'ha hagut de tancar el centre d'urgències ambulatòries per inundacions a les seves instal·lacions, però no només en aquesta zona, en aquest centre d'urgències ambulatòries, en aquest CUAP, sinó també a moltes cases, que les seves cases han quedat absolutament inundades. A la ciutat de Barcelona, al llarg de la nit, s'ha tallat la carretera de la Rabassada, BP-1407, que havia quedat bloquejada per la caiguda d'un arbre, i ja ha reobert. S'ha anat normalitzant la circulació a les rondes, malgrat tot, encara hi ha trams de virals inundats a la ciutat meridiana. No hi ha rodalies, com deia i com ens informava en Julio Leal, el metro no funciona, però hi ha afectacions importants. El telèfon d'emergències ha rebut un total de 5.156 trucades, mentre que bombers de la Generalitat han superat ja el més d'un miler de sortides, sobretot a inundacions, com els hi deia, i també algun rescat que afortunadament ha acabat bé de persones atrapades als seus vehicles. Estem a punt d'escoltar a la consellera Parlon. Anem a sentir a la consellera.
1: Durant el dia d'avui tindrà afectacions. Com sempre, en aquestes rodes de premsa m'acompanyen els serveis tant del Meteocat com del conjunt de serveis del Departament d'Interior i d'Emergències, que han estat durant tota aquesta nit treballant de valent. Vagi per endavant el meu primer agraïment a tots aquells que han estat durant tota aquesta nit complicada, donant el seu millor servei públic al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem de lamentar la mort d'una persona, la qual ha patit un accident i ha perdut la vida. I també tenim diferents intervencions que s'han fet al llarg de la nit, que totes elles han estat en principi lleus o menys greus. Després, si necessiten aquesta informació per part del SEM, donarem alguna dada més. S'han complert les prediccions quant a l'impacte que han tingut les pluges torrencials en el conjunt de les comarques que han estat afectades. Hem tingut un volum de trucades molt alt al 112, un total de 5.904 trucades, amb més de 4.196 expedients oberts. Ens hem trobat a que bombers de la Generalitat, especialment cap a la matinada, ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultaneïtat en el territori. Hem superat acumulacions d'aigua a Granollers per sobre de 247,9 litres metre quadrat, a Mataró 244 litres per metre quadrat, i també a Cabrils hem tingut 231, i a Barcelona, ens ho comentava la directora del Meteocat ara just abans d'entrar a sala, amb la recollida de dades que fem manuals, també s'han superat els 200 litres, i per tant són dades històriques, molta pluja que ha caigut amb molta intensitat i que ha provocat totes les incidències que heu pogut anar seguint també vosaltres des del conjunt dels mitjans de comunicació. La situació la comentarem ara en detall. De cara a les pròximes hores tindrem encara en algunes comarques inestabilitat meteorològica, no pot ser de les mateixes característiques de la intensitat que l'hem tingut fins ara, però sí que requerirà estar clarament amatents a la situació i, per tant, amb una actitud de precaució i de prevenció. Farem una actualització de la resolució de restriccions, de tal manera que, d'acord amb l'actualització que hem fet ara en el comitè tècnic del CECAT, comarques que quedarien fora de la resolució i, per tant, aixecaríem les restriccions de mobilitat serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, el Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès. Aquestes comarques quedarien fora de la resolució i, per tant, vol dir que s'aixecarien les restriccions pel que fa a la mobilitat. Això no vol dir que no haguem de demanar-li a la població un darrer esforç, perquè en moltes d'elles, Barcelonès, Vallès Occidental, encara tenim serveis pendents i encara tenim feina per part dels equips de bombers. Per altra banda, doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing s'ha inundat o no s'ha inundat, ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer. Per tant, s'aixequen les restriccions, però molta prudència per part de la ciutadania en aquestes comarques que fins fa poques hores han estat afectades per quantitats de pluja molt grans. I aquelles que tenen, com acabo de dir, el cas del riu Besòs, que també hem vist imatges, clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també, pel volum que gairebé passava ratllant el pont, doncs també molta precaució i molta prudència. Aquí sí que m'agradaria també doncs agrair la feina que s'està fent des dels ajuntaments, des de les policies locals, per acompanyar en les properes hores a aquesta situació de dir recuperem la normalitat, però som prudents i mantenim determinades precaucions. Quedaran en el marc de la resolució fins a les 2 de la tarda les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà. En aquest cas quedarà també la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental, que com bé sabeu durant aquest matí doncs, hem tingut afectacions importants. En el cas de Granollers han caigut 68 litres metre quadrat en menys de mitja hora, això és una brutalitat d'aigua, i hem hagut de fer alguns serveis dels més complicats per part de bombers de rescat en les primeres hores del matí. És per aquesta raó que hem enviat 2 SAL-ers de reforç a tota la zona dels Vallesos i també a la zona de la Selva i part de lo que seria el Gironès, de la costa del Gironès i Baix Empordà, per reforçar doncs, que estàvem en una situació de simultaneïtat de serveis i sobretot evitar la mobilitat. I també s'ha enviat un altre alert per la població que viu al voltant del Besòs en el moment en el que baixava doncs, més aigua per evitar incidents i problemes afegits a tota la tasca que durant aquestes hores, tota la nit, ha fet bombers en totes les comarques afectades. Molta pluja, molts

0: serveis, algunes vies també de mobilitat encara ens queden afectades, la C-16 a Vallvidrera, que hem tingut una esllavissada, la C-60 a l'alçada de la Roca, també amb afectacions importants, i ara el que ens queda és demanar el darrer esforç a la ciutadania. Aquelles comarques que continuen en el marc de la restricció, doncs, reduïda la mobilitat, no hem de fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Amb l'actualització que tindrem ara del Meteocat, veurem que encara estem davant d'una situació de pluges torrencials i de pluges intenses en les pròximes hores. Les que surten de la resolució, recuperem la mobilitat, desescalem, però amb precaució i prevenció, i acabar doncs, agraint de nou la feina que s'ha fet durant tota aquesta nit per tots els servidors i servidores públiques, serveis d'emergències, Creu Roja especialment, que ha estat també doncs, donant suport a les persones que hem hagut d'atendre a les estacions de trens i que ens han donat suport en els centres d'acollida que hem tingut desplegats en el conjunt del territori. I passo la paraula a la directora del Meteocat perquè ens pugui fer l'actualització i el cap de predicció també doncs, pel que hagi d'aportar.
1: Gràcies, consellera. Sí, si us sembla, jo us parlaré de l'episodi que hem viscut fins ara i després el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà tot el que preveiem de cara a les properes hores. Començo explicant-vos que aquest dia, aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant i us destaco alguns registres significatius, com per exemple el de la ciutat de Granollers, amb 248 litres per metre quadrat, Mataró 244, Cabrils 232 i després també la mateixa ciutat de Barcelona, en què hem tingut rècord a diverses estacions de la ciutat, per exemple el Raval amb 193, és rècord dels seus 20 anys de dades, però m'agradaria sobretot destacar-vos la de Can Bruixa, amb 213 litres per metre quadrat. Aquesta dada és molt significativa perquè tenim registres de la ciutat de Barcelona des de 1883, de diferents estacions de la ciutat, però en qualsevol cas aquesta és la dada més alta mai registrada des de llavors a la ciutat de Barcelona. Per tant, podem dir que ha estat el rècord de dia més plujós. A banda de l'acumulació d'aigua, hem de parlar de les intensitats. Abans la consellera en feia referència, tenim registres d'intensitats a Granollers de 68 mil·límetres en mitja hora, també a Malgrat de Mar de 58 mil·límetres només en mitja hora. Això ens dona peu a pensar que realment sí que estem parlant d'una configuració, d'una pertorbació d'origen tropical, amb aquestes característiques tropicalitzades, i per tant doncs, facilita no? doncs pensar aquest canvi d'escenari climàtic que tenim. Seguim encara amb alerta amb algunes comarques, de seguida el cap de l'àrea de predicció us les detallarà amb detall, però sobretot mantinguem encara aquesta prevenció perquè la situació no ha acabat i abans de que aquest episodi acabi de marxar per les comarques de Girona, doncs seguim encara amb registres que segueixen creixent, especialment a les comarques del nord-est, i encara amb alguns cops de vent més o menys significatius, que malgrat no ser del tot excepcionals, doncs van acompanyats del vent amb la pluja, i doncs aquests al voltant de 50 km hora hem tingut algun registre, per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona, que en ple aiguat doncs, també facilita un cert gir ciclònic i aquesta similitud amb algunes pertorbacions d'origen tropical. Així que, per la meva part, ja està. Ara, Santi, us explicarà, malgrat que estem a punt de treure els mapes dels avisos de situació meteorològica de risc, encara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant d'analitzar, ell ja té una idea més clara de per on aniran i com evolucionaran les properes hores.
2: Bé, gràcies, directora, consellera. Bon dia a tothom. Doncs sí, de fet, durant les immediates hores el primer missatge és que l'episodi no s'ha acabat. De fet, encara estem sota la influència d'aquest sistema de mesoscala convectiu que a les últimes hores doncs, ha donat registres tan espectaculars com el que ha comentat ara la directora. I per tant, les pròximes hores, fins ben bé al migdia, la predicció indica que encara mantindrem algunes comarques en vermell. Si seguiu l'evolució del radar meteorològic, podeu veure com puntualment aquesta pertorbació, la part més important, es va restringint cap a les comarques de l'extrem nord-est, de Selva, Alt i Baix Empordà, alguna zona del Ripollès o la Garrotxa. Aquesta pertorbació anirà marxant durant les immediates hores, però encara pot produir registres tan intensos com els que s'han produït aquesta matinada. Per tant, atenció, perquè la predicció a curt termini és aquesta. A partir de la tarda, què passarà? Tot i que aquesta pertorbació sembla que a partir de migdia doncs, ja anirà desapareixent cap al mar Mediterrani, els models meteorològics ens indiquen que encara a la tarda hi haurà la possibilitat de nous aiguats a punts de les comarques del nord-est. Ara mateix no puc precisar perquè els companys de l'àrea de predicció estan acabant de realitzar els avisos, per tant, atenció a la sortida doncs, d'aquesta nova actualització, però les comarques de Girona i nord de Barcelona aquesta tarda encara podran produir-se alguns aiguats més puntuals, no tan organitzats probablement com els que s'han produït aquesta matinada, però igualment efectius. De fet, la massa d'aire, com deia la directora, probablement d'origen tropical, no ha marxat del tot i encara es poden produir aquests aiguats, aquestes tempestes, a punts de les comarques del nord-est i sempre amb més probabilitat com més a prop del litoral. Per altra banda, també comentar que de cara a demà seguim mantenint avisos. La pertorbació haurà marxat, però la massa d'aire càlida, amb ingredients encara de possible torrencialitat, es manté a Catalunya durant encara uns quants dies. No sembla que s'escombri aquesta massa d'aire tan càlida fins a finals de la setmana vinent. Per tant, tot i que no és una situació excepcional com la que hem tingut, la que estem tenint durant aquestes hores, encara hi haurà predicció durant aquests pròxims dies de possibles aiguats més puntuals, no tan organitzats com els que hem tingut les darreres hores, però igualment efectius. Per tant, atenció també a la predicció dels pròxims dies des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no pot ser d'altra manera, seguirem actualitzant els avisos i també donar la instrucció que hem dit a les últimes hores, seguiment minut a minut a través de la nostra xarxa de radars meteorològics i també la informació de xarxes socials i el nostre web. Gràcies.
3: Molt bé. Si per part de bombers voleu fer una actualització o després si ens fan preguntes.
4: Tenim alguna actualització?
3: Endavant.
5: Val. Els bombers en tot l'episodi hem tingut de moment un total, com comentava la consellera, de 1.307 serveis a les 9 del matí. Ara està demanant actualització. En tres quarts d'hora serien 9.45, 1.423 serveis que ens han arribat. No tots aquests serveis estan atesos. Seguim actualment una situació que és de simultaneïtat. Llavors, per atendre tots aquests serveis, el que estem tenim un dispositiu que hem sobredimensionat. Tenim bàsicament 1.328 bombers, tant professionals com voluntaris, que és un dispositiu que fa més del doble del dispositiu que tenim normalment, i estem coordinats doncs, a través de les 6 sales de coordinació territorial i de sala central, i conjuntament també amb els especialistes del grup d'estructures col·lapsades i també dels GRAE subaquàtics, que estan fent molta feina i que estan ara mateix treballant també doncs, a les inundacions i en els rescats que estem fent ara mateix. De serveis, bàsicament, el que hem hagut de fer és tot el relacionat amb les inundacions, sobretot evacuacions i salvaments, que n'hem tingut moltes, i també llavors molta quantitat d'inundacions, filtracions per pisos, a través dels terrats, elements també alguns d'ells els hem prioritzat perquè representaven un risc vital per les persones, són els que hem fet en una primera instància, i després hi ha molts altres dintre d'aquests 1.423 que queden pendents, que no són prioritzats i que el que farem serà anar a poc a poc, doncs un a un, anar atenent-los i anar arribant-hi. Llavors també hem hagut d'atendre afectacions estructurals, de caiguda de murs, algunes esquerdes, alguna caiguda de sostre. Tenim el grup d'estructures col·lapsades que està també atenent en aquests serveis a mesura que entren del 112 i atenent també la gravetat i la perillositat que representa per les persones que hi ha en aquella casa, doncs anem atenent a aquestes patologies estructurals i també veient si és necessària l'evacuació d'aquestes cases. Llavors, a nivell del que hem arribat a treballar, és només ens hem quedat limitats en aquesta primera priorització, que és el salvament de persones i les evacuacions en cas d'una infraestructura que estigués malmesa, i també, paral·lelament, el monitoratge de les rieres, dels cabals i de la pluviometria per intentar també anticipar aquests desbordaments, perquè sabem que un desbordament serà el moment en què tindrem doncs, aquest perill per a les persones i llavors ajudar també a assessorar en tot el tema dels S-alerts per donar informació a la ciutadania en el cas de que s'hagués doncs, de gent de pujar, per exemple, segons pisos o de fer alguna evacuació puntual, etc. Llavors, la situació ara mateix és d'emergència activa encara. Hi ha una part del territori en què encara no està plovent, però hi ha, sobretot, el moment més complex que hem tingut és aquest episodi que comentaven, que és el moment en què han caigut més de 68 mil·límetres en 30 minuts a Granollers. Aquesta situació ha provocat una simultaneïtat que ens ha generat més de 200 serveis en 3/4 d'hora, i aquests serveis encara van augmentant. Actualment tenim un augment de serveis perquè hem de pensar que moltes coses succeeixen també a la nit, i llavors és al matí quan la gent també les percep, les veu. Ara estem tenint una entrada mitjana d'uns 150 serveis per hora que es van afegint en aquests 1.423 que parlàvem abans, i llavors ja els anem atenent, prioritzant amb tot el dispositiu que tenim a terreny. Llavors, la víctima mortal que has comentat, n'hem d'afegir una altra que m'acaben de comunicar, que seria a Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAE SUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien 2 víctimes mortals, i també hi hauria com a mínim una persona desapareguda a la Riera de Pineda, en què hem muntat tot un dispositiu de recerca. Estem coordinats també amb Salvament Marítim per veure aviam si trobem aquesta persona que hauria caigut a la Riera. Paral·lelament, doncs, tenim molts altres serveis en marxa, com a destacar l'Hospital de Blanes, que s'ha inundat tota la part baixa i estem ajudant a pujar, doncs, tots els pacients a les segones plantes, i també alguns possibles col·lapses estructurals, entre ells ara estem donant una vidrera. Simplement que informar que tenim molts serveis acumulats, que hi som en el territori, que davant del dubte no dubteu en trucar, perquè en el cas de que sigui necessari prioritzarem els serveis que calgui, i que anirem atenent, doncs, a tots els serveis que vagin entrant de forma prioritzada i normalitzada.
3: Molt bé. Doncs passaríem la paraula al SEM perquè pugui actualitzar les intervencions que s'han fet al llarg de la nit d'avui.
6: Sí, bon dia, consellera. De moment, en el que va de l'episodi, portem 271 alertes que han representat l'atenció a 237 persones i s'han realitzat 51 trasllats a centres hospitalaris, tots ells de caràcter lleu. Ara mateix, posats amb el focus en les afectacions que puguem tindre a la xarxa sanitària, com ja es comentava, tant a l'Hospital de Granollers com l'Hospital de Blanes, en la que estem treballant. De moment, sí que recomanem a la ciutadania que davant de qualsevol necessitat de desplaçament a centre sanitari contacti amb 061 per consultar si hi ha una modificació de flux. I comentar també que hem reforçat tant la central de coordinació com tots els equips territorials per poder donar resposta, i dintre de tota l'afectació que estem tenint i la situació complexa no hem tingut cap incidència greu i estem treballant conjuntament amb els altres cossos d'emergències per tal d'arribar a la ciutadania.
3: Molt bé. Doncs tancaríem amb la intervenció de la subdirectora, la Imma Soler.
7: Perfecte. Moltes gràcies, consellera. Per part de Protecció Civil ens mantenim encara en emergència en el pla Inuncat. Aquesta situació ve donada, doncs, evidentment, per la previsió meteorològica que encara tenim i també per la gran quantitat d'afectacions que s'estan donant encara i que estan els operatius treballant. Per la nostra part, hem demanat aquest seguit de mesures que eren necessàries per limitar, per minvar aquesta activitat en l'exterior, perquè veiem que davant del risc que hi havia era necessari que hi hagués aquesta reducció per eliminar el risc per les persones i també per no arribar a situacions de simultaneïtat excessiva d'incidents, que és el que ens podíem plantejar. Hem anat treballant tota la nit amb la col·laboració de tothom, sobretot de la ciutadania, evidentment. Ha estat una situació en la que hem vist que, malgrat la gran precipitació que ha arribat a haver-hi, no hem tingut un moment extrem també de circumstàncies, per tant, dolentes, que estiguessin afectacions, i això, doncs, jo crec que és un punt que tenim que veure, doncs, com ho hem fet una mica entre tots i ha anat sorgint bé, malgrat, com hem de veure en aquests moments, doncs, hem tingut alguna desgràcia, doncs, personal molt important, i això, doncs, ho lamentem profundament. Perfecte. Ara em comenta el company que ens acaba d'entrar un avís hidrològic. Com sabeu, durant tota la nit i també ara hem estat seguint aquests avisos que hi havia en comarcals hidrològics que l'Agència Catalana de l'Aigua ens anava comentant, en aquest cas perquè donaven a les conques internes, i per tant demanem molta prudència en aquestes zones, a les zones de properes a rius, a rieres, com

Ens hem trobat amb el Besòs, però no només amb el Besòs, sinó també per altres rius. Penso, per exemple, amb el Tordera, penso amb altres rieres del Maresme, per exemple, que poden tenir creixements sobtats també encara durant el dia d'avui per situacions de pluges intenses i, per tant, molta vigilància, no acostar-se gens ni a

0: Amb aquest missatge, les comarques que quedaran fora de la resolució vol dir que encara hem de desescalar amb molta prudència i molta precaució pel conjunt de la ciutadania. Les que continuen en la resolució, doncs queda clar que està restringida la mobilitat per les qüestions que abans també apuntava doncs, la subdirectora, d'aquests llindars de perill amb el qual tenim molts dels rius que passen per aquestes comarques, així com rieres, que poden créixer de forma sobtada i que poden provocar que algú que pensi que ja no plou doncs pugui tenir un accident sobrevingut que li pugui costar la vida. Per tant, molt important aquesta prevenció en les zones que estan fora de la resolució i sobretot respectar la resolució pel que fa a la restricció de la mobilitat en les comarques que ja hem dit que encara continuen en el marc de la resolució. Agrair-li al conjunt de la ciutadania el compliment que ha fet de la resolució. És ben cert que també ens hem trobat amb circumstàncies i situacions en les quals s'ha incomplert, sobretot algunes activitats lúdiques en les quals doncs, ja tindrem l'oportunitat, quan fem el balanç de tot plegat, de si és necessari doncs, sancionar, perquè aquí es demana i s'apel·la sempre a la responsabilitat de tothom, però s'ha d'agrair que la gran majoria de la població doncs, ha seguit les restriccions i això, en certa forma, ens ha permès reduir la mobilitat i amb aquesta reducció de la mobilitat reduir riscos i víctimes. Continuar insistint en el missatge de precaució de respecte a la resolució i obrim torn per les seves preguntes.
1: Aquesta ha estat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ja veuen la situació, quina és. Aquest és l'escenari que estem vivint en aquest diumenge 4 d'octubre del 2026. Anem a pam, si vostès ara mateix acaben de sintonitzar aquesta emissora. Som Ràdio 4, és el Són 4 dies. Ja saben que el nostre programa habitualment comença a caminar a les 9 del matí. Deixem l'antena a la 1 del migdia, però en mesures extraordinàries, sense cap mena de dubte, solucions i decisions extraordinàries. Ho acaben d'escoltar amb la veu de la consellera Parlon i també els responsables d'emergències i del Servei Meteorològic de Catalunya. Barcelona i el seu entorn ha viscut el dia més plujós en els darrers 20 anys. Però més enllà de les xifres, del cabdal, de quina és la circumstància, hem de lamentar alguna cosa que no haguéssim volgut comentar-los ni explicar-los. De fet, quan hem començat el programa els hem dit que, bé, havíem d'estar preocupats per la incomoditat, pel fet de que el metro de Barcelona no hagués ofert els seus serveis, que hi haguessin problemes a Rodalies, però que no havíem de patir per cap persona que hagués perdut la vida. Doncs bé, un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís quan faltaven 4 minuts per un quart de 9 del matí. El president de la Generalitat, i ho han escoltat perquè els hi hem explicat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal per les pluges i ha expressat el seu condol als seus familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirerers. Repetim, Montornès del Vallès, carrer dels Cirerers. La família ha alertat, desgraciadament, que troben a faltar un home. L'avís és de un quart de 8 del matí i treballen 4 dotacions. Desgraciadament, hem sabut que ja hi ha una segona víctima mortal. La primera és Tordera, la segona seria aquesta persona que estaven buscant a Montornès del Vallès. I atenció, n'estan buscant una tercera a la riera de Pineda. Avui hem vist com s'enduien els cotxes la riera de Pineda aquest matí. Les imatges són impressionants, no només a Pineda, sinó també del riu Besòs, el pont dels Passadors, un cabdal que es veia bé d'una manera sorprenent, perquè feia molts anys que no es veien amb aquestes circumstàncies. M'estan dient que està confirmat, desgraciadament, la mort d'aquesta persona. Així doncs que hauríem de parlar, desgraciadament, d'aquestes persones que han mort a Montornès del Vallès, la primera a Tordera, la segona a Montornès, i estan buscant una persona a la riera de Pineda. Aquesta és la situació que els hi puc explicar. Repetim, un mort a Tordera, aquest senyor que li ha hagut un mur al damunt, com deia la consellera Parlon, no ens podem precipitar, no podem pensar que això ja ha passat, sortir al carrer, anar a mirar si el cotxe està o no al garatge. Escoltin, el cotxe és el de menys, de debò, el cotxe, el sofà, totes les els records

0: que sé que són molt importants per tots nosaltres, eh? Jo sóc la primera en reivindicar-los, ja ho saben. Però en aquests moments, mesures extraordinàries, decisions extraordinàries, cap fred, cap fred. No baixin a mirar si el cotxe està al garatge o no ho està. Així doncs que estiguin tranquils. Aquest senyor de Tordera ha mort quan li ha cedit el mur interior del càmping internacional Costa Brava. I ja podem confirmar que aquesta segona persona que estaven buscant, bé, doncs, ha perdut la vida a Montornès del Vallès. Un quart i 5 minuts d'11 del matí. Hi ha moltes altres dades i en Julio Leal ja no té prous papers, prous mans, prous telèfons mòbils, prous ordinadors i prous bolígrafs per apuntar tot el que hi ha. Sort que té memòria. Julio Leal, de nou, bon dia.
1: Bon dia, Sílvia. I anem amb l'actualització pel que fa a les incidències elèctriques. A les 9 i mitja n'hi havia 17.654 clients sense subministrament. 220 incidències a la xarxa elèctrica. Els municipis més afectats, en primer lloc Barcelona, amb 4.299 clients, seguida per Badalona, amb 3.056, i Santa Coloma de Gramenet, amb 1.141. Com bé deia la consellera, s'han complert les previsions, un alt volum de trucades que s'han produït, 1.423 serveis que han atès els bombers, però ens deien que no tots havien pogut ser atesos per la simultaneïtat en què s'havien produït. També més xifres, els 248 litres per metre quadrat que ha caigut a Granollers, i cal destacar que 68 d'ells haurien caigut en només 30 minuts. A la ciutat de Barcelona també ha plogut en determinades estacions amb força, s'ha aconseguit rècords, algunes d'elles com per exemple al Raval 193 o a Can Bruixes amb 213. La situació per als pròxims dies serà inestable, les pròximes hores, amb algunes comarques que tindran esta situació, però no serà tan de tanta inestabilitat. Demanen precaució i també prevenció. S'actualitzen les restriccions, per exemple, a Barcelona, també al Baix Llobregat, al Baix Camp, al Vallès Occidental, on aquestes restriccions de mobilitat desapareixeran tan pront es puga actualitzar.
0: Doncs ja ho saben, aquí estem, des del centre de dades del Són 4 Dies, de Ràdio 4, actualitzant totes les dades que tenim, i les dades que tenim no són desgraciadament bones. No són bones. La realitat, per si vostès acaben d'escoltar Ràdio 4, dues persones mortes, segona víctima mortal, la primera, aquest senyor a Tordera, en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava, i l'altra a Montornès. Estan buscant una tercera persona a la Riera de Pineda. Confiem en que aquesta persona sigui trobada sana i estàlvia, però ja els dic que la imatge que estem veient en aquests moments de com els cotxes suraven, permetin que els digui així, suraven a la Riera de Pineda aquest dematí, són esgarrifoses. Així doncs que, encara que faci sol, ens deia una oient del nostre programa, la Mercè Miret, que ha marcat el 900-454-455, que altres zones del país on es troba ella, a l'Alt Penedès, està sortint el sol. I ens ho deia també l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. A Tarragona sortia el sol, i ens ho deia el president del jurat de la trentena edició d'aquesta jornada castellera, no? En Pere Ferrando. Ens ho deia en Pere Ferrando. Gràcies, Mònica. En Pere Ferrando està la persona que ens ha dit no, sí, a Tarragona està sortint el sol. I ens ho deia també en Rubén Viñuales. I també ens ho diu la Mercè Maret, oient d'aquest programa. Malgrat surti el sol, no se n'en refin, perquè ho explicava clarament la consellera Parlon. El que pot passar en qualsevol moment. Volíem conversar amb la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo. Ara no podem parlar amb ella per una qüestió d'agenda. Ho farem en 1:45 del migdia. També conversarem amb Sergi Lores, meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, perquè volem saber què ha passat. Aquesta és una situació extraordinària, alguna cosa que sense cap mena de dubte farà història, ens ho deia la consellera Parnon, i volem saber què és el que ha passat. Per què volem parlar avui amb la màxima responsable del sindicat de llogateres? Doncs perquè si nosaltres donem un cop d'ull a les imatges que arriben de Plaça Catalunya, veurem que les persones que són allà amb tenda de campanya reivindicant un accés a la vivenda digna d'una vegada per totes, havien estat advertides per la pròpia senyora Arcarazo i pel sindicat de llogateres que el millor que podien fer era anar cap a casa. Doncs bé, han estat

estat resistint tota la nit aquest aiguat. I avui la vivenda també és notícia, perquè hi ha altres titulars que també no direm que són tan rellevants i tan importants com el tema que avui ens ocupa i preocupa, però que també formen part de la radiografia de la societat catalana i espanyola en aquests moments. El diari La Vanguardia explica que els inversors s'estan retirant del lloguer davant l'incertesa jurídica. Els fons han venut 45.000 pisos a més dels que compren, el 27% a Catalunya. Els especialistes diuen que el problema de la vivenda no es resol amb un decret. Avui també publica el diari La Vanguardia un sondeig en el que s'arriba a la conclusió que el 45% dels espanyols vol regular tot el que està relacionat amb la vivenda, i el 38% prefereix que es reguli l'obra pública i l'oferta pública. Per aquesta raó, avui tenir a Carmen Arcarazo també forma part de la notícia i de la fotografia finish d'aquest 4 d'octubre del 2026, dia en el que havíem de ser en directe parlant de castells. A aquesta hora nosaltres havíem d'estar en directe parlant de castells i havíem de veure com pujaven aquestes torres humanes que formen part de la nostra identitat.

I ja els he dit ara, havíem preparat un programa d'allò més nostrat. Havíem convidat l'alcalde de Tarragona, el senyor Viñuales, que, com que nosaltres som insistents i una mica pesats, tots s'ha de dir, l'equip d'aquest programa som insistents i pesats fins a l'extenuació, l'alcalde de Tarragona ha estat amb nosaltres en directe. També hem tingut el senyor Ferrando, que és el president del jurat que avui decidirà quina és la colla castellera que s'emporta el premi. Sembla ser que està entre Vilafranca del Penedès i Valls. Veurem què és el que passarà. Teníem un programa preparat en el que també ens venia a veure Núria Ballester, la directora del Museu Pau Casals. Per què? Doncs perquè Pau Casals, aquest gran músic, l'home de la pau, l'home del cant dels ocells, va ser el primer que va tenir la idea d'organitzar aquesta jornada castellera l'any 1932. Malgrat tot, s'ha de dir, l'any 1902 ja es va organitzar per primera vegada aquí a la ciutat de Barcelona una jornada d'aquestes característiques. Escoltar el cant dels ocells era el que volíem fer des de la zona en el que anàvem a fer aquest matí el programa, des del Tarracó Arena, i la veritat és que hi havia, perdonin, deixi'm posar, estimat oïdor, malgrat no estem per bromes, una nota una mica simpàtica, més que humorística, allò de Sílvia Tarragona en directe des de Tarragona, des del Tarracó Arena. Doncs no ha estat així, la meteorologia ens ha jugat una mala passada. Aquesta música, aquest cello, que significa no només l'emblema de la pau, sinó l'emblema de la tranquil·litat, és una bona música, penso, per recordar aquestes persones que, desgraciadament, han perdut la vida en aquests aiguats. Sabem que són dues, i que hi ha una tercera que estan buscant a Pineda. Recordin, la primera víctima mortal, a Tordera, càmping internacional Costa Brava, un senyor de 65 anys, i la segona ha passat a Montornès buscant a una persona a la riera de Pineda. L'AACA emet avisos de risc hidrològic a la conca de la Tordera, el Ter i la Selva. Protecció Civil demana allunyar-se de rius i rieres i evitar exposar-se a qualsevol situació de perill. L'Agència Catalana de l'Aigua és el que ens diu. Així doncs que, atenció, els hi demanem, si us plau, allò que deia la consellera Parlon. El cotxe, mirin, sé que és una desgràcia perdre el cotxe, però davant de perdre la vida no hi ha res que comparable. Així doncs que, si us plau, no s'arrisquin, s'han d'allunyar de rius i rieres. Trànsit ens informa que es respecten les restriccions i calcula, com els hi deia aquest matí a primera hora, que circulen en aquests moments, no la nit d'ahir, que circulaven 205.000 vehicles menys, sinó avui circulen 230.000 vehicles menys del que és habitual. Hi ha diferents incidències viàries, com el tall de la N2 a Maçanet de la Selva i el tancament d'algunes sortides de la Ronda Litoral a Barcelona. Estem molt pendents d'aquesta compareixença que oferirà, teòricament, d'aquí un minut, l'alcalde Collboni, perquè, òbviament, Barcelona ha estat, com altres zones del país, una de les zones més impactades per les pluges. Recordem el

0: que ha passat a, bé, a la zona del Raval, on els serveis meteorològics i el pluviòmetre han indicat que han caigut uns aiguats brutals. Julio Leal, hola de nou.
1: 193 litres.
0: Imagina't, 193, poca broma.
1: Sí, però hem actualitzat els registres acumulats de pluja fins a les 10 del matí, i si parlaven abans que Granollers tenia el rècord, que estava fixat en 247, ara mateix és Vilassar de Mar, on més ha plogut, en 288 litres per metre quadrat, seguida de Mataró, a Can Canyelles, en 253. O sigui, aquesta és la situació perquè, pel que fa a les pluges acumulades, també hem d'actualitzar la situació del metro a la ciutat de Barcelona. El servei a la línia 1, concretament sense estar en funcionament entre Catalunya i Marina, els trens no paren a l'estació Rambla Lluç Oliveres, la línia 3 continua sense servei entre Paral·lel i les Ceps, la línia 9 Sud sense servei entre Prat Estació i Europa Fira, i la línia 10 Nord sense servei entre Bon Pastor i Llefià. També volem destacar que les estacions que estan tancades preventivament són a la línia 2, Berneda, i a la línia 1, Baró de Viver. Així que aquestes són les últimes notícies que tenim. Estem molt atents al que pugui ocórrer també a la Riera de Pineda, com bé deia Sílvia.
0: Alerta vermella, Catalunya. No estiguin no previnguts, si em permeten l'expressió, perquè en algunes zones de Catalunya sembla ser que la situació meteorològica comença a, bé, anar cap a la normalitat, però tot i així no ens en podem enrefiar. Fixin-se, les pluges torrencials caigudes aquesta nit a l'àrea metropolitana de Barcelona han deixat un total de 17.654 clients sense subministrament elèctric a Barcelona i alguns municipis de la seva àrea metropolitana. Segons dades de Protecció Civil, fins a 9:45 el temporal ha provocat unes 220 incidències a la xarxa elèctrica. Els municipis més afectats són Barcelona, 4.299 clients sense servei, Badalona, 3.056 afectats, i Santa Coloma de Gramenet, 1.141. Actualment es treballa per restablir el servei elèctric a les zones afectades. Bé, avui quan venia aquesta matinada, molt aviat, a la ràdio, m'he adonat que hi havia moltes zones de la ciutat que no tenien llum. Així doncs que efectivament aquesta és la situació que estem vivint. Algunes zones de Barcelona i també de Catalunya no tenen llum. Molt pendents de saber què ha passat amb aquesta persona que s'està buscant a la zona de Pineda. Sí, els hi podem dir que han perdut la vida dues persones, una a Montornès i l'altra a Tordera. Pendents de la roda de premsa que oferirà en directe l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè la situació a la ciutat com tal continua sent preocupant. Ja saben vostès que en aquesta roda de premsa la consellera Parlon ha parlat de quines poden ser les zones que poden començar a respirar tranquil·les, però atenció, malgrat s'hagi d'estar tranquil, ja saben que vostès han d'estar molt pendents del que està succeint meteorològicament parlant. A Vizcaya, per exemple, Bilbao, el casco viejo de Bilbao, anegat d'aigua, la zona de Getxo, la zona de Santurtzi, tota la zona de la costa vizcaïna també està patint aquest temporal, en aquest cas a la zona del nord. La consellera de l'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha informat que el govern aixeca aquest diumenge les restriccions de mobilitat pel temporal de pluges a les comarques de, atenció, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona, Ripollès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, Tarragona. Màxima precaució i aquest últim esforç a la ciutadania, Julio.
1: Sí, un últim esforç, molta precaució, perquè, com bé sabem, s'està desplaçant aquesta tempesta cap al nord-est de Catalunya i es produiran nous aiguats al nord-est aquesta tarda també. Demà es mantindran els avisos a algunes zones perquè la situació en els pròxims dies es pot mantindre, no com hem petit, podem dir-ho així, aquesta nit o esta matinada, sinó que la situació anirà estabilitzant-se, però tindrem pluja també de cara als pròxims dies. Recordem que a la ciutat de Barcelona, concretament a Can Bruixa, han caigut 213 litres per metre quadrat.
0: És que és una barbaritat. Fixa't, Julio, ens acaben de passar les xifres, eh? Nosaltres que som de lletres pures, eh? Però les xifres són impressionants. Mirin, la precipitació acumulada és brutal. A Vilassar de Mar, al Maresme, 288. Mataró, Can Canyelles, 253 litres, esclar, eh? Granollers, Vallès Oriental, 247. Mataró, al Maresme, 244. Cabrils, també al Maresme, 231. Mataró, Vista Alegre, també a la zona del Maresme, 228. A Barcelona, Can Bruixa, com en deia ara el Julio, 213. A Teià, 207, la zona del Maresme, que continua sent la més colpejada. Puig, Sesolles, Vallès Oriental, 202. Malgrat de Mar, 199. La Roca del Vallès, al Vallès Oriental, 194. El Raval, a Barcelona, els hi dèiem, 192. A Viladrau, Osona, 188. A Badalona, 186, a Barcelona 173, a Sabadell 172, a Dosrius 168, també a Canet de Mar 168, Arenys de Mar 166, Campins 161, Observatori Fabra 159, Badalona, el Museu de Badalona, el Barcelonès 157, Sant Esteve de Palautordera, el Vallès Oriental 151 i la Garriga, el Vallès Oriental 151. Són xifres absolutament brutals que, home, ens deixen a tots bastant astorats, Julio.
1: Sí, són unes xifres de rècord, perquè jo pensé que, encara que ens havien avisat de que podia produir-se esta situació extrema, excepcional, que era l'adjectiu, no?, en què es qualificava, doncs s'ha complert la previsió i això ha provocat un volum de trucades als serveis d'emergències, a bombers, a policia, que està treballant de valent per a poder tornar a la normalitat en diferents zones. Per exemple, sabem que a la ciutat de Barcelona a determinats carrers s'ha produït la caiguda d'arbres, també.
0: Arbres s'han caigut, alguns, a la ciutat de Barcelona. La carretera de la Rabassada ha estat tancada precisament per aquesta raó, perquè ha caigut un arbre. I des de l'Agència Catalana de l'Aigua ens diuen que les conseqüències es poden explicar de cara a les crescudes de cabdals de rius. És a dir, tant Protecció Civil com l'Agència Catalana de l'Aigua ens diuen que les raons per les que hi ha hagut aquestes fotografies que estem veient, per exemple, com els veïns de Mataró en aquests moments estan rebent missatges d'alerta, és a dir, els missatges d'alerta, aquests missatges que són tan incòmodes, però que sonen i que serveixen perquè les persones que estan bé, que no saben ben bé quina és la situació, puguin entendre que la situació és greu, aquesta. Continuen demanant que no s'apropin al riu i no baixin sota cap circumstància ni a plantes baixes ni a garatges. No hi ha res més important que la vida de tots vostès. Res. Ni cotxes, ni records, ni motos, que és fàcil de dir, ja ho sé, eh? Però no es moguin de casa, si us plau. Vostès saben millor que ningú el que han de fer. No volem ser condescendents, eh? I menys amb l'audiència de Ràdio 4, que és sobirana. Però entenen perfectament el que els hi estic dient. És a dir, les zones que estan relacionades amb tot el que són zones baixes poden ser les més perilloses. Continuen bombers de Catalunya oferint informació contínua. Entre les 9 i les 10 del matí han atès 158 avisos per inundació. Des d'ahir, xifres, 1.465 avisos. Els hi torno a repetir. 158 avisos per inundació i des d'ahir 1.465. A punt d'escoltar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aquí a Ràdio 4, els Són 4 Dies, recordar que aquestes inundacions, desgraciadament, aquestes plujades, aquestes aigües torrencials que han caigut, han deixat una xifra que no ens hagués agradat explicar-los a les 8:05 quan hem començat aquesta edició ampliada del Són 4 dies. Dues persones mortes a Tordera, una a Tordera, una altra a Montornès del Vallès. És a dir, en total, dues persones, una a Tordera i una altra a Montornès del Vallès, i s'està buscant una tercera a la riera de Pineda de Mar. El riu Besòs baixa tan ple, atenció, que està gairebé acariciant el pont ferroviari de les línies R1 i RG1 de Rodalies. Hi ha risc de desbordament. Les imatges del riu Besòs, gairebé, si m'ho permeten, arribant al pont ferroviari de les línies R1 i RG1, també són impressionants. La riera de Blanes, Santa Coloma, imatges brutals de Santa Coloma, o, per exemple, també el que estem veient que està passant a Malgrat de Mar. No podem oblidar les zones del país on hi ha rieres. Malgrat de Mar, Premià, on s'està buscant, per cert, aquesta persona desapareguda, Arenys, totes aquestes persones que estan en aquests moments vivint una circumstància extraordinària com nosaltres. Granollers, la zona de l'estació està a vessar. Veiem automòbils que estan plens de fang i que estan sota d'un pont. Aquesta és la imatge que estem veient de Granollers. Una imatge que no és gens tranquil·litzadora, diguem-ho així, tranquil·litzadora. Així doncs, que si estan a Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, han d'anar a poc a poc. Aeroport del Prat, Julio, 138 cancel·lacions i 53 vols amb retard a primera hora d'avui, que ja ens ha dit des d'aeroport del Prat que hi haurà afectacions per demà. Aquest matí a l'aeroport del Prat i demà també s'han d'agafar un vol, estan arrossegant els problemes per la situació d'ahir al vespre i matinada. Afecten més les cancel·lacions d'ahir que la situació d'avui. Ara mateix el Prat és el segon aeroport amb més alteracions, segons ens acaben d'informar. Repetim, 138 cancel·lacions, 53 vols amb retard a primera hora d'avui. Està arrossegant aquest matí l'aeroport del Prat els problemes per la situació d'ahir al vespre i matinada. Afecten més les cancel·lacions d'ahir que la situació d'avui. Demà també hi hauran problemes a l'aeroport del Prat. Així doncs que en aquests moments l'aeroport de Barcelona és el segon aeroport amb més alteracions. Julià.
1: I avisem que Protecció Civil està preparant un SLR per alçar l'alerta en una dotzena de comarques en les que s'ha deixat de ploure ja des de fa unes hores, possiblement les situades cap al sud de la zona inicialment afectades. Recordem quines serien aquestes comarques on es podria rebre este SLR pròximament, dels dos Penedès, el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona i també el Moianès. Així que serien...
0: Julio, disculpa, tenim ja Jaume Colbani, alcalde de Barcelona, escoltem-lo.
2: Deixem per donar les darreres informacions sobre els episodis de la gran tempesta que ha patit el nostre país i que la ciutat de Barcelona també ha patit. Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la Protecció Civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva, en el seu dia a dia, per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats.

0: gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí sobre cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns. El mateix pel que fa als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. El que hem fet, la decisió que hem pres és tancar-los tots per prevenció. Poden haver-hi esllavissades, poden haver-hi arbres que hagin caigut. Hem de també comprovar que són segurs i per tant la decisió que hem pres és tenir-los tancats durant tot el dia d'avui i demà obrir amb normalitat. Pel que fa als hospitals i centres d'assistència primària, la incidència que nosaltres tenim de caràcter puntual és la del Vall d'Hebron, que també s'està subsanant, però també a les 8 del vespre donarem informació sobre en quin punt estan els centres hospitalaris i d'atenció primària de la ciutat. Per anar acabant, les afectacions de la llum, del subministrament energètic, hem estat en contacte amb Endesa, els hem traslladat doncs, la necessitat d'atendre bastants veïns i veïnes que en alguns barris doncs, han vist interromput el subministrament elèctric, 1.400 veïns a Horta, 200 a Nou Barris, 135 a Ciutat Vella, 119 a Sarrià, una cinquantena a Sants, un 70 a Gràcia. Són puntuals, però és important, i així ho hem demanat a la companyia, que d'una forma ràpida i immediata es restableixi la normalitat i del subministrament elèctric en aquests veïns i en aquestes veïnes. Per acabar, com a reflexió final, hem de dir que la ciutat de Barcelona ja fa anys que es prepara per episodis com aquest. Tenim una climatologia, especialment al setembre i octubre, doncs, amb pluges torrencials i amb riscos, i fruit del canvi climàtic, jo crec que tothom pot veure com aquests riscos s'estan incrementant. Afortunadament, a la ciutat, durant els darrers anys hem estat construint i continuarem construint en el futur més de 15 dipòsits pluvials que són els que eviten que hi hagi avingudes d'aigua encara pitjors o que s'inundin, com passava fa uns anys, moltes zones de la ciutat. És un camí que s'ha d'anar fent perquè, efectivament, com hem vist aquesta mateixa nit, doncs la pluja cau amb molta més intensitat, molt més ràpidament, amb xifres històriques. I per tant, doncs, aquests 15 dipòsits pluvials han estat a ple rendiment durant tota la nit i han evitat mals majors. Hem arribat al 100% de la seva capacitat en molts casos i en aquests moments s'estan buidant els de la part alta de la ciutat i progressivament s'aniran buidant tots els de la part baixa. I per tant, jo crec que és important també traslladar a la ciutadania que l'esforç econòmic que fa la ciutat en aquests dipòsits pluvials, que són inversions molt importants, doncs donen resultat i es veu, diguem, el fruit d'aquest esforç, també en termes d'obra pública, doncs en dies com avui. Ara mateix està en construcció un altre gran dipòsit, com és el de Prim, a la part alta de la Rambla Prim. Ho deixaria aquí per si el tinent vol afegir algun detall. El tinent.
1: Sí, moltes gràcies, alcalde. També assenyalar que ens acompanyen en aquesta compareixença els màxims responsables dels dos cossos fonamentals d'emergència de la ciutat, el sotscap de la Guàrdia Urbana, intendent Major Vilanova, i el director de Bombers, Sebastià Massaguer. En aquests moments, la nostra preocupació ha estat a les darreres hores el tema del control del cabal del riu Besòs. Afortunadament, sembla que s'està recuperant.

0: Demanen també la normalitat en aquest punt, que ha sigut l'últim en el que hem tingut activada també l'emergència, que com vostès saben i també ha comunicat la pròpia consellera d'Interior, s'ha enviat l'alerta en els barris de l'entorn del tram final del riu, per prevenció i per prudència. Ha estat tallada fins a uns pocs minuts la ronda del litoral entre les sortides 29 i 26, i espero també que ens es pugui recuperar la normalitat en els propers minuts. Reiterar també la necessitat de prudència perquè les limitacions i recomanacions de mobilitat segueixen vigents fins a les 14 hores, per tant, crida també a seguir les recomanacions que es facin des de Protecció Civil. En relació a la passada nit, la pluja s'ha iniciat aproximadament a les 0:25 hores del dia 3, és a dir, del dissabte, i ha durat fins a quasi les dues del dematí d'avui, amb una precipitació mitjana recollida a la ciutat que ha estat de 147 litres amb un màxim de 203 litres per metro quadrat en el pluviòmetre situat en el barri de Sants. Bombers han rebut 903 trucades i han fet 145 sortides fins a dos quarts de vuit. I en relació amb el funcionament del clavegram, ens ho deia ara l'alcalde, tots els dipòsits han treballat al 100% de la seva capacitat i els sensors s'han situat per sobre del 100%, inclús destacant el del paral·lel Ronda de Sant Pau, on el col·lector de Vilà i Vilà ha funcionat bé amb una càrrega del 108%, encara lluny també del sobreseïment. És a dir, que la manifestació que ha fet l'alcalde sobre la importància d'aquesta prevenció ja de fa anys de la construcció d'aquests col·lectors de continguts d'avingudes s'ha fet absolutament patent la seva necessitat i la seva convivència. Mira, just ara ens estan enviant un missatge.
1: S'aixequen algunes mesures.
0: Que és el que me'n diuen, s'aixequen algunes mesures, però ja veuen que estem fins a l'últim moment allò pendents de tot el que pugui arribar a passar. Estàvem parlant doncs, del tema de la capacitat dels dipòsits fluvials, destacant, repeteixo, aquest del paral·lel Ronda de Sant Pau en el col·lector de Vilà i Vilà ha funcionat aquesta càrrega superior al 100%, però sense arribar al sobreseïment. El COESP ha atès a 92 persones allotjades de nit en els diferents equipaments. Pel que fa al trànsit, ja m'he referit en el tall a la ronda entre les sortides 29 i 26. També hi ha hagut afectacions a carreteres d'accés a Collserola per esllavissades. També ha estat durant un temps, durant un període, tallada la carretera de Vallvidrera a l'alçada del Tibidado per despreniments, i hi ha hagut també alguna afectació puntual al carrer Gran de Sant Andreu per perill de caiguda d'arbres, i també a la carretera Alta de Roquetes per desprendiments. Em sembla que aquestes són totes les notícies que els hem de comunicar, reiterar doncs, que fins a les dues del migdia en què estarà vigència la primera alerta que es va fer, demanar la màxima prudència i també, com ha fet l'alcalde, agrair la resposta cívica del conjunt de la ciutat.
2: Molt bé, doncs, com us dèiem, s'acaba ja aquest és alert explicant que s'aixecaven algunes de les restriccions que afecten també el barcelonès i, per tant, a la ciutat de Barcelona. Si teniu alguna pregunta...
3: Estem ja en el torn de preguntes. Hem escoltat bé tot el que ha passat en la roda de premsa, on, per cert, en aquesta compareixença, on hem escoltat el senyor Batlle, el regidor Batlle i l'alcalde Collboni, hem sentit també, com nosaltres, perquè probablement segur vaja haurà sonat en el seu telèfon mòbil aquest so. Fins ara aquesta alerta era per explicar que hi havien afectacions. Bé, doncs aquesta alerta en aquest cas ha servit per explicar que el govern aixeca les restriccions a Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona i Moianès. Repetim. Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona i Moianès. Però malgrat tot, malgrat aquesta és la circumstància

0: democràcia que tenim, no podem baixar la guàrdia. El fet de que s'hagi aixecat aquestes restriccions, Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona i Moianès, no vol dir de cap de les maneres que podem baixar la guàrdia en absolut. Veritat, Julio?
1: Això demanaven, mantindre la prudència tot i esta baixada de les mesures de mobilitat. També hem de comentar l'actualització dels bombers que han fet fa uns instants, diguent que entre les 9 i les 10 del matí han atès 158 avisos per inuncat. Des d'ahir són un total de 1.465. A les zones on més s'han produït és a la regió d'emergències metropolitana nord, 740, a la regió metropolitana d'emergències sud, 505, i seguida de la regió de Girona amb 212. Recordem que dues persones han mort durant l'episodi a Tordera i Montornès del Vallès i que busquen una tercera persona a la riera de Pineda de Mar.
0: Exactament, estem molt pendents del que ha succeït, del que passa a Pineda del Mar, què ha passat amb aquesta persona que encara continua desapareguda a la riera. Recordaran que avui, quan hem començat el nostre programa, el Són Quatre Dies, que habitualment els acompanya des de les 9 del matí a la 1 del migdia, mesures extraordinàries hem aplicat en circumstàncies extraordinàries com aquests aiguats. Per aquesta raó hem ampliat una hora el nostre programa. Hem conversat amb David Bondia, que és el síndic de Greuges de Barcelona. El senyor Bondia parlava de les persones sense llar, d'aquells que no tenen sostre, i deia que aquest és un programa estructural. Sense cap dubte ho és, perquè hem sabut que tres persones sense llar havien quedat atrapades a una illeta enmig de la llera del riu Besòs, davant de la desembocadura. Han sortit pel seu propi veu, seguint indicacions dels bombers. També hi ha allà un campament de gent sense llar. Altres nois han abandonat aquesta zona al rebre avís de la policia local. Però recordem que hi ha moltes persones que malviuen a zones com, per exemple, aquesta illa, per dir-ho d'alguna manera, al mig de la llera del riu Besòs. I, evidentment, això fa que aquestes persones, si no haguessin atès les recomanacions de bombers, i si bombers de la Generalitat, que està fent una feina magnífica, bé, imprescindible, com la Creu Roja, com deia també la consellera Parlon, probablement no haguessin pogut sortir pel seu propi peu. Així doncs, que tot el que està relacionat amb les persones sense llar ens interessa, i molt, aquí a Ràdio 4. Recordin que a 11:45 del migdia hi haurà una roda de premsa posterior al SECAT. Serà a 11:45 del migdia, minut amunt i minut avall, que també escoltaran en directe aquí a Ràdio 4, al Són 4 Dies. Des de primera hora del matí no només els estem informant del que està succeint, sinó sobretot estan escoltant vostès mateixos en viu i en directe el que està dient tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior. Hi ha una altra reunió convocada d'aquí 32 minuts al SECAT. Després d'aquesta reunió hi haurà una roda de premsa que nosaltres seguirem i que escoltaran en directe a Ràdio 4, al Són 4 Dies. Parlarem amb Sergi Lores, també amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, perquè volem saber per què ha passat això, no? Què significa? És culpa del canvi climàtic, que és el que està succeint. També, ja ho saben, Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, i intentarem també contactar amb Ramon Lamiel, que és bé el màxim responsable del Servei Català de Trànsit, que ens explicarà, Julio, com estan bé les afectacions a tota la xarxa viària catalana i de Barcelona, no?
1: Exacte, encara que n'hi ha restriccions a algunes zones, a poc es van a obrir la mobilitat i haurem de veure en quina situació es troben les nostres carreteres.
0: Doncs aquesta situació, les carreteres, tot el que està succeint, no només aquí a Roc Boronat 127, tot allò que està relacionat amb aquest episodi tan absolutament inusual, més totes aquestes manifestacions que s'han celebrat i que es celebren al llarg del cap de setmana per la vivenda, seran els protagonistes de l'antena de Ràdio 4. Un programa que anem coent i preparant a mesura que van passant les coses, amb l'ajut dels serveis informatius d'aquesta casa, amb en David Figueira i amb Sonia Urbano i en Rosa de Diego, donant-ho tot i oferint informació perquè vostès estiguin al dia. Butlletí de les 11. Fins ara. Gràcies.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Dos morts i un desaparegut durant aquest temporal de pluges torrencials històric. Un home mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha perdut la vida en un garatge inundat a Montornès del Vallès. En paral·lel, els bombers busquen a una tercera persona a la Riera de Pineda. Això ho ha confirmat en roda de premsa Oriol Corbell, inspector de bombers de la Generalitat.
2: La víctima mortal que has comentat, n'hem d'afegir una altra que m'acaben de comunicar, que seria Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAE SUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien dues víctimes mortals i també hi hauria com a mínim una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
0: A hores de la preocupa el creixement del cabal del riu Besòs, Protecció Civil ha enviat dos nous és alert aquest matí davant risc de desbordament, i és que el tram final d'aquest riu Besòs arrossega aquest diumenge un cabal de més de 900 metres cúbics per segon amb una altura de 3 metres i mig al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. També s'ha enviat recordatori de les restriccions de mobilitat als veïns de la comarca del Vallès Oriental, Maresme i tot el litoral fins al Baix Empordà, i és que el temporal s'ha desplaçat aquest matí fins a les comarques de Girona. Quina és la situació a aquesta hora, Gemma Esteve?
3: El temporal a Girona està afectant especialment a les comarques de la Selva i el Baix Empordà, on encara hi segueix plovent. A Blanes, per exemple, hi ha trams de carrers inundats. Aquí també ha entrat aigua a la planta baixa de l'hospital. Altres localitats afectades per l'acumulació d'aigua són Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols o Castell-Platja d'Aro. En aquest últim municipi s'han superat els 100 litres per metre quadrat. També hi ha problemes puntuals de subministrament elèctric en algunes localitats de la Serra del Daró per una avaria en una línia de mitjana tensió. Els bombers ens comenten que han rebut en total un centenar d'avisos, principalment per inundacions en carrers, baixos i habitatges, també per arbres caiguts. També tenen serveis oberts al Gironès, per exemple, a Cassà de la Selva, on han caigut 105 litres, o a Fornells de la Selva, amb 77. Ara la mirada està posada en els rius, el Tordera, que ha arribat als 222 metres cúbics per segon, arribant a la zona de perill, i també la Riera Gotarra, Campllong, que d'estar seca ha passat en poques hores als 57 metres cúbics. Ara la precipitació s'està desplaçant en direcció nord, resseguint la costa, per tant, a l'Alt i al Baix Empordà, i serien a hores d'ara les zones on està plovent més, tot i que semblaria que es va retirant cap al mar.
0: Pendents de les comarques gironines, gràcies, Gemma. Per contra, s'ha anunciat l'aixecament de les restriccions de mobilitat a les properes hores a 12 comarques catalanes. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Comarques que quedarien fora de la resolució i, per tant, aixecaríem les restriccions de mobilitat serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès.
0: El temporal ha obligat a suspendre els trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona, segons ha informat Renfe. Els trens amb destinació a l'estació de Sants finalitzen el seu recorregut a l'estació del Camp de Tarragona. Diversos trens s'han modificat per fer la sortida a partir de les 12 del migdia, quan, si no hi ha canvis, és previst que es reprengui la circulació. Hem de recordar també que es manté suspès gairebé tot el servei de Rodalies i a hores d'ara només hi ha actives dues línies a Lleida, la RL3, la RL4 i una línia a Tortosa. El servei de ferrocarrils de la Generalitat també roman suspès, mentre el metro de Barcelona funciona des de primera hora del matí, però amb incidències en algunes línies, entre elles la L1, la L3, la L9 i la L10. D'altra banda, una desena de carreteres, en especial de l'àrea metropolitana de Barcelona, estan tallades. Repassem la situació amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
5: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha més d'una quinzena de vies amb afectacions derivades de les pluges, sobretot als Vallesos, al Maresme, la Selva i al Barcelonès. L'autopista P7 té tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. Se circula per la calçada contrària. A la C352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. A més, la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. La C60 està tallada a la Roca del Vallès en sentit Mataró per esllavissades. La GI552 està tallada a Riells i Via Brea per inundacions. La GI682 està tallada a Blanes en tots dos sentits per inundacions. La GI681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada a Maçanet de la Selva en tots dos sentits per inundacions. I a la Ronda Litoral de Barcelona, a la P10, hi ha un carril obert per circular a Sant Adrià de Besòs fins a arribar a Bon Pastor.

0: sector en sentit besòs per inundacions i això l'ha entès la marxa en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I un últim apunt en relació a les afectacions del temporal. A la ciutat de Barcelona, més d'un miler de veïns han vist interromput el seu subministrament elèctric. Són talls puntuals, però l'Ajuntament ha demanat a Endesa que restableixi el servei el més aviat possible. D'altra banda, encara pel que fa a les afectacions a la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que s'està revisant l'estat de parcs i jardins, centres sanitaris i també escoles per saber si demà podran funcionar amb normalitat.
2: El que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
1: També a partir de les 8 del vespre, l'Ajuntament actualitzarà l'estat dels centres hospitalaris i d'atenció primària de la ciutat. Nosaltres ho deixem aquí i continuem informats en aquesta sintonia i a rtv.cat.
3: Ràdio 4. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Bon dia i bona hora. Bé, malgrat aquesta no és una jornada en la que puguem estar ni contents ni esperançats, perquè dues persones han perdut la vida a causa d'aquest fenomen meteorològic sense precedents, malgrat, òbviament, ja fa 20 anys, dues dècades, van caure uns aiguats d'aquestes característiques. Ara analitzarem amb Sergi Lores què és el que ha significat des d'un punt de vista d'isòbares, de núvols, d'anticiclons, de xàfecs, tot el que ha passat. Però no podem estar contents, no podem estar feliços, perquè dues persones han perdut la vida, una a Tordera, l'altra a Montornès, i una tercera a Pineda està encara desapareguda. Des de les 8 del matí, avui els hi hem ofert la possibilitat de que escoltessin el Són 4 dies una hora abans de la que és habitual. Comencem, ja saben, el nostre programa a les 9, perquè aquesta és la ràdio pública i nosaltres tenim l'obligació i la devoció, la vocació de ser-hi, per explicar-los-hi, perquè vostès puguin dir: ho hem escoltat a Ràdio 4. I si ho ha dit Ràdio 4, si ho han explicat els serveis informatius d'aquesta casa, si ho hem dit aquells que fa molts anys que som davant d'aquest micròfon tan important per la nostra carrera i també per la nostra vida, és perquè és veritat. A vegades les imatges valen més que mil paraules, però és clar, nosaltres que ens dediquem als vocables, a les frases, a les subordinades, pensem que un so també pot ser tan important com una fotografia. I si no, escoltin això.
1: Papa, ¿tenemos tornavices en casa? Tornavices, tornalladores, tornavices. Trae un par, porfa.
2: Ahora me están bajando uno.
1: Aquí no,
2: Ahora me están bajando uno.
3: Bueno, pues, llego yo aquí.
1: Sí, intenté reventar la rejilla, papa. A ver si, abriéndola.
4: Alguna...
1: Algo de hacer palanca. Necesitamos algo de palanca. Porque tiene mal coger. O sea, necesitamos meterlo, intentar, porque tiene muy mal coger esto. Fíjate.
0: Aquesta conversa que estan escoltant no forma part d'una ambientació, d'alguna cosa que han realitzat els tècnics d'aquesta casa. No, no, aquesta és la realitat del que passava a una casa a Granollers. Aquest so d'aigua era el so de l'aigua que entrava a la casa. Per aquesta raó, el president de la Generalitat continua pendent de tot el que està passant. El 112 ha rebut més de 5.000 avisos per part de les ciutadanies i hem d'estar on hem d'estar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà avui a 11:45 la reunió de seguiment del pla Inuncat a la sala CECAT, al Departament de l'Interior i Seguretat Pública, per

0: fer seguiment de l'evolució de la situació derivada de les pluges. Així doncs que ja saben, com els hi deia, que després el president Illa compareixerà davant dels mitjans de comunicació i nosaltres els hi explicarem tot el que està passant en aquests moments. Té a veure amb la tristor d'aquestes dues persones que han mort, un home de 75 anys a Tordera i un altre home a Montornès del Vallès. Estan buscant aquesta persona desapareguda a la Riera de Pineda del Mar. Sisplau, ho deia la consellera Parlon, no baixin a mirar si el cotxe està bé. Vostès, les vides de les persones que estimen, la seva pròpia vida és el més important. No es refin, encara que ara aquí no estigui plovent, encara que s'hagin aixecat les restriccions al Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona, Ripollès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès. Màxima precaució. Últim esforç que li demana a vostès, el president de la Generalitat, i nosaltres, si ens ho permeten. Últim esforç a la ciutadania. Julio Leal, abans d'escoltar en Sergi Lores, el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, alguna última hora que vulguem compartir més enllà del que ja han sentit ara fa 11 minuts al butlletí informatiu d'aquesta casa?
1: Sí, hem d'estar molt atents a l'última hora que s'està produint pel que fa a les vies de circulació, també a espais públics, com pot ser l'Hospital de Blanes, on s'ha hagut d'evacuar la planta baixa d'aquest centre per inundació. Els afectats, principalment persones que es trobaven a urgències, estan sent traslladades a les plantes superiors. També, per exemple, la Ronda Litoral, que està recuperant la circulació, es recupera la circulació en els dos sentits. Abans parlaven de que s'havia obert en un d'ells, doncs bé, ja és en els dos sentits de la Ronda Litoral, després d'hores d'estar tallada entre la sortida 26 i la 29. L'Ajuntament de Barcelona també ha explicat que davant la previsió de l'arribada de 12.000 creueristes al port es procedirà al seu trasllat a l'aeroport. S'alcen les restriccions de protecció civil. Recordem que ha sigut a les 10.52 quan hem rebut l'alert en què ens informaven de la situació que s'estava produint, de l'alçament de les mesures restrictives a 12 comarques catalanes que estaven en esta situació de restricció de mobilitat.
0: Una restricció que continua en algunes zones del país. Dos persones mortes, un desaparegut. Alerta vermella a Catalunya, on som ara. 3 minuts, un quart de 12 del matí. En directe, Són 4 dies, Ràdio 4. I vostès es preguntaran, per què ha passat tot això? La nostra obsessió és, d'alguna manera, no només escoltar-los, perquè saben que Ràdio 4 és l'emissora que els escolta, sinó intentar resoldre les inquietuds i els dubtes que tenen. Sergi Lores és meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i volem saber no només quina és la situació i què es pot esperar, sinó per què ha passat tot plegat. Anem a parlar amb en Sergi Lores, Julio?
1: Sí, anem a parlar amb ell.
0: Anem-hi. Sergi Lores, amic, bon dia.
2: Hola, bon dia, Julio, bon dia, Sílvia, com esteu?
0: Molt bé, com estàs tu, Sergio? Sa i estalvi, espero.
2: Doncs sí, aquí a la redacció dels estudis de Sant Cugat, enfeinats, un matí doncs, sense precedents, amb moltes dades, recopilant molta informació i també això explicant-nos una miqueta el que ha passat durant aquestes últimes hores a Catalunya, un episodi d'aiguats històrics i de primera categoria, sens dubte.
0: Anem a pams, perquè segur que aquí a la redacció de Televisió Espanyola a Sant Cugat, el 2CAT també deu anar absolutament de bòlit. Així doncs, que quina és la situació a Catalunya i sobretot què es pot esperar a les properes hores?
2: Doncs mira, Sílvia, ara mateix el front de tempestes organitzades que ahir va quedar molt estancat sobre les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, deixant acumulacions de més de 200 a gairebé 300 litres per metre quadrat, s'ha anat desplaçant de matinada cap a les comarques del nord-est i a hores d'ara encara tenim l'atenció posada a les comarques gironines, especialment cap a l'Alt i al Baix Empordà, on hi està plovent amb molta intensitat en tots aquests indrets. Però no hem de baixar la guàrdia, perquè tenim encara condicions favorables a la inestabilitat durant aquest diumenge i durant aquestes pròximes hores. D'aquí a que es mantinguin els avisos activats encara a les comarques de Girona, especialment durant aquesta pròxima tarda, per acumulacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només una hora, per tant, superant aquesta intensitat

0: augmentar el seu cabal. Per tant, encara molta precaució.
1: Molta precaució perquè, a més, les dades són les que són, eh? Perquè la consellera Parlon ha afirmat que ha estat una nit molt complicada, com deia Sergi, òbviament per la situació meteorològica, pluges torrencials, més de 5.900 trucades al 112, 1.300 serveis dels bombers. Clar, els serveis d'emergència han treballat de valent i la pròpia consellera els hi ha donat les gràcies. Però clar, nosaltres som curiosos, oi, Julio? I volem saber per què ha passat tot plegat. Me n'he recordat molt de tu, t'ho asseguro, perquè estàvem intentant entendre, en Julio, jo i tot l'equip, les isòbares, perquè seria un insult a la teva intel·ligència, però sí el que estava passant des d'un punt de vista meteorològic. I parlaven d'un medicà o el que seria el mateix un mini huracà mediterrani. Això és el que ha passat?
0: Bé, hi havia una possibilitat molt baixa, al voltant dels 15-20% que finalment es produís aquest fenomen de mini huracà o de medicà, que no deixa de ser un cicló mediterrani, per tant, molt més petit que un huracà tropical. Per tant, en aquest cas, parlaríem d'unes dimensions molt més reduïdes, uns 50-200 quilòmetres de diàmetre. Però, finalment, no s'ha produït aquest fenomen, era molt poc probable i no ha estat així, però això no treu la importància i també l'excepcionalitat dels fenòmens que ha portat sobre si mateix a aquest episodi de pluges torrencials. En meteorologia, el que hem tingut durant aquestes últimes hores és un sistema convectiu de mesoescala. No deixa de ser un grup organitzat de tempestes elèctriques que actuen agrupades, juntes, molt ben estructurades, com si fos una mateixa entitat, una sola gran entitat. Són aquestes les que ahir es van desenvolupar enfront de la costa del litoral de Barcelona, van acabar afectant moltes comarques del litoral i prelitoral central, de forma estàtica, de forma persistent, una pluja estacionària, és a dir, que plou de forma molt intensa i en un mateix lloc durant moltes hores seguides. D'aquí a que els acumulats de precipitació hagin estat doncs, tan importants, de fins a 288 litres a Vilassar de Mar, 254 litres a Mataró o gairebé 250 litres a Granollers, només per posar uns exemples. Clar, que és un sistema convectiu de mesoescala, és el que dèiem, no? Un grup organitzat de tempestes que queda alimentat, és una inestabilitat violenta molt destacable, que va alimentada o està alimentada pel contrast de temperatura entre l'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera i una aigua del mar a uns 26 graus. Penseu que això és uns 2 o 3 graus per sobre de l'habitual. Però aquí hem d'afegir un altre ingredient, que és l'aportació d'humitat associada a aquest vent de component humit que bufa i ha anat bufant durant aquestes últimes hores i que ha alimentat totes aquestes tempestes. Un vent humit amb un recorregut marítim que ens ha anat impulsant la posició de l'anticicló instal·lat cap a centre Europa. Això, el que ha afavorit és el que us deia, no? Aquest sistema convectiu mesoescalar, aquest conjunt de tempestes que fins i tot ha acabat adquirint una rotació ciclònica, semblant o així a grans trets semblant el que podria ser un minicicló. Però insisteixo, no ho ha estat, aquest fenomen no s'ha produït, sinó que això no treu que els fenòmens que portava associada doncs, a aquesta estructura doncs, han estat molt virulents, han estat molt importants, deixant-nos aquestes grans quantitats de precipitació en un període de temps doncs, això molt curt. De fet, hem de tenir en compte que, per exemple, a la ciutat de Barcelona i concretament a l'Observatori de Can Bruixa, a les Corts, ahir, només ahir, en 24 hores, es van recollir 213 litres per metre quadrat. És un rècord a la ciutat de Barcelona. Mai fins ara, des que hi ha registres, hi havia hagut cap dia que s'hagin superat els 200 litres per metre quadrat. D'aquí a l'excepcionalitat d'aquest episodi, que encara a hores d'ara ens està deixant molta pluja cap a les comarques de Girona.
2: Sergi, podem dir que seria com una espècie de tren de tempestes, no?, que teníem, perquè hi havia estones on plovia moltíssim, després n'hi havia tranquil·litat i després tornava a agarrar-se amb molta força.
0: Sí, és aquest tren de tempestes que es formava damunt del mar, just davant de la costa, ahir al vespre, just davant del litoral i prelitoral de Barcelona. Llavors, aquest tren de tempestes s'anava regenerant damunt del mar, alimentat per aquest vent humit que us comentava, alimentat també per aquesta escalfor o aquesta atmosfera tropicalitzada, càlida i un mar mediterrani molt calent. I aquest vent de llevant el que empenyia és aquestes tempestes cap al litoral i prelitoral que alhora es trobava amb aquestes

0: muntanyes del litoral, del prelitoral, amb totes les serralades, i feia que aquestes masses d'aire càlides i molt humides, saturades amb d'aigua, es veiessin obligades a ascendir al topar amb aquestes muntanyes i, per tant, això el que ha fet o feia és que aquestes masses d'aire doncs acabessin condensant, formant aquestes grans i potents nuvolades i, per tant, afavorint aquestes grans quantitats de precipitació durant hores, hores i hores. Sí que és veritat que puntualment hi havia alguna petita pausa, però, insisteixo, el que ens comentaves, no? Les pauses potser duraven 15-30 minuts perquè teníem aquestes condicions que mantenien que afavorint l'aportació d'aquesta humitat i, per tant, d'aquests ruixats provenients del mar. Tot això ha anat desenvolupant-se al llarg de la matinada cap a les comarques del nord-est i a hores d'ara, insisteixo, que s'hi mantenen, aquestes condicions cap a l'Alt, al Baix Empordà i encara cap a les comarques gironines, on es manté aquesta inestabilitat molt acusada.
1: Som en directe a Ràdio 4, el Són 4 dies. Falten 8 minuts per arribar al punt just de 11:45 del matí. Nosaltres no estem avesats, òbviament, a tot el que està relacionat amb els mapes meteorològics, però jo no sé, Sergi, sense voler treure'l de feina, permetem una petita clocada d'ull que fa molts anys que ens coneixem. No sé si efectivament, amb aquest temps tan canviant, podem dir a escala global, que una situació com l'actual és alguna cosa amb la que haurem d'aprendre a conviure, perquè no només Catalunya. Les imatges que arribaven d'Albacete eren esfereïdores. Les imatges que ens estan arribant de zones de Biscaia, com per exemple el Casco Viejo de Bilbao, ha arribat fins al Casco Viejo de Bilbao, també és veritat que ja tenen el Nervión al costat, no? Però vaja, malgrat tot, aquestes imatges de persones, bé, gairebé amb una llanxa pels carrers del Casco Viejo, també són impactants. Vull dir que no només Catalunya, també a nivell global aquest canvi meteorològic, aquest canvi climàtic afecta, no, Sergi?
0: Absolutament, absolutament. De fet, amb el canvi climàtic, amb l'emergència climàtica, tenim un mar Mediterrani que s'escalfa més. Per tant, tenim un escalfor que es va acumulant durant cada vegada més mesos i això no deixa de ser un combustible, no deixa de ser combustible. O sigui, que el mar estigui tan calent és combustible per a aquests sistemes i això fa que aquesta aigua tan càlida augmenti aquestes probabilitats que tinguem aquests fenòmens tan virulents i, per tant, unes condicions atmosfèriques adients a que aquestes tempestes puguin deixar molta més quantitat d'aigua, que es puguin organitzar amb estructures fins i tot ciclòniques, com comentàvem, i que, per tant, pugui deixar, doncs, això, pluges torrencials, molt estàtiques i, per tant, grans quantitats de precipitació. Són fenòmens que no són nous, això sempre ho diem. Ara bé, sí que és veritat que aquests fenòmens cada vegada són més freqüents i cada vegada també seran més virulents, més intensos. D'aquí a que estiguem parlant d'aquests rècords de precipitació acumulada en un dia a la ciutat de Barcelona. Per tant, el fenomen en si no és nou, però sí que fins ara mai havia estat tan intens, tan virulent. I això és conseqüència directa de l'emergència climàtica que patim i, per tant, d'un mar Mediterrani molt càlid, entre 2 i 3 graus més càlid de l'habitual, i que això ha estat conseqüència de l'estiu, d'un estiu que ha estat de rècord, l'estiu més càlid de la història aquí a Catalunya. Per tant, tot té una conseqüència que en el temps doncs, anem veient com acaba tenint aquests efectes sobre el territori.
1: Sergi Lores, t'agraï moltíssim que malgrat la feinada que deveu tenir ara mateix a la redacció com nosaltres, que anem amunt i avall, malgrat no ens movem de la cadira, anem avall i amunt des d'un punt de vista emocional i també cognitiu, t'agraï moltíssim que ens hagis explicat exactament què és el que significa tot el que estem vivint perquè aquest Servei Meteorològic de Catalunya que ja ha identificat aquesta situació meteorològica de perill és així perquè s'ha vist clar que hi hauria una superació d'un llindar específic més alt del que era normal. Sergi Lores, moltes gràcies. Bon dia i bona feina.
0: A disposar a vosaltres. Una abraçada i aquí estem pel que necessiteu.
1: Gràcies, fins ara mateix. Julio, ens n'anem cap a l'estació de Sants perquè explicàvem com l'aeroport del Prat s'ha vist afectat. Per exemple, estudiants d'altres zones d'Espanya, estudiants de Burgos que havien d'agafar vols i anar-se'n cap a altres zones d'Espanya des de Barcelona, doncs no ho estan aconseguint. Per què? Doncs perquè l'aeroport del Prat té molts retards, 4 hores de retards, i aquests retards no són d'avui, sinó són els d'ahir, la qual cosa vol dir que si vostès demà han d'agafar un avió, abans d'anar cap a l'aeroport, donin un cop d'ull a la xarxa perquè pot ser que el seu vol o bé estigui anul·lat o bé hi hagin problemes a l'hora de poder-lo agafar. Julià.
2: De fet, hi havia gent que ha passat la nit allí amb l'expectativa de poder agarrar un vol si eixia.
1: Sí, hi havia sort, i en alguns casos hi ha hagut sort, i en alguns altres casos no hi ha hagut sort. Laura Monilla, estació de Sants, Barcelona. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix, Laura?
3: Doncs ara la situació és de caos, en si més no. Està plena de gom a gom, l'estació de Sants, i en aquests moments hi ha cert desconcert. Tot just ara estan començant a fer el control de seguretat els primers viatgers de l'alta velocitat, que està estimat que surtin els primers trens que han estat demorats fins les 12 del migdia, però hi ha una mica de desconcert. Gent, sobretot estrangers, que no saben exactament què ha passat ni per què hi ha aquesta multitud de persones a l'estació de Sants. I pel que fa a Rodalies, doncs és que ho hem sentit aquí a Ràdio 4, doncs la represa que estava prevista també per les dues del migdia doncs no serà immediata. Renfe ha advertit que abans de poder tornar a posar els trens en circulació cal comprovar que les vies i la resta de la infraestructura ferroviària doncs es troben en condicions de seguretat.
1: Estem escoltant, a més, de fons a les teves paraules, Laura, com efectivament hi ha aquest desconcert i aquest descontrol, si em permeten els oients del nostre programa, perquè al no haver informació, doncs la ciutadania, òbviament, es preocupa i està desorientada. Ens deia el Julio, veritat, Julio, fa només uns segons, que moltes persones han passat la nit a l'aeroport del Prat amb la por de no poder agafar l'avió i si sortia l'avió, com a mínim, estar allà físicament per poder marxar, veritat?
2: Però,
1: efectivament. Les persones que es troben aquí a Sants, Laura, són persones que són alguns estrangers, com deies tu, és a dir, que són fora d'Espanya, però també deuen haver persones que potser avui han d'agafar un AVE per anar-se'n demà a treballar a Madrid o a Sevilla o a qualsevol altra zona del país, no?
3: Exacte, pel que fa a aquesta gent, jo crec que acaben d'arribar molts d'ells, perquè ja havien vist la informació que en principi estava prevista aquesta represa cap a les 12, cap a d'aquí una mitja hora més o menys, però sí que es veu gent que clarament ha passat la nit aquí tirada a una cantonada de l'estació de Sants, literalment, que ja tenen tota la seva paradeta muntada i sobretot una sensació una miqueta d'estar atrapats.
1: De desconcert, òbviament, i d'estar atrapats sense que els hi donin gaire informació. Això també s'hauria de revisar, aquests protocols s'haurien de revisar, perquè imagini's vostè l'angoixa de les persones que han d'agafar un tren sí o sí per anar a treballar o per tornar a casa. Laura Monill, moltíssimes gràcies. Igual que li havíem dit a la Gemma Esteve, companya de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, a Girona, la via és oberta per que tu ens expliquis què és el que estàs veient en aquests moments, d'acord?
3: I tant, ara de seguida intentarem parlar amb algunes d'aquestes persones que estan aquí a l'estació de Sants i de seguida que tinguem alguna novetat ens posem en contacte.
1: Doncs t'hi esperem. Vinga, som-hi, gràcies. Laura.
3: A tu, fins ara.

0: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert, i amb Julio Leal, i amb Jordi Mañas, i amb Albert Vacas, i amb Luis Mendizábal, i amb Mònica Pavón, i amb David Figueira, el cap d'informatius d'aquesta casa, que està aquí amunt i avall, i amb els companys informatius d'aquesta casa, i amb Sonia Urbano i Rosa de Diego, que ens estan proporcionant la informació adequada, precisa, directa, ràpida, perquè vostès estiguin al dia. Per exemple, si ens estan escoltant des de la zona de Sant Feliu de Guíxols, l'alcalde de la ciutat ha informat que el poble està aïllat amb múltiples inundacions i carreteres tallades. La situació sembla ser que empitjora. Els registres de la zona ronden els 200 mil·lilitres en poc temps. Aquesta és la situació que tenim a Sant Feliu de Guíxols. Si vostès ens estan escoltant des d'aquesta zona del país, ja saben que poden utilitzar quan vulguin el telèfon de Ràdio 4, 900 454 455. Ens diu un oient que ens truca des de Sant Feliu, que donava la sensació que mainava, però que de cop i volta, allò que deia la consellera Parlon, i també ens deia el nostre meteoròleg Sergi Lloras, ha donat la volta tot plegat i ha tingut una circumstància més complicada.

0: Així doncs que ens quedem amb aquest titular. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols informa que la població està aïllada a múltiples inundacions i carreteres tallades. La situació empitjora, Julio Leal.
1: Sí, de fet, en l'última hora, en la franja des de les 10 fins les 11, s'han atès 206 avisos per part dels serveis de bombers. O sigui que ja es porten acumulats 1.671 des del dia d'ahir. I recordem que es farà una revisió dels més de 300 centres educatius que hi ha a la ciutat de Barcelona per a comprovar si es poden reobrir demà dilluns. A partir de les 8 de la tarda es comunicarà a les famílies si es pot recuperar l'activitat lectiva normalitat, cosa que sembla que pot ocórrer a la majoria de casos, però s'ha de revisar centre per centre.
0: Clar que sí, s'ha de revisar centre per centre, perquè demà, evidentment, tornen els nanos i les noies i els nois, els nostres petits i no tan petits, tornen a les escoles, a les universitats, així doncs que això haurà d'anar revisant a poc a poc. Per cert, mirem cap a Granollers i Mataró. Granollers, 248 litres, aquest és el registre. Mataró, 244, són els registres més forts que s'han trobat darrerament. La veritat és que les imatges són importants. En canvi, si mirem cap a la zona de les Cases d'Alcanar, 43, l'Aldea, 28, Montroig al Camp, 35, Tarragona, 17, perquè recordin que avui, estimats oïdors de la pública, havíem de ser a Tarragona explicant-los en directe i des d'allà aquesta 30a edició del concurs de castells. No ha pogut ser, però sí hem parlat amb l'alcalde de la ciutat de Tarragona, Rubén Viñuales. Però la notícia no només està als plujats, no només està en la tristor d'aquestes dues persones mortes, una de Montornès i l'altra de Tordera, d'aquesta altra tercera desapareguda de Pineda. No només està en aquesta crisi a Ceuta, on s'està desallotjant una de les platges on es trobaven aquests migrants, sinó que la notícia també està relacionada amb la vivenda. Ja es parla d'aquesta manera, el problema habitacional, la vivenda continua sent el problema i el neguit més important dels espanyols. Avui es publica un sondeig a La Vanguardia. El 45% dels ciutadans volen regular l'índex de la vivenda i el 38% prefereix ofertes públiques. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Carme Alcarazo. Ella és portaveu del sindicat de llogateres. El primer que volem saber és com estan les persones que han passat la nit a Plaça Catalunya, malgrat des del sindicat de llogateres els hi van recomanar que no ho fessin, sinó que en qualsevol cas, si volien, anessin cap a casa. Carmen Alcarazo, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal estàs, Carme?
2: Mira, bé, estem bé. Escolteu, doncs mireu, el 9 de desembre recomanar seguir les recomanacions de Protecció Civil i, per tant, tothom del sindicat de llogateres que hi havia acampant a Plaça Catalunya va tornar cap a casa. El que vam dir va ser molt clar, que és venen tempestes, cal refugiar-nos a casa i, sobretot, el que cal és agafar forces perquè demà dilluns a les 7 de la tarda a Plaça Catalunya hi haurà una manifestació, esperem que molt multitudinària, per dir que ara comença tot, que s'ha d'anar cap a la vaga general. I bueno, aquest cap de setmana hem tingut manifestacions en més de 50 ciutats a tot l'estat i, per exemple, a Madrid hi han anat 500.000 de persones. Per tant, el que hem dit és, bueno, aturem un segon l'acampada i agafem forces perquè demà és vital que si volem que les coses canviïn i garantir el dret a l'habitatge hem de ser molta gent. Per tant, dia de trucar a la mare, al pare, als amics de la feina, a tota mena de... a tothom, per assegurar-nos que demà van a la manifestació.
0: Mig milió de persones a Madrid, demà a Barcelona encara no sabem quantes persones hi hauran, a Palma unes 2.000 persones, acampada i també crida a la vaga general, a Girona la mobilització ha plegat unes 700 persones, així doncs que òbviament l'avís del Meteocat ha fet que aquesta manifestació sigui traslladada a demà a les 7 del vespre. Carme, saps que el president del govern, Pedro Sánchez, que em permetràs, acaba de repiular alguna cosa relacionada amb aquestes intenses pluges que li preocupen, envia la solidaritat i l'escalf per les famílies i els amics i, a més de les persones que han desaparegut i les persones que han mort, a part de l'agraïment cap als serveis d'emergència que estan donant un cop de

0: Demà el president del govern, malgrat tot, aquest cap de setmana ha fet la seva agenda en zero, és a dir, l'ha buidat, per poder pensar si avança o no les eleccions. Una de les dades que tenim damunt de la taula és el 29 de novembre. Aquesta és la situació, una situació també d'alguna manera que ha arribat després d'aquestes mobilitzacions, perquè vosaltres ja heu parlat amb sindicats i esteu encaminats cap a la vaga general. Correcte, Carme?
1: Correcte, això és correcte. De fet, crec que hi ha una dada que és molt interessant, que és no només més del 70% dels espanyols veu anar cap a una vaga general i pensa que és necessària per tenir la força perquè s'implementin les mesures per acabar amb la crisi de l'habitatge, sinó que la majoria dels votants de tots els partits, inclosos la dreta, inclosos Junts, PP i Vox, els que van tombar el decret, els seus propis votants, la seva majoria diuen que cal anar cap a una vaga general perquè, si no, el que veiem és que la classe política ignora el problema, intenta aprovar mesures tèbies i, bueno, ara mateix ni és capaç d'aprovar-les. Per tant, crec que tothom ho està entenent, no? Que aquí ens juguem la vida de la majoria de la població contra els interessos d'una minoria molt petita. I, per tant, que si no som molta gent la que segueix mobilitzada, és molt difícil fer canvis.
0: Malgrat tot, aquests canvis, Carme, no és la primera ni la segona ni la, crec, desena vegada que tu i jo parlem a través de la ràdio, no?
1: Perquè, així és,
0: perquè
1: així
0: sempre ens has atès amb molta generositat i jo t'ho agraeixo molt. Portaveu del Sindicat de Llogateres, gent jove, gent preparada, gent que vol el que d'alguna manera diu la Constitució, que ens empari el dret a la vivenda, no? Però després d'aquest desnonament de la senyora Abascal i de la mort d'aquests dos ciutadans, l'Olga i en Javier, que van suïcidar-se abans de ser desnonats, la situació és molt clara. La ciutadania està parlant, però, Carme, ja per acabar, perquè sé que teniu molta feina i altres mitjans de comunicació a atendre, també hem de dir clar, perquè vosaltres ho heu comentat i també així ho expliquen els especialistes que hem llegit avui a la premsa, que no serà d'un dia per un altre. Vull dir que aquests canvis no són immediats. Això també cal tenir-ho en compte.
1: Evidentment, el capgirar una situació que fa dècades que s'ha estat construint, és a dir, la crisi de l'habitatge no és una crisi que ens ha vingut de manera sobrevinguda. Vull dir, si els preus dels lloguers i els preus de l'habitatge són tan alts, és perquè s'ha generat una sèrie de regles del joc, un sistema jurídic encaminat a afavorir l'especulació immobiliària, no? Una dada que jo crec que ho il·lustra molt bé. Quan tu et vols comprar un pis, pagues impostos, no? Quan tu com a individu et vols comprar un pis, pagues impostos i encara que sigui el teu primer habitatge en pagues bastants. En canvi, un fons d'inversió que vol venir aquí a comprar pisos per especular i pujar lloguers no paga impostos. Això és un sistema, això són unes regles del joc fetes per afavorir que vinguin grans inversors que no tenen cap interès en el dret a l'habitatge i fer que els preus pugin i generar una bombolla. Vale. Això s'ha generat durant dècades. Llavors, evidentment, els canvis no es donaran d'un dia per l'altre. Ara bé, cal voler-los fer. I ara mateix el que ens hem trobat és que, tot i haver tingut un govern progressista els últims 8 anys, no han tingut la fermesa, la voluntat, la duresa, diguem-li com sigui, per encarar-se aquests fons d'inversió a les elites econòmiques del país per implementar mesures contundents. Aquest problema es pot resoldre. Si tu canvies les regles del joc i, per exemple, generes un impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic. Si tu prohibeixes les compres especulatives, tu implementes contractes indefinits, si regules els lloguers perquè baixin de manera dràstica, això es pot solucionar. El que cal és valentia. I fins ara ens hem trobat amb una classe política que potser no ha aprofundit encara més en el problema, però ha pres mesures molt, molt tèbies que en cap cas podien fer front a l'enorme crisi que vivim. Llavors, com que ells no s'atreveixen, cal obligar-los, cal arraconar-los, cal esgarrapar-los aquestes mesures que a ells els fa por implementar. I per això és crucial una aturada del país com una vaga general, no? Que ja no només va del llogater, sinó que va dels treballadors en general, de que la població digui no pot ser que els sous estiguin estancats mentre que tot puja, l'habitatge, l'alimentació, l'energia, això no pot ser. I llavors ara cal fer aquest salt, jo crec, perquè guanyi qui guanyi les eleccions es vegi obligat a no poder mirar cap a una altra banda.

0: de bàsicament.
1: Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltes gràcies per atendre'ns, gràcies per explicar-nos quina és la situació d'aquells que continuen acampats a Plaça Catalunya i sospito que no serà la darrera vegada que parlarem. Una abraçada ben forta, Carme, gràcies.
0: Una abraçada, bon diumenge.
1: Gràcies, gràcies, ens veiem. Gràcies. 2:15 de 12 del migdia. Seguim en directe a Ràdio 4 en el Són 4 Dies. Continuen acampats a Plaça Catalunya, allà han passat la nit, malgrat bé tant les autoritats de la Generalitat de Catalunya com el Sindicat de Llogateres els hi van donar l'opció als que són allà d'anar cap a casa, però han passat la nit al ras. Recordin que estem oferint un programa més llarg del que és habitual, hem començat a les 8 del matí, acabarem a la 1 per explicar tot allò que està succeint en aquests moments, i és que vivim un dia excepcional, els estem dient des de les 8 del matí. Excepcional meteorològicament parlant i trist perquè dues persones han perdut la vida, una d'elles a Montornès i l'altra a Tordera. Així doncs que ara tenim la possibilitat d'escoltar a Elisabet Mejías. Ella és l'alcaldessa d'aquesta localitat.
2: La causa de este fallecimiento ha sido la caída del muro. Mientras esta persona de 75 años estaba sacando el agua, estaba intentando achicar agua de su bungalow, del caravaning, y lamentablemente ha cedido el muro. Han intentado reanimar con la RCP, pero lamentablemente no ha sido posible. Es lo más duro que nos toca vivir en una situación como esta, que ya es complicada de por sí, con todas las incidencias que nos estamos encontrando, pero lo peor de todo es lamentar esta víctima mortal.
1: Una víctima mortal, desgraciadament, Tordera, una altra també a Montornès, i a Granollers, que la situació tampoc és senzilla. Els hi explicàvem fa una estoneta en directe aquí al Són 4 Dies. Rudi Benza és tinent d'alcalde de Granollers. L'escoltem.
3: El que hem fet és activar tots els serveis de neteja. Primer, les zones peatonals per deixar-les ja ben netes i que pugui la gent circular. Després hem activat unes vodka per fer neteja del que és el fang i unes electrobombes per poder buidar també les aigües que hi ha a dins dels garatxos, i així com també tot el tema de mobles que s'hagin de tirar, doncs també poder-ho ficar tot en un contenidor i amb les escaladores també les portarem cap a la deixalleria.
1: El senyor Benza, tinent d'alcalde de Granollers, ens parlava d'aquests mobles. Esclar, veiem les imatges d'Hospitalet, els baixos, les persones que viuen a una planta baixa, on l'aigua els hi ha entrat d'una manera immisericorda, i que sofàs, mobles, són elements que formen part del dia a dia de les vides familiars, de la vida de tots nosaltres. Així doncs que hem de saber també què passa amb aquests mobles. Una veïna de Granollers ens ha explicat les pèrdues materials que ha tingut a casa. Escoltem-la.
4: Ens hem despertat cap a les 4:30 del soroll que feia la pluja, que era molt bèstia, i anàvem mirant, hem baixat a baix al garatge i hem vist que ja començava a pujar el nivell de l'aigua per les escales que pugen del garatge cap a dalt. Però és que no hem volgut ni obrir la porta. Se sentia molt de soroll a dins del garatge i imaginem que era tota la llenya que teníem aquí guardada que anava flotant. Ja hem pensat, el cotxe un desastre, però és que la dimensió del que hi ha, tot ho haurem de llançar.
1: Tot ho haurem de llançar a les 4 del matí. Imaginin quina angoixa, estàs dormint i escoltes aquest aiguat i aquest soroll que sentíem. Era bé, com estaven arrossegant mobles, com estaven traient el que tenien a casa. Molta angoixa, Julio.
5: Moltíssima angoixa despertar-se d'aquesta manera, no? Si podien dormir, perquè també ha sigut una nit difícil a l'hora de dormir, no? La forta pluja, no?, colpejant els vidres a les finestres, ha fet que fora difícil la situació. Podem comentar també, Sílvia, que el 112 ha informat que aquest telèfon d'emergència s'ha rebut fins a les 11 del matí 6.712 trucades per 4.849 incidents derivats de les pluges. La majoria s'han originat al Barcelonès, un 43%, al Maresme un 20%, tant a la Vallès Oriental com a l'Occidental un 11% i al Baix Llobregat un 10%. O sigui que veiem que han sigut moltes les telefonades que ha rebut l'112, 6.712 trucades. També podem actualitzar la situació al transport a la ciutat de Barcelona. Cal dir que s'ha reobert a la línia 1 l'estació de Baró de Viver, al igual que s'ha reobert també l'estació de Verneda a la línia 2. Continuen algunes afectacions de les línies de transport públic, la D50 i la 76 sense circulació.

0: a l'Avinguda de Vallbona, la B29, 127 i 134, està sense circulació al carrer Mina de la Ciutat, la 62, 76 i 183 sense circulació al carrer Perafita, la 102, 104 i 107 sense servei, està la 112 també sense circulació al carrer de Cànoves, la 116 sense circulació al carrer del Pare Jacint Alegre, la 182 sense circulació a la carretera Alta de les Roquetes i la 197 sense circulació a l'Avinguda Puig de Jorba. També podem parlar de la situació a Platja d'Aro, on s'han anegat alguns carrers del centre de la ciutat i s'ha hagut de tallar algunes de les vies. O sigui que veiem que és una situació que encara és complicada a algunes zones, com deien, a la zona del centre de Platja d'Aro, on s'han tallat diverses vies del centre.
1: Déu-n'hi-do, diverses vies del centre que estan tallades, imatges que ens estan arribant, clar, perquè nosaltres els estem explicant tot el que vèiem a través de les veus dels nostres enviats, dels nostres oients, però clar, ara venen les imatges, per exemple, imatges dures des de Santa Susana, imatges de fang, imatges que en Julio és valencià i sense voler de cap de les maneres comparar, perquè el que va passar a la Dana és incomparable. Bé, la circumstància no ha estat fàcil, Julio, i l'aigua, el fang ha entrat dins de les cases, Hospitalet, Santa Susana, Tordera, Granollers, però no només a la zona on som en aquests moments, també altres zones d'Espanya. Els hi deia que a Bilbao, el Casco Viejo, ha quedat anegat, també moltes altres zones de la costa biscaïna, com per exemple la zona de Getxo, els carrers que bé embolcallen tota la zona de la platja, també han quedat absolutament anegats. O a Cantàbria, sembla ser que en aquests moments, malgrat la pluja, ha anegat túnels, cases i ha tallat carreteres aquesta matinada, a poc la pluja està remetent, cosa que no està succeint de cap de les maneres a Catalunya. La situació, encara que dona la sensació que pugui ser ja d'una certa tranquil·litat, no ho és en absolut. Sílvia Paneque acaba de repiular: continuem en emergència per al NUNCAT i és necessari mantenir la màxima prudència. Repetim, màxima prudència. 1.423 serveis atesos pels bombers amb un dispositiu extraordinari de 1.328 efectius. 237 persones ateses pel SEM i 51 traslladats, tots de caràcter lleu. Dues víctimes mortals, recordin, Tordera i Montornès, i continuem buscant una persona desapareguda a Premià. Així doncs, que on es mantinguin les restriccions, diu la consellera Paneque, necessari limitar la mobilitat, evitar rius, torrents i zones inundables. Si tenen allà el cotxe, no vagin. És un cotxe. Sé que el necessiten, però no passa res, de debò. Mai, en el fons, passa res si no es perd la vida d'un ésser estimat. Encara poden produir-se crescudes que de cop i volta arribin, com ens deia en Sergio Lloras. És a dir, pot donar la sensació de que com no plou, l'aigua no arriba, però la pròpia consellera Paneque està dient que malgrat el cel sembla que s'estigui obrint, com passa al Penedès i passa a Tarragona, de cop i volta, pam, pot haver un aiguat i vostès es poden trobar al bell mig de la tempesta. No es moguin de casa si no és imprescindible. Julio.
0: Així és, Sílvia, hem de recordar que després de la reunió del Consell Assessor del Pla Inuncat, reunit aquest matí al Departament d'Interior i presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha decidit aixecar les restriccions de mobilitat a 12 comarques i mantenir-les a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, Selva i Vallès Oriental. La consellera Parlon ha explicat en roda de premsa que hem pogut sentir en directe que la nit ha estat molt complicada a causa de les pluges torrencials que han generat més de 5.900 trucades al 112 i 1.300 als serveis dels bombers. Parlon ha afegit volgut agrair la tasca dels serveis d'emergència que hi han treballat sense descans durant tota la nit. Davant la millora de la situació, la consellera ha anunciat la desescalada de les restriccions de mobilitat, però ha demanat, com tu bé deies, mantindre la prudència, ja que encara hi ha servei

0: serveis pendents i zones afectades. En aquest sentit, ha fet una crida a la ciutadania a reduir la mobilitat i evitar els desplaçaments que siguin innecessaris.
1: Ja saben que a la zona del voltant del riu Besòs pot haver desbordament, així doncs que a poc hem d'anar tenint clar que no podem estar a les zones on hi ha perill, i sense cap mena de dubte és on es troben les riades, els rius i aquestes rieres. Mirin, abans els hi fèiem una espècie de llista de comptabilitat, si m'ho permeten, de quines estan les trucades que hi ha hagut emergències al llarg d'aquesta matinada. Doncs no han estat qualsevol cosa, perquè s'han incrementat. Acabem de saber que el 112, el telèfon d'emergències, ha rebut 6.702 trucades pel temporal de pluja fins a les 11 del matí, és a dir, fins fa 51 minuts. 4.849 incidents. Els hi tornem a repetir. 6.712 trucades pel temporal, per aquesta tempesta de pluja a Catalunya, fins a les 11, fins fa, 51 minuts, amb 4.849 incidents. La majoria de les trucades s'han produït a Barcelona, el 43%, Maresme, 20%, Vallès Occidental, 11%, Vallès Oriental, 12%, i Baix Llobregat, 10%. Els bombers han atès 206 avisos entre les 10 i les 11 del matí. Continuen treballant amb 9 dotacions en aquest dispositiu de recerca d'una persona desapareguda a Pineda, que tant de bo es trobi sana i estalvia.
0: En aquests moments continua el risc hidrològic per desbordament, increments del cabal del Mogent, Besòs, Congost, Tenes, Ripoll, Tordera, Llobregat i Ter. Es mantenen carreteres tallades, nuclis aïllats i afeccions greus a rodalies, centres sanitaris i assistencials. Endesa informa que 17.654 clients estan sense subministrament a les 9:30 del matí. Hi ha 28 equips treballant en incidències de mitjana i baixa tensió i es mantenen instal·lats 8 grups electrògens. Les principals afeccions es concentren a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Santa Cristina d'Aro i també a Cabrils. Afeccions també a infraestructures de salut a causa de les fortes pluges, com és el cas de l'Hospital General de Granollers, que està patint afeccions en el seu funcionament. Davant de qualsevol dubte de salut, cal trucar al 061. Salut Respon, on rebran orientació i consell sanitari. Si necessiten desplaçar-se a un centre hospitalari, es recomana prioritzar també les alternatives com els hospitals de Mollet, Mataró, Vic o Sant Celoni.
1: Ja saben vostès que si nosaltres som en directe hem de parlar sí o sí de Donald Trump, perquè permetin que faci aquesta clocada d'ull, aquest titular per destensionar una mica, malgrat el que explicarem de Donald Trump, tampoc és que sigui per estar massa contents. Ja saben que d'aquí un mes, exactament d'aquí un mes, eleccions de midterms als Estats Units. Avui publica la majoria de la premsa nord-americana que la popularitat de Donald Trump està sota mínims, i que la política migratòria del president nord-americà ja ha frenat l'economia nord-americana. I en el moment que els hi toquen els diners, com a tots, malament rai. Així doncs que Donald Trump està oferint $5.000 si aconsegueix d'alguna manera tenir una certa prevalència en les midterm elections, però un estudi d'una gran consultora diu que hi ha hagut una contracció del PIB nord-americà, i aquesta és una molt mala notícia per als Estats Units. Així doncs que si els centres de dades d'alguna manera poden entrar en aquesta campanya electoral nord-americana que comença amb les midterm elections, poden ser, sense cap mena de dubte, un problema per republicans i per Donald Trump, que en aquests moments i a dia d'avui la seva popularitat està sota mínims, i falta només un mes, avui un mes, tal dia com avui un mes, per les midterm elections. Però bé, no ens n'anem cap als Estats Units. Nosaltres el que volem és que vostès tinguin no només una visió del que succeeix aquí, sinó una visió global del món en el dia. Que estem bé oferint-los un programa més llarg del que és habitual. Hem començat a les 8, acabarem a la 1 del migdia. Aquests són 4 dies en el que estem parlant del que verdaderament és important, que és aquesta circumstància relacionada amb la pluja. Pluja que fa que les coses no vagin a millor, malgrat no caigui aigua en algunes zones de Catalunya. En veritat, Julio, no va a mi.

0: Situació preocupant als rius Ridaura i Daró a les comarques de Girona. Es preveu un enviament d'un SLR per a demanar a la ciutadania allunyar-se d'aquestes zones. Demanen molta prudència i sí que molta atenció a aquelles zones que viuen a prop dels rius Ridaura i Daró a les comarques de Girona.
1: I també atenció a aquells que sí o sí s'han de moure perquè han de treballar, persones que treballen en serveis, persones que treballen als hospitals, persones que van amunt i avall. Doncs a 2:15 del migdia, és a dir, fa 25 minuts més o menys, TMB informava. Línia 1, metro de Barcelona, ens referim. Línia 1 sense servei entre Catalunya i Marina. Els trens no s'aturen a l'estació Rambla Just Oliveres. Línia 3, sense servei entre Zona Universitària i Tarragona i entre Paral·lel i les Ceps. Línia 9 Sud, sense servei entre Prat Estació i Europa Fira. I línia 10 Nord, sense servei entre Bon Pastor i Llefià. Moltes persones que han d'agafar el metro no saben ben bé com fer-s'ho, perquè la línia del bus estan desviades també. La D50, la 76, la B29, 127 i 134, la 62, la 76 i la 183, la 96. És a dir, aquestes línies han canviat el seu recorregut, Julio.
0: Mm-hmm. Sí, i parlàvem del riu Ridaura fa uns instants, perquè el seu cabal a Santa Cristina d'Aro és de 300 metres cúbics per segon i ha superat el llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys.
1: 100 anys, per l'amor de Déu, una autèntica barbaritat, 100 anys, eh? Poca broma, aquesta, sense cap mena de dubte, és una circumstància que ens pot fer passar una mala estona. Mirin, estem veient escenes de Santa Susana, eh? Un cotxe que ha quedat atrapat a un garatge a Santa Susana. Afortunadament, la persona que estava dins d'aquest automòbil ha pogut sortir d'aquesta zona, no? Intentarem contactar amb Laura Monilla, que es troba a Sants, perquè sembla ser que el caos no només es troba a l'estació de Sants, caos també al Prat. Caos en el transport de Catalunya. Els trens d'alta velocitat no funcionen entre Tarragona i la frontera francesa, eh? Aquesta és la realitat que tenim en aquests moments. Protecció Civil acaba de dir-nos això que els hi ha avançat Julio Leal, el nostre sotsdirector. Molta prudència als rius Ridaura i Daró a les comarques de Girona. Sant Feliu de Guíxols, que és una de les zones colpejades també per la pluja, ja estan avisant de que efectivament la situació no és gaire bona, sinó tot el contrari. Problemes al Prat, problemes a Sants, línia d'alta velocitat Tarragona i França sense funcionar. Així doncs que entenc que vostès demanen de començar a treballar aquest dilluns, però si poden, tranquil·litat.
0: Els bombers que continuen treballant intensament per a donar resposta a tots els serveis que van rebent arreu del país. Segueixen rebent avisos, ara especialment de la zona de Girona i de la regió d'emergències metropolitana nord. Així que continuen treballant per a resoldre les situacions que tenim, especialment a aquestes zones, la regió d'emergències de Girona i la regió d'emergències metropolitana nord.
1: Una última hora que els hi podem oferir. L'alcalde de Barcelona tanca els parcs aquest diumenge i revisarà que les escoles puguin obrir el dilluns. Tota la informació arriba puntualment d'aquí 20 segons en el butlletí informatiu del migdia. Després de posar el comptador a zero, recapitularem i entrarem directament a l'última hora d'aquest programa que els estem oferint per parlar dels aiguats. A 1:15 conversarem amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Els bombers i efectius de salvament marítim continuen la recerca d'un jove desaparegut a la riera de Pineda a causa del temporal de pluges torrencials, un episodi inèdit a Catalunya en què han mort dues persones, un home a Tordera, en cedir al mur d'un càmping, i un altre ha perdut la vida en un garatge inundat a Montornès del Vallès. Després d'una nit molt complicada, la Generalitat va aixecant gradualment les restriccions en 12 comarques, recupera la mobilitat, entre d'altres, l'Alt i Baix Penedès, el Baix Llobregat,

0: Llobregat, el Garraf i el Tarragonès, però es mantenen les restriccions almenys fins a les 2 de la tarda a les comarques gironines, al Maresme i al Vallès Oriental. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana extrema les precaucions.
1: Això no vol dir que no haguem de demanar-li a la població un darrer esforç, perquè en moltes d'elles, barcelonès, Vallès Occidental, encara tenim serveis pendents i encara tenim feina per part dels equips de bombers. Per altra banda, doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing s'ha inundat o no s'ha inundat, ja tindrem temps.
0: A hores d'ara, Protecció Civil alerta d'una situació preocupant als rius Ridaura i Daró a les comarques de Girona i preveu enviar un missatge d'alert per demanar a la ciutadania allunyar-se d'aquestes zones. També preocupa el creixement del cabal del riu Besòs. Protecció Civil, de fet, ja ha enviat un missatge davant el risc de desbordament, i és que el tram final d'aquest riu Besòs ha arrossegat aquest diumenge un cabal de més de 900 metres cúbics per segon, amb una altura de 3 metres i mig al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha anunciat que la situació millorarà amb el pas de les hores, però envia un missatge a les persones que avui s'han apropat a Ponts i Rieres per veure aquesta crescuda del riu.
2: La situació anirà mejorando en las próximas horas, pero se mantiene esa petición de precaución en el entorno del río Besós y otros ríos también de toda esta cuenca del área metropolitana de Barcelona. Es muy atractivo hacer fotografías, vídeos de esta situación, pero es muy arriesgado.
0: La zona sud de Barcelona ha acumulat el major nombre d'afectacions aquesta nit. De fet, l'Hospitalet de Llobregat ha assistit a 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, la majoria persones sense llar, però també afectats que no han pogut tornar a casa seva per les inundacions de vies públiques i baixos. Maribel és una de les veïnes afectades.
3: Cada cop que plou, al final aquest carrer sempre es veu molt afectat. Tota la part baixa, sempre, bueno, és que jo ja ho dic sempre a casa, anirem a agafar la Zodiac, perquè clar, és que tu veus com baixa això i fa por.
0: El temporal ha obligat a suspendre els trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona, segons ha informat Renfe aquest matí. Diversos trens han modificat per fer la sortida a partir d'aquesta hora, de les 12 del migdia, quan es preveia la represa de la circulació. Veiem com està la situació a aquesta hora, de la mà de la nostra companya Laura Monill.
4: Sí, bon dia. L'estació de Sants de Barcelona, plena de gom a gom, la sensació general és de caos. Centenars de passatgers esperen rebre informació sobre la represa del servei ferroviari i les pantalles acumulen canvis, demores i cancel·lacions. La represa de Rodalies, prevista inicialment per les 2 del migdia, no serà immediata. Renfe ha informat que primer cal comprovar l'estat de les vies i la infraestructura ferroviària. També hi ha problemes a l'alta velocitat per la suspensió de la circulació entre Barcelona i el Camp de Tarragona. A aquesta hora és previst que reprengui aquest servei, tot i que amb demores. De fet, s'estan començant a realitzar els primers controls de seguretat. Entre el caos, això sí, també hi ha viatgers que s'ho prenen amb esportivitat.
5: Ahir intentava tornar a Girona, no vaig poder, em vaig tenir que quedar per aquí, i avui estic esperant a veure si puc tornar.
6: Mi tren salía a las 7 de la mañana, recibí un mail a las 6 que decía tu tren saldrá las 12 aprox. Yo vine acá, logré hablar con una persona de Renfe que me explicó un poco que a partir de las 12 se iba a informar qué onda. Estamos todos un poco en el no saber, pero bueno, también entiendo que ellos tampoco saben.
4: De moment només funcionen les línies RL3 i RL4 de Rodalies de Lleida i la R16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant.
0: Gràcies, Laura. A Barcelona, aquest temporal ha provocat també la inundació de l'Hospital de la Vall d'Hebron i prop de 2.000 veïns han vist interromput el subministrament elèctric en diversos barris. A més, tots els parcs i jardins romanen tancats durant tot el dia per precaució. L'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que l'Ajuntament també revisa els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si es pot tornar a les aules aquest dilluns. I ens situem a aquesta hora a Ceuta. La Policia Nacional ha desplegat a primera hora del matí un dispositiu per aixecar l'assentament de la platja del Trampolí, on hi viuen més de 3.000 migrants des de fa setmanes en tendes de campanya construïdes amb tot tipus de material. L'operació es produeix uns dies després que el govern de Ceuta alertés de la contaminació de l'aigua d'aquesta platja arran del seu ús per part dels migrants. I un últim apunt, en aquest cas des de Lleida, els Mossos han detingut dos homes en relació a la mort violenta d'una persona sense llar. Els fets s'han produït aquest dissabte a la tarda. Més detalls, Joana Cendra.
7: Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la tarda després que un veí localitzés una persona inconscient en un descampat del barri de la Bordeta de Lleida, en una zona de Barcelona.

0: barraques. Diverses patrulles i dues unitats del SEM s'hi han desplaçat. Posteriorment, i fruit de la investigació, els agents han detingut dos homes de 18 i 43 anys que tindrien relació amb els fets, presumptament. Segons publica el diari Segre, la víctima tindria el crani totalment aixafat i podria haver mort per un cop amb un objecte contundent com una pala, per la qual cosa s'investigui com a mort violenta.
1: Nosaltres ho deixem aquí, continuant informats en aquesta sintonia i al web rtve.cat.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies.

0: Són 4 dies a Ràdio 4 amb tots vostès, òbviament, i amb tot l'equip que avui està fent un esforç de vocació i de servei públic, el que toca. Tot l'equip d'aquest programa, en Pau Robert, l'Albert Vaques, en Jordi Manyes, evidentment també la Mònica Pavón, en Lluís Mendizábal, en Julio Leal, el nostre cap d'informatius David Figueira, que l'estic veient aquí al davant com a director d'orquestra, i òbviament també Sonia Urbano i Rosa de Diego, que ens estan enviant tota la informació relacionada amb el que està passant. El que està passant els estem explicant des de les 8 en punt del matí, malgrat el programa habitualment dissabtes i diumenges. Bé, doncs comencem a salpar amb el nostre vaixell una hora més tard, a les 9. Però avui, moment extraordinari, mesures extraordinàries, reaccions extraordinàries i servei públic a la pública, pública, pública. Estem escoltant moltes veus diferents des de les 8 del matí. Hem sentit totes les compareixences, tant de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com del regidor Albert Batlle, com de la consellera Parlon. També hem conversat amb l'alcalde de Tarragona, amb Rubén Viñuales, perquè si tot hagués anat d'una manera natural, ja no m'atreveixo a dir normal, en aquests moments seríem a Tarragona, explicant-los tot el que succeirà avui a partir de les 4 de la tarda, perquè la meteorologia ha fet que canviessin l'horari. Havíem de ser allà, al Tarracó Arena, per explicar-los aquesta 30a edició del concurs de castellers, i ho fèiem perquè nosaltres també estem d'aniversari, 5 dècades, 50 anys de Ràdio 4, la ràdio que els escolta. Hem sentit també com el president del govern, Pedro Sánchez, que ha passat i està passant aquest cap de setmana de desconnexió, malgrat no està connectat, evidentment està connectat a tot el que passa, per decidir si hi hauran eleccions avançades o no. Bé, doncs el president Sánchez ha expressat la seva solidaritat i el seu escalf a les dues víctimes, a la família de les dues víctimes del temporal a Catalunya, que ja saben vostès que aquestes dues persones han perdut la vida a Montornès i també a Tordera. Continuem molt pendents d'aquesta persona que ha desaparegut a Premià de Mar. Un oient del nostre programa, en Paco Orozco, ens ha trucat i ens ha explicat que el riu Besòs, a l'alçada del pont del Potosí, està absolutament desbordat, i que el riu d'alguna manera s'ha apropiat del parc fluvial que hi ha i que s'utilitza habitualment. Aquest parc fluvial ho fan els veïns del Besòs per passejar o per córrer. Tenim ja la possibilitat d'anar cap al Besòs, ara que parlàvem d'aquesta zona, d'aquest parc fluvial, amb la nostra companya de serveis informatius, Laura Ciriaga. Laura, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, doncs estem aquí precisament al parc del Besòs, a l'alçada de Santa Coloma de Gravenet, on s'ha registrat aquest màxim històric de 936 metres cúbics per segon. Ara mateix el cabal del riu ha baixat i els veïns han sortit a passejar pel carrer. De fet, està molt plena aquesta zona. El riu ha generat moltíssima expectació i aquí hi ha centenars de persones gaudint ara mateix d'un dia de sol. Escoltem alguns veïns.
2: Sí que ha estat tota la nit plovent, malent, no ha sigut una intensitat brutal com la darrera setmana, però es podia arribar a tenir desgràcies, òbviament.
3: Hem anat al riu aquest matí i estava, bueno, quasi desbordat, no? I ara ha baixat una mica, sembla, però sí que la força baixa molt fort al riu.
4: Creo que nos estamos acostumbrando a estos avisos y estamos haciendo cada vez más caso, porque al principio no queríamos hacer el caso que se tenía que hacer, y sí que creo que la gente está tomando más conciencia.
1: Escoltàvem els veïns.

0: de la zona diuen que no és la primera vegada que veuen el riu així, que han prengut les mesures adequades durant la nit, però que ara mateix diuen sentir-se més segurs, malgrat aquest és alert que han rebut per part de Protecció Civil, demanant que no s'apropessin ni al parc fluvial ni a les zones properes a aquest riu, que avui baixava amb tantíssima força.
1: Doncs estem molt pendents del que està succeint al Besòs, perquè, com ens deia aquest oient del nostre programa, en Paco Orozco, ve a la zona on habitualment les persones que estan vivint aquí, molt a prop del Besòs, utilitzen per passejar, per fer esport, doncs estava absolutament anegat per aigua. Moltíssimes gràcies, Laura Zurriaga. T'esperem en qualsevol altre moment. La línia està oberta per tu. Gràcies.
0: Gràcies, Sílvia.
1: A tu, una abraçada. Vinga, ens anem cap a Pineda de Mar. Estem molt pendents del que està succeint allà, perquè encara aquesta persona està desapareguda. Tenim la possibilitat d'escoltar el que ens ha dit Sílvia Biosca, alcaldessa de la localitat. Som-hi, escoltem-la.
2: Ara estem intentant recuperar la normalitat i, sobretot, pues, atendiendo a les persones que han sufrido pues, inundacions en sus casas, sobretot plantes bajas, y a personas pues que han tenido que salir del vehículo por la situación de peligro que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues atendiendo aún estas situaciones y revisando lo que es la riera, porque, bueno, hemos encontrado un vehículo que aún no hemos localizado al conductor o conductora, con lo cual pues estamos haciendo aún esta revisión. De entrada, el vehículo se ha encontrado en la riera, volcado, sin nadie dentro. Dentro sí que no hay ninguna persona, eso se ha comprobado, pero bueno, hasta que lo localicemos, pues estamos haciendo estas tareas. De momento decíamos pues que no teníamos que lamentar ningún daño personal, daños materiales sí que se tendrán que valorar, porque bueno, pues son bastantes las casas que están inundadas. Pero esperemos pues, que podamos localizar a ese conductor o conductora.
1: Tant de bo sigui així, tant de bo sigui així. Aquesta era la veu de l'alcaldessa de Pineda de Mar. Tant de bo es pugui localitzar aquesta persona. Danys materials. Continuen buscant aquesta veí que anava en cotxe, que el cotxe ha estat trobat a la riera sense els seus ocupants. Tant de bo sigui així. Vinga, en 2 minuts i arribarem al punt just d'un quart d'una del migdia. Julio Leal immediatament ens posa el comptador zero, ja saben vostès que ell es troba al centre de dades, però abans ens n'anem cap a Girona, perquè estem molt pendents del que passava a Sant Feliu de Guíxols. Recordin que l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols ha enviat un missatge inquietant. Gemma Esteve, Girona, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí el temporal de pluja ha afectat especialment a la comarca de la Selva, amb 200 avisos, els bombers, i el Baix Empordà amb 74. Entre les localitats més afectades trobem Blanes, on hi ha trams de carrers inundats. Aquí l'aigua també ha entrat a la planta baixa de l'hospital, on bàsicament ha afectat la zona d'urgències i alguns usuaris han hagut de ser desallotjats. També hi ha afectacions a Tossa de Mar, com deies, a Sant Feliu de Guíxols i a Castell-Platja d'Aro, on s'han superat els 168 litres per metre quadrat en poc temps. A més, hi ha problemes puntuals de subministrament elèctric a la zona de la Serra del Daró. Els bombers han rebut en total més de 300 avisos, principalment per inundacions en carrers, baixos i habitatges i per arbres caiguts. El gironès destaca en els 125 litres que han caigut a Cassà de la Selva. Ara la preocupació aquí se centra sobretot en els rius i rieres, que baixen molt carregats i hi ha perill d'inundació, especialment al Ridaura. El seu pas per Santa Cristina d'Aro, que registra 290 metres cúbics per segon, la riera Gotarra a Campllong, que ha arribat al 109, i el Daró a la Bisbal, amb 173. Tots ells es troben en el llindar de perill alt i tot fa apuntar també que baixa molt carregat el riu Unyà a Girona. La precipitació es desplaça ara cap al nord i sembla que progressivament ja es va retirant cap al mar.
1: Progressivament es retira cap al mar, però mentre això no passa, Gemma, estem patint, perquè com tu has dit molt bé, a les 12 del migdia s'ha enviat aquest és alert a Protecció Civil de la Generalitat pel risc de desbordament dels rius Ridaura i Daró degut a aquest temporal de pluja, no? Així doncs que malgrat sembla ser que a poc va retirant, aquesta tempesta encara és ben viva i ho hem d'explicar clarament, veritat, Gemma?
3: Sí, ara el que deies, hem d'estar molt i molt pendents de l'evolució dels rius, especialment el Ridaura, el seu pas per Santa Cristina d'Aro, que el seu cabal ha pujat substancialment, s'ha situat als 290 metres cúbics per segon. La riera Gotarra és una riera que pràcticament va seca durant tot l'any a Campllong i que, doncs, amb les fortes pluges que han caigut en aquesta zona del Gironès, ha arribat als 109 metres cúbics per segon. Per tant, preocupant.

0: Conversarem d'aquí 15 minuts aproximadament amb el màxim responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha informat a través de X que el cabdal del Ridaura, Santa Cristina d'Aro, a Girona, això que ens explicava ara la Gemma, és de 300 metres cúbics per segon. Atenció, 300 metres cúbics per segon, superant el llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys. Déu del cel. Julio Leal, què més?
1: Sí, podem comentar que Meteocat ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en 30 minuts. Seria per este diumenge fins les 8 de la vesprada, fins les 8 de la tarda. Possibilitat de precipitacions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. O sigui que hem d'anar amb molta cura. Recordem que pel que fa a les dades, 288 litres per metre quadrat que ha caigut a Vilassar de Mar o a Mataró, Can Canyelles, on ha plogut 253 litres per metre quadrat. A la ciutat de Barcelona, recordem que Can Bruixa ha recollit 213 litres de pluja al llarg de les últimes 24 hores, dia més plujós dels seus 39 anys de dades, molt per sobre dels 132 que va replegar el dia 8 d'octubre de l'any 2002. Així que molt atents, especialment cap a les zones del nord-est, cap a la zona de Girona, on podia produir-se aquesta situació de major inestabilitat en les pròximes hores.
0: Ja ho saben, semblava que tot començava... Si tinguéssim un mapa del Principat, tinguéssim un mapa del país, ens n'adonaríem que, bé, la pluja ha anat de les Terres de l'Ebre, de Tarragona, on ara ve a les cases del Canal, l'Ampolla. En aquests moments està plovent, en alguns casos d'una manera molt lleu, o en d'altres no plou, cap a Tarragona, i ha anat pujant cap a Barcelona. Recordin que s'ha viscut la jornada més plujosa dels últims 20 anys, dues dècades, i ara està pujant cap a Girona. Si vostès no ens estan escoltant des de Barcelona, nosaltres que som aquí, a RAC Brunet 127, no llueix el sol, com si llueix a Tarragona, sembla ser. El dia és gris, però no està plovent, no està plovent. Malgrat tot, malgrat no estigui plovent i vostès pensin que una flor fa estiu, no se n'en refin. Ho estem explicant des de les 8 del matí. La consellera Parlona els hi ha dit el president de la Generalitat, els hi ha dit el conseller Batlle, els hi ha dit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els hi ha dit també l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, les veus institucionals que hem escoltat al llarg d'aquestes hores i que continuarem escoltant aquí a Radio 4, no se'n poden enrefiar, perquè de cop i volta pot haver una mànega d'aigua i podem tenir un ensurt, com ha succeït en aquest cas amb les dues persones que han perdut la vida, una a Montornès, l'altra a Tordera, i molt pendents de poder recuperar a la persona que, o les persones, veí o veïna, com deia l'alcaldessa de Pineda de Mar, que no han estat trobats dins del seu vehicle. 10 minuts i arribarem al punt just de 1:45 del migdia. En aquell moment conversarem amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

Un quart i cinc minuts d'una del migdia, molt pendents també de la compareixença del president Illa, el president Salvador Illa, que és el que d'alguna manera ha d'explicar-nos quines són les conclusions a les que han arribat després d'aquesta reunió, que bé, encara no hem tingut la possibilitat de saber si ha acabat o no, no sabem si encara estan reunits tant el president Illa com la consellera Parlon. Òbviament, estarem molt pendents de tot el que ens està explicant el president Illa, les resolucions a les que estan arribant en aquesta reunió

0: perquè és important saber quines són les resolucions que s'agafen a partir d'ara, perquè saben vostès que hi ha algunes zones de Catalunya on s'ha aixecat bé doncs l'emergència, però d'altres que encara no estan en aquesta tessitura. També estem molt pendents de l'estació de Sants. Laura Monilla es troba allà, ha parlat amb alguns ciutadans que estan bé perplexes, que estan preocupats perquè no saben ben bé què és el que passarà. Recordin que el tren de llarga distància, tant Girona com els que van cap a França, estan en aquests moments aturats. Així doncs que cal tenir informació del que està passant també a l'estació de Sants i també a l'aeroport del Prat. Julio Leal, més informació.
1: Sí, l'Ajuntament de Barcelona informa que progressivament estan restablint les condicions de seguretat a totes les vies afectades, demanen als conductors que circulen amb precaució, moderen la velocitat i seguissin les indicacions dels agents. També recordàvem que fa una estona s'ha actualitzat la situació a la B10, sentit Llobregat, a restablir-te la circulació, sentit Besòs, sobre el carril, un dels carrils al trànsit. Així que hem d'anar amb molta precaució per diferents vies de la ciutat de Barcelona, informava l'Ajuntament. Recordem que es van a revisar les més de 300 escoles per a garantir la seguretat de l'alumnat per a la tornada als seus centres en el dia de demà.
0: Evidentment, perquè demà és dilluns. És a dir, havien de passar moltes coses aquest cap de setmana també al nostre país. No oblidem, falten 8 minuts per arribar al punt just de 2:15 del matí a Ràdio 4, al Són 4 dies. Per exemple, havien manifestacions esportives. Per exemple, hi havia la gran trobada castellera, el 30è aniversari d'aquest concurs de castells, en el que nosaltres estàvem convidats, anàvem a fer el programa des d'allà, ho teníem tot preparat, el set de Ràdio 4 organitzat, els convidats pactats, vaja, ho teníem tot preparadíssim, però òbviament no hem pogut marxar físicament cap a Tarragona, així doncs que allò que diem, no? Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya, doncs al final hem pogut tenir la possibilitat de conversar amb l'alcalde de la ciutat de Tarragona, en Rubén Viñuales, que ens ha explicat quina era la situació, perquè aquesta trobada de castells, aquest concurs que bé fa que moltes persones que estan apassionades per aquest costum tan nostre i tan nostrada, doncs estiguin preparant-se des de fa molts mesos, tot allò que està relacionat amb aconseguir aquest premi tan important que, bé, ens deia el president del jurat que podia emportar-se el guardó o bé els xiquets de ball o anar cap a Vilafranca. Sigui com sigui, hi han moltes actuacions que s'han anat en orris, perquè, evidentment, el temps no ho ha permès. Malgrat tot, si vostès són a Tarragona, el que sí han de saber és que a partir d'aquesta tarda a les 4 podran disfrutar d'aquest espectacle casteller. Estem molt pendents de contactar amb Laura Monill, que es troba a l'estació de Sants, per saber quina és la situació d'aquells que estan pensant: podré agafar el tren, podré no agafar-lo? Molt pendents del que passa a Sants i molt pendents també del que passa a l'estació no només de Sants, sinó altres estacions de tren de Rodalies de Catalunya i també l'aeroport del Prat. L'aeroport està sent en aquests moments un caos, sembla ser, però les fortes pluges han provocat importants afectacions en molts municipis de Girona. L'Hospital Comarcal de Blanes s'ha inundat i ha estat necessari evacuar pacients que estaven sent atesos a urgències i altres que esperaven assistència. La policia local ha rescatat els ocupants de 3 vehicles que havien quedat atrapats per l'aigua a una rotonda. Afortunadament estan sans i estalvis. Al centre de Platja d'Aro s'han tallat carrers com Juli Garreta i Diagonal per l'acumulació d'aigua. També s'han registrat entrades d'aigua a baixos i caiguda d'arbres. I Castell d'Aro, l'incendi d'una vivenda obligat a atendre a diverses persones, una d'elles per inhalació de fum. El foc podia haver-se produït per una pujada de tensió. Ens n'anem cap a Sants. Allà tenim a Laura Monill. Laura Monill, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Sílvia.
0: Com estàs?
2: Bé, jo bé. Diguem-ne que probablement soc la persona que està millor a tota l'estació perquè no estic esperant cap tren,

0: la sensació continua sent de caos. Ara mateix sí que hi ha moviment pel que fa a l'alta velocitat, continuen diverses persones ja passant els controls de seguretat i ja hi ha via assignada i trens programats. Per exemple, l'AVE que ha de sortir cap a Figueres-Vilafant ha de sortir d'aquí uns 10 minuts, l'AVE cap a Madrid cap a 1:15, més o menys, però és això, diguem-ne que inicialment els han programat per les 12, però els han anat demorant, no sabem exactament si per problemes en el control o en la infraestructura ferroviària. Rodalies, de moment, continua igual d'aturada.
1: Una Rodalies que està aturada i una circumstància que fa que no es doni sortida als ciutadans. Tu has parlat amb aquests ciutadans, veritat, Laura?
0: Sí, he parlat amb dos ciutadans que es dirigien a Madrid per enllaçar amb un altre tren per anar cap a Oviedo, amb un viatge organitzat que ja perdran el primer dia. I clar, el seu tren sortia a 6:45 del matí, ells ja asseguren que no els ha arribat aquest missatge conforme el tren s'havia cancel·lat. I a més és que els han reubicat a un tren que no surt fins d'aquí 12 hores, fins a 6:45 de la tarda. Si vols, els escoltem.
2: El nostre tren hauria de sortir a les 6:35 del matí. Ningú ens ha informat de res, però aquell tren es va cancel·lar i no ens han informat. Ens hem enterat de casualitat que ens havien de reubicar. Ens han reubicat a les 6:30 de la tarda. Teníem que enllaçar, o sigui, anàvem a Madrid a Totxa i allà teníem d'agafar un tren a Oviedo. A les 11:25 l'hem perdut. És un viatge organitzat, en la qual avui arribarem a Madrid a prop de les 10, ja no hi ha cap tren a Oviedo fins demà. O sigui, tampoc ens donen possibilitat de pernoctar a Madrid o de pagar-nos una pernoctació. I, bueno, aquí estem. No sé a quina hora arribarem a Oviedo.
3: No, bueno, que tenemos ahora la salida a las 6:30 de la tarde, pero quizá tengamos que coger un autobús, un autocar,
2: bueno,
3: si encontramos para llegar de noche. Sale a las 12 de la noche y llega a las 5 de la mañana.
2: Por nuestra cuenta,
3: si no perdemos todo.
2: Si encontramos algo, porque si no ya perdemos el primer día de viaje.
3: Porque vamos por Asturias y la parte de Cantabria.
1: Astúries i Cantàbria. Bé, no és qualsevol cosa. De fet, al llarg d'aquest matí no només ens hem quedat mirant Catalunya, també hem mirat altres zones de l'estat espanyol, el País Basc, molts problemes de mobilitat també per aquestes pluges. Astúries, que el dia d'ahir va ser molt difícil, ara sembla ser que la situació comença a ser d'una certa tranquil·litat, però entenc perfectament l'angoixa d'aquests ciutadans, Monill.
0: Sí, exacte, l'angoixa. Ells també han reconegut una i mil vegades que saben que no poden, vull dir, ells han assegurat que han fet una reclamació a Renfe perquè no han rebut aquest correu informant de la cancel·lació del seu tren, però bé, són conscients que venir aquí i posar el crit al cel, diguem-ne que no serveix a res, ho estan prenent amb tota l'esportivitat que poden, saben que és un fenomen meteorològic extrem i que no és culpa de ningú, però clar, diuen, tampoc és culpa nostra, per tant, com a mínim ens agradaria més informació i més rapidesa en aquesta reubicació. I pel que fa a Rodalies, Sílvia, per cert, que ara, tot just ara, a 1:15, per tant, ara es restableix el transport alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14 i, com dèiem, doncs estem a l'espera de si a les 2 del migdia es comença a reprendre progressivament, un cop es vagi comprovant l'estat de la infraestructura, el servei de Rodalies a tot Catalunya.
1: De debò que és, també ho hem de dir, jo penso que també és just que es digui ara 12:15 d'una del migdia, és absolutament meravellós i admirable que aquesta senyora parlés amb aquest to, perquè pel que veig, Laura, hi ha nervis, però ningú perd les bones formes, que és important, mai ningú ha d'escridassar ningú i no s'han de perdre els nervis, però en una situació d'aquest escenari és admirable que, bé, estiguin certament tranquils, no?
0: Sí, totalment, la veritat és que es respira desídia una miqueta, però també certa

0: esportivitat de dir, bé, al final doncs, és que no s'hi pot fer res amb un fenomen meteorològic, però clar, sí que es reclama, i aquest és el missatge principal, és reclamar molta més informació i sobretot que la reubicació en els trens doncs, sigui una miqueta millor, o que els ofereixin serveis alternatius o la possibilitat de pernoctar a Madrid i tal.
1: Laura Monill, moltíssimes gràcies. Aquí estem, escoltant-te i esperant tot allò que ens puguis explicar des de l'estació de Sants, que és un dels epicentres de l'angoixa. No només l'estació de Sants, sinó també l'aeroport del Prat, on aquesta sensació de perplexitat, de caos, de no saber ben bé el que passa, és el que s'està vivint. Gràcies, Laura. Una abraçada.
0: A tu. Fins ara.
1: Gràcies. Fins ara.

0: Un altre és alert. Atenció. Ha sonat un altre és alert, eh? Un altre és alert. Risc de desbordament de rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni, eh? Calonge i Sant Antoni. Protegiu-vos a l'interior d'edificis. Això és el que ens estan dient des del servei d'emergències. I si arriba l'aigua, han de pujar vostès a plantes superiors dels edificis. Evitar soterranis i plantes baixes i garatges, eh? Rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni. Així doncs que poc a poc i bona lletra. Molta aigua a l'alçada de l'autovia de la Costa Brava C65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Protecció Civil també acaba d'enviar un és alert per la crescuda dels rius Ridaura i Daro a l'Empordà. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro informa que s'ha superat el llindar de perill del Ridaura amb un cabdal de 51,7, que és una... bé, sembla ser xifra molt elevada, eh? Atenció, així doncs que si ens estan escoltant des d'aquesta zona, si us plau, vagin en compte. Abans de donar pas a Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Julio Leal, alguna última hora?
1: Més o menys la situació és la mateixa, tal i com sabia, estem esperant l'última hora, no, que arribi també la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Això estem esperant. Bones notícies, que no hi hagin noves notícies, eh? Perquè a vegades no tenir notícies...
1: No,
0: i diem
1: news,
0: good
1: news.
0: Efectivament. I diem nosaltres que ens dediquem a això, que som periodistes, eh? No news, good news. A vegades no tenir notícies són bones notícies i no en tenim cap altra. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com està, senyor Armenter?
2: Doncs vigilant, amatent i bé, i seguint doncs molt de prop tots aquests episodis que bueno, que tenim tota aquesta onada de precipitacions que ha escombrat tot el litoral català, no? Des d'ahir, doncs, Terres de l'Ebre, passant per Tarragona, s'ha centrat aquesta nit matinada a Barcelona i ara doncs ja la tenim a terres gironines, no? Per tant, bé, doncs seguint-ho molt de prop.
0: Molt de prop perquè la situació és difícil. Dir-li a vostè és gairebé un insult, no? Perquè hi ha molta aigua a la calçada, a l'autovia de la Costa Brava C65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Però atenció, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro informa que s'ha superat el llindar de perill del Ridaura amb un cabdal de 51,7. Jo que sóc neòfit en el tema, és a dir, m'ho he estudiat per parlar amb vostè, eh? Ens ho hem estudiat en Julio i jo, sí, per parlar amb vostè, però sóc neòfit en el tema, que sóc de lletres pures. Expliqui'm què significa aquesta xifra. És a dir, pels oients que ens estan escoltant, 51,7 és una xifra preocupant?
2: Bueno, és una xifra que seria, Maria, que respondria a un període de retorn, que diem de puja, que es pot donar cada 10 anys, no? Per tant, és una puja important, però el que sí que hem de dir és que fins i tot aquest llindar s'ha superat amb escreix. Hem arribat puntualment perquè es tracta de puges molt intenses, molt focalitzades i molt puntuals. Hem arribat a una punta de 300 metres cúbics per segon en el Ridaura, a l'estació d'aforament de Santa Cristina d'Aro. I per tant, ara hem, dir, ara hem recuperat una mica, no direm la normalitat, perquè continuen havent-hi uns 55 metres cúbics per segon, però s'està recuperant de mica en mica, sigui aquells cabals que haurien de ser normals. Per tant, hem de dir, la situació de perill és un avís de que compte que bé, no ens hem de, no hem de fer, no ens hem d'acostar a les lleres, no hem de travessar els guals, no, és un tema de prevenció, sobre

0: no hi ha desbordament, el desbordament estaria més amunt, però és una actuació preventiva per avisar que realment hi ha un impacte, doncs pot haver-hi un impacte important en aquesta zona, com hi ha hagut amb altres.
1: A partir d'ara, què pensa vostè? Ja sé que no li puc demanar una predicció meteorològica, ja ho sé, però com a director de l'Agència Catalana de l'Aigua, què és el que pot passar a partir d'ara?
0: A veure, aquest episodi aquí són diferents fronts, pel que també estem molt actuem molt coordinadament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i, per tant, anem a dir totes les actuacions coordinats amb ells i amb Protecció Civil també, que són els que emeten finalment els avisos a la població. No? Aleshores, el primer front és aquest que ha arribat ara, que diguem-ne que ja està, en el cas de Rinaure, com li deia, ja va a la baixa, hi ha hagut afectacions en el Daró, hi ha hagut afectacions en el Calunyà, vull dir, sense tampoc arribar a qüestions de desbordament, potser en algun punt puntualment pot haver succeït. Però bé, no hem de baixar la guàrdia perquè, tot i que aquí jo crec que ara estem a punt d'aquesta primera onada d'haver sobrepassat el pic, tenim, si mirem, això es pot consultar, no?, a través de la pàgina web de l'ACA o del Servei Meteorològic, es pot visualitzar aquest front que s'acosta, anem a dir, des de llevant, i per tant pot haver-hi un segon front important. Per tant, anem a dir, ara potser ha sortit el sol en algunes comarques, però anem a dir amb màxima prudència sobre això perquè pot haver-hi més xàfecs, segons ens estan comunicant els companys del Servei Meteorològic.
1: En aquests moments continua la reunió bé, amb el president Illa encapçalant-la i també amb la consellera Parlon.
0: Acaba de sortir.
1: Acaba de sortir de la reunió?
0: Sí.
1: Escolti'm,
0: sí.
1: Doncs jo no sé si vostè... A veure, no m'agradaria apreciat director de l'Agència Catalana de l'Aigua posar-lo en un compromís i que expliqués alguna cosa que només pot explicar el president de la Generalitat, eh?
0: No hi ha problema perquè tenim companys que han passat tota la nit allà, segueixen de guàrdia i per tant estem ben coberts en aquest sentit. Per
1: molt
0: tant,
1: bé,
0: encantats de poder-los atendre.
1: En aquesta reunió, senyor Armenter, a grans trets, sense desvetllar res que evidentment ens ha d'explicar el president de la Generalitat o la consellera Parlon, o vostè en qualsevol cas, però no voldria jo posar-lo en un compromís institucional, què és el que a grans trets podrem esperar d'aquesta roda de premsa o d'aquesta compareixença?
0: Bé, jo crec que és una mica el que comentàvem ara, no? Que tenim aquestes... O sigui, que no donem l'episodi per acabat, que tenim aquesta segona... Que poden continuar els xàfecs aquesta tarda vespre, pràcticament fins a les 12 de la nit, que crec que es donarà com a tancat o com a dit, que es poden començar a relaxar, si tot segueix igual, eh? Però de totes maneres hem d'estar això, amatents, i aquesta és una mica el missatge que jo crec que transmetrà el president, que bé, no baixem la guàrdia, hem d'estar molt atents, també tots els serveis també de protecció civil, tot això perquè bueno, hi ha hagut moltes sortides, els bombers, hi ha hagut molta sortida i tot un pacte que ha provocat doncs, aquests aiguats. No?
1: Esclar, és que pensi que, com m'està dient ara la Rosa de Diego, cal pedagogia per entendre la situació. És a dir, per exemple, ara sabem, no?, que hi ha destrosses a la biblioteca Enric Miralles de Palafolls a causa del temporal. L'aigua ha entrat a l'edifici, s'ha endut llibres i ha malmès el mobiliari. A Òrrius, al Maresme, incomunicat pels aiguats, té tots els accessos tallats i no s'hi pot entrar ni sortir amb vehicle. És a dir, imaginin vostès les persones que han de sortir perquè han d'anar a treballar o perquè han de... Bé, tenen una urgència, no poden sortir ni entrar d'Òrrius, no? Així doncs que entenem que el que està passant ara tindrà una contraprestació i una resolució demà. Per això hi ha aquest interrogant de si demà les escoles obriran, per això l'interrogant de si demà podrem tornar a poc a la normalitat. No és que cauen, per exemple, 300 metres cúbics per segon al Ridaura, Santa Cristina d'Aro i aquí no ha passat res. No és així, oi que no és així de cap de les maneres?
0: Sí, clar, jo ara s'ha de seguir, a més, hem tingut aquest matí, perquè hem començat a les 2:15 del matí amb una primera reunió d'aquest Consell Tècnic i Assessor, hem seguit ara a 2:15, n'hi hauran també a la tarda i segurament a la nit, i sobre aquí hem dit que es va modulant i regulant tot, en funció també de com funcionen això dels models del Servei Meteorològic i també els de la pròpia Agència Catalana de l'Aigua, per veure les possibles afectacions a nivell de trams inundats, per exemple, doncs que que s'acabarà doncs, concretant les actuacions que hi haurà a partir d'ara i a partir de demà. Clar, quan abans s'avisi això...

0: surt també molt millor per tota la dinàmica de la primera dia de la setmana, no?
1: El primer dia de la setmana, que evidentment fa que, bé, les persones que ens estan escoltant i tinguin criatures i vulguin portar-les a escola, com no pot ser d'una altra manera, doncs tinguin que variar també la seva agenda. Per no molestar-lo més, que ja fa prou haver-nos atès, tenint en compte que està en aquesta reunió on també hi és el president de la Generalitat i la consellera Parlon. Josep Lluís, l'última recomanació per la ciutadania, eh?
0: Doncs això, doncs prendre constància de que és una situació de que no ha acabat, de que no podem estar també, perquè això passa sovint, en una zona que diem, si no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant pel riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en 2 minuts canvia totalment el panorama. Per tant, és una prudència, escoltar els mitjans, tenir cura d'estar informat en tot moment en un episodi d'aquestes característiques i amb molt sentit comú i criteri.
1: Clar, perquè imagini's, ara també ja s'ha enviat un alert a Calonge i Sant Antoni, a Girona, pel risc de desbordament de les rieres del municipi per aquest episodi de fortes pluges. Així doncs que no baixem la guàrdia i no ens enrefiem. Li agraeixo moltíssim la seva generositat, que passi vostè un dia, no sé si bo, però sí tranquil, perquè, òbviament, si vostè està tranquil, nosaltres també ho estarem. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltes gràcies i una abraçada.
0: Moltes gràcies a vostè. Moltes gràcies.
1: Fins aviat. Bon dia. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: avança'm en Julio Leal, que està aquí amb una feinada que no es poden vostès arribar a imaginar, mòbils, papers, llibretes, informació. Ens deia, no news, good news. Doncs escoltin, hem de trencar aquesta esperança tèbia que teníem en que no els donaríem notícies. Julio, última hora.
1: Doncs si hem de parlar del subministrament elèctric, n'hi ha actualització d'incidències al servei de la llum. N'hi ha 18.561 clients sense subministrament, 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Hi ha problemes de mobilitat i accessibilitat, fet que dificulta l'accés dels equips a alguns punts. O sigui que veiem com ha augmentat este nombre de persones que en estos moments estan sense servei de llum a les seues cases. També podem comentar més coses respecte al 112, al telèfon d'emergències, perquè fins a les 12 del migdia aquest telèfon ha rebut 7.009 trucades per 5.082 incidents derivats de les pluges. A la darrera hora han sigut 265 les comunicacions rebudes. Els municipis amb més trucades són Barcelona, amb 1.780, seguida de l'Hospitalet de Llobregat, 784, i Mataró, 355.
0: Déu-n'hi-do, 355 a Mataró, 12:45 del migdia gairebé, molt pendents de tot el que està relacionat amb aquesta roda de premsa que d'aquí poc oferirà el president Illa. Hem parlat amb la Anna Vinyals, que és una de les persones que forma part del servei de premsa de Renfe. Hi ha hagut sembla ser un moment de caos entre les persones que es trobaven al voltant i s'ha començat a comentar que s'havia suspès de nou l'alta velocitat. Atenció, pels oients que han d'agafar un tren d'alta velocitat, no s'ha suspès, repetim, no s'ha suspès el servei d'alta velocitat, però encara no han pogut sortir els dos trens que estaven programats per 12:45 i 12:09 d'una, perquè estan experimentant demores. Més una normalitat a Renfe. Rodalies, estan fent marxes exploratòries, atenció, marxes exploratòries amb trens buits per comprovar que no hi hagi obstacles, branques, murs a les vies. Importantíssim. No confirmen si es reobriran totes les línies alhora. Serà a partir de les 2 i un cop s'hagi comprovat el bon estat de la infraestructura.

0: estructura. Sembla ser que ha acabat la reunió del SECAT. Estem pendents d'un moment a l'altre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ofereixi al costat de la consellera Parlon aquesta roda de premsa. Julio Leal, última hora abans de contactar amb les resolucions de la reunió del SECAT. Endavant.
1: Anem a comentar la situació del metro a la ciutat de Barcelona. La línia 1 està sense servei entre Catalunya i Marina. Els trens no paren a l'estació Rambla Lluís Olivares, a Fabra i Puig. Cal utilitzar l'andana central per viatjar en direcció Fondo. La línia 3 sense servei entre Zona Universitària i Espanya i entre Catalunya i les CEPs. Els trens no s'aturen a l'estació de Liceu. La línia 9 sud sense servei entre Prat, Estació i Europa Fira. La línia 9 nord sense servei entre la Sagrera i Bon Pastor. Cal canviar d'andana a Bon Pastor per a continuar fins a Can Sam. I la línia 10 nord sense servei entre Bon Pastor i Llefià.
0: Fixi's, estàvem parlant, estimats oïdors, de la pública d'altres zones d'Espanya on també hi ha aquests episodis de pluja. Hem parlat del País Basc, hem parlat de Bilbao, hem parlat de la costa de Biscaya, Zumàrraga, Deva, totes aquestes zones de la costa de Biscaya que estan passant uns moments complicats. Parlàvem també d'Astúries, on aquesta matinada passada i la jornada d'ahir ha estat difícilment complicada i enrabassada. Ara Astúries ja poden respirar tranquils, però el 112 acaba d'elevar a vermella l'alerta per pluges i tormentes al sud de Badajoz, Tierra de Barros i Serena. És a dir, que si vostès han d'anar cap a aquesta zona de l'estat espanyol, han de saber que allà també hi ha problemes. Extremadura, Las Vegas del Guadiana, la meseta Cefereña, Villaurruercas i Monta Sánchez, també hi ha alerta taronja al riu Tajo i a l'Aragón, i al nord de la província de Càceres també tenen problemes en aquests moments. Així doncs que ja veuen si s'han de moure, com aquells oients que escoltàvem que anaven cap a Astúries, doncs probablement estiguin en un moment en el que tot tornarà a la normalitat en poc temps, però de moment no només Catalunya, Badajoz, Càceres, tota la zona de la meseta de Càceres, també hi ha problemes importants amb la pluja que s'escampa per tota la península Ibèrica, per tot l'estat espanyol. Pendents de que d'un moment a l'altre el president de la Generalitat, Salvador Illa, ofereixi les conclusions després de la reunió del CECAT. Alguna última hora més, Julio?
1: Sí, parlaven fa no res de les incidències al servei de la llum, parlaven de 18.000 persones afectades. Ja podem dir més o menys a quines zones. A Barcelona són 3.338 clients, a Badalona 2.703, a Santa Coloma de Gramenet 988, Santa Cristina d'Aro 1.009 i a Premià de Mar 728 persones afectades. Els equips continuen treballant per tal de resoldre les incidències del temporal.
0: Aquest temporal que també té una afectació no només en tot el que està relacionat amb la mobilitat urbana i interurbana, sinó també amb la llum. 3:45 d'una en directe a Ràdio 4. Són 4 dies.
2: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

La consellera Parlon donava especial importància als serveis d'emergència, no només bombers de la Generalitat de Catalunya, no només el SEM, sinó també, òbviament, la Creu Roja, perquè la Creu Roja ha atès a unes 4.000 persones aquesta nit passada per culpa d'aquestes pluges torrencials caigudes al nostre país i que estan caient amb força encara, és a dir, que no ho vegin no vol dir que no estigui passant. L'entitat ha informat de que unes 3.000 persones han estat ateses a les estacions de tren de Sants i de Tarragona. Creu Roja també ha prestat atenció, assistència a unes 800 persones a l'aeroport de Girona. Si s'estan movent per la ciutat de Barcelona, atenció, dues sortides de la Ronda Litoral estan tancades en aquest moment. Dues sortides de la Ronda Litoral situades al costat del riu Besòs.

0: estan tancades en aquest moment. També tres estacions del metre de Barcelona. Vilassar de Mar acumula en aquests moments 288 litres per metre quadrat i Barcelona ha batut rècords. També hem d'explicar que, i ho sabrem ara quan el president Illa comparegui davant de la premsa després de la reunió de la CECAT, revisa els 300 centres educatius i comunicarà si poden obrir aquest dilluns. Ja ens ho ha avançat l'alcalde Collboni, que aquesta era l'escenari que tenien, saber si Barcelona podia demà o no obrir les portes, les escoles. Continuem molt pendents del desbordament dels rius Ridaura i Daró, perquè Protecció Civil ha enviat aquest és alert per informar que aquest desbordament era important i que el que sí estem dient des de les 8 del matí, pugin, si us plau, a la part superior dels immobles si es troben a zones on hi ha problemes importants. No vagin a plantes baixes ni a garatges per mirar el cotxe. No ho facin, perquè poden tenir problemes. Si tenen algun neguit, truquin al 112 i seran informats. La Bisbal de l'Empordà també té problemes en aquests moments. Santa Cristina d'Aro i els bombers han acumulat, com deia Julio Leal, 1.671 avisos pel temporal. Julio.
1: Sí, estem molt atents a aquesta evolució. Ja sabem com es troben alguns rius a les nostres comarques, que va augmentant el seu cabal i s'ha d'anar amb molta cura, no acostar-se a zones fondes, com tu bé deies, no? Evitar garatges, plantes baixes, perquè això és un perill en aquests moments en les zones que es veuen més afectades per aquest temporal que des del dia d'ahir està afectant i que podem dir que plou sobrebanyat, no? Perquè aquesta setmana, especialment dimarts, també tindrem unes fortes tempestes a la ciutat de Barcelona i este cap de setmana han tornat a repetir-se i veient, no, com està afectant també, per exemple, a Tarragona, no? On al Montsià es va restringir la mobilitat, es va confinar a la població. Parlem a voltes, no?, de canvi climàtic. Sí, jo sempre recordo, no?, parlar de la gota freda, que es deia, és un fet que ja no és una cosa puntual, una cosa aïllada que es produeix una volta a l'any. Veiem com estos capítols es van repetint cada volta més i esperem, no?, que no fora així, però alguna cosa haurem de fer, Lídia.
0: Sense cap mena de dubte, haurem de fer alguna cosa amb aquest escenari que tenim, perquè és un escenari que, d'alguna manera, pot donar problemes. Problemes fins i tot als hospitals. Ens envien informació de la Vall d'Hebron. Hi han hagut dificultats puntuals a l'Hospital de la Vall d'Hebron que no han afectat a l'activitat assistencial. En concret, han tingut alguna dificultat a la unitat de cures intensives, nounats, i estan treballant per recuperar normalitat en aquesta àrea de l'hospital. Repetim, unitat de cures intensives, nounats i retreballant per recuperar la normalitat. Aquesta és la situació que hi ha a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Recordin que l'Hospital de Blanes també era un dels afectats i també sabem que alguns hospitals estan ja, d'alguna manera, bé, doncs, reubicant la seva agenda, no? Perquè, com ens deia el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que avui hagin caigut aquests aiguats i que sembli que d'aquí unes hores, esperem, toquem fusta, ja formin part del passat, no vol dir que no hi hagin unes repercussions en la mobilitat, en la normalitat, en la tranquil·litat de la jornada de demà. Així doncs que estarem molt pendents de tot el que pot succeir al llarg de les properes hores. Pendents també i molt, estem veient de fet com està a punt de començar, però no acaba de començar, aquesta compareixença del president Illa per explicar el resultat d'aquesta reunió del GECAT. Protecció Civil explica que a Barcelona hi ha moltes persones que continuen tenint afectacions, clients que s'han quedat sense llum. Barcelona, 3.338 persones, que no és qualsevol cosa. Badalona, 2.703. Santa Coloma de Gramenet, 988. Santa Cristina d'Aro, 1.009. Premià de Mar, 728. I atenció, les Gavarres, unes imatges espectaculars. L'aigua per tot arreu, a les Gavarres, aigua per tot arreu. Feia molts anys que no es veia res així. Estan indicant-nos oients de Ràdio 4 que ens estan explicant quina és la situació. Unes imatges a les Gavarres, Julio, absolutament esgarrifoses.
1: És que, Sílvia, hem de recordar els acumulats que tenim fins a les 10 del matí, i és que són 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, al Maresme. També esta comarca és de les que més s'han vist afectades, amb Mataró, Can Canyelles, amb 253, Mataró també 244, o Cabrils amb 231. Després tindrem a Granollers, que fins a determinada hora del matí estava al capdavant de les precipitacions recollides amb 247,9 litres per metre quadrat, però recordem, no?, a Can Bruix, a la ciutat de Barcelona, 213 litres que s'havien replegat en les últimes 24 hores, unes xifres que són d'autèntic rècord, des de 2002, que era la xifra màxima que es tenia, i ara s'ha superat amb escreix.
0: Sense cap mena de dubte, s'ha superat amb escreix i d'una manera desgraciadament massa, com els diria jo, sobtada, no? Perquè tots estàvem preparats per aquest escenari, els vam preparar ahir, aquest matí des de les 8 estem oferint-los aquest programa en directe. Ja saben que el nostre espai, el Són 4 Dies, comença a les 9, però en realitat hem avançat una hora perquè la ràdio pública d'Estat on destaques a peu d'informació, a peu de neguit, i vostès estan, com no pot ser d'una altra manera, preocupats. Primer perquè tenim dues persones que han mort, desgraciadament. Tordera, una d'elles, un senyor de 75 anys, que li ha caigut un mur al damunt, i a Montornès. I molt pendents també de les persones o la persona, veí o veïna de Premià de Mar, que eren dins d'aquest cotxe, que han trobat el cotxe però l'han trobat buit. Així doncs que el que estem vivint no només és extraordinari, sinó que comença a ser, bé, de fet ja ho és des de fa hores, preocupant i molt desgraciat. Per què? Doncs perquè la línia 1, per exemple, sense servei, entre Catalunya i Marina, els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres, Fabri Puig, cal utilitzar l'andà central per viatjar en direcció Fondo. Línia 3, sense servei entre Zona Universitària i Espanya, entre Catalunya i Lesseps. Línia 9, sud, sense servei entre Prat, Estació i Europa Fira. Línia 9, nord, sense servei entre La Sagrera i Bon Pastor. Cal canviar d'andana a Bon Pastor per continuar fins a Can Zam. Línia 10, nord, sense servei entre Bon Pastor i Llafià. Així doncs que si vostès s'han de moure, doncs és bastant complicat poder-ho fer. A Òrrius, al Maresme, els hi dèiem abans, el Maresme està, en aquesta zona estem parlant d'Òrrius, incomunicat pels aiguats. Té tots els accessos tallats, no s'hi pot entrar ni sortir amb vehicle. Els hi hem dit de fa una estoneta quan ho hem sabut. Mirin, falten exactament, a veure, deixi'm comptar, estimat oïdor de la pública, perquè jo sóc de lletres, 35 segons per arribar al punt just de l'ona del migdia. Sort que en Juli m'ha fet així mal cap, que encara els hagués pogut dir una altra hora que no fos aquesta. Estem fent vida i ràdio al mateix temps. Jo no els explicaré una cosa que no és. Estem fent vida i ràdio al mateix temps. Estem pendents de la compareixença del president Illa, perquè aquesta reunió ja ha acabat, ens ho ha dit el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha sortit de la reunió per atendre'ns. Així doncs, que ara que som a punt de dir que falten 5 segons per la una del migdia... Ara sí, són la una del migdia, són 4 dies, Ràdio 4, recapitulem i fem una última hora. Núria Alcalà, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Els serveis d'emergència continuen treballant per localitzar un home desaparegut a la Riera de Pineda a causa del temporal inèdit de pluges torrencials, que també ha deixat dues morts, un home a Tordera a qui li ha caigut al mur d'un càmping, un altre home ha perdut la vida en un garatge inundat a Montornès del Vallès. A hores d'ara, i pendents d'aquesta actualització de la situació per part de la Generalitat, la preocupació s'ha centrat en el creixement del cabal dels rius. Protecció Civil ha enviat un missatge, és alerta aquest migdia, per informar del desbordament desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Pel que fa al Ridaura, el cabal ha superat els 300 metres cúbics per segon, al nivell més alt en 100 anys. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en declaracions a aquest programa de Ràdio 4.
3: Prendre constància de que és una situació de que no ha acabat, de que no, podem estar també, perquè això passa sovint, en una zona que diem, si no està plovent, però aquest

0: però l'aigua, en canvi, està baixant pel riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en 2 minuts canvia totalment el panorama. Per tant, és una prudència.
1: Protecció Civil ha demanat a la població protegir-se a l'interior d'edificis i, si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors dels immobles. També posem el focus a la crescuda del riu Besòs, que ha arrossegat aquest diumenge un cabal de més de 900 metres cúbics per segon, amb una altura de 3 metres i mig al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. Malgrat les alertes, algunes persones s'han apropat a ponts i rieres per veure aquesta crescuda del riu. Allà hi tenim a la nostra companya, Laura Zurriagà.
2: El parc fluvial del Besòs ha quedat completament anegat. No es distingeix la zona normalment d'esport i esbarjo per als veïns de Santa Coloma, que ens expliquen que aquest és un fenomen extraordinari.
3: Ara ha baixat diversos metres, però bueno, els accessos estan absolutament anegats, vull dir, no es pot entrar al riu. I és impressionant la força, tota la vegetació que es va acumulant en els pilars. La veritat és que és ple de gent això, perquè avui és l'atracció, clar, evidentment.
2: Precisament en aquesta zona s'han registrat més de 930 metres cúbics per segon, una dada històrica que multiplica exponencialment els 20 habituals i que ha motivat les alertes enviades als veïns d'aquesta localitat de Montcada i Reixac, de Sant Adrià del Besòs i també de Barcelona, desaconsellant apropar-se al riu o a subterranis. Ara el cabal ha rebaixat, aquí ja ha sortit el sol i l'avent ha generat moltíssima expectació entre els veïns.
1: Gràcies, Laura. Els bombers han atès un total de 147 avisos entre les 11 i les 12 del migdia, un total de 1.800 des de l'inici del temporal de pluja. Segons Protecció Civil, és previst que la situació millori amb el pas de les hores, però no es descarten precipitacions intenses aquesta tarda, com ha detallat Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció de Protecció Civil.
4: Tot i que aquesta perturbació sembla que a partir de migdia doncs, ja anirà desapareixent cap al mar Mediterrani, els models meteorològics ens indiquen que encara a la tarda hi haurà la possibilitat de nous aiguats a punts de les comarques del nord-est.
5: Passen 3 minuts a l'una del migdia, Ràdio 4 són 4 dies. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Desapareguda, zona de Pineda, que els efectius, els bombers de la Generalitat estan intentant trobar i vocalitzar. No? Per tant, vull començar lamentant les pèrdues humanes i enviant un missatge de condolència als familiars i amics d'aquestes persones. No? El segon missatge que vull traslladar-vos és un missatge d'agraïment al conjunt de tots els serveis públics de Catalunya, naturalment els cossos de protecció civil, d'emergències, bombers, Mossos d'Esquadra, policies locals i tots els serveis de subministrament, Departament de Salut, Departament de Drets Socials, Servei Professionals del Meteocat, el conjunt de tots els professionals de Servei Català de Trànsit, de tots els professionals de la Generalitat, dels ajuntaments i també de les empreses subministradores per la feina que han fet, intensa feina que han fet aquestes darreres hores. I també un agraïment sincer als mitjans de comunicació que han contribuït a donar informació de servei públic útil a la ciutadania amb programes especials i amb connexions en directe, que us asseguro que han sigut de molta utilitat perquè els tècnics, els servidors públics, la consellera en nom del govern, poguessin traslladar a la ciutadania minut a minut quina era l'evolució d'un episodi climatològic excepcional. Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescala, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals, que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs va dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa s'ha assolit una quantitat de pluja acumulada durant aquest episodi de 213 litres per metre quadrat, no? A vegades supera el llindar de 200 litres.
5: Estem escoltant el president Illa amb moltíssima dificultat. Tenim aquí els nostres companys, els

0: Servei tècnic de Ràdio 4, en Jordi Manyes i el nostre company en Pau Robert, intentant solucionar aquest petit entrebanc tècnic, perquè, com poden escoltar, sentim d'una manera molt tènua el president de la Generalitat. Intentem recuperar el so, encara que sigui d'una manera molt baixa, perquè el que està dient el president de la Generalitat és important. Intentem-ho.
1: Doncs, per exemple, a la zona de Granollers, 68 litres en 30 minuts, que és un episodi absolutament d'una intensitat molt elevada, no? Per tant, fenomen que hem patit, molt excepcional, primer cop que es produeix a Catalunya. Quina és la situació ara? Doncs la part més rellevant que els hem de comunicar i que hem avaluat ara a la reunió del CECAT és que la part més important d'aquest episodi ja està marxant de Catalunya. Estem ja, per tant, està sortint pel nord de Catalunya i podríem dir que no podem baixar la guàrdia, però que entrem en una etapa molt diferent de la que hem viscut, sense, insisteixo, baixar la guàrdia. Aquesta nova situació, aquesta nova etapa en la que entrem ara, ens porta a prendre les següents decisions. En primer lloc, a partir de les dues de la tarda, aixecarem les restriccions a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unià, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixin-m'ho dir així, a fer el curiós, a fer el badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No?
0: Episodis de crescuda, ho està explicant d'una manera molt clara el president de la Generalitat, episodis de crescuda que continuen, sentim-lo.
1: Els ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui, vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte l'Avi del Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Vall del Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No? Pel que fa referència als serveis, estem en una fase de recuperació dels serveis, serveis de tot tipus, serveis viaris, serveis ferroviaris, serveis de transport aeri també, s'estan recuperant i es aniran recuperant progressivament durant el dia d'avui. Facin-se vostès càrrec de que hi ha hagut afectacions

molt importants. A les carreteres s'estan recuperant la C60, s'estan recuperant alguns accessos a l'AP7, tot i que ja estava l'AP7 plenament operativa, s'està recuperant també una part de la carretera de la via B10. Moltes carreteres interiors tenen problemes de caiguda d'arbres o d'esllavissaments que ens porten a recomanar als ciutadans que tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. És a dir, no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació. El mateix amb la xarxa ferroviària, l'alta velocitat fins a Barcelona, Barcelona-Madrid està operativa des de les 12 d'aquest migdia. De Barcelona a Figueres s'està treballant per recuperar-lo el més aviat possible i la xarxa de Rodalies s'estan fent les oportunes marxes d'exploració de la xarxa per poder-la també progressivament posar-la en funcionament, sempre primant els criteris de seguretat. L'objectiu, lògicament, és que demà al matí, demà dilluns al matí, aquesta xarxa estigui operativa. Aniran tenint vostès informació als webs oficials, on es anirà traslladant com a mesura que va passant el dia es poden anar recuperant aquests serveis, no? En quant als aeroports, hi ha hagut una suspensió important de vols a l'aeroport de Barcelona per raons de la climatologia. Això ha provocat, sobretot a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, una acumulació important de gent, de passatgers, que no poden sortir, i també s'han desplegat els serveis, tant de seguretat com d'assistència, per poder donar l'atenció adequada a aquests passatgers, no? Ha concorregut també una circumstància, que és que molts dels treballadors que, en fi, fan les feines de control, de vigilància, de seguretat, per poder permetre l'embarcament d'aquests passatgers, però s'han incorporat més tard a la feina degut a les incidències que hi ha hagut de circulació, i per tant també això ha dificultat la plena operativitat d'aquests serveis. No? El mateix a una escala diferent amb l'aeroport de Girona i el mateix també amb l'estació de Sants. Vull destacar especialment la coordinació que hi ha hagut amb els policies locals en tot aquest episodi, que ha sigut molt important. Ha assenyalat la comissària dels Mossos d'Esquadra que hi ha hagut una col·laboració molt positiva i molt fructífera, tant pel que fa referència a la vigilància de les lleres com pel que fa referència al monitoratge i control de l'estat de la xarxa viària, i també reforçant, diguem-ne, l'atenció que on ha caigut en els punts crítics, no? Per tant, també vull subratllar aquesta col·laboració, la vull agrair i em vull deixar públic testimoni, no? Per tant, aeroports, xarxa viària, xarxa ferroviària. Pel que fa referència a les telecomunicacions, pràcticament el 95% de les comunicacions estan operatives, però efectivament hi ha alguns llocs on no, algunes antenes concretament que no estan encara operatives, i també s'està en contacte amb les diferents companyies perquè ho resolguin el més aviat possible. I el mateix pel que fa referència al subministrament elèctric. S'està treballant per recuperar-lo el més aviat possible. Altre tipus d'incidències en quant a serveis públics. Hi ha hagut algunes afectacions a instal·lacions sanitàries. Les tres més rellevants són els hospitals Vall d'Hebron, Hospital de Blanes i Hospital de Granollers. L'Hospital de Vall d'Hebron amb dos bocs de la zona de neonats i de la zona de coronàries, que s'està treballant per poder-ho operativitzar al màxim, el més aviat possible. Hi ha l'Hospital de Blanes i l'Hospital de Granollers amb afectacions d'inundació a les plantes de soterrani i a les plantes baixes. S'està treballant en tots casos per donar servei a altres llocs i per tenir el més aviat possible operatives aquestes tres instal·lacions sanitàries. Hi ha hagut també altres afectacions a centres d'atenció primària que s'estan també recuperant. Pel que fa referència a les residències, hi ha hagut un trasllat de 21 persones en una residència a Sant Adrià del Besòs, estan totes reubicades, i hi ha hagut afectacions a d'altres residències, concretament a la residència Pont Florida de Barcelona. Hi ha hagut també una terrassa que s'ha hagut de desaiguar i ha provocat, diguem-ne, no el trasllat dels usuaris, però sí una necessitat d'assistència, de reforçar, per fi, no estaven operatius els ascensors, per poder, diguem-ne, sobreposar-se a una circumstància sobrevinguda, i s'està intentant recuperar el més aviat possible la normalitat. El mateix a residències de Malgrat de Mar, Terrassa, Mataró, el Far d'Empordà, o en un altre centre també d'atenció a Dosrius o Canyamàs. En fi, però hi ha una recuperació progressiva d'aquests serveis. Hi ha hagut, com és lògic, doncs un volum important de trucades al 112, més de 7.000 trucades. Hi ha hagut serveis també importants per part del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM, 237 actuacions. Hi ha hagut també 144 operacions de salvament dels bombers. En fi, tots aquests serveis han funcionat, deixi'm-ho dir així, pràcticament com un rellotge. S'ha pogut donar resposta a un, insisteixo, a un episodi climatològic. Ho dic per aquells que encara tinguin dubtes

0: Catalans, intentem-ho.
1: Per anar a recuperar la normalitat progressivament. No, però no baixem la guàrdia, sobretot, insisteixo, de Barcelona cap al nord, litoral i prelitoral, demano que s'estigui molt atent als avisos i al seguiment que en farem des de la Protecció Civil, des del Metrocat, per anar avisant d'aquestes aiguats torrencials dispersos que ben segur hi haurà aquesta tarda, amb un episodi ja, una etapa diferent, però encara amb un nivell de perillositat. Per què perillositat? Doncs perquè si els rius van amb cabals de períodes de retorn de 10 anys, o fins i tot algun de 100 anys, i torna a haver-hi un aiguat torrencial, doncs mai més hem dit que vol sobrebullar. I podem tenir acumulacions importants i podem tenir, en fi, episodis hidrològicament complicats en alguns rius. No? Per tant, demano molta prudència a tothom i acabo agraint la feina que s'ha fet. A la tarda, a 7:45, farem un nou CECAT i tindran vostès l'oportuna informació amb posterioritat a la celebració. Estic a la seva disposició.
2: Si preguntes.
0: Bé, en aquests moments ha començat ja el torn de preguntes pel president de la Generalitat, que ha fet un discurs, bé, una explicació de tota la resolució, no només del que pot passar a partir d'ara, sinó sobretot aquest agraïment als mitjans de seguretat, a tots aquells que formen part d'emergències que han fet la feina que havien de fer, i el que queda encara, Julio, a veritat, queda encara molt.
3: Encara queda molt, ha comentat, no, ha lamentat les dues pèrdues humanes que s'han produït i, com tu bé deies, no, ha agraït a tots els professionals, tant de la Generalitat, dels ajuntaments, com també, com no, dels mitjans de comunicació per donar informació i mantindre a tota la ciutadania al corrent del que estava passant. És un episodi el que hem viscut climatològic excepcional, és l'adjectiu que s'ha comentat en diverses ocasions, excepcionalitat del que estem vivint en aquestes últimes hores, i destacava, no, que es va a llevar les mesures, només quedaran en dues comarques, com és l'Alt i Baix Empordà, amb les restriccions que es preveu que es puguen alçar a partir de les 9 de la nit, però de moment només quedarien aquestes dues comarques a partir de les 2 en aquesta situació, que podem dir, de limitacions a l'hora de mobilitat, i que esta vesprada, no, la situació es complicarà des de Barcelona cap al nord, que es podrien produir estos aiguats torrencials dispersos, i ha comentat, no, que plou sobre mullat, que plou sobre banyat, així que no podem abaixar la guàrdia, especialment, com deien, en esta franja de territori que va des de Barcelona cap al nord. Ha destacat la bona resposta a un episodi que feia molt de temps que no es vivia a Catalunya.
0: Doncs feia molt i molt de temps, recordin allò que els estem explicant des de les 8 en punt, 5 minuts abans de l'hora que els hi deia, a les 8 en punt ha estat quan hem començat el Són 4 dies, no? Aquest episodi excepcional, en Barcelona i el seu entorn han viscut el dia més plujós dels últims 20 anys, més enllà de la gran quantitat d'aigua caiguda, tot el que està relacionat amb aquest episodi ha estat difícil d'entomar. Tornem a escoltar el president de la Generalitat.
1: S'estan fent les inspeccions, s'està veient. Ara, jo hi diria que l'objectiu amb què s'està treballant, i en principi tota la informació ens apunta que demà podem començar el dia amb una normalitat, a reserva del que passi aquesta tarda. La setmana que ve serà una setmana de sol? No. Ens està dient des del Metrocat que serà una setmana on seguirà un temps ja més propi de la tardor, però també de pluja. I anirem veient, quan és la pròpia setmana, i anirem donant la informació, diguem-ne, de quina dimensió tenen aquestes pluges. No es preveu un fenomen com aquest que hem patit ara, però no serà una setmana de sol. Ho dic perquè ha plogut molt en alguns territoris, i per tant la acumulació, com vostès saben, ens fa sempre ser molt prudents, perquè doncs, pot provocar que en alguns serveis doncs, hi hagi alteracions per esllavissades, perquè et cau un arbre, perquè, en fi, el que ja coneixem. No? Missatge. En principi, demà, normalitat recuperada, i si hi hagués alguna incidència, la donaríem a conèixer.
0: Si hi hagués alguna incidència, es donaria a conèixer. Aquesta ha estat la frase que ens ha enviat des d'aquesta compareixença que ha fet el president Illa, el president de la Generalitat de Catalunya. El que havia de dir el president Illa és tot allò que té a veure amb el que passarà a partir d'ara, i hem d'estar pendents no només d'aquesta jornada 4 d'octubre del 2026, que encara no ha acabat, hem d'estar també molt pendents del que succeirà demà, perquè el president de la

0: La Generalitat ens ho ha explicat, ens ha dit que efectivament aquesta setmana no serà una setmana fàcil, serà una setmana complicada, serà una setmana en la que, bé, no hi haurà aquests aiguats tan importants, però bé, el que passarà és que entrarem directes a la tardor, allò que dèiem, permeti'm, estimat oïdor de la pública, una petita clocada d'ull, no? Allò que dèiem de que estàvem esgotats de la calor, de la humitat, de la xafogor, doncs bé, no hi ha extrems, ho deia el president Illa, no? Estem vivint aquest canvi climàtic absolutament implacable, no? I aquest canvi climàtic fa que la setmana vinent pugui ser una setmana vinent complicada des d'un punt de vista climatològic. No arribarà el que estem vivint aquí, aquest avís vermell, que no només passa, atenció, per Catalunya, sinó que, com els deia, està passant per Biscaia, per Extremadura, els hi parlàvem abans de Càceres i de Badajoz, i també ha passat per altres zones de l'estat espanyol, com Astúries, però que ha fet que aquí a Catalunya haguem de, desgraciadament, lamentar la mort de dues persones. Un senyor a Tordera i un ciutadà a Montornès. Estem molt pendents de què és el que ha passat amb les persones o la persona que anaven dins aquest cotxe de Pineda de Mar, que s'han trobat a la Riera i que no hi havia ningú dins. Ens queden molt pocs minuts, 7 minuts de programa. A partir de 2:15 del migdia es queden amb l'informatiu migdia d'aquesta casa de Ràdio 4. Però abans, Julio Leal, que és aquell que deia allò de no news, good news, doncs escolti'm, ell que no li agrada portar males notícies. Avui ell, des del centre de dades, ha estat el que ha recopilat tota la informació i els asseguro que no ha estat una tasca fàcil perquè n'hi havia moltíssima i n'hi ha moltíssima encara. Així doncs, que gairebé última connexió amb el centre de dades. Julio, què ens dius?
1: Hem de parlar d'una fase de recuperació, tal com explicava el president Illa, una fase de recuperació dels serveis del transport aeri i ferroviari que al llarg de la jornada anirà a poc restablint-se. No és dia per a sortir de casa, ha dit, no és dia per a fer excursions. També podem dir que l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està restablerta des de les 12 i que s'està treballant en recuperar també aquesta alta velocitat amb Figueres. Estan primant criteris de seguretat a les xarxes ferroviàries. També als aeroports hi ha cancel·lacions, més d'un centenar a l'aeroport del Prat de Barcelona. També s'han vist afectats els aeroports de Salou, també a Girona i l'estació de Sants, que, com bé ens han comentat les nostres companyes, s'han vist treballadors que no han pogut arribar a la seva hora a la feina, i això també ha provocat, no, que als aeroports, per exemple, no es poguera treballar de forma normal. Un 95% de les comunicacions ja estan operatives, i també ha parlat d'incidències als hospitals de la Vall d'Hebron, a Granollers i a Blanes, que s'han vist afectats. I també es parlava de la situació d'una residència a Sant Adrià del Besòs, on 21 persones han hagut de ser traslladades. Així que aquestes serien les dades més importants que podem contar, no?, del que ha dit fa no res el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que anirà a visitar aquesta tarda algunes zones afectades, com per exemple Montornès, Granollers i La Roca. Aquestes són les 3 zones afectades del país que el president Illa a partir de 4:45 visitarà. Normalitat recuperada a la Vall d'Hebron, a la planta de Nounats. Aquesta és una bona notícia, és una molt bona notícia. Perquè patíem, doncs no cal patir, perquè, bé, cal patir per altres coses, òbviament, però no per aquesta. De moment, a Vall d'Hebron, a la planta de Nounats, recuperada la normalitat. Falten 4 minuts per arribar al punt just de 2:15 del migdia. Mirin, el més apassionant de la nostra feina no només és ser-hi quan toca, no només és ser-hi de la manera que nosaltres entenem el periodisme, des del rigor, la sobrietat, l'entrega, la generositat, la vocació i les ganes d'explicar el que succeeix, sinó que tot plegat és viure, si m'ho permeten, en una perenne muntanya russa, no només informativa, sinó també emocional. Nosaltres a aquesta hora havíem d'estar tornant de Tarragona, perquè ho teníem tot preparat per presentar-los i per oferir-los un programa especial que ens feia moltíssima il·lusió. El 30è aniversari del concurs de colles castelleres. Ho teníem tot preparat per ser allà, per entrevistar les colles que venen de fora de Catalunya, colles que, bé, formen part de, bé, persones que els hi agraden les colles i que, a més,

es preparen moltíssim per poder oferir aquesta imatge tan bonica i tan nostrada de la nostra cultura i que són d'altres zones. Volíem parlar amb colles castelleres de Noruega, amb colles castelleres xilenes. Teníem pactada l'entrevista amb l'alcalde de Tarragona, que afortunadament l'hem pogut recuperar, i també amb el president del jurat. Però, malgrat, atenció, aquest concurs es celebrarà igual a partir de les 4 de la tarda, ens hem quedat aquí a Roc Boronat i hem fet el que havíem de fer. Hem fet el que havíem de fer, perquè fer-ho significa tenir la sensació de que aquesta casa, des de fa 5 dècades, des de fa 50 anys, està fent l'únic que pot fer Ràdio 4, que és informar. A mi m'agradaria donar les gràcies de cor a totes les persones que des de fa 24 hores estem sense gairebé dormir i, sobretot, intentant explicar tot el que succeeix perquè vostès hagin escoltat aquest meravellós espectacle informatiu que és la vida en directe a través de la ràdio. Gràcies per la confiança a David Figueira, a Sònia Urbano i a Rosa de Diego. Gràcies al magnífic equip dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies a l'equip de Són 4 Dies, que són incansables, inesgotables, inabarcables i absolutament meravellosos. Gràcies a Mònica Pavón, gràcies a Luis Mendizábal, gràcies a Julio Leal, que ha estat al centre de dades explicant-los tot el que estava passant, gràcies a Jordi Manyes, el nostre company de control central, i gràcies a Pau Robert, amb el que m'he passat moltes nits de la meva vida, i ara ens passem els matins del cap de setmana plegats. Ens anarem amb una mica de música, mirin, escoltin.

Diu Neil Young, deixem les pregàries per un altre dia, deixem que la pluja continuï caient, esperem que no cugim, caigui amb la mateixa virulència. Beat Rain, així ens n'anem. Arriba ara Maria Gómez i els nostres companys de serveis informatius. Gràcies, equip. Gràcies, Ràdio 4. S'han de cuidar. Adéu-siau, fins dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia, almenys 2 morts i un desaparegut a causa de les fortes pluges que han caigut en les darreres hores al litoral català, concentrat sobretot a la demarcació de Barcelona. Una de les víctimes a Tordera, al Maresme, en cedir un mur a l'interior d'un càmping. L'altra, també un home que els bombers han trobat dins un garatge inundat a Montornès del Vallès. La persona desapareguda es busca a la riera de la Pineda, ara mateix amb un dispositiu de cerca de 9 dotacions de bombers. Són les conseqüències més greus que es coneixen a hores d'ara d'aquesta pertorbació formada al Mediterrani, que ha deixat pluges torrencials concentrades en molt poc espai, deixant registres superiors als 240 litres per metre quadrat al Maresme o als 200 litres per metre quadrat a la capital catalana. Un fenomen meteorològic excepcional que ha causat estralls no només a Barcelona, també a l'àrea metropolitana.
2: Se sentia molt de soroll a dins del garatge i imaginem que era tota la llenya que teníem aquí guardada que anava flotant. Ja hem pensat, el cotxe un desastre, però és que la dimensió del que hi ha, tot ho haurem de llançar.
3: Jo he nascut aquí. Tant com aquest cop, no. Una vegada sí que també va passar, però aquí no hi havia paret mitgera, hi havia una paret de filat.
4: Perquè no és la primera vegada que ens passa, no?, que se'ns ofega tot aquí dintre. I la nit, pues, intensíssima a casa, perquè estàs esperant, aviam, quan arribis que et trobes.
0: Feina ingent dels bombers durant tota la nit. Han rebut més de 1.000 avisos relacionats amb aquest episodi violent i el telèfon d'emergències ha rebut més de 7.000 trucades, prop de la meitat al barcelonès. També hi ha més de 17.000 persones sense subministrament elèctric. S'aixequen totes les restriccions, excepte a l'Alt i al Baix Empordà, que s'allarguen com a mínim fins les

0: 9 de la nit. A mig matí també s'han aixecat les limitacions en una dotzena d'elles, tot i que el govern continua demanant prudència i evitar apropar-se a lleres de rius i zones inundables. Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. Si no és dia per sortir a fer excursions. És dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació.
0: Recorrerem casa nostra per copsar de primera mà quina és la situació en aquests moments d'un episodi meteorològic excepcional en aquest punt. Ampliem la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aimet, Jordi Urios, bona tarda.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació tendirà a estabilitzar-se a Catalunya amb les pluges remetent de sud a nord. A les zones més afectades per les pluges, a Barcelona i Girona, pot continuar plovent durant les pròximes hores, però s'espera que amb menys força. La situació, això sí, pot seguir molt complicada a l'Empordà, on no es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari fins les 3 de la matinada per acumulats que poden assolir els 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o inclús superar-los. Molta atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a tot Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, on també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al prelitoral. Les pluges no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però molta precaució a Barcelona i Girona per les possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 graus a Girona. És una informació d'Aemet.
0: Afectacions en la mobilitat, incidències a l'aeroport, només circulen 3 línies de Rodalies i Sants, caòtic a hores d'ara, sobretot pel que fa a l'alta velocitat. Laura Monill, endavant.
3: Sí, bona tarda. A aquesta hora els centenars de viatgers que són a l'estació de Sants estan molt pendents de les pantalles i de qualsevol informació que pugui arribar per megafonia, perquè tot just han començat a sortir a comptagotes els primers trens d'alta velocitat amb gairebé una hora de retard segons la previsió. Pel que fa a Rodalies, fonts de Renfe a Ràdio 4 han explicat que s'està explorant l'estat de la via i la infraestructura amb trens buits per comprovar que no hi hagi branques o altres obstacles. A partir de les 2 del migdia és previst que comencin a recuperar el servei, però no poden assegurar l'hora exacta perquè tot depèn de la seguretat de la circulació.
0: Gràcies, Laura, i tornem en uns minuts. Carreteres tallades també per inundacions i acumulació d'aigua a les vies. Mireia Camat, Servei Català de Trànsit, última hora.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha més d'una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carril tallat a Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això alenteix la marxa en aquest tram. A l'AP7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista a Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. A la C352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. A més, la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la GI552 s'ha tallat la calçada Riells i Via Brea per inundacions. Pel mateix motiu s'ha tallat la GI682 a Blanes. A la GI681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada entre Palafolls i Tordera entre Santa Susana i Malgrat de Mar per inundacions. A la GI600 s'ha tallat la calçada Tordera per inundacions. La C65 també està tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Amb l'equip d'informatius d'aquesta casa, Pau Robert a les vies de so i Jordi Manyes a Control Central, comencem.
5: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: El pitjor d'aquest fenomen meteorològic excepcional ja ha passat, diu el president Salvador Illa, però no es pot abaixar la guàrdia. Joaquín Calvente.
6: Aquest episodi extraordinari de tempestes que ha colpejat Catalunya deixa 2 morts i un desaparegut. Una víctima a Tordera, un home de 75 anys que ha mort en caure'l un mur en un càmping. Una altra víctima a Montornès del Vallès, ha mort en un garatge privat que s'havia negat i continua a la cerca d'una persona que ha caigut a la riera de Pineda. A poc a poc, Catalunya, això sí, anirà a recuperar la normalitat. Serveis, comunicacions, a partir de les 2 de la tarda s'aixequen la restricció en totes les comarques afectades pel temporal, tret de l'Alt i el Baix Empordà, que es mantindrà tindran fins a les 9 de la nit. Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
6: Es mantenen les restriccions a la mobilitat per les pluges que continuaran i especial atenció també a rius i rieres.

0: per l'augment del cabal de tota l'aigua caiguda. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Passa sovint en una zona que diem que no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant per riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en 2 minuts canvia totalment el panorama. Per tant, és una prudència.
0: Les intenses pluges han deixat més de 250 litres en alguns punts en unes tempestes amb característiques tropicals. Per a Sara Isarroca, directora del Meteocat.
2: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 7.000 trucades, els bombers han rebut 1.700 avisos i el sistema d'emergències mèdiques ha rebut més de 200 alertes. Del total s'han fet 51 trasllats a centres hospitalaris i 3 hospitals s'han vist afectats pels aiguats, Vall d'Hebron, Granollers i Blanes.
3: És la fotografia general que comencem a desgranar. Ho fem a Girona perquè preocupa la crescuda dels rius després de les importants acumulacions d'aigua que han caigut aquest matí en alguns punts de les comarques del Baix Empordà i de la Selva. La mirada ara està posada, Gemma Esteve, en els rius Ridaura i Daró.
4: És la força amb la que baixa el Ridaura al Baix Empordà que ha arribat a superar els 300 metres cúbics per segon, un llindar preocupant, tot i que ja ha baixat lleugerament. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Maurici Jiménez, demana que ningú s'acosti a la llera.
5: Ens preocupa que hi ha molta gent apropant-se a la llera del riu, com a nivell de curiositat. Hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que, en cap cas, intenti travessar una zona on hi ha aigua.
4: L'altre riu que preocupa és el Daró, el seu pas per la Bisbal. I és que el Baix Empordà, amb 74 sortides dels bombers i la Selva, amb 200, és on més ha plogut. En punts com Castell, Platja d'Aro, s'han arribat a acumular 170 litres per metre quadrat. A Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar, la pluja ha deixat trams de carrers inundats i arbres caiguts. També a Blanes, on l'aigua ha entrat a la planta baixa de l'hospital i els usuaris han hagut de ser desallotjats. El temporal ha causat 35 incidències a la xarxa elèctrica de les comarques gironines i ha deixat més de 1.700 clients sense llum. Els municipis més afectats són Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar, que concentren gairebé el 97% de les incidències. La part forta del temporal ja és al mar. Per aquesta tarda, Protecció Civil mantindrà les restriccions de mobilitat a l'Alt i al Baix Empordà.
3: Un és alert que també ha sonat aquest matí a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona per l'augment del cabal del riu Besòs fins a 900 metres cúbics per segon. Una situació a Laura Zurriaga que, com pots observar, s'ha anat rebaixant, però pel que t'han pogut explicar alguns veïns de Santa Coloma de Gramenet, una imatge mai vista. Bon dia.
6: Bon dia, sí, exactament una situació que ha generat alguns moments d'angoixa a alguns veïns durant la nit, però ara amb el cabal més baix molts s'han apropat a veure el parc fluvial que està completament anegat i tancat. Una imatge, diuen, insòlita, els escoltem.
7: Sí que ha estat tota la nit plovent, vale? No ha sigut una intensitat brutal com la darrera setmana, però es podia arribar a tenir desgràcies, òbviament.
8: Hem anat al riu aquest matí i estava, bueno, quasi desbordant, no? I ara ha baixat una mica, sembla, però sí que la força baixa molt fort, el riu.
6: Aquí, a Santa Coloma, s'han registrat més de 930 metres cúbics per segon, una dada històrica que multiplica 200 vegades l'habitual i que ha motivat les alerts a les 4 localitats veïnes, desaconsellant apropar-se al Besòs, però també aixoplugar-se en plantes superiors en cas de desbordament. Preocupa especialment la zona de la desembocadura del riu. Aquest fenomen inusual, com dèiem, ha generat expectació, però les autoritats insisteixen en no abaixar la guàrdia.
3: I a Barcelona també hem de parlar d'aquestes acumulacions històriques d'aigua, 200 litres per metre quadrat. Preocupa l'estat de les escoles. Aquest vespre es reavaluaran les infraestructures per decidir si totes podran obrir demà o no. Inundacions també a la Vall d'Hebron i abonats encara sense llum. Maria Huguet.
9: Sí, dels més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a tota Catalunya, el municipi més afectat és Barcelona. Més de 3.000 clients afectats a diversos barris com Horta, Nou Barri, Ciutat Vella, Sarrià, Sants i Gràcia. S'està treballant per restablir el servei al més aviat possible. D'altra banda, encara pel que fa a les afectacions a la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que s'està revisant l'estat dels parcs i jardins, que no obriran en principi fins demà. I també les escoles, per saber si demà podran funcionar amb normalitat.
10: El que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies.
9: Afectacions també a instal·lacions sanitàries

0: Com deies, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, dos blocs de la zona de neonats i de coronària s'han vist afectats pels aiguats. A les 8 del vespre, l'Ajuntament també informarà de l'estat dels hospitals i dels centres d'atenció primària.
1: Un altre punt de Barcelona que també centra l'atenció a hores d'ara és l'estació de Sants. El servei de Rodalies, suprimit gairebé en la seva totalitat des de les 8 del vespre d'aquest dissabte. Només tres línies s'han mantingut en funcionament, l'RL3 i l'RL4 Lleida, i també l'R16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infants. Des de Sants, Laura Monill, ens deies que encara la situació és caòtica. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí. Això sí, ara mateix l'ambient que es respira a l'estació de Sants és menys dens que fa unes hores, ja que la represa de l'alta velocitat ha permès descongestionar una miqueta el vestíbul. Amb tot, de moment surten pocs trens i continuen registrant-se moltes demores i hi ha molta incertesa entre els viatgers que no saben si finalment es cancel·larà el seu tren.
3: Hemos preguntado y nos ha dicho un chico que suspender no se va a suspender, pero que no se sabe ahora a la hora que se saldrá. Pero luego miras en la aplicación de Renfe y ponen cancelando, cancelados. Entonces ya no sé si es cancelado de por la noche.
4: Venimos de Tailandia, que llevamos 24 horas casi con vuelos, con escalas y todo, y no queríamos perder más tiempo. Pero hemos venido aquí y nos hemos encontrado también el percal que había aquí.
2: Pel que fa a Rodalies, desenes de persones esperen que es reobri ara a les 2, d'aquí menys a mitja hora. Tot i així, des de Renfe han detallat que no es pot garantir l'hora exacta de la represa del servei perquè s'estan realitzant les comprovacions de seguretat al traçat ferroviari.
1: Gràcies, Laura. Un avís vermell que ha obligat a posposar la segona jornada del 30è concurs de Castells de Tarragona a la Tarraco Arena. Precisament els marrecs de Salt, els guanyadors del concurs de Castells d'aquest dissabte a la tarda, han hagut de passar la nit al Palau de Congressos de Tarragona perquè no han pogut tornar a casa. L'ordre de confinament emesa per les 8 del vespre i el fet que el concurs s'allargués més enllà d'aquesta hora ha obert també, Judit, el debat polític.
5: Els comuns tarragonins ja han demanat explicacions al govern municipal i a Interior. Exigeixen que una administració pública, diuen, ha de ser la primera a complir les normes de seguretat. Jordi Collado és portaveu dels comuns a l'Ajuntament de Tarragona.
6: Quarts de 9, de 10 de la nit encara estava l'activitat funcionant amb centenars i jo diria milers de persones a la TAP i per tant no es pot entendre aquesta manera d'actuar. No sé com l'explicarem a la gent la propera vegada que arribi un alert que han de seguir les instruccions.
5: L'alcalde, el socialista Rubén Viñuales, es defensa als micròfons de Ràdio 4.
7: Això també és una fita que és cada dos anys. Òbviament hi ha moltes il·lusions, molt d'esforç ficat per totes les colles.
5: I mentrestant, l'organització de la 30a edició del concurs de Castells ja ho té tot a punt per a reprendre aquesta tarda amb les colles més grans. Això sí, amb alguns canvis. Esther Roca és la directora.
8: El que sí que farem, com vam fer ahir, una mica per poder agilitzar més al màxim el temps, és que no acabarem amb plats de comiat i no farem l'entrega de trofeus. Buscarem un dia d'aquí un mes o quan sigui per fer un acte molt xulo i reconèixer els premiats d'aquest concurs de Castells.
5: Recorda, Roca, que en els 100 anys d'història del concurs de Castells no s'havia viscut mai una situació com aquesta, és a dir, que dins la plaça Tarraco Arena, que es pot tancar, la pluja no afectés el concurs, però sí tot el que envolta la infraestructura i les dificultats de mobilitat.
1: No ha plogut amb intensitat aquestes darreres hores, però sí divendres al matí a l'Ebre encara miren de refer-se. S'han netejat els carrers, però queden infraestructures importants, com per exemple arreglar camins que necessiten els pagesos perquè, Judit, són en plena collita de l'oliva i els cítrics.
5: A Santa Bàrbara, els voluntaris de Protecció Civil i un grup d'una vintena de joves han treballat fort per treure el fang del poble. Queda ara, però, refer mobiliari urbà malmès. A Mas de Barberans també els carrers estan nets, però preocupen els camins rurals que han quedat molt afectats. Els pagesos d'Ulldecona també miren cap als accessos malmesos de les seves finques agrícoles. Avui, diumenge, encara hi ha camps amb aigua. És el cas de les 900 oliveres d'en Joan Serra.
9: La collita ja està perduda, perquè les olives, degut a l'excés d'humitat, se cauran totes i se podriran.
5: A tot plegat s'hi suma que pedres, sorra i trossos d'asfalt han taponat sèquies de la comunitat de regants que pateixen per recuperar el subministrament d'aigua a les granges de la zona. Les tasques d'extracció podrien començar dilluns si les condicions climàtiques ho permeten. Altres ulls miren cap al delta de l'Ebre. De nou, les intenses pluges l'han erosionat molt i han fet més gran encara la seva regressió. Maria Teresa Solsona és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
10: El temporal de llevant això és la mar puja i cada vegada el que és el litoral del delta pues està més dèbil.
5: Mentrestant, els equips de manteniment de carreteres treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
1: En aquest punt, precisament, volem

0: recopilar, perquè inicialment es parlava que aquest episodi podria ser un mini-huracà o medicà, però finalment el concepte meteorològic ha estat un altre, un sistema convectiu de mesoescala alimentat bàsicament per les altes temperatures de l'aigua del mar. Joana Cendra.
1: El sistema convectiu de mesoescala és un grup organitzat de tempestes elèctriques que actuen agrupades com si fossin una gran entitat. Es formen al mar i van acompanyades d'una gran inestabilitat gràcies a les altes temperatures del Mediterrani. Sergi Loras, meteoròleg de RTV Catalunya, al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Va alimentada o està alimentada pel contrast de temperatura entre l'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera i una aigua del mar a uns 26 graus. Penseu que això és uns 2 o 3 graus per sobre de l'habitual. Però aquí hem d'afegir un altre gradient, que és l'aportació d'humitat associada a aquest vent de component humit que bufa i ha anat bufant durant aquestes últimes hores i que ha alimentat totes aquestes tempestes.
1: 288 litres a Vilassar de Mar, 254 a Mataró, 250 a Granollers o 213 a les Corts de Barcelona. Quantitats mai vistes fins ara, fruit del canvi climàtic.
2: És conseqüència directa de l'emergència climàtica que patim i, per tant, d'un mar Mediterrani molt càlid, conseqüència d'un estiu que ha estat de rècord, l'estiu més càlid de la història.
1: I és que l'escalfor del Mediterrani és combustible per a aquests fenòmens que no són nous i que, diu Loras, anirem veient més sovint a casa nostra.
0: I desafiant la pluja es manté l'acampada de Plaça Catalunya vinculada a la lluita per un habitatge digne i que va començar a agafar forma aquest dimarts. Tendes malmeses després de les fortes pluges, però els activistes persisteixen i no tenen voluntat de marxar. La Kiara és una de les portaveus.
3: De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas.
0: Des del sindicat de llogateres instaven els acampats a seguir les recomanacions de protecció civil, però inamovibles continuen instal·lats a la plaça. Recordem que aquest dissabte a la tarda estava prevista la manifestació unitària per demanar un habitatge digne, un dret bàsic, i per recordar l'Olga i el Javier, dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat afectats per ordres de desnonament i que es van suïcidar en els darrers dies. La mobilització serà demà dilluns a les 7 de la tarda. Immersos de ple en l'any Gaudí, l'arquitecte serà protagonista de rutes i tallers i, a més, té un musical en marxa, un espectacle de gran format, en català i per a tots els públics, que construeix la seva història a partir de la seva infantesa. El nen Anton, malalt però curiós i observador, que va establir la base de la seva genialitat universal. Així es presenta el musical Gaudí, el despertar del geni, que farà estada al Poliorama a partir del 15 de novembre. Ens l'avança l'Agnès Batlle.
4: M'agradaria llevar-me del llit tot sol, sense cap ajuda. M'imagino posant primer un peu i després l'altre, per caminar.
5: A l'escola és vist com un nen rarot. Pateix burles i menyspreu. El reumatisme als peus l'impedeix sovint anar a l'escola, però l'ofici familiar, la passió pel dibuix i el contacte amb la natura són el seu refugi i salvament. Música en directe i escenografia de gran format reflecteixen l'univers gaudinià amb nou intèrprets, entre ells Estela Aparicio, que interpreta el petit Anton, Irene Jodar, Albert Triola o Natàlia Revilla, amb la veu en off de Lluís Soler encarnant el vell Antoni Gaudí.
6: D'on neix aquest talent?
5: La direcció és de Cristina Estarellas.
7: Parlem d'un nen que se sent diferent i que acaba descobrint que precisament aquesta manera diferent de mirar el món serà el seu gran talent.
5: Basat en fets reals, el despertar del geni proposa una mirada als primers anys de vida de l'arquitecte a través de música de diferents estils.
7: Nosaltres diem que l'espectacle és un trencadís sonor, perquè així com Gaudí combinava formes, materials i colors, nosaltres combinem estils musicals molt diferents dins d'una mateixa partitura.
5: Un any Gaudí que ja té musical propi, que s'estarà al Poliorama fins al 24 de gener.
6: Des que vaig marxar, ara fa 100 anys, s'ha escrit molt sobre la meva obra.
0: I quan falten 9 minuts per les 2 del migdia, és moment de l'actualitat esportiva. Josep Capel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Amb un món de l'esport que també s'ha vist afectat per les restriccions de les últimes hores provocades per aquest temporal i els forts aiguats a bona part de Catalunya, comencem el repàs.
8: Recordant l'anul·lació de les competicions esportives fins a les 2 de la tarda d'avui a les comarques afectades, la gran majoria d'esdeveniments suspesos i ajornats ja tenen data perquè es puguin disputar, tot i que no tots. A la segona divisió de futbol, per exemple, el Sabadell-Andorra d'ahir a la tarda es jugarà aquesta nit a partir de les 9 a la Nova Creu Alta. La primera ref, el Sant Andreu Antequera, serà aquesta tarda, 6:15 a Can Dragó. A la Copa del Rei, suspès el partit de tornada a l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa per la impossibilitat dels balears

0: ha viatjat a temps, encara sense data concreta per disputar el partit. El duel d'anada, recordem, el van guanyar els catalans per 1-5. El clàssic de la Lliga Femenina Barça-Real Madrid al Camp Nou s'endarrereix 2 hores i passa de les 5 a les 7 de la tarda. El partit de bàsquet a la Lliga CB Joventut Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, es disputarà finalment el 14 d'aquest mes a les 8 del vespre. D'aquesta tarda, el Baskonia-Girona s'endarrereix 1 hora i es jugarà finalment a les 7. I aquest mateix matí també s'ha ajornat el partit de la Lliga Nacional de Futbol Sala Noia-Barça per la impossibilitat dels blaugrana de desplaçar-se a Galícia.
1: Però sí que es poden disputar competicions i partits en presència catalana amb equips que juguen fora de Catalunya, alguns en aquest moment.
0: Per exemple, la primera ref a punt de finalitzar, jornada 6, Múrcia 2, Nàstic 0. I en bàsquet a la Lliga ACB, últim minut ja de la jornada 2, el Lleida està perdent 77-82 davant del Burgos.
1: I Capel, aquests ajornaments han provocat que a segona divisió coincideixin en horari aquesta nit els partits del Sabadell i del Girona.
0: Sí, tots dos a les 9 de la nit, el Sabadell Andorra, com dèiem, a la Nova Creu Alta, i el Girona Mallorca Montilivi. Respecte al primer, impossible jugar-lo ahir, la decisió definitiva a l'Escarazo ha estat que es jugui aquesta nit.
2: Les previsions ja feien pensar que no jugaria el partit, però no va ser fins 2 hores abans quan la Lliga va fer l'anunci oficial d'aquesta suspensió. Ahir mateix es va reunir el comitè de la Lliga amb els clubs per tractar de trobar un nou horari. Ja es va decidir en aquell moment que seria, com tu deies, avui, i aquest matí s'ha comunicat que aquest Sabadell-Andorra es disputarà finalment aquesta nit a les 9 a la Nova Creu Alta, ja sense alerta meteorològica. L'Andorra no haurà de tornar a desplaçar-se i millor també pels dos clubs de no haver de trobar un altre forat en aquest atapeït calendari. I per tant, hi haurà futbol aquesta nit a Sabadell, que recordem arriba en ple de victòries davant de la seva afició, 3-3, és setè a la classificació, parlem evidentment d'aquesta hora, en aquest matí de diumenge. La novetat a la convocatòria és Bonaldo i l'Andorra ha caigut a zona de descens després dels resultats d'ahir.
0: Gràcies, Àlex. Pel que fa al Girona, es manté el que estava previst, tot i les pluges i les dificultats del conjunt balear per viatjar a Catalunya, Josep Guardiola.
3: El Girona-Mallorca d'aquest vespre ha estat marcat ja en les hores prèvies per la situació climatològica. El conjunt mallorquí havia de viatjar i dissabte cap a terres gironines, no va poder-ho fer per el fort aiguat i la tempesta que queia, i ho ha fet aquest matí a partir de les 11. Els mallorquins ja són, però, a Girona i preparats per jugar aquest vespre. En un encontre que, parlant només de temes esportius, enfronta dos equips ara mateix empatats a la classificació, a la part alta de la taula, i que es volen posicionar encara millor en aquesta zona noble de la classificació. Per al tècnic del Girona, Quique Álvarez, el partit d'avui és una bona prova per ells.
4: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. És veritat que jo crec que també la transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid a nivell de tot, i això afavoreix, no? I bueno, han començat bé, és veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però ja es veu el que vol l'entrenador, és un gran entrenador i una gran plantilla, així que per nosaltres és una bona prova de veure on estem i de poder competir contra un equip dels que jo crec que al final estarà dalt. No?
3: Tot i que el Girona recupera diversos jugadors, segueix tenint baixes per aquest vespre, igual que el Mallorca, els internacionals més importants per cadascun dels dos conjunts encara no han tornat. En tot cas, el partit a les 9 del vespre, les restriccions meteorològiques s'acaben teòricament a les 2 de la tarda, no hauria d'haver-hi problemes perquè el partit es jugui.
0: Gràcies, Josep. Recordem que també avui es juguen els partits en Real Societat B Granada, Sporting Celta B, Castelló Ceuta i Las Palmas Valladolid, jugats ahir al Albacete 1 Eibar 3, Almeria 2 Burgos 1 i Cádiz 4 Leganés 0. Pel que fa a la primera ref, acaba de finalitzar el Múrcia 2 Nàstic 0 en 20 minuts aproximadament. A un quart de 3 es juga el Huesca Europa i, com ja hem dit, aquesta tarda a partir de 5:45 es disputarà el duel ajornat d'ahir Sant Andreu Antequera. Un altre dels partits afectats ha estat, com dèiem, el clàssic femení Barça-Real Madrid a la 6a jornada de Lliga, que finalment es disputarà a les 7 de la tarda al Camp Nou amb unes 40.000 entrades venudes. Ja veurem si tothom podrà anar a presenciar aquest duel. Ja tenim la convocatòria que ha facilitat l'equip blaugrana aquest mateix matí, com era de preveure, i ja va avançar Pere Romeu sense Vic López, que segueix de baixa, com també Laia Alexandri i Quica Nazaret. Sí que hi és Aitana, tot i tenir complicat sortir d'inici. Sí, podria fer-ho Van Asten, que ja va tenir minuts en Champions aquesta setmana a Roma. Sobre el rival, el Real Madrid, en parlava en la prèvia el tècnic barcelonista.
5: La temporada passada era molt més vertical, jugava amb més davanteres, jugava sobretot amb una jugadora al mig del camp amb molta, molta arribada com Sara Dàbrits. Ara aquesta temporada potser no està tenint tanta continuïtat i està optant per un mig del camp algú més de control de la possessió, de tenir més migcampistes al voltant de la pilota, i això els hi fa tenir atacs un pèl més llargs del que feia la temporada passada, trobar jugadores importants com la Linda entre línies per tenir capacitat d'acceleració, així que un Real Madrid, encara que sigui el mateix entrenador, amb peces noves i un estil de joc un pèl diferent a la temporada passada.
0: Pel que fa als altres dos equips catalans de la categoria,

0: Vaig ahir, Espanyol 1, Alavés 0 i Sevilla 3, Badalona Women 3. Pel que fa, parlem ara del futbol de seleccions a la Nations League. Tercera jornada, victòria d'Espanya 3-1 contra la República Txeca, Oviedo, el Carlos Tartiere, i clara superioritat durant la primera part de la Roja, però patiment final, ja sense Lamine al terreny de joc. El blaugrana va tornar a ser decisiu, marcant el primer gol, golaç, i ja en porta 4 en els 3 partits de l'aturada. Va sortir d'inici, va ser substituït per donar-li descans a la mitja part. Sobre la figura de Lamine, en va parlar Luis de la Fuente.
1: A nivell internacional ja és un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico y lo celebramos que sea así. Si fuera el único futbolista español que está entre los nominados para el Balón de Oro, te diría que sí, que es el mejor futbolista del mundo. Y en su demarcación, pues es que lo hace todo bien. Si no es el mejor por competencia con otros españoles, es uno de los mejores seguro, pero està en camí de convertir-se en un jugador de leyenda.
0: Dimarts tindran el darrer compromís d'aquesta aturada jugant a Croàcia. Per cert, que va jugar també l'espanyolista Roberto. Ho va fer per primera vegada de titular i va jugar els 90 minuts. Precisament també la Croàcia del porter blaugrana Livakovic va caure 0-7 contra l'Anglaterra del també davanter del Barça Anthony Gordon, que va marcar un gol i va donar una assistència i destacar també la participació del blanc i blau. Derkusic a la derrota d'Eslovènia 2-1 davant de Suïssa. Avui tenim 4 partits més de la Lliga A, la principal de la Nations League, a partir de 8:45 del vespre. Països Baixos, Sèrbia, Portugal, Noruega, Gales, Dinamarca i Grècia, Alemanya. Deixem el futbol, parlem del poliesportiu. Primera victòria de l'any pel pilot neerlandès de Red Bull, Max Verstappen, amb el líder del Mundial italià de Mercedes, Kimi Antonelli II, i amb el britànic de Ferrari, Lewis Hamilton, completant el podi en tercera posició. Parlem, evidentment, del Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premi de Bahrain, tot i que s'ha disputat al circuit de Sepang, a Malàisia. Fernando Alonso, amb Aston Martin, ha acabat 8è, i Carlos Sainz, en Williams, ha acabat en 17a posició. Pel que fa al Mundial de Motociclisme, el Gran Premi del Japó a Motegi, victòria per Marc Márquez, que acaba el Gran Premi en doblet, comptant la d'ahir a la cursa a l'esprint, just per davant del líder, el madrileny Jorge Martín. L'italià Besecchi ha completat el podi en la tercera posició. El pilot cerverí quedarà només 2 punts a la classificació de Jorge Martín. En bàsquet, a punt de finalitzar el partit del Lleida contra el Burgos, acabarà perdent aquest partit. Aquesta tarda, com deia, a les 7, Baskonia-Girona, i també a les 7, Múrcia-Barça. En handbol, ajornat el Granollers-Cuenca ahir, el Barça va guanyar 46-31 a l'Alacant. En waterpolo, contundent derrota de la Catalunya 18-4 contra l'Olympiacos. I acabem el torneig de tenis de Tòquio, quarts de final, victòria de Carlitos Alcaraz. També del Balear Jaume Munar, tots dos s'enfrontaran a les semifinals.
2: Gràcies, Capel. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: Són les 2. Bona tarda. Catalunya va deixant gradualment enrere un episodi extraordinari de tempestes que ha registrat rècord de precipitacions i acumulacions d'aigua a diversos punts del territori. El temporal ha provocat la mort de 2 persones i encara es treballa per localitzar un jove desaparegut. A partir d'aquesta hora comencen a aixecar-se les restriccions de mobilitat a pràcticament totes les comarques, excepte l'Alt i el Baix Empordà. Núria Alcalà.
3: En aquestes comarques gironines es mantindran les restriccions fins a les 9 de la nit, això ha anunciat el president Salvador Illa després de presidir la reunió de seguiment del Pla Inuncat. Illa recorda que les pluges torrencials poden mantenir-se a les properes hores en diversos punts del territori.
4: Que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
3: Les restriccions a l'Alt i Baix Empordà es mantenen actives pel risc hidrològic que pot suposar la crescuda del cabal dels rius Ridaura i Daró. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
5: Passa sovint en una zona que diem, si no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant pel riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en 2 minuts canvia totalment el panorama. Per tant, la seva prudència
3: El temporal ens deixa dos morts i un desaparegut, una víctima de Tordera, un home de 75 anys que ha mort en caure en un mur en un càmping, una altra víctima de Montornès del Vallès ha mort en un garatge privat que s'havia negat i continua la recerca d'una persona que ha caigut a la riera de Pineda. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 100.000 trucades, els bombers han rebut 1.700 avisos al sistema.

0: emergències mèdiques, atès 237 persones, 51 de les quals han estat traslladades a hospitals. Tres centres sanitaris s'han patit, per cert, inundacions a Vall d'Hebron, Granollers i Blanes.
1: I pel que fa a la mobilitat, complicacions encara en algunes carreteres, i pel que fa als trens d'alta velocitat, recuperen progressivament la circulació des de Barcelona.
0: Fins a la una de la tarda, el servei ha restat suspès, el que ha provocat concentracions importants de viatgers a l'estació de Sants, que encara esperen les sortides dels seus trens.
2: Però són, mira l'hora que són, i aún no sabemos nada. O sea que no sabemos si va a salir o no va a salir, esperemos que sí.
3: Entenc que, òbviament, no està tot arreglat de la nit al dia, saps? Però almenys, no sé, tampoc ens han donat alternativa d'un servei d'autobús.
4: Passa tothom per aquí, diuen a les dues, diuen alguna cosa, les dues diuen alguna cosa, però no sabem res, estem esperant.
0: Pel que fa a rodalies i regionals, està comprovant la infraestructura per recuperar el servei amb l'objectiu que estigui totalment restablert aquest dilluns. Mentre Ferrocarrils de la Generalitat s'ha recuperat la circulació a la una de la tarda a la línia Llobregat-Anoia i és previst que a partir d'aquesta hora ho faci de forma progressiva la línia del Vallès.
1: I a Tarragona, els marrecs de Salà, els guanyadors del concurs de castell d'aquest dissabte a la tarda, han hagut de passar la nit al Palau de Congressos perquè no han pogut tornar a casa. L'ordre de confinament, a més a part les 8 del vespre i el fet que el concurs s'allargués més enllà d'aquesta hora, ha obert també el debat polític.
0: Els comuns tarragonins ja han demanat explicacions al govern municipal i el Departament d'Interior exigeixen que una administració pública ha de ser la primera en complir, han dit, les normes de seguretat. Jordi Collado, portaveu dels comuns a l'Ajuntament.
5: Quarts de 9, de 10 de la nit encara estava l'activitat funcionant, amb centenars i jo diria milers de persones a la TAP, i per tant no es pot entendre aquesta manera d'actuar. No sé com li explicarem a la gent la propera vegada que arribi un alert que han de seguir les instruccions.
0: Responia als micròfons de Ràdio 4 l'alcalde socialista Rubén Viñuales.
6: Això també és una fita que és cada dos anys. Òbviament hi ha moltes il·lusions, molt d'esforç ficat per totes les colles.
0: Mentrestant, l'organització de la 30a edició del concurs de castells ja ho té tot a punt per reprendre aquesta tarda amb les colles més grans.
1: Un episodi extraordinari que va a la baixa, però les pluges intenses encara poden continuar durant les properes hores. Ampliem la previsió meteorològica. Emet Jordi Oriós, bona tarda.
7: Bona tarda. Demà s'espera una situació de temps menys adversa a Catalunya, però encara podrà ser molt complicada la situació a l'Empordà durant la pròxima matinada. No es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari. Fins a 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o més, que es poden acumular fins les 3 de la matinada. Molta atenció també a la possible calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a la meitat oriental de Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, on també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al prelitoral. Les pluges, això sí, no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però tot i això, molta precaució a Barcelona i a Girona per eixes possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Plourà on ja ha plogut molt prèviament. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes en descens al Pirineu, a la resta sense canvis. Les màximes seran de 28 graus a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona, 25 a Lleida. La inestabilitat no es preveu que es retiri del tot de Catalunya, almenys fins al dijous. És una informació d'EMET.
1: És tot per part nostra, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 3 aquí a Ràdio 4.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4.
9: La cuina es converteix en una de les peces essencials de la casa. Le Corbusier, 1929.
8: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
10: Bon dia, bona tarda, benvinguts una setmana més, un diumenge més a la comanda. Raül Balam, bona tarda.
11: Hola, hola, meravilles, què tal?
10: Molt bé, com estàs?
11: Bueno, feliç i content.
10: Hora del sofregit, aquí tornem a ser, un diumenge més.
11: Capítol número 4 ja, eh?
10: Capítol número 4.
11: Ostres, ja portem un mes, eh?
10: Que fort.
11: Home, 4 setmanes és un mes, eh?
10: No, sí, així és. I avui portem un programa especial.
11: Avui portem un programa d'aquest de... diguem un castellà de man de huevos, eh?
10: Efectivament.
11: Sí, avui muntarem clara, avui farem xup-xup i avui batrem els...

0: els ous.
1: Si haguessis d'escollir la millor cocció o la cocció que més t'agrada, si parlem d'ous, quina és?
0: Mira, a mi sempre que siguin ous de gallina feliç.
1: Important.
0: Comencem per aquí. I jo amb una truita a la francesa, filla meva, jo sóc feliç.
1: Un, dos ous, tres?
0: Home, un parell d'ous sempre.
1: Vinga, va, doncs comencem. Ja us anunciàvem la setmana passada. Tenim moltes ganes de començar el programa d'avui.
2: Vanguardista, monumental y caro de cojones. Hoy, en Por mis revistas por el mundo, hablamos del Oculus de Nueva York. Hoy hablamos de Calatrava.
3: Hoy, en Por mis revistas por el mundo, hablamos de proyectos turísticos y fragilidad ecológica. Hoy hablamos de proyectos fallidos en el archipiélago canario.
4: Como sabes, el Por mis revismo... In tempo, segunda parte.
1: Avui ens acompanya Eric Harley, investigador, divulgador artístic, especialista en estudis urbans, creador del concepte Por mis webismo, una manera satírica de mirar l'arquitectura i l'urbanisme i de denunciar casos de corrupció i especulació. Té llibres, té rutes. Si no li heu seguit la pista fins ara, feu tard. Jo crec que és una de les persones amb més carisma del panorama actual. Eric Harley, bona tarda.
5: Què passa? Com esteu? Raül, Natàlia, quina il·lusió, quina metàfora. Ous, batre, no sé què. Hosti, tu, quina pressió, a més, perquè aquest nom tendeix a pensar que treballo amb ous i jo, en realitat, el que treballo és amb diners públics. No perquè els cobri, sinó perquè els denuncio. Com esteu? Quina il·lusió!
1: Quina il·lusió que tinguis aquí, Eric! Escolta una cosa, ara parlarem del Por mis webismo. Abans, però, volem saber quin és el teu vincle amb la gastronomia, amb la cuina...
5: Not found. Sí, a casa meva tinc
0: molt
5: la
0: bé,
5: sort.
0: Que... Última sintonia, ja acabem.
1: Acabem aquí la comanda.
5: A reveure, família, fins al diumenge que ve. No, o sigui, a casa tinc la gran sort que el meu marit cuina molt bé, és valencià, sap fer paelles, sap fer arrossos... Jo el que sé és netejar els plats molt bé.
1: Molt bé.
5: Que és un skill, eh?
0: Home, però és una part molt important de la cuina. O sigui, el... La preparació, la mise en plat, la preparació, l'elaboració, el anar a comprar,
5: exacte,
0: el fer el plat, el menjar-la, però la neteja del final i tot
5: a més, jo soc dels que defensen que els plats s'han d'anar fregant mentre estàs cuinant.
1: Què molt
5: és
1: bé.
5: Què és això d'embrutar tota la cuina i després deixar-ho per quan
0: meus.
5: Tens l'estómac ple,
0: ets els meus.
5: Que et fot tota la mandra. Sí.
0: Jo soc d'aquests que acabo de... O sigui, tinc la cassola preparada i tot polit. Només he de netejar la cassola
5: clar,
0: i els plats.
5: I els,
0: és que, això és meravellós.
5: És que som totalment capaços.
0: No és més
5: net
0: el que més neteja, sinó el que almenys en brut.
5: Exacte, això deia la meva mare. Exacte, família.
1: Cuina poc, però menjar què tal?
5: M'agrada que m'alimentin bé. Tampoc sóc molt d'embafar-me, però m'agrada pues, menjar bé. Durant una època he sigut vegetarià i ara estic tornant al col·làgen animal.
1: I això?
5: Perquè la meva doctora em va dir que necessitava menjar altres coses que no... Perquè o sigui, amb la dieta vegetal i amb la dieta vegetariana, vegana, pots substituir-ho gairebé tot. El que passa és que has de ser molt conscient i has de ser molt constant i has de tenir molta mà a la cuina.
0: Clar.
5: Quelcom que jo no tinc. Llavors també he d'acceptar les meves limitacions. Aquest no és un missatge perquè mengeu animals, és un missatge de fracàs personal. O sigui, no ho he aconseguit, sé que vosaltres podreu, família.
0: Però es pot tornar a intentar.
5: Es pot tornar a intentar. Jo crec que ho tornarem a intentar dins de poc, però aquest any me l'he pres sabàtic.
0: I plat preferit de la infància?
5: Els macarrons de la meva iaia. Són mítics, no, aquesta resposta?
1: Sí.
0: Bueno, no,
5: més
0: no.
5: Que posava el pollastre talladet a tacos, en comptes de la carn trinxada, era com un gust de macarró molt estrany. Llavors el tomàquet també el feia ella, no era comprat, o sigui, una cosa molt casolana. Es notava molt que estava fet amb amor, com ho fan les iaies.
0: Les àvies haurien de ser eternes, eh?
1: Sí. Sí.
0: Sempre ho som, perquè les recordem. Mira, ara acaba de sortir l'àvia de l'Eric.
1: Has intentat replicar aquests macarrons de l'àvia?
5: No, perquè és que jo no he intentat replicar cap recepta familiar, de veritat. O sigui, jo he acceptat l'herència familiar de la meva parella.
0: Bueno, això és bo.
1: Que el ser valencià, li viu
5: clar.
1: A València, arròs a punta
5: home,
1: pala.
5: Un bon arròs, un bon cremaé, el sucarrat,
1: oh,
5: home, clar
1: que
5: sí. Que jo feliç de la vida.
1: Avui posem una qüestió sobre la taula. Hi ha relació entre arquitectura, urbanisme i gastronomia?
5: Sens dubte. De fet, hi ha projectes que es cuinen a foc lent hi ha projectes que solen ser els que surten bé, amb dos dits de front, i hi ha alguns que es fan a correcuita, i llavors surten o socarrats, o massa freds, o no estan del tot... Són indigestos.
0: O no pugen tot el que han de pujar, o pugen massa.
5: O pugen massa, entenent-me, no?, en pressupostos.
0: Per totes les qüestions, o d'alçada de pisos, o...
5: O del ding-ding-ding-ding-ding de l'Ereles, efectivament. Sí, i de fet hi ha molts projectes que també estan relacionats amb la gastronomia, eh? Penso, per exemple, en

El Basque Culinary Center, al País Basc, on hi ha hagut molta controvèrsia, perquè un dels projectes, l'edifici principal és molt interessant, perquè se suposa que són uns plats apilats, que és molt graciós de veure, o sigui, tu no ho veus a primera vista, però quan t'ho expliquen ho entens. I ara hi ha hagut molta controvèrsia perquè el propi govern basc ha cedit uns terrenys públics i ha donat una subvenció de gairebé 30 milions d'euros per construir una universitat que no deixa de ser important, financiar la formació, però és privada en aquest cas.

0: Comencem parlant de les cuines. Clar, els pisos han canviat molt. Cada vegada vivim en pisos més petits, però la cuina continua sent un dels espais claus de les cases.
1: Els pisos que poden tenir cuina, perquè hi ha pisos de 25 metres quadrats que, bueno, pots anar remenant el sofregit mentre encara estàs estirat al llit
2: o sentat
1: a la tassa.
2: Una cosa aberrant, la veritat. I cada vegada hi ha menys espai a les encimeres. No sé com es diu en català, encimera, però bueno. És, o sigui, no? Tens el foc, com a molt... Hi ha gent que només té dos fogons o un de vitroceràmica i al costat tens la nevera i potser gent no té ni forn, no? És una cosa bastant bàrbara. Però sí, s'ha convertit en el centre de les... O sigui, no ha deixat de ser el centre... No hauria d'haver deixat mai, perdoneu-me, de ser el centre de les cases, perquè és on es fa xup-xup, però no només a la cuina, sinó també a la conversa familiar, on quan convides a casa a gent, no sé si us passa, però és que, bueno, clar, acabeu a la cuina tota l'estona, no? I a mi em fa nosa la gent que està a la cuina, és com foteu al camp d'aquí, perquè necessito anar fent coses, traient plats, traient coses, traient olives i de més. Però, hosti, tu, que important és, a més, reconèixer el treball invisibilitzat, lamentablement sempre molt feminitzat, de la dona que cuinava, que cuidava, que se'n preocupava també de després de rentar els plats, i les cuines s'han democratitzat d'alguna manera, però també han perdut moltes skills, no? Si mirem, segur que us han sortit als nostres oients 1000 vídeos de xarxes socials de cuina dels anys 30. Hòstia, tu, qui tingués aquestes neveres, qui tingués aquests estris, qui tingués totes aquestes catxivatxes, ara les cuines són bastant desagradables per la gent normal, em refereixo, si no ets especialista o si no t'agrada molt lo de cuinar. Hem perdut també la qualitat a l'hora de dissenyar-les.
1: Sí, moltes vegades pensem, jo crec que més, amb la bellesa que pugui tenir un espai que et quedi molt, molt bé a la foto d'Instagram, a la foto al final, però que no té una comoditat d'una bona ruta per cuinar, per fer, per poder tallar, per poder guardar, per poder ficar coses calentes en algun lloc, emmagatzemar els plats... O sigui, tots ens hem pensat molt amb la bellesa.
2: Amb l'estètica.
1: Sí, amb l'estètica.
2: Bueno, a mi em va sobtar molt, i vosaltres segur que també, la cuina dels Javis, no? D'aquesta casa tan, sí, que vas fer tan famosa. És com, esta és la cocina para las fotos i luego dentro está la cocina de verdad. Sí. És com, hosti, tu, vale. A dins tens una persona cuinant, en realitat, no?
1: Jo, però aquí ha de dir, tinc una amiga, la Teresa, que la seva mare vivia a Badalona, on vivien en edificis, vale. En edificis de Badalona, aquests edificis tan grossos que hi ha, on hi havia moltes dones d'aquell pis que tenien dos cuines.
2: Com que dos cuines?
1: La cuina d'ensenyar
2: i
1: la cuina de cuinar.
2: La d'embrutar.
1: O sigui, sí, la d'embrutar i la cuina d'ensenyar. O sigui que sempre ens ha agradat...
2: I per què s'ha d'ensenyar la cuina? Per què s'ha convertit en quelcom per fardar d'estri? O sigui, no ho entenc, això.
1: Mira, jo una cuina, sigui petita, sigui gran, sigui amb moltes coses o amb poques coses, jo crec que és un lloc tan maco i que explica molt el que es fan en aquella casa.
2: Però quan és útil, quan és la que fa servir.
1: 100%.
2: Llavors, de què serveix una cuina d'ensenyar i una altra de cuinar?
1: Les cuines són per fer servir. És com el plastiquet aquell del mando de la tele que molta gent el deixa perquè s'hi es trenca. No, això és el primer que ha de sortir perquè s'ha de ratllar i han de fer mil coses.
0: I ara, cada vegada les cuines, o veiem més cuines, obertes al menjador. Per què? Per què creieu que cada vegada les cuines obertes doncs són més habituals?
1: Jo crec que per falta d'espai, perquè allà si fiques una paret veuries l'espai molt més petit. En canvi, solució que ven molt bé, no? Cuina oberta a doble altura, no? A vegades que diuen, és una manera doncs que visualment ho veus tot més espaciós. Però a mi les cuines tancades m'agraden molt, perquè el que no suporto és que si fas un sofregit...
2: L'olor.
1: Sí. De l'altre cantó se'n vagi el sofregit.
2: Totalment, i a més em penso que també és una mica americanada, no? Aquest rotllo de que ho hem vist a les sèries, a les pel·lícules, i tothom vol una illa a la cuina, un espai gegant, i hòstia, tu, hi ha vegades que es dissenyen unes cuines que no són illes.

0: I això. Sé que per les paelles li troba a faltar el foc.
1: La meva mare, que es van fer... La meva mare, durant 40 anys, van viure a la mateixa casa i a la mateixa cuina de quan es van casar. O sigui, van invertir tot en el restaurant, però no van invertir en els fogons de casa. O sigui, els fogons de casa anàvem amb bombona de butano.
0: M'encanta.
1: I es van fer les obres i, esclar, s'han fet un pis preciós i van invertir molt en la cuina. Una cuina que es fa servir cada dia, que cada dia senta a 6 persones a menjar perquè van a dinar a la meva germana, i ho té de tot. Té inducció, té gas, té planxa, i ho té tot molt ben posat, fins i tot forn de vapor, i pensàvem, això no ho farà servir, i ho fa servir tot.
2: Home, és que la Carme Ruscalleda...
0: Home, clar, és una pro,
1: Oh, sí, sí.
0: No és el cas de casa meu,
1: O sigui que si pots, tot.
2: Escolta, abans de continuar, per aquells que no t'ubiquen, hem de sentar una mica les bases de la conversa.
3: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
2: Què és exactament el pormisuevismo, Eric?
0: És una recepta... No. Bueno, és una recepta que té tots els ingredients per sortir malament, sempre, eh? O sigui, el pormisuevismo ja va ser la paraulota que jo vaig trobar, que en català ho podíem traduir com pels meus collonisme, que, bueno, va ser una forma que vaig trobar per intentar il·lustrar o per intentar abordar tots aquells projectes constructius que són inqüestionablement erronis, no? O sigui, el pormisuevismo per mi és un moviment artístic que ens ajuda a entendre pues, dos ingredients en els que Espanya arrasa, que són l'especulació i el salseig immobiliari, no? L'especulació, la perversió constructiva, el destarif econòmic, pormisuevismo, pensem, per exemple, quan de cop i volta s'està construint un auditori més gran, que amb més localitats que la pròpia gent que viu al poble, pormisuevismo. La ciutat de les arts i les ciències de València, pormisuevismo. Ampliar l'aeroport de Barcelona, pormisuevismo. Que la gent no tingui casa on viure perquè els lloguers són molt cars, pormisuevismo.
1: T'hem trobat la catalana.
0: A veure.
1: El meu fogonisme.
0: Ah, vale, m'encanta. Sí. Sujeta'm el fogón.
2: Exacte. I també li dius arquitectura salsitxera.
0: Arquitectura salsitxera, sí, perquè té com una part molt testosterònica, no?, que moltes vegades respon a la necessitat de que algú doni un pollazo sobre la mesa, sinó, i no tant com per millorar la vida de la societat, no? O sigui, una cosa molt... A les rutes ho dic molt, que és una mica small dick energy, no?, aquesta necessitat de demostrar quelcom que potser pues, no has de demostrar.
2: I com neix?
0: Vols la veritat, Natàlia,
2: sí,
0: o vols la
2: veritat?
0: Perquè,
2: sempre
0: clar,
2: la veritat.
0: Tu i jo ens coneixem des de fa un temps,
2: sí,
0: i a mi m'és impossible dir-te mentides, però no sé si els nostres oients estan preparats un diumenge a escoltar això.
1: Volem, sí, la veritat.
0: Volem
1: la veritat.
0: A veure, jo estava el 2019 a Madrid, en aquell cas, perquè jo vivia a la capital del Reino, i a la nit abans vaig pillar una fumada de l'hòstia, no us enganyaré, i em vaig posar el dia següent per estar una mica de ressaca, una pel·lícula meravellosa, meravellosament testosterònica, que és Huevos de Oro, de Bigas Luna, protagonitzada per Javier Bardem, guapíssimo, jovencísimo.
1: Bueno, la pel·lícula és una joieta.
0: Home, fotografia, a més a més,
1: tot,
0: és increïble. Tot. 1993, gravada a Benidorm, o sigui, i és... Bueno, és extremadament masclista, però ens ajuda a entendre aquesta figura construïda d'un fals relat, que és El hombre hecho a sí mismo, en el que l'argument és demoledorament simple. Javier Bardem, en aquest cas, que és el protagonista, l'únic que vol és construir l'edifici més alt de la seva ciutat. I la gent li pregunta, bueno, però com lo vas a hacer? Con un par de huevos.
4: Este es el punto más alto de toda la torre, ven. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos.
0: I ja està, al final és marcar territori de forma testosterònica perquè vols, perquè necessites fardar d'alguna cosa, i em va semblar una forma molt il·lustrativa de parlar d'aquest moviment, el pormisuevismo, de fer les coses pues, perquè et surten de l'entrecuixa.
2: I portes des d'aleshores trobant un munt d'exemples.
0: Masses, en aquest país en trobem masses, sí.
2: El que més t'ha flipat, que dius, bueno, és que això...
0: Uf. Ara estic molt obsessionat amb les rotondes, perquè, clar, acabo de publicar un llibre que es diu Rotondes i mamotretos.
2: Que és brutal, aquest llibre.
0: I estic molt content perquè a la rotonda he trobat alguna cosa que ens ajuda a entendre les nostres carències, els anhels, els desitjos, les pors, també una cosa molt identitària, no? Perquè la rotonda, jo sempre faig broma, és com un forat negre. hi cap absolutament qualsevol cosa. Des d'un tractor, un tren, un autobús, un...
1: El Maresme són molt de barquetes.
0: Bueno, clar, una, clar, sí, com llueix una barqueta, no? Però fixa't, a Vigo tenen un barco de 30 metres d'eslora a dins d'una rotonda. És que cap qualsevol tipus d'embarcació. De fet, segur que també tenim coses de cuina. Ara, no, ara estic pensant, però a Girona sé que hi ha taps de suro, per exemple, hi ha tomàquets, hi ha albergínies, a Espanya també tenim mandarines, segur que hi ha

0: plàtans, o sigui, és una cosa totalment aberrant. Alcachofes a València, podríem fer una meravellosa amanida amb les rotondes del nostre país.
1: Tu vius a València i un dels màxims exponents del pormisuevismo és Santiago Calatrava.
0: Ai!
1: No he trobat quin és el seu plat preferit. No sé si tu mai has tingut interacció amb Calatrava.
0: Jo sí que sé quin és el seu plat preferit. Els diners públics. Se'ls menja, tu, que dóna gust. És una cosa...
2: Cru mateix, no? Cru, no fa cru, falta cru, ni entrar cru, forn ni res, no?
0: És que ni quan el convides a casa ve directament i se'ls arreplega, que és una barbaritat. Però el que sí que sé, com a data gastronòmica, una cosa que em va fascinar quan vaig començar a investigar aquest personatge, aquesta persona, va ser descobrir que quan començava a buscar clients, quan estava engatusando al político de turno, sempre li portava una cesta plena de taronges.
1: Home!
0: Que és molt valencià, molt simbòlic.
2: Ell l'enviava.
0: Ell la portava.
2: Ai, que
0: perquè la seva família té tarongers.
2: Oh, que maco.
0: Llavors, és una forma molt pagesa. Molt,
1: mira, el Raül hi hagués caigut.
2: Oh, que maco. Sí. Home, clar, quan vols?
0: Bueno, ja està.
2: Quan?
0: La cocina quan? Mira, cara de la història. Mira, una cocina invisible, una visible,
2: una
0: per la visita.
2: Una cosa, cala. Li diria, cala, hacemos una cosa, jo te firmo el cheque.
0: I ja està.
2: I ja està.
0: A sobre de la taronja, directament. No necessiteu ni servilleta ni res, eh?
2: Perfecte.
1: Escolta, no sabem quin és el seu plat preferit. El que sí que sabem és que hi ha unes postres molt típiques, sobretot de la zona de Múrcia,
0: sí,
1: que es diu el pan de Calatrava.
0: Exacte.
2: Que és meravella. Però això ha de ser un púdin que...
0: Vale.
2: No li fa molta justícia perquè és un plat d'aprofitament.
0: Mm. Ah,
2: i clar,
0: no.
2: Ell és tot nuevo.
0: Exacte.
2: Clar, normalment aprofitaves no. Doncs, el pa sec, la bulleria seca, allò ho barrejaves amb ous i llet i sucre i llavors feies com una espècie de púdin. Però és clar, el seu podria ser doncs, amb un pa recent fet, amb una bulleria
0: que s'hagi comprat
2: feta,
0: a Nova York i te l'hagin enviat en avió, per exemple.
2: Anar a buscar el sucre a les Amèriques,
0: exacte.
2: I fer aquestes coses. O sigui, que li ficaríem un pan de Calatrava por mi suavismo.
0: Exacte.
2: Perfecte.
1: I en ve de taronja ratlladeta per sobre.
2: Sí, jo crec perfecte. Que sí, es pot fer uns bons grills de taronja, el sucre el pots acabar amb una miqueta de quatre gotetes de taronja perquè li doni aquest àcid.
0: Un glaseado dorado por encima.
2: Per exemple, sempre.
0: Uns bitllets de 500 per
2: el
0: sobre.
2: Però
0: també.
2: Això seria, doncs, el paper de sota,
0: vale,
2: no?
0: Per servir-ho, no?
2: Per servir-ho.
0: Que quedi tacat i que ni l'utilitzis.
2: No, home, tot allò, aquell paper va al rebuig.
0: Perquè el necessita.
2: Va al rebuig, allò.
1: Has fins i tot viatjat a Nova York per analitzar l'obra de Calatrava.
0: Sí, a l'Oculus de Nova York, mare meva, la mare del Tano, tu. 4.000 milions de dòlars. No, o sigui, escolta'm una cosa. 4.000 milions de dòlars. És una burrada, eh? És una borrada, és un pressupost que es va multiplicar per 400. O sigui, no té cap tipus de sentit. Sí que és veritat que era una obra que necessitava com tota aquesta part simbòlica, perquè no deixava de ser substituir, no?, una gran problemàtica, que va ser el col·lapse de les dues Torres Bessones a la zona zero de Nova York. Però, hòstia, tu, no sé si, el millor arquitecte per triar era Calatrava, perquè no soluciona els problemes, el que fa és produir-ne, no? I era un lloc que necessitava com una solució, diguem, amb cura, amb carinyo, amb sensibilitat, quelcom que no sempre té Calatrava. I a més, un dels projectes que... O sigui, la gràcia del projecte és que és com una espècie de dos mans entrellaçades i els dits com si estiguéssim resant, però resant com fent forma d'ocell, enteneu-me? Mm-hmm. Una cosa estranya, no? Generant una plaça en la part inferior i els ditets que queden entrecreuats havien de moure's i obrir-se cada 11 de setembre al cel, no? Dibuixant una no sé què, no sé quantos. L'únic que sobren són les goteres.
2: La pregunta del millor. Hi ha alguna obra de Calatrava que diguis, aquesta m'agrada?
0: Sí, la primera. Una reforma d'un metro a una estació de Suïssa, no recordo la ciutat. És molt interessant perquè actua, és infraestructura no només de mobilitat, sinó també es va adaptar molt bé a l'orografia. No es va passar ni un euro de pressupost, de pessetes, de la moneda que utilitzessin a Suïssa en aquest moment.
2: Totes.
0: Totes les monedes.
2: A Suïssa totes.
0: Efectivament. I va ser l'obra que el va catapultar, perquè ell, a part d'arquitecte, és enginyer. Uh-huh. Enginyer. I té una tesis doctoral sobre estructures plegables que és una autèntica meravella. O sigui, és un geni, en realitat. El que passa és que té tota aquesta pàtina artística i és Leo. Llavors, necessita...
1: Que sigui Leo, és, tu també ets
0: tu també
1: Leo.
0: Leo. Sí. Jo també soc Leo, eh?
1: Bueno!
0: I té tot aquest rotllo de que... El problema de Calatrava sempre ha sigut que els seus clients hem sigut nosaltres. És a dir, que tota l'obra és civil, tota l'obra és pública, i a mi si hi ha un milionet i és que li encarrega quelcom a Calatrava i després se li cau o no se li cau, o si té sobrecostos, escolta, feliç de la vida, segur que quedarà increïble. El problema és quan es converteix en una responsabilitat social.

0: No? I sobretot el manteniment l'hem de fer entre tots nosaltres. Pues, ostres, potser no havíem de construir aquestes coses. Penso moltes vegades en Antoni Gaudí, no? Perquè és una cosa que ens pot arribar a establir certs vincles. Mosaics, trencadissos, els arcs paraboloides, catenaris... Però Gaudí sempre tenia clients privats.
1: Clar.
0: Els diners eren privats.
2: I l'aprofitament, que tenia molt. Casa Batlló, en teoria, Casa Batlló, era un edifici que li van cedir a Gaudí, dic, fes aquí un edifici, tira-ho al terra, i diu, no, no, aquí ja tenim ja coses fetes, fins i tot hi ha una ximeneia que és de la casa antiga,
0: encara.
2: Que...
0: I a més, la casa, l'edifici anterior era del mestre de Gaudí, i diuen que també podria ser que ja tenia cert respecte a la persona que l'havia ensenyat, i va dir, bueno, pues puc convertir-ho en una altra cosa, no? A més, Gaudí s'adaptava molt a les coses preexistents, al terreny, a la naturalesa, no tenia aquesta part d'imposar. Després aniria evolucionant i s'acabaria convertint en una broma sobre si mateix, tot i que l'obra de Gaudí és absolutament fascinant. Però sí, té aquesta part d'aprofitament també de materials, de tècniques artesanals increïbles, de coneixement ancestral, que la Traba doncs, no va saber incluir en els seus projectes.
3: Si os habéis enterado de algo este año, sabréis que se cumple el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Conocidísimo arquitecto, máximo exponente del modernismo catalán, arquitectura inspirada en la naturaleza y su obra más conocida de Barcelona. Sí, la Sagrada Familia. Y turistas. Muchos turistas. E imagino que a estas alturas de la película ya sabréis la pregunta que viene a continuación. ¿Era Gaudí por mi suevista? Respuesta corta. No. Respuesta larga. No, pero, salvo algún encargo eclesiástico y una cooperativa obrera en sus inicios, las obras por las que lo conocemos las pagó gente con dinero. Mucho dinero. Los Güell, los Milà, los Batlló... La burguesía catalana de finales del siglo XIX y principios del XX no era el político de turno gastándose nuestro dinero en una rotonda. Era el millonario de turno encargándose una casa con incrustaciones de cerámica y todo tipo de virguerías para fardar. Que tampoco hemos cambiado tanto.
1: Dius que Gaudí es va acabar convertint una broma d'ell mateix?
0: Sí, més que res perquè es va convertir en una cosa tan exageradament gaudiniana que va adquirir com un aire fins i tot masiànic, no? I l'obra de Gaudí és molt interessant perquè té tota aquesta part espiritual, però aquesta és l'última part de la seva història. I
2: però
0: és
2: potser, potser ho hem construït nosaltres.
0: Sí, i perquè també es va convertir en un deliri constructiu, la Sagrada Família. Però la cripta de la fàbrica, de la colònia Güell, és una altra cosa total, molt més continguda, molt més... com diríem, com molt més... fet amb bisturí, una intervenció molt carinyosa amb la naturalesa, i després Gaudí s'acabaria convertint en un deliri, però perquè també li van celebrar tant i va convertir-se en un paradigma de la construcció modernista, que sens dubte també, pues, uno se vino para arriba.
2: Se vino arriba, no?

0: Jo pensava que ara seria el moment en el que sentiríem a Raül Balam cantar. I no ha estat així. En algun moment espero sentir-te cantar, eh?
1: Ostres, hem tingut una setmana de pluges. Jo crec que no les hem...
0: Que no, eh? Escolta, farem una cosa. Repassem algun dels edificis pormisuevistes que tu has analitzat i el Raül ens proposa un plat.
2: M'encanta.
0: Va, comencem amb la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.
1: Mira, per mi, la Ciutat de les Ciències de València és com un banquet victorià.
2: Molt
1: aquestes plat, aquestes taules tan llargues que s'hi posaven totes aquelles fonts de faisanes cuinats amb plomes, aquelles fonts de fruites confitades...
2: En forma de vaixell.
1: Sí, bueno, algun vaixell ha d'haver perquè hi ha l'oceanògraf, no?
2: Allà dintre.
1: Doncs jo crec que és una mica, no?, que tot allò al final no servia per res, perquè es menjaven el plat del davant.
2: Eren els baquets victorians que sortien de sota de la taula, també, que tenien com una espècie de mecanisme que sortia a menjar i tal, o no?
1: Això ho va començar a fer Battle, que va ser el cuiner de Lluís XIII, si no mal m'equivoco, que va començar a ficar tot aquest art de l'espectacle en la sala. Però sí, eren els seus menjars, eren xous. Això,
2: crec que era un despilfarro de menjar.
1: Un despropòsit de la vida. La vida és un despropòsit.
2: Home, i si és gastronòmic, a més és més trist, perquè hi ha gent que no s'està portant aquest menjar a la boca.
0: Clar, efectivament. El malbaratament que sempre denunciem. Potser aquest espectacle de Battle l'hem portat ja a l'extrem màxim, en el que hi ha restaurants que els menús costen 1.600

0: 1.800 euros, i el que és menys important és el menjar, és l'espectacle i tot el que envolta aquell àpat.
1: Sí, però això abans en parlàvem tu i jo. Jo crec que al final hem de fer coses pels rics perquè es gastin els calés, els seus calés, i que ens deixin una miqueta a nosaltres en pau. Crec que ha d'haver aquest lloc, perquè és que si no ens venen a buscar lo nostre. Mira, jo vaig tindre una tia que va morir fa 30 anys amb 98 anys, o sigui que avui en dia tindria 130 anys, i sempre parlava que les espardenyes, aquest pepino de mar que és tan preuat avui en dia, antigament es llançava i se'ls quedaven als pescadors perquè ningú en donava res. Avui en dia un quilo d'espardenyes pot anar a 90 o a 120 euros al quilo.
2: Les trufes també passaven.
1: Clar, dic, al final van venir tots els de la gent de Barcelona, que eren aquests indianos que es feien aquestes cases en el Maresme, al final menjaven el menjar local i van descobrir les espardenyes, va fer que el preu de l'espardenya pugés tant. Doncs necessitem aquests espais perquè hi vagin aquesta gent, que gaudeixin, que ahir amb lo seu, i que ens deixin una mica nosaltres en pau en els xiringuitos com Déu mana.
2: Mentre els milionaris no es carreguin el món, sempre està bé.
0: Parlem de l'Hotel Vela, que és un altre dels màxims exponents del pormisuabismo. Per què, Eric?
2: Bueno, de Ricardo Bofí, doblement il·legal, perquè es passa per l'Arc del Triomf, la Llei de Costes, i a més es fa amb un forat legal, que és utilitzar la Llei de Ports per construir un hotel, i la Llei de Ports és per construir dàrsenes, embarcaderos, no per fer hotels de 4 estrelles que modifiquen la línia.
1: Té forma de vela.
2: Bueno, ja,
1: sí,
2: pues
1: ja vens allà.
2: Justificat.
1: Allà hi ha un vaixell.
2: Ja està.
1: Per mi, l'Hotel Vela és com un colant fals, un colant infiltrat. És un colant d'aquests, un colant que s'hi ha fet trampes. Un bon colant s'ha de fer, doncs, ha de ser colant de dintre, però la paret ha de ser d'un biscuit que estigui cuit, però que de dintre sigui doncs líquid, no? És una tècnica doncs bastant complicada de fer. Lo que es fa normalment, doncs, es fa i llavors se li injecta en allà, doncs, ja el líquid, la xocolata o el que li vulguis, i al final et queda com una cosa que sembla una cosa, però que s'han fet trampes.
2: Quina
0: trampes.
2: Bona metàfora.
0: Mira tu, si et saltes la recepta una mica.
1: Bueno, sí, te la saltes, sí, dius, sí, per què? Fem-ho. I llavors ja al final la gent veurà la gent el resultat. El com s'ha fet
2: és una altra història.
1: És igual.
2: M'encanta el món de la gastronomia perquè és una cosa que té la gent tan interioritzada en el seu dia a dia. Jo no, eh? Em refereixo a la gent.
1: Però és un programa de cuina, hem de parlar. O sigui, anaves bé.
2: Però ens permet fer metàfores, fer símils sobre moltes altres coses d'una forma preciosa, perquè té un procés i al final l'objectiu és alimentar-nos, no? És, o sigui, és una cosa meravellosa.
1: Mira, només amb la gastronomia podries fer totes les matèries, les podries fer només amb la gastronomia. Pots parlar d'història,
2: matemàtiques,
1: de ciència, de matemàtiques, de naturals, de religió, religions, perquè n'hi ha moltes, o sigui, mengem religió moltes vegades.
0: Sociologia.
1: O sigui, només amb la cuina podries parlar de, fins i tot, d'arquitectura.
2: Txan, txan, txan.
0: Doncs continuem. La Torre Miramar de València. Bueno, la història d'aquesta torre a mi em fascina. És com increïble.
1: Deu ser portada del llibre, espero.
2: No, bueno, no és portada del llibre, però sí que és portada de la part de la Comunitat Valenciana.
0: Què és el que va passar amb aquesta torre?
2: Bueno, és una torre que està dins d'una rotonda, que ja de per si és bastant il·lustratiu. Es diu Torre Miramar perquè era un mirador que va costar molts milions d'euros. La factura final va ser una bogeria. Va arribar a superar els 30 milions d'euros. Estem parlant de la rotonda més cara de tot l'estat espanyol, la rotonda més cara de tot el continent europeu. I si es diu Torre Miramar, serà per algú, no?
0: Perquè podrem veure el mar,
2: clar,
0: no?
2: Doncs es va calcular malament i els edificis de davant tapen el mar. Llavors és una torre que no serveix per mirar el mar. Va estar 2 mesos oberta i al final l'alcaldessa d'aquell moment de la ciutat, Rita Barbaridades, va dir que la tanquessin, que ella no volia pagar els diners que suposava mantenir-ho durant tant de temps obert.
1: Per mi, aquesta fantàstica Torre Miramar és com a aquestes cúpules que es fan de sucre, que estan sobre aquests pastissos perfectes que hi ha fruites, nates, fulletes de menta. Són un pastís que ja per ell mateix ja és perfecte, però els hi fiquen aquelles cúpules de sucre que no serveixen
2: per res.
1: Per res. O sigui, que serveix per destrossar-te el postre que
2: hi ha. Per agafar diabetes, clar.
1: També,
0: una
1: clar.
0: Miqueta, sí. Escolta, ara últimament estàs molt posat en una època en concret, el modernisme. Hi havia por més webismo?
2: Sens dubte. Sens dubte. Estic molt posat en el... Els nostres oients ho descobriran dins d'unes setmanes, perquè estic tan posat en el modernisme, perquè ja hem fet un projecte amb 2CAT. Però hi havia... Bueno, el modernisme no existiria si el pormisuevismo no hagués existit tampoc, perquè al final qui va finançar el modernisme van ser les famílies que van tenir uns interessos amb el tràfic d'esclaus i amb el tràfic de persones. O sigui que l'origen de... No l'origen de l'arquitectura, sinó l'origen del finançament d'aquest estil arquitectònic és una catàstrofe humanitària. I em fa molta pena perquè moltes vegades celebrem aquest tipus de construccions com quelcom que és com el súmum de la civilització catalana, i és com no hi ha riquesa sense expoli, que és una cosa bàsica que hem d'entendre sempre, i no hagués existit si no ens haguéssim aprofitat de tantes i tantes persones, tantes i tants països i tants pobles, no? Per tant, jo crec que no hem de destrossar el relat del modernisme, però sí que hem d'assenyalar l'origen, ser-ne conscients d'on sortien els diners, i no hem d'enderrocar els edificis, però sí ressignificar-los i acceptar que hi ha una part de culpa i de colonialització que s'ha de fer sí o sí, perquè és una vergonya que la imatge de Barcelona sigui el modernisme, parlo de pues, la Sagrada Família, però també la Pedrera, Parc Güell, el Palau Güell, sense ser conscients de que les persones que van finançar això en realitat no eren éssers de llum que estaven finançant això per regalar-li a la societat. Perquè molta gent moltes vegades es pensa oh, però és patrimoni, és de tots nosaltres, gràcies a Déu que aquests rics feien coses per tots. Aquests rics el que tenien era una culpabilitat a sobre, molt heavy, i necessitaven fer una cosa que lluís
1: una bona obra.
2: Una bona obra per guanyar-se el cel. És així de simple, eh? O sigui, era una targeta de... Era un pagament per guanyar-se el cel.
3: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Palam.
0: I el modernisme va ser una època també bastant prolífica pel que fa a la gastronomia. Hi ha un munt de plats. Fins i tot avui m'explicava el Raül que allò de el dijous paella
2: sí,
0: ve d'aquesta època.
1: Ah, bueno, sí? Clar, el dijous paella, perquè clar, totes aquestes cases, tota aquesta gent, sobretot quan va començar el Pla Cerdà i es va fer l'Eixample, tota aquesta gent tenien minyones, i totes aquestes minyones lliuraven el dijous. I com que el dijous lliuraven, els hi deixaven doncs, el sofregit o la marca de l'arròs feta, que només les senyores tenien que posar l'aigua
2: i ja està.
1: I l'arròs. Ah, per això l'arròs, després, mica en mica, es va anar popularitzant, i en molts restaurants de menú els dijous sempre hi ha paella. Però no menjava el poble paella, menjaven els senyors
2: home,
1: paella,
2: clar,
1: perquè, esclar, no, la senyora de la casa només sabia tirar l'arròs a la paella.
2: Mira, amb això que dius, Raül, és que m'agrada molt, sempre que puc ho trec, ho poso sobre la taula, perquè moltes vegades segur que heu jugat amb els vostres amics a casa i entre vosaltres també us ho pregunto, nois, perquè si poguessis viatjar a una època del passat, on aniries? I és com, qualsevol època on vagis, series pobre, estaries netejant latrines, sí. O sigui, siguem conscients també que la societat, per molt brilli-brilli que tingués en aquella època, era una gran minoria la que vivia en aquestes situacions. La gran majoria de gent estava en una situació molt precària, molt semblant a la que tenim ara, en relació a l'habitatge, per exemple. Llavors, deixem de romantitzar aquells vells passats, perquè no en el passat sempre s'ha viscut millor.
1: És que romantitzem Hollywood, el que Hollywood ens ha ensenyat, però moltes vegades, quan veus la pel·lícula Ben-Hur, que és tot tan bonic i tot, no vivien així, tampoc.
2: I olia fatal.
1: És el problema. Jo sempre hi penso, jo quan veig la pel·lícula que m'encanta, Maria Antonieta, de la Còpola, sempre dius, ostres, quina imatge més maca, però sort que l'olor no et passa a la pantalla, perquè devia oler a caquita, tot allò.
0: Totalment. De fet, ara que deies aquesta romantització, jo he trobat a faltar, ara que hem parlat tant aquests darrers mesos del centenari de la mort de Gaudí, que es parlés de què és el que va passar, com ell no anava vestit com un burgès, quan l'atropella el tramvia, l'ajuda tarda en arribar i per això la palma.
2: Sí,
0: i això trobo que se n'ha parlat poc.
2: Sí, crec que és una de les grans culpabilitats que té la societat catalana, no? Que a mi em sembla també com una part molt il·lustrativa d'aquest personatge, perquè no tenia la necessitat de demostrar amb la seva vestimenta, al final va acabar sent molt poc ostentatiu, no sé com es diu realment la paraula en català, perdoneu-me.
0: Ostentós.
2: He fotut una de castellanisme.
1: No pateixis,
2: bueno, no

0: perdonem
1: aquí,
0: tots, Eric.
1: Aquí, el que segueix els relats de la cuinera catalana i destrossa molt el català,
2: tots
1: no pateixis.
2: I la cosa és que anava vestit com una persona normal i corrent i el van portar a l'antic hospital de la Santa Creu, que estava al Raval. El carrer Hospital es diu així per alguna cosa, no? I allà el vam confondre amb un drapaire i va estar allà molts dies, bueno, uns quants dies, fins que de cop i volta va passar un per aquí i va dir, oh, però si és l'Antoni Gaudí, porteu-lo a l'hospital que acabem de construir, que ha construït el seu mestre, Lluís Domènech i Montaner, a Sant Pau, al final de l'Avinguda Gaudí, que ja el tractarem superbé. El van traslladar i poc després va morir.
1: O sigui que si haguéssim passat, potser l'haguéssim portat de seguida, potser encara l'haguéssim salvat.
2: Potser sí, potser,
1: o potser
2: sí.
1: O potser no. No ho sabrem.
2: El que ens ajuda la conclusió és, nena, vesteix bé, que no et costa res.
1: No passa res. Bueno, i que també que som molt ens fixem molt en l'aparença de les persones.
2: Exacte.
1: I això és el gran greu que tenim a tota la societat i a totes les persones.
2: I que una persona pobra mereix tot el respecte igualment que un ric.
1: Absolutament.
0: Antoni Gaudí era una persona molt austera. També ho era amb el menjar.
2: Ah, sí?
0: Deia que cal menjar i dormir el just per subsistir.
2: Hosti, tu.
1: Aquí veus, aquí no estem d'acord, aquest senyor i jo, perquè si no se'ns acaba la feina.
0: És curiós, eh?
1: Bueno, perquè
0: és que hi ha persones que menjar és un tràmit de supervivència.
1: Bueno, perquè ell s'alimentava d'una altra cosa, que era la seva construcció i potser la seva dèria dels seus últims anys, que devia ser la Sagrada Família.
2: Sí, i també tenia una obsessió molt forta, eh? O sigui, segur que tenia un TDAH o alguna cosa no diagnosticada. Lo de menjar, com jo, quan no està el meu marit, he de ser jo el que cuina, sí que per mi és un tràmit quan ho he de fer jo. Però lo de dormir, per favor, no hi ha cosa més guai que dormir.
1: Sí, ahir no dormia tampoc.
2: No, es veu que dormia poc, però escolta'm, tu, vosaltres dormiu molt o dormiu poc?
1: Jo dormo poc, bastant poc.
2: Però per
0: bastant poc què és?
2: Per necessitat
1: bastant poc és
2: o per...
1: Perquè acabo la son de seguida. Jo, si puc, vaig a dormir d'hora, si puc, però jo, mira, a quarts de cinc ja estic obrint els ulls.
2: Ostres.
0: Wow.
1: Sí. Dormo poc. Em faig gran. Ja quan sigueu grans, com jo, ja ho sabreu, aquestes coses. Perquè ara molta gent que m'està escoltant, que té més o menys la meva edat, diuen, quanta raó tens, Raül Balam?
0: Ostres, jo només vaig estar una temporada de la meva vida llevant-me molt aviat i em va passar molta factura. Ara deies, quan em quedo sol a casa, clar, no em queda més remei que cuinar. Què és el que et fas aquests dies?
2: Uf, truites, perquè em sembla que és molt... Bueno,
1: és que amb tants d'ous hem de gastar-los.
2: Tampoc m'agrada menjar molt d'ous tota l'estona, perquè després acabes tenint com unes digestions estranyes, però moltes amanides, molts iogurts amb fruites, moltes... Sí, coses així. També gasto molt precuinat. Ho sento moltíssim dir-ho en aquest programa. Em matareu, eh?
1: No, però... si el precuinat...
0: És bo?
1: Aquí tot...
2: Vale, on trobo precuinat bo? Sense fer publicitat a cap
0: marca.
2: Al mercat.
1: Hi ha unes parades meravelloses on et fan... O sigui, ho tens tot fet, t'ho envasen i tu arribes a casa teva i t'ho has de calentar. O sigui, en els mercats hi ha parades especialitzades on te pots trobar amanides de pasta fetes, canelons per entrar en el forn, rostits,
2: ah, bueno,
1: peixos...
2: Ah, sí, les cases de menjar.
1: Clar,
2: sí, a València
1: això...
2: hi ha moltes, tinc moltes cases de menjar a prop de casa.
1: Doncs, aquí s'ha d'invertir aquí.
0: Mira, ara heu dit canelons, peix i rostit. El peix, òbviament, no, però la sarsuela de peix sí. Els canelons i el pollastre rostit són de l'època modernista.
2: Ah, sí?
1: Clar.
2: Els canelons són de l'època modernista?
0: Sí.
1: Bueno, sí, perquè són els canelons és un plat italià.
2: A Caneloni.
1: Clar, els canelons és pasta, aquí no es feia. Es va començar fent en l'època modernista, perquè hi havia hotels molt bons a Barcelona on van venir cuiners italians i francesos i preparaven, o sigui, la gent que anava en aquells restaurants era o l'alta burgesia o hi anaven la gent que venia a dormir a la ciutat, que devia anar a veure doncs, Casa Milà o devia anar a veure altres coses.
2: Clar, l'exposició universal de 1889.
1: Universal, clar, venia molta gent. Què passava? Doncs que totes aquestes senyores que anaven i senyors que anaven a menjar en aquests restaurants, doncs llavors aquests restaurants feien classes en l'Institut de la Dona
0: efectivament
1: per les minyones.
2: Ah.
1: I les minyones van aprendre doncs, a fer aquests canelons. Què passa? Que aquestes minyones, quan es feien grans, tornaven als seus pobles.
2: Ah.
1: En els seus pobles, doncs, obrien una fonda o estaven casats amb algú que tenia una fonda o un lloc de menjars i van començar a popularitzar tots aquests plats que són els canelons. Per això nata passada era un plat que feia festa i per això amb les sobres del pollastre es van començar a fer per Sant Esteve.
2: I originalment ja eren amb les sobres de pollastre?
1: Bueno, es feien rostits. Normalment es feien a casa, es preparaven amb rostits normalment de tres carns, no? De vedella, de porc i de pollastre.
2: Madre.
1: O sigui, es vestien. Aquí hi ha les dues, o sigui, hi ha dues cultures. Una que potser els de Barcelona, això ens ho ha dit la senyora Carme
0: sí.
1: Ruscalleda, o sigui, si m'equivoco, ha sigut culpa d'ella. No, que és...
0: Home, és que és una enciclopèdia.
1: Ja és una enciclopèdia. Ja doncs els canelons de Barcelona normalment és un llit de tomàquet, perquè ve més d'influència italiana, acabats amb beixamel per sobre.
2: Uh-huh.
1: O sigui que quan els obres és una festa, tens allà un xoc del greix de la llet amb l'àcid del tomàquet, que és bestial.
0: Però mira que jo, aquests que a més la Carme sempre el reivindica molt al posar un llit de tomàquet abans d'afegir doncs, tots els... Jo no els he tastat tant.
1: En casa els fa així la mare. Fa llit de tomàquet i llavors els acaba amb beixamel.
2: Jo no he menjat mai canelons amb llit de tomàquet.
1: No?
2: Per mi és beixamel, amb la carn i de més. Els fa la meva àvia, però el del tomàquet és totalment nou per mi. Ho investigaré.
0: Parlem també de la sarsuela, un altre plat que va sorgir en aquesta època que a priori podem pensar peix, marisc, rics. No.
1: No, era un plat que va néixer a la Barceloneta, la sarsuela. Es diu sarsuela perquè la sarsuela podríem dir que comparat amb l'òpera era l'òpera del poble.
2: Uh-huh.
1: I devien agafar totes les sobres de peix. O sigui, no hi havia sarsuela igual, el que sí que portava un bon sofregit de ceba i tomàquet. El que sí que els senyors, la burgesia catalana, li va canviar el nom canviant només un producte. Quan treien les gambes i ho substituïen per llagosta, es passava a dir el plat òpera.
0: Que si
1: no, no quedava bé. Imagina't,
3: sí,
1: clar, imagina't en aquestes cases, en aquests principals...
2: Clar. Nosaltres no podem menjar sarsuela.
0: Mengem òpera.
1: Però és un plat que va néixer del poble pescador que hi havia a la Barceloneta, que malauradament, avui en dia, l'altre dia llegia un escrit, ja no existeixen aquests pescadors a la Barceloneta. S'han tingut d'anar a viure fora de Barcelona, però segueixen treballant a la llotja de pescadors de Barcelona. O sigui que els han fet fora una mica, però segueixen treballant aquí.
2: Un altre efecte de la gentrificació i una altra cosa que es tradueix a la cuina, però que veiem que ho ha produït uns fenòmenes i unes dinàmiques especulatives del capital, bueno, de quan el capital es fot a destruir les ciutats i sobretot a expulsar la gent que construeix aquestes ciutats.
0: És que la cuina s'està gentrificant.
2: Mhm.
0: Nosaltres fem el vermut, però ara hi ha més locals de brunch que de vermut.
2: Exactament. Què opineu d'això, vosaltres?
0: Nosaltres som de vermut, som d'escudella...
2: Sí, no?
1: I d'esmorzar de forquilla.
0: D'esmorzar de forquilla.
2: Sí. Home, així m'agrada, molt bé.
1: De tota la vida.
0: Tu ets molt d'anar a restaurants?
2: No tinc la necessitat, els disfruto com un enano, quan hi vaig, i a mi m'han ensenyat a casa meu que tu has d'anar a un restaurant, que hi hagi estovalla, que els plats estiguin nets, sí, uns mínims. Ara hi ha molt restaurant, és una cosa, que no sé ni si és un restaurant o és una altra cosa. No estic parlant de coses cares, estic parlant de tractar amb carinyo el client i de tenir uns mínims de decència.
1: Clar,
2: saps què et vull dir?
1: Pensem moltes... Jo crec que es pensa molt ara quan es fan restaurants molt amb el continent
2: sí.
1: I no amb el contingut. Jo dic que... No m'agraden, o sigui, hi ha restaurants que són estèticament preciosos, que els han pensat, ha hagut un equip d'arquitectes interioristes que han pensat allò, però llavors es comencen a moure taules i cadires i ningú pensa en moure els llums. I el que les llums que abans enfocaven les taules, de cop i volta, comença a enfocar clients.
2: Exacte.
1: I tu estàs sentat i veus clients i dius, si ara això fos un musical de Broadway, s'aixecaria aquella a cantar, ara li tocaria aquella a cantar.
2: Que important és la il·luminació.
1: Moltíssim.
2: A la restauració, eh?
1: Però,
2: és tan important,
1: però
2: això.
1: Però és que és el tracte que has de donar, o sigui, quan tens un restaurant has de pensar molt en què donaràs de menjar, però també has de pensar molt amb l'estètica del local, que hi ha un equip de professionals que han pensat per fer allò. Per això és molt important. Si mous taules, mous llums.
2: Però no només estètica, el fet de com te sentis tu. Perquè si aquells restaurants que són tot de llum blanca, que no sé si estàs en un restaurant o en un quiròfano, hòstia, no em ve de gust estar molta estona tenint una sobretaula i tenir una conversa. Perquè una de les coses meravelloses, a part de la cuina estupendíssima que podem consumir als restaurants del nostre país,

0: És que tenim la cultura d'estar una estona asseguts, tenim converses transcendentals, que en moltes ocasions no podem tenir, no? Perquè de cop i volta et veus amb algú que fa temps que no pots veure, i aquesta estoneta, aquesta hora i mitja que estem dinant, és meravellosa, i si l'estic fent amb un llum de color blanc que m'està atrevessant la vida, i algú que no té amor per les seves pròpies pupil·les, la veritat és que tinc ganes de fugir i no de tenir conversa.
1: Grans restaurants icònics del modernisme, els Quatre Gats, el Nacional, el 1902 de l'Hospital de Sant Pau, són locals que s'han de preservar, s'han de cuidar, perquè és que si no està quedant tot d'un homogeni que fa una mica de cosa.
0: Sí, hi ha molts restaurants, bueno, molt tipus de local, que ara fins i tot ja no només en els molts restaurants, sinó en, pues, el que deies, brunch, jo què sé, llocs de fer el cafè, esmorzars, que performen aquesta estètica, pues, com de precís, va obrir el 2024. No pots dir-li taverna i ficar-li unes coses així com performant que té 70 anys. Per què m'estàs intentant enganyar? Vale, m'estàs intentant enganyar perquè hem detectat que la tradició era una cosa que preservar, però com no l'hem preservat, ara l'hem de performar i l'hem de falsificar. I m'emprenya de mala manera, perquè a més són llocs caríssims, pensats per gent que a la carta està directament en anglès, i quan tu vas allà i estàs una estoneta et diuen, no, és que tens 30 minuts per marxar i després has de fer no sé què. Hòstia, tu què ha passat? M'emprenya molt.
1: És veritat, clar, estem performant la tradició perquè ens l'hem carregada. Mm-hmm.
2: Clar, estem construint un Disneylandia, o sigui, estem fent una ciutat de maco quan ja ho era. Hi ha molts comerços, merceries, pastisseries, que tenien un llegat modernista preciós, farmàcies preciós, que es van tancar, es van derrocar, es va ficar una altra cosa, i avui en dia potser han recreat un espai que no té res a veure, però
0: per veure souvenirs.
2: intentant posar-hi, doncs, aquelles motllures i totes aquelles coses. I és una, la veritat que és una tristesa, no? Reinventar el que ja teníem.
0: I a més també aquí hi ha una doble cosa estranya, no? Que és com, vale, si ja no ho tenim, per què necessitem reconstruir-ho amb mals materials per vendre quatre imants xungos de nevera perquè són souvenirs, i que no hi ha artistes ni artesans ara, que no hi ha persones que puguin fer autèntiques barbaritats del segle XXI, perquè hem d'estar performant tota l'estona el que vam ser? Per què no podem generar també una idea de Barcelona o de país, de Catalunya, d'Espanya, nova, meravellosa, avantguardista, sense necessitat d'estar buscant el relat d'èxit anterior? No? Amb això no vull dir que destrossem el que teníem, però si no ho hem sapigut mantenir, generem ara una cosa que sigui suficientment interessant. Clar. Perquè ara la ciutat de Barcelona, qualsevol ciutat, s'assemblen. Totes tenen un Zara, un H&M, un no sé què. Ja no sé si estic a Barcelona, si estic a Zaragoza, si estic a Luxemburgo, si estic a... A mi em fa molta pena, això.
2: Sí, les ciutats han perdut
0: la identitat,
2: identitat cultural 100%.
0: Totalment. I les noves promocions d'edificació és que totes són iguals.
2: Però amb el menjar també passa,
0: sí,
2: eh?
0: No?
2: Hem perdut, sí, ara tots són... I no tiro en terra aquests locals perquè al final soc consumidor, no? Però tots són rames, tots són aquests sushis de rotllo, molts mexicans, moltes empanades...
1: Estrofats.
2: Sí, i hem perdut una mica, doncs, l'entrepà, però perquè ens hem deixat perdre nosaltres, eh? No perquè ha vingut un estranger, sinó perquè una vegada sentia una, no sé si era actor o actriu, que es queixava, doncs, que havia perdut, ja no hi havia aquell bar de pa amb tomàquet, no pots anar a fer un pa amb tomàquet a no sé quin carrer de Barcelona, però és que potser vam ser nosaltres que vam deixar d'anar a fer aquell pa amb tomàquet perquè ens interessàvem més altres coses. O sigui, jo sempre dic que tenim el que ens mereixem.
0: I confondre la idea de progressisme i d'avançar amb lo modern. Que una cosa sigui nova no vol dir que sigui millor automàticament. Hi ha vegades que destrossem coses, destrossem cuines locals, tal, tendències, maneres d'entendre la vida, simplement perquè pensem que l'exterior ha sigut millor, i ara moltes vegades és com, hòstia, tu, que ja vivíem de puta mare abans.
2: Sí, és que sempre ho diem, ho hem repetit ja un parell de vegades, que no ens estimem prou la nostra cultura gastronòmica. Uns italians, els francesos, fins i tot els americans, presumeixen de la seva cultura gastronòmica.
0: Quina cultura gastronòmica?
2: No dic, però dic que aquí ens costa de reivindicar un bon fricandó, una bona escudella. Una escudella és el millor ramen que puguis arribar a tenir, perquè al final són els mateixos elements, l'únic que no porta ou bullit, per dir-ho.

0: d'una manera.
1: Per tant, hem de valorar el que tenim i el que hem tingut.
2: Sens dubte.
1: I nosaltres valorem moltíssim que hagis estat aquí a la comanda amb nosaltres. Et seguirem la pista de ben a prop.
2: Home, i a vosaltres, família, moltes gràcies
0: sí,
2: per la invitació.
0: Se vienen cositas.
1: Se vienen cositas, que d'aquí poc ja es faran públiques. I en alguna d'elles veurem els
2: a la família Roscallera
1: de Balam. Efectivament. Quines ganes. Eric, gràcies.
0: Mil gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, família.
1: Tens llibres entre mans, rutes entre mans, continues a tope la xarxa.
2: Sí. Les rutes les troben a oficinaperiferia.com, a xarxes sempre preferiria punt perifèria, i bueno, pues aquesta coseta que sortirà ben aviat, i la veritat és que aquest any me l'he pres per no escriure cap llibre, que n'estic ja fins als nassos. O sigui que rotondes i mamotretos a totes les llibreries.
1: Eric, gràcies.
2: A vosaltres, família.
1: Vinga, i nosaltres ho deixem aquí, que tingueu molt bona setmana. Tornem diumenge que ve a les dues, i si avui hem parlat d'arquitectura, em fa l'efecte que la setmana que ve parlarem de gastronomia i música. Bona setmana.
0: Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Catalunya va deixant gradualment enrere un episodi extraordinari de tempestes que ha registrat rècord de precipitacions i acumulacions d'aigua a diversos punts del territori. El temporal ha provocat la mort de dues persones a Tordera i a Montornès del Vallès i els equips d'emergència encara treballen per localitzar un jove desaparegut a la Riera de Pineda. A partir de les 2 de la tarda han començat a aixecar-se les restriccions de mobilitat a pràcticament totes les comarques, tret de l'Alt i el Baix Empordà. En aquestes comarques gironines es mantindran les restriccions fins les 9 de la nit. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa després de presidir la reunió de seguiment del Pla Inuncat. Illa recorda que les pluges torrencials poden mantenir-se les properes hores.
2: Que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades i els bombers han rebut més de 2.000 avisos, 110 només entre la 1 i les 2 de la tarda. Aquesta recuperació de la normalitat no es trasllada a la xarxa ferroviària. El servei de Rodalies encara no s'ha restablert. Estava previst que es reprengués la circulació a les 2 de la tarda, però la companyia assenyala que les condicions encara no ho permeten. La situació provoca retards acumulats, concentracions importants de viatgers a l'estat estació de Sants. Pel que fa a les línies de Rodalies, durant el matí s'han estat fent comprovacions a la infraestructura per poder restablir el servei. Quina és la situació a aquesta hora? Laura Monill, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs gairebé a 3:15 de la tarda la megafonia de l'estació de Sants ha informat, com deies, que el servei de Rodalies continua sense estar operatiu. La notícia doncs no ha estat ben rebuda entre les desenes de viatgers que fa hores que esperen poder tornar a casa i que fins i tot han hagut de passar la nit a l'estació.
4: El que vull dir que se n'enteri tothom és que el que ens està informant és un pobre senyor que és de seguretat de l'estació. Els senyors de Renfe no han vingut a donar la cara. No han vingut a donar la cara ni ells ni ningú de la Conselleria d'Interior de la Sílvia Paneque. Senyora Sílvia Paneque, posis les piles, sisplau.
5: Bueno, formación Renfe, yo llevo ya 18 años cogiendo tren y para mí Renfe...

0: Es lo más pésimo que me he puesto a la cara. Información cero.
1: Fons de Renfe Ràdio 4 confirmen que la línia R2 Sud i els regionals del Sud són els primers que començaran a recuperar la circulació de manera progressiva, ja que és on fa més hores que no plou. Pel que fa a la resta de línies, en un comunicat Renfe ha explicat que continua fent aquest seguiment de l'estat de la xarxa i justifica l'endarreriment en la recuperació del servei, al·legant que s'han detectat incidències que han alentit la revisió de la xarxa.
2: Gràcies, Laura. Última hora des de l'estació de Sants. Pel que fa al servei de ferrocarrils de la Generalitat, s'ha recuperat la circulació al voltant de la una de la tarda, en aquest cas a la línia Llobregat-Anoia. A partir de les dues ho ha fet de forma progressiva la línia del Vallès. I en aquesta jornada, més de 18.000 usuaris s'han quedat sense subministrament elèctric a causa de les fortes pluges de les últimes hores. Segons Protecció Civil, la xarxa elèctrica ha acumulat més de 300 incidències, la majoria afectats. Més de 3.000 es troben a Barcelona, 2.000 a Badalona, seguit de Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però els problemes de mobilitat estan dificultant l'accés a alguns punts. I a Barcelona, el temporal ha provocat la inundació de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Al llarg del matí s'ha fet una revisió de tots els parcs i jardins que han tancat durant tot el dia per precaució. També s'han revisat els 300 centres educatius de la ciutat. L'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que a les 8 del vespre informarà de l'estat, tant de les escoles com dels hospitals i centres d'atenció primària, per concretar si podran donar servei normalitzat a partir d'aquest dilluns.
3: El que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies.
2: I repassem en aquest punt l'estat de la xarxa viària després de l'aixecament de les restriccions de mobilitat. Quina és la situació a aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja. Per tant, demanem extremar la prudència a la carretera. A l'autopista AP7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades i també s'ha tallat aquesta mateixa via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. La GI-552 està tallada a Riells i Viabrea per inundacions. La GI-682 està tallada a Blanes per inundacions. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. A la GI-600 està tallada la calçada Tordera per inundacions. La BV-5122 també està restringida a Tordera per inundacions i pel mateix motiu s'ha tallat la C-65 a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Mireia. Nosaltres ho deixem aquí. Continuen informats en aquesta sintonia i al web rtv.cat.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Badesina. Amb Conxita Casanovas.
6: Hola, amics del cine, molt bona tarda, com esteu? Benvinguts al programa on el cinema també es veu. En els propers 50 i tants minuts que ens separen de les 4 de la tarda us volem informar i entretenir. El gran repte, ni més ni menys, i tenim les eines per fer-ho. Ens n'anem de moment d'acampaments a espantar les penes amb el grupet de Sunny Dancer, la juvenil pel·lícula de Bella Ramsey que s'acaba d'estrenar i recomanem i que és com un quarta planta, la recordeu, amb uns nois moníssims. Això és el Badacine, som a Ràdio 4 i ens acompanya el nostre col·laborador, Dafnis Balduz. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Que ve aquí amb la seva Diana. A qui li fem Diana avui, Dafnis?
7: Doncs és una pregunta difícil avui.
6: És que
7: perquè...
6: no m'has dit res.
7: No.
6: Per què? Em vols sorprendre?
7: Vinc a fer una cosa una mica estranya.
6: Val? Vens a fer... No em tiraràs el tarot o alguna cosa d'aquestes?
7: No, això seria més normal, fins i tot. No, però vinc a fer...
6: Més normal?
7: Sí,

0: Més que el que faré
1: ara,
0: jo no, no, no ho sé fer, però vull dir que crec que és una praxis habitual, no? El del tarot i l'esoterisme. Jo no sabria fer-ho, però vull dir que molta gent ho fa i molta gent va a que li facin. En canvi, jo el que faré ara és...
1: Els actors també, tu creus que els tarotistes han decidit alguna carrera?
0: No. Les carreres les han decidit els productors.
1: Però algun tarotista de confiança deu tenir algun actor.
0: Home, això sí,
1: que
0: bueno,
1: tu sàpigues.
0: I xamans
1: que tu saps
0: i coses.
1: Moltes coses, eh?
0: Alguna
1: xamans,
0: altra.
1: També.
0: Sí, ja
1: mandanga. No només la princesa de Noruega té un xaman.
0: No, exacte. Hi ha mandanga.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però això m'ho explicaràs un dia fora de micro,
0: fora
1: no?
0: Fora de micro. Però jo vinc a rebentar una mica avui la meva pròpia secció, així t'ho dic.
1: Què
0: perquè
1: dius?
0: Vinc a parlar d'una pel·lícula que, de la que no vaig parlar quan es va estrenar el passat mes d'abril o de març, que és Un altre home, la pel·lícula de David Moragues, que segur que tu
1: vas
0: retratar i segur que vas dir coses. Jo la vaig veure a Toro Pasado, o sigui, he anat com tard, i ara voldré fer una mena de... explicar una mica per què faig tot això, perquè faré també una mica de Diana als seus dos actors protagonistes, el Quim Ávila i el menorquí Lluís Marquès, per també entendre una mica per què vull parlar d'això, i voldré fer una conclusió una mica final que se'n va una mica del que és el món del cine, però sí que apunta cap a la vida, que és al final d'on veu el cine. Per tant, tot queda a casa, vale?
1: A veure, em tens intrigada.
0: Un altre home és una pel·lícula que, com deia, protagonitzen el Quim Ávila i el Lluís Marquès. Són dos actors de més o menys la mateixa generació, formats per l'Institut del Teatre Barcelona. Van formar part tots dos de la companyia del Teatre Lliure, quan el Lliure estava dirigit per Lluís Pasqual, a l'última direcció que va tenir Lluís Pasqual. I porten algunes, diverses pel·lis ja a les seves espatlles. El Quim Ávila, doncs, l'hem vist a Poliamor para principiantes,
1: amb el Colomo. No?
0: Correcte. I a Girasoles Silvestres, del Jaime Rosales, on justament també hi apareix en Lluís Marquès. És curiós perquè el Lluís Marquès també va fer una altra pel·li amb el Fernando Colomo, que era La Bonita, i és un dels protagonistes, com dèiem, d'una de les històries de la pel·li
1: de... l'Anna Castillo, era un dels marits, no?
0: Sí, senyora. De la pel·lícula del Jaime Rosales. Bé, doncs en aquest cas es troben aquests dos actors en aquesta pel·lícula, que és una mirada íntima i contemporània sobre l'amor, el desig i les contradiccions que sorgeixen a la vida durant les trentenes, no? Amb una subtilesa i amb sentit de l'humor, el director barceloní construeix un retrat proper i emocional d'una generació que cerca certeses enmig de la incertesa. Una mica el que ens ha passat a tots. A mi ja em toca els 40, però amb aquests, doncs, era un retrat dels 30, però que podríem viure tots en un altre moment aquí a Barcelona. També l'acompanyen com a protagonista femenina, la Bruna Cosí, en aquesta pel·lícula, que ens presenta el Marc i l'Eudald, que són una parella estable, una parella de dos nois homosexuals, amb una vida que sembla anar com una seda, fins que arriba inesperadament un nou veí que altera el seu equilibri de parella estable, com si diguéssim, comencen a plantejar-se coses. A qui no li deu haver passat? A partir d'aquell instant, les preguntes sobre la rutina...
1: Aquestes finestres
0: indiscretes.
1: Sí.
0: Es comencen a qüestionar, doncs, que si la passió, la fidelitat, en fi, aviam si les coses no són tan clares com semblava que tenien, no? És una posada d'escena que s'ha catalogat com a lluminosa, es va lloar bastant la feina del David Moragues, amb un to entre la comèdia romàntica i el drama emocional, i que convida a reflexionar sobre les expectatives amoroses i la cerca d'identitat a la maduresa, no? Per què dic tot això? A veure, aquesta pel·lícula va passar per diferents festivals, després es va estrenar al cinema, i ara la podem veure a Filmin, que també volia com aprofitar aquesta mena d'estrena en plataforma, que al final molta part del cinema també el veiem a plataformes.
1: La segona vida, que tenen moltes pel·lícules.
0: I a vegades la primera, no ens en oblidem. A vegades
1: també.
0: La primera i l'única, i que pot ser molt, molt il·lustrada, també. Vull dir que... Doncs a mi m'agradaria destacar-la pel seu retrat senzill i quotidià que fa d'una parella homosexual. I és que, i aquí és quan surto del cinema per entrar a la vida, és que ens trobem últimament amb un món que se'ns està quedant un món, Conxita, quan ja ens pensàvem que teníem molta feina feta, amb totes aquestes allaus de violència, d'agressions, el que ha passat aquest estiu amb el noi aquell bueno, el que ha passat, l'assassinat d'aquell xaval a Elche, les agressions contínues, les declaracions de l'alcalde d'Oviedo dient les barbaritats que ha dit sobre uns agressors amb una gent que anaven tranquil·lament pel carrer, o sigui, i ja no cal que ens remuntem a l'assassinat de Samuel Luiz, o potser sí que cal que ens hi remuntem. Sense anar més lluny i tornant al cinema, La Bola Negra, que té tot aquest gran camí i tot aquesta, aquest gran futur que se li augura, i ja tot el reconeixement que ha tingut previ, també ha de conviure amb una allau de missatges homòfobs i destructius i d'odi a través de les xarxes, que és acollonant. O sigui, jo no sé cap on es vol anar a parar, no? Però, i a més la Bola Negra, que tracta un tema que és el que tracta, o sigui, que en lloc de ser, hauria de ser la, una pel·lícula que hauria de ser orgull patriòtic, per entendre'ns, després de tot el recorregut que ja porta, i espera't, perquè aviam el que aconseguirà.
1: Van disparadíssims als Òscar. Sí.
0: Però la realitat és que convivim amb unes maneres de fer i amb una, amb una allau que, creixent d'un odi absolutament incomprensible, que a mi em posa els pèls de punta i que també em fa pensar en cada cop i volta aquestes pel·lícules com Un altre home, que retrata sense cap tipus de conflicte una relació de dues persones homosexuals, sense abordar aquesta relació com si fos un problema, no? Si que senzillament és així i ja està, com ha passat sempre a les pel·lícules de parelles heterosexuals, doncs que malauradament encara siguin necessàries en aquests moments que vivim. No sé, no m'agradaria fer una oda a la defensa violenta, però t'asseguro que potser sí que haurem d'agafar les armes i sortir al carrer a defensar-nos, sobretot aquesta intolerància creixent que estem
1: vivint. Millor defensar-nos amb les paraules, Dafni,
0: bueno,
1: sempre, no?
0: Depèn del que et trobis al carrer, perquè, ja. Perquè depèn de com, la paraula no acabarà de funcionar. O sigui que, bueno, per tot això que estem vivint, per tot aquest tal, aprofitant aquesta estrena de Filming de la pel·lícula del David Moragas, vull fer una mica aquest al·legat perquè, sisplau, tots plegats puguem reflexionar sobre el món en el que volem viure i el que volem que els nostres fills, nebots o el que sigui, visquin també d'aquí uns anys.
1: Saps què farem? Contraatacarem amb una bona pel·lícula, Club Kid. Te la recomano. Aniràs a veure-la?
0: Ja, l'aniré a veure, però jo també recomanaré El Club de la Lucha, eh? També
1: Club Kid,
0: et diré.
1: Vés a veure-la. Quan la vegis ho entendràs. Entendràs el perquè te la recomano.
0: Club Kid.
1: Club Kid.
0: Vale.
1: Val la pena. De Jordan Firthman, un altre actor, perquè ell és el protagonista, que dirigeix, també.
0: Dirigeix i protagonitza?
1: Sí, sí.
0: Mira'l.
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent molt hàbil, eh?
1: Allò que parlàvem l'altre dia, no?
0: Sí,
1: els
0: sí.
1: Actors
0: sí,
1: que s'espavilen,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí. No. Ja m'estàs tirant una indirecta?
1: La pel·lícula per quan? Primera pel·lícula per quan?
0: Ja t'ho explicaré. Serà la primera a saber-ho.
1: Dafnis Valduz, molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I la setmana que ve ens veiem a Sitges.
0: Correcte, sí senyora.
1: Aterrem de festival en festival.
0: Allà estarem.
1: Pues ya sabéis los que nos conocéis que a los del Va de Cine nos gusta también descubrir y hacer un poco pues lo que hacen los del cine, cazatalentos, ¿no? Y así llega a nuestros estudios Jorge López. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, con mucha ilusión. Me habían hablado muy bien de ti, así que tenía muchas ganas de conocer.
1: Oye, pues el interés es mutuo, y hablando de interés, estás en un momento especialmente interesante de tu carrera, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, llevo...
1: Estás tocando en este momento muchas cosas, ¿no?
2: Sí, estoy muy contento. Llevo una brecha de 8 años ya en España. Estoy afincado en Madrid hace 8 años. Vine por unos proyectos de series y tal, y luego me quedé, como que he ido forjando mi carrera, como que han seguido como surgiendo proyectos y ahora estoy como en una etapa muy trascendental de mi carrera y muy importante donde estoy como incursionando en el cine de autor, en guiones como más particulares, no como con un tinte tan comercial, que es lo que yo, desde donde vengo, de mi origen, que yo empecé mi carrera internacional, bueno, yo soy chileno y mi carrera se empezó a forjar en Argentina, hice un proyecto con Disney Channel, luego llegué a España con Netflix, un proyecto Élite que fue como un fenómeno mundial, y ahora estoy como decantando y haciendo de mi arte y de mi propósito como algo más electivo por mí. Antes era como una cosa de forjar y hacer carrera, y ahora estoy como pudiendo elegir y pudiendo desarrollar proyectos que a mí me parecen interesantes y historias a las que les quiero poner cara, voz y sentimiento.
1: Oye, pero yo te decía, es curioso, ahora que está Woody Allen en Madrid rodando, tú te vienes a Barcelona a rodar.
2: Sí. Sí, viste, como que la vida, yo, mira, tú me lo decías ahora, tras bambalinas, antes de empezar la entrevista, artista. Y yo siento, soy de la idea que todo pasa por algo y todo está escrito para cada persona. Como que creo que los momentos son perfectos y yo, por algo, la vida me envió acá. Es mi primer proyecto que estoy rodando en Barcelona. Me encanta esta cultura, me encanta el buen gusto, el punto de vista que hay acá. Cómo se huele la vida, estoy como entre San Antonio y Raval, como estoy quedando.

0: Borja Hernández, bona tarda.
1: Bona tarda, Conxita.
0: Bola negra.
1: Exacte.
0: Seguim, no?
1: I no pararem.
0: Com ha rebentat la taquilla, com estan anant els joves a veure-la, com tothom, entris on entris, et pregunta, et comenta coses sobre la pel·lícula.
1: És el tema de conversa per excel·lència actualment. Però
0: això és meravellós.
1: Una mica, deixem això per després, perquè comencem amb una notícia una mica trista.
0: Amb cor negre.
1: Sí.
0: Aquí, bola negra, de bola negra passem a un cor negre,
1: sí,
0: o a un cor trencat, que és el que ens ha deixat Gonzalo Suárez, que recordem que rebia el Goya d'Honor aquí a Barcelona,
1: sí, sí,
0: el passat mes de febrer, no?
1: Febrer, sí, sí.
0: Sí.
1: De fet, l'Acadèmia de Cinema Espanyol es va acomiadar d'ell a xarxes amb molta estima, i alguns han fet referència al seu Goya d'Honor, com l'usuari Didac Alcántara Bogunyà, que comentava això: no cal esperar tant pels Goya d'Honor. Van perdre a Saura el dia d'abans i a Suárez ha anat d'uns mesos. I té tota la raó, a vegades s'esperen massa. No com Antonio Banderas, que va guanyar primer el Goya d'Honor i després va guanyar el de millor actor, va ser a l'inrevés.
0: I li vam donar el Premi Sant Jordi també, no? Aquests premis que està bé rebre quan un està en forma física,
1: exacte,
0: no?
1: I com no podia ser d'altra manera, la gent també ha tingut paraules molt positives cap a la seva figura, com per exemple ABMena, que deia el següent a X: s'ha anat un grandíssim director. Gonzalo filmava les pel·lícules elegants i ambicioses, pel·lícules amb classe abordant problemes universals. Juntament amb Erice i Camus van radiografiar la realitat d'Espanya i del món al finals del segle XX. D'altra banda, l'usuari Félix Roberto E comentava el següent a X: el meu més sentit condol a la seva família i amics. El cinema espanyol ha perdut a una llegenda. En definitiva, una notícia que ens ha deixat una mica tristos.
0: Jo crec que un autor, amb totes les lletres, un home que feia un cinema molt lliure, que tothom recorda Ditirambo, per exemple, Epílogo, Morbo, no? Aquestes pel·lícules tan personals, però El Portero també, Oviedo Express, però diria que sobretot Remando al Viento, no? Una pel·lícula sobre Lord Byron en la que intervenia Hugh Grant. Això cal recordar-ho també.
1: Sí, sí.
0: Però sobretot un director, a més, que venia de la literatura, que havia fet pràctiques de periodisme també, que parlava de boxa. Jo recordo una conversa amb ell que havíem parlat en una sobretaula de boxa, d'Elenio Herrera, que era el marit de la seva mare.
1: Fixa't.
0: I li ensenyava coses de futbol. Era un senyor molt interessant, sobretot.
1: Era un home polifacètic, no? I un home del Renaixement, pràcticament, perquè ho feia tot. Llavors, des d'aquí enviem una abraçada a la seva família, als seus amics.
0: I especialment a la Sílvia Suárez, una cap de premsa important del cinema espanyol, la seva filla, sí.
1: I canviem radicalment de tema, perquè el que segueix provocant molta conversa és la bola negra. I és que, atenció,
0: anem-hi.
1: Com ben has dit, la pel·lícula ha trencat diversos rècords a la seva estrena, ha debutat amb més de 5 milions d'euros, més que l'Odissea, s'ha de dir, i s'ha convertit en, atenció, el primer cap de setmana més exitós d'un drama independent de la història d'Espanya. Dos.
0: No ha agafat a Torrente, eh?
1: No, això ho comentarem.
0: No ha agafat a Torrente, no ho podem amagar.
1: El més gran mai per a una pel·lícula llançada per un distribuïdor espanyol. I la segona millor estrena per a una pel·lícula espanyola del 2026, darrere de Torrente Presidente. I la gent està al·lucinant amb això, com per exemple l'usuari Ita, que deia el següent: això és una barbaritat, però és que s'ho mereix tant. La pel·lícula ha tingut reaccions hiperbòliques també, Conxita, a les xarxes, com la de l'usuari Àlex, que en un tuit viral de quasi 200.000 visualitzacions deia això: acabo de sortir del cinema de veure La bola negra i no sé ni què dir. És la millor pel·lícula espanyola de la història, sense cap tipus de competència. Quina obra d'art han fet els Javis? El paperot que ha fet Guitarrica de la Fuente, pèls de punta. Aquest tuit ha encès les xarxes i ha obtingut centenars de respostes, moltes fent broma i dient que és una exageració, com per exemple el tuit de Pau SJ, que comparava La bola negra amb altres pel·lícules espanyoles dient el següent: millor que El cebo, Muerte d'un ciclista, Viridiana, Cría cuervos, La escopeta nacional, Arrebato, Mujeres al borde, Volver, La isla mínima, Magical Girl, etc. Ho dubto molt. L'usuari Juan Monsalve...
0: Jo recomano també fer un cicle Fassbinder, ara, per exemple, totalment. I un altre cicle Almodóvar, també.
1: I Claire Denis, que també és una referència...
0: Amb la Ley del Deseo, sí, inclosa,
1: sí.
0: No?
1: Moltes referències als Javis, a la seva pel·lícula, com per exemple també Derek Jarman, també és una gran referència, un cineasta queer underground de l'època. Però bé, l'usuari Juan Monsalve també li contestava dient això. Poc cinema espanyol has vist tu, llavors. Sent bona, només de memòria podria dir-te 50 pel·lícules espanyoles que són molt millors. I em quedo curt. D'altra banda, com ja van comentar...
0: és una provocació,
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, dir que és la millor pel·lícula espanyola de la història
0: és dir molt. De tots els temps, i la millor pel·lícula de tots els temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Inclosa la Lo gent. Que el viento se llevó, que sí. Fem amb Casablanca, que fem amb El Padrino, amb bueno, Ciudadano sí. Kane, etcètera, etcètera,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. I com ja van comentar en programes anteriors, es parla ja fins i tot de La Bola Negra com una de les favorites a guanyar l'Òscar a millor pel·lícula.
0: Sí, sí,
1: respecte
0: sí.
1: A aquest tema, Xavier Valls va comentar això a X. Acabo de veure La Bola Negra i crec que guanyarà l'Òscar a millor pel·lícula. Els comentaris d'aquest post han estat una mica negatius, com el de Manel Escritxe, que responia el següent. Per la música i la fotografia, perquè la resta molt justet, a vegades lenta i suporífera. Actuacions molt justetes. La resta de comentaris eren també una mica d'incredulitat, com Adrià, que li deia «Has de veure més cine», o Josep Recasens, que li deia «De cinema no saps res».
0: Clar, sincerament... gent de 20 i pocs anys, no miro a ningú, eh?
1: Però que... Aquí estic.
0: Però que diuen, és que és la millor pel·lícula de la història, home. La millor pel·lícula que he vist mai, aquest comentari m'agrada.
1: Clar.
0: La millor pel·lícula que he vist mai. No has vist moltes pel·lícules.
1: Exacte.
0: No? Totes les que t'ha donat temps en la teva curta vida.
1: Totalment.
0: Clar, això també és veritat, no?
1: Però sí que és veritat que a nivell internacional està tenint molta ressò i jo, Conxita, no crec que...
0: No li traiem mèrit, en absolut.
1: I no van desencaminats, eh? I que potser jo fins i tot dic que arriba a les 10 nominacions, ja t'ho dic. Així, tal qual.
0: Ah, Déu, ja apostem.
1: Jo crec que arriba.
0: S'obren les apostes, no?
1: Sí. I sembla que aquest tren de La Bola Negra no s'atura, Conxita,
0: no.
1: I continuarem parlant.
0: Hi ha opinions contràries, eh? Jo he vist Toni Vall, per exemple, el director de El Caimán, també Carlos F. Heredero, hi ha algunes opinions... no molt favorables,
1: sí.
0: Però això també és divertit, no? Li afegeix una mica de salseta, no?
1: Clar, jo la vaig veure l'altre dia, de fet, i em va agradar molt. I sí que és veritat que sento que és una mica artificiosa, la veritat. Però, en general, crec que és una pel·lícula que està molt per sobre de la mitjana de pel·lícules que es fan. I crec que, bueno, a nivell de pressupost, és que és veritat que es nota la gran escala de producció, perquè té 25 milions de pressupost, i això per una pel·lícula espanyola
0: els
1: és
0: han
1: espectacular.
0: Bé,
1: sí, llueixen molt. Sí. I, d'altra banda, hem de parlar del famós cineasta Woody Allen, Conxita, que ja és a Madrid.
0: Ja s'ha fet fotos a Madrid, no?
1: Sí. Està preparat per fer la seva nova pel·lícula i les xarxes es divideixen una mica entre partidaris i haters.
0: No serà millor que Vicky Cristina a Barcelona.
1: Això, per descomptat, perquè a mi és una pel·lícula
0: això
1: que m'agrada molt,
0: Sí, a mi també.
1: I va rebre molt d'odi, també, però a mi em sembla una pel·lícula
0: també.
1: Molt divertida.
0: I amb Penélope Cruz, que va guanyar l'Òscar.
1: I m'ha nascut. Dels meus
0: Òscars,
1: dels meus Òscars preferits, eh? I ja
0: el
1: sabem...
0: seu primer Òscar, perquè igual aquest any guanya el segon, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Per
1: La Invitació
0: o per La Bola Negra?
1: És que a La Bola Negra...

0: A la bola negra surt molt poquet. Jo crec que guanyaria per la invitació, és que té molt de suc al seu paper.
1: Molta
0: no?
1: xispa, sí, sí, està sí. Molt bé.
0: I Woody Allen, ja sabem que ell és una figura polèmica per tots els seus temes personals i crida l'atenció a la gent el tema de que el repartiment de la pel·lícula els noms són gairebé desconeguts.
1: Home, que abans... i el Peter Vives, ho vam dir, protagonista, sí. Actor català, que tenim moltes sí. Ganes de parlar amb ell.
0: A nivell internacional és veritat que sempre solia estar envoltat d'estrelles de la talla de Cate Blanchett o bueno, Penélope Cruz també. I ara a xarxes socials crida l'atenció això, no? Com per exemple el tuiter Vacunin82 que deia el següent: mare meva, abans els actors es barallaven per treballar amb ell i aquests ara no es coneixen el seu pare. Això també és una mica lleig, no? Dir-ho, Conxita, la gent és
1: no,
0: molt salvatge.
1: No podem enterrar Woody Allen, per favor.
0: I un altre era Juan Francisco Casas que deia: els noms són inventats, no? Ah. La gent es passa, no?, amb els actors que no tenen culpa. I Héctor la comparava amb l'altra pel·lícula que va fer a Espanya, que ja l'has mencionat, fa quasi 20 anys, i deia el següent: quin horror, té pinta de ser pitjor que Vicky Cristina a Barcelona.
1: Doncs espero que s'equivoqui.
0: Ah, sí, sí.
1: No, que s'equivoqui, però que segueixi sent millor Vicky Cristina a Barcelona.
0: Totalment. Més enllà de la broma, sembla que des de que va ser acusat d'abús... els actors més famosos ja no volen saber res més d'ell.
1: El Timothée Chalamet va ser el que va fer campanya en contra.
0: Sí.
1: No?
0: Ara no. Se'n penedeix d'haver participat, no? Un dia de lluvia a Nova York, era, no? Sí. I ara sembla que Woody Allen ha d'anar a rodar fora, en aquest cas a Espanya i a Madrid.
1: On hi ha diners.
0: Exacte, on li no? Posa diners.
1: Què pagueu? Què pagueu? No? Doncs allà
0: exacte.
1: Vaig.
0: Mm. I per acabar, comentar que han anunciat que els Goya seran a Pamplona. Molts han aplaudit
1: a Pamplona decisió. Voy a ir con una media y un calcetín, ¿no? O, a Pamplona hemos de ir,
0: a
1: ¿no?
0: A Pamplona hemos de ir, exacte. Uh-huh. Com l'usuari Alvarito, que deia el següent: ole, visca Navarra i visca Pamplona. O Ramón y Cajal, que deia que la cantant Amaya ha de ser una presentadora de la gala. Que tindria tot el sentit perquè és de Pamplona.
1: I Carlos González ja ha fet un tuit també dient que a casa seva, perquè deu ser d'allà.
0: I que bé que està Carlos González a la bola negra, s'ha de dir, eh? Està molt, molt bé, molt bé, molt natural. Que
1: és com és ell.
0: Sí, totalment. Altres criticaven la decisió, com DH, que comentava que sent Goya de Saragossa, a veure quan li toca a Saragossa.
1: Clar, ara hi ha cua, no?
0: Exacte. Tothom vol que sigui Goya. Tothom vol que sigui a la seva ciutat, sí, sí. I res, acabo recordant que els Goya seran dissabte 6 de febrer. Guanyarà la bola negra?
1: Ah, ja El ser querido, també. I altres
0: sí,
1: pel·lícules que poden fer una mica de competència.
0: És veritat, és veritat.
1: Com a mínim els actors, Javier sí. Bardem i Victoria Luengo, sí. Jo diria que tenen punts, també, sí. No?, per fer la competència.
0: És veritat.
1: De totes maneres, no sé si han pensat que no és tan fàcil arribar a Pamplona. Jo sempre he anat en cotxe. Quan he anat a Pamplona, he anat sempre en cotxe.
0: Jo crec que hi ha tren. Hi ha parada de tren, crec que és de mitjana distància o alguna cosa així, però ja l'AVE passa per allà, però
1: de
0: clar.
1: Barcelona diria que no, no haurem d'anar a Madrid i de Madrid a Pamplona, haurem de començar a mirar-ho, eh?
0: Exacte, tu doncs... Conxita, comença a mirar viatges ja, perquè això s'ha de mirar ja amb antelació, és molt important.
1: Sobretot després... quan es tracta de trens.
0: Exacte. Ui, sí, sí, sí.
1: Aquí ho deixem.
0: Ho deixem millor.
1: Ho deixem. Borja Nández, moltes gràcies per aquest cinema a la xarxa que hem fet amb tu una setmana més.

0: Carlos Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt
0: Cinema
1: bona tarda.
0: I art es donen la mà. Estàvem escoltant la banda sonora, el tema amb el que tanca Alejandro González Iñárritu Díguer.
1: Sí.
0: Peliculot, no? El que hem vist ja.
1: Sí, és d'aquestes sàtires, no?, que arriben com un tsunami. I bé, no volem revelar gran cosa de la pel·lícula, millor que ho aneu a descobrir vosaltres mateixos i mateixes.
0: I jugueu amb
1: jugueu.
0: La pel·lícula. És una pel·lícula que juga amb l'espectador.
1: I cabeu, agafeu la pala, i claveu-la al terra i aneu cavant, aviam què surt d'aquí, perquè aquesta pel·lícula, doncs...
0: No és el que sembla.
1: No és el que sembla, exactament. En qualsevol cas, tenim un Tom Cruise estel·lar.
0: Oscaritzable, també.
1: Clarament. I és aquest Tom Cruise que es distancia del Tom Cruise, per exemple, de la saga de Missió Impossible, que és un Tom Cruise més acròbata, més de pujar edificis i de baixar-los saltant.
0: Una mica com més atractiu.
1: Més atractiu. És a dir, hi hauria aquest Tom Cruise, diguéssim, acròbata, que s'inspira en els mestres del cine mut, de la saga Missió Impossible, però aquí tenim un Tom Cruise caricaturesc, com el de Tropic Thunder, i molt més còmic, molt més sarcàstic, que interpreta, doncs, a un milionari que l'ha fet molt grossa.
0: Un milionari texà,
1: que
0: negocia amb el petroli.
1: Exactament. I que és el terror, l'apocalipsi del món que descriu la pel·lícula, però també podria ser, doncs, el salvador. I aquí la paradoxa de la pel·lícula, que, com has dit, dirigeix Alejandro González Iñárritu.
0: Que té un punt també apocalíptic que recorda a Hijos de los Hombres, de Cuarón.
1: Exactament. Sí, aquest món on de sobte la natalitat ha deixat d'existir, no? Són pel·lícules que posen el focus en qüestions, diguéssim, on es fa una crítica ecològica, no?
0: De medi ambient.
1: De
0: sí,
1: medi ambient.
0: Es parla molt de medi ambient i de la situació geopolítica mundial.
1: No miré s'arriba...
0: Els Estats Units dona suport a Europa, teòricament.
1: Ah, sí, teòricament. No miré s'arriba d'Adam McKay, era una pel·lícula
0: també.
1: Que també jugava la sàtira amb un Leonardo DiCaprio molt passat de voltes. De sobte, aquests grans magnats sembla que estiguin a punt de carregar-se el món. I aquí, doncs, Alejandro González Iñárritu diu la seva amb aquest Tom Cruise passat de voltes.
0: I tant, també s'auto-homenatja. Es fa un auto-homenatge, jo crec, que, perquè també recorda molt Bergman,
1: sí.
0: Per l'homenatge al teatre, no?
1: Sí, en el cas de Bergman teníem...
0: No fem spoilers, eh?
1: No fem spoilers. El Keaton.
0: El Michael Keaton.
1: El Michael Keaton, que jugava amb la narrativa dels superherois, no? Dins i fora aquesta narrativa, i hi havia, doncs, una espècie de visió sobre... una mica els clarobscurs d'una figura, d'un actor, no?, en crisi, en el cas de Bergman, pel·lícula que es van dur molts Oscars el 2014, crec que va ser. En aquest cas...
0: I Emma Stone, entre altres.
1: Emma Stone, exactament.
0: Sí, es van dur ella a l'Oscar.
1: Exactament. Una Emma Stone que encara no havia fet La La Land, que encara estava, doncs, escalant en aquest
0: emergent.
1: Hollywood contemporani.
0: Sí.
1: Exactament, emergent.
0: I amb grans actors, aquesta pel·lícula,
1: sí.
0: També, Digger, és la gran estrena de la setmana.
1: Sí.
0: I com està Sandra Hüller, sempre...
1: Sempre,
0: és
1: magnífica.
0: Fantàstica.
1: Sí.
0: Però
1: és
0: hi ha John Goodman, també.
1: També, a més, un John Goodman...
0: Fent de president dels Estats Units.
1: Sí, que podria recordar Matiner, una pel·lícula, doncs, de Joe Dante, crec que era dels 80 o 90, on també interpretava una mica aquesta part fosca i àcida del capitalisme. John Goodman va molt bé per aquest tipus de personatges com histriònics i plens de crítica política i social.
0: I Riz Ahmed, també, que feia
1: Exactament.
0: Molt que no el vèiem.
1: Feia temps, que l'havíem escoltat, doncs, fent d'aquest baterista que escalava sort a Sound... com era el nom de la pel·lícula? Que va passar pel
0: Sound of Metal.
1: Exactament, que va passar pel Barcelona Film Fest.
0: Vam tancar amb Sound of Metal.
1: Gran pel·lícula, com utilitzava...
0: Actor.
1: I gran actor, com utilitzava el so. Tenim un repartiment estel·lar i jo crec que ja és el que esperes d'una pel·lícula d'Iñárritu, que altament probable tindrà nominacions als Oscar, especialment la de Tom Cruise, que ja veurem si se l'emporta o no.
0: Per combinar amb La Bola Negra aquest cap de setmana, no?
1: Sí, clarament.
0: Perquè queda un públic potencial per veure La Bola Negra. L'ha vista moltíssima gent.
1: Molta.
0: Ho hem estat comentant ara amb Borja Nández, però queda molt de públic per veure-la. El boca-orella està funcionant molt bé, no? I el màrqueting dels Javis, també.
1: També venen de guanyar aquest premi a millor direcció ex aequo
0: a Cannes,
1: Can.
0: El del públic de Toronto, exactament. Del públic de Sant Sebastià.
1: A Sant Sebastià ha començat a agafar molta força fins al punt de que ara, si algú posa a les xarxes que la pel·lícula no li ha agradat, li plouen una sèrie de comentaris negatius. El matxacen. Però jo crec que està molt bé la llibertat d'expressió, donar una opinió que sigui constructiva sobre el cinema,
0: el
1: si
0: debat,
1: algú li ha agradat,
0: sempre.
1: Que ho digui, si no li ha agradat, que també exposi el per què. No? I en això la crítica crec que té una funció encara molt important.
0: Absolutament, Carles. Escolta, hem de parlar de Sitges. Perquè
1: exactament.
0: Ja el tenim aquí a tocar, tenim Sitges a la cantonada i tu el tens molt a mà, el festival.
1: Molt a mà, perquè participo en el llibre d'aquest any, La mente indòmita, que gira al voltant d'un dels eixos temàtics d'aquesta 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges. Clar, els poders telequinèsics, la infància i la pubertat maleïda són els eixos temàtics d'aquest any, no? Es fa un... hi ha un record de pel·lícules mítiques de la història del
0: homenatge
1: gènere.
0: Homenatge a Carrie, no?
1: Homenatge claríssim a Carrie, que, per cert, fa 50 anys, l'obra mestra doncs, d'aquella noia tan fràgil de l'institut que quan anaves a molestar-la i patia assetjament, es podia convertir en una arma de destrucció massiva. No? Carrie és la gran venjadora del terror contemporani. Per cert, adaptació de la primera novel·la de Stephen King, que celebra 50 anys. I què millor per aquests 50 anys de Carrie que vingui Amy Irving al Festival de Sitges i li donguin el gran premi honorífic. Amy Irving, recordeu, és l'actriu que en l'última escena de Carrie li deixava un ram de flors a la tomba i de sobte una mà sorgia d'entre la terra i li agafava el braç i bueno, era un dels grans ensurts de la història del cine de terror, al final de Carrie. Doncs Amy Irving, aquella noia, ve a recollir un premi, el gran premi honorífic, juntament amb Danny DeVito, el famós pingüí del Batman de Tim Burton, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, també tindrà el seu gran premi honorífic. Kevin Bacon, un dels grans secundaris de Hollywood.
0: Clar,
1: que hem
0: jo
1: vist.
0: Crec que Kevin Bacon acabarà fent un concert. No.
1: I és molt divertit el Kevin Bacon perquè ve amb la seva dona, Kira Sedgwick, que codirigeixen una nova pel·lícula que es diu Family Movie i tracta sobre una família de cineastes que estan gravant una pel·lícula i de sobte descobreixen un cadàver al plató.
0: Quines ganes de veure-la, aquesta pel·lícula.
1: I surt el seu Travis Bacon. Uh-huh. Susie Bacon. Surten els quatre, de fet. Passa que a Sitges vindran Kevin Bacon, la dona, que era Sedgwick, i Travis Bacon venen a presentar la pel·li. I el matrimoni, diguéssim, Kira i Kevin Bacon s'emporten doncs, també un gran premi honorífic.
0: I estàvem parlant també de Bàrbara Rey, que serà també premiada
1: amb un Nosferatu. Li donen un premi que té l'aparença del famós vampir del cinema mut, Nosferatu. S'endurà aquest premi aquesta gran dama del fantaterror, d'aquelles pel·lícules dels 70, de Mando de Osorio. Una gran musa, no?, del cinema de terror, de la transició. També tindrà el seu reconeixement en aquesta 59a edició del
0: Festival
1: de
0: Sitges. No li preguntarem per Anna Belén.
1: Això sí que no, perquè a xarxa sembla que l'ha liat una miqueta. Sí.
0: Doncs no sé si vols destacar algun títol o ho deixem per la setmana que ve, si et sembla.
1: Sí,
0: no?
1: És que tinc aquí títols i coses de Sitges que et podria parlar d'una pel·lícula sud-coreana de monstres que...
0: Hope. Per casualitat serà
1: atenció,
0: Hope. No?
1: Sí. Atenció, aquesta és una aquí. De tantes pel·lícules que anirem desgranant.
0: És un divertiment absolut, sí. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i fins la setmana que ve. Quedem a Sitges.
1: I tant.

Fins aquí aquest va de cine de Ràdio 4 que et persegueix cada setmana. No ens n'amaguem, et fem la rutina de cine perquè estiguis en forma. A la realització tècnica i control de so han estat Jaume Tudela, Aro Seren, que se'n va, que se'ns en va, i Gonzalo Moya, que arriba, que debuta. Per tècnics no quedarà avui. Célia Pérez ha estat a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i et parla i et saluda Conxita Casanovas. Abraçada gran, aneu al cinema i la setmana que ve us parlarem des de Sitges. Toca Sitges.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Catalunya deixa gradualment enrere un episodi extraordinari de tempestes que ha registrat rècord de precipitacions i acumulacions d'aigua a diversos punts del territori. La situació s'estabilitza i això permet aixecar les restriccions en 18 comarques. Només es limita la mobilitat a l'Alt i Baix Empordà. La previsió és que es mantinguin aquestes restriccions fins les 9 de la nit. El temporal deixa almenys dos morts, un home a Tordera i un altre a Montornès del Vallès. Es manté també la cerca d'un jove que hauria desaparegut a la Riera de la Pineda. Tot i la relativa millora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, recorda que les pluges torrencials poden mantenir-se en les properes hores.
2: Que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
0: Aquestes restriccions que comentàvem a l'Alt i Baix Empordà es mantenen actives pel risc hidrològic que pot suposar la crescuda del cabal dels rius Ridaura i Daró. Josep Lluís Armenter és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: Passa sovint en una zona que diem, si no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant pel riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en dos minuts canvia totalment el panorama. Per tant, màxima prudència.
0: Des de l'EMET detallem la previsió de les properes hores. Jordi Oriós, bona tarda.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores la situació tendirà a estabilitzar-se a Catalunya amb les pluges remetent de sud a nord. A les zones més afectades per les pluges, a Barcelona i Girona, pot continuar plovent durant les pròximes hores, però s'espera que amb menys força. La situació, això sí, pot seguir molt complicada a l'Empordà, on no es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari fins les 3 de la matinada per acumulats que poden assolir els 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o inclús superar. Molta atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a tot Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, on també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al prelitoral. Les pluges no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però molta precaució a Barcelona i Girona per les possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 graus a Girona. És una informació d'EMET.
0: Pendents del cel i també de la mobilitat, l'estació de Sants és avui un dels punts d'interès. Anem a buscar l'última hora amb la Laura Monill. Es va recuperant ja de manera progressiva el servei de Rodalies. Bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, per megafonia ja comencen a anunciar les primeres sortides de trens de l'R2 Sud i del Regional Sud, que connecten Barcelona amb el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El servei, això sí, s'està recuperant de manera progressiva i la intenció és que també sigui així amb la resta de línies afectades pel temporal. Amb tot, el sentiment principal, hores d'ara, entre desenes de viatgers que esperen la represa de les línies en què han de viatjar, és una barreja entre resignació i indignació.
6: Els senyors de Renfe no han vingut a donar la cara. No han vingut a donar la cara ni ells ni ningú de la Conselleria d'Interior de la Sílvia Paneque. Senyora Sílvia Paneque, posis les piles, sisplau.
7: Que entenc que, òbviament, no estarà tot arreglat de la nit al dia, saps? Però almenys, no sé, tampoc ens han donat alternativa d'un servei d'autobús, com fan de vegades i tal, així que no sé, ara toca esperar.
5: Pel que fa a la resta de línies, en un comunicat Renfe ha explicat que continua fent seguiment de l'estat de la xarxa i justifica l'endarreriment en la recuperació del servei, prevista, recordem, per les 2 de la tarda, al·legant que s'han detectat incidències que han alentit la revisió de la xarxa.
0: Gràcies, Laura Monilla, amb aquesta última hora des de l'estació de Sants. Encara també desenes de carreteres tallades i l'aeroport del Prat ha hagut de cancel·lar gairebé 400 vols entre dissabte i diumenge. I a Tarragona, al Tarraco Arena s'omplen aquests moments per gaudir de la 30a edició del concurs de castells, ajornat unes hores a causa de les fortes pluges. Segons l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va ser una decisió difícil que havia de prioritzar la seguretat de les colles, però respectar també la seva il·lusió.
8: Sempre s'ha buscat això, no? De respectar, òbviament, el decret i de buscar ara la manera de que sigui així. I a vegades aquestes tempestes evolucionen, com li deia, d'una manera molt repentina, no? Per exemple, aquí ara mateix a Tarragona surt el sol.
0: En esports, primer clàssic de la temporada corresponent a la sisena jornada de Lliga Femenina, un Barça-Madrid que s'havia de disputar a les 5 de la tarda, però finalment començarà a les 7 al Camp Nou. Vicky López no s'ha recuperat a temps de la lesió i seguirà de baixa juntament amb la Laia Alexandri i Quica Nazaret. I a segona divisió, dos partits a les 9 de la nit, el Sabadell-Andorra i el Girona-Mallorca. I nosaltres ho deixem aquí, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
9: Durant mil·lennis, l'oli d'oliva ha estat molt més que un aliment. Ha mogut economies, ha construït fortunes, ha alimentat imperis, ha finançat conquestes o ha legitimat reis. I tanmateix, poques vegades ha ocupat el lloc que li correspon en el relat de la història mediterrània. Però avui, a Sense Memòria, hem decidit situar l'oli d'oliva al centre de la nostra història. Per començar, l'arqueòleg David García i Robert ens acompanyarà en la introducció d'aquest capítol per explorar-ne els orígens i després buscarem el rastre de l'oli d'oliva amb el doctor en història i antropòleg Emilio Lara, que a més de ser un gran divulgador del passat, també és l'autor del llibre Un mar d'oro verde, una obra que reivindica el paper fonamental de l'oli d'oliva en la construcció de la història mediterrània i que s'ha publicat aquest 2026 a l'editorial Ariel. Així que ara entrem en matèria.
10: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: David García i Robert és arqueòleg, professor a la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en arqueologia protohistòrica, el GRAP. Fa dècades que investiga com vivien les primeres comunitats del Montsià i de la costa mediterrània fa a prop de 3.000 anys. Ha dirigit excavacions a Sant Jaume d'Alcanar i a la Moleta del Remei i és un dels especialistes que millor coneixen el moment en què aquestes comunitats van començar a trobar-se amb els fenicis. Bona tarda, David, i benvingut a Sense Memòria.
1: Bona tarda, Isabel, i moltes gràcies.
0: En aquest capítol que comencem ara, buscarem com l'olivera va acabar donant forma a civilitzacions, paisatges i costums durant mil·lennis. Però, David, si hem de buscar un origen, fins quin moment de la història o de la prehistòria hem d'anar a buscar aquest origen de l'olivera?
1: Doncs mira, hem d'anar molt enrere. Perquè sí que és veritat que per la presentació que has fet i per el que jo em dedico pot donar la sensació que jo ara respongués directament, doncs pues mira, arriben els fenicis i porten l'olivera. Però és que en realitat això no és ben bé així. A la península, de fet, a tota la conca mediterrània ja existeix l'ullastre, l'olivera.

0: a Borda, podríem dir, i aquesta olivera Borda, per tant, a la península ja hi és des de sempre, com aquell qui diu. I a més hi ha alguns estudis que estan començant a indicar que és possible, insisteixo en lo de possible, que amb cronologies realment antigues, anteriors a l'arribada del món fenici, algunes comunitats peninsulars aprofitessin l'ullastre, aprofitessin pel fruit o fins i tot per fer algunes experimentacions amb la producció, amb una producció d'oli. Això podria haver passat, val? Però això no, i fins i tot indicis, possibilitats d'experimentació en la línia de domesticar, fins i tot. Això són estudis que estan en marxa i que no podem dir res, però la possibilitat hi és. Una altra cosa és quan comencem a documentar que realment tenim una producció, una olicultura, podríem dir, en la qual tenim camps d'olivera plantats, orientats a la producció d'oliva i potser a la producció d'oli. I això sí que és veritat, que els responsables són els fenicis.
1: És el que li diem domesticació, no? Vull dir, la domesticació de l'olivera sí que l'hem de situar en aquest punt del llevant mediterrani, sí, de lo que ara seria l'Iban...
0: Sí, l'olivera arriba, l'olivera domesticada, arriba amb els fenicis a la península ibèrica, però és veritat que ells venen d'una tradició que ja els ve de molt lluny, que és el que tu dius. L'olivera es domestica a la zona possiblement del nord de la costa síria, aproximadament aquella zona, cap al 5è mil·lenni abans de Crist, més o menys, per tant, un moment molt antic, i s'inicia una tradició d'aprofitament d'aquestes oliveres, d'aquesta olivera ja domèstica, que en un moment determinat arriba fins al món fenici. Llavors, forma part de la cultura fenícia, forma part del seu món, a tots els nivells, en el moment en què els fenicis, cap al segle X, finals del X, principis del IX, arriben a la península ibèrica, doncs ja venen amb l'olivera equipada, ja venen amb ella. I a partir d'aquí és quan, com dic, comencem a trobar l'olivera domèstica, diguéssim, de tradició genètica de l'altra banda mediterrània, instal·lada a la península, a la nostra península, sobretot al sud, bàsicament a la zona d'Andalusia, sobretot.
1: Clar, de fet, els fenicis són els grans navegants, els grans comerciants de la Mediterrània en tots aquests mil·lennis, i clar, suposo que de la mà d'ells no arriba no només a la península, sinó que arriba a altres espais de la Mediterrània.
0: Sí, tot i que aquí també faré un però, sí, cal anar amb compte. És a dir, quan, si els hi preguntes als italians, als investigadors i investigadores italianes, pel sud d'Itàlia, de la península itàlica, o Sicília, o fins i tot a Sardenya, et diran, posaré una cara així, et diran, bé, no parlem-ne. Per què? Perquè és veritat que els nous estudis estan indicant molt clarament que ja existeix una producció també d'oliva, d'olivera, d'oli, perdó, molt abans de l'arribada del món fenici, al sud de la península itàlica, Sicília, Sardenya, que se'n pot anar a cronologies de 1100, de 1200 abans de Crist, principis, contextos de bronze final, pel que fa a la nostra Mediterrània orient central i occidental, que pot, en un moment determinat, podria haver arribat a tenir relació, són estudis en marxa, sobretot al sud d'Itàlia, amb el món micènic, fins i tot en algun moment podria haver tingut relació amb el món micènic, però que són clarament previs a l'arribada del món fenici. El que sí que és veritat és que l'arribada del món fenici tot això ho intensifica, ho dinamitza. Ho notem molt amb els estudis de pol·len, per exemple. Els estudis pol·línics ens indiquen que a partir de cronologies a Mediterrània central, cronologies del segle X, veiem com el pol·len d'olivera domèstica s'intensifica, es multiplica, per tant, allà s'està produint de manera més intensiva, i a partir del segle IX ens passa el mateix al sud de la península.
1: I tornant a la península, o sigui, tornant a aquell moment en el que d'alguna manera es comença a cultivar ja de forma... si no intensa, perquè vull dir, per dir intensa o industrialitzada, entre cometes, ja anirem als romans.
0: Són paraules majors.
1: Que això ja són altres coses. Però sí, aquest cultiu més intencionat. Hi ha punts de la península on es nota més aquest rastre? Sí. On els trobem? On els trobem, per exemple?
0: Claríssimament. Començaré dient una cosa, i és que en realitat, malauradament, els estudis sobre món fenici, des de la perspectiva arqueològica, encara són molt incipients a la península ibèrica. S'ha excavat el que s'ha excavat, molt poquet, molt,
1: ja,
0: molt poquet.
1: Ja, però jo ho vull saber ja tot.
0: Jo t'ho puc explicar, cosetes, indicis i coses que comencem a veure. Una de les coses que comencem a veure és que, sí, a partir del segle IX, a la zona de Huelva, per exemple, allà ja comencem a notar que realment la influència fenícia està portant tota una sèrie d'espècies noves que s'estan produint allà. No només l'olivera, que també, però també la vinya i altres fruits. Després hi ha una miqueta més endavant, segle VIII, ens ho trobem en un altre context que els fenicis també colonitzen, que és la zona de la desembocadura del riu Segura, a les comarques d'Alacant, al sud del País Valencià, on tenim una ciutat fenícia com és la Fonteta, i aquell territori d'allà

0: el qual veiem el mateix, val? Trigaran una mica més en arribar a la resta de la península. Això costarà arribar més al nord-est de la costa mediterrània, a la zona nostra, a Catalunya, trigarà molt més, i a la resta de territoris interiors també, cronologies ja més de segle VI, segle V, pel que fa a la producció.
1: I han dit al principi que ets un dels directors del projecte d'investigació de Sant Jaume d'Alcanar. De fet, d'aquí no res emetrem els dos capítols que vam enregistrar aquest estiu, un d'ells el jaciment de la Cogula, que s'ha vinculat a Sant Jaume d'Alcanar, quan estàveu excavant. En tot aquest espai, en totes... ja saps, en la riba de la Sénia, l'Ebre, Alcanar, Ulldecona... Heu trobat rastre de l'oli d'oliva?
0: No.
1: O de les oliveres?
0: La resposta és que no. És a dir, primer que la presència fenícia, malgrat, ho saps també com jo, de que estem valorant la hipòtesi de que tinguem un assentament fenici, ni que sigui en clau d'hipòtesi, de Sant Jaume d'Alcanar, nosaltres pensem que podria ser un assentament propiament fenici, però és veritat que això no és comparable a la intensitat de la presència fenícia que documentem al sud de la península ibèrica, que tenim ciutats senceres i gairebé, com aquell qui diu, a la costa andalusa, cada 25-30 quilòmetres tens alguna cosa fenícia. Aquí no, fins i tot en el cas que Sant Jaume fos fenici seria un enclavament dimensions de xampinyó, 600 metres quadrats, que sí que podria ser, seria una base comercial fenícia, però amb molt poca gent, molt poca presència. Per tant, tot el que tindria a veure amb la possible producció agrícola associada a aquests assentaments grans del sud, que és gent, és llocs on viu molta gent i necessita aquestes, doncs a Sant Jaume segurament no li faria falta. Llavors, sí que hem documentat altres productes que dius estan arribant des de fora, per exemple, raïm cultivat, a Sant Jaume s'ha documentat raïm cultivat, però no, l'olivera no l'hem documentada. Hem documentat a nivell de fusta, sí que hem documentat l'ullastre, però clar, l'ullastre pot ser local i la utilització de fusta doncs, per vigues o per combustible o pel que sigui, no ens està parlant en cap cas per ara de que hi hagi una producció d'oli o presència d'oli. Això és més difícil d'identificar.
1: I mira que l'olivera sí que en el nostre present, i no només el present, té una forta presència en aquell espai. Vull dir, jo me'n recordo d'aquestes meravelloses oliveres que hi ha a l'entrada de la Moleta del Remei.
0: Allò és increïble, aquell paisatge, aquell mar d'oliveres que trobem en diversos llocs de les Terres del Sénia i en alguns punts de l'Ebre també, però les Terres de la Sénia en això són privilegiades perquè tenim diversos sectors en els quals, com tu dius, tenim oliveres amb segles de vida, retorçades pel vent, cadascuna és un... Allà ens a baix ens agrada dir que realment cadascuna és una obra d'art diferent, perquè cadascuna és diferent a l'altra, i l'entorn de la Moleta del Remei en això és impressionant.
1: Saps, David, que nosaltres, clar, en aquesta idea de fer un programa dedicat a l'olivera i a l'oli d'oliva, hem arribat a partir del llibre Un mar d'oro verde de l'antropòleg i historiador de Jaén, Emilio Lara, que ha publicat aquest any, però el fet d'arribar en aquest capítol també m'ha fet donar-me compte, suposo que ha estat el mateix Emilio Lara que també m'ha fet donar-me compte, que en els estudis històrics, ja siguin acadèmics o divulgatius, gairebé pràcticament no es parla, no s'inclou la història de l'oli d'oliva. I després a la que entres una mica, rasques una mica, veus que és molt important, que és germinal,
0: sí,
1: en el que coneixem o el que identifiquem ara com a història d'Occident o història, sí, història de la Mediterrània. Però no s'ha inclòs el relat històric.
0: No, i està costant molt. Jo et puc parlar des de la perspectiva arqueològica. Quines dificultats tenim? En tenim diverses. Una, per exemple, parlem d'estudis de pol·len, però és que en realitat el pol·len de l'ullastre i el pol·len de l'olivera cultivada no es diferencien gaire. Per tant, aquí no ho pots singularitzar molt, més enllà de les intensitats, canvis d'intensitat, alguna cosa s'està fent, però per la morfologia no. Després, no és comparable la producció d'oli, sobretot a nivell d'usos, amb, per exemple, l'ús que farà el món fenici del vi, que en farà una producció molt més intensiva, molt més notable, que l'utilitzarà molt més a nivell comercial, perquè serà un producte més apreciat per les comunitats indígenes. Per tant, el món fenici s'hi posarà més. L'oli potser té un ús més domèstic, més propi,
1: però també ritual.
0: I també ritual,
1: és
0: sí.
1: És molt ritual, està present.
0: Tremendament ritual, tot el que són les uncions i forma part de les ritualitats de diverses cultures de la Mediterrània Oriental i, per tant, arriba aquí. Però és veritat que després, quan des d'un altre torno al punt de vista arqueològic, quan l'intentes identificar amb l'anàlisi de residus dels vasos, és que encara ara, a vegades, ens costa identificar el que serien restes de residus d'oli d'oliva d'altres lípids. Llavors, ens està costant arribar. L'intuïm, i és, allà darrere, i és com tu dius, és essencial en la vida d'aquestes comunitats, però arqueològicament, científicament, ens està costant una mica.

0: estructures de premsa tant pel vi com per l'oli, de manera alternativa. Llavors, quan, fins i tot quan trobem el màceres, ens haurem de preguntar què s'estava produint aquí, no? Vi, oli o les dues coses? Tot això està per fer.
1: Home, jo he vist que sí que ara comença a haver-hi una mica, o sigui, sortia una mica més a la llum el debat sobre el vi, que crec que aquí hi haurà de tot.
0: Oh, i tant.
1: Sembla el gran debat, i ara hi ha un gran debat sobre què passa amb el vi, no?
0: On es produeix, com es produeix. Hi ha altres debats, inclús més des del punt de vista científic, de dir, bueno, quan tu documentes una producció, una premsa, un almàssera, un trull de vi, què està produint, o quina és la destinació d'aquest? És vi, o sigui, el fermentaran, o bé simplement utilitzaran el most, que és una altra cosa diferent. Llavors, els processos de vinificació és un altre tema, no? Debats que tenim, vaja.
1: Doncs el continuarem buscant, i com a mínim en aquest programa en continuarem parlant, David. Moltíssimes gràcies, perquè amb tu el que hem fet ha estat com una mena de pròleg radiofònic a la conversa que, de fet, vam enregistrar aquest estiu, però que de seguida escoltarem, amb l'antropòleg i doctor en història Emilio Lara, autor del llibre Un mar d'oro verde, que aquest any ha publicat l'editorial Ariel. De fet, fa un viatge històric, però sobretot un viatge narratiu pel món de l'olivera, l'oli d'oliva, la història, la cultura i el paisatge entrellaçats. Vull dir, no és només història. I a tu i a l'equip d'arqueòlegs de la Cocula, doncs us escoltarem d'aquí una setmana.
0: Pues encantat de la vida i molt agraït, com sempre. Gràcies, Isabel.
1: Una cosa, vau acabar bé l'excavació perquè feia una calorada.
0: Vam acabar la Cocula i 15 dies després estàvem excavant el Sant Jaume en ple mes d'agost, en el qual la calorada encara va ser més intensa. Però bé, la cosa ha anat bé. Hem sobreviscut, podríem dir.
1: Ei, però vosaltres heu tingut una cosa molt bona durant l'excavació de Sant Jaume aquest any, i és que jo crec que vosaltres teniu una visió privilegiada de l'eclipsi, no?
0: Clar, ens va enganxar de ple. Ui. Ens va enganxar de ple, i fins i tot alguns membres de l'equip van contemplar-ho, per exemple, des de la Cúpula mateix, que es va veure magníficament des d'allà dalt, amb un entorn arqueològic de primera categoria, clar que sí.
1: David, gràcies, ens escoltem.
0: Molt bé, moltes gràcies, Isabel.

0: Son las 5.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Catalunya va recuperant la normalitat després de l'episodi extraordinari de tempestes que ha registrat rècords de precipitacions i acumulacions d'aigua a diversos punts del territori. La situació es va estabilitzant i permet aixecar les restriccions en 18 de les 20 comarques afectades. Unes restriccions de mobilitat que es mantenen, però, a l'Alt i al Baix a Empordà actives fins les 9 del vespre pel risc hidrològic que podria suposar la crescuda del cabdal dels rius Riu Daura i Daró. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Passa sovint en una zona que diem que no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant per riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en 2 minuts canvia totalment el panorama. Per tant, és una prudència.
0: Segons l'agència, cau el risc hidrològic al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, al Maresme, a la conca del Besòs i a la conca del riu Ter. Tot i que cal mantenir les precaucions perquè els rius encara van amb un cabal molt alt, molt per sobre, dèiem, de l'habitual. El temporal deixa almenys 2 morts, un home a Tordera i un altre a Montornès del Vallès. Es manté també la cerca d'un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda. Tot i la relativa millora, el president de la Generalitat recorda que les pluges torrencials poden mantenir-se en les properes hores.
3: Que s'ha acabat això? No, no s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
0: En total, els bombers de la Generalitat han atès 2.265 avisos relacionats amb aquest temporal. I a l'estació de Sants, Renfe reprèn progressivament el servei d'algunes línies hores més tard de l'aixecament de les restriccions de mobilitat pel temporal. Laura Monill, quina és la situació? Bona tarda.
4: Bona tarda. La situació es va normalitzant a poc a l'estació de Sants. En Rodalies ha començat a recuperar progressivament el servei de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat. Aquest restabliment del servei se suma al de l'R2 Sud i dels regionals que connecten Barcelona amb el Camp de Tarragona. Amb tot, la resta de línies continuen suspeses mentre es fan les comprovacions de seguretat de la infraestructura i el desconcert entre els viatgers encara és present a l'estació de Sants.
5: Desde las 10 de la mañana prácticamente estamos aquí dando vueltas intentando a ver si nos dan alguna solución.
6: Yo tengo el coche ahí y luego tengo que ir hasta Manlleu, entonces llegaré a las tantas a casa. y eso, hemos venido otra vez porque nos decían que estaban mirando las vías y hemos pensado que sería un proceso rápido, pero nos han dicho que a lo mejor será horas esperando aquí.
4: Continúan suspesas l'R1, l'R2, l'R2 Nord y l'R3, 7, 8, 11, 13, 14, 17, RT1 y l'RT2. El servei és previst que es recuperi de manera progressiva, encara amb molta incertesa i quan es pugui garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària.
0: Gràcies. Afectacions també a l'aeroport del Prat de Barcelona en un cap de setmana convuls amb gairebé 400 vols cancel·lats entre dissabte i diumenge. Desenes de carreteres han patit inundacions i alguna esllavissada. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula aquesta hora. Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha una 20ena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, a la Selva i al Barcelonès. L'AP7 està tallada les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments.

0: circulació es fa per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. També s'ha tallat entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades i això provoca retencions en tots dos sentits. La C1415C tallada a la Roca del Vallès per esllavissades. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C1415A també s'ha tallat la calçada Castellà del Vallès per esllavissades. La C1413A està tallada al Papiol per inundacions i a Sentmenat per esllavissades. La GI-682 està tallada a Blanes per inundacions. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. I la B-500 està tallada entre Tiana i Sant Fost de Campsentelles per esllavissades. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I de l'exterior, més de 200 milions de brasilers estan cridats a les urnes aquest diumenge en unes presidencials molt marcades per la polarització del país. L'actual president, l'històric líder sindical Luis Ignacio Lula da Silva, representa la sobirania del Brasil, cerca ser reelegit per quarta vegada. En la seva votació ha afirmat que confia en guanyar aquestes eleccions. Està en joc la definició del projecte del Brasil. Haurem d'escollir entre la democràcia i el negacionisme, entre el progrés i l'endarreriment, entre el creixement econòmic i el retrocés. El poble decidirà un resultat que haurem d'acceptar. Els brasilers confien a guanyar, ha dit l'actual mandatari. D'altra banda, Flavio Bolsonaro, aliat de Donald Trump i fill de l'empresonat expresident d'ultradreta, Jair Bolsonaro cerca una imatge més moderada que el seu pare per aglutinar els vots. Si cap dels dos candidats aconsegueix més del 50% dels suports, com indiquen els sondejos, s'hauran d'enfrontar a la segona volta, el proper 25 d'octubre. És tot per ara, tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
1: De canyes i fang tinc d'allunyar-me. De canyes i fang ploraré. De canyes i fang ja estimaré. De canyes i fang m'adonaré.

De brisa suau ja estimaré. De brisa suau m'adormiré. De brisa suau tinc d'allunyar-me. De brisa suau ploraré.

De colors m'adormiré, de colors tinc d'allunyar-me, de colors ploraré, de colors ja estimaré.

fang, tinc d'allunyar-me. De neus i pols, ploraré. De brisa suau, ja estimaré. De colors, m'adormiré. De canyes i fang, ploraré. De neu i pols, ja estimaré. De brisa suau, m'adormiré. De colors, tinc d'allunyar-me. De canyes i fang, ja estimaré. De neu i pols, m'adormiré. De brisa suau, tinc d'allunyar-me. De colors, ploraré. De canyes i fang, m'adormiré. De neu i pols, tinc d'allunyar-me. De brisa suau, ploraré. De colors, ja estimaré. Tots els dies, de les hores, dels minuts, dels segons, després d'avui. Tots els dies, de les hores, dels minuts, dels segons, després d'avui. A la fi, ja esperaré. A la fi, ja esperaré.

És en Ramon Soler Soler, aquesta cançó inspirada a la música catalana que es feia als 70 i els 80 i que du per títol Tramat. S'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine aquí, a Ràdio 4.

Com va? Bona tarda, salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM, o que també pots escoltar en format podcast quan et vingui de gust a la nostra pàgina web, la de Ràdio 4, o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona hora, els convidats seran una banda joveníssima de Vic. Es diuen My Hallies, acaben de publicar la seva primera cançó. Un productor s'ha fixat en ells, els ha agafat, els ha portat un estudi i els ha convertit en una bomba pop que és a punt d'esclatar. Els coneixerem una mica a la segona del Catalunya Express i els farem passar una mica de nervis perquè els hi farem un test sobre boy bands de la dècada dels 90 i dels 2000. No t'ho perdis. Això serà a la segona hora. Però és que en aquesta primera, com fem des de l'inici d'aquesta temporada, la dedicarem a repassar 50 anys d'èxits en català perquè Ràdio 4 compleix aquest any 50 anys. I avui toca aturar-nos a l'any 1979. A l'any 1979 van passar moltíssimes coses i també, evidentment, en el món de la música. Entre altres, escoltarem a Gato Pérez, escoltarem a Maria del Mar Bonet, Raimon o Pere Tàpies. Però no vull avançar els esdeveniments perquè val la pena que ho escoltis i que recuperem 10 cançons i imprescindibles 10 èxits de l'any 1979. Abans t'explicava que en Ramon Soler doncs està inspirat una mica doncs amb això, en la música que escoltarem avui. De fet, l'underground dels 70, 80 i també dels 90, en un disc que du per títol el Zup Zup de la Nafra i que acaba de publicar i que s'avança amb aquesta cançó que hem escoltat. Abans d'arribar al moment en què recuperem la música que sonava al nostre país l'any 1979, és qüestió d'escoltar la novetat que ens porta en Lluís Sánchez. La cançó es diu Cridar als quatre vents. Va, cridar. Pensaré

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre viatge sonor a través del temps, el Catalunya Express. Aquest espai de Ràdio 4, on aquesta temporada estem de celebració, la primera en català, fa 50 anys. I per commemorar aquesta efemèride, cada setmana agafem una màquina del temps i ens aturem en un any clau de la nostra història musical recent. Avui viatgem ben a fons fins a l'any 1979, un any apassionant, de transició, on la cultura i la música en català s'obrien pas amb una força i una diversitat d'estils inaudites. Comencem el 1979 posant els peus al carrer. Políticament, aquell any va ser un autèntic punt d'inflexió. El 25 d'octubre s'aprovava en referèndum el projecte del futur Estatut d'Autonomia de Catalunya, el de Sau, i l'aire de llibertat i de recuperar l'autogovern es respirava a tot arreu. També venia marcat pel relleu generacional. Aquell any naixien cares conegudes que més tard omplirien les pàgines de la nostra cultura i societat, com el pilot de motos Toni Elias o el futbolista Gerard López. Davant d'aquesta ebullició de canvis, qui millor que el trio de Canet de Mar per treure-hi punta amb el seu humor intel·ligent? Parlem de La Trinca, que aquell any, 1979, publicava el disc Pel Broc Gros. Escoltem aquest magnífic tema carregat de crítica social i ironia quotidiana anomenat No ve d'un pan.
2: Ladies and gentlemen, my Japanese sister brothers.

La trinca i el seu classiquíssim No ve d'un pam. Però continuem el nostre viatge pel 1979 endinsant-nos en el lleure i les pantalles. Mentre als cinemes d'aquí tothom quedava glaçat amb l'estrena de la revolucionària cinta de ciència-ficció Alien de Ridley Scott o Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, als nostres carrers i locals s'imposava un altre tipus de temperatura, la de la rumba urbana i canalla. És el moment d'apropar-nos a la figura de Cato Pérez, un argentí adoptat per Barcelona que va revolucionar la nostra música festiva barrejant la rumba amb el jazz i l'aire de crooner mediterrani. Dins del seu mític disc Romesco, publicat aquell any, trobem autèntiques joies costumistes com aquesta Rumba dels 60.

0: Des del seu disc Romesco de 1979 era Gato Pérez i la seva rumba dels 60s. A la Catalunya de finals dels 70, el teatre i l'espectacle i la revista vivien una època daurada d'esclat de llibertat expressiva després de dècades de censura. I damunt dels escenaris brillaven amb llum pròpia figures polièdriques i inoblidables com la de Rosa Maria Sardà. Més enllà de la seva vessant actoral immensa, la Sardà també va provar sort en el terreny musical, amb una ironia i un talent escènic desbordants. El disc Festa amb Rosa Maria Sardà, de fet, és el testimoni sonor del que va ser el seu programa de televisió espanyola a Sant Cugat, des de Miramar, on la Sardà desplegava tot el seu talent còmic al servei d'un programa dedicat a la revista i a l'humor. Això és Amunt, Amunt, Amunt.
1: Calleu-vos, encantaré una. Quina fumera!

0: Granquete!
1: Ai, que gràcia, tu! Cavall! Oh. Ja. Què s'hi pot dur si no entra les cames, oi, noi?
0: Un morrocó,
1: ai, cada un parla per qui porta, tu!

0: em patiu.
1: Bicicleta.
0: Això, sí, un tricicle. Un tricicle que té tres rodes. No n'he vist mai cap. Llavors ell m'ha mirat. Com refilo, oi? I a pujar al seu costat. Així m'ha convidat. Ai, pujo.
2: Pujo!
0: I em filo.

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: I ara parlem de tendències culturals i de com la contracultura barcelonina va trobar en el surrealisme i la cançó d'autor una via d'escapament totalment única a Europa. En ple cor de la transició, emergia amb força l'univers particular d'un dels nostres creadors més genials i inclassificables. Ens referim a Cisa, Jaume Cisa, el poeta i cantautor galàctic per excel·lència. El 1979 publicava el disc La màgia de l'estudiant, un treball on destil·lava imaginació i fantasia desbordant. Un exemple meravellós d'aquest univers poètic el trobem en aquesta cançó titulada Coristes i numismàtics.

t'escriuré. Coristes i numismàtics és el disc La màgia de l'estudiant de 1979, era en Jaume Sisa.

Si parlem de l'any 1979 a Catalunya, no podem oblidar la bogeria col·lectiva que es va viure amb l'esport. El Futbol Club Barcelona va guanyar a Basilea la seva primera Recopa d'Europa en una final apassionada contra el Fortuna de Düsseldorf, omplint de banderes i bufandes blaugranes als carrers de Barcelona en una celebració històrica.

0: I entre festa i festa esportiva, la gastronomia, l'humor i la crònica quotidiana van trobar el seu millor ambaixador musical en la figura de Pere Tàpies. Bon vivant, gastrònom i cantautor. Ens va regalar cançons tan entranyables i costumistes com aquesta, inclosa al disc 400 pendons. Arrenquem la moto.
1: En moto xupo papapai, en moto xupo papapai, en moto xupo papapai, en moto xupo papapai. Ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral!

0: Aparte la palestra, no me ingres. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me la puc dubtar. Ay, ay, ay, xuxi, eh.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
2: L'any 1979 va ser un any clau per la recuperació de la memòria històrica oblidada i per reivindicar les arrels culturals arreu del territori de parla catalana. Des del País Valencià, la música va actuar com un revulsiu social de primer ordre gràcies a projectes compromesos i d'una enorme qualitat artística. Aquí tenim el grup El Tall, que amb el seu disc Quan el mal ve d'Almansa, publicat aquell any, va sacsejar el panorama recuperant el folk combatiu, les arrels tradicionals i la consciència col·lectiva amb una força inusitada. Escoltem un autèntic himne d'aquell temps, el cant de Maulets.

Des del seu disc Quan el mal ve d'Almansa són el tall i el cant de Maulets. Però seguim endavant, perquè la transició a Catalunya no només sonava a folk o a cançó d'autor. A les grans ciutats industrials de la perifèria metropolitana, la joventut vivia una realitat molt diferent, marcat per la industrialització accelerada, els barris obrers i una profunda necessitat de revolta. És l'escenari on neix el punk més pur i autèntic de l'Estat. Des de Cornellà de Llobregat, la banda Trapera del Río va posar banda sonora a la cara més bruta, visceral i descarada d'aquella època. Es van deixar cançons antològiques com aquesta Ciutat Podrida.

La mítica ciutat podrida de la banda Trapera del Río ens dona pas a la recta final del nostre recorregut per aquest 1979, on ens aturem ara mateix en la vessant més internacional, elegant i profunda de la nostra cançó. Les grans veus femenines a casa nostra demostraven que la música en català podia travessar fronteres estilístiques sense perdre ni un gram d'identitat. És el cas de la mallorquina Mari del Mar Bonet, una veu prodigiosa que el 1979 ens sorprenia en el disc que va compartir amb Quico Pi de la Serra i que van titular Quico i Maria del Mar. En aquest treball s'endinsaven en territoris de jazz i emoció pura amb una sensibilitat desbordant. Escoltem aquest preciós homenatge titulat Jim, homenatge a Billie Holiday. Jim.

Al costat de Quico Pi de la Serra en el seu disc Quico i Maria del Mar, hem escoltat Jim de Maria del Mar Bonet. I un altre dels pilars fonamentals de la nostra cançó, un home que ha estat la veu de la resistència antifranquista durant dècades, afrontava el 1979 des d'una maduresa artística aclaparadora, reflexionant amb ironia, lucidesa i compromís sobre els nous temps que s'obrien pas. Parlem de Raimon. Aquell mateix any veia la llum al seu disc Quan l'aigua es queixa, un treball profundament reflexiu i poètic on ens deixava per la posteritat peces d'una gran bellesa formal com aquesta que escoltem tot seguit, I Beg Your Pardon.

0: posant-te ben cordats els pantalons.
1: Des del disc Quan l'aigua es queixa, amb aquella portada antològica de Joan Miró, és en Raimon i I Beg Your Pardon.

per tancar el nostre recorregut musical d'avui per aquest 1979 tan intens i variat, ens aturem a una de les veus més sensibles, fràgils i poètiques que ha donat mai la nostra cançó d'autor, el cantautor Joan Baptista Humer. Amb una capacitat única per connectar amb la intimitat de l'oient, Humer publicava el 1979 el disc Fins que el silenci ve. Posarem punt i final a la selecció musical d'avui amb la bellesa corprenedora d'aquest tema. On eres? Déu de l'univers.

0: I amb aquests acords de Joan Baptista Humet tanquem la nostra càpsula del temps d'avui. Un 1979 fascinant, on la música en català va demostrar que no en tenia de límits. De la rumba al pop, del folk tradicional a la cançó d'autor més delicada. I la pròxima setmana tornarem a premer el botó de la nostra màquina del temps, aquí, a Ràdio 4, al Catalunya Express.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
2: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
3: Tan solo música en català.
2: Catalunya Express.
3: Only Catalan music.
2: Catalunya Express.
3: Seulement de la musique en catalan.
2: Catalunya Express.

És Mas Vidal i la seva nova cançó titulada Achinoam. Arribem pràcticament al punt horari i ho fem amb una cançó del sabadellenc Quitus. La cançó es diu En efectiu.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El temporal que ha sacsejat Catalunya abandona progressivament el territori. Un episodi extraordinari de tempestes que ha registrat rècord de precipitacions a diversos punts. Aquesta hora es mantenen les restriccions de mobilitat a dues comarques, l'Alt i el Baix Empordà, fins les 9 de la nit pel risc hidrològic que podria suposar la crescuda del cabal dels rius Riu d'Aura i Daró. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Passa sovint en una zona que diem que no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant pel riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en dos minuts canvia totalment el panorama. Per tant, és una prudència.
0: L'agència informa sobre la normalització de la situació hidrològica al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, al Maresme, a la conca del Besòs i a la conca del riu Ter. Segons, tot i que cal mantenir, diuen, les precaucions perquè els rius encara baixen amb un cabal molt per sobre de l'habitual. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, visita aquesta hora la zona del riu Besòs, que avui ha registrat un màxim històric de més de 930 mil·límetres cúbics per segon, una xifra que multiplica exponencialment l'habitual. El balanç fins ara, 2.265 avisos relacionats amb el temporal, d'aquests 220 salvaments realitzats pel cos de bombers. Efectius de la policia marítima intensifiquen les tasques de cerca d'un jove arrossegat per la riera a Pineda de Mar. Hi ha almenys dos morts, un home a Tordera i un altre a Montornès del Vallès, localitat fins la que s'ha desplaçat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que recorda que les pluges torrencials poden mantenir-se en les properes hores. Afectacions a la mobilitat a l'estació de Sants, s'ha reprès l'alta velocitat. Renfe Rodalies reprèn progressivament el servei de l'R4, l'R2 Sud, l'R15 i l'R16. Segons l'operadora, s'estan revisant les infraestructures amb trens buits i es reprendrà el servei a la resta de línies quan sigui segur. Els usuaris indignats pel retard en el servei ferroviari que s'activa hores després que s'hagi aixecat l'alerta per mobilitat.
3: Els senyors de Renfe no han vingut a donar la cara. No han vingut a donar la cara ni ells ni ningú de la Conselleria d'Interior de la Sílvia Paneque. Senyora Sílvia Paneque, posis les piles, sisplau.
4: Nos han cancelado el Cercanías, el Rodalies, y no sabemos si vamos a poder volver.
5: No sé, no aparece nada en las pantallas ni nada. Es todo muy raro porque nunca nos había pasado nada así.
6: Desde las 10 de la mañana prácticamente estamos aquí dando vueltas intentando a ver si nos dan alguna solución.
0: A l'aeroport del Plat, prop de 400 vols han estat cancel·lats entre dissabte i diumenge i a les carreteres una vintena s'han vist afectades per inundacions i algunes llavissades. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem parlant de les afectacions derivades de la pluja. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona en tots dos sentits per esllavissades. També s'ha restringit per esllavissades la BB-5001 entre Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès. També està tallada per esllavissades la BB-5119 a Fogars de Montclús. La C-1413 està tallada al Papiol per inundacions i a Sentmenat per esllavissades. També destacar-vos que la GI-682 està tallada a Blanes en tots dos sentits per inundacions. A la GI-681 també tenim constància de pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. A la C-352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles. També s'ha tallat la via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A banda d'aquests problemes, la B-23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. A la C-58 hi ha l'antídot de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. La C-60 va carregada a la Roca del Vallès en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre l'ús de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esmadria a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I als esports? Primer clàssic de la temporada corresponent a la sisena jornada de la Lliga Femenina. Un Barça-Madrid que s'havia de disputar a les 5 de la tarda, però finalment començarà a les 7 al Camp Nou. 11 titular, Josep Capel, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Ja tenim 11 titular del Barça, que avui jugarà aquest clàssic contra el Real Madrid amb Catacoy sota pals, amb Aixa Càmera lateral dreta, amb Esme i Bruts a l'esquerra.

0: Irene Paredes, Ivan Asten, a l'eix de la defensa, mig del camp per Patrick, Clara Serra Jordi i Sidney Shetterbay, i a davant Caroline Graham Hansen per la dreta, Clàudia Pina per l'esquerra i Eva Pajor en punta d'atac. Per tant, la brasilera Caroline d'inici estarà a la banqueta. Amenaça pluja, no es descarta que a partir de les 7 comenci a ploure justament a l'inici d'aquest partit. S'esperen més de 40.000 espectadors avui a l'Spotify Camp Nou.
1: Més qüestions pel que fa a la política nacional. Els partits de Sumar han acordat llançar oficialment el 17 d'octubre el front ampli d'esquerres per presentar-se a les eleccions generals. Un anunci que es produeix en ple cap de setmana de reflexió del president espanyol Pedro Sánchez, que haurà de decidir si esgota o no la legislatura després que el Congrés tombés novament els dos decrets per l'habitatge. Tot en un cap de setmana on continuen les mobilitzacions ciutadanes per reclamar un habitatge digne. Aquest diumenge a Bilbao, Múrcia, Salamanca, Oviedo i també a Cuenca. És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia de Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Selva Urbana que es regenera i es renova constantment. Ara és la música de Pol Urbano amb aquesta cançó que es diu Xulito i que ha obert aquesta nova edició i aquesta nova hora al Catalunya Express. Avui una hora que compartim amb una banda també molt jove des de Vic, que es diuen My Hallies. Abans, però, Poggioli ens porta el seu nou single, Deixaré de pensar en tu.
1: Yeah. Poggioli, com ho fèiem abans?
2: Tu saps. Ok.

0: Molt 90s, això de lluna plena. Ets una enganxina. Ara arriben Sutherland i l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Aquesta cançó es diu Ballo sense tu i és la cançó que presenta una banda joveníssima vigatana. Es diuen My Halis. Què tal, com esteu?
1: Bones.
2: Bones, molt bé.
0: Tenim l'Oleguer. Bona tarda, Oleguer.
3: Bona tarda.
0: La Maria, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I en Sergi, com estàs, Sergi?
4: Molt bé.
0: Faltaria en Toni i en Carles per completar aquesta banda, no?
2: Exacte.
0: My Halis, primer us haig de preguntar pel nom. Algú té una resposta sobre com us vau posar aquest nom? Va ser una nit d'aquestes llargues, amb una furgoneta que amb les finestres tancades i amb el fum a dintre, o què va ser exactament?
2: No és tan poètic, eh?
0: No?
2: Que ho expliqui en Sergi.
4: Bueno, bàsicament el nom ve que el meu avi, quan érem petits, el meu germà i jo, que el meu germà és en Carles,
0: sí.
4: Pues, bueno, sempre com... fèiem la broma que de grans tindríem un grup que es diria My Halis, tal, perquè a mi li agrada molt menjar i tota la pesca. I doncs mira, quan vam començar amb l'Oleguer i en Ton, que vam començar allà el 2019, si no m'equivoco, oi que sí, Oleguer?
3: Ostres, no m'ho demanis pas, que no me'n recordo.
4: Bueno, sí, crec que era abans de la pandèmia, el 2019. Doncs això, que vam començar a fer una mica el tonto en una aula de l'Escola de Música de Vic i tal... I, bueno, va sortir la idea de fer un grup i els hi vaig comentar, tu, el meu avi li fa ara, si això, que ens diem My Halis, us sembla bé, i com que tampoc, jo crec que tampoc hi havia cap altra proposta, no. Van dir endavant.
0: O sigui, el nom ja estava decretat des de feia anys, fins
4: sí,
0: i tot.
4: Sí, exacte. Sí, des de que vam néixer, tio.
0: Déu-n'hi-do. Vau començar fent versions.
4: Sí, de fet, fins fa no gaire, fins fa uns mesets.
3: Ha sortit, pues... El tema ha sortit fa un parell de setmanes,
2: sí.
3: Si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí. Dues setmanes.
0: És la primera cançó que vulgueu pròpia, diguéssim, ara m'ho explicareu, però vull saber aquesta banda de versions, com quan ha durat i quina mena de versions fèieu, o feu, vaja.
4: Bueno, Marius, jo crec que aquesta és la més adequada.
2: Per... Ai, jo què sé, fem versions de... Vull dir, el que encaixa com a festa major, diguéssim, de Catalunya. O sigui, són cançons...
0: Què? Coses del Rudi Ventura?
2: Bueno... Ventura, no sé ni què és, però bueno. No, és més aviat, o sigui, cançons en rumba catalana, llavors una miqueta de reggaeton espanyol, el que sigui, o sigui, bastant versions que encaixen, diguéssim.
3: A mi m'agradaria dir
2: que... Encaixa tot, perdó.
3: Que al final toquem una mica la música que escoltem, els Catarres, Búhos, Oques Grasses, Figaflaues, el que escoltem ara.
0: Sí. Escolta, i amb aquesta banda de versions que heu estat fins ara, heu fet molts bolos, heu anat a moltes festes majors, moltes festes de barri, moltes barraques, o què heu fet?
4: Déu-n'hi-do, perquè al començar i no tenir mànager, vull dir, ens hem hagut de buscar la vida nosaltres, i amb versions pues, ha sigut déu-n'hi-do els bolos que hem fet, buscant-nos-os, escrivint ajuntaments com bojos...
0: Sí?
4: Que si el pare d'un amic coneixia tal persona que feia aquesta festa, no sé què, vull dir, ens hem apanyat prou bé, jo crec.
0: Quants bolos heu fet fins ara ja?
4: Mira, la meva mare, l'altre dia no ho sabia, però...
0: Us fa de mànager?
4: No.
2: No.
4: No, no, però la meva mare té una llibreta que jo no ho sabia, m'ho va dir el meu germà l'altre dia, que s'apunta tots els bolos, o sigui, des del primer bolo que vam fer fins a l'últim que hem fet aquesta setmana.
2: Apuntats.
4: I si no recordo malament, aquesta setmana vam fer el bolo sí. 54.
0: No està malament, no? Déu-n'hi-do.
4: Sí.
3: Déu-n'hi-do.
0: Tot això ja és trepitjar escenari, eh? 54 vegades ja dona.
4: Sí.
3: Sí, sí.
4: Bueno, tenint en compte que vam... Clar, és que el grup...

0: grup realment comença amb a Trio, amb Anton Oleguer i jo el 2019, però fins al 2021 no s'afegeix la Maria i el meu germà, en Carles.
1: Fins al 23 llavors, no vam fer ni mig bolo, eh?
0: Exacte.
2: Pues, exacte.
1: En cosa d'aquests 3 cosa, anys.
0: Sí, de 3 anys.
3: Una mica el desllorigador de tot plegat és la Maria, la que canvia una mica el panorama del grup, diguéssim.
1: Totalment, vull dir, fins que no va arribar la Maria i...
3: La Maria, entesa com a cantant, eh?
1: Exacte.
2: Exacte. Sí.
3: Que quedi clar.
1: Sí. Al final, érem tres que quedàvem per fer el tonto, vull dir, tocàvem...
2: Aviam.
0: Tal qual.
1: Tocàvem Aviam. Marranades, no tocàvem res ben fet, i quan va arribar la Maria i també va arribar en Carles, el saxo, sí. Vam dir, hòstia, podem fer alguna cosa més interessant.
0: Sí, sí, tal qual.
3: Jo sóc de Manlleu, per cert, no us ho he dit, eh?
2: Sí, manlleuenc.
3: Vosaltres sou biguetans, i us vull preguntar si el fet de ser de la comarca d'Osona per vosaltres és un plus de responsabilitat, perquè hi ha un planter musical molt important,
2: sí, sí, sí.
3: I clar, sortir d'Osona ja et dona cert prestigi, de segons com.
2: No, jo crec que en som molt conscients, o sigui, Osona... No, estem molt d'acord, jo crec. Ens agrada molt saber que formem part d'aquest planter i poder tirar d'endavant, o sigui, ens mola molt ser d'Osona. Sí. Crec que és un orgull.
3: Ara us preguntareu per què hem convidat una banda tan jove amb una sola cançó i que ve de fer versions. Doncs ho hem fet perquè aquesta sola cançó que han publicat ha estat escollida per les emissores de ràdio del país per sonar fins a l'avorriment, ja us aviso. això passarà. Sí. M'agradaria fer una mica la història, la intrahistòria d'aquesta cançó. La vostra primera cançó, que a més a més us dona la possibilitat d'exposar la vostra música a les emissores de ràdio d'aquest país, cosa que no li passa a tothom. Com va néixer Ballo sense tu?
2: Mira, Ballo sense tu l'estàvem preparant per presentar-nos al Serenou, que és un concurs que vam fer, i sí. Ens havíem de preparar amb cançons pròpies. Llavors... estàvem doncs a marge de pocs dies per presentar-nos i estàvem els 5 i doncs estàvem buscant un tema que ens agradés a tots 5 i bàsicament doncs va sortir el tema doncs això de una noia doncs empoderada i tal i això, vull dir, els 5 ens agradava i va sortir d'aquí, si voleu afegir-hi alguna cosa.
3: Té alguna cosa a veure amb el que havíeu fet musicalment fins ara?
0: Uf.
2: Jo crec que no massa.
0: No.
3: Pel que em dieu, si fèieu rumbes i coses d'aquestes,
2: sí,
3: i catarres,
2: no,
3: això no és gaire... No és,
2: sí, jo crec que Ballo sense tu és més aviat funky, tenim pas massa funky.
0: Sí, perquè estàvem acostumats a fer música comercial, en plan de que agradés en una festa major i la penya saltés, i poca cosa més, la veritat.
3: Sí. Imagino, per tant, que aquesta cançó hi té un paper important el productor, en Roger Bosch.
2: Totalment.
1: Roger Bosch.
3: Expliqueu-me qui és en Roger Bosch.
0: Fuà. En Roger és un crac. En Roger, mira, nosaltres toquem a Música Viva de Vic, hem tocat 4 anys, allà al carrer.
3: Al carrer, eh?
0: Sí, sí, a Músics del Carrer. I l'any passat, quan vam acabar el concert, bueno, de fet nosaltres ens coneixem d'unes jams. Una jam, saps què és?
3: Sí.
0: Sí? Vale. Bueno, per qui no ho sàpiga, una jam...
3: que tinc Mare. Més anys que tu, eh?
2: No, és que de veritat...
0: Perdó.
3: Més o menys.
2: Sergi.
3: No sóc músic, però a jam arribo.
0: Sí. Bueno, una jam, per qui no ho sàpiga, és bàsicament un lloc on els músics van a tocar...
3: S'ajunten i fan allà
0: una
3: toquen, orgia musical.
0: Sí. Bàsicament.
1: Molt ben dit. Doncs allà anàvem una jam session que hi ha allà a Vic... I anàvem coincidint amb un pianista que ens anava veient i anava dient, ostres, que bé que ho feu, no sé què. I això, arran d'això, ens va venir a veure l'any passat Músics al Carrer de Música Viva. Mm-hmm. Ens va dir, ostres, això mola molt, quedem un dia, mirem temes, podríem fer alguna cosa. I arran d'aquí, pum.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, tenim aquest...
2: Jo crec que en Roger va tenir un paper, no sé, no ho diré ben que... No diré bé, però...
3: O sigui,
2: com
3: estic interpretant que us va trobar
2: ojeador,
3: pel carrer...
2: Ojeador, però jo crec que el seu paper va ser aquest, d'interessar-te per nosaltres, mirar com ho fèiem en públic i tal, aviam com sí. movíem les masses...
3: Sense dir res, allà al mig del públic...
2: Sí.
3: Ah, sí?
2: No, jo personalment, o sigui, la història de la Jam, jo en Roger no el coneixia de res.
3: Uh-huh.
2: Vull dir que la meva... O sigui, el que entenia era això, que va aparèixer per allà Música Viva i es va interessar per veure com...
3: I el Roger, me l'imagino un senyor gran amb un puro, carregat de duros, de bitllets, no?
0: No,
2: què va?
0: No.
1: No, o sigui, és jove, no tant com nosaltres, però segueix sent
0: sí,
1: jove.
0: Sí, és jove, jove.
2: És jove, és jove, és un
3: és
2: noi
3: jove,
2: molt jove.
3: És jove, és de GURB i ha produït artistes com Camilo, Sebastián Yatra, o vull dir que treballa entre GURB i Miami.
2: Sí, tal exacte. Qual.
3: Vull dir que alerta amb el Roger. Es fixa en vosaltres i com contacta? Com...
0: Clar, es fixa en nosaltres, al final del concert ve a parlar amb mi.
1: Em va obrir per Instagram, crec.
0: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, de sí, fet, sí. Vam estar en contacte per Instagram i això ens va proposar això, doncs, de començar amb nosaltres, tal, que ens veia potencial, i com que nosaltres tampoc teníem gaire clar de fer temes propis, ho vam deixar com aparcat, de dir, vale, vull dir...
3: No teníem intenció de fer temes propis?
0: Sí, encara no, teníem la intenció, però no, o sigui, més endavant ho fem, tal, però encara seguim amb els concerts de versions i tal. Mm. Fins que mig any després, doncs, va sortir la proposta i vi. De fet, crec que ningú hi pensava, amb en Roger. No és per donar-me el mèrit meu ni res, però vaig ser jo, crec, el que vaig dir. Ostres, en Roger ens va venir al final del concert de Música Viva tal, a dir això, pues, li fot un truc i tal, el vaig escriure i aquí vam començar. Bueno.
3: Clar, el Roger no està aquí, potser hauríem de preguntar-li a ell, però potser vosaltres ho sabeu. Com és que un productor que ja treballa a nivell internacional amb artistes d'això, de nivell, es fixa en una banda jove de Vic per produir una cançó. Per quina necessitat té? Per què vol fer això?
1: Això seran potser unes paraules que no s'ho sigui, parlaré per ell, però
3: clar, clar.
1: Tampoc m'atreviré a dir res en nom seu. Llavors, jo crec que al final és una indústria que està molt marcada per certs sectors, bueno, certes empreses i certa gent que té...
3: Aquí no escolta ningú, pots parlar clar, eh? Pots dir noms i...
1: No, és que tampoc el sé. Llavors, el també veure que... El veure això, que ja està tot com molt aclaparat, sí, no?
3: Acaparat.
1: Acaparat, sí. Sí. Acaparat amb certa gent, li interessava potenciar un talent jove, perquè al final ens va veure joves i amb moltes ganes de treballar.
3: Mm-hmm.
1: I des de...
3: O sigui, té alguna cosa contra un mànager?
1: No necessari.
3: O sigui,
1: no.
3: I ell diu, doncs ara et faré la competència amb un producte que em trauré de la màniga amb uns nanos que he trobat a Vic que ho fan de puta mare.
2: Mm.
3: Algo així?
1: Tampoc té res en contra de ningú.
3: Ja. Vull però dir, vol presentar batalla.
1: Simplement volia portar una proposta nova.
2: Exacte.
1: Al panorama català que fins ara no hi és.
3: Està molt bé. Està molt bé. Us ha sorprès que la vostra cançó, perquè s'hi presenten moltes cançons, hagi estat escollida per ser una mica la cançó mimada de la ràdio els pocs mesos?
2: Ostres, jo crec que sí, perquè al final sempre és això, sempre vols anar amb peus de plom quan treus alguna cosa així, sempre no, perquè és el primer cop, però de dir, tu, és un single, en queden molts, tal, no ens esperem res, expectatives sempre baixes, i va ser un notición. O sigui, poder anar al cotxe que l'altre dia em va passar i de cop poses la ràdio i et sents...
3: Ja, preguntar,
2: és un momentàs.
3: L'impressió d'escoltar-se la ràdio
2: ostres,
3: primer cop deu ser flipant, no?
2: És un momentàs. No, o sigui, és un orgull molt gran. I això ens fa molta il·lusió, la nostra edat, doncs, poder dir això, ostres.
3: Ves-te acostumant, eh?
2: No, home, tant de bo.
3: No, home, sí, com a mínim una temporada llarga sonareu.
2: Sonarem.
3: Vull dir que anava a dir, clar, tenim una cançó, quina previsió teniu? Voleu fer un àlbum nou o com què us heu plantejat ara?
1: Haurem d'anar veient, al final això és molt recent, sí que estem treballant, evidentment tenim segur que traurem propostes noves, però de moment no
0: sobre la marxa.
2: No es pot dir, sí, traurem un àlbum, perquè és això, no ho tenim... Però anem fent. La idea és anar fent-ho a poc a poc i això.
0: A poc a poc i bona lletra.
3: Sense estressar-se.
2: Exacte.
3: Però vaja, l'estrès ve de la gent que hi ha al darrere. Hi ha un productor, hi ha una companyia de discos que us ha fitxat i que s'ha fitxat també amb vosaltres. Com ha anat això?
0: Loop Records.
3: Mm-hmm. La companyia dels tiets i de molts artistes.
1: Això també és arran d'aquests temes que vam estar preparant. Vull dir, vam estar preparant el Sona Nou i arran d'això... Loop va veure els temes que teníem i els hi van agradar. Vull dir, al final...
0: No hi ha res més, vull dir, és que...
2: També tenen relació amb en Roger.
1: Sí.
0: Sí.
2: Vull dir, aquí en Roger també ens va ajudar, jo crec.
3: Sí. Perquè ja tenia contacte amb ells, va dir, mireu aquests nois que tenen bona pinta.
0: Sí, perquè...
3: Els de Loop sí que són un senyor gran amb un puro, no? Cargat de bitllets, no? Tampoc.
0: No, home, no. No.
1: Són gent normal, al final.
0: Ja, Oleguer, tio.
1: No.
2: Són bona gent.
3: Oleguer, tu em veus un senyor gran, però vull dir, que dius, aquest senyor que deu saber del món de la música. Bueno, vull dir que...
1: No.
3: Ah, segur és que vull dir que pots parlar normal, vull dir que potser hi ha alguna cosa que no entendré, però la majoria sí.
0: No, al final, és que va ser que en Roger...
2: No, no, Mateu.
0: En Roger, bàsicament, ens va proposar de passar-li el tema a gent a que opinés, per tenir també altres opinions d'altra gent del món de la música. I això crec que li va passar als de Loop, i als de Loop els hi va agradar, i bueno, això que ens van contestar en plan, hòstia, aquests nanos molen, ens molen, tal... Mm. I pues, d'aquí va sortir tot el tema.
3: Tot això, en quant de temps ha passat? En quin termini de temps ha passat?
4: Jo et diria 2 mesos.
3: Dos mesos?
4: Sí, sí, no, no, sí, sí, segur.
3: Molt bé, tenim 4-5 nois de Vic que fan versions i per passar-s'ho bé, bàsicament, i fer 4 bolos de festa major, que tot plegat, doncs, això, troben un productor, que li fan una producció de puta mare d'una cançó que agrada molt a la ràdio, que diuen, hòstia, pues la posarem a muerte, que, a més, troben una companyia de discos que diu, va, doncs us fitxem i us donarem suport i us farem promoció, i a més, enmig de tot això, participeu al Sonou i guanyeu un dels premis, sí. El Premi Verkami.
4: No, no, realment és un inici increïble. Vull dir, a vegades no en som conscients.
1: Això, sobretot, també agrair...
3: I tot això amb la calma.
1: Sí.
3: Què dieu?
4: Amb la calma, totalment. I sense esperar res mai.
1: Bueno, sobretot aquest premi és el, bueno, és el Premi Verkami a votació popular, llavors... Això no ho haguéssim aconseguit sense...
4: Exacte.
1: Tots els nostres seguidors i tots els nostres amics
4: la
1: i famílies.
4: La gent que va fer difusió.
1: Exacte.
0: Sí.
3: Està bé. Ara toca la pregunta tòpica. Com veieu el panorama actual de la música en català?
0: Uf, jo el veig.
3: Com a biguetans.
0: Jo el veig.
4: El Liverpool fotut. Català, eh?
3: Sí, això ho deien abans.
4: Veus?
0: Jo el veig bastant any trist.
3: No any sé. Trist? Sí, sí, explica'm, tio, això.
0: Plega oques grasses.
3: Sí.
1: La fúmiga.
0: Ha plegat la fúmiga. O sigui, un any de renovació, tio. Que en 2-3 anys han de sortir grups nous, perquè s'ha com buidat una mica.
3: Sí.
0: Perquè estàvem acostumats.
3: Ho esteu sortint vosaltres, bueno, no?
0: Esperem.
3: També és veritat que portem una temporada que el que està sortint és molt, molt rock, per exemple, el Damper Albo,
4: sí,
3: i totes aquestes bandes que hi ha el Pla Moguda, que
4: han guanyat
3: aquest any el Sonorau, i vosaltres heu d'un pal molt diferent, de moment.
4: La bateria de Pla Moguda.
3: Ah, sí? Ah, carai. Sí. Ah, tu també ets aquests que està tot, juga a totes bandes, diguéssim.
1: Sí.
3: Està bé. Doncs, Oleguer, digues, escolta, no té res a veure el que fas amb My Hallies i Pla Moguda.
1: No té absolutament res a veure, però això també trobo que és lo interessant i lo divertit, perquè si sempre fes el mateix...
4: Hem vingut a jugar.
3: Fem una cosa, nois. A les fotos de promoció del disc o de la cançó us han fet un look com molt de boy band dels 90 o dels 2000, així com malotes i tot això. Us identifiqueu amb aquesta imatge?
4: No, jo no. Crec que era una manera de promocionar la cançó. O sigui, vam dir, tu, anem, si ho juguem, juguem-ho a saco... I vam estar mirant què podia encaixar amb la cançó, tal. I la cançó és com una cançó que dius, ballo sense tu, doncs va, fotem-la en una discoteca, no sé què. Doncs no, portem-ho a un polígon i anem de macarres, en plan total, del 2000, saps? És una idea que ens va venir, bueno, això, per què no ho fem del 2000? Per què no anem vestits com si fos aquí, això, un videoclip, jugar-lo saco? I això, i ens vam passar molt bé. Sí.
3: L'estètica ja veig que us interessa, però la música d'aquella època, dels 90 i els 2000, de les boy band, us interessa especialment? La seguíeu o no en teniu gaire idea?
0: Pua, jo vaig bastant perdut en aquest
3: tema.
4: Sí? Jo conec les Spice Girls, però...
1: M'enganxes aquí
3: sí?
1: Una mica.
3: Doncs malament, perquè jo, veient la vostra imatge, dic, els hi farem un test, un quiz, sobre...
0: Ostres.
3: Boy bands dels 90 i els 2000. Esteu preparats?
4: Hem vingut a jugar,
0: tal qual.
3: Va, doncs, nois, esteu preparats per el quiz del Catalunya Express? Us heu preparat un quiz sobre boy bands i boy girls. Bueno, boy girls no.
4: Girl band.
3: Girl band i boy band, també, dels 90 i els 2000. Esteu preparats? Ja m'heu dit que... No és el vostre tema, però pa'lante, no?
1: Exacte.
3: Vinga, Marquita l'último.
4: Exacte.
3: Som-hi. Quin d'aquests grups va ser el primer a publicar el seu gran èxit I Want It That Way? Us dono 3 opcions. NSYNC, Backstreet Boys o Take That?
0: Buah.
1: Pots tornar-los a dir?
3: Sí. D'aquí és la cançó I Want It That Way, de NSYNC, de Backstreet Boys o de Take That?
0: Juraria de Backstreet Boys. Tell me why
3: no era tan difícil, eh? Va, la primera encertada. Anem per la segona. De quin d'aquests grups va sorgir la carrera en solitari de Justin Timberlake? Sabeu de qui parlo?
0: Ah, sí.
3: Actor, cantant, un tio guapíssim. A, Westlife. B, NSYNC. C, Boyzone. Amb quin grup cantava Justin Timberlake al principi?
0: Ostres, les pots tornar a dir?
3: Sí, Westlife, NSYNC o Boyzone.
0: Fuà.
4: Hem vingut a jugar. Boyzone.
3: No, els NSYNC.

0: Va, dos de dos, una. Tercera pregunta. Quin grup britànic va convertir en icona Robbie Williams abans que iniciés la seva carrera en solitari? Tres opcions. A, Take That. B, Five. C, Blue. Aquesta és fàcil.
1: Facilíssima.
2: Blue?
0: Take That!
1: El meu pare em deixarà
0: d'anar. El teu pare deu ser de la meva generació, segurament. I coneix més tu, ell que tu, segurament.
1: Sí.
0: Normal.
1: Sí.
0: Va, anem per la quarta pregunta. Quin any es va fundar la banda irlandesa Westlife, un dels grans fenòmens de finals dels 90? De quin any són Westlife? Opció A, de l'any 95. Opció B, de l'any 98. Opció C, de l'any 2002.
2: Del 95?
0: Aquí. Del 95,
1: però,
0: doncs no.
1: Però si, ja em sé, si estan fent del 2000, no serà...
0: No, 90 i 2000, eh?
1: Però serà alguna de les altres dues abans que 95.
0: 95, bueno. 98 o 2002. Tu t'he deixat repetir.
2: 90... Ah, no ho sé, no ho sé, ara. 50%. 98.
0: 98,
1: sí,
0: senyor.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, estem fent un quiz amb els May Hallies sobre bandes de joves, una boy band i boy girl band dels 90 i els 2000. Cinquena pregunta, quin d'aquests grups cantava la famosa cançó Everybody? Opció A, Backstreet Boys. Opció B, 98 Degrees. Opció C, Ozone.
2: Fuà.
3: Tu, Maria, la saps, perquè jo...
1: Jo diria Ozone perquè som d'Osona, però... No.
0: No, eren els Backstreet Boys.
2: Ah, clar. Wow. Yeah, yeah.
0: Yeah. A veure, no es poden fer quissos boomers a gent tan jove com ells, però a veure, aquí estem i ens en sortirem. Anem a la sisena. La cançó Keep On Moving va ser el gran èxit d'aquesta boy band britànica de finals dels 90. Opció A, Blue. Opció B, Busted. Opció C, Five.
1: Ja no hi torno.
2: Ara ha de ser Blue, per collons.
0: Blue?
2: Sí, jo crec que sí.
0: No, no? Eren Five.
2: Oh. Five. Era o aquesta o l'altra.
3: L'anava a dir, just.
2: Sí?
3: Sí.
0: Va, anem per la setena pregunta. Quin d'aquests hits internacionals dels anys 2000 pertany a la boy band romanesa Ozone? Opció A, Bye Bye Bye. Opció B, Dragostea Dintei. Opció C, Flying Without Wings.
3: Uah. La segona.
1: Dragostea Dintei.
0: Sí, senyor. Bé.

0: Va, anem per la vuitena. Com es deia el primer àlbum d'estudi dels Backstreet Boys llançat a l'any 1996? Havíeu nascut l'any 96, per cert?
1: No, no, no, no.
0: No havíeu nascut.
1: Estaven...
2: 2007 i 2008.
0: Mare de Déu. No l'he encertat gaire, aquest quiz avui, però bueno,
2: no, home, no.
0: Estem pel mig. Com es deia el primer disc dels Backstreet Boys, el que es va llançar en 96, es deia Backstreet Boys, es deia Millennium o es deia Black and Blue?
3: Jo diria...
2: Pensem-la.
1: Em sembla bé.
3: Millennium, no?
1: Okay. Backstreet Boys no queda bé com un primer àlbum, el teu nom. No ho sé, no ho sé.
2: Backstreet Boys!
0: Sí, senyor!
2: Sí. Yeah!
0: Abans en queden dues, la novena és aquesta. Quin d'aquests grups nord-americans tenia entre els seus integrants Nick Lachey? Aquesta poc la sabia jo, però bueno. Opció A, Boys to Men. Opció B, 98 Degrees. Opció C, All for One. El Nick Lachey va fer un programa de televisió, un d'aquests, com se'n diu?
1: Reality.
0: Un reality amb la seva nòvia, una cosa una mica friki americana. Però aquí no va arribar. De quin grup era? Els dels Boys to Men, de 98 Degrees o de All for One?
1: Oh, jo diria els Degrees, aquest.
2: Jo també, 98 Degrees.
0: Sí, senyor.
2: Vamos! Tens de 3. Bueno, 3 d'unes quantes.
1: 3 de 9.
0: Nosaltres no havíeu nascut, però als 90, així el sul aquest pastelós triomfava una cosa bàrbara. I aquest és un exemple del que sonava en aquella època. Va, l'última, ja no es torturo més.
2: No.
0: L'última és aquesta. Quina d'aquestes formacions britàniques van triomfar a principis dels 2000 amb temes com All Rise o Sorry Seems to be the Hardest Word amb Elton John? Tres opcions. Oh. Blue, B, McFly o C, Lawson.
3: Blue encara no ha sortit, eh?
1: Jo confio en la Maria.
2: Lawson!
0: No!
2: No!
3: Vaya Laura, vaya Laura.
2: Ja sobre el Elton John, bro.
3: Vaya Laura, Germanet.
2: He fet tres seguides bé.
0: Hola, Maria, Sergi, he fet un tamarro que sonarà fins a sortir-nos per les orelles de la gent, i esperem que això sigui l'inici d'una carrera molt llarga i molt productiva i que us tornem a veure aquí a l'estudi del Catalunya Express qualsevol dia, com vulgueu vosaltres.
3: Quan
2: seguríssim.
0: Fins una altra.
2: Merci.
1: Sí.
2: No ens ho tingueu en compte.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musik nur auf katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Repàs de rigor al nostre podi de la llista d'èxits del Catalunya Express. En el 3 hi ha Dani Sixx i Skit amb Que s'aturi el temps. Els dos és Pare Maria Jaume i Festa i Drama. I el nostre número 1 continua sent aquesta cançó de la Ludwig Van i el Xavier, el seu tècnic de so. Amb ells marxem. Fins la setmana que ve. Que tinguis bona setmana i ens retrobem aquí, al Catalunya Express. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Catalunya recupera la normalitat després del cicló que ha deixat rècords històrics de pluja al territori. Continuen les restriccions de mobilitat a dues comarques, són l'Alt i el Baix Empordà, fins les 9 d'aquesta nit per possibles crescudes del cabdal dels rius. A Santa Cristina d'Aro, la tromba d'aigua d'aquest diumenge ha inundat diverses cases a la urbanització Golf Costa Brava.
2: Porto tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai. Jo ja porto aquí 21 anys i ens ha passat ja moltes vegades, però ara els darrers anys jo crec que és pitjor.
3: I ens preocupa aquesta situació perquè això feia anys que havia passat, poder feia 15 o 20 anys i ara ha passat, però clar, dos cops en molt poc temps. Clar, a més no poden accedir a emergències perquè el carrer està tallat.
0: Toca fer balanç de danys. Fins les 6 de la tarda els bombers han atès prop de 2.400 avisos, 221 corresponent a salvaments. Les comarques amb més pluja han estat els Vallesos i el Maresme. Pel que fa als danys personals, a Pineda de Mar continuen les tasques de cerca d'un jove arrossegat per la riera. Hi ha almenys dos morts, un home a Tordera i un altre a Montornès del Vallès. Es normalitza, això sí, la situació hidrològica al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, al Maresme, a la conca del Besòs i a la conca del riu Ter, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Els rius, però, baixen amb un cabal extraordinari. De fet, el Besòs ha registrat aquest temporal un màxim històric amb més de 930 mil·límetres cúbics. El segon, un cabal que ha doblat el registrat en el temporal Glòria.
4: Yo no lo había visto nunca como está ahora, que yo no he podido pegar el ojo de escuchar tanta lluvia y cómo caía también por mi calle.
5: No es habitual això.
0: Nova reunió del CECAT a 9:15. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, la majoria de línies de Renfe Rodalies veuen el seu servei interromput arran d'aquestes afectacions causades pel temporal. En alguns punts s'han registrat inundacions i acumulació d'objectes arrossegats per l'aigua. Es reprèn, això sí, el servei de forma progressiva a l'R4, l'R2 Sud, l'R15 i l'R16. Els usuaris, però, estan indignats després d'hores d'espera.

0: pila, sisplau.
1: Nos han cancelado el Cercanías, el Rodalíes, y no sabemos si vamos a poder volver.
2: No sé, no aparece nada en las pantallas ni nada. Es todo muy raro porque nunca nos había pasado nada así.
3: Desde las 10 de la mañana prácticamente estamos aquí dando vueltas intentando a ver si nos dan alguna solución.
4: La xarxa de ferrocarrils de la Generalitat recupera el servei, excepte les línies S1 i S2 del Vallès amb menys freqüència. A l'aeroport del Prat, prop de 400 vols han estat cancel·lats aquest cap de setmana i una vintena de carreteres han patit inundacions. Mireia Camats, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha algunes afectacions encara derivades de la pluja. Comentar-vos que l'autopista B7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C352 està tallada entre la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades i també s'ha restringit en aquesta mateixa via la via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. La B14-15 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona en tots dos sentits per esllavissades. Pel mateix motiu, també s'ha restringit la BB-5119 a Fogars de Montclús. La C14-15 està tallada a Castellà del Vallès per esllavissades. La C14-13A està tallada al Papiol per inundacions i a Sentmenat per esllavissades. A la BB-1462 es dona pas alternatiu a Sant Cugat per esllavissades. Això alenteix la marxa en aquest tram. A la GI-682 s'ha tallat la calça de Blanes per inundacions i a la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. Pel que fa referència a la situació a l'àrea metropolitana de Barcelona, la B23 i retencions d'Esplugues a Barcelona, a la C58 i a la C33 l'antitud de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat, a la Ronda Litoral, retencions entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. I a banda d'aquests problemes, també afegirem que a la C60 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: Bona tarda. I aquesta hora el Tàrraco Arena està de gom a gom a Tarragona en la 30a edició del concurs de castells. A la primera ronda tots els castells han descarregat i els verds de Vilafranca s'han posat primers a la classificació gràcies a un 3 de 10 amb folre i manilles. La convocatòria es va ajornar unes hores a causa de les pluges. Segons l'alcalde de la ciutat, va ser una decisió difícil que havia de prioritzar la seguretat de les colles, però respecta també la seva il·lusió. Escolta, Rubén Viñuales.
6: Sempre s'ha buscat això, no? De respectar, òbviament, el decret i de buscar ara la manera de que sigui així. I a vegades aquestes tempestes evolucionen, com li deia, d'una manera molt, molt repentina, no? Per exemple, aquí ara mateix a Tarragona surt el sol.
4: I els esports? En marxa el primer clàssic de la temporada de la 6a jornada de la Lliga Femenina. Un Barça-Madrid ha ajornat a les 7 de la tarda arran del temporal. Aquesta hora el marcador del Camp Nou és d'1-0, han marcat el minut 4 del partit. Doncs és tot per ara, ampliarem la informació al butlletí de les 8 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

Hola, molt bona tarda. Com esteu? Entreu, que ja sabeu que avui... Ara anava a dir, tenim una jornada tranquil·la perquè ens endinsem a la Biblioteca Infamable i estem envoltat de llibres. El que passa que, habitualment, els llibres que ens porta l'Oriol Rossell no són precisament per relaxar-se. I avui, segurament, alguna o algú, la temàtica del volum que ja és a sobre la taula els posarà dels nervis. Però, com posen en algunes pel·lícules, en algunes sèries, la direcció d'aquest programa no es responsabilitza de l'opinió dels seus col·laboradors. O sigui que, si us sembla, relaxeu-vos o no i obrim les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Oriol Rossell, que molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i molt bona hora.
0: Ah,
1: ja
0: sí.
1: Puestos a desitjar coses.
0: Són les 7, és l'hora del territori clandestí, l'hora de la biblioteca inflamable, i avui tenim un llibre que suposo és breu, però alhora intens.
1: És breu, és alhora intens. Bàsicament el que vinguem és a fer autopromoció, güey, també t'ho dic.
0: Ah, vale. Usted ha venido aquí a vender, a vender su libro o una parte de su libro.
1: Yo he venido... No. Es tracta d'un llibre que ja va sortir fa uns mesos, va sortir abans a l'estiu, diria jo, o a l'estiu. Però bueno, fa 15 dies vam tenir oportunitat de presentar-lo aquí a Barcelona, a la Laia del CCCB, i va venir l'autora, la Julia Ackerman, amb la qual, després de la presentació, vam procedir a consumir unes quantes begudes, crec que masses, però va ser molt divertit. Bueno, noi... És que sóc gran i em faig el xulo, en plan, puc anar amb la jovenalla a fer unes copes i no puc. No sé qui vull enganyar. Però la qüestió, de quin llibre estem parlant? Estem parlant de Hiperpop, el pop en tiempos de capitalismo digital, de la Julia Ackerman, autora francesa, publicat per Caja Negra, i que, oh, quines coses, no? Hi ha el pròleg, que és un tal Oriol Rossell. Bueno, havíem de fer-ho, no? Que consti en acte, i que sàpiguen els i les espectadors, oients, que la consola ha insistit en que féssim aquest llibre, que a mi em feia una mica de puro, una mica de vergonyeta, i tu vas dir, no. Pues endavant amb la cultura.
0: A veure, perdona, vull dir, o sigui, que hagis fet el pròleg del llibre de la Julia Ackerman, nos da, como es aquello, orgullo y resplendor, ahora no me'n recordo com eran las paraules, ¿no? Es de honda satisfacción.
1: Es motivo de honda satisfacción, exactament. Això ho deia el...
0: Sí, aquell senyor.
1: Aquell, el Juan Car. Hiperpop, què és l'hiperpop? Consol Sáenz, et pregunto, què és l'hiperpop?
0: Ai, no, a mi no.
1: Ai, no, jo no.
0: Por hiperpop me sale porque me l'has explicado, però ara no me'n recordo.
1: Señor, suélteme el brazo, no? Vale. Ens situem a dècades dels 2010, més o menys. Un senyor anglès, un noi anglès, A.G. Cook, munta una plataforma que s'anomenarà PC Music. PC Music, com personal computer. PC Music. Als pocs mesos d'haver... és una plataforma online. Als pocs mesos d'haver creat PC Music, comencen a aparèixer, a saturar-se SoundCloud amb temes d'artistes completament desconeguts, però que sonen com si fossin megaproduccions. I, a més, aquests temes van acompanyats d'imatges d'aquests artistes, aquests i aquestes, diguem que retratats com si fossin megaestrelles de la música pop, no? I acabaran convertint-se en estrelles de la música pop, no? En essència, estem parlant d'un fenomen que es gesta, sobretot, online, que sap jugar molt bé amb el tirón online, sobretot les primeres... sobre la dècada dels 2000. Avui dia no sé si seria possible alguna cosa com el hiperpop, tot i que torna a haver-hi una revifalla molt gran, sobretot via TikTok, etcètera, etcètera. La gràcia quina és de l'hiperpop? Que és pop portat a un extrem de saturació que ja entra dintre de lo estrany directament. És tan pop que està passat de pop. D'aquí el terme hiperpop. Vale? És uberpop. Què fan? Agafen...
0: M'estan començant
1: no,
0: a veure
1: no,
0: les garrifances. De fet, és com si m'hagués caigut una tona de sucre a sobre meu.
1: Totalment. Pues exactament. Vull dir, de fet, hi ha una analogia molt interessant que fa la Julia Ackerman, que jo recupero en el pròleg, i és que saps que en la indústria alimentària hi ha allò que s'anomena el bliss point. El bliss point seria el punt de plaer de Déu màxim. És l'indicador de la saturació de glucosa, és a dir, la quantitat de sucre, no? Aquesta saturació de sucre és la que provoca aquesta plenitud, no?, quan menges, no?, quan que t'agrada molt i tal, no? Llavors, Que imagina't un menjar que sempre estigués allà dalt, sí, no? Que seria agobiant i tot. Pues, el mateix amb el pop. O sigui, què fan? Agafen coses com les Baby Voices, tipus, agafen el pop dels darrers 90, primers 2000, allò Britney Spears, aquest tipus de coses, i diuen, vale, què fan servir aquesta gent, no? Fan servir velocitat, fragmentació, les veus aquestes de nena petita i tal, vale, doncs ho agafem i a lo bèstia, no? I llavors s'aturen de tal manera la música que, clar, no hi ha ni un moment de descans, que acaba sent bastant, bastant agobiant tot el tema, val? Totes maneres, anem a escoltar música.
0: És que m'estic imaginant un backroom de
1: una mica
0: de pop i
1: de nines, saps? De brats, d'aquestes. Perquè, a més, clar, té que ser una cosa molt cookie. Ha de ser super cookie. Per cert, parlant de cookies, te'n recordes del poder de lo cookie?
0: Sí, sí, sí.
1: Ja surt el llibre nou de l'autor, que ara mateix no me'n recordo, que el torna a treure el FAECA, ja en parlarem. El que anem a escoltar és lleugerament diferent, però és potser la figura més important que va donar a l'hiperpop, tràgicament desapareguda abans d'hora per un accident absurd, que és Sophie. Sophie era una persona de gènere no fluid, britànica, clarament predecessora de coses que avui dia ens agraden molt, molt, almenys a mi, aquí, com Arca. Escolta, Sophie, dius, amigo, ¿vale? Aquestes estructures recargolades, hi ha tota una reflexió sobre la fluidesa, tant de gènere com de gènere musical, per dir-ho d'una manera. Són cançons que no acaben mai d'acabar mai acaben d'establir-se, mai acaben d'assentar-se, les melodies que han tallades a la meitat es converteixen en una altra cosa. Una cosa molt, molt Arca, però avant la letra, no? I Sophie, una productora extraordinària, i et dic que va morir d'una forma estranyíssima, molt absurda, però que ens ha deixat un llegat, que aquest sí que, diguem, el que anem a escoltar ara, que és potser el seu tema més conegut, el Face Shopping, no seria l'exemple més paradigmàtic de què és l'hiperpop, perquè és massa estrany per ser hiperpop, diguem que seria la vessant experimental de l'hiperpop, però bueno, perquè es fa una idea de com sonava això, d'una música absolutament tan luminosa, tan brillant, que de fet et deslumbrava, no? Era massa luminosa. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the fake side front. I'm real when I shop my face.

0: La música de la Sophie, una de les presències d'aquest hiperpop de la Júlia Kerman, el llibre que avui ens ocupa.
1: Fixa't, no?, el tema aquest de Sophie que escoltàvem, que insisteixo, no seria representatiu del que entenem com a hiperpop, en el sentit que és bastant més experimental, més arriscat musicalment parlant. Sí que és extremament interessant per diverses qüestions, sobretot per aquesta frase, no? My face is... la meva cara és l'autèntica botiga, no? La botiga és la meva cara, no? Aquest joc que va establint amb aquesta frase. I és que una de les particularitats de l'hiperpop, i per mi... aclarim, a mi musicalment l'hiperpop, Sophie m'agrada molt, altres coses que escoltem després em poden fer gràcia, però vaja, no m'ho posaria a casa, però com a fenomen em sembla extremadament interessant, no? Em sembla potser el primer fenomen pop del segle XXI en el sentit de que és un fenomen netament cínic i m'atreveria a dir que pornogràfic. Pornogràfic en quin sentit? Vivim en una època, això em sembla que ho parlàvem la setmana passada quan parlàvem d'Extremo, no? Aquest llibre que havia sortit a l'editorial Walden, en què hi ha realment que les coses siguin veritat o no siguin veritat, ja és igual. Si ja no es tracta de, és que són fake news, és igual, cadascú fa el que li ve de gust i escull el que li sembla més adequat pel seu tarannà, per les seves idees, per la seva orientació, i és real, no, que és gerundio, no? D'alguna manera, totes les estructures

0: Dona la música pop. Tu te'n recordes dels KLF?
1: Sí.
0: D'aquell LF que van cremar 1 milió de llibres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Van treure un llibre que es deia The Manual, com tenir un número 1, que casualment Chumbawamba, la banda de narcopunk, el va agafar i es van fer aquest Knocked Out.
1: Sí, sí, sí. Un dels seus temazos.
0: Sí, però és una història clàssica. Chumbawamba van seguir el manual de The KLF, no? The KLF ja jugaven una mica això. A dir, jo t'explico com fer un tema pop que sigui un número 1, perquè els hem analitzat i tots són iguals i tots funcionen així, no? Doncs, d'alguna forma, l'ombra d'aquesta proposta de KLF sobrevola tota la producció, sobretot la primera producció de l'hiperpop. És un pop, com t'ho diria, el Diedrich Dieriksen, que és un teòric alemany que a mi m'agrada molt, té un llibre molt interessant, com es diu? Em sembla que és el Dialectics of Pop, la dialèctica del pop. I allà explica algunes coses que em semblen molt interessants. Una d'elles, que és, saps aquestes coses que quan les llegeixes dius, sí, claro, no m'havia mai parat a pensar-ho, però té tota la veritat, té tota la raó, i és una obvietat, no? Una d'elles és que la música pop, amb què es diferencia la música pop de, per exemple, la música clàssica o la música folk, val? Amb què es diferencia? Es diferencia amb que no n'hi ha prou amb la música. La música pop necessita imatges, necessita construir, no?, tot un artefacte simbòlic, amb sons, amb imatges, amb actituds, amb productes, que són el que fa que tingui la transcendència que tenen les nostres vides, de la gent jove, no? O ja no tan jove, no? De fet, la música pop, Dieriksen també la compara amb el que Michel Foucault anomenava un dispositif. Què és un dispositif? És un conjunt de símbols i de missatges que funcionen culturalment determinant la manera de ser la gent. És a dir, tu ets així perquè t'ho ensenya algú. Per exemple, el dispositiu pop. Tu portes els cabells d'una manera, o portes unes bambes d'un tipus, o vas vestida no sé com, o vas vestint no sé quantos, perquè la cultura pop ha funcionat com un dispositiu que t'ha determinat el teu comportament, els teus gustos, els teus criteris, etc, etc, no? Aleshores, l'hiperpop és molt conscient de tot això. I llavors diuen, vale, anem a jugar-ho, no? Aquí està la... Per això dic que és pornogràfic en el sentit de que això no s'amaga. Sempre, no?, el pop... Oh, és que el pop, la música pop, em refereixo amb tota la seva concepció més àmplia, el pop, no?, va fer que la joventut ens alliberéssim dels pares, no? Gràcies al pop vam estar a punt de fer la revolució dels 60. Mentida podria.
1: Error, error. Error.
0: Spoilers, sale mal. No és veritat. No és veritat, però no és veritat perquè finalment el pop és un producte del capital fet per seduir-te, fet per enamorar-te, cuidado, amb grans cançons de les quals ens encanten a tots i totes, evidentment no seré jo qui ragi del pop, però és el que és. És un producte que neix per donar resposta a la demanda de productes justament d'un segment de població que comença a existir com a segment de consum després de la Segona Guerra Mundial, que són els joves, que fins aleshores els joves no tenien ni un duro i treballaven a les mines, val? Però després de la Segona Guerra Mundial, ja ho hem explicat més d'una vegada, s'allarga el període acadèmic, per exemple, la gent va a la universitat, més gent va a la universitat, que és un període en què no estàs produint, diguem. La gent es casa cada cop més tard, apareixen els anticonceptius, apareixeran per les dones, bla bla bla, hi ha mogollon de joves que tenen pasta però no tenen amb què gastar-la. Us recordo que la moda juvenil, que entenem per moda juvenil, també neix als 50. No hi havia roba per gent jove, hi havia roba per nens o per adults, no n'hi havia d'entremig, no hi havia música, no hi havia música per joves, hi havia música per tothom. En canvi, arrel de l'aparició d'aquest segment de consum, que són els joves als 50, apareix la cultura popular, la cultura pop, el menjar ràpid, els cotxes baratos, bé, tot això té a veure amb que tenim un grup important, un segment importantíssim de població que té una

0: pasta, però no té producte amb què gastar-la. I el pop ve a satisfer, d'alguna manera, sobretot les seves singularitats més conflictives, no? Com són les pulsions juvenils, no? de sexe i mort, no? O Eros i Tànatos, no? Aleshores, la gràcia del pop és que et fan creure que no és això, òbviament. El pop no et diu, miri, jo vinc aquí a aprofitar-me'n de que vostè té les hormones alborotades, no?, per fer una pasta. No, no, és una cosa molt més pura, se'ns ve com una cosa molt més pura, que no és, evidentment, és un producte de la indústria de l'entreteniment com qualsevol altra, com una pel·lícula, val? L'hiperpop n'és plenament conscient. Per això tinc aquesta pornografia, perquè ja no hi ha res ocult, ja no s'amaga res. És més, s'exalta. Per això et deia aquest cinisme, no? O sigui, la gràcia és, vale, jo soc un don nadie, però abans de gravar una punyetera nota de música, em faig una sessió, una sessionaca de fotos, com si fos una mega estrella, que tu ja m'estaràs escoltant d'una altra manera. Perquè la història ha demostrat que això funciona així. I vaja, els hi funciona. És que el millor de tot és que vaja, els hi funciona, la gent de PC Music.
1: Jo haig de dir una cosa, o sigui, hem començat amb una tona de sucre caient des del sostre de la nostra biblioteca inflamable, la cosa, com no podia ser de cap altra manera, venint sobretot d'una recomanació literària de l'Oriol Rossell, se'n va enfosquint a mida que va transcorrint la nostra conversa, i jo, que sempre vaig endarrerida respecte a les teves recomanacions literàries, perquè no tinc aquesta capacitat d'estar 24 hores, 7 days a week, llegint pràcticament...
0: Sí.
1: Llibres,
0: sí, sí.
1: Estic amb les últimes pàgines del Monstros del Capitalismo,
0: ah,
1: i ja veig que aquest llibre de l'Hiperpop de la Julia Ackerman podria ser un apèndix perfectament dels Monstros del Capitalismo, i és que no hi ha manera que tinguem un programa una mica plàcid.
0: No en si puede.
1: No.
0: Parecía azúcar, pero es veneno, yeah. Que deien els de la muchacha de Nuit. Pero huele a canela, pero es veneno.
1: Sí, dame veneno que quiero morir. Anda, Laia, posa una mica de música.

0: Era perquè la tenim temps, però estava a punt de dir-li a la Laia, fes-me un efecte d'aquells amb aquella vagueta. Però... que m'estava imaginant una mena de cova amb tot de sinistres personatges dient-se els uns i els altres. Puja, puja per aquí, fota-li per aquí. Això és així o no?
1: Fixa't que contínuament estan fent un ús i un abús d'aquests recursos de psiu, aquestes coses tan típiques del pop dels finals dels 90, primers 2000, els subidons, tot és la veu de bebè, que a més està desafinada, i la qual cosa és una mica inquietant. Sí, a mi resulta inquietant aquesta cançó, no? Per moltes raons, i una d'elles és el desafinament sever que

0: porta aquesta dona. Després també, una miqueta més endavant, començaran a incorporar, a més d'una manera molt descarada, i seran els primers, a l'autotune.
1: Mm-hmm.
0: Val? És a dir, hi ha una celebració de tot allò fals. En plan, vale, hem descobert que això és una pamema, no? És un cuento chino. Hem descobert com funciona, però anem a regalar-nos-hi, no? I llavors, és agafar la màscara i fer-la servir fins a portar-ho tot al deliri, no? Per dir-ho d'una forma. Llavors, és molt estrany. Té aquest punt molt Unheimlich, que deia Freud, no? The uncanny, en anglès, lo inquietant. Això inquietant, aquesta familiaritat estranya, saps? De, sí, ho reconec, el que estic escoltant, però no acaba de ser com jo crec que hauria de ser. O sigui, m'està incomodant i no sé molt bé per què, saps?
1: Però, llavors, Oriol, disculpa, perquè sí, jo manifesto la meva absoluta innocència i ignorància al respecte. Hi ha una voluntat transgressora?
0: Jo crec que sí. Pensa que, a més, d'aquí sortiran gent... D'alguna manera, l'hiperpop contribuirà a, lo que, a un fenomen que s'anomenarà el poptimisme, mm-hmm, l'optimisme pop, del 2012, 13, cap aquí. I, de fet, una de les majors estrelles del món avui dia surt de la comunitat hiperpop, com és Charlie XCX.
1: Mm.
0: Surt d'aquí. Vull dir, els primers discos estan amb col·laboracions i tal, amb gent de PC Music. Vull dir, surt completament d'aquí. Hannah Diamond, ja et dic, Sophie, malauradament, va ser una autèntica tragèdia, perquè jo crec que de tot el paquet era la persona amb més talent, però a més també ja anava molt per lliure, vull dir, ja estava fent unes històries que queien en una altra lliga, no? Però, Girlfriend of the Year, jo crec que sí, que hi ha una... No sé si una estratègia, però sí una voluntat ambigua. Perquè ens volem enriure d'això, però de pas estem muntant un negoci enrient-nos d'això. Saps? Vull dir, per això et deia allò del cinisme. No? Jo trobo que cinisme és una paraula bastant clau per entendre tot el fenomen de l'hiperpop. Una altra paraula clau, i està en el subtítol del llibre, recordem que estem parlant d'hiperpop, de la Julia Ackerman, publicat per Caja Negra, en el subtítol és El pop en tiempos de capitalismo digital. Lo digital és molt important, és un fenomen que es gesta completament online, gràcies a primer MySpace, després SoundCloud, xarxes socials. És un gènere tremendament queer, que també em sembla molt interessant, sobretot perquè, i això Sophie ho feia molt, i té molt a veure amb el tema que hem escoltat abans, amb el face shopping, aquesta idea de la creació del personatge... No? Finalment, nosaltres som personatges que ens hem creat a nosaltres mateixos, no? En el teatre de la vida.
1: Sí.
0: Però bueno, bromes a part, aquesta construcció de personatge, aquesta plasticitat del jo, no? En el cas del pop és extrema. Verbigràcia, el que jo crec que no sóc l'únic, caldria saludar com d'alguna manera antecessor clar de l'hiperpop, que és Bowie.
1: Mm-hmm.
0: Bowie es va convertir en Ziggy Stardust, va ser el Thin White Duke, va ser Tin Machine, va ser no sé quantes coses, no? És a dir, tenia aquesta capacitat de fluir contínuament i transformar-se a si mateix. Ara era una cosa i ara n'era una altra, no? I a tothom li semblava bé. I a més tenia l'habilitat per apuntar-se al que estigués de moda, vull dir, feia molt bé, no? Bowie. Algo d'això queda en l'hiperpop. I parlant de lo queer, no? De lo no fluid, sobretot, del posar en joc, diguem, el judici de la qüestió del gènere, clar, la música pop et permet crear aquest alter ego, aquest personatge, d'alguna manera. A més, també cal tenir en compte que aquests dispositius pop, les cançons de nen petit, aquests sintes tan brillants...
1: Mm-hmm.
0: Sempre ha sigut, i crec que amb això estaràs d'acord amb mi, música orientada a les dones.
1: Mm.
0: No hi ha públic masculí d'aquest tipus de música, de Britney Spears, per dir-te
1: alguna cosa. Sí, no, claríssimament.
0: Claríssimament, i això és des dels anys 50, quan es va inventar el rock and roll per ells, i el teeny bop, que es va dir, Fabián i tots aquests cantants, per elles. Uh-huh. O sigui, ja hi ha una segmentació de gènere molt bèstia amb la música pop-rock, des del seu origen, no? I en el cas del pop aquest més comercialot, es queda demostrat d'immediat. Llavors, clar, aquesta marca de lo femení en aquest pop permet també jugar-la, el portar-la al límit, sí? L'estem rebentant d'alguna manera, l'estem forçant tant que ja entren en espais de lo estrany directament, de lo no genèric, de lo fluid, no? Per tant, és un àmbit d'investigació i d'actuació extremadament interessant.

0: Però una cosa, eh?
1: Però fixa't, let's do it, I don't wanna do it. Let's do it, I don't wanna do it. És interessant, digues.
0: No, no, vaig a això. Però el que acabem d'escoltar, que...
1: Sí, és boníssim.
0: Torno a dir-ho, no sé què és.
1: Personal fab. No, és un favorit personal meu, digues.
0: Vale, és una proposta artística d'una sola persona, com és habitual, diguéssim, amb el món del pop, perquè tots són stars, no? És un star system i tota aquesta història. O abans que parlàvem d'aquest aspecte digital que és... o sigui, està lligat íntimament a tot el que té a veure amb l'hiperpop, provoca doncs que siguin, diguéssim, diversos creadors i creadores els que estan treballant sobre determinades línies musicals. O sigui, com va la història?
1: De fet, és tremendament clàssic, per dir una manera, el plantejament, perquè és que en l'hiperpop, com en el pop en general, però aquí portat a l'extrem, el màxim capital que tens és el jo, és la persona en si mateixa, és l'ídol, no? És una cosa que lliga molt amb el que... És molt interessant. Algú, no sóc el primer que se li acut, hi ha uns lligams interessants entre... Es poden fer uns lligams crítics molt interessants entre hiperpop i el que ara mateix és el K-pop, el pop coreà. Sí. No? Amb aquest tema també de com estan fetes les cançons. Diguem que l'hiperpop seria la versió experimental avantgarde de lo que ara és el K-pop, en el sentit de que com funciona el K-pop? Un equip de producció... Com ha funcionat sempre la música pop d'aquest tipus, correcte?
0: Sí,
1: que no m'estic inventant, que no és cap invent estrany. O que us penseu que la Britney Spears estava amb la seva guitarra acústica i la partitura escrivint al costat de la llar de foc? No. Uh-huh. Hi havia un equip de productors, productores, arreglistes, escriptors, lletristes, que feien tot, no? I aquests temes no es fan simplement per inspiració divina de... Se m'ha ocorregut, no?, que podríem parlar... No. Això és pura ciència, és què està funcionant al mercat, anem a analitzar-ho, quins dispositius fan, quants minuts dura, quant tarda a entrar a l'estribillo, quan... Tot això està fet i mesurat perfectament.
0: I que no és nou, precisament,
1: amb el món
0: del pop,
1: George
0: Moroder,
1: i abans els Monkees,
0: aquelles llargues estances en els estudis de producció, buscant...
1: Bueno, el que dic, els primers cantants dels anys 50 pensats per noies, Fabian, tots aquests, ja era això, no eren singer-songwriters, és a dir, no eren persones que escrivien la música que interpretaven, eren intèrprets. I darrere aquests intèrprets hi havia uns equips de màrqueting de Caldeu, que era, anem a fer un producte que ha de servir perquè les noies adolescents, amb perdó, es posin burres i comprin els discos i els àlbums de fotos i les revistes i etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, és que és tot un dispositiu, com et deia abans, no?
0: Uh-huh.
1: La gent de l'hiperpop sap que això és així. I llavors... Ho fan a mig camí, com et deia, entre la paròdia i l'homenatge. M'explico? Però sí, són projectes personals, de persones, que a més, una de les gràcies és que el segell amb el qual comença tot això, després evolucionarà molt i tal, però on comença tot això, que és PC Music, es diu PC Music justament perquè amb un PC, amb un ordinador personal, qualsevol pot sonar com una megaestrella si tothom fa servir els mateixos presets dels mateixos softwares, i això és el que fan. Però em vaig agafar els mateixos presets, els mateixos sons que porta incorporat aquest programa de sintetitzador que fa servir la Britney Spears, que he trobat un crack per internet gratis. Qualsevol pot fer-ho. M'explico, em sembla que t'ho comentava la setmana passada. És que últimament em dona moltes voltes al cap aquesta frase. Quan jo estava a la Jo Blanco vam entrevistar el pallasso italià, com es deia?
0: El Leo Bassi.
1: I el Leo Bassi va dir una frase, t'estic parlant de l'any 97, 98 potser, va dir una frase que a mi em va deixar, hòstia, amb el cul torçat, no? Que va dir, lo bo d'internet és que jo, un pallasso, puc tenir una web més xula que la del Vaticano. Però aquest principi és justament el que juga l'hiperpop. Jo no sóc ningú, però em faig unes fotos, val? D'una manera, amb un tipus d'il·luminació, amb un tipus de roba, amb un tipus de pose, que em converteixo en algú sistemàticament a través d'aquella imatge, perquè tu l'en veus i dius, ah, és una estrella del pop. M'explico?
0: Uh-huh.
1: Hi ha aquest joc.
0: Doncs escolta'm, superinteressant aquest hiperpop de la Julie Ackerman.
1: A Caja Negra.
0: A més, és un llibre no gaire extens, vull dir que...
1: 125 pàgines, us el llegiu en una sentada.
0: Sí?
1: Sí, sí. Parla del Mark Fisher, com no podia ser d'una altra manera.
0: Un dia d'aquests hem de fer un programa sobre aquesta sobredosi Mark Fisheriana.
1: Un dia d'aquests hem de fer un programa on no que, el mencionem.
0: Sí, que ahir li enviava jo un article que ha sortit precisament aquesta setmana dient que Silicon Valley, vale, alguns dels artífecs d'aquesta IA que sí, ens està desmadrant i de quina manera, tenen com a referència Mark Fisher. Jo t'ho dic en sèrio, eh? És que a mi... un dia d'aquests arribaràs i al cap meu hi haurà patat ja per tot arreu.
1: Ja tindrem aquí un tot gore.
0: Oriol Rosell, fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
1: Fins la setmana entrant.

Vinga, va, que ja us ha posat dels nervis tot allò que té a veure amb l'hiperpop. Anem amb músiques, bueno, no sé si més relaxants, però potser sí més adients, no? Aquesta tarda de diumenge, amb tot el carinyo, Oriol Rossell. Però mira, ja que comentaves fa una estona o esmentaves el senyor David Bowie tornarà a ser protagonista d'algunes de les peces documentals que tindrem oportunitat de gaudir a partir del 29 d'octubre i fins al 8 de novembre amb una nova edició del Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, l'inèdit. En David Bowie, Marianne Faithfull, els NoFX, els PAL, Pamma Duet Mari, Sonic Youth, Beth, Bikini Kill, Fermín Muguruza, El Niño Josele, Erwin and Fire, en fi, la veritat és que moltíssims artistes deixaran anar doncs, les seves maneres de fer i d'entendre la música, com dèiem, amb aquestes peces audiovisuals d'un festival que ja és un dels imprescindibles de la cartellera del nostre país.

David Bowie, ho dèiem, eh? Des de les grans pantalles d'alguna dels documentals que es podran veure al Festival Inèdit. Apunteu-vos les dades, mireu, eh? Totes les peces. Ja sabeu que hi ha molts horaris, moltes sessions amb aquesta mostra a partir del 29 d'octubre i fins al 8 de novembre també hi haurà, no podia ser de cap altra manera, peces dedicades a creadors i creadores de la nostra escena, com ara, per exemple, músics tan equidistants com el Jordi Savall o, per exemple, en Baia Baia, i també el Remei de Calafresca, Lluís Llach, Pi de la Serra, Raimon, i seran presents també la Niña de Puebla, Enrique Morente, Pablo Milanés, en Rubén Blades, Califato, el Niño Josele i peça documental que segurament serà emocionant, entre altres qüestions perquè han format part de la banda sonora de la vida de moltes i molts de nosaltres, i entre altres coses també perquè precisament fa uns dies acomiadàvem ja a l'últim músic que quedava d'un dels grups sense el qual segurament no es podria entendre el que ha succeït en continuació dintre de tot allò que té a veure amb la fusió entre el flamenc, el pop i el rock. Estem parlant de Triana, estem parlant d'Eduardo Rodríguez Rodway, que va morir el passat 26 de setembre. Triana també serà present en aquest festival inèdit. Cristian Estanesco, Consol Sáenz, Oriol Rossell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem diumenge, no, dissabte, perdó, a partir de les 7 de la tarda, com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4 amb el Territori Clandestí.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El cicló que ha sacsejat Catalunya aquest cap de setmana abandona el territori, segons indiquen els models. Unes tempestes inusuals que han deixat de rècord d'acumulació d'aigua a diversos punts del territori i entre els diversos danys materials també n'han causat de personals. Almenys dues persones han perdut la vida i una tercera ha estat arrossegada per la riera a Pineda de Mar. Els bombers donen per finalitzat el dispositiu de cerca després d'hores de feina conjunta amb els Mossos d'Esquadra avui. Fins la 6 de la tarda també s'han rebut 2.400 avisos, 220

0: 21 d'ells corresponents a salvaments. Continuen fins les 9 les restriccions de mobilitat a l'Alt i al Baix Empordà, malgrat la situació de risc hidrològic s'hagi normalitzat a Santa Cristina d'Aro, la Bisbal de l'Empordà i la comarca de la Selva. Precisament a Santa Cristina la tromba d'aigua aquest diumenge ha inundat diverses cases a l'urbanització Golf Costa Brava.
1: Porto tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai. Jo ja porto aquí 21 anys i ens ha passat ja moltes vegades, però ara els darrers anys jo crec que és pitjor.
2: I ens preocupa aquesta situació perquè això feia anys que havia passat, poder feia 15 o 20 anys i ara ha passat, però clar, dos cops en molt poc temps. Clar, a més no poden accedir a emergències perquè el carrer està tallat.
0: Les principals afectacions es registren a aquesta hora a la mobilitat. Pel que fa al transport ferroviari, el servei d'alta velocitat s'està reprenent de manera progressiva. Ferrocarrils funcionen en la seva totalitat i les majors incidències es registren a Renfe Rodalies, amb la majoria de les línies tallades per inundacions, objectes arrossegats i també sediments en trams propers a les rieres. El túnel de la plaça de Catalunya està completament inundat. Adif treballa a aquesta hora amb 3 equips de bombers per evacuar l'aigua acumulada. Aquesta situació condiciona, doncs, diverses línies del servei de Rodalies. S'ha reprès, això sí, el servei de forma progressiva a l'R4, R2 Sud, R15 i R16. Mentrestant, Renfe manté les marxes exploratòries. Els usuaris estan indignats després d'hores d'espera.
3: Els senyors de Renfe no han vingut a donar la cara. Senyora Sílvia Panecki, posis les piles, sisplau.
4: Nos han cancelado el Cercanías, el Rodalies... Y no sabemos si vamos a poder volver.
5: No sé, no aparece nada en las pantallas ni nada. Es todo muy raro porque nunca nos había pasado nada así.
6: Desde las 10 de la mañana prácticamente estamos aquí dando vueltas intentando a ver si nos dan alguna solución.
0: Complicacions també pel que fa a la mobilitat per carretera. Diverses vies han patit afectacions per inundacions o també algunes llavissades. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha algunes afectacions derivades de la pluja. A l'autopista P7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. A la C352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per les llavissades i també s'ha restringit aquesta via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la BV50-01 s'ha tallat la calçada entre Vilanova del Vallès i la Roca per esllavissades. La Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. A la BV-1415 està tallada aquesta via entre Cerdanyola i Barcelona en tots dos sentits per esllavissades. Pel mateix motiu també s'ha tallat la BV-5119 a Fogars de Montclús. La C-1415 està tallada a Castellà del Vallès per esllavissades. La BV-1462 es dona pas alternatiu en aquesta via a Sant Cugat del Vallès per esllavissades. La C-60 està tallada a la Roca del Vallès en sentit Mataró per inundacions i desviaments senyalitzats en aquest tram. La Nacional 2 està tallada a Mataró en sentit nord, en sentit Girona, també per esllavissades. I a banda d'aquests problemes, també comentar-vos que la ronda litoral, la B10, va carregada entre Poblenou i la Barceloneta en sentit Llobregat. Això ja a la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Demà és dilluns, molts estudiants tornaran a l'escola a Catalunya. Podrien trobar-se amb afectacions als seus centres educatius. Segons assenyala l'ACN, 8 centres romandran tancats per inundacions o infraestructures malmeses. Educació n'ha confirmat 4. L'ACN assenyala 2 escoles, 3 instituts i 2 centres de formació d'adults al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i també a l'Hospitalet. 87 escoles, instituts o centres de formació professional han patit incidències, però obriran. Educació s'afanya a fer balanç de danys, mentre des del sindicat USTEC reclamen diligència en aquest inventari per fer arribar la informació tant a docents com a les famílies. El sindicat reclama que es prioritzi la prevenció i la seguretat de les persones. I als esports, en marxa el primer clàssic de la temporada de la 6a jornada de la Lliga Femenina, un Barça-Madrid ajornat a les 7 de la tarda arran del temporal. Aquesta hora el descans al marcador del Camp Nou és de 5-0 a favor de les Blaugrana amb 4 gols de Clàudia Pina. Els actualitzarem aquesta i altres informacions en el proper butlletí informatiu a les 9 aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Doncs aquí estem, molt bona tarda. Què tal, tot bé? Sí? Ja hi tornem a ser. Primer diumenge d'octubre, atenció, eh? Per davant tenim ara mateix dues hores per allargar una miqueta més el bon rotllo en el cap de setmana. Segur que més d'un o d'una ja està pensant en tot el que ha de fer demà. Doncs no ho pensis tant, eh? No correm tant, que encara queda diumenge. Ara toca desconnectar, escoltar bona música, descobrir coses noves i, sobretot, passar una bona estona. Això és Demà és dilluns i què? A Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Jo sóc en Joan Barutet, en el sostre del Roger Vergés, i ho tenim tot a punt per començar. Així que deixeu les preocupacions aparcades una estona, poseu-vos còmodes i a disfrutar d'aquest programa d'avui, que tenim facilitat de moltíssimes coses, com per exemple música, amb la que comencem aquesta cançó de Madonna i Sabrina Carpenter, aquest Bring Your Love.

0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4 en el Demà és dilluns i què, i ja sabeu que cada setmana fem un repàs d'aquelles activitats que tindran lloc durant els propers dies, a la setmana que iniciem demà, per fer-les més amena i sobretot per trobar algunes excuses per sortir de casa. I ho fem sempre amb l'Oriol Serra. Bona nit, Oriol.
1: Molt bona nit, Joan.

0: Que estiguis bé. Per cert, l'altra setmana et vaig dir que et saludaria en aranès, així que bona net a toti, eh? Perquè hi ha gent que ens escolta des de Vieja. I, per cert, avui et porto una sorpreseta, però serà al final del programa. Ja t'explicaré més endavant. Anem a deixar-ho allà. Perquè demà...
1: No m'expliques res.
0: Ah, exacte, perquè demà és un dia molt especial per a molta gent, perquè és el primer dels quatre concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.

Bad Bunny va fer dos concerts, Oasis en farà un, però Oques Grasses en farà quatre, el dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic, i tot per celebrar els últims concerts del grup usenc abans de la seva aturada definitiva. Saps que ets flipant, encara que sortis del fang, que són flipants les tonteries importants. Si sou dels afortunats que teniu entrada, doncs enhorabona, perquè estan més que exaurides des de fa temps. Però, Joan, per aquells que no tinguin entrada, nosaltres proposem un pla una mica alternatiu, i és, aprofitant que es fa a l'Estadi Olímpic i que és a l'aire lliure, doncs pujar a fer un pícnic, a fer un refrigeri, algú allà en els parcs que hi ha al voltant, i posar l'orella, que com a mínim, mira, no ho veurem, però sí que gaudirem de la bona música i d'un dels concerts, sens dubte, de l'any. Però en aquest inici de setmana també hi ha més coses. Per exemple, arranca el Festival IndieFest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona. És la 19a edició i enguany està dedicada als somnis amb pel·lícules, convidats internacionals, tallers, concerts i espais de debat sobre les cosmovisions i les realitats dels pobles originaris. Se celebra del 5 al 16 d'octubre. I ja han superat el primer dia, anem al primer dia de setmana, passem al dimarts, on també hi ha moltes activitats i, de fet, si us agrada el flamenc i estreu per Tarragona, pareu l'orella perquè arriba el Sona Flamenc. És la 8a edició i se celebra del 5 al 12 d'octubre amb una programació que enguany posa especialment el focus en el talent femení. Hi trobarem molts noms com Rocío Molina, Les Migues o Cati Claret, a més d'artistes locals. Hi haurà espectacles, tallers i exposicions i activitats de diferents espais de la ciutat. El dimarts, a la RAZ, arriba la Bomba del Tiempo, un conegut grup argentí de percussió basat en la improvisació, la direcció mitjançant senyals. Cada concert, de fet, és en directe i és diferent, perquè com van improvisant durant tot el concert, doncs no hi ha dos iguals. I anem amb més temes de cara al dimecres 7. Perquè anem enfilant la setmana i a l'Arxiu Històric, l'Arxiu Fotogràfic, perdó, de Barcelona, no només podrem anar a veure l'exposició, sinó que el dimecres hi haurà una visita guiada per explorar Barcelona i el cel, globus, aeroplans i fotografia. És una mostra que recorre més d'un segle de la relació entre Barcelona i el cel. La visita és gratuïta, però cal inscripció prèvia. També podem anar fins al Museu Picasso, on dimecres a les 7 del vespre hi haurà Vivor a la mirada, una proposta que posa el diàleg en el poeta Blai Bonet i Pablo Picasso a través de la poesia, la música i la dansa i la performance. I com bé sabeu, s'està parlant molt aquests dies de Lorca, arran de la pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, però nosaltres posarem l'ull en l'univers de l'artista granadí i, més concretament, en les dones que protagonitzen les seves obres. Ho farem amb Lorques Indòmites, al Teatre Romea de Barcelona, una proposta que acompanya la companyia Atalaia i que recupera l'univers de Lorca i posa en el centre aquestes 7 dones en els seus textos. En compte, perquè dimecres 7 és justament l'estrena del Romea, amb funcions fins al 11 d'octubre. I el dijous arriba un festival d'aquells internacionals que cada any té més renom, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença, com diem, dijous i s'allargarà fins al 18 d'octubre. És l'edició número 59 i, com ja sabeu, tindrem cinema de terror, fantàstic i de gènere, però també grans noms internacionals, com per exemple el de Peter Jackson, Danny DeVito, Amy Ehring o Bàrbara Rey, que justament recull un premi, entre altres. I també, que és molt popular justament per aquestes dates i coincidint amb el festival, la Zombie Walk.

0: I el dijous a Barcelona també tenim un clàssic del rock europeu, Europe, que actuarà al poble espanyol dins de la gira del 40 aniversari d'aquesta cançó tan popular, The Final Countdown. La banda tocarà l'àlbum sencer i també repassarà els grans èxits de la seva trajectòria. I a Girona, que això té molt bona pinta, arriba al festival No és Conya. És un nou festival de stand-up en català. Dijous serà el torn de l'Alba Segarra i el Godai García, que presentaran Eix Transversal al Foment, a les 8 del vespre. I ja per divendres tenim plans molt diferents. Un d'ells comença el divendres i s'allarga fins al dissabte. Arrenca el festival de metal Castell Hell, al Castellbell del Camp, a Tarragona, i en compte perquè queden poques entrades. I a Manresa, el Teatre Cursal farà la celebració del 50è aniversari del mític concert de Lluís Llach, reimpretat per Gemma Humet i Joan Reig, amb Manel Camp. Hi haurà dues funcions, a les 5 i a les 8 del vespre. I a Barcelona tenim la primera edició de Saga Barcelona Game Fest. Comença divendres, s'allarga fins a l'11 d'octubre i és un nou festival dedicat al videojoc amb més de 80 activitats i amb el focus especial també al videojoc en català. Vinga, i arribem ja al cap de setmana, el dissabte, i anem a les quatre capitals. Anem a Girona, tenim el Giro Còmic, que comença dissabte i s'allarga fins al dilluns, on trobarem còmics, cultura popular, il·lustració, cosplay, artistes i fins i tot una zona gastronòmica. A Tarragona tindrem el mercat medieval de la ciutat, amb artesania, oficis i parades d'alimentació, tavernes i cercaviles. I a Lleida se celebra Sant Miquel de les Lletres. El nom ja ens dona algunes pistes. És un festival literari que acaba el dissabte 10 amb un mercat del llibre, narració oral, diàlegs i poesia. I a més coincideix amb el Raïmat Arts Festival, que posa música, art i gastronomia al territori. I a Barcelona, concretament a Gràcia, se celebra la Vila Màgica per tot el barri, amb noms tan populars com el Màgic Andreu, però també artistes que tot just comencen la seva trajectòria. I en 7 dies, el diumenge, també hi ha moltes activitats. Us convidem a visitar la Rambla, sobretot a la part final, a Tocar del Mar, que és on se celebra l'últim dia de la Festa Major de la Rambla. Hi haurà 23 espais decorats amb flors, 50 activitats gratuïtes i 12 rutes. I a més, també hi ha una visita guiada al Museu Marítim sobre la batalla de Lepant.
1: Doncs jo, Oriol, crec que aquesta setmana m'apunto als Europe i també em faré un tomb per la Festa Major de la Rambla, eh?
0: Està bé.
1: Escolta, ja està tot això, aquesta feina que tenies?
0: Home, jo t'he dit que et portava una sorpresa, m'agrada que estiguis atent, Joan, i és que hi ha un pla del que no t'he explicat, no t'he parlat avui, però no t'ho explicaré jo. Avui vull que sigui una de les seves protagonistes qui ens ho expliqui, perquè al Teatre Poliorama de Barcelona podem trobar en cartell No me toques el cuento. I he pensat que què millor que la seva directora perquè ens expliqui tots els detalls. Olivia Lara, bona nit, buenas noches.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Avui parlem d'un espectacle que agafa alguns dels comptes que ens han acompanyat tota la vida i es fa una pregunta força incòmoda. Què ha passat després de El van viure feliços per sempre? Doncs No me toques el cuento, al Teatre Poliorama, és una de les nova temporada, un espectacle de la nova temporada, i quatre princeses ens explicaran, estaran disposades a explicar-nos la seva versió d'aquesta història. Olivia, ¿de dónde surge esta necesidad de explicar la cara B de las princesas Disney?
2: Bueno, pues surge un poco de ser muy fan de esos cuentos, de esas mujeres, de esos personajes y de haberlos visto toda la vida, incluso de mayor, con 20 años, 21, 23. Y claro, el punto de vista mío cambió un poco y me empecé a fijar en cosas más de mujer adulta, ¿no? Y veía que

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Doncs aquí seguim a Ràdio 4 a través del Demà és dilluns i què? I com sempre, a aquesta hora parlem de música, de números 1. Juanma, bona tarda.
2: Molt bona tarda, família. Bona tarda, Joan. Com estàs? Aquí estem per recordar les cançons que eren número 1 a Anglaterra, a Nord-Amèrica i aquí, a casa nostra. Però avui, dia 4 d'octubre, hem triat l'any 1996. Number 1. Number 1. Així que comenceu a seguir el ritme. Compte, 14 setmanes seguides, número 1 del Billboard Hot 100. Sí, sí, 14 setmanes seguides. Los del Río, Macarena.

La història del Billboard Hot 100, però crec que hi ha pocs temes que hagin aconseguit ser número 1 14 setmanes consecutives. Ho van aconseguir del 3 d'agost al 8 de novembre de 1996, Los del Río, Macarena. I Anglaterra, el 4 d'octubre de 1996, era...

número 1 a Anglaterra, tal dia com avui, de 1996. La banda de Wyclef Jean i Lauryn Hill, amb un dels temes estrella del seu segon àlbum de Fugees, Ready or Not. I aquí, a casa nostra,

0: Nordamérica eran número uno los del río Macarena. Anglaterra de Fugees, Ready or Not. I aquí a casa nostra, Marta i Marília, ella baila sola. Lo echamos a suertes. Res més, família, que acaba de passar bona tarda. Bon diumenge. Joan, fins la pròxima setmana.
1: Adeu, Juanma. Bona setmana.
2: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
3: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, ves el Demà és dilluns i què? Iris Torres, què tal, com estàs? Benvinguda a aquest programa per parlar de bons hàbits saludables per menjar bé.
4: Hola, bona tarda, Joan.
3: Ella és la nostra dietista i nutricionista i avui volem parlar d'un tema que és molt preocupant quan arriba i quan no saps detectar-ho i trobar-ho, que és com detectar possibles problemes amb l'alimentació dels nostres fills. Hi ha trastorns que són típics, tòpics, que els hem vist molt a sèries, a pel·lícules, i moltes famílies moltes vegades el tenen a casa i no se n'adonen fins que el problema s'ha fet gran.
4: Correcte.
3: És curiós, eh? Sí. Perquè veuen aquella persona cada dia i només se n'adonen quan ha passat el temps. Sí. La preocupació dels pares és com ens podem adonar que el nostre fill o filla té un trastorn alimentari. Sí.
4: Doncs com bé dius, Joan, al final que el nostre fill tingui un trastorn és una cosa que no ho veiem possible, no ho acceptem. És com, no?, dius, això passa a la tele o li passa al veí, però és molt complicat que a mi em passi. Però és algo que està molt i passa molt, però el problema és que és un tema molt tabú, que no es parla, sobretot les persones que ho pateixen no volen tampoc que ho sàpiguen, perquè és, no?, pues una cosa de vergonya, bueno, no? tenen molta vergonya que els jutgin, per tant es porta molt per dins, molt en secret, i els cuidadors, en aquest cas els pares o les persones properes al pacient, ho porten encara pitjor perquè no ho acaben d'entendre. Llavors, com ho podríem detectar? Aquí, bueno, hi ha diferents conductes, no? Sobretot, doncs, aquestes persones el que primer fan és, doncs, de cop i volta, si parlem d'un adolescent, tindre molt d'interès per l'alimentació. No, a veure, doncs, que en aquest cas el teu fill, de cop i volta, doncs, es interessa per als aliments supersaludables, comença a lo millor és a dir, pues mira, això no ho vull pues perquè té moltes calories, o això m'engorda, o això no ho necessito perquè no faig activitat, o de cop i volta que s'apunti al gimnàs i estigui tot el dia allà, faci diverses sessions d'activitat física, o inclús de, pues no vulgui menjar, no?, amb família, deixi d'anar als àpats familiars, o deixi d'anar amb els amics, tot allò que impliqui menjar, que deixin de fer-ho perquè al final, doncs, consideren que no volen que els vegin, no? I després una cosa molt important, la imatge corporal. Doncs que veiem que de millor de cop i volta, doncs, no vol anar de compres, de roba, o es posa roba més ampla, o, no?, ara que ha vingut l'estiu, doncs, que no vulguin anar a la piscina, no es vulguin banyar pel fet de tindre's que veure més el seu cos. Doncs són diferents conductes que semblen a vegades molt normals, però que poden arribar que passa aquella línia de ser un problema realment.
3: Clar, hem passat ja els dies d'estiu. Clar, l'estiu és una cosa en la qual ho podíem detectar, ara estem ja a època de tardor. Però, clar, amb això que estaves dient, amb això que comentaves, el principal problema que hi ha és que moltes vegades el que es fa és copiar conductes o voler ser igual que el que tens al costat. I una de les influències més importants ara mateix són les xarxes socials. I com molta gent està fent de gurús, per posar-te més guapo o més guapa. Sí. És una influència que és un problema, generalment, perquè moltes vegades la gent que està dient consells no en té ni idea. Tu veies fa una estona que un dels temes que hi ha és la preocupació dels pares, perquè els pares també senten com culpables, perquè han estat al costat del seu fill o filla i no ho han vist, no han sigut capaços de detectar-ho. Pensen que la culpa és seva, però no és seva. És que no ho han detectat perquè cada dia han vist el seu fill i, per tant, no noten la diferència i el canvi. Llavors, el primer que li pot passar a un pare o una mare quan té aquest problema és que no sap com abordar aquest tema. Què han de fer?
4: Sí, sobretot intentar parlar, no?, amb el seu fill, però d'una manera, doncs, bueno, no fent-lo enfadar o no, què fas, això no ho facis, has de menjar això, has de menjar l'altre, o no et posis aquesta roba perquè tu ets molt guapa, tens bon cos. Això és el primer que ens hem d'allunyar, perquè al final el que també estem fent és intentant portar-los cap a un camí, fent una mica com unes xarxes socials, perquè al final les xarxes socials i els pares són una miqueta el mateix, perquè desgraciadament o no, els pares tenen doncs, a vegades una educació que no ens han educat en aquest tema i que al final potser hi ha conductes que no funcionen bé pels fills en aquestes situacions. Per tant, el primer com a pare o com a persona del costat, que pot ser una parella o un amic, és no dir-li què t'ha de fer, què ha de fer, perquè potser el que tu creus que està bé en aquella situació no ho és. Per tant, apoyar-ho des d'una manera de explica'm què et passa, què t'està ocorrint, per què no vols això, què sents, no? Si necessita ajuda, òbviament, sinó un espai més de tu com a pare d'escolta activa i que aquella persona doncs, poc a poc et vagi parlant d'això. Això és super, super important perquè quan tu tens un problema i la gent del costat no t'apoya i està tot el rato dient-te què has de fer quan no estan passant pel problema, és horrible. El que vols moltes vegades és simplement que t'escoltin i no et diguin res. Per tant, l'important és escoltar i prendre una decisió de doncs, si necessita l'ajuda d'un professional. Moltes vegades els pares, encara que siguin menors o adults, poden anar a informar-se. Hi ha molts llocs per informar-se o contactar amb un psicòleg o una nutricionista especialista i que li indiqui, que li expliqui com veu aquestes conductes des de fora i que realment si poden ser un problema o no. És el més important, educar-se també perquè no hi ha educació en això tampoc en els pares.
3: Hi ha molts temes en els que no hi ha educació,
4: no,
3: un d'ells
4: és aquest.
3: I el que passa que, clar, no es pot generar una alarma tampoc amb aquest tema, però sí que és veritat que quan te'l trobes de sobte, doncs clar, has de saber reaccionar, com deies, poder parlar amb el teu fill, filla, amic, amiga, parella o qui sigui, poder-li plantejar. Llavors, aquí crec que és igual d'important. La persona que està en aquell moment, el pacient, en teoria, patint aquesta alteració alimentària, com la persona que l'ha d'ajudar. Crec que fan falta eines, no? Per les dues persones, perquè tu no saps com abordar-ho i l'altra persona té el problema i tu l'has d'ajudar.
4: Sí, normalment es donen eines pels dos, tant pel pacient com pels cuidadors, i sempre es diu que el cuidador és qui pitjor ho passa. Això és com quan una persona en la teva família, segur que tothom coneixem, té una malaltia greu. I tu com a cuidador et canviaries de posició, però no saps què fer a vegades, no? Inclús et sobrepassa la situació. Doncs és el mateix, és pitjor perquè no entens el que passa. A vegades com a pare doncs et sent culpable de, ostres, doncs, ho he educat malament, no he fet bé les coses, però a vegades no és això. Molts dels pacients que jo em trobo al final també tenen uns pares que per l'educació que també han tingut, no? Pares ja molt grans, han tingut una educació doncs, des de dietes molt restrictives, moltes prohibicions, molta, no? Sobretot a les dones amb molt d'imatge corporal, no? Tu com a dona doncs, sempre tens que estar prima perquè doncs, has de donar la talla. Llavors al final això, encara que tu com a mare no t'hagi sigut un problema, al final aquesta educació també li has traspassat al teu fill o filla sense voler. I al final això, amb la genètica, amb les xarxes socials, a l'escola, doncs es pot arribar a crear aquest problema. Vale? Però l'important és com a cuidador, i sempre dic que la culpa no només el té el pare ni les xarxes socials, que és com el que més ens pensem, sinó que és una mica un còctel molotov, que són diferents aspectes i sàpiga. Moltes vegades també és un símptoma d'un trauma. Potser aquella persona ha patit un trauma, una relació tòxica, un accident he tingut jo, una noia que va tindre un accident, i arrel d'aquí la seva manera de gestionar aquest problema és a partir de l'alimentació. Llavors no sempre té per què ser culpable un cuidador, i és el primer que ha de demanar també ajuda per entendre-ho. Jo sempre també els recomano molta teràpia psicològica, en aquest cas, als pares.
3: Aquí te deies que podien ser diferents temes. Un pot ser copiar conductes, copiar a gent que pot ser companys de l'institut, companys de feina, amics o amigues, perquè els veiem millor o pitjor, les xarxes socials, aquest podria ser un dels principals factors que podien no, fer que això pogués passar. Clar, és que també a mi em sorprenia molt, perquè jo pensava que la gent d'avui en dia tenia hàbits molt saludables perquè es cuidava molt, no? I parlava amb infermeres i em veia, no, si el problema que tenim és que, per exemple, hi ha molta vigorèxia. Sí. Quan tot pensaves que realment era gent que feia esport i que era molt saludable.
4: Sí, correcte. Sí, sí. A mi m'ha passat molt això, ja que estic en el tema, clar, jo el meu algoritme de les xarxes socials és tot d'aquest tema. Llavors, al final, el que jo veig és, ara que venim de l'estiu, no, abans de l'estiu, veia molt que com en un dia en verano, i és una alimentació perfecta, i és el vídeo que odio. No has d'ensenyar el que menges, perquè el que fas és que t'imitem sense voler. Igual que si jo ensenyo una camiseta, mira que bonica aquesta camiseta i que barata, doncs aniré i me la compraré. I si jo ensenyo, mira que bonic que és l'enciam, doncs aniré i me'l compraré, perquè penso que ho haig de fer. I això és el pitjor. Llavors hem de també saber diferenciar. Al final, a qui no li ha passat voler enviar-li una foto a un grup o a un amic, sense ser influencers, i fer la foto del plat i dir, ai, és molt gran el tros de pizza. I el vaig a tallar perquè l'altra persona a l'altre costat de la imatge no el vegi tan gran. O el gelat, des d'aquesta perspectiva es veu molt gran, no? O el got de vi. No sé si algú l'ha passat. Jo, inclús, que soc nutricionista, a vegades he fet alguna foto per enviar-li a algun pacient o a la meva parella i dius, vaig a arreglar-ho. Però és intentar també reeducar-se on si mateix. No és la realitat. Perquè si jo no faig això que veig, és impossible que ells també ho facin. Per tant, és superimportant ser conscients que costa molt i no consumir tot el dia aquest tipus de contingut. Si jo només veig això, doncs segur, d'una altra manera, acabaré també caient en aquestes conductes.
3: Estàvem parlant ara mateix de les conductes, que com veiem poden ser per molts temes, però clar, el més important també és el que veies aquí, de que podia haver un tema que era psicològic, que no vol dir només copiar conductes o veure una influencer, sinó que tinguis una altra cosa que acaba desencadenant produint això. Llavors comentaves que el més important no era només parlar dels hàbits alimentaris d'aquesta persona que té aquesta malaltia en aquest moment, sinó també el suport psicològic, aquesta combinació de les dues parts.
4: Sí.
3: Estàvem també comentant que era important que en aquestes dues parts, jo vaig fent resum,
4: sí, sí,
3: perquè així m'apunto i així la gent va escoltant el que hem de fer, que en aquestes dues parts també estigui el malalt i també el cuidador, perquè el cuidador no sap com va reaccionar i per tant ha de tenir eines per poder ajudar a la persona que està malalta en tot el procés. Cal anar a buscar a un professional que t'ajudi, tant amb una cosa com amb l'altra. Ho estic fent bé, jo?
4: Sí, ho estàs fent perfecte.
3: Vale, estic resumint perquè entenc que el més important quan hi ha una malaltia d'aquest tipus, clar, el que hem d'aconseguir, entenc, és que la persona que està en aquell moment passant per la malaltia ho reconegui. I això és molt complicat, reconèixer aquesta malaltia.
4: Sí, a mi sobretot el que em passa a consulta és o que em venen ja pacients o pares, no, sobretot pares, que contacten molt perquè estan molt preocupats, però el fill no vol vindre. Llavors aquí és on ve el problema. A psicologia hi ha una cosa molt important que es diu, i és que al final, quan nosaltres volem fer alguna cosa, primer ho contemplem, no? Tenim aquella idea de vull fer això, però fins que no arribo en aquella etapa de vull fer-ho, que és l'acció, jo no estic preparada. No? Per tant, jo tinc que contemplar aquella idea, acceptar-ho i després voler fer-ho. Si no estic en aquella etapa, és gent que normalment comença i després se'n va, perquè té por, perquè veu que la situació li sobrepassa. Llavors és molt important que quan tinguem un problema d'aquests, tant el pacient com els cuidadors, si no estic en aquesta etapa d'acció, intentar anar primer a un expert, a un psicòleg que sigui expert en aquest tema, perquè t'ajudarà doncs, a acceptar-ho, a veure que hi ha coses que no estan bé, que s'han de millorar. També és molt, sempre jo dic que és molt, molt important veure d'on ve això, aquests comportaments alimentaris, perquè els comportaments alimentaris és la punta de l'iceberg, és el símptoma, però hem de buscar l'arrel. I moltes vegades, doncs, el que dèiem, no? Potser pues, un trauma, un problema, una relació que hem tingut dolenta, o inclús coses que de petits i no ens en recordem. Llavors és molt important fer la teràpia psicològica i la nutricional, doncs, perquè aquest símptoma cada cop es vagi anant. I els cuidadors, doncs, si fa falta, també anar a teràpia psicològica i inclús apoyar a la nutricional, perquè si no, no s'avança, si no... A mi em passa molt que tinc un pacient que viu amb els pares o un adolescent que viu amb els pares i si els pares no volen, que s'han negat a parlar amb mi, jo puc arribar fins a un límit. Però d'allà cap allà, a vegades és d'acceptar i dir, bueno, doncs quan te'n puguis anar de casa podrem fer el 100% de la teràpia.
3: Jo també conec persones que han tingut aquest problema i una de les coses que passa són les recaigudes.
4: Sí.
3: És a dir, que de sobte, doncs bé, he aconseguit canviar-ho, però tinc un altre problema i em torna a passar el mateix. Això com ho podem controlar per no tornar a caure?
4: Sí, sobretot el primer de tot és haver tingut una bona teràpia. Després acceptar que al final un problema del comportament alimentari moltes vegades és crònic, no incurable, és crònic, vale? Llavors s'ha de saber com jugar, anar fluint una mica en la vida i tindre molt identificat quins són els símptomes d'alarma, què m'activa aquelles conductes, vale? Llavors jo quan ho tinc identificat, doncs jo que sé, una persona pot ser que té molt d'estrès al treball, una altra persona pot ser que li passin coses molt greus, o una altra persona pot ser que simplement quan s'enfada no ho gestiona. I llavors és quan no, la seva alarma, o hi ha gent inclús està amb un familiar que pues, bueno, no aguanta, no? Llavors això primer de tot detectar-ho i treballar-ho molt psicològicament perquè previndre, vale? I després acceptar que les recaigudes també són una manera d'aprendre, perquè moltes vegades les recaigudes són de coses que no hem vist vindre, coses noves, perquè la vida, no?, funciona una mica de cada dia coses noves i anar superant-les. Per tant, acceptar que hi ha coses noves i que en la vida no pot ser lineal, i aprendre com una recaiguda. I si en algun moment, encara que no estigui en teràpia, tinc que tornar a rescatar-la, no passa res. Hem de tornar.
3: Clar, estaves comentant això de les recaigudes i aquests temes, que són, és un tema bastant... A mi el que veig d'aquest tema, generalment, quan he parlat amb moltes persones, és tornar a reconèixer, que et fa vergonya reconèixer, sí, que has tornat a caure.
4: Sí, bueno, però això perquè hi ha molta estigmatització amb aquest tema, però des de l'inici fins les recaigudes, al final no es parla. No? Inclús ara mateix hi ha un auge a les xarxes socials amb les famoses que estan molt primes, i en canvis d'ajudar-les o no dir res, encara se'ls està, doncs, no?, recalcant què prima, bueno, però és que ningú sap què hi ha darrere. Llavors hi ha una gran estigmatització i moltes vegades al final tenen una pressió social de, ostres, és que tinc que dir-ho que estic malalta, i a lo millor no ve de gust. I això també és una culpa d'una manera, o sigui, per mi la culpa és una mica que no ens han educat com a societat, a que no s'ha de parlar de temes que no sabem què estan passant per darrere. Llavors aquesta estigmatització a vegades es diluiria una miqueta. Però això ningú ens ha educat. Anem a l'escola, però aquests temes...
3: No, el tema de la salut mental és un tema que avui en dia es parla, per sort, no està com estava fa 30 anys, però possiblement encara hi ha coses que són com massa tabú.
4: Sí, bueno, jo més que educació psicològica, també la salut mental, sinó com conviure en societat, perquè per mi és primordial saber com dir-li les coses a l'altra persona. Jo puc veure una persona que de cop i volta s'ha primat molt perquè hi fa 6 mesos que no la veig, però en canvi dir-li què prima estàs, ostres, ha passat alguna cosa, que no et veig igual, ostres, no? O sigui, puc fer les preguntes d'una altra manera. No, quan una dona es queda embarassada i després, no, hi ha parit. O sigui, és que no ha recuperat el teu pes. No fa falta fer això. És dir, ostres, com portes, no, el postpart? Doncs dir les coses diferent. I jo crec que en això no hi ha educació. I aquests comentaris afecten molt, perquè és una cosa que no pots controlar. I la gent que té aquests problemes amb l'alimentació, el que moltes vegades busca és controlar-ho. I és impossible.
3: Bé, el més important que estem dient avui és que quan puguem detectar que alguna persona del nostre entorn té un problema, un trastorn alimentari, que el que ha de fer és demanar ajuda, perquè a vegades primer demana ajuda la persona que ho veu per valorar si això realment que passa és un trastorn o no ho és, i un cop que això ja se sap i ho tens controlat, poder assumir com abordes el tema amb la persona que és el pacient, com si diguéssim, no? La persona que té la malaltia. L'ajuda, això és molt complicat, demanar ajuda. Iris, això ho veig molt complicat i molt difícil.
4: Sí, sí, sí, però bueno, jo crec que l'important és, doncs, bueno, parlar del tema i que al final que la gent entengui que demanar ajuda no és dolenta. Fa uns anys demanar ajuda psicològica

0: que no era viable, jo crec que avui en dia el 90% de la població va al psicòleg.
1: Uh-huh. I a més, el més important és que no per demanar ajuda quedaràs en evidència com si tu haguessis sigut el culpable per no estar al cas del que estava passant. Tu no ho has vist, no
0: totalment.
1: Passa res. Tothom no es pot abonar del que està passant. Uh-huh. És a dir, això és una idea que hem d'inculcar a la gent, que moltes vegades la gent es pensa, clar, és que pensaran que no estic cuidant el meu fill o la meva filla, uh-huh. a la meva parella, al meu amic, a la meva amiga. I això genera un sentiment de culpa que en aquell moment és important deixar-ho de costat per preocupar-te més per buscar la solució al problema i no tant culpar-te per una cosa que tu no has vist.
0: Correcte. I jo sempre dic que quan hi ha un malestar hem d'identificar per què i buscar el professional que sigui. I per mi en aquest tema el més important és buscar un professional, en aquest cas de psicologia que hem parlat molt, i nutricionista especialista, perquè no tots els nutricionistes en aquest cas no estan especialitzats en això i al final ens pot portar una mica que les recomanacions que en donguin doncs, també siguin contraproducents. Per tant, important buscar especialitzat.
1: Doncs avui aquí a Ràdio 4 amb la Iris Torres, la nostra dietista i nutricionista, estem parlant de com adaptar, com veure un trastorn alimentari en el nostre entorn i com poder buscar una solució. Iris, fins aviat.
0: Que vagi bé.
1: Seguim aquí a Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La tempesta que s'ha accessat Catalunya abandona el territori, tot i que es mantenen avisos per xafacs als extrems de Catalunya que podrien produir-se aquesta matinada. Una situació excepcional que ha causat múltiples incidències. Dues persones han perdut la vida a Montornès i a Tordera i una tercera continua desapareguda a Pineda de Mar. S'han rebut dos avistaments d'un noi que queia a la riera, però no hi ha denúncia i el dispositiu de cerca s'ha aixecat fins demà. David Borrell, cap de bombers.
2: Ara mateix ja hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir.
0: El balanç hores d'ara deixa prop de 2.500 actuacions dels bombers, 226 de les quals han estat serveis de salvament, una xifra molt elevada, detallava Borrell. Encara queden centenars d'assistències pendents, moltes d'elles per inundacions, la majoria al Vallès Oriental i al Maresme. També continuaran les tasques de neteja de mà de carrers, retirada de material i assistències a particulars. Aquesta tarda, 14.000 usuaris continuaven sense subministrament elèctric, malgrat els esforços dels operaris per restablir el servei.

0: El telèfon del 112 ha rebut més de 8.100 trucades durant aquest episodi extrem. De cara a dilluns al matí, xàfecs al litoral i al prelitoral amb avisos grocs de fins a 20 litres en 30 minuts. Coneguem, doncs, la previsió del temps per demà, Jordi Oriosa Emet.
1: Demà s'espera una situació de temps menys adversa a Catalunya, però encara podrà ser molt complicada la situació a l'Empordà durant la pròxima matinada. No es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari, fins a 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o més, que es poden acumular fins les 3 de la matinada. Molta atenció també a la possible calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a la meitat oriental de Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, amb també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al prelitoral. Les pluges, això sí, no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però tot i això, molta precaució a Barcelona i a Girona per eixes possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Plourà on ja ha plogut molt prèviament. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes en descens al Pirineu, a la resta sense canvis. Les màximes seran de 28 graus a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona, 25 a Lleida. La inestabilitat no es preveu que retiri del tot de Catalunya, almenys fins al dijous. És una informació d'EMET.
0: Aquesta hora continuen les afectacions a la mobilitat. Renfe, Rodalies té la majoria de les línies tallades mentre manté les marxes exploratòries per inundacions, objectes arrossegats i sediments a l'R1. El túnel de la plaça de Catalunya està completament inundat. Adif treballa amb equips de bombeig per evacuar l'aigua acumulada, una situació que condiciona diverses línies. S'ha reprès, però, de manera progressiva el servei a l'R4, R2 Sud, R15 i R16. Afectacions també a les carreteres. Coneguem, doncs, com circula a aquesta hora. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona nit.
2: Hola, bona nit. A hores d'ara encara tenim constància d'afectacions derivades de la pluja. A l'autopista P7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. A la C352 ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades i també s'ha restringit aquesta via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la B50-01 s'ha tallat la calçada entre Vilanova del Vallès i la Roca per esllavissades. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. A la B-51-19 s'ha tallat la calçada a Fogars de Montclús per esllavissades. La C-14-15A també està tallada a Castellà del Vallès per esllavissades. A la B-14-62 es dona pas alternatiu a Sant Cugat per esllavissades. A la C-60 hi ha un carril obert per circular a la Roca del Vallès en sentit Mataró per inundacions. La Nacional 2 està tallada a Mataró en sentit nord per esllavissades. A la GI-682 està tallada aquesta via Blanes per inundacions i a la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Demà és dilluns, els estudiants tornen als centres educatius, alguns d'ells es trobaran amb incidències. 8 centres romandran tancats al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i a l'Hospitalet, segons fonts de la CN. 4 segons Educació. També una norantena d'escoles, instituts o centres de formació professional han patit diverses incidències, però obriran. El departament s'afanya per fer balanç, mentre des del sindicat USTEC reclamen diligència en l'inventari per fer arribar aquesta informació tant a docents com a famílies. El sindicat demana que es prioritzi la prevenció i la seguretat de les persones. L'agenda política nacional estarà marcada aquest dilluns per la probabilitat d'un avançament electoral després que el Congrés tombés novament els dos decrets per l'habitatge. El president del govern espanyol estarà aquest dilluns a l'executiva federal del PSOE, una cita en la que Pedro Sánchez podria donar pistes sobre la seva decisió. També hi haurà reunió de la direcció del Partit Popular que continua exigint comicis. Dimarts, reunió de Sumar per escollir el seu nou candidat. Els partits integrants de la formació llançaran oficialment el 17 d'octubre el front ampli d'esquerres per presentar-se a les eleccions. Tot després d'un cap de setmana mobilitzacions arreu de l'Estat per un habitatge digne i amb la crisi migratòria de Ceuta encara per resoldre. La manifestació per l'habitatge a Catalunya, suspesa pels aiguats a l'Hospitalet de Llobregat, es celebrarà demà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. És tot per ara. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bona setmana.
3: Ràdio 4.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Doncs aquí seguim a Ràdio 4 en la segona hora del Demà és dilluns i què? I se'ns gira feina, eh? Per tant, comencem ja aquesta hora que tenim moltes coses a fer i un altre cop està per aquí l'Oriol Serra, que ve a sorprendre. Oriol, què ens portes ara mateix?
2: Així és, Joan, et porto una sorpresa més avui. Dijous passat van arrencar al Coliseum les 12 darreres funcions de Lo Nunca Visto a Barcelona, després de 2 anys per gira per als principals teatres de l'Estat. Berto Romero s'acomiada d'un espectacle que ha tingut una gran acollida. Durant 90 minuts, el monòleg conviu amb la música, la improvisació i, com és habitual, les sorpreses d'Alberto. I què millor que parlar amb el protagonista de l'espectacle. Berto Romero, bona nit.
3: Què tal? Com esteu? Gràcies per convidar-me.
2: Moltíssimes gràcies per estar aquí a Demà és dilluns i què? Escolta, 2 anys de gira que han començat ja les darreres funcions de Lo Nunca Visto a Barcelona. Com vius aquest comiat, especialment aquí a casa?
3: Em sap molt greu, però t'he de corregir perquè són 3 anys.
2: 3 anys?
3: Són 3 anys.
2: El temps passa així de ràpid, si no ens donem compte.
3: Sí, a mi també m'ho sembla, especialment amb aquest espectacle. He tingut la sensació de que no havia passat aquest temps. Amb altres moments de la meva vida em semblava que em duraven més els espectacles. Bueno, suposo que és que m'he fet gran i també ja saps això que diuen, que el temps passa més ràpid, no? Com més gran ets. Però sí, 3 anys de gira, la veritat que crec que continua, ininterrompuda. Hem parat potser 2 mesos aquí, 3 mesos allà per algun rodatge o coses d'aquest tipus que vaig compaginant. Però m'ha donat moltes alegries aquest espectacle, la veritat.
2: Uh-huh. I els que encara no han anat a veure Lo Nunca Visto, què els hi diries perquè hi anessin finalment, definitivament?
3: Home, ara els hi diria que si no el veuen ara ja no el veuen, això. Perquè ja ens el carreguem i, a més, no quedarà registre, que tampoc passa res, però a mi no m'agrada gravar els espectacles i posar-los en una plataforma o que es vegin en tele, no? M'agrada que l'experiència del monòleg còmic que faig sigui una experiència només que puguis viure al teatre. És a dir, que si et ve de gust mínimament, doncs aprofitar-ho o ja no cal, perquè s'acaba.
2: Clar, però tot i no haver-hi suport per tornar-ho a escoltar, tornar-ho a veure, jo estic segur que tens molts records, no? Moltes experiències, sobretot aprenentatge. Què quedaries de tots aquests anys que has estat amb Lo Nunca Visto?
3: Home, Lo Nunca Visto és com era abans Mucha Tontería, com abans va ser Berto Romero Sigue con Nosotros i abans d'aquest l'Apoteosis Necia, és el meu gimnàs, és el meu dia a dia, és el que em connecta amb el que soc i amb el meu jo de comediant. Vull dir, jo tinc la immensa sort de fer moltes coses, força diverses, però és veritat que quan pujo sobre un escenari connecto amb la meva essència, amb el que vaig començar i amb el que he fet sempre. Uh-huh. I sempre aprenc molt fent els espectacles. Aprenc a modular-los davant del públic, a escriure'ls, a interpretar-los. Per mi és com el meu gimnàs.
2: Uh-huh. Clar, són 3 anys de moltes idees que segurament vas tindre al principi de la funció. Jo no sé si has canviat alguna coseta de la funció en comparació amb tot aquest temps que ha anat passant. Hi ha hagut modificacions,
3: sí,
2: o s'ha mantingut?
3: Sí, déu-n'hi-do, es va modificant. Jo crec que aquest tipus d'espectacles que són base d'estand-up, com és el que faig jo, hi ha una primera part de l'espectacle, els primers 6-8 mesos, que canvia molt. Canvia molt, molt, molt. Hi ha blocs sencers que marxen i els substitueixo per uns altres. I després es va estabilitzant, no? Es va com gravant en pedra i l'últim any, doncs, potser sí que és un espectacle molt més rígid, però de tant en tant vaig canviant cosetes. És a dir, jo en l'últim mes he canviat un parell o tres d'acudits, segur. Vull dir, jo no me n'adono, perquè jo ho vaig fent i a mi em sembla que sempre estic fent el mateix, però és veritat que la gent que em ve a veure un parell de vegades, hi ha gent que repeteix que bueno, per alguna excentricitat seva i em diuen que l'han trobat canviat. Jo sóc el menys indicat per adonar-me'n, eh?
2: Uh-huh. Clar, un show que acaba aquí a Barcelona, pesa més fer-lo aquí a Barcelona que a Madrid. Hi ha diferències entre una i l'altra ciutat?
3: Doncs jo

0: sí que pensava que hi havia diferències entre aquest públic o aquell altre, i després te n'adones que no, que depèn molt de la teva experiència aquell dia amb aquella funció concreta. I jo m'he trobat públics que m'han agradat més i menys a tot arreu, i no sé, jo noto una reacció molt similar a tot arreu. També és veritat que la gent que em ve a veure ja és gent que em coneix i que sap una mica amb qui es trobaran, i la veritat que no trobo ja tantes diferències com abans quan començava. Suposo que la diferència és aquesta, que quan començava era nou per mi, tant el públic com jo per ells. Però vaja, no.
1: Més enllà dels escenaris, Berto, quins altres projectes tens ara mateix en marxa o estàs preparant pels pròxims mesos?
0: Doncs ara el que em té més ocupat és el muntatge i la postproducció d'una sèrie que he rodat, que he fet per Movistar Plus, que es diu El Otro Mundo, que és la segona part de L'Otro Lado, que és una sèrie que vaig fer fa 3 anys per Movistar, de misteris, una sèrie de comèdia i misteris. I ara estic enfeinat amb això, i també estic portant a festival 5 minutos más, que és una pel·li que és el primer guió per cine que he escrit, que l'ha dirigit el Javier Ruiz Caldera, que l'hem portat a Donosti, l'hem portat a Austin, i ara anirem a Sitges amb ella, i la veritat estem molt contents, i estic força enfeinat, la veritat. Molt content també, perquè una feina molt xula i molt satisfactòria i que m'omple molt, però déu-n'hi-do, hi ha cosetes.
1: És que ràdio, televisió, cinema, teatre... Seré una mica dolent, però quan et pregunta no, si estimes més el pare o la mare, però de tots aquests et pots quedar amb un d'ells o per una qüestió d'inquietud creativa necessites fer una miqueta de tot?
0: Home, si em dius que m'he de quedar amb un d'ells només, doncs també em posaries en un problema, perquè a mi m'agrada anar variant, m'agrada molt l'oportunitat que et dona, doncs, poder expressar-te com t'expressa el teatre, que és superintens i superdirecte i molt energètic, i després poder fer una sèrie o una pel·li que pots escriure-la i treballar-ho i interpretar-la i treballar després la postproducció. Tot això és molt enriquidor, però són feines molt diferents. A mi el que més m'agrada és anar variant, anar canviant de cosa, perquè és el que més m'excita, poder fer alguna cosa que no he fet o provar alguna cosa que no he fet. Jo suposo que si m'hagués de quedar amb una sola, doncs estaria una mica més trist. Però no sé, potser em quedaria amb el teatre, perquè ja et dic que de tot el que he fet tota la vida és l'única cosa que sempre he mantingut i que sempre m'ha acompanyat.
1: Aquest any Ràdio 4 celebra 50 anys, els farà el 13 de desembre. Tu també vas estar en aquesta casa. Quins records
0: I tant.
1: guardes d'aquesta etapa, en aquesta emissora?
0: Doncs boníssims. Per mi Ràdio 4 és com una mena d'escola, i bueno, com una mena, no? És la meva escola. Ràdio 4 vaig tenir l'oportunitat de fer tot un seguit de programes amb el Rafael Barceló, que continua sent el guionista que treballa amb mi en gairebé tot el que faig, i amb el Miquel Company, que treballa amb mi al teatre, i vam fer un munt de programes on vam aprendre a fer de tot. És la meva escola de guió, la meva escola de posar en escena, d'interpretació, d'organitzar i fer l'esquema d'un programa i dur-lo a terme. Jo recordo aquells anys com anys de ser una esponja i aprendre, aprendre, aprendre i provar. I jo estic superagraït a Ràdio 4 perquè ens va donar, a mi personalment i als meus companys, ens va donar l'oportunitat d'expressar-nos amb una llibertat que dubto que haguéssim trobat en un altre lloc. Jo estic en deute amb Ràdio 4. Crec que si he aconseguit desenvolupar-me tot el que he aconseguit desenvolupar-me artísticament és gràcies a haver tingut uns inicis aquí, a Ràdio 4.
1: Doncs ja sabeu, lo nunca visto, després d'aquest primer cap de setmana, encara queda una última oportunitat per veure l'espectacle al Teatre Coliseum del 8 al 11 i del 15 al 18 d'octubre. Berto Romero, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest vespre. Molta sort també en aquest comiat, com diem, de lo nunca visto. Estàs nerviós per a l'última funció? Com serà aquesta última funció?
0: No, no, no, no.
1: Serà normal.

0: Ara el
1: no,
0: resta.
1: no, sí, serà normal. No, no m'agrada fer grans escarafalls ni quan començo ni quan acabo una cosa. Ara estava pensant que potser he sigut molt seriós a l'entrevista i la gent es pensa que vindrà a veure Oncle Vanya, però és de guassa tot, eh?
0: És tot de guassa, és tot de guassa, home. La gent que et coneix jo crec que ja es pot pensar com anirà, no? Això, més o menys.
1: Ja, ja. Bueno, però m'he fotut aquí xerrant sèrio i la gent diu, hòstia, quan aquest paio ara anem al teatre i no, no, és de riure.
0: Doncs, Berto, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Gràcies, Oriol, eh? Com ens sorprens cada dia, eh?
0: Has vist quina sorpresa? A veure què et porto, sí, la setmana que ve, perquè, clar, he deixat el llistó molt alt.
2: Avui t'has currat, eh? Avui t'has currat. Seguim aquí a Ràdio 4 des del Demà és Dilluns i Què.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Aquí estem a Ràdio 4 en el Demà és dilluns i que ens encanta compartir bones estones amb vosaltres. I sí, ja estem a la tardor, els nens han començat ja fa uns dies l'escola, extraescolars, podem sortir a córrer durant el dia sense ofegar-nos amb la calor i la xafogor i tornem a necessitar posar-ho tot en ordre per al dia a dia. Estudis, feina, llar, despeses, transport... La tecnologia i les aplicacions són unes aliades i cada de tant en tant ens es porta Carlos Cano, que és qui més sap, que és una persona... Carlos Cano, benvingut, com estàs?
2: Bon vespre, Joan, molt bé.
1: Escolta una cosa, quantes aplicacions portes tu al mòbil? Perquè si totes les que expliques aquí les portes al mòbil...
2: Te les he de comptar, tinc el mòbil patat d'aplicacions, però és que m'encanta.
1: És que per això flipo, bastant, perquè és una cosa molt guai, perquè per parlar-ne has de provar-les.
2: El que no me'n recordo és de desinstal·lar-les.
1: Ah!
2: Aquelles

0: dos megas per petar-te el disc dur i tu allà, pum, esborrant.
1: Jo soc d'esborrar, és una cosa que, mira, que m'agrada moltíssim. Però bé, avui parlem d'aplicacions per fer servir en el nostre dia a dia.
2: Correcte, perquè en aquest últim quart de l'any que encetarem, tot i portar les piles carregades perquè hem marxat de vacances, ja comencem a mostrar una miqueta més de fatiga, de cansanci. Per aguantar aquestes llargues jornades de feina, d'estudis, d'esport, d'oci, hem d'extremar la nostra organització i productivitat. M'encanta aquesta paraula, productivitat.
1: Jo m'acabo d'enfadar una mica, eh? Perquè no acabes de dir això de carregades per les vacances. Vacances hauràs fet tu. Jo aquest any no he fet vacances.
2: Bueno, perquè has tingut l'estiu XL.
1: Bé, però vacances no he fet.
2: Benvingut sigui. Hem de mantenir, sigui com sigui, el nostre benestar físic i emocional. Per tant, avui parlarem de les apps que ens ajuden a evitar el caos.
1: Vale? Està bé.
2: Te'n recordes que durant aquest estiu hem parlat del Todoist, que era aquella aplicació on ens podíem organitzar les tasques del dia a dia, però hem de buscar una aplicació que sigui més senzilla per aquelles coses de la rutina diària. Aleshores, la primera que et recomanaré, Joan, és Google Keep. L'has provat?
1: Aquesta la tinc.
2: Ah.
1: Aquesta la tinc, però no la tinc al mòbil, la tinc per la feina, imagina't.
2: Però va superbé, perquè superbé. És supersenzilla. Quantes vegades hem pensat... això m'ho he d'apuntar, i quan has de pensar que ho has d'apuntar, ja se t'ha oblidat. La compra que havies de fer, aquella idea brillant que se't va acudir mentre anaves a l'autobús, o una tasca pendent, una recepta que et van comentar. El nostre cervell és fantàstic per moltes coses, però potser no és el millor lloc per guardar-hi una llista interminable de petits assumptes. I aquí entra en joc una eina molt senzilla, com n'hem dit, el Google Keep. És bàsicament una aplicació per crear notes, llistes i recordatoris. Però la seva veritable gràcia és que pot convertir una mena de, és una mena de memòria auxiliar per al nostre dia a dia. Anem amb alguns exemples. Imaginem que estem caminant pel carrer i se'ns acut una idea per un projecte o un regal o allò que ens falta a la nevera. Doncs no cal esperar arribar a casa, sinó que obrim el mòbil, llancem el Google Keep i escrivim la idea i llestos. I si no volem escriure, també li podem parlar com qualsevol altra aplicació del telèfon mòbil. Això és especialment útil per a aquelles idees que apareixen en el moment menys esperat, perquè tots sabem que el famós «després me'n recordaré» sol ser el primer pas per oblidar-nos completament.
1: Això és molt d'artista. Tu saps els artistes que sempre diuen que porten alguna cosa...
2: Per apuntar-se...
1: Per quan se'ls acudeix alguna melodia, quan estan fent una
2: cançó... La lletra
1: de
2: la cançó.
1: La lletra d'una cançó que porten alguna cosa per apuntar. Doncs mira, això mateix ho hem de fer nosaltres, però amb les tasques del dia a dia.
2: Exacte, i en un format molt més digital. El segon avantatge són les llistes. Aquí Google Keep es converteix en un autèntic aliat per les petites tasques quotidianes. Per exemple, tu quan vas a la compra, doncs no només omplim el llistat amb el que necessitem, llet, pa, ous, cafè i fruita, sinó que a més l'aplicació pots anar marcant els productes que vas ficant a dins del carro de la compra. Però podem fer servir-ho també les llistes per a molt més. Preparar, per exemple, una maleta, organitzar una festa, fer tasques de casa o fins i tot preparar tot el que necessitem abans de marxar de viatge. Jo, per exemple, el meu consell, el que tinc és una llista per regals. Perquè, per exemple, durant l'any vas pensant «Ostres, això li agradaria al Joan per l'aniversari». Doncs me l'apunto allà.
1: Doncs no m'has comprat res.
2: Escolta, no t'avancis, Joan.
1: O sigui, encara... Que estic esperant, eh?
2: O l'aniversari de la teva parella. Dius, ostres, això m'ha comentat que li agrada. Pum, tu apuntes allà, fas un llistat de possibles idees de regals. O, per exemple, si marxes de viatge, doncs coses que m'he d'endur al cap de setmana, o a mi que m'encanta tasques de la casa, doncs hem de pintar això, hem d'arreglar el pany de la porta. Doncs fas un llistat de coses pendents per fer. L'avantatge és molt senzill. Veiem què tenim pendent i podem marcar el que ja hem fet.
1: Mira, ara et faré un gag d'això perquè et sorprendràs, però és molt divertit, em sembla a mi divertit. Jo tinc també això al Notes de l'iPhone.
2: Al Notes, sí.
1: Al Notes. I tinc una nota del que em fa falta per la nit de Cap d'Any que celebro a casa meva cada any. Perquè cada any a casa meva...
2: I encara falten 4 mesos, eh?
1: Sí, però no, ho tinc apuntat des de l'any passat. O sigui, ja tinc apuntat...
2: Perquè és recurrent.
1: Clar, llavors ja tinc la nota feta del que faré aquest proper any, perquè és el mateix que la de l'any passat, veus?
2: A veure, ensenya.
1: Sí, vinc, t'ho ensenyo. Bé, això és la nota de la dieta, que això no fa falta que te l'ensenyi, de com vaig perdent pes. Llavors aquí veus, en mayo, no? Abril, marzo, enero. Llavors jo aquí... Navidad 2026. Ja ho tinc apuntat aquí, veus?
2: I fas un llistat...
1: Des del dia 1 de l'1 del 2026, perquè com faig la revetlla de Cap d'Any a casa meva, doncs el mateix dia següent ja faig el llistat del següent any. Digue'm previsor, eh?
2: Tu sí que ets un previsor,
1: eh? Digue'm previsor.
2: No com jo, que el dia anterior ha de fer la compra i ara està pensant pues què és el que necessitem.
1: Doncs ja ho tinc fet.

0: Va. Molt bé. Doncs Google Keep t'ajuda també a fer llistes per a la nit de Cap d'Any. Un avantatge és tenir-ho tot sincronitzat. Aquesta és una de les altres comoditats que té l'aplicació. Podem crear una nota al mòbil i després podem accedir doncs, al PC, a la tablet, a un altre mòbil i a qualsevol altre compte de Google. Això significa que la llista de la compra que hem preparat a casa doncs, ens pot acompanyar quan arribem al supermercat. A més, la mateixa llista la pots compartir amb la teva parella o company de pis. Així, tots dos podeu treballar sobre la mateixa llista de la compra. A més, Google Keep també permet treballar amb imatges i dibuixos, és a dir, si vas pel carrer i vols fer una fotografia per recordar-te d'una cosa o guardar una imatge, o fins i tot fer una anotació ràpida o un petit esquema o un gargot, ho pots fer a les seves pàgines.
1: Ah, doncs mira, aquesta, jo, a veure, la tinc i l'utilitzo, la faig servir, la tinc amb una altra... la tinc a Google directament, al mail. La tinc allà per fer servir per altres coses de feina. Aquesta la tinc més per la feina, perquè com jo tinc iPhone, doncs clar, no va amb el Google, saps? Per tant, ho tinc allà per altres coses.
0: Jo per la feina sol fer servir el Todoist, que és molt més complet. El Google Keep és per coses més simples, però bueno, cada maestrillo tiene su librillo, no?
1: Exacte, sí. Jo tinc l'altra per a la feina. I és molt pràctic, eh? T'ho dic en sèrio, és superpràctic. O sigui, és bàsic. O sigui, que fantàstic.
0: Si després del Todoist i del Google Keep us oblida alguna cosa, és que ja teniu un greu problema, ho sento.
1: Que som una mica despistats.
0: Correcte.
1: Escolta, i ara que parles de llistes, compres, supermercat, i que tots tornem amb algun quilo de més, ja t'ho dic jo, després de les vacances, jo no he fet, però tinc alguns quilos de més, a mi m'agradaria una aplicació per menjar de forma més saludable. Sí, perquè que m'ajudi a mantenir la dieta. Tenim alguna d'aquestes?
0: En tenim, i aquí per gustos no tenim colors, sinó aplicacions. Jo et recomanaria una, la que jo faig servir, que és el Yuka.
1: Però tu quina dieta has de fer?
0: Escolta, jo vaig a comprar, no estem parlant de dieta, eh? Anem a comprar. Ah. Després, el que compris...
1: Però si tu sempre has sigut un model, o sigui, sempre has estat així...
0: Escolta, perquè jo faig servir Yuka i jo miro el que compro.
1: Jo he baixat a esmorzar amb tu i he hagut de mirar què esmorzava i tu t'has demanat un xutxo de crema i un gruixant de xocolata. Jo pensant, si jo menjo això, demà haig de fer 25 hores de cinta.
0: I els esmorzars de forquilla que ens hem fotut amb callos, també.
1: També.
0: Però això s'ha de cremar. Això ve després.
1: Sí, però tu cremes molt bé, jo no ho cremo tan bé. Va, anem a les aplicacions.
0: Vinga, la primera que et recomano. Yuka. Tenim, d'una part, Yuka, que és la que he fet servir jo, però hi ha una molt semblant, que és My Real Food. Aleshores, amb Yuka sembles aquell reponedor de supermercat que va escanejant els productes pel codi de barres dels aliments, però en comptes de saber el seu estoc, mostra una valoració senzilla sobre la qualitat nutricional i sobre determinats ingredients i additius que porta aquell producte. És a dir, si un aliment doncs, té molt de sucre, molta sal, greixos saturats, ho marca en vermell. Si té, per exemple, nivells acceptables, ho farà en groc, i si aquell producte és apte pel consum saludable, ho marca en verd. També analitza altres productes, com cosmètics, i quan un producte obté una valoració baixa, posa alternatives. És a dir, és tan fàcil com anar al supermercat amb el teu mòbil, escaneges el codi de barres i posa, no t'has de posar les gafes del cerca, et posa allà tota la composició d'ingredients per dir, escolta, això és saludable, això no, això té molta sucre.
1: Doncs mira, em sembla molt pràctica perquè quan vam fer l'estiu, precisament la nostra nutricionista, la Iris Torres, ens va comentar, clar, quan feies viatges a l'estranger, que era bo mirar les etiquetes per saber què menjaves, què no menjaves i tal, no? I ella ens va dir, és que és bo fer-ho quan vas a l'estranger i també fer-ho aquí. Clar. És a dir, és bo revisar el que estàs comprant. És interessant saber què t'estàs menjant cada dia. Per tant, no només s'ha de mirar etiquetes quan vas a un altre país per saber què estàs comprant,
0: sinó en el nostre dia a dia, també.
1: Sinó en el nostre dia a dia. Per tant, aquesta aplicació em sembla superbona per això.
0: Doncs el seu principal avantatge, sobretot, és la simplicitat. En pocs segons, transforma una etiqueta plena d'informació, com són les etiquetes del darrere dels productes, en una valoració superfàcil d'interpretar. Això és realment útil perquè als estants dels supermercats tenim infinitat de marques i productes molt semblants, però que tenen diferents composicions. Aleshores, comparant el seu codi de barres, podem saber quin és el més saludable, tot just mirant el semàfor de colors, que és molt fàcil.
1: Doncs sí, sí. O sigui, aquesta aplicació me l'apunto, eh? Aquesta sí que igual ocupa espai al meu mòbil.
0: Quan vagis al súper, comença a escanejar.
1: Seguim parlant d'una altra aplicació.
0: Exacte. T'he portat Open Food Facts. Què fa? És com una gran enciclopèdia col·laborativa d'aliments. És a dir, funciona com el Yuka, tu vas escanejant els productes del supermercat i pots consultar-ne els ingredients, els additius, el Nutri-Score, el nivell de processament, entre altres dades. A més, si un producte no està a la base de dades, que és la diferència amb el Yuka, els usuaris podem contribuir-hi incorporant informació.
1: Ah, aquí participem tots.
0: Exacte. Tu pots dir, aquest producte porta un excés de sal amb la qual cosa no t'interessa o algun tipus d'ingredient.
1: Però aquesta opinió la dones tu, del producte.
0: Exacte. La polèmica del Yuka és que darrere es pensava que hi havia moltes empreses amb interessos. Aleshores, puntuava uns productes de forma favorable quan realment no ho eren. Uh-huh. I aquesta és una cooperació entre usuaris.
1: I també pots donar la teva opinió, no?, de com t'ha anat a tu, o no. O això ja no arriba. És només la
0: puntuació. És només la composició.
1: La composició.
0: Exacte.
1: Vale. Uh-huh. Faltaria aquí també una mica de ressenya, no? Ja seria brutal. És una idea que els donem als que han fet l'app.
0: Ho poden desenvolupar,
1: per
0: escolta.
1: Per això t'estic dient. És una idea que ja que l'hem fet aquí, que ens paguin alguna cosa.
0: La versió Open Food Facts versió 2 incorporarà les ressenyes del Joan Barutell i el Carlos Cano respecte als productes.
1: Amb un fi per acabar descarregant que hi hagi. O sigui, seria el més adient. Així, no sé, que ens doni per una cervesa quan surti del programa.
0: Clar que sí. Nosaltres provem,
1: Sí.
0: Que ens enviïn coses
1: si
0: i
1: funciona,
0: fem ressenyes.
1: Si funciona, funciona.
0: El seu principal avantatge, la qualitat d'informació i, com et deia, aquest caràcter obert i col·laboratiu entre els usuaris. És especialment interessant si vols anar més enllà d'una simple puntuació com fa el Yuka. I si us interessa el menjar de manera saludable, però a més voleu saber si un aliment és de proximitat o s'ha fabricat aquí, al nostre país, si voleu fem un dia un especial, perquè hi ha aplicacions molt interessants també per escanejar el codi de barres i que ens digui on s'ha fabricat aquell producte o on s'ha envasat.
1: Doncs em sembla molt interessant perquè moltes vegades es venen coses que diuen que són d'aquí i no són d'aquí.
0: Correcte.
1: I ens mengem coses que no. Que
0: com la mel.
1: Que no.
0: Tu has vist l'etiqueta de la mel?
1: Sí. Que realment no és mel, que hi ha més coses.
0: Exacte.
1: I que no és allò...
0: I d'on prové? Fora de la Unió Europea.
1: Sí.
0: I a on?
1: Clar. Bé, ara sí que és veritat que alguns súpers, quan vas a comprar, per exemple, fruita, veus que hi ha, jo què sé, raïm de Brasil, no? I t'ho posen.
0: Com a mínim la procedència.
1: Sí, però clar, si podem saber d'on venen la resta de productes que estan més manufacturats, millor. Això crec que sí que
0: doncs farem una secció, va.
1: L'hauries de portar un dia. Escolta, aquestes apps són molt interessants perquè moltes ens aconsellen dietes o receptes per menjar de manera més sana, però si no vols canviar la teva rutina alimentària o si vols comparar dos productes que semblen iguals, aquestes apps revisen la seva composició i t'aconsellen millor, que això està molt bé.
0: Uh-huh.
1: Tenim alguna recomanació més també, alguna aplicació més que ens pugui ajudar en el nostre caos del dia a dia?
0: Doncs sí, hem parlat d'aliments, hem parlat de com aconseguir un llistat per fer memòria de les coses que tenim, però si parlem de caos, hem de parlar del trànsit.
1: Ai, Déu meu, i que ara mateix hi ha molta gent d'operació tornada.
0: Perquè és diumenge, clar.
1: I això va molt bé,
0: Exacte.
1: Aquesta app és necessària. Ara molta gent quan l'escolti segur que se la descarrega.
0: Apuntem. Quantes vegades hem sortit de casa amb el cotxe pensant avui no trobaré trànsit, clar, perquè et sents un campió, i 5 minuts després ens trobem atrapats en una caravana. Doncs precisament per intentar evitar aquestes situacions tenim una aplicació que es diu Waze, el Waze.
1: Waze.
0: Waze és una aplicació de navegació que ens ajuda a arribar al nostre destí, però té una característica que la fa especialment interessant. Utilitza aquella informació aportada pels mateixos conductors. No només fa servir per viatges llargs, sinó que també va molt bé pel dia a dia perquè l'aplicació té en compte aquella informació sobre el trànsit i diferents incidències que poden afectar el nostre trajecte. Doncs si hi ha hagut un accident, un embús, una carretera tallada o un vehicle que s'ha quedat aturat ara mateix o estan fent obres a l'AP7. Doncs som animals de costums i ens agrada sempre anar pel mateix camí, però la tecnologia ens permet aplicar intel·ligència i evitar aquestes incidències. I com funciona? Doncs com qualsevol navegador. T'indica la ruta més curta, la més ràpida, la més eficient, però si un conductor detecta un problema, es comunica amb dos clics a la pantalla i aquesta informació pot servir a la resta de conductors que passen per aquella zona. És a dir, si estàs ara mateix conduint per la A2, per la P7, entrant a Barcelona i detectes algun tipus d'incidència, és a dir, hi ha un embús o hi ha un pneumàtic enmig de la carretera, ho marques i la resta d'usuaris que estan apropant-se els sortirà una alerta.
1: Ah, però està molt bé, perquè si tu marques que les apps em poden donar alertes, doncs tu també t'enteres de la informació quan estàs per allà.
0: Exacte.
1: Em sembla bastant interessant. interessant.
0: O de sobte trobes un cotxe dels Mossos que està allà plantant un radar.
1: Pues, home, això tampoc... No donis idees, no donis idees dolentetes, va.
0: Bueno, va, vinga. Podem consultar l'estat del trànsit dies abans fins i tot d'anar-hi. Per exemple, demà dilluns has d'agafar un tren a...

0: a Sants per marxar pel matí? Doncs l'aplicació, gràcies al seu històric, t'ofereix una estimació del que trigaràs. A més, si hi ha pluja, ja pots comptar-hi que pots sumar 20 minuts més. Però és infal·lible. I quan et disposes a anar al teu trajecte habitual i Waze et diu, yep, gira a la dreta i et sorprèn, és perquè, si no segueixes les seves instruccions, t'espera una estona atrapat al trànsit.
1: Ah, o sigui que a sobre li hem de fer cas, eh?
0: Sempre.
1: Estres que li hem de fer cas sí o sí.
0: Et sobta perquè dius, ostres, si jo sempre anava per aquell carrer, però si t'ho diu el Waze, és que hi ha algun tipus d'incidència en aquell carrer.
1: Uh-huh.
0: O fins i tot podem fer-ho al revés, eh? Waze pot ajudar-nos a calcular a quina hora hauríem de sortir per arribar abans de l'hora estimada, tenint en compte doncs, les condicions habituals del trànsit i les dades disponibles. Per exemple, si demà hem de ser a la feina a les 9, en lloc de calcular-ho a ull, podem consultar quan ens aconsella sortir, i això és especialment útil si fem cada dia doncs, el mateix trajecte. La funció que estàveu esperant tots? Doncs sí, Waze també avisa dels radars i les incidències a la carretera, tot junt. Ho he dit tot junt, Joan.
1: Sí, ja ho estaves dient abans i jo pensava que era una broma, però veig que no, eh?
0: Però és totalment legal, eh?
1: Sí,
0: els conductors
1: sí.
0: Podem comunicar a través de Waze determinades situacions que trobem durant el trajecte, això sí, sempre de manera segura, sense manipular el mòbil amb les mans mentre conduïm. Li pots parlar, eh?
1: Ah, està molt bé això, també.
0: Ens informa dels cotxes aturats, dels controls, d'objectes a la carretera. En definitiva, Waze és una eina que combina la navegació, com el Google Maps, la informació del trànsit en temps real i aquestes dades compartides dels conductors per intentar fer els nostres desplaçaments més previsibles. I avui que estem en diumenge i amb oients que estan tornant del cap de setmana, doncs no només és un aliat, sinó que és imprescindible.
1: Escolta, i si no anem amb cotxe, que anem en transport públic, quina alternativa tenim?
0: A mi m'agrada molt el transport particular, però si fem servir el transport públic i aquelles víctimes dels retards de Rodalies...
1: Sí, que són molts.
0: Que són molts, també. Doncs tenim una aplicació que es diu City Mapper. Tot i que els desplaçaments habituals ja els tenim controlats, què passa aquell dia que comencem doncs, una nova feina, o el primer dia de carrera, o si tenim una entrevista? Doncs com arribo fins allà? En metro, amb autobús, en tren, en bicicleta o caminant? Doncs tenim l'alternativa City Mapper, una aplicació de mobilitat urbana que ens ajuda a trobar la millor manera d'anar d'un punt a un altre de la ciutat. No només hem d'indicar doncs, on som i on volem anar, i City Mapper ens mostra diferents alternatives de transport. I aquí hi ha una de les seves gràcies. No necessàriament ens proposa només la ruta més ràpida com fa un Google Maps. Podem comparar diferents opcions segons doncs, el temps, els transbordaments, el recorregut a peu o el mitjà de transport que preferim. Per exemple, potser una ruta triga 18 minuts, però implica doncs, que has de fer dos transbordaments a la línia 1 i a la línia 3, no? Mentre que una altra triga només 22 minuts, és a dir, 4 minuts més, però és molt més senzilla, doncs nosaltres triem. Una altra funció molt útil és la informació en temps real del transport públic, allà on City Mapper disposa d'aquestes dades, no només estem parlant de Barcelona, sinó de grans capitals. Podem consultar doncs, arribades, incidències, canvis que poden afectar el nostre trajecte, i això és especialment interessant quan tenim pressa. Si viatgem en una ciutat que no coneixem, doncs pot ser un gran aliat per entendre ràpidament com funciona la xarxa de transport local i, sobretot, aquesta informació constant de quan arriba el nostre transport. En definitiva, City Mapper no només ens diu com arribar, sinó que ens permet comparar diferents maneres de fer-ho, perquè la millor ruta no és necessàriament la mateixa per tothom. Per a uns serà la més ràpida, per a uns altres la que tingui menys transbordaments i per a altres la que impliqui caminar menys.
1: Jo et compro això, eh? A mi m'agrada fer pocs transbordaments. No m'agrada anar d'una línia a l'altra, m'agrada que sigui pràctic.
0: El tema és tenir diferents opcions i que l'usuari decideixi, i per això existeix la tecnologia.
1: Fa molta mandra els transbordaments, eh? Alguns que són, bé, com anar caminant, et surt més a compte anar caminant.
0: El de la línia 3, no?
1: Sí,
0: Passeig de Gràcia.
1: Entre altres. Bé, doncs hem parlat d'aplicacions que ens poden millorar la vida i ens has portat aquí a Ràdio 4 en el demà és dilluns i què, en Carlos Cano. Carlos, gràcies, fins aviat.
0: Ens veiem.
1: Porta't bé, eh?
0: Bon diumenge.
1: Bon diumenge, bona setmana.
0: Bona nit.
1: Apa, adéu-siau.
0: Adéu.
2: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Vinga, aquí seguim. Els diumenges tenen una cosa curiosa. Al matí encara són cap a setmana, però a mesura que avança la tarda, el dilluns comença a treure el cap. I amb el dilluns arriba la feina, les reunions, la recerca d'ocupació, les entrevistes i aquella alarma que sona a vegades molt aviat, massa aviat. Per ajudar-nos a entendre una mica millor aquest món laboral, que de vegades no hi ha qui l'entengui, ens acompanyarà de tant en tant la Mireia Gargallo, psicòloga, orientadora laboral i formadora especialitzada en ocupació. Mireia, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Joan, vinc preparada per parlar de feina un diumenge, que ja té mèrit.
1: Sí, això sí que en té bastant, perquè nosaltres no volíem parlar d'aquest tema, però pensem que sí que l'hem de tocar de tant en tant. No sé si et sembla que comencem amb una pregunta així fàcil, per tampoc que la gent s'assusti una mica al sentir la paraula feina vinculada a un programa de diumenge tarda. Escolta, ens ha d'apassionar la nostra feina?
2: No.
1: Ah, això és com una resposta com molt contundent, no?
2: Sí, no, no ens ha d'apassionar.
1: Acabem ja aquí la secció, llavors?
2: Vinga, que posin una cançó i marxem.
1: A veure, suposem que això té que... Ha d'haver algun matís, això que acabes de dir ara mateix.
2: Home, per suposat, sí, algun n'hi ha. La veritat és que avui m'agradaria que comencem amb la idea de, tot i que no soni molt motivador, que no cal que ens apassioni la nostra feina per tenir una bona vida professional, que sembla que ens han venut aquí... Que hem d'estar apassionats, només, apassionats.
1: Home, de fet, sí que ens ho han venut durant molt de temps, perquè això va una mica en contra del que ens han dit quan estudiaves, per exemple, no? Estudia una cosa que t'agradi molt, que t'agradi molt i que t'hi puguis dedicar i que si després és igual. El més important és que tu siguis feliç. Troba una feina que t'apassioni i no hauràs de treballar ni un sol dia de la teva vida, com si no haguessis de fer igualment obligacions.
2: És que és una frase preciosa, aquesta, eh? Per posar-la a la tassa del Mr. Wonderful ens funcionaria fantàstica. Amb una foto d'aquestes de posta de sol, ja, estupendo. El problema és que si inverteixes, si tu agafes i converteixes la teva passió en una feina, sí que treballaràs, o sigui, hauràs de complir terminis, contestar correus, fer factures, aguantar imprevistos igualment i participar en reunions segurament o escriure missatges, correus, i continuaràs tenint el dilluns, o sigui, la passió no elimina els dilluns.
1: Ja, però sempre diuen que és millor treballar d'una cosa que t'agrada que en una que no t'agrada.
2: Naturalment.
1: Que això és diferent de que t'apassioni a que no t'apassioni, que també té aquest matís, eh? Una cosa t'apassiona, que llavors és que, oh, allò és brutal, brutal, brutal, i una altra cosa és que t'agradi o que t'ajudi a fer més lleugera la setmana laboral o el temps de feina que has de tenir, no?
2: Exactament. El que passa és que no estic proposant que busquem una feina que ens faci uns desgraciats, eh? Que quedi superclar i siguem realistes. Però el que qüestiono és aquesta pressió per haver de trobar una gran vocació professional, no? Hi ha persones que des de petites, i jo he vist molta gent, no? Segur que coneixem algú o tenim algú a prop, que des de petites ja saben què volen fer. Fantàstic, escolta, apassionant. A mi no va ser el meu cas, tampoc. No sé si el teu, Joan.
1: Jo sí, sabia molt bé el que volia fer, però sí que estic d'acord que és veritat que he treballat molt temps amb el que m'agrada, però que no és el mateix una feina que, per exemple, tu comparo amb una cosa molt fàcil. No és el mateix estar a la ràdio local del teu barri on tu comences a fer ràdio i a aprendre i per gust, que després quan es converteix en una obligació i en una feina del dia a dia on tens una remuneració i has de complir unes obligacions i no pots fer el que et dona la gana.
2: Doncs per aquí vaig, per aquí vaig. És que moltes vegades la gent, o hi ha persones que no tenen una professió somiada, o si la tenen, convertir-la en una feina, el que fa és que hi ha persones que al no tenir aquesta professió somiada perquè hem dit que hem de tenir vocació, doncs estan perdudes, se senten malament, pensen doncs, que igual no tenen ambició o que, bueno, que no s'han conegut prou a si mateixes, i de vegades una bona feina és una feina que ens fa raonablement bé i que et permet aprendre, on et tracten amb respecte, que et dona una estabilitat acceptable i que et deixa doncs, l'energia per poder tenir una vida quan acabes la jornada, no? No cal res més.
1: Estic d'acord que a vegades no és allò que t'apassiona, però és allò que et dona una bona qualitat de vida i et permet passar bé la jornada laboral. Dit així, sembla molt poc romàntic, no? Possiblement, perquè no és vocacional, no és la cosa de la passió.
2: Exacte, és que jo vinc avui amb això, no? Que el romanticisme laboral està sobrevalorat, Joan. Jo penso que potser és millor tenir una feina que respecti el teu horari i que una empresa et digui, bueno, que quan una empresa et diu que sou una família, per exemple, no?
1: Quan una empresa et diu que és una empresa familiar, a vegades pot ser o molt bo o molt dolent.
2: Bueno, no necessàriament serà dolent, no? Però jo recomanaria preguntar si la família és una família que respecta el conveni i que paga les hores extres.
1: No, perquè potser són família, com t'han portat un tàper per poder dinar, saps? Just, doncs ja l'hora extra no te la...
2: Estarà al tàper.
1: No te la paguen, te l'han portat al tàper. Escolta, quin problema pot provocar aquesta idea de buscar per nassos aquella passió a la feina?
2: Clar, el primer, sobretot, és que paralitza. O sigui, si a tu et diuen que tu has de treballar perquè has de trobar la teva passió, algú pot pensar, si, com que no sé què m'apassiona, no sé cap a on anar, i es queda bloquejat. Llavors, potser no necessita descobrir una revelació interior, no ens anem allà a fer el Buda o alguna cosa, no? Sinó que necessita començar a preguntar-se coses molt concretes. Per exemple, quines tasques se'm donen bé? Quins problemes sé resoldre? En quin tipus d'entorn funciono millor? O quines condicions necessito? I, per exemple, també, què no vull tornar a acceptar? Amb aquestes preguntes, normalment, doncs, tenim molta més informació que si jo em pregunto quina és la meva passió, que això és més genèric.
1: Si aquesta pregunta és com massa àmplia.
2: Molt àmplia. És com entrar en un restaurant i que et preguntin què vols menjar durant la resta de la teva vida. No? Doncs, llavors, potser avui només necessito decidir què vull demanar per dinar avui. Llavors, amb la carrera professional passa una cosa molt similar, no? Que no sempre has de decidir a què et dedicaràs per sempre, sinó que has de decidir quin és el següent pas que té sentit amb la informació que tu tens ara mateix.
1: I analitzar el que tu veies, no? El que t'agrada, el que no t'agrada, què se't dona millor. De fet, hi ha molta gent que comença potser fent una feina i de sobte, quan troba aquella feina que no li agradava, que està per obligació, li troba el què. I potser pot continuar fent allò i evolucionant, igual que altres persones fan tot el contrari, que diuen escolta, això no és el meu, penjo les botes i em llenço a veure què passa.
2: És que és d'això es tracta, perquè et pot anar molt bé o la cosa pot ser que, jo què sé, que t'agradi la fotografia que t'agradi la fotografia, imagina't si t'has de posar a fer fotografies tots els dissabtes amb clients, en una boda o amb gent que t'està preparant pressupostos, que t'estan posant males cares, que no sé què, no? I publicar contingut a xarxes. Doncs llavors, una afició que és el que tu vols fer, al final s'acaba convertint en haver de respondre a les necessitats d'altres persones i no les teves. Llavors deixa de tenir el gust que tu tenies al coquet aquest, no? Llavors, per això, abans de convertir una passió en una feina, convé preguntar-nos, m'agrada tant aquesta activitat que també voldria fer-la amb terminis, amb exigències, amb clients?
1: Home, sí que és veritat que, per exemple, això va a la fotografia o al vídeo... De bodes va semblar, sempre, una responsabilitat brutal, perquè a tu t'agrada molt fer fotos, però aquella persona que aquell dia es casa vol que tot quedi perfecte, que surti tota la família, que no falti ningú a l'àlbum, que a més la núvia es vegi bé, que el nòvio es vegi bé, que no sé qui es vegi també d'una manera concreta. I clar, un cop que passa, no es pot tornar a repetir. Per tant, el resultat final... Clar, llavors tu estàs aquell dia amb una responsabilitat molt heavy, o sigui, que pot fer molta gràcia fer fotos, però... I sort ara... que com a mínim pots tirar-ne 30.000 perquè no passa res, però imagina't fa anys quan s'havien de fer fotos amb rodet.
2: I que per tant... I anar totes les fotos una per una.
1: Clar, i a més, clar, un cop que s'havien fet, després no es podien tornar a repetir.
2: No pots mirar. Escolta, s'ha acabat la boda i ho miro un dia després, no?, o a la nit, i ja no tinc a ningú per tornar-la a repetir. Mira que m'han quedat totes amb els ulls en blanc, imagina't.
1: Escolta, per tant, estaríem dir que si a mi, per exemple, m'encanta fer pastissos, però potser no m'encanta haver-ne de fer 50 abans de dissabte, no? És a dir, amb un termini ràpid.
2: Clar, llavors, encara menys que el client et digui a sobre el divendres a les 10 de la nit que ha canviat d'opinió i que ara els vols sense sucre, sense gluten, sense lactosa i, a més, en forma de dinosaure.
1: Vale, llavors, ens hem de posar a buscar feina. Com podem escollir una feina si no patim de la passió?
2: Doncs podem partir de tres elements que són fonamentals, que és què sabem fer, què podem aprendre i què necessita el mercat. A més, també hem de pensar que sovint imaginem que l'ordre és aquest: primer descobreixo això que m'apassiona, després m'hi dedico i finalment ho faig bé. És a dir, que no sempre ho fem bé de principis, no? Però moltes vegades ens passa al revés. O sigui, la idea seria començar descobrint, però en realitat comencem fent alguna cosa, al principi no t'apassiona especialment i el que deies abans tu, no? Amb el temps aprens, et surt millor, obtens resultats, altres persones valoren el que fas i comences a trobar-hi el sentit. I no sempre fem bé una cosa perquè ens apassiona. De vegades ens acaba agradant perquè descobrim que ens surt bé, que que la sabem fer.
1: No, i crec que també el que ens falta moltes vegades és donar oportunitats a descobrir coses noves, perquè si tu mateix no t'obres, és impossible que t'arribin coses, inputs que et poden ajudar a millorar aquesta, aquesta història. Per tant, crec que la vocació la podem arribar a construir. Sí. Si som oberts, no? Si tenim una ment oberta a l'hora de treballar.
2: Sí, sí, sí, o almenys es pot construir l'interès. L'interès, el compromís, la satisfacció personal i professional. Llavors, pensem que el primer dia que algú entra en una feina nova, l'altre dia vaig veure un vídeo de TikTok, una noia que va dir... va anar el primer dia i va decidir no tornar més. Llavors, fixa't, el primer dia tu no domines les tasques, no coneixes les persones, no saps quines normes no escrites estan dintre de l'empresa. I encara no has descobert qui s'acaba el cafè, per exemple, tots els dies o... No? Llavors és difícil sentir passió mentre estàs intentant recordar les 15 contrasenyes que t'han dit el primer dia, localitzar el lavabo on està, però a mesura que tu vas guanyant competència i autonomia, aquella feina pot començar a agradar-te molt més.
1: Està clar que el primer dia que un comença a treballar no és el millor dia per prendre la decisió de deixar una feina, que hem de baixar a pair-ho com a mínim uns dies, tal com fa l'empresa al final, perquè té amb un període de proves que tant pot ser per tu com empleat per ells, com per tu de cara a l'empresa. És a dir, si tu tampoc et veus amb això convençut, també has de veure i valorar en aquell moment, no? Escolta, per això et dic que sí, clar, si tu estàs després de 3 mesos aquí, o el temps que et donin de prova, i no comença a agradar-te, llavors és quan has plantejat alguna cosa.
2: Si no t'agrada, també et dona informació, això. És a dir, no tot ho hem de suportar fins que aparegui màgicament una vocació, sinó que abans de concloure... aquesta professió no és per mi, doncs caldria que distingim què és el que no funciona. Perquè igual no és la professió, sinó que pot ser l'empresa, poden ser les tasques que està fent, pot ser l'horari, pot ser la persona responsable, el teu cap, o potser sí, potser aquella activitat no encaixa amb tu i ja està. Llavors, si ho barregem tot i no analitzem bé, podem abandonar una professió que igual ens interessa, però per culpa de la mala experiència que hem viscut en un lloc concret.
1: Vinga, va, com sempre hi ha gent que ens escolta i sempre volem posar exemples. Imaginem que ara mateix ens està escoltant algú que demà torna a una feina que no li apassiona. Què li hem de dir?
2: Doncs primer de tot, que no sentir passió no és necessàriament un problema. És a dir, que no se senti angoixat per això. No totes les feines es converteixen en històries d'amor.
1: Llavors... Bé, que inclús les històries d'amor a vegades al principi són molt romàntiques, passionals. Molt passionals, i va baixant la cosa, i això vol dir que pots conviure amb aquella persona igualment, però no tens aquell cos que hi va a l'inici.
2: Sí, sí, sí, clar. O sigui, i després també hi ha molta gent que diu, si no tinc el cuquet, no m'interessa aquesta persona, però quan es separen, ui, com la trobo a faltar.
1: Clar, sí.
2: Pues això, no se sent el mateix per totes les feines, i jo proposaria, per exemple, preguntar-nos, aquesta feina m'aporta alguna cosa que valoro? Perquè aquí l'aprenentatge, l'autonomia que ens pugui donar, no totes les persones necessiten obtenir el mateix de la feina, per tant, preguntem-nos, no? Segona pregunta que ens podríem fer també és, el que no m'agrada es pot canviar? És a dir, jo què sé, igual es pot parlar, es pot negociar, es pot reorganitzar, es pot millorar. I si no es pot canviar, aleshores cal decidir si ho podem assumir o si ens convé començar amb una altra alternativa.
1: A mi em sembla molt bé el que dius, perquè és veritat. Hi ha gent que valora, per exemple, molt l'horari, gent que valora molt que es pugui conciliar, gent que realment el que vol és fer el que vol i li importa un papito no veure ningú de la seva família perquè primer és la feina abans que altres coses, gent que no li importa, que valora guanyar diners fent el que faci falta. És a dir, bé, aquí cadascú ha de mirar-se una mica doncs, cap a on vol anar. Escolta, i si tot això que acabes de dir no m'encaixa o no tal, s'ha de deixar la feina demà o no? Perquè, clar, demà molta gent torna a treballar ja, eh?
2: Home, doncs potser no. A les xarxes és molt fàcil això de si una feina no et fas feliç, deixa-la. Vinga, vamos.
1: Sí, però s'ha de pagar la hipoteca, eh?
2: Home, per això dic que el consell és fantàstic si a més et paga la hipoteca a la persona que t'ho diu, però entre quedar-se resignat per sempre i marxar demà també hi ha un punt intermig. Llavors podem explorar, formar-nos, actualitzar el currículum, parlar amb altres persones del sector, mirar unes altres ofertes, calcular les condicions que necessito per estar bé o per començar una transició. Llavors, canviar de feina no comença només quan presentes la renúncia, sinó que comença quan deixes de limitar-te a pensar que hauria de canviar i comences a recollir informació.
1: Clar, i a més també perquè quan volem tancar una feina, una etapa, abans hem de tenir prevista la següent. Que això s'ha de combinar, que molta gent diu no, és que tanco l'etapa i ara ja veuré com em moc. Preferiblement és millor tenir estabilitat perquè no és el mateix buscar una feina nova, tenir una estabilitat encara que no t'acabi d'agradar i tenir la possibilitat d'anar buscant coses i poder fer el canvi, que fer-ho així perquè clar, llavors t'acaba el temps, se t'estan acabant els estalvis.
2: I vas desesperat.
1: I efectivament, i acabes... No, clar,
2: agafant el que sigui.
1: I acabes agafant una cosa pitjor del que tenies.
2: Correcte.
1: Más vale malo por conocido que bueno por conocer.
2: Sí,
1: tal. Anem al resum. És a dir, tenim clar, no cal trobar la feina de la nostra vida.
2: No, perquè a més, la vida canvia. O sigui, la feina que m'encaixa als 25 doncs potser no m'encaixarà als 40. I llavors canvien prioritats, el que deies abans, no? Doncs igual ara m'interessa més estar a prop de casa perquè, o tenir conciliació, o la salut, o el mercat, no? O sigui, és que depèn. Llavors, l'horari ara més que... Llavors, no necessitem prometre fidelitat eterna a cap professió.
1: Home, i tampoc cal llevar-se cada dilluns fent salts d'alegria.
2: Home, si algú es lleva dilluns fent salts d'alegria, jo primer comprovaria que no s'ha oblidat que és dilluns, eh?
1: Està clar, això també és veritat.
2: Llavors, si quan parlem de feina, hem de recordar sobretot que no sempre ens apassionarà la nostra feina, però que sí que convé saber per què la fas, és a dir, què m'aporta, quin preu estic pagant per mantenir-la, si estic pagant un preu, perquè això m'està angoixant, per exemple, i si la resposta no ens convenç, doncs no cal que ho resolguis tot demà, sinó començar a preparar el següent pas. Què faré?
1: Ai, amb quina frase ens acomiadem avui, d'aquelles que tu fas que són memorables?
2: Doncs mira, treballar en allò que t'apassiona pot ser fantàstic, estupendo, però treballar en unes condicions dignes també, i si pots tenir les dues coses, no ho expliquis gaire, que genera molta enveja això.
1: Estic d'acord amb la que acabes de dir ara mateix, perquè és veritat que estem parlant d'això, que és important la passió per la feina, però sobretot que sigui una feina que s'adapti a tu, que a vegades és millor baixar la passió d'una banda, però que sigui una cosa que s'adapti a tu i que et vagi molt bé amb el que tu estàs buscant. Doncs aquí hem tingut una vegada més a la Mireia Gargallo, que és la nostra orientadora laboral, que ens acompanyarà de tant en tant aquí en el demà és dilluns i què. Mireia, gràcies i fins aviat.
2: Doncs fins diumenge, que tingueu bon dilluns i que comenceu la setmana amb molta passió.
1: Això esperem que sí, molta passió, molta passió. Que no falti la passió.
0: Doncs senyores, senyors, fins aquí l'edició d'avui del Demà és dilluns i què a Ràdio 4, a partir de les 10, plurals i singulars. Que tingueu una molt bona setmana, ha sigut un plaer acompanyar-vos. Soc en Joan Barutell i a les vies de so, com sempre, el Roger Vergés. Que tingueu una molt bona setmana, el diumenge vinent, a partir de les 8. Tornem a estar aquí, us deixem a Mahà i amb aquest Take On Me. Apa, adéu-siau!

0: agregación, el estigma, pero no había agregado la parte de y las que están en un proceso de consumo. Realmente esa intersección todavía nos pone en una situación más vulnerable. Y claro, al final de cuentas, si nosotras somos vistas como personas que no tenemos el más mínimo valor, o somos deshumanizadas, porque en la actualidad, desafortunadamente, todos los discursos que van hacia las personas trans, sobre todo hacia las mujeres trans, es deshumanizarnos, uh-huh. es quitarnos este derecho a ser y a existir, porque somos tratadas como algo que no debe de haber, ¿no? O sea, una realidad que es histórica, que no es de mañana, y que tampoco es que un día nos levantemos y decimos, ay, no tengo nada que hacer, quiero ser una mujer trans. No, es una realidad que se vive desde lo profundo, uh-huh. que cuando se expresa, entonces se viene con esto. Y para mí poder encontrar esto y ayudar, bueno, ha sido la experiencia más enriquecedora, insisto, pero también la experiencia más fuerte, y que me ha ayudado a crear un temple diferente. Porque yo soy muchas veces sobreempática, y aquí tuve que aprender a ser empática, pero también a tener límites y condicionantes para poder ayudar, porque realmente si yo quiero ayudar y aportar, necesito también tener un poco de distancia y entender que no las puedo salvar, como nunca lo he podido hacer, pero sí puedo mejorar un poco las condiciones.
1: Pues Candy, dar recuerdos a Manel, que se recupere pronto, y muchísimas gracias por venir al programa, al plural singular, y explicarnos este proyecto que estáis haciendo en Montjuïc y alrededores.
0: Muchas gracias, al contrario.
1: Continuem en el Plurals i Singulars, i avui en el programa volem parlar del Museu d'Història de Barcelona, perquè acaba d'impulsar una nova línia de treball destinada a la història i a la memòria de diversitat sexual i de gènere. En concret, dimecres i dijous de la setmana vinent ha preparat unes jornades on s'abordaran la conquesta de drets i de llibertats. Avui ens visiten el programa Carmen Cazcalla. Ella és tècnica del Departament de Col·leccions, Patrimonis i Recerca. Carmen, molt bona nit.
2: Molt bona nit.
1: I benvinguda al programa. I el Joao França, investigador de la Universitat de Barcelona. Joao, molt bona nit.
3: Molt bona nit.
1: Quan parlem del que Barcelona ha estat, podem dir que ha estat una ciutat impulsora dels drets LGTBI? Qui comença?
2: Contesto jo?
1: Vinga, va, Carmen.
2: Doncs sí, jo crec que aquí hi havia personatges que van impulsar aquest moviment de conquesta de drets i llibertats, com l'Armande Fluvià i altres personatges, que es van posar en contacte amb diferents grups i col·lectius europeus i americans i australians, inclús, i també amb partits polítics, sobretot d'esquerra, i a partir d'aquí doncs van impulsar les primeres entitats, no? Com el MEL, i que després va desembocar en el FAC, en el Front d'Alliberament Gay de Catalunya, i bueno, van impulsar també la primera manifestació de Barcelona, i a partir d'aquí moltes ciutats de l'estat espanyol van demanar doncs aquesta ajuda per poder formar doncs col·lectius del mateix tipus, inclús amb el mateix nom.
1: Joao, hi ha moltes ciutats que són capitals LGTBI, amb el cap San Francisco, per exemple, o Amsterdam a nivell europeu. No sé si Barcelona es podria considerar, a lo millor no tant com San Francisco, però sí com una ciutat europea molt LGTBI friendly, no d'ara, sinó dic històricament.
3: Sí, jo crec que dins de l'Estat Barcelona ha tingut un rol de ser un espai de llibertats, també, no? I jo crec que tenim, com deia la Carmen, com aquests moments de referència, com la creació de les primeres organitzacions, la convocatòria de la primera manifestació, no? En el sentit que marca que el moviment organitzat com a tal a l'Estat espanyol comença aquí, però alhora té una història molt llarga, no? D'espais que permetien a la gent viure la seva sexualitat o el seu gènere més lliurement que en altres entorns. Llavors, per exemple, Barcelona és una ciutat que ha rebut al llarg dels anys molta migració de persones que venien buscant més aquesta llibertat, no? Mm-hmm. I podem parlar de principis de segle, no? Espais com més de cabaret,
1: la criolla, no?
3: Clar, com tots aquests espais relacionats, no? Amb l'ambient, amb l'oci nocturn, amb
1: suposo
3: el travestisme, l'espectacle.
1: El fet de ser una ciutat portuària,

0: àrea, això ajudava, no?, a poder...
1: Sí, històricament és un punt de trobada. També, clar, hi ha molta gent que t'explica, no?, sobretot homes gais, doncs, el rol dels marines americans quan desembarcaven a la ciutat i omplien,
2: flota, no?,
1: espais d'ambient, no?, i era un... I, diguéssim, creixia el cruising en segons quins espais de la ciutat, no?,
0: perquè... Si el tram s'enterés d'això... No?
1: Sí, es preocuparia una mica. Però jo crec que això forma part d'una idea que és que sempre hi hem estat, no? Les persones que sortim de la norma de gènere i de la sexualitat que ens volen imposar, hi hem estat tot arreu, a la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos, i també, doncs, al barri xinó de Barcelona, també en barris més benestants, no? Sempre hi ha hagut com aquests espais de trobada. Jo crec que Barcelona és una ciutat que ha estat especialment referent en aquest sentit, no? Perquè ha vingut molta gent aquí justament a construir aquests espais de llibertat.
0: Sempre han estat aquestes persones, però en els museus molt presents no estan, o no han estat.
2: Bé,
0: la història LGTBI està present als museus?
2: No. Els museus sí que els últims anys han tingut alguna acció entorn del Dia de l'Orgull, no? De museu, orgull de museu i algunes accions semblants, però no una línia estable, no? Que és el que el Museu d'Història vol impulsar, una línia estable d'estudi, de recerca... I poder crear realment una memòria i una història a través dels acadèmics, dels professionals, però també dels activistes, a través de la seva memòria, i poder crear, doncs, el relat entre les dues comunitats, diguem-ne, no?
0: I per què aquesta...
2: El Museu de Barcelona sí que l'any 2014... Tenim una guia urbana que ens mostra geogràficament on estaven al segle XX i en diferents èpoques, doncs el que deia el Joao, els punts de trobada, el cruising, etc, etc. I és molt interessant perquè hi ha, doncs, tota la part teòrica, però després està tota la part de geografia urbana.
1: Jo crec que és molt important una cosa que deia la Carmen, que és aquest vincle entre el món de la recerca, l'acadèmia, la historiografia, amb l'activisme, no? Perquè justament pel fet que aquestes realitats hagin estat excloses, diguéssim, de la història oficial, dels espais, no?, més formals de memòria i d'història, ha fet que quan s'ha anat treballant i construint aquesta història s'hagi fet des de l'activisme, no? O sigui, el boom, diguéssim, de les històries, de la història gai i lesbiana, potser se'n deia més, no?, en els finals dels anys 80, en els anys 90, ve d'aquest activisme i ve sovint d'una preocupació per reconstruir la pròpia història, per preservar-les, no? Hi ha espais, per exemple, on s'ha escrit més, no?, sobre com s'ha, diguéssim, construït aquesta historiografia, sobretot en el món anglosaxó, i jo crec que aquí també hem fet molta feina, tot i que potser se n'ha parlat més, però, per exemple, a Nova York hi ha un col·lectiu que són els Lesbian Herstory Archives, no?, que és un espai, una casa, un arxiu fundat per lesbianes per recollir la història de les lesbianes. I aquí el que busquen és poder... O sigui, com perquè sovint, no?, quan algú es descobreix, no?, com a persona que surt de la norma de la sexualitat i del gènere, el que ens trobem és que ens manquen referents, no? Molta gent, no?, quan he fet treballs més de memòria, molta gent em diu, clar, al principi, quan vaig ser conscient d'això, pensava que estava sola en el món, no? Que no hi havia cap altra dona que li agradessin les dones, o que no hi havia ningú més que se sentís que no pertanyia al gènere que li havien assignat.
0: O que els referents no eren com eres tu. Jo crec que sóc d'aquesta generació, dels anys 80, els referents que podien sortir per la televisió no eren potser com jo em sentia. Va ser fins als 90, 2000, que no em vaig adonar que hi havia gent com jo, també.
1: Clar. I en la ficció aquests referents tenen històries tristes i doloroses, també, no?
0: Vull dir, o d'humor que te'n foties contínuament, d'allò, no?
1: I llavors hi ha com aquesta passió de dir, no, necessitem reconstruir la nostra història com per nosaltres mateixes saber d'on venim i també per deixar-li un llegat a qui vingui després, no? I en el cas, per exemple, dels Lesbian Herstory Archives, el que busquen és recollir la història de les lesbianes en tots els seus sentits, no només de l'organització col·lectiva, sinó, diuen, si tens cartes d'amor, si tens cintes de casset, no? Tot això ho recullen, no? Hi ha projectes en aquest moment, no?, de finals dels 80, principis dels 90, que el que fan és passis de diapositives per poder anar viatjant

0: i fer presentacions per gent que no té referents, no? I com anar compartint aquests referents. I això, amb els anys, va guanyant un espai en entorns més acadèmics, més oficials, no? com això, com museus, com arxius. Però això només és possible perquè hi ha gent com des de l'activisme i des de la passió per aquesta història pròpia ha anat obrint aquest camí. No? Jo crec que avui que puguem recollir aquests fruits forma part d'això, no? I que el Museu d'Història de Barcelona aposti per obrir una línia de treball com aquesta és fruit de molts anys d'activisme i de molta gent que dins de les institucions, no? Com la Carmen Cazalla, com la resta de l'equip que està impulsant aquesta línia de treball, estan des de dins també posant en valor, no? aquesta necessitat.
1: I amb aquesta línia d'investigació, què es pretén o quin és l'objectiu? Descobrir realitats que havien estat amagades, que eren invisibles?
2: A veure, amb aquesta línia de treball el que es pretén és posar en valor un sector de la societat que no, que ha estat invisibilitzat i que realment no s'ha parlat d'ell. I que hi és. I que hi és no...
1: I que ha existit durant molts anys.
2: No des de fa molts anys, uh-huh. Des de sempre. Uh-huh. O sigui, nosaltres el que volem, en aquest moment sí que ens centrem de cara a l'any que ve en la s'inaugurarà l'exposició del 50 aniversari de la manifestació de les Rambles.
1: Sí.
2: Però el que realment volem és arribar a un estudi molt més profund per demostrar que això és una orientació sexual que ha existit sempre, des dels romans fins a l'actualitat. I crear una historiografia. Jo vull posar en valor, perquè ella ha parlat dels arxius, Lesbian Archives, no? Que aquí també el que vol també el museu i amb els acadèmics i amb els activistes és que tota aquesta documentació surti. Tota aquesta documentació que està amagada, que normalment les tenen doncs, els activistes, però també hi han organitzacions i institucions que les preserven, com és l'arxiu fotogràfic o l'arxiu històric, on estem, ja estem investigant, o l'Arxiu Nacional de Catalunya, que en aquest moment preserva l'arxiu Armand de Fluvià, i també doncs, un arxiu com el de la Gretel Hammann, que era una dona lesbiana, i que el que deia era no, hem de tenir... Hem d'escriure perquè si no existirem.
1: Clar.
2: I animava les dones a escriure i ella va fer un arxiu que cada dona doncs, el té absolutament catalogat.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, el Museu d'Història el que vol és entrar en tots aquests arxius, en tota aquesta documentació
1: i poder
2: donar un relat rigorós del que troba a partir dels acadèmics, com ja he dit, i dels activistes.
1: Perquè, clar, quan anem a un museu, jo què sé, per exemple, de pintura, poques vegades veiem pintura on hi hagi amor LGTBI, no? Mm-hmm. Allò s'amagava, no es pintava, o si es pintava es feia d'una manera més...
2: Bueno,
1: no?
2: Jo, en aquest sentit, he de dir que nosaltres hem tingut dues persones que ens han fet, el Simón Pereira i el Jordi Ventura, mm-hmm. que ens han fet una recerca o una investigació a partir de 6.000 objectes que els hi hem posat perquè ells investiguessin i ens han fet doncs, una lectura amb una mirada mm-hmm. LGTBI. Per tant, tenim objectes romans. Per què? Perquè doncs, la historiografia ens diu que aquella persona o aquell protagonista d'aquella pintura realment és un referent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí,
2: I abans no ho sabíem.
1: Que moltes vegades, potser, hi ha dones que s'han interpretat com si fossin homes.
2: Exacte.
1: No? I que sí. Després...
2: I després, en aquest moment, tenim també una política d'adquisició d'obra gràfica i... ja està en vies de comprar dos obres gràfiques de Nazario,
1: uh-huh.
2: una d'Ocaña i dos de la Martina Pla,
1: uh-huh.
2: per poder ensenyar doncs, aquests referents d'història gràfica tant a nivell de homosexual com de lesbiana.
1: I és que hi ha moltes figures que també han quedat com després desaparegudes o per al gran públic, Ocaña, per exemple. Hi ha molta gent que el desconeix quan va ser un gran capdavant.

0: té impulsor, no?, de la cultura de Barcelona.
1: Sí, jo crec que hi ha una imatge, no?, de la Barcelona dels anys 70, del que era d'aquest espai, no?, de llibertat, d'experimentació, no?, d'aquesta idea d'un moment en què semblava que un futur diferent també era possible, no?, quan acaba la dictadura hi ha gent lluitant per altres possibilitats, no?, de la societat que volien construir, i això era molt, molt viu. I figures com Locaño crec que són molt, molt referents d'això, però també doncs, des del món de l'art. O sigui, com hi ha molta creativitat, i aquí les persones LGTBIQA+, doncs, també hi eren presents, no? I jo crec que hi ha un altre element, no? Quan tu parlaves de, no? De no ens trobem en el museu, en les pintures, no? I d'aquesta tasca que parlava la Carmen, que, clar, com que els registres no han preservat la nostra història, doncs sovint el que hem de fer és llegir la història contra pèl, no? I intentar, en allò que conservem, en aquella documentació, posar la nostra mirada per intentar identificar, no?, realitats que han quedat invisibilitzades perquè no van quedar escrites, no van quedar explicitades en la pintura, tot i que sovint podem trobar coses que sí que ens remeten a això, no? Si per pensar un exemple molt típic, penso en Caravaggio, no? Vull dir que té uns quadres que dius, clar, aquí hi havia, no? Com... Jo, o sigui, hi ha com tot un esforç de treballar amb les fonts que podem tenir, que no són les fonts que van construir, no?, des de la diversitat sexual i de gènere, però són les fonts que encara poden explicar la nostra història, no? I jo crec que aquí hi ha un element molt present, que són les fonts de la repressió, no? Des de la Inquisició fins als arxius de periodicitat social franquistes, no?, que ens ajuden a explicar la nostra història, però amb un risc, que és que només expliquem la història de com ens van reprimir, no? I aquí, a les jornades que farem la setmana vinent, per exemple, comptarem amb la Hillary Hinner, que ella és una investigadora a la Universitat de Xile, i que ens semblava interessant portar-la perquè ella porta, diguéssim, una visió sobre la història i sobre la memòria des dels feminismes interseccionals, per ajudar-nos a donar-li una volta, això, no? Perquè des dels treballs d'aquest pensar la història des del feminisme interseccional o de les mirades queer sobre la història, hi ha també una reivindicació que no limitem la nostra història a la història de la nostra repressió, no? I que hem de parlar
0: perquè sempre, si no, es pot plantejar un punt de vista negatiu, no?
1: Clar.
0: I hi ha de tot, i també s'ha de recordar negatiu, però també hi ha moments positius, i no? Relacionar-ho amb la positivitat, que
1: sí,
0: si no s'amaga.
1: I el fet que sempre hi hem estat, no? I quan fas entrevistes, gent que et diu, no, clar, jo als anys 60 vivien amb el franquisme i tal, però bueno, jo vivia amb la meva parella i, clar, no podíem explicitar-ho al carrer i no podíem, no? Però vivíem i teníem espais on trobar-nos amb els amics i fèiem festes, no? Com amb altres persones gais o lesbianes, no? I ella, en aquest treball a Xile, per exemple, ella intenta sortir molt d'aquesta idea de explicar que la gent expliqui la història de la repressió, sinó que expliqui la història de la seva resistència, no? De com ha viscut i com ha construït espais on poder tenir la vida més plena que pogués en aquest context de repressió, no? I els poder explicar aquesta història és molt important, també, no? Perquè és veritat que al llarg de la història les diferents formes de diversitat, no? Però en el cas que parlem aquí, la diversitat sexual i de gènere, han estat perseguides de formes diferents en diferents contextos geogràfics, en diferents moments històrics, però també, com insistim, no?, sempre hem estat i sempre hem resistit d'una manera o una altra.
0: Ens falten 5 minuts, hem començat parlant ja d'aquestes jornades que, recordem, tindran lloc la setmana vinent, dimecres i dijous. Què més trobarem aquests dos dies?
1: Sí, hem volgut plantejar-les en dos blocs. Els dos blocs aborden com mirades diferents. I el primer dia, el dia 7... parlarem una mica de com pensem justament aquesta història, no? Una mica el que deia de com abordem què és visible i què no és visible, o què s'ha invisibilitzat, no? O quines perspectives hem de plantejar, no? Llavors, per exemple, la Carmen parlava del Centre de Documentació a Caladona, no?, que tenen un arxiu superpotent de història de les dones, però també amb una part molt potent de història de les dones lesbianes, i que es construeix des d'aquesta tasca com de militància i d'amor, no?, per la història, que no deixa de ser com una història d'amor, també, no?, com aquest vincle de les persones que estan allà militant en preservar aquesta història col·lectiva, no? I llavors intentarem introduir una mica aquest projecte, tant des del museu com amb el Jordi Mir García, que és l'investigador. O sigui, ell i jo estem col·laborant amb el museu en aquesta línia de treball, i a més agraïm molt que hagin comptat amb nosaltres, i serà abordar una mica com pensem aquesta historiografia. I en el dia següent, el dia 8, el que farem és intentar fer una mica de recorregut, molt limitat el que pots fer en una tarda, però per diferents moments d'aquesta història, venint des de la transició fins a l'actualitat, no? Pensant en la repressió, pensant en els moviments d'incidència política, pensant també la relació amb àmbits com pot ser l'àmbit mèdic, la reivindicació del dret al propi cos, la lluita contra la pandèmia del VIH, no? Com fer una mica un micro recorregut històric que ens situï una mica.
0: Doncs l'inici és aquest, però la idea és que en el museu es vagin fent més activitats al voltant de tota aquesta temàtica. Ens falten 30 segons, si voleu afegir alguna cosa, ara és la vostra oportunitat, si no ja se'ns acaba el temps. Bueno, podeu anar mirant a la web del Museu d'Història de Barcelona, on se n'hi actualitzen totes aquestes, aquest programa. Carmen Cazalla, moltes
2: gràcies. Cazalla.
0: Cazalla, doncs ho he apuntat malament. Cazalla, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
0: I Joao França, també gràcies a tu per venir.
1: Moltes gràcies, content de tornar aquí.
0: Fins aquí és el Plurals i Singulars. Avui els controls tècnics hem tingut la Irene Moreno i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
1: Escoltar és fer-nos més lliures o conèixer-nos més o dur-nos a llocs on ens fem preguntes. Avui el programa estarà molt centrat en l'escolta insurgent. De seguida expliquem què és i com potser és de les coses més revolucionàries que podem fer avui dia. Ho desenvoluparem a Filosofia en Clau de Sol amb la Magda Polo. I després juntem els directors del LEM i de Mixtur, dos dels festivals de referència de músiques de nova creació i d'experimental, perquè precisament reflexionarem una mica sobre què entenem, què vol dir això de músiques de nova creació. Sempre atents a cap on va la música, amb la feina tècnica de l'Aro Saré. Benvinguts a La Barrera del So.

0: Filosofia en clau de sol, la secció de música i filosofia que ens ajuda a pensar a través de l'escolta. Com escoltem, què escoltem, tot això diu moltíssim de nosaltres i estem molt contentes de que novament aquesta temporada doncs contem amb aquest espai de reflexió que fem gràcies a la feina de la doctora en filosofia, catedràtica d'estètica i música i professional a la que admirem moltíssim, la Magda Polo. Què tal, Magda, com estàs?
1: Molt bé, Irene, i tu què tal? Com van les coses?
0: Molt bé, la veritat és que molt contenta doncs, per celebrar que aquesta temporada de la Barrera del So també tenim filosofia en clau de sol, perquè certament aquest és un espai que ens parla de que l'escolta pot ajudar moltíssim a fer-nos preguntes importants.
1: I tant, l'escolta fins ara s'ha menystingut, perquè sempre s'havia donat molta importància al que era l'obra d'art, al que era la interpretació, però mai a l'escolta. I, per tant, aquest paper del públic, dels oients, és molt important. I veurem que avui doncs, esbrinarem moltes coses respecte a l'escolta.
0: Perquè avui de què parlem exactament, Magda?
1: Avui, doncs, si et sembla bé, Irene, parlarem de l'Escolta Insurgent, que és, per cert, un llibre que acabo de publicar i que el que fa és proposar una filosofia de l'atenció.

0: sensació sonora.
1: És que, clar, nosaltres quan vam rebre aquesta notícia ens va fer especial il·lusió perquè doncs, parlem d'un nou títol, d'un nou llibre de la Magda Polo, es publica a través de l'editorial Fragmenta i certament du aquest títol, L'escolta insurgent, una filosofia de l'atenció sonora que m'agrada moltíssim també aquest subtítol perquè últimament es parla moltíssim de l'atenció, no? De la batalla per l'atenció, de fet... Molt centrada també en allò visual i el que volem en aquest espai, en aquesta secció, normalment és intentar canviar el focus, no? I centrar-lo més cap a l'escolta per sortir, doncs, descentralitzar aquesta raó hegemònica d'allò visual de l'ull, no? I oferir, doncs, una nova forma de coneixement a través de l'escolta.
0: Sempre hi ha hagut una preeminència de la visió i nosaltres el que ens proposem és que hi hagi una preeminència de la oralitat, del so i, per tant, de l'escolta.
1: Com va sorgir una mica aquest projecte sobre l'escolta que s'ha transformat doncs, en aquest llibre?
0: Sí, doncs el projecte de l'escolta insurgent va néixer d'una pregunta que m'ha acompanyat durant molt de temps, en la meva recerca filosòfica i musical. Què vol dir escoltar realment, no? I fins a quin punt la nostra manera d'escoltar està condicionada per unes normes culturals, també estètiques i socials, no? Tots sabem que sovint escoltem des d'uns hàbits que ens porten a reconèixer el que ja coneixem, no? A classificar els sons, a acceptar determinades formes musicals, mentre en rebutgem d'altres. No? I em va interessar explorar què passa quan interrompem aquests automatismes que tenim tan instal·lats i ens obrim a nous sons, a pràctiques i experiències que desborden les nostres categories habituals. No? D'aquí sorgeix, de fet, la paraula insurgència. No entendre l'escolta com una activitat passiva, sinó com una pràctica crítica capaç de qüestionar les jerarquies musicals, les normes de la percepció i també les formes de poder, que també travessem allò que sentim. No? Per tant, aquest projecte, per mi, fonamentalment és una invitació a escoltar d'una altra manera, no? Que la gent s'atreveixi a escoltar d'una altra manera, a donar espai a la diferència, a la dissonància, a l'experimentació i a tots aquells sons que sovint es queden en els marges, no? Perquè escoltar no és només rebre sons, és també una manera de relacionar-nos amb el món i de transformar la nostra experiència. I subratllo aquesta última frase.
1: Per tant, l'escolta insurgent és una manera una mica de, fins i tot de transformar-nos? És a dir, pot ser aquella escolta que quan escoltem un so potser doncs, que no coneixem, o pot ser fins i tot que el rebutgem, perquè és el que explicaves tu, ara no encaixa en les nostres categories, però pot arribar potser a transformar-nos d'alguna manera?
0: Sí, i tant, Irene. Però jo hi afegiria una cosa important, també, no? L'escolta insurgent no consisteix només a dir no conec aquest so, per tant, no l'accepto. No es tracta de substituir un dogma per un altre. El que m'interessa, i escric en el llibre, és que què passa en aquell moment en què un so resisteix a les nostres categories. Normalment, quan no reconeixem alguna cosa, intentem ràpidament classificar-la. Això és soroll, això no és música, això és desagradable, això no ho entenc... I d'aquesta manera tanquem l'escolta abans d'haver escoltat realment, no? L'escolta insurgent el que fa o el que intenta fer justament és el contrari. Mantenir oberta aquesta incomoditat durant una estona. Preguntar-nos per què aquest so ens molesta, per què ens sembla estrany, què és el que està posant en crisi de la nostra manera d'escoltar. I aquí, darrere de tot això, hi ha una qüestió que per mi és fonamental. Les nostres orelles també tenen una educació. No naixem sabent què és música, què és soroll, què és agradable o què és desagradable. Ho aprenem culturalment, socialment, històricament. Per això un so que inicialment rebutgem pot convertir-se en una experiència transformadora. I si en lloc de preguntar-nos immediatament què és això, ens preguntem què m'està fent aquest so, ens plantejarem les coses des d'un altre punt de vista, no? Potser aquí és on comença realment l'escolta revolucionària. En el moment en què deixem de voler dominar allò que escoltem i permetem que allò que escoltem qüestioni les nostres pròpies formes de percebre.
1: Anem a veure com ens transforma potser aquest tema. Això es diu El i és de Sophie.

0: Magda, què podríem comentar d'això que estem escoltant?
1: Doncs Irene, aquest tema ens ofereix un punt de partida per pensar alguns dels problemes fonamentals de l'estètica musical contemporània, com són, per exemple,

0: la materialitat del so, el que és la mediació tecnològica, la relació que hi ha entre el cos i la percepció, la crisi de les jerarquies i les tensions que hi ha entre la creació artística i el mercat. Perquè escoltar no és simplement rebre informació acústica, sinó és una experiència corporal que ens afecta i ens transforma. Això ho veiem molt clar, com Jack Lubinansky ens diu que l'escolta és una obertura a allò que ressona, més enllà del reconeixement immediat dels sons. No? I per tant, aquest tema m'ha semblat que era prou eloqüent perquè no només ens fa adonar de què significa la música, sinó què li passa al cos quan l'escolta es posa com una experiència que modifica les nostres expectatives. En aquest cas, la música electrònica, i això ho sabem, fa una separació molt clara entre els sons naturals i artificials, no? I un so sintetitzat pot tenir una gran força expressiva sense evitar cap mena d'instrument acústic. Llavors, això ho poso en relació amb un pensador, que és Don Aire, que creu que la tecnologia no és un simple instrument que transmet una experiència, sinó una mediació que transforma la nostra manera de percebre el món. I així, en la música electrònica, per exemple, en aquest tema, el timbre, la textura, la intensitat i la transformació sonora poden adquirir una autonomia estètica pròpia. Això és important, no? Perquè ens porten a pensar una expressivitat que no és exclusivament la representació d'una interioritat, sinó la relació entre el so, el cos i la percepció. A més, el títol de Product ens permet també reflexionar sobre les tensions que hi ha hagut sempre entre la creació artística i el mercat, i sobretot si pensem en la crítica de la indústria cultural d'Adorno i de Horkheimer, no? Perquè ens podem preguntar fins a quin punt la música queda integrada en els circuits de producció i consum, no? Aquest títol, Product, ens serveix per a plantejar si l'experiència estètica pot obrir espais de llibertat dins un sistema que tendeix a convertir la cultura en mercaderia. Una cosa que està passant molt avui, sobretot amb tot el que és la música mainstream.
1: Product era el títol de l'àlbum de Sophie, amb aquest tema que hem escoltat, El, però hi ha un exemple que és molt conegut, Arca, no? Arca, que de fet l'hem pogut veure en directe en diverses ocasions també aquí a la ciutat de Barcelona, que també potser podríem incloure en aquesta escolta insurgent. Perquè si la nostra identitat no és una essència fixa, si no és un procés, de transformació constant, no? Que és el que estem intentant explicar, per què continuem intentant necessitar doncs, establir categories per definir una mica doncs, qui som?
0: Sí, jo crec que Arca, com molt bé comentes, exemplifica això que estem comentant ara, no? Gairebé sempre Arca ens permet pensar la identitat com un procés de transformació constant, més que com una essència fixa immutable, que és el que sempre pretenem fer, no? Com comentaves. No? I aquí tenim una perspectiva del filòsof Deleuze, el qual ens fa pensar que la mutació es pot entendre com un esdevenir. És una manera d'abandonar les categories que semblaven definir-nos i descobrir noves possibilitats d'existència. I això què fa? Que, per exemple, davant de la inestabilitat sonora, de la fragmentació i de la transformació de materials musicals, qüestionem les nostres expectatives. Les nostres expectatives a les que sempre estem acostumades, com ordre, continuïtat, resolució. Així la música esdevé un espai on les formes no són definitives, sinó que són configuracions provisionals en moviment. Em sembla que és molt, molt interessant aquesta proposta. Per què? Perquè també permet reflexionar sobre el cos que canvia, la tecnologia que ens fa canviar i els límits del que considerem humà o del que no. Per tant, la manipulació electrònica del so desestabilitza el que entenem com aquelles fronteres entre allò orgànic i allò artificial, no? I ens convida a repensar la subjectivitat des d'una perspectiva que avui dia està molt de moda, que és la perspectiva posthumanista.
1: Em recorda, és que ara diré una premissa, però és que no recordo quin filòsof ho deia, però em recorda allò de aquella frase de converteix-te en qui ets, no? que la trobo com molt bonica, en certa manera, sí. com formar part, integrant aquest canvi, aquesta mutació, també doncs, en una essència natural, no?, de les coses.
0: Sí, una essència natural, però que necessita doncs, mutar, que necessita metamorfosis, que mai és igual, no? Vull dir, sabem que estem instal·lats en la fluïdesa, no?, de la vida, i per tant, en aquest sentit, hem de reconèixer que tot canvia.
1: Arca, estàvem parlant d'Arca. Si vols, doncs, escoltem un fragment i seguim parlant.
0: Perfecte.

0: I si, per exemple, en la vida, en lloc d'entendre la renúncia, el canvi no deixa de ser renúncia, no? En lloc d'entendre la renúncia com una derrota, la penséssim com la possibilitat d'alliberar-nos de la necessitat de posseir, de controlar, de definir la nostra experiència, això ho possibilitaria una escolta insurgent?
1: Sí, clarament. L'escolta insurgent el que permet és això, no? L'escolta insurgent el que permet és la revolució. És introduir el canvi, la inestabilitat, allò a què no estem acostumats, renunciar a l'espai de confort, no? I hi ha un tema de Disinovult, que és Kibaping, que està fet per Rashika Nayar, Nina Kite i Juliana Barbi, que permet plantejar una mica aquesta reflexió sobre la renúncia, la vulnerabilitat i la possibilitat d'abandonar les formes habituals de control, no? Aquest mateix títol, doncs, suggereix una acció de deixar anar, de desistir o de deixar de sostenir una determinada posició. I des d'una perspectiva filosòfica, aquesta renúncia no s'ha d'interpretar necessàriament com una derrota. També pot obrir la possibilitat d'una altra relació amb nosaltres mateixos i amb el món, no? Una relació que estigui menys fonamentada en aquesta voluntat que tenim de dominar les coses, que sigui molt més receptiva a la incertesa, al que no sabem què passarà, a la fragilitat i allò que no podem controlar completament, no? Jo crec que aquest tema construeix molt bé aquest moviment que va de la contenció a l'expansió, no? Hi ha aquesta veu etèria, com podrem escoltar, i fragmentada de Juliana Barbi, que apareix un espai de possibilitats mentre hi ha capes de teclat, de baix, de crescendo instrumental que condueixen cap a una intensificació de l'experiència sonora. Jo crec que aquest tema no representa l'abandonament de la necessitat de controlar-ho tot, sinó la possibilitat de crear un nou món a partir d'uns paràmetres totalment diferents, no? Podríem dir que aquesta idea connecta amb una intuïció budista? Sí, podríem dir-ho, no? L'aferrament d'allò que desitgem o allò que hem viscut pot esdevenir una font de patiment, sí. Però jo crec que en el context de Disinvolut, aquesta proposta també adquireix una dimensió comunitària i queer, no? És a dir, imaginar altres formes de vida basades en la solidaritat, la vulnerabilitat, la reinvenció, i tot això substituir-ho en lloc de la dominació, no? Jo crec que aquesta peça ens convida a tot això.

0: Estem a Filosofia en clau de sol i l'escolta doncs, ajuda a fer-nos plantejaments. Per exemple, quan intentem preservar allò que estimem, Magda, en conservem realment la vida o només la forma visible de la seva absència o els sons que ens ha regalat?
1: Sí, és una pregunta molt interessant aquesta, Irene, perquè podem entendre l'escolta insurgent no sols com una ruptura amb les convencions musicals, sinó com una pràctica que qüestiona les nostres maneres d'experimentar el cos, el temps, l'amor i la memòria. De fet, tots els conceptes fonamentals que vesteixen la nostra vida poden ser reformulats a partir d'aquesta escolta insurgent. Hi ha una peça que m'agradaria que escoltéssim com a cloenda de la secció d'avui, que és una peça que ens parla de l'embalsamador d'en Balmer, de Lola de Mata, Lola de la Mata. I és una peça que crec que és especialment suggeridora perquè posa en tensió dues operacions oposades. Primer, preservar una forma i impedir que aquesta continuï el seu procés de transformació. Aquí hi ha un interès filosòfic important, no?, que ens planteja què passa quan escoltem des d'aquesta tensió, sense buscar necessàriament consol, bellesa convencional o una resolució tranquil·litzadora, no? De fet, una de les primeres dimensions de l'escolta insurgent, tal com la defineixo, és la de la desestabilització del tabú de la mort, no? La cultura occidental tendeix sovint a apartar la mort de l'experiència quotidiana, del dia a dia, a convertir-la en una realitat que cal gestionar, ocultar o neutralitzar, no? I escoltar de Balmer, de Lola de la Mata, ens permet situar-nos simbòlicament davant d'allò que aquesta cultura intenta mantenir fora de la mirada i de l'oïda, no? L'escolta esdevé així un escolta insurgent quan no aparta allò incòmode, sinó que s'hi confronta i ens obliga a reconèixer la nostra pròpia finitud, no? Una segona dimensió és que la vida és precisament canvi, moviment i descomposició, també, com dèiem, no? I aquesta paradoxa ens permet qüestionar una concepció de la identitat basada en la fixació. Si tenim en compte una perspectiva materialista o uns filòsofs materialistes, el cos no és un objecte immutable que possim, sinó una realitat material sotmesa a diferents processos continus. I, per tant, escoltar insurgentment significa acceptar que no tot es pot conservar i que la transformació no és necessàriament una pèrdua de valor. També podem parlar d'una insurgència contra el temps lineal. En aquest sentit, l'escolta pot convertir-se en una experiència de temporalitat estratificada en què el passat continua present com a rastre, però mai no retorna exactament de la mateixa manera. I, finalment, jo comentaria també una dimensió política i estètica d'aquesta escolta insurgent que fa que s'uneixi, no? Una escolta insurgent no ha de buscar necessàriament el plaer immediat ni convertir tota experiència en una forma agradable ni que es pot consumir. Pot obrir espais per l'estranyesa, pel silenci, per la fragilitat i per la confrontació amb els límits de la nostra pròpia experiència. És molt rica aquesta escolta, no? Això no significa que la incomoditat sigui valuosa per si mateixa, no. Sinó que pot permetre'ns qüestionar els mecanismes culturals que decideixen quines experiències són dignes de ser escoltades i quines han de quedar excloses. En definitiva, aquesta peça es pot abordar com una invitació a escoltar allò que habitualment intentem preservar, controlar o apartar, que és el cos, la desaparició, la memòria i la finitud.

Clar, jo em pregunto, Magda, i per exemple, ara hem pogut escoltar un bon tros d'aquesta peça. Esperem que doncs, no gaire gent hagi canviat de canal. Certament,

tenir un espai doncs, on es pugui produir aquesta escolta insurgent en una ràdio generalista, doncs també és de celebrar, però en una societat on hi ha tant soroll, contínuament, és que soroll, òbviament, literal, també mental, no? Però com poder...

0: Hi ha una cosa que potser semblarà molt, molt difícil i potser serà complicada d'entendre per part dels oients, però que no, no? Però que és, primer de tot, ens hem d'escoltar nosaltres escoltant. Aquesta és una primera premissa, escoltar-nos a nosaltres escoltant. Això què vol dir? Que nosaltres hem de ser conscients que estem escoltant i estem escoltant una exterioritat que pot resultar-nos incòmoda, que pot resultar-nos frustrant, que ens pot apartar del món, però el que no podem fer és descartar d'entrada tot això, sinó que hem d'intentar trobar-li un sentit. I un sentit vol dir que tot allò que estàvem acostumats a escoltar d'una manera amable i agradable potser no és el que configura el món. Des d'aquest punt de vista, hem d'intentar trobar espais on puguem compartir aquestes escoltes, perquè són escoltes que moltes vegades es fan de manera col·lectiva. Pensem en Paulino Oliveros i en aquells moments de meditació sonora, que ell ens convidava moltes vegades a compartir un espai amb diferents persones que puguin tenir la mateixa sintonia que nosaltres i començar a respirar i després a produir sons o a començar a escoltar sons que potser sí que no són del tot agradables, però que ens expliquen també l'altra cara del món. Perquè jo sóc molt conscient, i això ho tinc molt clar, que el món no només és blanc o negre, sinó que hi ha molts matisos de grisos i, per tant, entre un re i un mi hi pot haver molts microtons, no? I es tracta una mica d'afinar l'oïda per trobar totes aquestes microtonalitats.
1: I també que difícil avui dia, on cada vegada tenim més informació en general, cada vegada més sons, no? També, o sigui, cada vegada generen cada dia mil milions de sons més.
0: Sí, estem molt, molt intoxicats, estem excessivament sotmesos a una pluja de sons, no? Però es tracta de que en cada moment sapiguem, doncs, trobar aquell so o aquells sons o aquella suma de sons que connecten amb la nostra manera de sentir, de sentir-nos diferents. Perquè en aquest llibre de l'escolta insurgent, jo no només parlo d'aquesta escolta insurgent, que és una escolta revolucionària, és una escolta que trenca tots els paradigmes que ens han imposat, sinó també parlo de l'escolta dissident, que és l'escolta des de la diferència, que és l'escolta, per exemple, des d'un cos queer o des d'un cos diferent dels normatius, no? I, per tant, jo crec que és important establir aquesta inclusivitat i, per tant, tots aquells sons que havien estat exclosos, incorporar-los, intentar donar-los un sentit.
1: I em sembla com revolucionari també entendre aquesta, si m'ho permets dir, dissonància musical, doncs, com un dispositiu d'insurgència social. És a dir, per posar un
0: Totalment
1: exemple,
0: d'acord.
1: m'imagino la gent, o sigui, tenim la idea de la gent a les manifestacions doncs movent-se pel carrer i tal, però és que potser és absolutament revolucionari estar a casa teva al sofà escoltant quelcom que sigui diferent, no?
0: Sí, totalment, totalment el que dius tu, no? Ens podem trobar dins, immersos enmig d'una manifestació i escoltar tots els sons que es produeixen, els crits, les músiques que es produeixen, però també està en el cantó oposat. No? Estar reclosos a casa nostra amb aquella intimitat i escoltar una cosa totalment diferent. Però allò que sona al carrer continuarà sonant al carrer i no ho hem de marginar. Per què? Perquè aquelles protestes també són so, perquè la vulnerabilitat també crea sons, perquè la gent que està marginada també crea sons i l'escolta insurgent i l'escolta dissident el que fa és dir tot això també té la condició de so i també té la condició de ser escoltat i no cal que ho marginem. Per què? Perquè el poder dominant ens diu això sí i això no.
1: Certament és, doncs, prestar atenció a una nova forma, o més no tant una nova forma, sinó una forma que sempre està tallada a coneixement, que és el so, però prestar-li una miqueta més d'atenció i virar una mica la
0: Sí.
1: mirada, que no és allò, la vista, no? L'ull, la imatge, que és amb el que estem
0: Exacte.
1: centralitzats i focalitzats. Dèiem quedar-nos a casa escoltant quelcom diferent i també sortir i anar a quina llibreria, perquè em sembla que aquest llibre, l'Escolta Insurgent, una filosofia de l'atenció sonora que m'encanta el títol, eh? On el presentaràs, Magda, que et puguem anar a escoltar?
0: Sí, aquest llibre segurament es presentarà, jo crec que abans de 15 dies, estàvem comentant que potser la primera o la segona setmana d'octubre el presentarem a l'Instagram, al meu Instagram podeu veure el dia de la presentació i també a l'Instagram de Fragment Editorial. Estem acabant d'ultimar a veure qui més m'acompanyarà en aquesta presentació, però es pot trobar a les llibreries ja a la LAI, a la Central, a la Casa del Llibre, o sigui que aquestes principals llibreries de Barcelona i també de l'Estat, perquè també s'ha fet una edició en castellà, doncs es pot trobar a disposició dels oients i a disposició de tots aquells i a totes aquelles i totes aquelles que creguin que realment doncs, els pot servir escoltar o estar predisposats a escoltar d'una manera diferent.
1: Doncs nosaltres que ens sumem a aquesta escolta. Magda, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies per continuar en aquesta aventura de la barrera del so.
0: Gràcies a vosaltres per la confiança.
1: Aquesta nova temporada i ens veiem.

0: I aquest beat ens du a fer confluir dos dels polsos de música de nova creació més importants de la ciutat de Barcelona, el Festival Mixtur i el Festival LEM. Avui, aquest concepte d'escolta insurgent, molt present al programa, perquè què té la música de nova creació que ens pot transformar? Per què escoltar terrenys més innovadors, potser desconeguts, marginals en ocasions, revulsius, sens dubte, ens canvia? Ens fa evolucionar? Revolucionar? I ens fa moltíssima il·lusió perquè avui els hem unit i saludo ja l'Oriol Saladrigues, el director artístic de Mixtur. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-nos.
0: I l'Aleix Salvans, el director artístic del LEM.
2: Hola, com anem? Moltes gràcies per convidar-nos també.
0: Abans que res, bé, primer que res, felicitats a tots dos perquè estem d'aniversari, 30è aniversari, 15è aniversari, o sigui, números macos i rodons.
2: Sí.
0: I això sí, la primera pregunta que volia llançar-vos i que no me n'estic és, a veure, per què? Per què tot a l'octubre? Per què tot junt?
2: Bé, nosaltres, l'hem de fet, aquesta és la 31è edició i no havia estat sempre a l'octubre. Sí que és cert que fa molts anys que es fa a l'octubre, però havia començat com un cicle de concerts un cap de setmana al mes i es va anar concentrant per diverses raons, alguna de les quals no, ho estàvem comentant abans, depèn de la... No? Quan tens una part del teu finançament que depèn de subvencions públiques, també has de vigilar quan disposes dels diners i quan no disposes dels diners per fer-ho. Però igualment, això es va anar concentrant a l'octubre també. Ens en vam anar a l'octubre pel que, clar, això diguem que va començar quan jo era petit. Llavors, hi ha moltes coses que la Sipa que me les han explicat. Va haver-hi un moment on a l'octubre, encara que sembli mentida, no hi havia res. No hi havia programació musical.
0: No m'ho crec.
2: Especialment de música experimental, no n'hi havia.
0: És impossible.
2: I d'ací parlant potser de fa 20 anys. I es va decidir passar a l'octubre i ara, com que ha passat al revés, com que... hi ha molta programació, no? De fet, hi ha el Mixtur, hi ha el Bone Eclectic també,
0: sí.
2: Hi ha molta programació de música experimental a l'octubre. Una de les coses que vam fer, tant per, no? Tant per sortir d'aquesta concentració, com també per no esgotar el públic amb 4 setmanes de programació, com també per no esgotar l'equip, és que l'any passat ja vam dividir el LEM en dues parts, uh-huh. 2 setmanes al maig i 2 a l'octubre, que el maig també és divertit perquè el que hem de fer és quadrar una mica entre que s'acaba el Barcelona Poesia i que comença el Primavera Sound, allà al mig ens posem nosaltres a fer les nostres 2 setmanes perquè tenim un públic que és gran però és reduït comparat amb el gran públic i llavors qualsevol persona que podem perdre no la volem perdre perquè algú ens contraprograma.
0: Té problemes amb això, el Mixtur, perquè clar, a vegades, ara ho dèiem fora de micròfon també, no? Hi ha en algun moment que sí que s'assolava, el Mixtur és del 15 al 25 d'octubre. Sí.
2: I el LEM és del 21 al 31.
0: I per tant hi ha algun bolo que sí que ens queda allà una mica de...
2: Sí, cosa, ja vam parlar i l'any que ve això no passarà.
0: Mm-hmm. Ho heu pactat,
2: vam parlar i vam dir, d'acord, quan fem el festival cadascú, perquè així no perquè
0: bé,
2: al final són propostes que tot i que no, ja en parlarem, però que hi ha una part de l'aproximació a la música experimental o la música de nova creació que és diferent, hi ha una part del públic que és compartida i que també sap greu, tant per l'organització com pel mateix públic, que hagin de decidir si aquell dia se'n van al concert del LEM o al concert del Mixtur.
1: Clar,
2: o se'n van a...
1: Sí, sí. Val la pena que ens posem d'acord.
2: Exacte.
1: De fet, fa temps que estàvem en contacte,
2: sí.
1: Però no havíem acabat de trobar la manera i per fi, doncs, bueno, ja ens estem coordinant i sincronitzant.
0: De fet,
1: molt.
0: Hi ha col·laboracions, perquè aquest any també heu treballat conjuntament. Una segona pregunta, que per això sí que volia fer, és que, clar, com li he de dir? Música de nova creació, aquest és el tema, no? Obrim el meló. Música experimental, música contemporània... Clar, quina és la definició per cadascun dels festivals, no? Mm. Oriol.
1: Sí, bé, jo, bueno, no he respost la pregunta anterior.
0: Doncs primer la sí, primera i després la segona.
1: Sí, però potser és més important la que estàs fent.
0: Doncs vinga, com vulguis.
1: Bé, clar, hi ha molt debat amb això. El tema música contemporània... De vegades es diu, clar, però contemporani és tot el que es fa avui en dia, no? Per tant, no estàs acotant massa. A mi m'agrada la definició que em fa un filòsof, que és el Giorgio Agamben, que té un llibre que diu què és allò contemporani, i hi ha una cosa que diu que em sembla interessant, i és que el contemporani és el no actual, de fet. És a dir, no és contemporani tot el que està passant ara, sinó que és contemporani al que no és actual.
0: És com per paradoxa, sembla, no?
1: Sí, però diguéssim, lo actual seria lo que forma part del present d'una manera integrada i d'una manera, com dir-ho, que no crea distorsió amb el present, d'acord? Això és lo actual. Lo contemporani seria el que està, el que no està còmode en el present, en algun aspecte, i el que està fent-se preguntes o intentant veure com replantejar, com canviar o com avançar o com revolucionar d'alguna manera el present, no? I a mi m'agrada bastant això perquè, bueno, vull dir, sí que és un terme contemporani que s'ha deixat de banda moltes vegades perquè de seguida es pensa en també elitista, no sé, hi ha gent que bueno, en general de vegades es pot tenir aquesta visió, però és cert també que hi ha hagut com... Potser la gent quan pensa en música contemporània pensa en la música que es feia als anys 50, 60, diguem-ne, el puntillisme musical aquest que... però avui en dia el que entenem per música contemporània jo crec que es connecta molt amb, realment amb el present del dia a dia de la gent, és a dir, amb tot el que és la tecnologia, amb tot el que són els problemes socials, les qüestions importants que hi ha actualment a nivell polític, social, etc. I d'una manera molt fresca, i això sí, doncs, d'una manera diferent al que ho fan en general les pràctiques artístiques més establertes o tradicionals o mainstream, diguéssim.
0: I parlem com va una mica, cap on va una mica aquesta definició, no? Perquè al final també és com difícil d'acotar això, no?
2: Clar, és que de fet la idea aquesta de contemporània, jo crec que el que passa moltes vegades és que quan algú li dius música contemporània, al gran públic li dius música contemporània i pensen en la clàssica contemporània.
1: Clar.
2: I pensen coses com de Barés i Russolo a una mica, no?, tota aquesta òrbita de música entre cometes culta, música d'auditori, música de liceu, que en el seu moment no ho era, no?, que en el seu moment era una cosa molt revolucionària, o un Eric Satie mateix, no? Però llavors, clar, l'etiqueta aquesta de contemporània a vegades sembla que sigui una mica incòmoda no pel que significa, no?, que és el que estaves explicant, sinó per com es percep. Llavors, clar, nosaltres, no, el mateix no m'ho diu, nosaltres treballem en l'àmbit de la música experimental, que és una cosa que alhora és... que en certa manera és molt oberta, perquè música experimental al final ho pots fer amb qualsevol cosa, no? I tu mires un programa del LEM i tens... Hi ha clàssica contemporània, però hi ha free jazz, hi ha electrònica, hi ha artistes que construeixen els seus propis instruments, hi ha coses que tiren més, no?, la frontera aquesta entre la música i l'art sonor, que a vegades és com, què vol dir? Que si sents una melodia consideres que és música i si no veus una melodia clara consideres que és art sonor. És un... No, clar, és una distinció molt, molt ad hoc, però que hi ha molta gent que crec que inconscientment la fa, no? Com, si entenc el que estic sentint, considero que és música, si no ho entenc, considero que és art sonor. I nosaltres treballem una mica en aquesta zona amb propostes molt diferents, perquè al final hem tingut des de clàssica contemporània fins a punk. Vull dir que al final és gent que vulgui anar una mica més enllà dels estàndards preconcebuts del seu estil o de la música o de la manera de treballar la música.

Estem escoltant la Mercè Blasco. Clar, aquí ens agrada molt el programa parlar de les sensacions que ens evoca la música, no? I a vegades jo quan escolto aquestes peces em fa pensar en civilitzacions extraterrestres intel·ligents, o no? O sigui, com l'experiència estètica també ens du a fer-nos preguntes, algunes, doncs, existencials, no? Per tant, és necessària també socialment la música.

0: nova creació?
1: A mi em sembla que sí, justament amb això que estaves dient, de que et fa pensar en civilitzacions extraterrestres, hi ha una part d'aquest tipus de músiques que em sembla que et duen o molt enfora o molt endins. O penses en, no, tens una idea més d'això, de civilització extraterrestre, o de com podria ser un altre món possible, o com pot ser un món alternatiu al nostre, i alhora hi ha una part com molt introspectiva. Jo recordo molt un concert del... Quan jo anava al Lema a donar un cop de mà, i això, no sé si va ser el 2018 o alguna cosa així, que vam... A l'auditori Meyer del MAC vam, jo en aquell moment no hi era, però el Víctor Noble va programar a l'Angelis, una artista francesa històrica, que quan vam sortir del concert li vaig dir com... M'he angoixat molt en aquest concert, perquè he entrat en un bucle introspectiu superfort i m'estava començant a angoixar, i era com, bueno, però és que la música no ha de servir sempre perquè t'ho passis bé. Mm-hmm. La música no és entreteniment, és una cosa que va molt més enllà de l'entreteniment. I és una cosa en què em sembla que podem estar perfectament d'acord.
2: Sí, totalment. De fet, és això. Nosaltres ens a mi crec que és significativa una frase moltes vegades que se sent, no? Jo dic, és que la música contemporània no l'entenc. És una frase que la podríem gravar, no? L'hem sentit molt. I a mi em venen dues coses amb això. Primera, que hi ha moltes capes d'enteniment i entendre o no entendre, és a dir, i jo no sé si entenc les sinfonies de Beethoven, no sé com dir-t'ho, uh-huh. Saps? És a dir, perquè entengui el ximpum i el llenguatge tonal i etcètera, ostres, no sé, vull dir, i amb la música contemporània què passa el mateix, música contemporània, art sonor, pràctiques musicals experimentals en general, no? I és que podem anar a reconèixer, ens podem acostar al fet musical, a reconèixer alguna cosa o a conèixer, no? Llavors, és una actitud, no és que vulgui posar-ho tot de la banda de l'oient, tot l'esforç, diguem-ne, vull dir, però com t'acostes al fet és la pràctica o el fenomen és important, has d'anar amb una certa obertura. Després és cert que hi ha hagut moments històrics en els que les pràctiques musicals més experimentals s'han tancat fins i tot, o sigui, han com eliminat de l'equació la variable públic, en el sentit de que tot era molt més conceptual o molt més etcètera, també per necessitats històriques, vull dir que i jo crec que ara estem en un moment on es pensa molt més en el públic i fins i tot hi ha moltes diguem-ne, obres o experiències que són participatives amb el públic, obres on es busca crear comunitat, mesclar disciplines, utilitzar llenguatges que tots coneixem, etcètera, etcètera, no?

0: Escoltem a Pierre Bastien amb Pepino Pascual, referents també de la música experimental, que estaran junts en el LEM, i ara jo m'abocava, no sé, potser cap a, cap a altres cultures, cap a altres civilitzacions, potser em connectava això, no? Però d'aquí del nostre món. De quina manera també la música experimental, les noves músiques, serveixen per repensar-nos a nosaltres i repensar les nostres eines, no? Per exemple, Pierre Bastien, doncs, creador d'instruments, no? També el Pepino, i a vegades també, en aquest cas, doncs, amb instruments molt mecànics, però avui dia ho estem veient amb la, amb la, amb la tecnologia, no? Com les eines, com a partir de la música canviem les nostres eines i les relacions amb els objectes. Això és interessantíssim, també, no?
1: Bueno, és que, de fet, hi ha una part molt important, no? Perquè al final és això, no? El que deies del el Pierre i el Pepino, per exemple, de fet, són dues aproximacions molt diferents a la construcció d'instruments, perquè al final el Pierre Bastien és una mena de científic boig, comença a juntar coses, com fa l'Eli Gras també, i com fa tanta altra gent, no? Que comencen a juntar coses i a muntar uns instruments que el veus i dius, i això com sona, i com no, si això, això porta el motor d'un projector de cine antic perquè giri i fa no sé què, i això porta el motor d'un ventilador i no sé què, i llavors hi ha l'aproximació del Pepino, que és una persona que és capaç de fer música amb absolutament qualsevol cosa que li donis. Tu el deixes sol en una habitació i li dius muntar un concert i és una mica, no? És més MacGyver en aquest sentit. És com, no, mira, perquè aquí hi ha una cafetera i unes canyes i unes copes i aquí hi ha un no sé què i de cop et munta un concert amb qualsevol cosa que li deixis. Que crec que en aquest sentit hi ha una part molt interessant que és la relació amb l'instrument. No necessàriament has de saber tocar un instrument per poder fer música. Has de tenir una idea de... Si vols fer música a la manera com l'entén el gran públic, potser sí que has de tenir una idea de melodia i de ritme, però que en realitat tu pots fer, no? El que fem a Gràcia Territori Sonorta i amb la convocatòria de Microtopies, que demanem cada any peces d'un minut. Hi ha gravacions de camp, cançons més o menys a la manera com entenem habitualment una cançó, i llavors hi ha coses absolutament marcianes, i aquest any em sembla que eren com 150 de 30 no sé quants països, vull dir que és una cosa que el públic és petit a cada lloc, potser, però hi ha moltíssima gent que està interessada en això. I la relació amb l'instrument i la relació amb la música és una manera que et pot portar a pensar també la teva relació amb el món. Quin és el teu lloc al món i com t'hi relaciones?
0: Per tant, també, aquestes noves músiques canvien completament la noció de músic i d'instrument, no? També. O sigui, en aquest cas, per exemple, al Mixtur veiem moltíssim el desbordament de les disciplines, no? És a dir, no només músiques, sinó també artistes, doncs, que fan audiovisual, que fan... Com canvia? Ja no li hem de dir només músic, no? Com va canviant tot això?
2: Sí, cada vegada més trobem artistes que cultiven no només la part sonora, diguem-ne, sinó també la imatge o disciplines com el teatre, i bueno, hi ha bastants exemples durant el Mixtur, a la programació aquest any, i sembla que s'eixamplen les fronteres perquè sembla que precisament es necessiten d'altres llenguatges per vestir el missatge que es vol donar, no? Per buscar un significat de vegades més complex o més concret, segons com. I en aquest sentit hi ha, doncs, tant col·laboracions interdisciplinars com artistes que cultiven ells mateixos diferents disciplines, no? Pel que fa a aquesta història de la construcció d'instruments, clar, hi ha evidentment molta loteria de luthier, diguem-ne, electrònic, molts creadors i creadores que construeixen els seus propis instruments amb programes informàtics, i bé, aquest any el Mixtur, no sé, un exemple que el cito entre molts d'altres, però el cito perquè el públic hi podrà interactuar, és una instal·lació sonora de l'Enric Socias, que en la qual el públic pot tocar un instrument, diguem-ne, és una instal·lació, però és com un instrument on mous unes pedres en una superfície i generes sons. Llavors pots crear com una performance tu mateix a partir d'això, no?
0: Yeah. És que hi ha coses increïbles, no? Però, per exemple, abans escoltàvem la Mercè Blasco també, sintetitzadors fotocinètics, no? És a dir, a partir de llum.
1: Sí, això... És un... Això ho fa la Merche. L'any passat també vam tenir a la Nica Franca i la Liz Kosak, que també feien una cosa semblant, no? Aquesta idea de que tu, fins i tot amb un aparell electrònic, amb un sintetitzador, tu pots estar modulant amb la rodeta, pots anar pujant amunt i avall, o pots fer-ho a través d'això, no? Del moviment, com el cas del de, no? Teremin, que és el cas paradigmàtic, no? D'un instrument que no té tecles, no té botons, no té, només és amb el moviment com ho modules i amb la distància, i amb la llum pots fer el mateix. Pots agafar un sensor de llum i que el sensor de llum sigui el que modula les intensitats, els ritmes, etc. I pots treballar a partir d'aquí, que també és una altra manera d'això de, no, com dèiem, de relacionar-te amb l'instrument i de relacionar-te amb la música i d'introduir d'alguna manera introduir la performance en això, perquè al final tu no veus una persona asseguda tocant un piano, sinó que s'està movent, i aquest moviment és el que genera el so, i per tant et pots dir, està tocant, i com que està tocant es mou així, o pots incorporar aquest moviment també en tota el que és la peça.
0: Laia, intervé molt la fisicalitat, també, en els nous creadors també investiguen molt en això,
2: També hi ha una cosa que trobes, hi ha diverses pràctiques, diguem-ne, de duplicar l'intèrpret, per exemple, a través d'una filmació. Llavors veus, per exemple, l'intèrpret ha estat enregistrat prèviament, llavors tu veus una gravació, però no tens clar, tens l'intèrpret i la seva gravació a una costat de l'altra, llavors no tens clar si allò és en temps real o no, si està passant o no. Llavors hi ha aquest diàleg entre lo real i lo virtual, per exemple. Doncs aquí és un dels exemples on podria ser molt necessari no quedar-nos només amb la part sonora, sinó utilitzar mitjans audiovisuals, no?
0: Fins a quin punt també s'ha de dominar el llenguatge musical per fer música de nova creació? Fins a quin punt s'han de dominar aquests nous llenguatges tecnològics també, no?
2: Sí, cadascú suposa que sent una atracció cap a un tipus de llenguatge i un tipus d'allò. Evidentment, doncs, molt sovint quan som músics tenim una base de llenguatge musical, no sé què, el més d'allò, però, per exemple, dius codi, posem-nos a fer leaf coding, per exemple. Molt bé, però hi ha molts codis, molts llenguatges de codi dintre del codi, etcètera. És a dir, troba el teu instrument i desenvolupa'l, seria la cosa, no? I hi ha molta especialització. Molta especialització, llavors. I és, al final és seguir el teu camí. Jo crec que si volem, doncs, abarcar-ho i conèixer-ho tot, doncs ens podem perdre, no? És com entrar a internet sense saber el que busques, vull dir, bona sort, no?
0: I fins a quin punt l'acadèmia, les institucions i tal, han d'estar darrere de les...
2: Van una mica remolc del que va passant, no? Uh-huh. I veus que ara estan sortint màsters especialitzats en creació multimèdia, quan ha sigut com una necessitat, d'alguna manera, perquè és una cosa que ja estava passant, no? Les joves generacions que estaven necessitant això. Llavors, sí, jo recordo com vaig estudiar a l'ESMUC, doncs hi havia el laboratori d'electroacústica, no? Però no hi havia encara una tradició aquí, per exemple, al Conservatori del Grup, del Bruc, perdó, hi havia un departament d'electroacústica, però no tenia com l'empenta, potser, que amb els anys després ha anat tenint aquí això d'integració en els ensenyaments de composició, per dir alguna cosa, no? Que estigui integrada, per exemple, avui en dia, tota una formació que estigui actualitzada realment amb les necessitats que hi ha, ja et dic, va una mica a remolc.
0: I com d'important és, per exemple, que Mixtur i l'EM creïn sinergies, no? O que d'altres festivals de la ciutat de Barcelona, Eclèctic o Difraccions o tot això, estiguem connectats, perquè al final estem treballant, tot i, per exemple, Mixtur potser està més connectat amb l'ESMUC pròpiament, no? L'EM està més connectat potser amb l'underground, amb moviments més del subsol, no? També de teixit social. De quina manera, per què és important, no? Que ens trobem i que ens haguem trobat aquí, per exemple, avui.
1: Al final, a mi sembla que tota la gent que no només la gent que ens hi dediquem entre com a programadors o com a artistes, sinó tot l'ecosistema del públic, els artistes, els programadors, etc. Som un món relativament petit, ens coneixem més o menys tots amb tots, i crec que és molt important, no, poder dir, no en tenim per què posar-nos ja ni a competir, però com fer la nostra sense pensar en la resta, sense, no? Per exemple, enguany en l'EM, no? Doncs hi ha la col·laboració amb el Mixtur, hi ha una col·laboració amb Difraccions també, hi ha les nostres col·laboracions internacionals, també col·laborem amb el Festival Contemporaneus de Reus, i també tenim fins i tot un concert, no? que fem una col·laboració amb el Festival de Viola de Roda de Catalunya, que el fan a la Garriga, perquè fins i tot sent una cosa que és el Festival de Viola de Roda és un festival dedicat a un instrument de música tradicional, però un dels seus programadors, que el conec de fa molts anys justament perquè ell és de la Garriga i jo soc de Granollers, va dir: escolta, tinc un grup que el vull programar que fan viola de roda i gaita amb bateria i electrònica, que és una cosa que, com que és viola de roda, jo la puc programar, i com que és una cosa molt estranya, pot ser que tu també t'interessi. Uh-huh. I al final, establir aquestes connexions, al final és una cosa de no tancar-te en el teu espai, en el teu calaixet, en el teu gènere, o el teu més acadèmic, més underground, més no sé què, és com al final crec que tots estem d'acord en que la nostra missió, d'alguna manera, és posar aquesta música a l'abast de tothom, permetre que hi accedeixi i permetre que si li interessa veure que hi ha molta programació d'aquest tipus de músiques. Al final el que fem és obrir portes a la gent i, per tant, competir entre nosaltres i no parlar simplement no ens serviria de res.
0: Mm-hmm. Per anar acabant, és una entrevista, suposo, una mica diferent del que s'espera quan un va, diguéssim, a fer promo del seu festival, perquè més que parlar de la programació hem parlat una mica de què entenem per aquests estils de música, no? Molt breument, perquè se m'acaba una mica el temps, però va, diguem-me, exacte, artistes que no puc perdre de Mixtur i l'EM.
1: Jo diria és que hi ha molta cosa, no? del Pierre Bastien i el Pepino Pasqual al Museu de la Música, que a més és el mateix dia que s'activarà la instal·lació Music for a Problem de Difraccions allà al museu també.
0: Fantàstic.
1: El concert que dèiem de Cromorn, que són aquest grup de Acid Trad, en diuen, que venen de Dijon, de França, que toquen el mateix dia que Blood Quartet. I bé, és que la resta del programa, nosaltres estem molt contents amb com ha engegat el programa d'aquest octubre i per tant recomanaríem a la gent que vingui a tot, perquè se sorprendran. Els agradarà o no els agradarà? No ho sé, però al final la idea és sorprendre i fer pensar. Vull dir que endavant.
0: I amb Mixtur?
2: Sí, jo normalment no m'agrada ressaltar coses de la programació precisament per això, perquè intentem que tot sigui interessant. Portem tot l'any, cada concert, abans ho comentàvem, no? Fora d'antena, cada concert té una història al darrere brutal, de col·laboracions, de construcció del programa, també dels concerts. En tot cas, puc destacar, per exemple, doncs, que el concert inaugural és un concert compartit amb l'SMUC pel seu 25è aniversari i el nostre 15è edició, diguéssim. Llavors, és un concert a l'Auditori on, doncs, hi ha una estrena de Joan Magraner, que és un encàrrec de l'SMUC, una peça del repertori contemporani de Beat Forer, que serà professor del taller de composició, i la Sinfonia en tres moviments de Stravinsky. Llavors, és un resum bastant bo, una mica, de lo que és la música més de tradició escrita a part del Mixtur, és a dir, amb una creació, un jove compositor, un compositor viu però ja de llarga trajectòria, com és Beat Forer, i lligant també amb la tradició més clàssica del segle XX, que hi ha, doncs, algunes obres durant el Mixtur repartides. I al final de tot tenim la festa de 15è aniversari, 15è edició, que serà a la Sala Taro de Barcelona, que és una festa d'entrada gratuïta, i que serà una festa, hi haurà actuacions més així, doncs, electrònica, potser una mica més ballable, d'alguna manera, i doncs hi haurà el Pablo Carrascosa amb els seus sintetitzadors modulars, la Lina Bautista, que farà Leaf Coding, abans comentàvem una mica, i la NAP, que és una DJ de la jove escena barcelonina que molt interessant. Passant, doncs, són 24 concerts, hi ha tallers, hi ha activitats infantils, hi ha, bueno, moltes estrenes, taules rodones. Aquest any congreguem a una trentena de directores i directors artístics de tota Espanya per fer una mena de trobada i parlar sobre la situació actual de la creació Espanya, diguem-ne, convidem també a gent de fora d'Espanya, doncs, per discutir sobre la situació actual. Estem en projectes europeus també, etcètera, etcètera. És impossible, doncs, d'allò. Podem ressaltar, potser, un concert al Museu de la Música, precisament, de Continuum 21, que és un grup que treballa amb instruments històrics, i, de fet, aquest any tenim un Händel al Mixtur, ja, perquè toquen un trio sonata de Händel, i, però també, doncs, obres contemporànies escrites per instruments històrics, no?, que és una de les corrents, que una de les pràctiques musicals actuals, i que potser és una bona via d'entrada per algú que mai s'hagi acostat a la música contemporània, doncs venir a aquest concert, per exemple, no? Però ja us dic, tot ho preparem perquè sigui interessant, i a partir d'aquí, doncs, jo convido la gent que entrin a la programació, que facin el seu recorregut, que vegin amb què vibren, amb què els atrau, etc, etc, i això.
0: Una feinada, sens dubte, que hi ha darrere del Mixtur i del LEM. Avui hem volgut parlar, doncs, amb l'Oriol Saladrigues i també amb l'Aleix Salvans per reflexionar una mica sobre cap a on ens duen aquestes noves escoltes. Moltíssimes gràcies i ens veiem allà al festí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies.

I això que estem escoltant és Diana Cervanescu, és el projecte Embodied Voice and AI de Neranti, que és el seu nom artístic, que explora la relació entre la veu, el cos i la intel·ligència artificial a través d'un sistema interactiu on el moviment físic de l'intèrpret, és a dir, d'ella, genera i transforma veus sintètiques. Aquesta recerca artística analitza com la interacció amb la màquina pot potenciar la presència vocal, la consciència corporal i un diàleg creatiu col·laboratiu entre l'humà i l'algoritme. La podreu veure el dimecres a l'Art Santa Mònica dins la programació de Bon Eclèctic, un altre festival de música experimental on hem pogut veure també, per exemple, a Lula York, Tantrum, Primo Gaviano, Edurne Arizu, Daphne X, Bruma, Cada Bestiar o també aquests meravellosos AUC amb aquest fantasiós desvari, tema amb el qual posem avui punt i final a La Barrera del So. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Sara, no has pogut portar més coses?
2: No, podia portar més, però...
1: Vaig dir, porta una. Tot això ho portes sempre a sobre?
2: No. Ah. No, les cervicals no aguantarien.
1: A veure, aquests estris, de què serveixen?
2: Són per autorregulació. Per als moments en què jo puc estar molt nerviosa, necessito rebaixar una mica.
1: Sí.
2: Doncs tinc diverses coses que em va bé per tindre la mà, per apretar-ho. Yeah. I també serveix, per exemple, en lloc de passegar-me, no? Que seria un estat, perquè puc estar nerviosa i en lloc de passegar-me el braç, doncs agafo la goma que porto.
1: I però et passegaries?
2: Jo, sí.
1: Dels nervis?
2: Sí.
1: Ja.
2: Sí, de fet, les persones... Ara vaig directe, eh?
1: Sí.
2: Les persones autistes moltes vegades veu, no?, que també que es poden donar cops, es poden... No? Les estereotípies, sí. No? Que és un temazo.
1: Temazo, sí.
2: Aleshores, al final, les estereotípies no s'han de parar, perquè si les pares és com tens una cosa dins que has de treure, aquesta energia, aquests nervis. Aleshores, tens de tindre coses, en lloc de passegar-me, tindrà alguna cosa a la mà que substitueixi això, aquest passic.
1: Mm-hmm. Ja. I perquè treure. Els oients es facin una idea,
2: sí.
1: Estem parlant d'objectes que nosaltres utilitzaríem, qualsevol de nosaltres utilitzaríem per desestressar.
2: Exacte,
1: no?
2: Són els típics objectes
1: sí.
2: De...
1: Sí, doncs, de... Un ànec, no?
2: Sí, per apretar.
1: Apretar. Sí. Sí. I a més de tots aquests objectes, has portat també uns auriculars.
2: Sí.
1: I dius que sense aquests auriculars no surts de casa.
2: No. Són grans, eh?
1: Sí, per què?
2: Auriculars amb cancel·lació de soroll.
1: Aha.
2: Si no... O sigui, sí, serveixen, però poc. Doncs perquè és que els necessito pel soroll. O sigui, vivim en un món molt sorollós.
1: Aha.
2: Molt sorollós. Aleshores,
1: Barcelona és especialment sorollosa?
2: Barcelona, les motos són molt sorolloses,
1: ja,
2: sí. Però, aquest estiu he estat a Alemanya i Polònia i les ambulàncies allà, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el volum que tenien. No, però és pel tema també del soroll, no? És molt típic, les persones autistes, els auriculars, però la hipersensibilitat auditiva, en el meu cas, no? Hi ha una hipersensibilitat i per explicar-ho, per intentar explicar-ho, perquè em diuen, i què és, no? Què és diferent? I dic, no ho sé, perquè mai he sigut neurotípica. Sempre he sigut autista.
1: Clar.
2: Aleshores, el que passa, o el que jo penso, és que totes les persones porten un filtre a l'oïda,
1: sí.
2: I els sorolls els hi entren, que els hi poden molestar, sí, perquè un soroll et pot molestar,
1: sí.
2: Però a mi em fa mal.
1: Yeah.
2: O sigui, aquest mateix soroll no és que em molesti, és que no el suporto. No? Mm-hmm. I si és un dia que sigui molt desregulada, és que realment és un soroll que se te'n va per tot el cos i que és insuportable.
1: Yeah.
2: L'altre dia em vaig despertar a les 4 del matí, vaig haver de desentollar tot el que havia a l'habitació. Pel soroll de l'electricitat,
1: sí.
2: No t'ho prometo, que jo ric. Perquè...
1: Però és un soroll mínim.
2: Sí, però per mi no.
1: Yeah.
2: O sigui, per mi era insuportable, dir que desendollo tot o no dormo.
1: Déu-n'hi-do.
2: Clar, aquest és el nivell, no? De vegades la gent és, que maniàtica. Dic, sí, posa't aquí dins i veuràs tu.
1: Maniàtica, eh?
2: ja veuràs la mania, que bé.
1: Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i activista pels drets de les persones amb autisme, Sara Codina.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Sara Codina, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Al contrari. Responsable del blog Mujer y Autista, autora dels llibres Neurodivina y Punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, en parlarem àmpliament, i de la novel·la didàctica Lucía y el infinito, testimonios de vida, amb dues publicats per Lundberg. I fa uns mesos vas autoeditar, amb l'ajuda de l'associació Espectre Autista, el primer Neurodivina en català.
2: Sí.
1: I ets membre de CEPAMA, que és el Comitè per la Promoció i el Recolzament de la Dona Autista, i a més de tot això, dones conferències sobre l'espectre autista. Per començar, tot i que abordarem la qüestió amb més detall al llarg d'aquesta conversa, durant més de 30 anys et van estar fent diagnòstics erronis, fins que amb 41 anys et van diagnosticar autisme. Després explicarem aquest moment. Però digue'm què sents quan et diuen que gràcies a una conferència o a un dels teus llibres has pogut ajudar algú. Què sents?
2: Que tot el que havia de fer ja ho he fet.
1: Que val la pena, no?
2: Sí, que val la pena. Sí. O sigui, que val la pena tot el que suposa, no? Quan t'exposes, suposa moltes coses.
1: Sí.
2: I ja només per una persona ja val la pena haver-ho fet.
1: T'ha costat exposar-te?
2: He sigut una mica kamikaze, et diré.
1: Ja, el... no ho has pensat.
2: Sí, no, per sort no ho vaig pensar gaire, perquè si no, no ho hauria fet.
1: Ja.
2: Però també és veritat que ho he fet de manera, com dic jo, molt, molt prudent.
1: Ja.
2: Jo sé
1: ja.
2: el que puc explicar, el que no i el que haig d'explicar. Però és que jo hauria necessitat tant trobar-me a una altra persona i haver-ho sapigut molt abans, que no, o sea, no, no hi era el dubte de ho faig o no ho faig, és que ho vaig a fer. I no jo, o sigui, com més gent ho faci, millor, no? Però sempre clar. I quan, sabent que realment pots fer-ho, perquè hi ha una sèrie de conseqüències, no?, quan tu t'exposes d'aquesta manera.
1: Quines?
2: El, bueno, pues que la gent ho sap. I hi ha la part bona i ja. la part no tan bona. En, vull dir, hi ha
1: Però,
2: persones...
1: per exemple, et tracten diferent pel fet de saber-ho?
2: Jo crec que no.
1: Ah.
2: Crec.
1: Ja.
2: Però és que a vegades no m'entero de les coses. D'entrada, jo crec que no. És veritat que després del diagnòstic és com, bueno, fas una mica neteja, vull dir, hi ha gent que desapareix,
1: sí.
2: però està bé. Ja. Vull dir, saps què vull dir?
1: Ja,
2: que tanquin la porta.
1: Procés, no?
2: Sí,
1: sí.
2: És un procés de bueno, estrellent.
1: Uh-huh.
2: Però és veritat que a nivell laboral, per exemple, és delicat.
1: Ja.
2: És delicat perquè hi ha persones que els han tret responsabilitats, inclús, vull dir que no,
1: sí,
2: d'un
1: sí,
2: dia
1: sí,
2: per l'altre,
1: sí, sí, sí,
2: per
1: sí.
2: dir que ets autista, dius, home, vull dir, és la mateixa persona. No? Companys de feina, de, ai, és agressiva, em pegarà. No
1: Mare
2: sé.
1: Meva.
2: No és el meu cas.
1: Mare meva.
2: Però, clar, hi ha entorns en què encara l'estigma, no? El,
1: sí.
2: Dius la paraula autisme, autista, i és com...
1: Home, hi ha molts estereotips.
2: Clar.
1: Encara
2: Aleshores,
1: ara.
2: Sí, sí, llavors ja és com aquella mirada de... O et diuen el no pot ser, tu no pots ser autista perquè ets mare, perquè ets dona, perquè tens fills,
1: ja,
2: sentit
1: ja,
2: de l'humor,
1: ja, ja,
2: tot
1: ja,
2: el...
1: Sí.
2: O, bueno, o al revés, no? Que és, ai, no, és autista, doncs no, no podrà fer això, no podrà, no podrà... I dius, bueno, a veure...
1: Ordenem la teva vida.
2: Sí. Ah, sí?
1: Clar.
2: Hòstia. Soc xunga, eh?
1: Costarà molt ordenar-la o què?
2: La meva vida?
1: Sí.
2: Impossible. No se sent, no, ara? Sí,
1: sí clar.
3: Fa una nit clara i tranquil·la. Hi ha la lluna que fa llum.
2: Els
3: convidats van arribant i van omplint tota la casa.
1: Sara Codina Alsina. Vas néixer a Barcelona el 10 d'abril de 1979. Sempre comencem les converses amb els nostres irrepetibles marxant a la infantesa. En el teu cas, encara és més significatiu. Clar, com la recordes?
2: Intensa.
1: Intensa.
2: Bueno, intensa. O sigui, la recordo poc, curiosament. No? Perquè el cervell ja diuen que té això, no? que oblida moltes coses que no cal recordar, suposo,
1: ja,
2: o no necessita.
1: Sí, sí.
2: Però la recordo... O sigui, la meva infantesa era un no entendre res i no saber. No, no saber què faig aquí.
1: Ja.
2: Perquè tothom li han donat un manual d'instruccions i a mi no. De com funciona això, no? I aquí perquè la gent sap fer això i jo no.
1: Ja.
2: I perquè interactuant entre ells amb aquesta facilitat ja a mi em costa la vida.
1: Mm-hmm.
2: O no m'agrada jugar el mateix que els altres.
1: Per cert, vas néixer a Barcelona, però poques setmanes després vas marxar amb els teus pares a Les Negres,
2: sí.
1: a Almeria, fins a quasi els 3 anys. Recordes alguna cosa d'això o tampoc?
2: Sí, recordo. Sí, records molt puntuals, però és veritat que els estius anàvem allà. O sigui, jo continuava anant allà després amb el meu pare a passar els estius allà i allà sí que recordo un munt
1: sí,
2: de coses, no?
1: Sí.
2: Però l'únic que recordo de Les Negres era que no hi havia nens, que era un poble molt petit, o sigui, quasi no,
1: Estava
2: havia
1: sola.
2: Ni, no havia ni llum, un cortijo allà perdut.
1: Ja.
2: Però jo era feliç. O sigui, amb dos ànecs, una cabra i un gos i un gat, vull dir, saps què vull dir? Suficient.
1: Ja.
2: No.
1: I has entès ara, passat el temps,
2: sí.
1: per què eres feliç?
2: Sí, i era feliç amb això, i era feliç, podia estar una tarda sencera sentada amb un cabàs
1: Clar.
2: De cebes i anar pelant cebes i tocant la textura,
1: ja.
2: que bueno, ara l'olor no sé si m'agradaria, però bueno.
1: Ja.
2: I no tenia, no m'agradava que m'agafés gent que no coneixia, no, el contacte...
1: Clar. Suposo que eres feliç perquè no havies d'interactuar amb ningú. No?
2: Sí,
1: suposo,
2: encara
1: no
2: ho,
1: sé.
2: Ho soc quan Clar. Passa això.
1: I crec que sí recordes la tornada a Barcelona. Amb la teva estimada àvia materna.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, amb un Ford Fiesta.
1: Sí? Com va ser allò?
2: Ford Fiesta blanco. Per si que sigui amarillo.
1: Com va ser aquella tornada?
2: No, la recordo amb el cotxe, no sé per què, tinc el record aquell,
1: sí.
2: crec tindre el record. Després, potser el meu cervell recorda una altra cosa,
1: ja,
2: no?
1: Ja, ja, ja.
2: Però va ser, bueno, acabem tornant a Barcelona i a més vam anar a viure amb la meva àvia materna.
1: Clar, clar.
2: I, bueno, bé.
1: Sí, bé.
2: Bé. Sí, és que m'acomodava tot.
1: I la relació amb els teus pares?
2: Bé, perquè és que jo sempre vaig ser una nena, o sigui, jo mai vaig portar la contrària a ningú. ni al col·le, ni a la família, enlloc. Ja. Mai. Que jo recordi. Perquè tu sudes, sí. Però, clar, era una nena conformista, com dic jo, sumissa. Ara sí. Dic sumissa, no? Però educada. Clar, jo m'estudiava tot. Com que no entenia el món, dic, bueno, doncs pues, m'estudio tot. I a tot arreu doncs, em comporto com esperen, no? Com jo crec que els altres esperen que jo em comporti.
1: Tot i això, sé que a la teva mare li deies que creies que eres una marciana.
2: Bueno, és l'única explicació lògica, imagina't.
1: Ja.
2: Menos mal que després, bueno, no sé, no? De mal de muchos, però resulta que hi ha molta gent que pensa això, no? Gent que ha passat per la mateixa experiència i de repente dius, és que jo pensava que era això, no? Extraterrestre, marciana, industrial, també. Perquè, clar, trobes el moment que dius, és que no entenc res.
1: Dic, ja.
2: No? Hi ha altres persones que em diuen, jo pensava que era adoptada i tal. I dic, ja, però és que és com tan diferent tot, la manera aquesta de veure-ho tot i de no entendre res, aquesta sensació, no? De, jo pensava que jo estava trencada, que jo era una, no? Una neurotípica on, entre cometes, o que seria una persona normal, amb un desenvolupament normal, pensava que era una persona neurotípica trencada, defectuosa, clar, jo havia de... Això m'ho l'haig dit a mi mateixa. Sí. I dic, no, jo m'haig de comportar com els altres perquè com detecti...
1: Imitaves els altres. Per exemple, al col·legi intentaves ser com els teus companys, suposo.
2: Sí,
1: no
2: el que passa és que, clar, hi ha coses que, per molt que vulguis, vull dir, a mi jugar nines, tot això, uf...
1: Ja.
2: No. M'he dit, no, mamàs, papàs, no. El joc solitari, llavors dic, bueno, pues jugo a futbol amb els nens, vull dir, sempre busques l'alternativa, no? Però jo imitava, intentava, doncs, bueno, ara fan això tots, doncs jo també.
1: O sigui, creaves un personatge per camuflar-te,
2: sí.
1: Més o menys.
2: Sí, sí, tens les teves màscares, però, clar, hi ha problemes, no? Perquè la infància tens unes... I la infància, vulguis o no, per molt que tu vegis que ets diferent, la infància és més fàcil en el sentit que els nens, com dic jo, venen en blanc, no?
1: Sí.
2: I és després quan es van agafant, no? Quan ja, bueno, es van agafant doncs, aquestes cosetes del raro, de senyalar el que és diferent, de, però quan són petits, bueno, pots estar.
1: A
2: no?
1: Tu no t'assenyalaven?
2: No, perquè jo intentava imitar bé.
1: I tenies amics?
2: Sí, jo coneixia molta gent. O sigui, com dic jo... Que jo després del diagnòstic vaig saber la diferència entre conegut i amic.
1: Uh-huh.
2: O sigui, això ja et diu bastantes coses, no? De com ha sigut la meva vida, sí, molts amics.
1: Yeah,
2: yeah. I aleshores, sí, tenia amics, però era la nena que estava, no? Vull dir, jo estava i tenia amics, però no era ni líder ni de conya, vamos. Yeah. Com si diguéssim sempre com d'espectadora en tot, no? La que mirava, la que observava, l'havia d'aprendre.
1: I no t'agradaven les abraçades?
2: No. Bueno, sí que m'agraden.
1: Ara
2: però
1: sí.
2: No abraço ningú. O sigui, m'agrada, per exemple, el contacte físic, no? Com si diguéssim el que és el que et toquin. Això de vegades em pot fer mal, no? Però, en canvi, el profund, una abraçada forta em pot regular molt.
1: Uh-huh.
2: Llavors dic, bueno, clar, el problema és que t'ha d'abraçar una persona i és com contradictori. Aleshores, a mi m'agraden, però que vingui algú i t'abraci sense preguntar ni res, no?
1: Ja.
2: No, és perquè per mi no és massa... Saps? Necessito el meu espai, jo necessito el meu espai i saber que abraço els meus fills, els abraço i els pobres estan fins al monyo. Però, en general, la meva família no els abraço i no vol dir que no els estimi.
1: Dius que no vas patir assetjament escolar, no? Bullying?
2: No ho sé.
1: Però sí és habitual.
2: És molt habitual.
1: És molt habitual.
2: Sí.
1: Com els nens que tenen autisme.
2: És molt habitual que les persones autistes el pateixin bullying. Ja a la infància, a l'adolescència, ni t'explico. I ja no és només bullying, no? En general, a la vida, les violències entren per tot arreu. No? I el bullying, clar, t'ho imagina't un nen, o en el meu cas una nena, que està a l'escola i que vol formar part, que vol... Perquè, clar, això dels autistes volen estar sols és mentida. Tu vols tindre amics, perquè ets una persona. Aleshores, sí, tu vols tindre amics i necessites pertànyer, perquè al final vivim en societat i tu busques el sentit de pertinença i el busques, però és que el busques de vegades d'una manera, com dic jo, molt, bueno, poc àgil, no? Torpe, ara no sóc la paraula.
1: Ja.
2: Perquè l'intentes encaixar com sigui, perquè tu vols estar allà, llavors poden passar coses, no? Quan no saps posar límits, quan hi han coses, no saps llegir entre línies, no saps, no? Aquests nois que són sis, tota aquesta comunicació que dic jo, neurotípica, quan tu, doncs, no és que siguis un angelet, no? No sóc un angelito, però la mentida a mi me la pinfla. Però la mentida està a l'ordre del dia. I si dius sempre la veritat... Clar, hi ha moltes coses que al final que tu pots estar allà i que és carne de canyón de que et facin bullying o de que hi hagi qualsevol cosa.
1: Dius al llibre que la por ha estat una de les teves pitjors aliades.
2: Sí, sempre una cagueta. Sí, perquè al final era por de no encaixar, de quedar-me sola, perquè clar, no em vull quedar sola, de que et descobreixin que sóc rara. que descobreixin que, jo que sé, que això en realitat no m'agrada, però bueno, jo ho faig perquè vull estar aquí. La por de que em passi alguna cosa, o sigui, sempre ja. la por estava allà.
1: Ja, ja. I vas fer canvis de col·legi.
2: Vaja, sí, però no té res a veure, eh?
1: No?
2: Era per domicili.
1: No tenia res a veure amb això. Ah.
2: No, però la veritat és que però no em anaven malament,
1: eh? Però no trasbalsava, això?
2: Curiosament, no, deu ser la part TDAH, no ho sé, que també... Però no, o sigui, d'entrada, no, perquè més era allò de bé, investigar, observar, veure com anava l'assumpte, però, a veure, que no ho sé, com que és el que em va tocar,
1: ja.
2: Però sí, cada 2-3 anys canviava de col·le.
1: I com era la Sara Codina adolescent? Tot i que crec que recordes poca cosa, però el que sí tens molt present és la teva primera crisi. Sí. Quan et vas trobar amb un petit accident de moto. Tenies 16 anys.
2: Mm-hmm.
1: Què va passar?
2: Els sarades, vàries.
1: Escolta, m'agrada molt que t'ho prenguis tot amb molt de sentit de l'humor.
2: És que si no apagava, vamonos. Jo sempre ho dic, mira, dic, no li resta importància a res. Dic, però si no, vamos, no estaríamos aquí.
1: Ja.
2: Bueno, anava pel carrer, mira, per Sant Gervasi era.
1: Sí.
2: I de repente una moto, pues mira, com un dia com avui, ja sempre havia en pluja. El va relliscar i pam, i va caure una noia, però res, o sigui, una caiguda al pas de vianants, típic. I la noia es va caure i la que va començar a hiperventilar vaig ser jo. Saps? Llavors, allò de, ui, que em marejo, ai. Que jo devia estar, devia haver molt soroll, molta gent, devia portar ja acumulades moltes coses i va ser com un detonant. I jo mai havia tingut una crisi, de repent, clar, ve l'ambulància
1: i l'ambulància va ser, aquí
2: atenem, clar, diu, aquí atenem, i van dir a ella, van vindre a mi, dic, no, que l'accident és l'altra noia, però em van atendre a mi, l'accident va dir, no,
1: a
2: ella, que està peor. No, em van atendre a la mateixa ambulància, em van explicar lo de portar una bossa i, saps, fer respiracions, van aprendre, però sí.
1: O sigui, era una crisi d'ansietat.
2: Sí. Va ser el típic, no? Que al final, quan hi ha una crisi, no és que en aquell moment hagi passat una cosa, pot ser que portis acumulades diverses coses i de sobte hi ha un detonant que pot semblar una tonteria, perquè en aquest cas, doncs, sí. No sé, una persona es va caure i ja va, pum, va explotar.
1: És habitual.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Et que... passa encara ara?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, però ara ja m'ho prenc així. De sobte dic, vinga, ja estem així, a veure per on anem.

0: Sona Gris, de la banda sonora de la pel·lícula, perquè n'eres molt fan a l'adolescència.
1: Sí.
0: Per què?
1: A veure, forma part de la nostra època, almenys en la meva època.
0: Sí, jo crec, sí, la meva
1: qui
0: també.
1: Qui no ha vist Gris? Però jo la veia moltes vegades, Gris.
0: Moltes vegades?
1: Sí.
0: Quantes?
1: No,
0: tot el dia.
1: No sabria dir, és que me la sé de memòria. O sigui, encara ara, no me'l facis dir
0: els
1: ara,
0: diàlegs.
1: Però tu em poses la pel·lícula ara,
0: sí,
1: i sense voler et vaig dient tot el diàleg el que vindrà, que els meus fills ja s'atabalen i se'n van, que pesada. I a més, com que et poso la veu i tot. Però em devia donar, o sigui, per una banda, no sé si seguretat o no, però clar, en el meu cervell era Gris, vale, això és l'institut.
0: Sí. O sigui,
1: això és el que viuré ara. Clar, petit detall, tenien 20 anys més del que els tocava, però bueno, en aquell moment... bueno, serem així i això és el que viuré. Home, no exactament, però bueno, era la meva idea, perquè clar, jo al final, com que no en tenia res, doncs anar agafant, no?, idees de tot arreu.
0: Yeah.
1: Agafar-la de Gris, doncs està bé.
0: Està bé, està bé. Llavors, avanço, sí, en 1995, tenies uns 16-17 anys i marxes a Boston per viure uns mesos allà i fer un curs a l'institut. Et vas instal·lar una casa a Cambridge, però sí, la cosa no va sortir gaire bé.
1: No.
0: Què va passar?
1: No, i això és mal, eh? Perquè ahir, quan se'm posa una... Bueno, no? Quan es planifica una cosa, el moment en què el canvi no depèn de mi, què passa? Uf, això costa de...
0: Perquè ets superexigent.
1: Bueno, exigent, i més que res perquè necessito anticipació i planificació, no? O sigui, estructura.
0: Ja.
1: Llavors, que a vegades... No.
0: Que tot surti com tu vols.
1: O com jo espero, però moltes vegades no la compleixo. Però és com efecto placebo, que dic jo, no? Sé que la tinc allà i que les coses, en teoria, anden així. Després ja veurem si podem fer canvis, que quasi sempre és que sí. Llavors, clar, jo tenia ja planificat tot i no va sortir bé. Ni l'institut era com el de Gris, ni podria ser animadora, perquè aquí a Champion va decidir que jo animadora, o sigui, soc arrítmica. O sigui, un desastre. Vaig haver de tornar al mes i mig, dos mesos, i va ser, home, va ser difícil per mi.
0: I vas caure en una depressió.
1: Sí, que suposo que ja, a veure, d'alguna manera o altra ja la portava arrossegant, perquè quan portes tants anys, no?, fingint, entre cometes, fingint que ets una altra persona, intentant, no?, formar part, veure que no formes part dels llocs, per molt que tu ho intentis i t'esforcis i no aconsegueixes ser com els altres, perquè no ho ets, bàsicament. Aleshores, clar, ja portes molt acumulat i jo crec que també va ser com un altre detonant, no?, d'una caiguda de dir, hòstia, és que ara ja, tot mal, faig tot malament. No, que al final no era culpa meva, vull dir, va ser per un tema d'assignatures que no es podien convalidar i vaig tornar.
0: Va ser llarga, aquesta depressió?
1: No ho sé, potser no s'ha acabat, no ho sabem. Però jo crec...
0: Però et vas posar en tractament, suposo.
1: Sí, sí, sí, no, amb això sí que ho tinc, veus? Que això em deixo... Em deixo de més o menys... Però és que sempre, al final, entres, jo crec que ja, sobretot a l'adolescència, entres en una dinàmica de depressió, en ansietat, que ja no surts. Que no surts perquè ja portes molt acumulat. Llavors, és, clar, no tens el... O sigui, la depressió i l'ansietat estan, perquè, clar, són reals, no? Però que ho agafen com si fos la causa del que et passa, i no és la causa, és la conseqüència.
0: La conseqüència.
1: I, clar, ningú buscava la causa. Jo el que deia era, però per què? No? Per què tinc la depressió? Per què tinc això?
0: I vas començar dues carreres, veritat? Primer Filologia Alemanya, sí, que vas fer fins a segon, i Traducció i Interpretació, també quasi dos anys, i amb Erasmus inclòs a Berlín.
1: Ja, com
0: va ser tot allò?
1: Meravellós. Jo és que no se'n pot. Clar, va tornar a passar allò de sempre. Què estudiarà la Sara? Pues a veure on entra, perquè les meves notes eren regolinxi.
0: Ja.
1: Aleshores, a mi què m'agradava? Estudiar idiomes. Vaig dir, alemany és un repte guai. Jo vaig entrar a Filologia Alemana sense saber alemany. Jo sóc així. O sigui, a veure què és el que més mola, aprendre alemany. O sigui, el resta...
0: A veure, l'home és loco.
1: Claro, alemany, dic ni llatí, alemany.
0: Ja.
1: No havia cap més loco, realment. I llavors, clar, el típic, no?, que també vaig fer... Que al final, clar, jo era autista, però és que no ho sabia, mi feia coses, doncs, què haig de fer per aprendre alemany a Alemanya, no?, i comprar-me un bitllet i anar-me a Alemanya.
0: Clar.
1: Cap. Jo, ara que sóc mare, o sigui, els meus fills em fan això i em desmaio, jo m'han d'agafar de terra. És del rotllo, perdona, que ara fas què? Te'n vas a on? Però jo feia aquestes coses.
0: I els pares què deien d'aquestes coses?
1: Res, que jo sempre he sigut així. Perquè a més, com que jo ho veia molt tranquil·la, però com que sempre he sigut com molt tranquil·la i tot molt, molt lògic i molt, claro, aprendre alemany, Alemanya. Això, aquí, bé.
0: Ja.
1: I sí, perquè ja ho donava per... O sigui, no era lo loco, ja tenia claríssim que havia de fer això. Aleshores, clar, la universitat, la primera carrera vaig pensar, bueno, m'he equivocat de carrera, clar, filologia no és el meu. Però al final, clar, després ja vaig veure que no era un tema de la carrera, no? No era l'estudi, era un tema del com, no? De la manera en què es feien les classes, que a mi m'era impossible estar a classe. Vull dir, jo de seguida ja estava fora fent campana, entre cometes, perquè no podia entrar a les aules. O sigui, pensar d'on s'hauré... haig d'anar canviant de lloc sempre perquè no tinc un lloc fix, no puc estar prop de la porta per poder sortir i entrar si necessito. Cada professor ho explica diferent, no tinc un carajo de lo que em diuen. No sé a qui li haig de preguntar com. Sabien moltes coses que a mi jo em perdia. Ja m'ho complicat.
0: Normal, normal. Escolta, i mentre estudiaves vas fer unes quantes feines. Un parc aquàtic, una botiga de roba, com a hostessa...
1: I, tot.
0: Clar, en aquest punt m'agradaria parlar de l'àmbit laboral perquè hi ha hagut moltes anades i tornades a la teva vida, molts canvis de feina, però clar, amb moltes baixes.

0: casa comercial, tot això, i era, vale, pues faré això, però clar, jo arribava a casa, estava, era morició, no podia amb mi, perquè era tot el dia estant amb gent i pel mig deixava anar les meves coses, comentaris d'aquests que la gent es quedava mirant i pensava, bueno, mira, que mirin. Però clar, hi ha moltes, no, senyals, com dic jo, petites senyals, però era complicat el tema laboral perquè a més també anava a buscar la feina que esperava que, no? Bueno, el meu entorn, de què treballen d'això? Doncs bueno, suposo que esperaran que faci això, o les de la meva edat, de què treballen mentre estudien d'això? Pues claro, jo també, com una campeona, jo anem a fer d'hostessa, no t'hi digo. Aleshores, clar, què vaig descobrir? Quan ja eren feines més d'oficina, vaig descobrir coses que si algú m'ho hagués explicat, no? Igual no hauria fet algunes, no? No m'hauria trobat en alguna situació. Per exemple, descobrir que la feina no es va a treballar, o només a treballar. Hi ha un factor de socialitzar enorme.
1: Clar.
0: I a mi aquest factor, doncs, per mi, anar a la màquina de cafè, anar a prendre... O sigui, per mi això era estafar, perquè jo anava a treballar X hores. Clar, també tenia que quan jo s'acabava l'horari i havia fet la meva feina, marxava. Clar. I això també estava mal vist. Ara igual ja no, però clar, fa 20 anys, 30 anys, uh-huh, estava mal vist.
1: Fins que arriba el Bruno i el Lucas. Uh-huh. I aquí canvia la cosa.
0: Uh-huh. Ai, els meus fills.
1: Què passa?
0: No, els meus fills són meravellosos, uh-huh, eh? Però es m'escolten.
1: No. Dic, ja redueixes la jornada laboral.
0: Sí, allà el redueixo perquè, a més, bessons, vull dir, no tenia una altra opció en aquell moment. O sigui, vaig decidir, entre cometes, que però bueno, lo de decidir, això és un altre tema ja. Però va ser intens, eh? Lo de ser mare és molt intens.
1: Sí.
0: Molt intens. I has de socialitzar molt, també.
1: Clar.
0: Però
1: va ser complicat per tu, llavors.
0: Sí, en maternitat, sí. És que... O sigui, de fet, jo a l'embaràs, quan em preguntaran, t'agrada? Dic, no gens. O sigui, és un horror. Dic, no, per això millor que no ho diguis. Dic, no, em sembla un horror, ja t'ho dic.
1: Clar, és la teva vida.
0: Clar,
1: dic,
0: em sembla un horror, o sigui, els estimo molt, però... O sigui, a mi això de no saber el que passarà, com seran, si em cauran bé o no i tal, doncs no lo veo. Mm-hmm. No hi ha planificació, no hi ha...
1: I et vas voler fer emprenedora.
0: Bueno,
1: no... Però la cosa no va sortir gaire bé, tampoc.
0: Clar, però era l'opció, no? Al final, el dir, bueno, doncs vaig a fer emprenedora, no em quedava... Uh-huh. Sí, perquè al final necessito els meus horaris, jo puc treballar 20 hores seguides superbé i després, al millor, estar 30 hores que no puc moure un dit.
1: Clar.
0: 8 hores cada dia, o sigui, 8 hores, 5 dies a setmana, més impossible. Mm. Impossible.
1: Una de les teves darreres feines, directora d'una escola de música, l'escola Joan Llongueras. Sí. Què tal?
0: Bueno, bé... O sigui, molt bé, sí. Però allà va ser on vaig tindre el diagnòstic.
1: Clar.
0: Allà vaig arribar al diagnòstic. Bé, però...
1: Però treballant-hi bé.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, no, i a més vull dir que m'encanta la música, vull dir, era ideal en aquest sentit. Però, clar, 30 famílies, 300 alumnes... Ai, 30 professors, 300 alumnes... O sigui...
1: Una bogeria.
0: Una bogeria. Llavors, els divendres jo arribava a casa, no em podia moure, pensava, però si m'ho mola molt, si estic escoltant música, si estic amb gent supermaca, si tal... I arribo a casa fet en a mi. I, clar, no em podia moure en tot el cap de setmana perquè, o sea, la bateria social, o sea, estava agotada. No em quedava res, no em quedava ni per moure en dit, no? Perquè t'apagues, una sensació tremenda.

0: Per què t'agrada tant aquesta cançó de Queen, Sara?
1: A mi m'agrada Queen en general. O sigui...
0: Tot
1: no
0: Queen.
1: Però, sí, o sigui, és que és l'única persona... O sigui, quan em diuen, si poguessis demanar alguna cosa, que demanaria? Dic, anar a un concert de Queen.
0: Vaja.
1: Però, clar...
0: Ja és impossible.
1: Serà que no.
0: Serà impossible, ja.
1: Però jo no sé, o sigui, per mi és la veu, és, em regula.
0: Ah, sí?
1: O sigui, Queen ho té tot. Tant, o sigui, si estic molt nerviosa per baixar de decibelis o si estic molt xafada per pujar-los. Ho té tot, tenim tot. M'encanta.
0: Que bé.

0: I després em preguntaràs, com es diuen les cançons i tal? Pues, com em passa, com amb tot. No, jo la melodia.
1: T'és igual, no?
0: Sí.
1: T'és igual.
0: Sí, però sí, m'agrada molt.
1: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles, conversant amb l'escriptora i activista pels drets de les persones amb autisme, Sara Codina. I, com segurament molts dels nostres oients, la primera vegada que va sentir parlar d'autisme va ser amb la pel·lícula Rain Man, protagonitzada per Dustin Hoffman, any 1988.
2: ¿Tienes hambre?
3: Sí, los martes comemos tortas.
2: ¿Tortas? Estupendo. Sí. Pedíamos tortas.
3: Tortas con caramelo.
2: Vaya, no está mal.
3: No está mal.
2: Oh, oh. Veo que tienen tortas. Oh, oh.
3: Claro,
2: ¿qué
3: yo,
2: ocurre,
3: claro,
2: Ray?
3: Yo, claro, no tengo mis palillos.
2: No, no necesitas palillos. Ayer noche con la pizza podías usarlos, pero en un restaurante se usa el tenedor.
3: Claro, no tengo palillos.
2: No los necesitas, Ray. Las tortas resbalan, hay que comerlas con tenedor.
3: Y tampoco tengo caramelo. Voy a quedarme sin caramelo y también sin palillos.
2: Tampoco ves las tortas, ¿verdad, Ray?
3: Sí, claro. El problema es que aquí no hay caramelo.
2: Ray, cuando pidamos las tortas, nos traerán también caramelo.
3: El caramelo tiene que estar en la mesa antes de que traigan las tortas.
2: Aún no hemos pedido, Ray.
3: Claro, si traen el caramelo después de las tortas, seguro será demasiado tarde.
1: Dustin Hoffman i Tom Cruise en aquesta escena. Clar, i a Rain Man, Dustin Hoffman interpreta el paper de Raymond Babbitt, que és un home d'alta capacitat matemàtica, però amb molta incapacitat per interactuar socialment. No sé si et senties reflectida amb aquest personatge d'alguna manera, Sara.
0: El... Sempre feia una conya, digue'm. Jo també llegeixo enciclopèdies. Bueno, llegia els directoris i moltes vegades amb les pàgines grogues, blanques, les totes que havien, em distreia un muntó mirant-les, no?
1: Sí.
0: Però, clar, en aquell moment, no perquè era tan diferent, ara si la veig, per exemple, ara he escoltat aquest tros,
1: sí.
0: I, hòstia, ja puc començar a dir coses, no? Però en aquell moment, clar, jo per mi era... Però tampoc és tan raro que llegeixi el director i què passa? Dic, si a ell li agrada, saps? Vull dir, on està el problema?
1: Pues
0: dic, i el menjar, doncs entenc que si a ell li agrada menjar-se un palillo, doncs déjale, eh? O sea, què més et dona? Si rellisca, no li va bé, doncs ja, potser ja canviarà. No, però i si vol tenir el caramelo abans que li portin les tortes, pues lo mateix, i al final és un tema
1: de llibertat, no?
0: de poder
1: sí,
0: ser, no?
1: Sí.
0: De poder. I si ell li relaxa o no és que li relaxi com si anés a un spa, no? Però li dona calma, li dona certa calma a fer les coses d'una manera i es pot fer d'aquesta manera, coi, pues no costa res, no? Que és el que dic jo.
1: Com deia al principi, et van diagnosticar TEA, trastorn de l'espectre autista, quan tenies 41 anys, és a dir, el 2020, però m'agradaria que ens expliquessis com era la teva vida quan encara no ho sabies, és a dir, quins eren els diagnòstics?
0: Sí, bueno, sobretot l'ansietat i depressió,
1: sí.
0: Allà estaven. El TDA va ser 3 anys, em sembla, abans, sí, 2-3 anys abans, que el TDA ja anàvem encaminats, eh? Ja teníem allà moltes pistes, però era el de sempre, no? De sí, però no, falta algú més. Fòbia social, m'havien dit també agorafòbia, ara em deixaré algú pel camí, i eren coses que...
1: Trastorn obsessiu compulsiu.
0: Això també m'ho van arribar a dir i pensava, dic... Però, bueno, també em van dir fòbia social i vaig dir, conya, o sigui, jo deia que socialitzo un muntó, si conec un muntó de gent. Després, quan em van fer una prova, em van dir, vale, la corregeixes tu, i vaig dir, dic, molt espetau. Aleshores, bueno, vaig començar a entendre, no? I, o sigui, eren diagnòstics que eren errònies en el sentit que no era el principal, no? Vull dir que, però estava, vull dir, eren coses que
1: sí,
0: ja donaven pistes.
1: Sí, la depressió hi era.
0: Sí, i no? Donaven pistes de cap on anàvem.
1: L'ansietat també, tot això hi era.
0: Però, clar, si tu no tens el correcte, com dic jo, no tens les respostes, i després l'acompanyament no és el correcte, tampoc. I també pot ser perjudicial.
1: I un dia un psiquiatre especialitzat en afectació de l'autisme en dones et va dir que potser seria TEA.
0: Bueno, coneixia, però una mica, o sigui, no era especialitzat, però coneixia una mica aquest tema, i em va dir, a veure si seràs autista. I vaig respondre més o menys el mateix que alguna gent quan els dic que jo sóc autista, no? Doncs que va... No, perquè jo conec el fill de... I jo no sóc com el fill de... Clar, ara tinc la resposta.
1: Sí, tu contestaves això.
0: Bueno, jo pensava, sobretot,
1: pensaves.
0: No? Que en aquell moment, ahir quan li vaig dir, de dir, hòstia, però tu creus? Perquè, clar, en aquell moment, doncs, com a molta gent, l'autisme, la visió que tens, no, jo no entrava. Quan vaig començar a mirar, no, a buscar informació, i vaig veure alguna dona, vaig dir, hòstia, sí. Dic, això sí que quadra, vull dir, que se'n posen ja els peus de punta, de dir, hòstia, aquí sí que la cosa podria quadrar. I va quadrar.
1: I vas començar a llegir llibres també sobre l'autisme. El... Vas informar tot el que vas poder, no?
0: Hombre, aquí, quan entres en hiperfoco, entres bé, eh? O entres o no entres.
1: Ja.
0: Que això és una cosa, no?, que sempre parlen de, no, de les obsessions o interessos restringits que li diuen, per mi doncs, és els superinteressos. Clar. O sigui, quan interessa algú, és a tope, o sigui, vas a tope.
1: Uh-huh.
0: I t'aprens tot, i clar, és que de repent era les respostes.
1: I et van començar a fer test, proves, entrevistes, sí, proves psicològiques, observacions... Durant un parell de mesos.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, és que al final, a mi quan algú em diu no, m'han fet en una tarda, impossible. Bueno, impossible, no sé. Suposo que hi hauran casos molt concrets.
1: Ràpid.
0: No, no, perquè a més una persona que porta emmascarant, no, fent amb el màscar i el camuflatge tota la vida, el més normal o el més habitual és que davant d'una psicòloga o d'un psicòleg que acabo de conèixer, pues, segueixi emmascarant. Perquè a més ho faig sense adonar-me compte, jo no ho sabia. No era la meva forma de vida.
1: Digue'm com va ser el moment en què t'ho van confirmar.
0: Ja a la tarda, al vespre. No, quan m'ho van confirmar, sí, jo anava acollonida. Tant si em deien que sí com si em deien que no, saps? Perquè era el... Hòstia, és que si em diuen que no, ja què?
1: O sigui,
0: ja què més busco? És que ja no sé. No? Perquè, a més, clar, havia buscat informació i realment deia, hòstia, per aquí podria ser, però bueno, jo vaig dir el que em diguin. I el, o sigui, va ser una sensació de com de treure'm un pes de sobre, brutal. Perquè, clar, de vegades diuen, no et posis etiquetes? Dic, home, sí. Dic, deixes etiquetes que no et fan un bé por ahí, o sigui, la de rares, bueno, distantes, i agafes una que et porta eines i et dona respostes. O sigui, entendre el per què de per què han passat moltes coses o per què no han passat coses és, bueno,
1: clar,
0: ja m'ha dit senador, però tampoc... Però ja m'entens.
1: Sí, sí, encaixen les peces.
0: Clar,
1: no?
0: És com clar. De repente es comença a posar tot al seu lloc i entens moltes coses. Va ser, o sigui, va ser de tranquil·litat, però tot té un procés de dol, no? També, o de dol, sí. Es pot dir de dol, però el nom que vulguis, no?
1: El que et va passar a tu, és a dir, aconseguir el diagnòstic tard, és el més freqüent?
0: En dones, sí.
1: En dones, sí.
0: En dones, cada cop s'està diagnosticant més, i a les nenes, a les adolescents... No, ara amb adolescents jo crec que hi ha Déu-n'hi-do, almenys jo no he conegut moltes. I ja comencen a haver bastants grups també a les entitats, als hospitals, a les associacions, grups de nenes i de, uh-huh, i d'adolescents. Però sí, en dones és que hi ha moltes dones. També hi ha homes, que sempre ho dic, perquè si no al final queden ultrainvisibilitzats, no? Vull dir, és veritat que és un perfil, la manera de mostrar aquests trets de l'autisme, que és veritat que les dones tendim a fer això, i el masking i tot, però també hi ha homes. I també s'han quedat fora d'aquests criteris i també ara els estan diagnosticant, no? Que sempre dic que heu de parlar.
1: Clar, clar, però si sí, no, és veritat no que el diagnòstic tenia més en compte la conducta dels homes.
0: Clar, la manera...
1: I per
0: més...
1: això no es fixava en les,
0: clar,
1: no,
0: era
1: les
0: més
1: nenes,
0: explosiu,
1: no?
0: Tu t'esperaves que fos tot més, que, no, més visible, les nenes eren més introspectiu, la posa sopa per dins, és diferent, perquè al final la base, com dic jo, és la mateixa, però sí, la manera en què es mostra... pot ser diferent.
1: Per cert, abans d'avançar hem de dir que l'autisme no és una malaltia.
0: Mm-hmm.
1: Això és molt important, sinó una condició del neurodesenvolupament.
0: Mm-hmm.
1: Perquè quedi molt
0: sí,
1: clar.
0: Sí, perquè...
1: O sigui, no és una malaltia que et prens una pastilla i ja s'ha acabat. No.
0: I prens paracetamol i no tens una autistificació.
1: Exacte.
0: No.
1: Exacte. I s'estima, a més, que l'1% de la població té algun tipus de trastorn autista. És a dir, a Espanya seria 500.000 de persones.
0: Però
1: més
0: això, com a mínim, mínim,
1: com a mínim,
0: mínim,
1: clar, sí.
0: Perquè sí, però... estem parlant d'1,36, em sembla, 1,33, ara
1: sí,
0: diré una borrada, als Estats Units, amb nens, ja estan arribant aquests, vull dir, que és una...
1: Però sí, és veritat, Sara, que si preguntem sobre l'autisme, la majoria diria que sou persones que teniu dificultats de comunicació i per interactuar amb els altres. Però res més, no sabem molta cosa de l'autisme.
0: No, i també, clar, l'autisme... És que a més hi ha una cosa que jo crec que això encara ho fa més complicat, no? Perquè la gent ho conegui, que és que l'autisme, jo crec que gairebé mai, jo no conec a cap persona que sigui només autista, que no tingui una concurrència, una comorbiditat, no? Si, per exemple, doncs, tinc autisme i TDAH, i hi ha gent doncs, que té autisme, TDAH, altes capacitats, i persones que tenen la discapacitat intel·lectual, no? I moltes vegades, doncs, igual s'associa més amb un perfil amb discapacitat intel·lectual, moltes vegades, o no, el d'altes capacitats, o sigui... Clar, ja és molt difícil, no? I per moltes persones dir, ai, però és que jo conec un autista, què fa? Dic, ja, dic, però és que no tenim res a veure, però és veritat que tenim una manera diferent, no? De, com dic jo, és com si tinguéssim el... O com m'ho van explicar perquè m'entengués, que jo necessito, com que ho veig tot amb imatges, com si el món estigués fet per Android i fóssim fossin mai fons, que digui, fossin iOS. No? Llavors, clar, si tu t'obliguen a fer servir l'aplicació de l'Android no funcionarà, però si tu tens la teva i entens que, simplement no, perquè seria simplificar alguna cosa que és més complex, no? Però que bueno, la teva manera de percebre el món, no? d'entendre o de comunicar-te és diferent, doncs bueno, pots conviure, però aquests han de fer un esforç també.
1: La qüestió, tens el diagnòstic, però l'has de comunicar als altres. Què et van dir? Com ho van viure els familiars, els amics? Què et van dir?
0: És que tinc un problema, una virtut, depèn de qui li preguntis, de ser molt pràctica. I vaig escriure un blog per no haver-ho d'explicar moltes vegades.
1: Que sí, sí, però els familiars més propers sí.
0: Els vaig enviar el blog.
1: Al blog, directament.
0: Sí, sí. Tinc un don.
1: I van dir alguna cosa, no?
0: Tampoc els hi va sorprendre tant.
1: No?
0: No, perquè com que jo sempre havia sigut una mica rara, ara doncs, tenia un nom. Home, jo crec que d'entrada... També és veritat que a mi em feia molta por. És que sóc així. Veus? La por.
1: Ara estem. Sí.
0: La por de que no, igual els SPG és greu en el sentit de com no ho vam veure abans, no? Ja. Perquè, clar, si jo estic fent això i dient, no, és que fins als 41 anys ningú va veure, ningú... Però és que no ho podien saber. Clar. Era impossible, és que ni ells, ni jo, ni ningú, perquè no... Si no ho sabien un professional, difícilment ho haurien pogut saber. Aleshores, jo crec que bé, i també perquè han vist que jo estic millor. O sigui, jo estic molt millor, perquè jo he pogut entendre moltes coses. No és tota alegria, eh?
1: Però, no
0: és, però és veritat que d'abans del diagnòstic ara jo estic millor. Si més no, doncs, bueno, sé qui sóc. Un detall.
1: I què et van dir els bessons?
0: Ah, els meus fills, fantàstics. A la seva bola, sí. Ah, vale, mama, estàs bé? Sí, pues ja està. Una abraçada, vol una abraçada? Abraçada, perquè em saben que a ells sí que m'agraden les abraçades. Però és que a casa...
1: Clar, ho han viscut amb naturalitat.
0: Sí, i perquè al final la maternitat és dura, com dic jo, però també té una cosa que jo crec que és molt xulo, en el meu cas, no sé si en totes deu ser així, que són les úniques persones amb les que mai he emmascarat. O sigui, jo amb els meus fills sempre m'he pogut mostrar com sóc. O sigui, no, perquè al final amb tothom, més o menys, sempre en algun moment has emmascarat. Però a més, sempre...
1: Estàs emmascarant avui?
0: No, no, ara mateix no, perquè he dit alguna borrada i ha sortit, pum!
1: Ja està.
0: A més, he dormit fatal, amb la qual cosa no hi ha lloc.
1: Però no has agafat cap d'aquests estris, de moment?
0: No, he agafat aquest de tant en tant.
1: Estàs ben regulada.
0: Sí.

0: M'agrada molt, molt, aquesta cançó de la Valeria Castro, Guerrera. Et sents identificada?
1: No m'agrada que em diguin lo de eres una guerrera, una campeona.
0: Ja.
1: Però sí, he hagut de lluitar. He hagut de lluitar per arribar al diagnòstic, o sigui, no m'ha trobat ella a mi, l'he trobat jo a ella al final, i per estar viva.
0: Per estar viva?
1: Sí, jo crec que sí. I jo crec que sí, ser guerrera en el sentit de sí, que m'ha hagut de lluitar molt per arribar on estem.
0: Per cert, sí. I no ho hem comentat encara, es produeixen molts de suïcidis.
1: Uf.
0: Amb les persones que pateixen autisme.
1: Sí, les persones autistes, sobretot jo amb les que no tenen associada una discapacitat intel·lectual, o sigui, l'autisme, sí. O sigui, és una de les primeres coses que vaig preguntar. Quan vaig tenir el diagnòstic vaig dir, hi ha estadístiques? Clar, és molt difícil, no? Però sí que hi ha, sí que existeixen estudis.
0: Clar, és molt difícil saber-ho, no?
1: Clar, però després, sí. De gent que s'havia associat i molts presentaven trets, o podrien haver presentat trets perquè, a veure, però és que és normal. Bueno, normal. No hauria de ser normal, no? Però jo després de tenir... Sí que és un tema recurrent que el pregunto i quan parles amb altres persones, estàs parlant que amb 10, 11, 12 anys tothom havia tingut ja ideacions.
0: Ja.
1: Són molt petits. Però bueno, que estem veient les notícies, que hi ha intents, que hi ha... Perquè és molt cansant a contracorrent sempre, no? O viure pensant que estàs defectuós, que clar, tindre el diagnòstic, de repente no sóc una neurotípica trencada, sóc una autista sencera. La cosa canvia, no? El punt de vista que tens de tu, dic, no estava trencada. O sigui, no? Tota aquesta culpa, tot em surt malament per culpa meva, estic trencada, que vulguis o no, això és una càrrega, el veure que no encaixes, que t'esforces molt i no formes part, que s'aprofiten de tu, que et tracten... Clar, són coses que pesen i quan pesa, doncs arriba un punt que dius, uf, com pensa?
0: Un cop tens el diagnòstic, és quan obres aquest blog que envies als teus coneguts perquè sapiguessin que ho eres, mujer sí. I autista. Clar, vas començar, sense voler-ho, sí. A ajudar moltes persones, Sara.
1: Sí, però literalment sense voler, eh?
0: Sense voler.
1: I el nom ja veus que vaig posar el més bàsic.
0: Mujer i autista.
1: és que clar, és pràctica. Bé, és que no em vaig matar el més mínim, vaig dir, no sé, dona autista, vale.
0: Ja.
1: I vaig, sí, i també veus perquè tinc moltes amigues de fora, vaig dir, pues mira, també els envio, no?
0: Clar.
1: I també el meu dinamic, diu, pues escriu en un blog, o sigui, tenia escrit allà... És que sempre he escrit, perquè jo necessito escriure-ho tot. Inclús si m'enfado amb algú,
0: de fet, tu dius,
1: li haig d'escriure.
0: Tu dius que et comuniques millor escrivint que parlant.
1: Sí.
0: Però estàs fent avui una conferència sobre l'autisme.
1: Sí, perquè és el meu...
0: Meravellosa.
1: Gràcies.
0: No, és veritat, estic aprenent molt. Sí.
1: Però jo necessito, és el meu suport visual, jo necessito escriure-ho tot. Jo si m'enfado, com que no sé si estic enfadada, si estic cansada, què coi em passa, llavors jo ho poso sobre un paper i allà més o menys puc deduir.
0: Yeah.
1: I si m'enfado amb algú i ho li haig de dir a la cara, segur que després rebrà o un missatge, un correu o alguna cosa,
0: explicant
1: amb totes les raons,
0: no?
1: Si m'he deixat alguna cosa, i explicant-ho perquè ho entengui bé. Per mi sempre ha sigut molt pràctic, la gent no s'ho pren gaire bé, però...
0: I per això justament vas escriure el llibre Neurodivina y punto, el teu primer llibre que vas publicar el 2023. També per donar visibilitat, no?
1: Sí, però em va passar una mica com el blog, no ens enganyem. Que jo vaig fer... Que jo no sabia que... És que, a veure, el compte de xarxes socials el vaig obrir perquè vaig fer jo la web, vaig estar 2 dies sense dormir per fer-la. Com la volia així. I a la pàgina posava, ¿quiere poner redes sociales? I jo, venga, vale, sí, l'obriré. I de què has de sortir? O sigui, i el llibre, doncs, perquè em van dir, vols escriure un llibre? Dic, jo, de què? I vols que escrigui? Sobre tu? Dic, vol. I que pensava que el llegiria al meu entorn per quedar bé.
0: Ja, i no.
1: La llegeix més gent.
0: Clar, sí.
1: I mira, fa un rato, estava contestant un missatge de meva.
0: Això és maco que passi, eh?
1: Això és molt xulo.
0: És molt maco.
1: Sí.
0: I clar, per evitar, per exemple, casos de suïcidi i moltes altres coses, el 2015 es va posar en marxa l'Estratègia Espanyola de Trastorns de l'Espectre Autista. Escoltem què deia el llavors ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, després de l'aprovació d'aquesta estratègia.
2: És un paso adelante para tratar de concienciar y hacer conocido esta realidad en nuestro país, sensibilizar a la población y garantizar los derechos de estas personas. Desarrolla todas unas líneas y objetivos que se refieren a todos los ámbitos de la vida y todo el proceso vital que tiene una persona que está afectada por el autismo y sus familias, hasta intentar integrarla de la mejor manera en nuestra sociedad, desde que es niño y tiene derecho a un diagnóstico rápido y una atención temprana, hasta que va creciendo y tiene derecho a una inserción laboral. Tengan ustedes en cuenta que entre el 70% y el 90% de las personas con trastorno del espectro autista están en desempleo, no son población activa o no trabajan, a pesar de que yo creo que son unos trabajadores espléndidos y tienen un entorno laboral favorable. Por tanto, queda mucho por hacer y esta estrategia es un paso muy importante.
0: És veritat que va ser un pas important, el primer pas important. Han passat més de 10 anys d'això.
1: Sí.
0: Les coses encara es poden millorar?
1: Sí.
0: És a dir, com ho estan fent les administracions, Sara?
1: A veure...
0: Llençat.
1: No, perquè jo vaig sense filtres per la vida i de vegades, com vaig sense filtres, passen cosites.
0: Ja.
1: No ho estan fent gaire bé, no? Sí, a veure, sí, és veritat que han canviat les coses. Estem parlant de que en 10 anys... S'està parlant molt, per exemple, del diagnòstic en dones. És veritat que s'estan diagnosticant més i abans, no? O sigui, sí que s'està avançant. L'altre dia vaig veure, tenia un llibre de l'escola on treballava, que parlava de... que era un curs per a monitores de subnormales. I això és una formació que estaven fent a l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que ha canviat molt, i això fa igual 60 anys, no? Però és que les famílies, sobretot, no? Els adults, o sigui, el tema laboral estem abandonats. En tema de salut mental... un adult autista està absolutament abandonat. Si no tens diners per anar a la privada, fatal. I les famílies, hòstia, que es troben en situacions molt complicades. O sigui, les famílies, clar, i són els cuidadors 24/7 i molts cops es troben en situacions amb molta vulnerabilitat.
0: Clar.
1: No hi ha poc suport. I és veritat que ja estan a sobre i que es van fent coses, però falta... Falta, i falta també, no, el escoltar realment què és el que necessita la persona autista, i crec que moltes vegades s'obliden de que no ens han de fer un favor. Vull dir que tenim els mateixos drets que qualsevol persona, el que passa és que nosaltres sempre els estem com... O sigui, els hem de demanar, els hem de reclamar, lluitar, i estar tot el dia a sobre quan al final, vull dir, és una cosa que hauríem de tindre i que ens hauríem de garantir, no? No hauríem d'estar sempre a sobre. O que hi ha moltes entitats que fan les feines que haurien de fer administració, no? De donar teràpia als diagnòstics, no? Fer diagnòstics, de reclamar, doncs, això, drets. Aleshores, o sigui, queda molt per fer, i també que el tinguin en compte la persona autista, que molts cops s'oblida.
0: Yeah.
1: És com absurd, no? De dir, com pots prendre decisions per com serà la vida o com seran les coses per una persona autista i no tens en compte la pròpia persona autista, que sí que t'ho pot explicar.
0: Clar.
1: Tot i que cada un és diferent i cada un té la seva...
0: Però, sí, bueno, sí, les seves particularitats com
1: però,
0: tothom.
1: Però
0: sí.
1: Crec que se la tindrà en compte. I m'han anat per ahí. T'he contestat el que he volgut, jo no sé què era la pregunta.
0: És perfecte. L'any passat vas publicar Lucía y el infinito,
1: sí,
0: que és la teva novel·la didàctica, i crec que ja estàs escrivint la tercera, el llibre.
1: El tercer, sí.
0: Sobre què?
1: Sí, avui no he dormit quasi perquè estic entregant-lo ja. O sigui...
0: Sí, ja tens data d'entrega.
1: Sí. No he explicat res a ningú. I em costa la vida no explicar les coses.
0: Llençat?
1: No. Jo quan ho vulgui explicar,
0: sobre què?
1: Vinc aquí, pues, torna a ser, no és novel·la, no és la segona part de
0: no
1: Lucía,
0: i
1: em moro de ganes de segona part, que m'ho vaig passar bomba, perquè és bueno, és en el sentit de l'humor, sempre, això sempre,
0: sí.
1: No sé fer-ho d'altra manera. Tornem a... No és una continuació de Neurodivina, però torno a la divulgació i a la reivindicació.
0: Reivindicació.
1: M'agrada, sí.
0: M'agrada. Sara ja, Codina, sí. Mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. Ha estat un plaer, molt interessant escoltar-te. Hauríem de parlar més d'aquestes qüestions. I, si et sembla, marxem amb Sense tu, teràpia de xoc. I recordo als oients els teus, de moment, dos llibres, Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo, y Lucía y el infinito, testimonios de vida. Moltes gràcies, Sara.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Ja s'han assegut a Màrius Carol, bon dia, el conseller editorial de La Vanguardia, bon dia, i també el periodista Antonio Baños. Però deixeu-me anar de seguida amb aquesta conversa política que volem tenir amb el conseller de la Presidència de Govern de la Generalitat, Albert Dalmau. Senyor Dalmau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
1: De seguida li parlaré i vull demanar la seva opinió sobre la caiguda d'aquests decrets d'habitatge, però l'última hora ens indica que els aiguats s'està complicant el Montsià, les Terres de l'Ebre. Quina informació ens pot donar i quines recomanacions?
2: Bé, doncs estem seguint molt, no, de prop a través del Centre de Coordinació d'Emergències amb la consellera d'Interior els efectes d'aquestes pluges que ara estan afectant justament les comarques del Montsià i Baix Ebre. És unes comarques on especialment l'orografia del terreny entre el Parc Natural dels Ports i el Montsià doncs generen, no, aquests barrancs que provoquen aquests desembussaments d'aigua que ja vàrem tenir en episodis anteriors, doncs efectes molt importants, i doncs ara hem enviat, no, des d'ahir ja vàrem enviar un SALERT, aquest matí hem tornat a enviar justament doncs demanant aquestes restriccions a la mobilitat, prudència durant les properes hores, no acostar-se a barrancs o rieres, no creuar-los, i aquestes restriccions a la mobilitat, que a més afecta també doncs la suspensió, no, de l'activitat escolar justament en la zona on ara mateix està sent més afectada. El nostre objectiu doncs és deixar treballar els serveis d'emergència, és mantenir aquesta actitud de prudència, de sentit comú, i en les properes hores doncs seguir treballant en aquest desenvolupament d'aquest episodi, que la informació que tenim és que es pugui allargar fins a les dues, no? I justament doncs sabem que en aquest espai del país, justament a les Terres de l'Ebre i en aquestes dues comarques, doncs els efectes d'aquestes pluges torrencials han deixat, no, en ocasions doncs danys importants. Ara mateix doncs estem veient que han caigut més de 100 litres de cop a Santa Bàrbara. Doncs, bueno, aquest és un monitoratge que s'està fent per part de l'equip de Protecció Civil d'Interior, amb aquesta crida a la prudència i a les restriccions de mobilitat doncs durant les properes hores i fins que finalitzi aquest episodi, no?
1: Aquesta és una de les notícies del dia que, sens dubte, ens tindrà molt ocupats durant el matí, però l'altra notícia té com a protagonista el Congrés dels Diputats de Madrid. A les 11 comença aquest ple on s'hauria d'aprovar el decret d'habitatge. PP, Vox, Junts tombaran avui els dos decrets d'habitatge. Quin impacte té per Catalunya aquesta decisió?
2: Doncs miri, té un impacte directe per Catalunya, sobretot pels catalans i les catalanes, per aquells catalans doncs que veuen que no poden arribar a final de mes pagant un preu de lloguer que se'ls escapa completament de les mans, d'aquelles persones, no, que veuen doncs com no poden garantir un sostre treballant 40 hores a la setmana, i per tant doncs és una molt mala notícia per molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no? A mi m'ho han sentit dir moltes vegades, no m'agrada aquesta societat en la que estem construint, no vull viure en una societat en la que una persona que treballa, que guanya un sou, no es pugui pagar el preu d'un lloguer perquè el seu edifici es converteix en un hotel o en una promoció de pisos de luxe. No m'agrada que un comerç de proximitat hagi de tancar la porta perquè tampoc pot pagar el lloguer i es converteix tot en cadenes, no? I en grans supermercats. Bueno, crec que aquesta és una reflexió que hem de fer, i és en aquest sentit que hi ha una apel·lació directa a Junts que rectifiqui, que té una oportunitat en la votació que es produirà avui al Congrés dels Diputats d'escollir, diguem-ne, treballar per garantir doncs el dret a l'habitatge, que avui és un dels elements de major fractura social que hi ha en el nostre país. Les administracions hem de fer tot el que està a la nostra abast per justament protegir aquest dret a l'habitatge, i Junts té una responsabilitat en la que no volem que de nou es tornin a aliar amb el Partit Popular i amb Vox, cosa que ve sent una cosa habitual, no? I per tant, ho dic, defensar els interessos de Catalunya és defensar els interessos dels catalans, és estar al costat del finançament, és estar al costat del dret a l'habitatge, és estar al costat de quan es parla de la reducció de la jornada laboral. Crec que hi ha una oportunitat molt important, hi ha un clam social molt important, i no s'entendria que Junts giri l'esquena als ciutadans i ciutadanes pels quals ha estat escollit per representar els seus interessos en el Congrés dels Diputats.
1: Junts ha donat els arguments per votar en contra, és a dir, Junts diu tot el contrari que vostè està expressant, diu que de tirar endavant les mesures aconseguirien l'efecte contrari al que persegueixen, i a més demana retirar aquest punt de l'ordre del dia per continuar negociant, però el govern no ha volgut. Per què?
2: Bueno, però miri, jo crec que aquesta cantarella ja ens la coneixem. Sempre passa el mateix, no? Quan, diguem-ne, pren una decisió, quan arribem a última hora, aleshores demanen... Aquesta política que hi ha en un determinat temps a Catalunya ja ens vàrem acostumar, de les últimes hores i a veure què passa fins al final. Escolta, hi ha un decret que és positiu per millorar la vida de la gent. Evidentment, el problema de l'habitatge no té una solució fàcil, però el seu model quin és? El de Madrid? on el preu de la compraventa ha pujat un 24%, mentre el de Catalunya ha pujat, i ha pujat més del que voldríem, però ha pujat un 9%. És a dir, evidentment que la intervenció que s'està fent del mercat, i li diu algú que creu en l'economia de mercat, que defensem el dret dels propietaris, escolti, si aquest decret el vota algú tan poc sospitós, diguem-ne, de tenir tesis radicals com el Partit Nacionalista Basc, o Coalició Canària. I, per tant, bueno, crec que ja està damunt de la taula. Quan els preus, com els preus dels lloguers, s'han disparat d'aquesta manera, quan hi ha gent que, diguem-ne, entre l'inquilí que surt d'un habitatge pagant 800 euros i el següent ja està entrant pagant-ne 1.400, escolti, això no és sostenible. Ho hem vist a Madrid, blocs sencers que es tanquen per esdevenir pisos de luxe, blocs sencers que es tanquen per convertir-se en hotel. Aquest no és el model de societat en el que nosaltres volem viure. Nosaltres volem viure en un lloc on la gent pugui pagar religiosament el seu lloguer, però, diguem-ne, el pugui pagar després de guanyar-se el seu sou, de treballar. Si nosaltres tenim una societat on la gent no pot pagar-se un preu del lloguer, se'ns trencarà la societat, i aquest és un missatge claríssim que hem d'enviar Junts, i per tant, Junts té una oportunitat de rectificar abans d'aquesta votació, i aquest és el missatge que també el govern de Catalunya fa, no? És un govern que estem fent tot el que està al nostre abast, que estem construint més habitatge que mai. Pensi que de cada 10 habitatges que s'incorpora al Parc Protegit d'Espanya, 6 s'estan incorporant a Catalunya. Que només aquest trimestre hem incorporat més habitatges que en tot l'any 2023. I evidentment, el problema no s'ha resolt encara, perquè és un problema complex, i s'ha de fer camí, i s'ha de seguir sent ambiciós. Però quan hi ha una emergència com la que tenim, el que s'espera dels poders públics és que actuem. I ho dic, un decret que votarà un partit com el Partit Nacionalista Basc, no s'entendria que Junts quedi a fora, i no, jo crec que no ens fem trampes. Vull dir, fer trampes és enganyar la gent.
1: Però si això avui decau, és a dir, si voten que no i no tiren endavant, hi ha marge per seguir negociant? Es poden refer els decrets?
2: Bueno, el marge... Jo crec que el marge està fins a la una. El president del govern crec que ha sigut molt clar que això es portarà a votació i que tothom obri en conseqüències. Que hi ha un moment, també li dic, hi ha moments de la vida que no es pot seguir amb aquesta teatralització permanent. La política està per resoldre els problemes de la gent. La política està per resoldre els problemes de la gent. Ja hem tingut moments en els que la política, diguem-ne, hi posa més problemes als problemes. I en un moment... O sigui, l'alternativa això què és? O sigui, l'alternativa això què és? Partit Popular i Vox? Que sabem el que representa? Que sabem el que representa el seu model també en polítiques d'habitatge? Escolti, però si vostès han vist com està el preu de l'habitatge a Madrid? Vostès han vist, diguem-ne, que no les classes, no els vulnerables, no les classes mitges no poden accedir-hi? Per tant, escolti, la nostra obligació és posar damunt de la taula una regulació justament que permeti, que vull dir, que una persona treballadora que paga el seu lloguer pugui seguir vivint de lloguer a casa seva. Aquest és el model de societat pel que nosaltres hem de poder treballar.
1: Conseller Dalmau, però vostè deia fa un moment, no ens fem trampes. Si no ens fem trampes, també hem de posar sobre la taula que vostès, els socialistes, governen des de fa 8 anys a Espanya. I que aquesta situació dramàtica hi hem arribat després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, que no ha sabut solucionar la situació. Bueno, perquè ara sí ens hem de refiar de vostès?
2: Bueno, doncs jo li dic, doncs, amb molta franquesa, li poso l'exemple de Catalunya. Els governs de Catalunya en els últims 10 anys han fet molt poc o gairebé nul habitatge públic, i des de fa un temps hi ha un govern a Catalunya que està construint habitatge públic com mai s'ha construït. Bueno, com mai no, perquè el 2008 i el 2009, diguem-ne, se'n construïa molt, no?, a Catalunya, i per tant, la solució a l'habitatge és una solució complexa que està passant a tot el món. Està passant a tot el món. O sigui, a tot el món. A Amsterdam hi ha un problema amb habitatge, a Londres hi ha un problema amb habitatge, no hi és en algunes ciutats, doncs, que per raons històriques tenen un parc públic, no? Viena, del 40%, el 40% de l'habitatge és habitatge públic, i per tant, doncs, poden regular el preu del mercat. El preu de l'habitatge s'ha anat encarint en els últims anys, i la solució que posen els governs a damunt de la taula és, en primer lloc, solucionar una crisi d'oferta, de construcció de més habitatge. En el cas de Catalunya, amb el Pla 50.000, hem estat fent compres d'habitatge, hem agilitzat tota la burocràcia que hi ha al voltant de l'habitatge, sempre m'ho han dit, en sentit dir, no pot ser que passem més temps movent papers que construint pròpiament una promoció. Estem posant incentius en els propis promotors privats perquè puguin construir habitatge amb una proposició que portem al Parlament d'intensificació.
1: Sí, però vostè m'està parlant de Catalunya, conseller Dalmau, m'està parlant de Catalunya. Jo li preguntava per l'estat espanyol, li preguntava per què ens hem de refiar d'un govern que fa 8 anys que governa i que deu tenir part de responsabilitat aquesta crisi tan greu de l'habitatge que hem arribat.
2: Bueno, vostès saben que, diguem-ne, que decrets com aquests han intentat ja arribar al Congrés i no han pogut sortir justament per l'impediment que ha fet Junts. Saben que, a més, la política d'habitatge és una política que gestionem les comunitats autònomes, i hi ha dos models. I, escolta, jo li dic, hi ha un model que és el de Madrid, que és legítim. Jo conec molta gent que està encantada amb el show aquest de la Comunitat de Madrid, cotxes de Fórmula 1 tot el dia, espectacle, gent que ve de tot el món, milionaris, etc, etc, però la gent normal no es pot pagar un habitatge. La gent normal no es pot habitar. A mi em fa molta gràcia, també. Hi ha dies que veig aquell model i dic, home, que bé que van. No, no van bé si la gent normal no es pot pagar un habitatge. Aquí a Catalunya treballem amb un altre model, treballem amb un model que justament treballa perquè les persones treballadores, les classes mitges, puguin seguir vivint en el seu, a casa seva. Aquesta és la nostra obligació. I en aquest sentit, crec que el govern d'Espanya ha posat recursos en mans de les comunitats autònomes i ara posa una regulació justament perquè estem en una situació excepcional. Llavors dic, és veritat, el preu de l'habitatge està pujant a tota Europa, no neguem aquest problema. L'obligació dels poders públics és posar-hi solució. És posar-hi solució. Aleshores, avui es posa una solució que és una solució valenta, perquè veiem que casos com els que hem vist, escolti, estem veient casos d'una persona, és el famós cas de la Mari Carmen, no? D'una persona que pagava el seu lloguer. Que pagava el seu lloguer. Per què hem de permetre que se'ls dobli? Jo no li dic que se li augmenti a l'IPC, no li dic que se li augmenti un 3%, que se li dobli el preu del lloguer. És que no, farem una societat en què la gent normal no podrà viure i se'ns trencarà la societat, doncs, sobre la que nosaltres vivim.
1: Albert Dalmau, ho hem de deixar aquí, conseller.
2: Que hem de tenir. Jo entenc...
1: Digui.
2: No, dic que jo entenc que moltes vegades el que té una propietat deu pensar, miri, així maximitzo el meu rendiment. I una persona s'ha de poder guanyar la vida i hem de poder donar seguretat als propietaris. Li dic, escolti, que aquest decret el vota el Partit Nacionalista Basc, però ha de ser compatible la defensa de la propietat, ha de ser compatible que tu, diguem-ne, puguis treure un rendiment amb que no tinguem una política abusiva en el que tenim casos molt clars en el que una persona deixa un pis i el següent que entra li han doblat el preu del lloguer. És impossible. Condemnarem una generació de gent jove a no poder progressar a casa nostra.
1: Ho hem de deixar aquí, conseller, mentre vostè i jo parlàvem. Ens ha arribat la notícia que Protecció Civil demana el confinament de la població a les comarques de Baix Ebre i Montsià davant d'aquestes inundacions tan greus que s'estan patint. Demanen a la població que no surti a l'exterior i que pugi a plantes superiors dels habitatges. Repeteixo, Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de Baix Ebre i del Montsià.
2: Sí, si m'ho permet, seguir enviant aquest missatge que ho hem dit, de prudència, de seguir les recomanacions dels serveis d'emergència, de no cometre, diguem-ne, temeritats, no apropar-se als barrancs. És una zona, saben, tenim el barranc del Llop, el barranc de Sant Josep, el barranc del Suís, el Canal, la Ràpita, que són municipis que han quedat molt afectats. Jo mateix hem estat, no, amb el municipi d'Alcanar treballant aquest conveni per resoldre el famós barranc que travessa el municipi d'Alcanar, on tenim cases construïdes enmig d'un barranc, i per tant la nostra obligació que estem treballant és justament per expropiar aquestes cases i per permetre moure la població d'una zona que és perillosa. I això també té a veure amb tenir governs que s'ocupin dels problemes concrets del país.
1: Albert Dalmau, conseller de la Presidència del Govern de la Generalitat, gràcies per ser el Cafè d'Idees aquest matí. Molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a vosaltres.
1: I l'estaven escoltant el Màrius Carol i l'Antonio Baños. Màrius, per on voleu començar?
3: Que, mira, jo volia començar amb una cosa que...
1: Us haig de dir que Junts segueix insistint, l'última notícia que ens arriba de Junts, és que segueix insistint en que refacin els decrets. Mm. És a dir, que volen seguir negociant, bueno. I que refacin, que no es portin al punt del dia d'avui.
3: Hi ha una cosa que, si estiguéssim parlant, jo què sé, de temes de seguretat, etcètera...
1: Un nou decret, Junts lliurarà al govern espanyol un text propi que serveixi de punt de partida. Digues, Màrius.
3: No, que... Legislar en calent sempre és un mal negoci. És a dir, tu ara mateix...
1: Si no legislem en calent, no legislarem mai.
3: Sí. Bueno, pues, escolta,
1: escolta. Aquest tema de la vivenda ens té calents des de fa molts anys.
3: I el tema de seguretat i tal, quan hi ha un cas... Llavors,
1: però tens raó que ara han legislat amb molta urgència.
3: Escolta, tu acabes de dir fa un moment, porta 8 anys el govern socialista, diguem. Ha tingut 8 anys per fer lleis, ha tingut 8 anys per presentar-les al Congrés dels Diputats.
1: N'ha presentat algunes i no han estat validades per Junts.
3: Res per solucionar res. Vull dir, aquest és un problema... Escolta, ja fa mesos i mesos i mesos que totes les enquestes que fa el CIS et diuen, escolta, el primer problema que té el país és l'habitatge. Bueno, però escolta, però si és el primer problema del país, algú s'hi ha d'ocupar. Ara, tenim la foto portada, hem immortalitzat una senyora de 87 anys que viu una tragèdia. Val. Però, escolti, és que la setmana abans hi havia una persona que es havia suïcidat a l'Hospitalet. És a dir...
4: I la setmana després... No, no, la setmana abans la Olga i la setmana després la persona a l'hospital. Mm.
3: Clar, però vull dir-te... Crec que hi ha coses que fins que no acaben sent una tragèdia, sembla que no s'abordin. O sigui, el problema de l'habitatge és un problema que està al carrer, que no sents parlar d'una altra cosa. I ara, a l'últim moment, hem vist aquesta imatge i hem de solucionar-ho. Decreto Mari Carmen. Vale, doncs ja està, ja el nom ja té un decret. Un cop dit això, doncs millor que facin un paper que no facin res. Mm. Ara, entenc que la complexitat, diguem, dels... Ja d'entrada, que un govern presenti dos decrets en lloc d'un per solucionar el tema. Diu, mira, si no els agrada l'un, tenim el dos. No? Escolti, però quin és el bo? Quin és el que vostès aposten? Clar, si el propi govern es fa un embolic a l'hora de redactar, de fer un redactat assumible per Sumar i pel propi Partit Socialista, anem malament.
1: Com dèiem, Junts lliurarà al govern espanyol un text propi perquè serveixi de punt de partida d'un nou decret. Ens ho explica el Bernat Herrandiz.
5: Quan avui comparegui al Congrés, Míriam Nogueras demanarà al govern que retiri els decrets en matèria d'habitatge. En cas contrari, Junts avisa que votaran no i, per tant, els textos no passaran la validació de la majoria dels diputats del Congrés. Paral·lelament, Junts entregarà una proposta alternativa de reial decret. Diuen que serà una solució solvent al problema d'habitatge i que, a més, aconseguirà una àmplia majoria al Congrés dels Diputats. Tot això després de considerar que els decrets d'habitatge proposats pel govern suposen uns efectes contraproduents perquè reduiran l'oferta de lloguer, a més suposen, diuen, una expropiació a l'estalvi de les famílies i que no actuen contra els fons voltor.
1: Gràcies, Bernat. Antonio Baños, entens la postura de Junts? Arguments que ara ens explicava el Bernat?
4: No, jo és que la pel·li aquesta ja la crec que l'he vista, no? És que a mi lo de l'habitatge, la Maricarme, no m'interessa. Ara he fet el clickbait, ja ha quedat bé. Jo crec que aquí hi ha un patró que és molt preocupant i que és l'acció política, i m'explico. El patró, no dic socialista, dic de tots i de tota Europa i segurament de tot el món, no ho conec. És un tema qualsevol, se li agafa. Agafes un cas particular, l'eleves a categoria, polaritzes tota l'opinió pública, la teva i la contrària, sobre una sola idea d'aquell tema. Li poses, sobretot, un desenllaç. A l'hora i mitja has de saber qui és l'assassí, no? Doncs aquí, a la una, has de saber si sí o si no. I una vegada passa això, s'aparca i es fa un altre episodi de la mateixa. Podríem parlar de l'Aquarius, del decret òmnibus de les pensions, que va passar exactament el mateix. Junts no vol, Junts presenta un, els pensionistes... Endemà, algú li preocupa, els pensionistes, ja no. A Ceuta, utilitzar en aquest cas per la ultradreta... Ceuta, Ceuta, Ceuta, ara ja desapareix Ceuta. El cas és que estem vivint una cosa política... El senyor Dalmau ja ens portava el següent episodi. Ja feia el tràiler de en els siguientes episodis, que era si tu no vas, ellos vuelven. Perquè ja ha dit, aquí hi ha dos models, i tu li dius, bueno, hi ha més... No, no, hi ha dos models. Diu, el de Madrid en Fórmula 1, i... Home, jo encara estic estabornit del Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, eh? Vull dir que...
3: Escolta... És diferent, eh?
4: És diferent. Sí, no, escolta,
3: d'acord. Mica diferent, eh? Que un dia crepis una mica de rodes...
4: A mi el que m'amoïna és que hi ha un... O sigui, en lloc de Spin Doctors, hi ha guionistes de Netflix dirigint el món. Perquè és aquesta cosa de polaritzar... Perquè els 140 morts de Ceuta, algú ni canta gall ni gallina, ja no, perquè ara és Mari Carmen. Però és que de Mari Carmen, a Barcelona, perquè soc de Barcelona, hem vist... No sé, 200.000 iaies, suïcidis... Però, bueno, ara és Mari Carmen. Per què? Perquè ja funcionem d'una manera narrativa. Tenim una persona que, a més, estem parlant sobre si s'ho mereix o no s'ho mereix, quan la cosa és irrelevant, perquè... I acabo ràpidament. A mi em preocupa que tota la política es faci com a Netflix. És a dir, em susto, problema, i data final, queden 2 hores, saps, les pel·lícules aquestes, la bomba. I una cosa petita, sí. Només, que estava mirant, recordant... Fa 20 anys, és l'any 26, no? Fa 20 anys, va sortir una ministra amb una campanya que era la de les Kelly Finders, no sé si us recordeu, que eren unes bambes, Kelly Finders, t'ajuda a buscar vivienda. I fa 20 anys de la manifestació a Plaça Catalunya, també, de No tindràs vivienda en tu puta vida, que era una manifestació organitzada per UB de Vivienda, on participava de manera molt, molt notable i molt bé la senyora Ada Colau. És a dir, fa 20 anys Ada Colau deia que no tindria una vivenda en la seva puta vida. 20 anys. És a dir, ja ha tingut fills.
1: Si
4: ja són grans.
1: Si això fos una sèrie de Netflix, un dels protagonistes seria qui saludarem ara, perquè no és cap ficció.
3: Sí, però la sèrie és de Netflix?
4: No.
3: Als 10 minuts hi ha un canvi de guió, i aquí no. Aquí el guió
4: sí,
3: sempre és el mateix. No,
1: avui hi ha un canvi de guió.
4: Sí. No, lo de Sol, és un canvi de guió.
3: És a dir... Tu creus que és un canvi de guió?
1: Això de Sol ningú s'ho veia venir, Màrius? Cada vegada hi ha més gent acampada a la Puerta del Sol. Però deixeu-me saludar...
4: Aragonès no és un... Són protagonistes involuntaris.
1: Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres, com diu l'Antonio Baños, protagonista involuntari. Enric Aragonès, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Gemma.
1: Bon dia, gràcies per atendre'ns. Com heu rebut el sindicat aquesta decisió de Junts de tombar els dos decrets?
6: No ho entenem, és a dir, no ho entenem. Hi ha tot d'entitats, hem vist moltíssima ciutadania mobilitzada, entitats com des de tot el sindicalisme laboral, el moviment veïnal, fins i tot la taula del tercer sector, que estaven dient que aquest decret era de mínims, i fet, efectivament, en algunes parts, a correcuita, perquè no han volgut fer res en 8 anys i ara tothom a córrer, efectivament, però que calia... que s'aprovés i Junts ha decidit donar l'esquena a totes aquestes entitats i tota aquesta gent i tombar-lo. Mira, ahir mateix vam matinar per aturar un desnonament d'una companya a Sant Andreu, de la Maca, i el vam aturar gràcies a aquest decret. Em pregunto si el vot de Junts sembla voler dir que la Maca ahir se l'hauria d'haver desnonat o que la gent que té una data de desnonament la setmana que ve o els propers mesos se'ls ha de desnonar. Jo em pregunto què diran quan vinguin aquests nous desnonaments i quan tinguem, i ara ho dèieu, notícies de noves morts arran d'aquests desnonaments, perquè no és només a Mari Carmen, no és només l'Olga, no és només el Javier, la Sílvia, la Maca, són moltíssims noms, moltíssims rostres, molts, molt anònims, i per tant és d'una extrema violència, és gairebé sàdica aquesta decisió que estan prenent.
4: Puc preguntar?
1: Sí, endavant.
4: No, escolta'm, jo crec que precisament el que jo descrivia, que era tirar de guió, posar límits, horaris i totes aquestes coses, vosaltres, en aquest cas, sou protagonistes involuntaris, perquè la vostra feina és tot el contrari. Mm. És a dir, són molts anys de creació. Jo tinc dues preguntes ràpides. Una, evidentment, estàveu obligats a donar suport a aquests decrets, però heu rebut pressions d'una banda o l'altra de la política institucional perquè declaréssiu una cosa o una altra? I segona, la vaga general que fa anys que aneu preparant, la plantegeu ja amb situació d'urgència aviat? Ja està, aquestes dues coses.
1: Sí.
4: Esteu tot pressionats, i si lo de la vaga general, que és una feina que porteu molt de temps, és ara el moment.
6: Mira, no, d'una banda, a nosaltres no ens ha pressionat ni deixat de pressionar ningú, perquè bona part d'aquest decret vam ser nosaltres qui el vam registrar en forma de llei, qui el vam escriure i el vam portar al Congrés dels Diputats el juliol del 24, que també és una cosa que abans dèieu, no?, de legislar en calent, efectivament han arrossegat els peus durant molt de temps i ara tothom a córrer, però que les propostes estaven sobre la taula i s'han negociat i hem estat, i jo he estat en reunions amb Junts per Catalunya fa mesos i fa més d'un any parlant d'aquestes regulacions que avui es posen a votació, és un fet. Per tant, en calent és la pressa de cop fer-ho, però que el sindicat de llogateres porta anys treballant amb això. De fet, bona part del que es vota avui és resoldre uns forats que la llei estatal d'habitatge, el PSOE ja va deixar expressament, i nosaltres ja ho vam dir, si feu aquesta llei amb aquests forats, tindrà uns efectes nocius, tindrà... I per tant, van dir, cal corregir-ho. No ho van fer, vam registrar en altres la llei, però imagina't, t'estic parlant de la llei estatal d'habitatge que, com sabeu,
4: venia
6: fa temps que va ser... Clar, imagina't, és que... Vull dir, aquest és el recorregut. Aquí, mira, ara que esmentes a Catalana, perdona, després et contesto la de la vaga, però ara que esmentes a Catalana, és molt important entendre que aquí qui s'ha mogut és Junts. És a dir, el 2020 i el 2021 i el 2022 van fer una regulació als lloguers aquí a Catalunya i jo mateix vaig fer rodes de premsa en Junts per Catalunya anunciant aquestes conquestes de la ciutadania catalana i de la sobirania del Parlament de Catalunya. I ells estaven amb això, i quan va tombar-ho el Tribunal Constitucional van fer una roda de premsa Junts. I ara han decidit posar-se a un altre costat. Qui s'ha mogut són ells. Nosaltres, qui ens segueixi ho coneix bé, no ens movem per apriorismes d'anar amb un...

0: ir a unas elecciones generales en dos meses con la calle movilizada contra Junts en Cataluña por el tema de la vivienda.
1: Màrius, per on ho agafes? A veure, dèiem que el diari apunta la data aquesta del 29 de novembre. M'apuntaves bé que a La Vanguardia també, Jordi Juano i en su billete, també apunta eleccions avançades. És a dir, que en una lectura minuciosa de la premsa d'avui sí que encontramos este avance electoral. El diari se lanza el 29 de novembre, però el Rodolfo no dona part tancat l'aprovació del decret. Diu que són les 9, és a les 11, queda molt matí per davant.
2: Queda molt matí i després et queda hi ha una última carta, que és que tu, després d'obrir el debat, pots agafar i dir que no es vota. Retirar-ho,
3: sí.
2: I tu tens, em sembla que és un marge d'un mes, que pots arribar a alguna solució de compromís. És a dir, aquí, a les portes de tornar a Puigdemont, que el focus estigui sobre de Junts, això és un problema, és a dir, des de tots els punts de vista. És a dir, intentarà Junts que el retorn del president a Waterloo doncs tingui èpica, amb els carrers incendiats, amb una vaga general pel mig i ells fent aquest paper d'estrassa. Jo crec que això no és el millor escenari, no? Amb la qual cosa, tots aquí tenen coses per perdre.
3: Jo, perdoneu, eh?
1: Deixa'm anar un escenari que avui és focus de tota atenció, com és el Congreso de los Diputados a Madrid. El Sindicato de Inquilinas ha convocat protestar davant la cambra. Està previst que la sessió comenci, ja ho dèiem, a les 11. Doncs allà hi ha l'Àlex Cabrera. Àlex, com està previst que es desenvolupi? M'imagino que hi ha un gran servei de seguretat. Àlex, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia, Gemma. Doncs sí, no sé si ho podeu veure al meu darrere, que la Policia Nacional ja ha començat a establir una mena de tanques aquí. Aquest és el carrer Cedaceros, carrer de Sant Jerónimo, és on està la porta dels Lleons, això és carrer Cedaceros, i ja s'ha establert aquest perímetre amb totes les tanques per, d'alguna manera, establir aquest cordó de seguretat davant la manifestació que hi ha convocada a partir de les 10 del matí, ho deia, del Sindicato de Inquilinas, que és previst doncs, que molta gent que hi ha a la Puerta del Sol, que en aquella direcció d'allà, doncs, vingui fins aquí, de manera que la policia demana, doncs, que es quedin com a màxim fins al carrer de Cedaceros o bé fins a l'altra part, que ja seria la font de Neptú. Què és el que passarà també a dins del Congrés, que avui és on hi tindrem tota la teca, no? Doncs bé, s'espera un dia intens amb aquestes votacions d'aquests dos decrets que previsiblement després de la decisió d'ahir de Junts per Catalunya no tiraran endavant. I què passa? Ho hem conegut també fa pocs minuts. Des del Partit Socialista i de Sumar volen d'alguna manera que tots els diputats es retractin, ja ho deia ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, i han demanat que la votació d'avui sigui per crida. I què vol dir això? Doncs que en comptes que els diputats votin de manera al seu panell, que tenen a la seva taula, hagin de votar per veu, és a dir, preguntaran el seu nom i hauran de dir sí o no en veu alta. D'aquesta manera, ho diem, Partit Socialista i Sumar volen pressionar una mica més perquè els diputats quedin retractats i diguin si votaran a favor d'aquests dos decrets d'habitatge d'avui.
1: Àlex Cabrera, gràcies. Aquesta informació en directe des de Madrid amb les furgonetes de la policia darrere l'Àlex, que ens dona idea de com és el dispositiu de seguretat que està preparat al voltant del Congrés dels Diputats. Pressió màxima.
3: Puc dir una cosa?
1: Sí, però has vist que demana, sí, que demana que votin...
3: No, aviam, abans, el pagès, jo no sé si encara es fa.
1: En veu.
3: En veu, sí, bueno, anava això. Hi havia criatures que s'encapritxaven d'un conill o d'una gallina i li posaven nom. En el moment en què li posaven nom, estàs matant una mascota quan li havies d'escorxar. Això de posar-li Mari Carmen ha donat vida pròpia humana a uns decrets que són, a més, pagats, que són abans de...
1: Però, Baños, això és normal. Recorda el nen Ailán. Recorda el nen Ailán. Quants nens no van morir fins que no van veure aquella fotografia i li van posar nom?
3: I aquell de Cuba, com es deia, aquell de Cuba que va anar també... No, és igual. El cas... No, no, si això és més vell que anar a peu. El problema...
2: Això del relat ja va fer guanyar Bill Clinton. És que ens anem al segle passat, la construcció de relat. Però, bueno...
3: Per això et deia que és com Netflix, perquè ara queden 3 hores. La sèrie que hi ha 24, doncs una mica això. Queden 3 hores. Ara ens s'han de retratar.
1: Un moment. Potser és que les sèries el que fan és retratar la realitat.
3: Però puc fer... Sí, sí, sí.
1: Potser les sèries...
2: Però és que és un mal guionista. És un mal guionista, el Baños.
3: Puc acabar de rodonir l'argument, sisplau, senyors. Dic que les sèries no són la realitat, perquè t'estalvien quan ronques, t'estalvien quan vas al lavabo, t'estalvien quan menges. És a dir, la sèrie és una destil·lació narrativa de la realitat. Mm. El problema és que l'Aragonès i el sindicat de llogaters porten anys, ja, porten anant a enterros, molts anys, i hi ha una política... Mira, la setmana passada, bueno, fa 15 dies, que vam connectar amb la Palma, que no els havien arribat els diners del volcà.
1: Sí, sí, sí.
3: Això és la realitat. La narrativa és la narrativa, l'antivirus, el barco i tal. Llavors, a mi, com estem parlant de vides humanes, em sembla que hi ha una banalització i una obscenitat bastant gran en què ara tenim 24, 3 hores, tan, tan, junts, junts per si.
1: Amb això tens tota la raó, i ahir ens ho preguntàvem.
3: No juguem.
1: Ahir dèiem, aquesta situació d'aprovació, derogació, en poc temps, clar, aixeca tot tipus d'especulacions, de dubtes,
3: evident,
1: de preguntes. Per això, aquest matí al Cafè d'Idees hem volgut asseure aquí una advocada experta en dret patrimonial, és la senyora Carmen Pérez Pozo. Bon dia, benvinguda.
5: Bon dia, moltes gràcies.
1: Ja sé que abans han estat parlant, mentre feien el cafè i els banyos.
3: Obre'ns.
1: L'ha bombardejat a preguntes.
3: Ens ha vist en acció.
5: Ens hem posat el dia.
2: Però, sé que apuntes, però ha vist que érem gent molt assenyada.
5: Sí.
2: Bueno, uns més que altres, però...
1: La vida real, Carmen, dèiem, la vida real. Les persones que ens estan veient, que ens estan escoltant, i veuen que se'ls acabarà el contracte els pròxims mesos, què poden fer ara? Perquè ara aquests decrets estan vigents. Fins que decaiguin,
3: sí, decau,
1: previsiblement, si decauen, no?
5: Aquests decrets comencen, entren en vigor avui, tenen 30 dies per ser validats pel Congrés, i, mentrestant, aquest decret és vàlid. És a dir,
2: queda tot, sí, parat.
5: Tot, no?, parat. Els desnonaments ja s'han aturat. Uh-huh. Per una altra banda, si tu tens t'han comunicat una no renovació, si l'han fet el dia 30 de setembre, doncs entra, però també afecta a les anteriors. Aleshores, els efectes d'aquest decret és d'aquests 30 dies com a mínim fins que es derogui i, a més, amb efectes retroactius.
1: Però clar, si es deroga avui al migdia, com totes les informacions ens fan pensar, haurà tingut una durada de...
5: D'un dia.
1: D'un dia. De 5 hores.
5: Aleshores, no...
1: Ara mateix hi ha gent que està demanant la pròrroga a correcuita, acollint-se a aquest decret?
5: Home, jo suposo que sí. Però la veritat és que també la població està una mica farta de tots aquests decrets, perquè aquí a Catalunya ja vam tenir un decret que va durar també 15 dies i es van fer notificacions, burofax, ara sí, ara no, ara jo vull la pròrroga obligatòria i al final no va ser res. Aleshores, la gent està una mica expectant, no es creu res i això és veritat, és que hi ha dos decrets, un sola per l'altre. Aleshores... primer hi ha una... Si vols et parlo dels dos decrets i sí, l'ordre...
1: Sí, n'hi ha un, les veus contràries, els decrets posen de manifest que tenen elements que generen o que creen inseguretat jurídica.
5: Això està clar, que la inseguretat jurídica amb tanta normativa...
1: I que generarien l'efecte contrari. Vostè li dona la raó, comparteix aquesta crítica?
5: Per una qüestió, i si em deixes dic en què consisteixen els dos decrets. Hi ha un que es diu el 26 i l'altre el 27. El 26 és un... Función social de la vivienda y oferta de vivienda asequible. Y lo que habla es de escudo social, suspensión de los desahucios de vulnerables hasta el 31 del 12 del 2030. Si tú vas a analizar quiénes son las personas vulnerables, el 75% de la población española es vulnerable, porque los índices que te ponen de IRSC para Cataluña o el IPREM para España, hay muy poca gente que lo supere. Es decir, estamos hablando de salarios individuales de 2.100, si tú ganas menos de 2.100, entre 1.600 y 2.100, depende de la zona, eres una persona vulnerable.
2: Però és que hi ha una cosa que a mi em sembla interessant. Jo, quan veia el senyor Garamendi, penso que el senyor Garamendi és molt agosarat, perquè ell, com a cap de la patronal, es queixa d'aquests decrets, i aquest decret té hi ha una part que no estarà en cap decret. I és que és veritat que els preus dels pisos han pujat, però és que, en canvi, pràcticament ha pujat molt poc, diguem, el que són els salaris de la gent. És a dir...
3: Fa 25 anys que no pugen de manera significativa.
2: Clar, vol dir que si tu mires, quan tu fas comparatives de països, no, doncs el que val el lloguer d'un pis, el que et costa un lloguer d'un pis, i els salaris de la gent, té un punt d'equilibri que aquí no té. I el senyor Garamendi porta dos barrets, i amb aquests dos barrets d'intentar defensar el sector immobiliari i tal, i no sé què, i d'intentar, diguem, també doncs, tenir contenta la patronal, hauria d'entendre que això o s'equilibra una mica, escolta, i ho està dient jo, que sóc un liberal de cos socialdemòcrata.
3: Amb la regulació de migrants, Sánchez Llibre estava a favor, però també en contra, però a favor, És a dir, és el mateix, porten dos barrets, sí.
1: La senyora Pérez Pozo ens estava explicant.
3: Sí, perdó. Veus?
2: Perdó.
1: No, em sembla bé, que apunteu. El que estava descrivint ara era un decret.
5: El primer decret.
1: És el que Junts semblava que podia aprovar.
5: Sí, però aquest, el primer, és una mica llei òmnibus que diu, doncs, l'escudo social, l'alquiler. L'alquiler havia una pròrroga extraordinària de 2 anys, con actualización de renta como un máximo del 2%. Después tenemos que tener en cuenta que estos decretos son estatales, pero la aplicación se hace a través de las comunidades autónomas. Por eso hay una diferencia entre lo que pasa en Madrid y lo que pasa en Cataluña. Después está la fiscalidad, una deducción del 10% del alquiler para los inquilinos y un acceso a la vivienda a través del préstamo de tu casa. El Real Decreto del 27, lo que nos habla es esta prórroga de 2 años... la pasa automáticamente a renovación automática. Tú tienes un contrato de 5 años o de 7 años si tu propietario es una vivienda, es una empresa, automáticamente pasa 5 años. Pero además te añade que es ese mix entre temporal e indefinido. Te añade que si no te quieren renovar, te han de indemnizar con 12 mensualidades. Bueno, pues hasta ahí podríamos entenderlo o no, porque al final es verdad que el propietario lo que necesita es una seguridad jurídica y decir, me van a pagar. Esto no impide que si no te paga el inquilino lo puedas echar a la calle. Es decir, y no impide que puedas recuperar tu vivienda si lo necesitas para ti y para tu hijo. Es lo mismo, las mismas causas que había con los contratos indefinidos antes. ¿El problema dónde surge? El problema surge cuando en la forma de hacerlo. Es decir, en que se está legislando a golpe de titular, que esto no soluciona el problema de la vivienda. Esto lo que enfrenta es todavía más a los que hay. Esto está legislado para los que tienen alquiler. Y el problema y las acampadas son de gente que no encuentra alquiler, ni encuentra propiedad, ni encuentra la possibilitat de comprar.
1: Això està legislat per la gent, per exemple, Consum xifra en 1,9 milions els contractes de lloguer que acaben el 2028. Si cauen els decrets, què passa amb aquest prop de 2 milions de llars? Que el propietari, si no vol renovar el contracte, no el renova i les famílies se'n van al carrer.
5: Claro, pero en este caso, con el decreto 27, les tendrían que pagar un año de anualidad de renta.
3: Pero también es que
5: y después la limitación de la subida, o un 0% o un 2%. Un 0% si el alquiler que tú pretendes poner es superior al de referencia. Pero ahí, zona tasada y índice de referencia está en Cataluña. En Madrid no hay zona tasada ni hay índice de referencia. Por lo tanto, es muy espectacular. Nos ha hecho trabajar mucho a los abogados esta noche, sí. Pero no da soluciones reales.
3: No, y a més,
5: ni tampoco soluciona el problema de la vivienda.
1: No soluciona el problema.
5: Y el problema de Mari Carmen tampoco lo hubiera solucionado. Porque el problema de Mari Carmen era una subrogación mal realizada. Es decir, con la antigua ley, bueno, y con la ley actual, hay 3 subrogaciones. La última subrogación es de 2 años. Mari Carmen pasó esa subrogación, se le hizo una tácita reconducción año a año y la empresa que lo compró, a un precio normal, no como fondo buitre, que consideran fondo buitre cuando se compra por menos del 70% del valor, se encuentra una oportunidad de compro un piso, a esta señora le doy una solución para que se vaya de la vivienda, pues no le renuevo el contrato con esas prórrogas año a año. Eso no lo han modificado en estos decretos.
1: Vostè diu, això no hagués solucionat res, però ni tan sols aquest tema dels fons voltor. És a dir, aquestes mesures no haguessin pogut frenar l'arribada a l'activitat dels fons voltor a casa nostra, que tenen per objectiu compro barato i vendo caro.
5: Vale, pues entonces, perdona, yo te doy datos del INE, datos objetivos que cualquiera lo puede conseguir. Antes de toda esta avalancha de normativa con las buenas intenciones de proteger, que evidentemente nadie niega que haya un problema y muy grave, el 93% del parque inmobiliario estaba en manos de particulares y pequeños propietarios. Desde entonces hasta ahora está subiendo la propiedad en manos de fondos y bajando el de pequeños propietarios, porque tienen la capacidad económica y jurídica para solventar. No pasa nada porque un fondo pueda tener un piso de larga duración, porque ya lo compensa, lo que no puede hacerlo es un particular. Entonces, además, hay otra cuestión, es decir, con esta ley se podrá, cuando llegue el momento, el propietario, asustado con esta y todas las anteriores, lo que hará es vender al piso y ese dinero a lo mejor lo pone en el banco y el banco invierte en fondos bultos.
3: Sí, sí, sí.
5: Con lo cual estamos haciendo...
3: Invierte o té els seus propis fons d'inversió.
2: Hi ha una altra cosa que...
3: Home, Mario, és que anava...
1: Lo que veo, Carmen, que és muy crítica con las medidas de estos decretos.
3: Una cosa ràpida.
5: Yo creo que es importante consensuar. Se llevan años desde las diferentes entidades, desde los colegios administradores, colegios de APIs, profesionales, diciendo, hablemos, demos soluciones reales, transformación de locales, transformación de viviendas. Es decir, vamos a hacer una política real que ayude a generar más vivienda y haya más oferta. Y evidentemente tiene que haber una vigilancia de les persones vulnerables, però no la tiene que hacer el particular, la tiene que hacer la administración.
3: Jo volia dir que estem parlant de l'habitatge, el millor de persones i tal, però en el cas concret de Catalunya, i jo que soc de Barcelona, no existeix l'habitatge. És a dir, Barcelona té un problema perquè és una marca global, no sé què, i gent de Dubai considera que és bo invertir en real estate. Ara, això al Montsià no passa, passa unes altres coses, que no tenen serveis públics perquè hi ha poca població. És a dir, que també l'abstracció sobre l'habitatge, en el cas català, que té un model turístic, està molt distorsionada, perquè clar que compren allò real estate amb manager assetment, que vol dir jo el compro, el deixo allà i quan pugi de preu el venc, perquè és una ciutat coneguda o és una costa coneguda. És a dir, que també el propi model productiu ha distorsionat l'ús i el preu de l'habitatge.
2: Jo volia dir una cosa.
1: Torno a Madrid de seguida, amb el Rodolfo Irá, el Rodolfo Irá contigo.
2: La gran oportunitat per fer, diguem, per tenir, per disposar de vivenda pública, social, assequible, va ser quan es munta el Banco Malo. Quan la Sareb es queda 60.000... Sí, sí, estem parlant de fa 13 anys, 12 o 13 anys. Vol dir que salvem a la banca i sobretot a les caixes, que estaven pràcticament en fallida tècnica i que tenien, havien donat hipoteques a tothom i tal. I tot això, en lloc d'haver-ho posat, diguem, al servei dels ajuntaments i de les comunitats autònomes, per tenir, imagina't, de cop i volta et cauen 60-65.000...
3: Què t'has fet comunista, tu, ara?
2: No, però escolta, el sentit comú és el sentit comú.
3: Però molt bé, molt bé.
2: Això que nosaltres, que els ciutadans ho havíem pagat amb els nostres impostos, per salvar la banca, hauria d'haver retornat amb uns pisos que haguessin pogut posar al servei de la població. I per què no es fa? Per què no es fa? Perquè l'Estat el que intenta és recuperar diner, i molts d'aquests pisos de la Sareb van acabar en mans de fons voltor.
1: Deixeu-me tornar a Madrid. Agraeixo a Carmen Pérez Pozo que ens hagi acompanyat avui. És experta en dret patrimonial i un dia de molta feina. Per tant, com li agraeixo que hagi vingut al plató del Cafè d'Idees.
3: Bueno, i a més aguantar-nos amb nosaltres dos, que també cobra.
1: Gràcies, Carmen. Torno a Madrid, perquè torno a la vessant política de tot això. Rodolfo, vimos que ayer Ayuso, Almeida, han llevado la acampada en la Puerta del Sol a los tribunales. ¿Tú crees que algún juez va a ordenar el desalojo?
0: Bueno, yo no lo descarto. La justicia, bueno, ha intervenido muchas veces en las últimas semanas y en los últimos meses en la política y, bueno, ahí está posibilidad. Lo que pasa que, claro, ordenará el desalojo y entonces, en teoría, sería la delegación del gobierno, aunque la policía local también tendría alguna competencia, aunque ahora mismo la acampada ha crecido tanto que, evidentemente, seguramente tendría que ser la delegación del gobierno, que no quiere desalojar la Puerta del Sol porque considera que sería, digamos, peor para las circunstancias actuales, podría haber incidentes y sobre todo podría volver la acampada todavía con más fuerza, porque yo que he pasado por allí, como me queda muy cerca de casa varias veces, pues cada día hay más. Esta mañana y anoche es que casi era difícil pasar por la cantidad de tiendas. Es una acampada que yo también que estuve en el 15M, esta es mucho más organizada, mucho más todo colocado con sus calles, la gente está mucho más disciplinada en esta ocasión y el sindicato de inquilinas lo tiene muy, muy controlado. Yo creo que puede ocurrir, aunque me da la impresión de que desde la delegación del gobierno buscarán fórmulas para no llevarlo a cabo porque puede tener un efecto contraproducente, evidentemente.
1: Oye, ya que hablábamos del PP...
0: Creo que Ayuso...
1: Sí, dime.
0: No, yo creo que Ayuso y Almeida están intentando también ser los protagonistas. Ya sabes que sobre todo a Ayuso le gusta ser, siempre es la protagonista en todo. Y es verdad que aunque la acampada está debajo de su despacho, que también estas cosas son muy curiosas de Madrid, la verdad es que la acampada empezó sobre todo como reivindicación y con carteles contra el PSOE y contra Sumar. Pero claro, yo creo que Ayuso ha dicho, oye, que estoy aquí también, pues han puesto algunas carteles también contra Ayuso, y bueno, ella quiere ser también la protagonista.
1: No, yo decía, Rodolfo, que el PP, me imagino, Alberto Núñez Feijóo, contempla todo esto con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
2: No.
1: ¿No?
0: Claro, es que es muy llamativo.
3: No es protagonista.
0: Es muy llamativo.
2: No es protagonista de res, y no sabemos si tiene un plan B, una solución. Es decir, lo que tienen es un cartel que pone no a todo. O sea, no, sí que es un cartel que
3: dura poc. Un líder nacional no pot estar callat davant d'això. Hauria de presentar...
2: Una alternativa, ¿no? Aquesta és la nostra alternativa.
3: Un programa de 400 folis dient, això farem.
1: Bueno, hoy en El Mundo, Juan Malamed, me lo estaba leyendo antes, Rodolfo, hoy en El Mundo, Juan Malamed sí nos da un artículo de todo lo que haría el PP en caso de... El plan alternativo del PP, 3 millones de viviendas en 14 años.
2: Sí, sí.
1: Es información propia de la ley para El Mundo.
0: Sí, es evidente que el PP tiene otra política de vivienda y en este país en los últimos 15 años no ha habido ningún acuerdo entre los grandes partidos, y de vivienda es imposible que se haga nada si no hay un mínimo acuerdo, porque hay tres administraciones competentes y de cada partido una de ellas, y por lo tanto es muy difícil. Yo creo que lo que me parece llamativo es que mientras Ayuso y Almeida con sus cuchillos para el humus intentan protagonizar también este momento, Alberto Núñez Feijóo está como bajo el radar, está ahí, sí, vamos a votar en contra, no. Él está viendo el toro desde la barrera, dice, a mí que no me pille el toro de momento, pero es evidente que el PP tiene un grave problema si finalmente las encuestas las elecciones salen como las encuestas y tiene que gobernar, porque este problema no es para hoy, ni para mañana, ni para un mes, esto va a ser años, hay un cabreo monumental en mucha gente y una generación que tiene muchos problemas para llegar al alquiler o a la compra si no le ayudan sus padres. Es decir, se ha dividido la sociedad entre gente que puede acceder a la vivienda porque sus padres le pueden ayudar, y gente que se va a quedar sin acceso a la vivienda.
3: Dímelo a mí.
0: Y eso es un polvorín que tendrá que gestionarlo si las elecciones finalmente las gana la derecha. Alberto Núñez Feijóo, que de momento prefiere estar pues muertito, ¿no?
2: Como ¿Pero tú crees que Feijóo no piensa lo mismo que, por ejemplo, Garamendi, que ayer sí que se manifestó sobre este tema?
0: Hombre, yo creo que está muy cerca, sí,
2: pues
0: claro.
2: Pues está muy cerca, pocas soluciones tiene. O sea, ya me pueden poner aquí 3 millones de viviendas, o 30, sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿De dónde sale el dinero?
3: ¿Las del Pocero?
0: Mientras tanto... Claro, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto la gente no llegue, no tiene... Mientras se construyen esas viviendas, supuestas viviendas, que Feijóo no construyó en Galicia, porque claro, él tiene una historia también. Y en Galicia estuvo 12, 13 años y construyó unos pocos cientos de viviendas. O sea que... en fin, una cosa es predicar y otra dar trigo.
3: Perdona.
0: Bueno, es evidente que hay un problema social que alguien tiene que enfrentar.
3: No, deia que són dues coses que hauríem de separar una mica. Una és la construcció d'habitatge, igual que la construcció de polígonos industrials, de ports o d'aeroports, que té una vinculació amb l'altre problema, i l'altre problema és drets, obligacions i límits dels llogaters i dels propietaris. És a dir, van relacionades, però no són automàticament el mateix.
1: Rodolfo, i a tot això la crisi de Ceuta... de la que hablamos muy poco, pero sigue abierta y, de hecho, volverá al primer plano en 10 días con la visita de los Reyes, a quien, por cierto, sabemos que no acompañará Pedro Sánchez, que no pisa Ceuta desde el 1 de agosto. ¿Cómo te lo explicas y qué reacción puede haber en Marruecos a la visita de los monarcas?
0: Bueno, yo creo que por un lado Pedro Sánchez sabe que no, en este momento no, su visita a Ceuta provocaría una polarización evidente y que la mayoría de los ceutíes pues no está precisamente contento con la gestión del gobierno y lo personalizan en él porque no suspendió las vacaciones, se quedó en la mareta mientras la ciudad vivía una situación de crisis total. Por lo tanto, me parece prudente que no vaya con los Reyes, porque si no el protagonista sería Pedro Sánchez, es evidente, de ese viaje de los Reyes. Y bueno, vamos a ver, Marruecos está muy callado, es verdad que Marruecos todavía no vive en Netflix, como diría Baños, y se toma las reacciones con calma, pues a lo mejor tarda 2 o 3 días, veremos si reacciona o no. Yo entiendo que este viaje, que es muy delicado, habrá sido medianamente pactado con Marruecos, porque es evidente que el gobierno está intentando contemporizar con Marruecos y que Marruecos acepte a la gente que vaya saliendo de Ceuta, y por lo tanto también el gobierno es consciente de que la visita de los Reyes, si no se produce desde hace 20 años, es por algo. Y entiendo que habrán pactado mínimamente, que Marruecos seguramente hará algún gesto, algún de incomodidad, pero sin que suponga un nuevo conflicto, porque entonces, claro, Marruecos puede, por ejemplo, no sé si cerrar la frontera, pero puede complicar mucho la solución a Ceuta, que se
3: yo, ha Rodolfo, francamente ara, mal. Perdona, ara que m'has dit Netflix, saps allò quan enllacen un episodi amb l'altre? Resulta que el mateix dia que es muntava un campament per evitar els desnonaments a Sol, desnonaven un campament a Ceuta. És a dir, veies que unes tendes de campanya es posaven i que les altres es arraconaven i que justament molts dels que estaven manifestant-se a Sol la setmana anterior estaven defensant el campament de Ceuta. Mm. Ja no. És a dir, és molt cruel perquè al mig de tot això hi ha persones que entren sí, i surten sí. del foco, però continuen vives.
1: Màrius, i tu en aquest tema de la monarquia, com pots sentar a la monarquia marroquí la visita del rei d'Espanya?
3: Hombre...
2: Què vol dir, hombre, hombre?
3: Hombre, Màrius, vale, top, top, top. No t'han fet això, els monarques?
2: Els monarques a mi no m'han fet res. En fi, jo sempre...
1: El Màrius durant anys va ser expert en la Casa Reial de La Vanguardia, qui cobria la informació de la Casa Reial.
2: I durant anys el que era el que seguia els partits de l'Espanyol era del Barça. O sigui, al final aquest és un ofici que tu et porta a fer en cada moment de la història el que toca.
3: Val? Molt bé.
2: I si vols un dia en parlem amb més calma tot això. Ara, sí, hi ha una cosa que és veritat. Que hi vagi el rei. Escolta, els reis hi han anat una sola vegada amb tota la democràcia a Ceuta i Melilla. Escolti, i per què no hi anava? I l'última va ser fa 20 anys. I això va haver-hi un merder tremendo amb el Marroc. Vol dir que de la mateixa manera que els presidents del govern, la primera visita que fan i tal, quan són escollits...
3: Van a Marroc.
2: L'última de Pedro Sánchez va ser a París, per això és igual a veure el Macron. Però van a Macron... Per què? Per què vas a veure el Marroc? Perquè això no tens el problema. Per exemple, jo t'explicaré una cosa que... Faig molt curt. Sí, l'1 d'octubre, la primera persona que després de l'1 d'octubre, quan fa el discurs al rei, tres dies més tard, el dia 3, truca, dient, al vostre costat, és el rei del Marroc. O sigui, al final, i el segon, per cert, és el president de la República Francesa. Vol dir que amb els teus veïns tu t'has de portar bé. I cada vegada que diuen que el rei visitarà allà es posen nerviosos. I jo també crec, com el Rodolfo, que això deu estar pactat, fins i tot la discrepància. O sigui, no sortirà el rei a dir res, ni la primera ministra, sortirà segurament el ministre d'Exteriors dient no sé què.
6: Ràdio 4.